0: Jo el que bàsicament el que els dic és, això sí, deixem jugar.
1: Deixem jugar.
0: Sí, jo no sé.
1: Perquè creus que quan et fas gran perds aquesta capacitat de fer preguntes com la dels nens, o no?
0: Evidentment. O sigui, quan... És que entenem, si més no, en el meu àmbit, està claríssim, que el que demanem aprendre és en realitat desaprendre. El que hem de fer moltes vegades amb la gent que ja ens arriba a la universitat no és que aprenguin, sinó justament que desactivin les coses que duraven per descomptades. I crec que això és una feina que es pot fer, per què no des del principi?
1: Que el que s'ha de... La teva feina també en moltes ocasions ha estat desmuntar. Perquè quan tu fas una pregunta la fas des d'un prejudici, suposo, no? Des de pensar què és bo, què és dolent, perquè això tal... I tu el que fas és, bueno, depèn. Replantegem-nos això.
0: Però és que si no és d'aquest depèn, en què em fonamentaria en aquesta mena de disciplina, que és, per definició, diguem-ne, contraintuitiva, i que pren com el seu principal enemic allò que pot passar per evident. Tinc que dir una cosa, si no em renyaran.
1: Sí, digues.
0: Ahir, i té que veure amb el que estem dient, ahir va ser l'últim dia, la festa de comiat d'un lloc especial que alguns oients coneixeran, que es deia la Reina d'Àfrica, que està al carrer Bolívar.
1: D'acord.
0: Segur que algú el coneix, tot i que era un lloc així més secret. Representava el que era la cultura, la gran tradició de la cultura underground a Barcelona i tal. Si això us mento, no és només per colar una mena de cunyà, sinó també per dir que vaig anar amb el meu nen de 10 anys.
1: Allà?
0: Sí. Rollo underground, tal, però jo volia que tingués, que ell veiés de primera mà, per primera vegada i per última, el que era una Barcelona que segurament molts dels nens i nenes que s'escoltin i es preguntin no veuran, que és justament aquesta Barcelona en què les criatures, la canalla, que és una institució social, la canalla, la quixalla, érem realment els amos. I jo el que volia bàsicament és que veiés que tota aquella gent aplegada en aquell lloc infecte, tancat i tal, però al mateix temps genial, tots eren nens i nenes. Perquè negaven justament a créixer. I per què?
1: El que defineix un nen és que no està domesticat, diguem-ne, o què?
0: El que defineix un nen, si és un nen, bàsicament, és que li tinguin els seus jocs per muntar una merda de jo que sé què, que és el que faran quan tirin la Reina al carrer Bolívar, i que serà jo que sé quina collonada destinada, bàsicament, a això, plugar expats i turistes que van al Parkway.
1: La petició per l'audiència d'aquest programa és que, si voleu jugar això, i teniu nens preguntons, que els agrada fer-se preguntes i a vegades a vosaltres no sabeu com encarar-ho, tinguin aquest espai, que li enviïn preguntes al Delgado. Com? Doncs enviant, mira, agafeu el nen en qüestió, si és el vostre fill, el vostre cosí, el vostre nebot, el vostre net, i envieu una nota de veu al 606-25-64-39. Fa una estona que estem dient i hem rebut ja algunes preguntes de nens. Potser d'aquí uns dies... Fins i tot podríem trucar en directe. És que avui ja no tindrem temps, però vull dir que tenim el 902-4-7-7-7. Si la gent vol jugar això i enviar notes de veu a través dels nens, que els nens enviïn les preguntes al 606-25-64-39. Vols que ho provem, Delgado?
0: Bueno, a mi si em dono permís de dir-li al nen, o sigui, xaval, pues no, jo què sé.
1: Mira, primera pregunta que ens fa el Quim, al 606-25-64-39.
2: Bon dia, professor Delgado. Per què els pares manen i els fills no podem?
3: Anticipa!
1: Ojo la pregunta, Delgado, eh? Per què els pares manen i els fills no podem?
0: Perquè si volem viure en societat, és necessari que algú mani. L'ideal seria que fossis tu mateix qui et manes a tu mateix, i de fet ja ho fas. La qüestió és molt senzilla. Es tracta bàsicament d'obeir el que et diuen i després fer el que tu creguis. És una contradicció. Però
1: obeir i fer el que tu creguis no són contradictoris, de
0: veritat? No, tot el contrari. Obeir el que tu creguis és obeir. Sempre obeir.
1: Sempre obeixes, però tu dius obeir a si mateix.
0: Mai obeixes a tu mateix. Que en aquest tu mateix que hi ha dintre d'aquest nen...
1: Com ho has dit, això?
0: Que dintre de tu mateix hi ha molta gent, tu. I això que només és la meva consciència també és molta gent, amb la que també estàs en deuda i en la que també estàs sempre obeint. Ja saps que el meu lema és que la finalitat última del ser humà és quedar bé. Clar, depèn, és clar, és que no pots quedar bé amb tothom.
1: Ja.
0: S'ha d'obeir als pares per quedar bé amb els pares, però segurament tindràs altres lleialtats a les que no podràs decebre. Tu mateix.
1: Que, però l'autoritat és una cosa que s'ha establert des de l'inici dels temps a totes les relacions humanes,
0: però què m'has de dir?
1: No?
0: Però Xavi, soc un professor, hòstia, em poso 40 anys posant notes i exàmens.
1: I sent autoritari.
0: I sent autoritari, clar. O sigui, això
1: però,
0: és molt senzill.
1: Però has estat durant 40 anys sent autoritari dient a la gent que no et fes cas, o com?
0: Tot el contrari, és que si li dic a la gent que no fes cas estarien obeint igualment.
1: És veritat, és veritat. Però com se surt d'aquí, Delgado?
0: No, és que no es pot sortir.
1: No es pot sortir.
0: Es diuen ordres d'obediència forçada. És a dir, diverteix-te, estima.
1: Oh, clar. Ara m'estic imaginant aquesta imatge dels pares, quan aquella última frase que diuen els nens quan, no sé, els deixen a casa d'un amic o quan van a l'escola, no?, que li diuen bueno, passa-t'ho bé, eh? Això és una ordre, no?
0: Home. Per tant, no sé com et dius, no sé, clar... No,
1: Quim,
0: escolta'm, Quim, o sigui, espavila, o sigui, és que no tens més remei. Els pares els ha d'obeir com els ha d'obeir a professors com jo. Altra cosa, bàsicament, és que quan no mirin, doncs no podràs fer altra cosa que el que tu creïs que has de fer. I és una situació contradictòria.
1: O sigui, la cosa seria obeir mentre mirin.
0: Es tracta, bàsicament, de desobeir dintre d'un ordre.
1: Desobeir dins l'ordre.
0: Però és que, o sigui, el que en Quim n'ha d'entendre és que tu tens que passar-te tot el dia negociant i per descomptat que tu tens que obeir aquells dels que depens. És que ja em diràs tu quin remei et toca.
1: Mm-hmm.
0: Una altra cosa és que, i això no és cap consell, perquè ho faràs igualment, hi haurà un moment en què hauràs de buscar els teus espais de llibertat, i en aquest moment hauràs d'obeir altres ordres que semblaran alguna vegada que venen del teu interior, però no, venen d'altra gent que tu coneixes o que inclús ja no existeix, jo que sé, el teu avi, tu, que també t'estarà donant ordres des del més enllà i que et dirà bàsicament què és el que has de fer. Però al capdavall sempre acabes obeint una veu que et diu el que has de fer.
1: Tinc un petit problema, Delgado, que t'he de traslladar. Que tinc missatges de gent que diu s'accepten preguntes de nens grans? Vull dir, d'ells mateixos ens estan dient?
0: Escolta'm, a veure, jo faig...
1: És que això és per nens, vull dir que no...
0: Home, a veure, si aviam si em poso a fer també preguntes, com si no en tingués...
1: Tu podries fer-ne també, segur.
0: No, però és que el que dic és que qualsevol resposta implica una altra pregunta. I clar, què li haig de dir al Quim? Clar, una resposta, dius, tanto xaval, a mi que m'explica, jo que sé, busca't la vida. Pues hauràs d'una forma o altra apanyar-te-les. Ara, el primer és que tu tens uns pares dels que depens i, evidentment, tenen una autoritat sobre tu que has d'acceptar, com jo tenia uns estudiants a classe que havien d'acceptar la meva autoritat. Ara, que després es passessin el dia, fotem-me a parir, diguem-ne, amb el WhatsApp, és una cosa que no podia evitar.
1: Mm.
0: O sigui, entens? O sigui, que tu també has de buscar també altres aquí o veí. I torno a patir, aquests altres faran com que parlen des del teu cor, però seran altres, els que també els hi deus lleialtat.
1: Delgado, tinc un parell de preguntes més perquè no tindré més temps, a veure si les podem sentir. Ens ha enviat una nota de veu al 606-2564-39 l'Uri.
3: Hola, em dic Uri. I pregunto per què a la ràdio només fan notícies dolentes.
1: Bravo! Oh. Quina saviesa, Luri. Atenció a la pregunta, eh?
0: No
1: per què a la ràdio només fan notícies dolentes?
0: Perquè les notícies estan bàsicament per tenir-te espantat. Déu meu! Tens perquè sempre que tenen, perquè d'una forma els de tenen interès en tenir-nos una situació d'alarma, diguem-ne, tenir-nos a tots preocupats i tal, i però, per tant, si són bones notícies, no són notícies. Les notícies estan pensades per provocar-nos preocupacions, per preocupar-nos, per donar-nos preocupacions, i per fer-nos patir, perquè estiguem bàsicament pendents del pròxim noticiari i veure com queda la cosa.
1: Però una cosa, Delgado, ara vaig a fer-te la d'allò, eh? Ara, perquè això és el nostre negociat, ara.
0: Què?
1: Ara m'he sentit una mica atacat i tot. Clar, si ara, en comptes de... Perquè jo miro en Ferrés, eh? Jo explicar bones notícies m'encanta, eh? Però la pregunta és, tu que tens aquesta mirada crítica, si ara jo em dediqués la setmana que ve a fer un noticiari a les 8 del matí només de notícies bones... Igual tu em diries que el que estic és fomentant una pacificació ambiental perquè la gent estigui tranquil·la i no protesti.
0: No, perquè en definitiva sempre acabes traslladant l'idea de que el que puguin fer és inútil perquè són impotents davant de la realitat que sempre els traspassa. Cuidado. El que diem en aquesta mena de crítica...
1: I per altra banda, perdona, què és una notícia bona i una notícia dolenta?
0: Clar, que tu decideixis. Clar, és que estem parlant bàsicament que la notícia és anterior al periodista. És el
1: això sí.
0: No. És el periodista el que decideix la notícia.
1: Això és veritat.
0: Home, diguem-ne, hi ha 30.000 coses, 30
1: bueno,
0: milions
1: no,
0: de coses...
1: No, no, o sigui, no la fa el periodista, però sí que decideix el periodista, això t'ho compro.
0: No, home, no, què fa la història? La història la fa l'historiador, no existeix abans de l'historiador. Cuidado, però com sembla que ha sigut molt sever...
1: A veure, un moment. És que de veritat, no vaig al ritme, no et segueixo el ritme, Delgado. Para un moment. O sigui, qui fa la història? L'historiador. Perquè si no la fes l'historiador, la història no...
0: Evidentment.
1: No arribaria.
0: L'historiador el que fa és una selecció més o menys congruent d'elements que li permeten explicar una història. I una història sempre ha de ser congruent, al contrari del que passa amb la realitat, que no ho és. Escolta'm, però abans que... El tema aquest, diguem-ne, de les males notícies, la pregunta me la podia fer a mi mateix. Per què l'antropologia, i especialment l'antropologia urbana, li preocupen tant els problemes del món contemporani? Per què en comptes d'estudiar, diguem-ne, delinqüència, immigració, tribus urbanes, per què no estudiem bàsicament a gent que va comprar al Mercadona?
1: Correcte.
0: O la gent que fa els recanvis al Mercadona? Jo què sé, per què no parlem...
1: Perquè
0: no
1: sembla gent... més interessant això,
0: clar,
1: no?
0: Quan els clàssics de l'antropologia anaven por ahí fent les seves recerques, no es dedicaven a buscar conflictes. Per què l'antropologia urbana treballa en conflictes? I especialment el servei de qui ho fa, qui té interès en saber què fan els immigrants, què fan les tribus urbanes. Per què? Perquè bàsicament és el mateix.
1: Mira, ara m'he picat una mica. No, perquè l'Uri m'ha picat una mica, perquè això de dir que a la ràdio només fem males notícies... Tu creus que jo no m'atreviria a estar una estona parlant de bones notícies?
0: Però a veure, defineix el que és una bona notícia i el que és una mala notícia.
1: Bueno, bona notícia és la que una persona consideri que, efectivament és una consideració, que li satisfà. Per exemple, hi ha una cosa que és cert, que els mitjans de comunicació no solen, no és el més habitual, que és que una cosa que algú li ha passat que està bé, que ell considera que li ha anat bé, individual i anecdòtica, passi a tenir categoria de notícia. Però a mi ara m'està interessant, perquè ara m'han picat. Llavors, tu creus que, si ara jo dic... Perquè ara ja no tinc temps de crear totes aquestes notícies. Si ara jo dic que d'aquí una estona, no sé, posa ja la... Per donar una mica de temps, en comptes d'ara a les 11, a la 1 del migdia, una estoneta, 5-10 minuts... La gent pot trucar per explicar la seva bona notícia, què li ha passat de bo aquella setmana, la gent trucarà?
0: Encara que sigui el que sigui, encara que sigui el dolent. El que t'estic dient, bàsicament, és que les notícies, d'una forma o altra, posen l'accent en rotllos, diguem-ne, melodramàtics, que permetin tenir el públic en
1: tensió. Vale, doncs llavors fem el contrari, per això ho dic. Mira, si algú ens està escoltant ara, no? Ja està, tu. A la una del migdia ho provem, i a veure si la gent també li agrada. A la una del migdia, si la gent li ha passat qualsevol cosa anecdòtica, aparentment, que han tingut un sopar fantàstic amb algú, que han trobat feina, que han sortit de l'hospital, que s'han curat de no sé què, que el fill ha guanyat de no sé quin partit, que l'altre... Qualsevol cosa. I volen explicar-ho. Perquè els hi ha passat algú bo, que ens truquin... Mira, que demanin tant d'ara. 902-4770, 902-4770, i d'aquí una estona pues, ens ho expliquen.
0: Com és el xaval aquí?
1: El què?
0: El que estava...
1: L'Uri.
0: Uri, escolta una cosa. Per què les notícies, excepte en aquesta emissora, que és una excepció, es donen sempre a la mateixa hora?
1: No, aquí també, eh?
0: Bueno, jo no sé, són les 11, ha sigut...
1: És veritat, no sé. A les 11 haurien d'haver-hi notícies i si no n'hi ha, no?
0: Però per què de sobte el món s'ha d'interrompre? Per què es produeix aquesta mena de forat temps-espai?
1: És veritat.
0: En què de pront, de sobte, i a més, tu saps què passa? Tu pots qüestionar qualsevol cosa, però mai les notícies. Saps com li diem a casa? Nen, li dic als meus nets, poseu el parte. El parte. El parte és com li deien al noticiari de Ràdio Nacional d'Espanya durant el franquisme. I jo encara ho dic, escolta, em poseu el parte.
1: El parte.
0: El parte.
1: Aquí en diem el boleto, eh?
0: Però, ei, el parte és molt fort, perquè en definitiva implica aquesta idea de que de sobte hi ha un moment en què queda, en què l'univers radiofònic queda entre parèntesis, en què hem de deixar
1: suspès
0: de parlar de qualsevol tema i de sobte ens hem de posar seriosos.
1: Sí, ara tu, per exemple, ara l'exemple seria que ara fos l'hora en punt, no ho farem, eh? Però tu tens senyals horaris, per exemple, Selva, per buscar i posar la sintonia de les notícies? Perquè ara ho reproduiríem. És cert el que acabes de dir, perquè tu ara podríem... Aquesta emissora és veritat que ho fem una mica al revés, val? Perquè si tu i jo estem tenint una bona conversa, jo prefereixo seguir-ho. Però en un altre lloc, ara seria, per exemple, mira, estem a punt d'arribar les 11... No és veritat, eh? Si ens escolteu, són les 11 i 12, però farem veure que no. Estem a punt d'arribar a les 11 en punt de matí. Les notícies.
4: Aquesta senyal...
1: Ara hi haurà gent a casa que dirà, però és l'hora en punt? No, no és l'hora en punt, estem fent veure que és l'hora en punt. I ara, ha quedat suspès Delgado un moment, que he d'explicar les coses. Avui, a no sé on, ha passat això, pendents de l'última hora, l'incendi que crema, no sé on... És fort, eh, si ho mires així. Però és en suspens tot.
5: El parte...
1: Treu-me la sintonia aquesta, que ja molesta ara.
5: El parte és com la història que fan els historiadors. Mm. Tu selecciones d'un univers immens, incommensurable, de notícies eventualment interessants, només unes que han de tenir continuació de tal forma que l'oient estigui pendent, bàsicament, del pròxim parte. De fet, hi ha emissores que només fan partes, que estan especialitzades, bàsicament, en les notícies que t'han d'interessar.
1: Correcte.
5: Jo és com les enquestes. Les enquestes no serveixen perquè sapiguem què és el que pensa la gent, sinó perquè la gent sàpiga què és el que ha de pensar. Per tant, el part està, bàsicament, per això. I a mi el que passa que això no es diu, però abans es deia, quan sonaven aquests pitos, es deia, eren senyales del Centro Astronómico de Madrid. Jo deia, ja cagate l'orit, o sigui, ja entens? O sigui, com pots qüestionar una font de veritat que és la que parteix d'una cosa tan absolutament incontestable com el Centro Astronómico de Madrid? Mm. Però tot això ja sé que sembla tonteries, però...
1: Torno a dir, eh? Jo pico a la gent que ens estigui escoltant. Escolta, t'ha passat una cosa bona aquesta setmana? 902-4700 i d'aquí una estona, pues, uns minutets per fer una mica d'oasi. Ja.
5: No, perquè ni bones ni dolentes. Que truqui, bàsicament.
1: No em canviïs la d'allò.
5: Que la notícia, bàsicament...
1: Obeeix, Delgado.
5: Jo sempre ho veig, sinó de que...
1: Va, tinc una última... Tu, deixa'm fer una última pregunta que ens ha arribat al 606-25-64-39. No sabem com es diu la nena, no? Em sembla... Bueno, a veure, escoltem... És que no sé com es diu. A veure.
6: Blanco, què li preguntaries a un senyor que és molt savi i molt gran i és professor d'una universitat?
1: Bueno,
6: sobre les persones que coneixes o que has visitat o sobre el que tu vulguis. Què li preguntaries a aquesta persona?
7: Per què hi ha nens de Kènia que són pobres i nosaltres som rics?
1: Ui, no ho sé què ha dit. Blanca, em sembla. Blanca,
5: no sé.
1: Blanca, per què hi ha nens a Kènia? Però, ostres, per què ha dit Kènia, la Blanca? Algú ho sap, això?
5: No, és un exemple, jo trobo que és un exemple de país...
1: No, em diuen que hi ha anat de vacances aquest estiu.
5: Blanca, i què s'ha de fer a Kènia? Ei, cuidado, no és el tema, però...
1: Per què els nens de Kènia són pobres i nosaltres som rics?
5: En primer lloc, nosaltres no som rics. No sé si en Xavi Bundó i els companys que estan darrere de la peixera, de, no sé, però t'ho prometo que jo no sóc ric.
1: Val.
5: És més, sempre he sigut...
1: Bueno, depèn que és ser ric i que és ser pobre, clar.
5: No, home, clar, home, però veus, nens i nenes del món, diguem, quan parlem de pobres, rics, prims o grossos, hem de fer-ho sempre d'una forma comparativa.
1: Vale.
5: Més pobre que...
1: Tens raó.
5: Això és la diferència entre analògic i digital, però no és el tema. El que dic bàsicament és que justament perquè és molt senzill, perquè uns puguin ser, diguem, la repera de rics, altres, moltíssims més, el 99% de la humanitat ha de ser pobre. Però hi ha una cosa bàsicament de la que una vegada Blanca t'haurem de parlar, i si vols, si, encara que sigui, no sé, si vols parlem en privat.
1: Home, no,
5: una trucada. No, és que em sap greu, perquè te'n vull posar-te
1: en un compromís. Deixa-li el missatge així fet.
5: No, però hi hem anat...
1: Té 6 anys la Blanca, em diuen.
5: Blanca, tu saps el que és el capitalisme? Els teus pares t'ho han explicat? Perquè, ja saps...
1: Ja saps.
5: No, és que és el que hi ha.
1: Un minut per damunt d'un quart de 12 del matí. Com li diem a la secció Delgado? Perquè jo això... A veure, em tornes a posar la música del llibre de la selva? Això. Un nen salvàtic.
5: Què és?
1: Un nen salvatge.
5: Els últims salvatges.
1: Els últims salvatges?
5: Sí.
1: Perquè els nens són els últims salvatges?
5: Indiscutiblement. Diguem, el procés de colonització planetària no va tenir com a objectiu Àfrica o Amèrica, no, Oceania, no, o Àsia. L'últim continent a conquerir va ser la infància. La invenció de l'educació en el temps lliure, del lleure, és bàsicament l'objectiu que tenia és justament domesticar la infància. I un dia parlarem de l'educació en valors i la gestió de les emocions...
1: No, jo crec que no vull.
5: Nens,
1: perquè
5: nenes,
1: aquest dia em tancaran la barraca.
5: No gestioneu les emocions.
1: 2 minuts per damunt d'un quart de 12 del matí. Setmana que ve més. 6, 06, 25, 64, 39. I si ens atreveu fins per notes de veu dels vostres nanos, de criatures, de fills, de nebots, de no sé què, preguntes, preguntes, les que vulguin, i el Delgado ja s'ho farà. Jo, mira, jo em quedo aquí mirant, però el Delgado ja s'ho farà. I si ens atrevim, igual, la setmana que ve passem alguna trucada en directe, però això ja veurem. No, és que jo amb tu una trucada en directe amb un nen, no sé si vull viure aquesta experiència, t'ho dic. Bueno.
5: Bueno, jo amb els vostres parlo sempre en directe.
1: Delgado, gràcies, eh? 11 i 17 minuts, un moment, ara tornem.
4: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
8: A RAC 1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
1: 2 minuts i seran 2 quarts de 2 del migdia.

0: Efectivament, això sí que serà un embalat de tota la vida, perquè en aquest tram final del programa, aquest primer cap de setmana després de les vacances d'estiu, que estem a setembre, hi ha una pila de festes majors en marxa i volíem buscar una part de l'emblema de les festes majors. Ja, evidentment, podries parlar de les cercaviles, del bestiari, dels gegants, de la ratafia, de la pomada, dels gots reciclables, diguem-ne, no? Són símbols també de les festes majors. Però un bon grup d'orquestra de versions, com Déu mana, aixeca una festa major. Amb els convidats d'avui volíem analitzar una mica també quina és la cançó per excel·lència per aixecar un públic que a vegades potser us coneix, però potser no us coneix, aquell tema que obliga sí o sí la gent a ballar, també de com es compagina tot plegat amb la vida quotidiana, amb les respectives feines, si es que en tenen, i si dona temps i els convidats es posen bé, doncs també posarem una miqueta de música, els farem actuar una mica en directe. Deixeu-me que saludi primer de tot a un dels grups de versions històrics que tenim a casa nostra, coneguts, que és un dels per excel·lència, que és l'Hotel Cochambre. Avui ens acompanya el Diego Marín. Com estàs, Diego? Bon dia.
1: Hola. Anava a dir bona nit, perquè vinc ja amb el jet lag.
0: Bueno, bona tarda. De fet, he de dir... bona tarda, bon dia. El bon dia tot
1: bona
0: el dia
1: nit,
0: serveix.
1: Ja, aquí, ja.
0: Perquè normalment fas això, no?
1: Bona nit! Bona nit, clar. Quan fem un concert de tarda no sabem ja què fer, ja ens descol·loquem.
0: Efectivament. Ens acompanya també el grup de versions La Mitjanit, per no... En fi, si estàvem parlant de nits, doncs a La Mitjanit. Han vingut tots, em sembla, ho he vingut tots o no? Sí, han vingut tots. Només en parlarà un, perquè si no, no tindrem temps, que és el Joel Giró. Com estàs, Joel? Bon dia.
2: Molt bé, bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Feu cara de son, tots plegats. Ara us preguntaré d'on veniu. I també a una banda exclusivament femenina, que són les Aquelarre, la Sònia Daura, la Mireia Castells, l'Anna Salanguera. Què tal? Com esteu?
3: Hola, bon dia, molt bé, estupendament. Bon dia.
0: A veure, pregunta, d'on heu vingut, o sigui, on heu estat aquesta nit, tots plegats?
1: Nosaltres a Cochambre, a Vilanova del Camí.
0: Vilanova del Camí. Va anar bé?
1: Va anar superbé.
0: De quina hora a quina hora?
1: De les 10 a les 12.
0: 10 a 12, bueno, no està malament.
1: Hem dormit.
0: A la mitjanit on heu estat?
2: A Caldes d'Estrac, estàvem aquí al Maresme.
0: Caldes d'Estrac?
2: Sí, i
0: de quina hora a quina hora?
2: De les 11 més o menys fins a la 1 i escaig.
0: Bueno, una altra miqueta
2: d'hora,
0: més tard.
2: No, però
0: és d'hora per vosaltres?
2: És molt d'hora
0: per vosaltres. Ah, sí? Tots fan que sí, però llavors què vol dir que... O sigui, el concert que més tard heu fet tots plegats, quin és?
2: No, el vam acabar un quart de vuit del dematí a Vila.
0: Hòstia, però això ja no és tard, això ja és d'hora.
2: És d'hora, ja. Sí, ja feia calor. Feia calor, ja.
0: Per favor, però això és una festa major?
2: Sí, una gran festa major que hi ha a l'Alcorà.
0: Una gran festa major, perquè la gent no se'n va a dormir, aquella festa major.
2: L'endemà se n'hi van.
0: Bueno, l'endemà que ja hi ets, no? I les Aquelarre, on heu estat?
3: Nosaltres a Santa Eulàlia de Riu Primer.
0: Santa Eulàlia de Riu Primer.
3: Sí, havíem de començar a les 12, va haver-hi un apagón.
0: Què dius, ara?
3: No havíem fet proves, bueno, sí, perquè hi havia el correfoc i, bueno, això que van dir, bueno, us ho traiem tot. Vam dir, ostres, però les proves de so. Aleshores vam començar 45 minuts més tard, dues horetes de concert.
0: Sí, per tant, havíeu de començar, dius, a les...
3: 12.
0: 12, havíeu començat a 3 quarts d'una,
3: sí.
0: Heu acabat a quarts de 3.
3: Una cosa i l'altra ens hem posat
0: de veritat, un aplaudiment per vosaltres mateixos, perquè, de veritat, que estigueu aquí vius i sencers, em sembla extraordinari. Això que acabes de dir, Sònia, em sembla interessant, perquè suposo que tots us heu trobat i lidiat amb aquestes circumstàncies inesperades. Suposo que és molt de festa major, no? Quan et trobes una contractació amb, i has d'anar a una ciutat gran que té totes les seves capacitats i els recursos, i a vegades et trobes en un pla petitó que et pot passar de tot, no?
1: Bueno, s'ha passat de tot.
0: Us ha passat de tot,
1: tot tipus, sí, sí.
0: Què us ha passat?
1: Què ens ha passat? Bueno, que em vingués al cap del més greu, igual, una vegada Dani i jo, que quasi morim per una, per una burra de benzina que no cremava bé, l'aire venia cap a nosaltres i vam tenir que fer el concert amb un mocador mullat a la cara.
0: No fotis.
1: Perquè venia tot, te'n recordes, no?
4: Des de llavors jo tinc asma.
0: És veritat, no, això?
1: Sí.
0: I perquè no veu dir que el parà el concert, no, clar, bueno, show must go on, no?
1: Clar, nosaltres pugem allà i a donar-ho tot i vam avisar, però clar, la burra no es podia moure, l'aire no podien canviar de...
0: Mare de Déu, senyor.
1: Bueno, s'ho van menjar.
0: Vols dir on era o no cal?
1: No cal.
0: Heu tornat allà?
1: Hem tornat. No, clar, culpava ser l'aire que venia cap a nosaltres.
0: No, ja. A mitjanit us heu trobat coses molt estranyes o no?
2: Similars. Una vegada ens va explotar una burra, literalment, un generador, que no entenc pas com. I, curiosament, el bol es va continuar fent. La gent va tirar a llargos dels balcons del poble.
0: Què dius?
2: I vam acabar, sí. De fet, és el mateix poble que vam acabar un quart de vuit al dematí.
0: Vilamacolum.
2: Sí.
0: Però, perdona, llavors això m'encanta, la imatge de la gent llançant a llargos des de les finestres de casa.
2: Va ser èpic.
0: Que era el centre del poble, o sigui, sí, la plaça de l'Ajuntament, diguem-ne.
2: Només hi ha una plaça.
0: Sí. Aquella arra que és el que us us ha passat més estrany?
3: Potser no tan bèstia. No, a veure, la pluja segur que us ha passat alguna vegada.
0: Home.
3: De tocar amb una mica de por, de dir, a veure, sortirem tots...
0: Enrampats.
3: Sí. I també, bueno, això de l'apagón és bastant sovint, eh? Sí, nosaltres, sí, sí. Vull dir, d'estar... On va ser? A Barcelona, l'any passat, crec que va ser, Sant Andreu? No, no sé on té... Ara no sé exactament quin...
5: Horta,
3: perquè hem trucat a diferents llocs i sí que és veritat que estàvem, bueno, això, que estàvem tocant i de cop i volta, doncs, adéu, la llum, adéu, i clar, et quedes allò tiradíssima, no?, i cap endavant, fins que t'ho poden arreglar.
0: Però anar fent i micros que no van, suposo.
3: Bueno, el bo és que normalment, per sort, la gent és agraïda. Perquè tu ja estàs de festa i dius, ara m'han tallat el rotllo, però jo, ole, ole... I clar, llavors ja et fiques allà, vinga, tots junts, vinga, va, olo, olo, olo, ja està.
0: La gent ajuda molt, no, suposo?
1: La gent i el bateria, que ja. Sona igual.
3: Exacte.
0: El bateria salva de tot, no?
1: Continua.
0: No, però sobre això, també suposo que és molt diferent el fet que sigui una festa major i, per tant, la gent està en un estat d'ànim diferent. No sé si això creieu que sí. Es nota d'un concert, diguem-ne, més convencional a una festa major. Què canvia, què és bo i què és dolent?
2: Bueno, la gent tampoc exigeix tant en una festa major, i més si l'han organitzat els mateixos del poble, com si pagues 100 euros per anar al Palau Sant Jordi, òbviament, no?
0: O sigui, està més simpàtic amb vosaltres, o
2: sí,
0: més...
2: Sí, més receptiu. Jo crec que ho entenen.
0: Sí, diries també?
1: Sí, ara tot, perquè hi ha concerts a sales que van pagant, clar, que lògicament trobes que la gent ha pagat perquè vol venir a veure't. Uh-huh. Llavors, està més amb tu, és més família, no? A la festa major també te trobes que hi ha molta gent que t'ha trobat allà, no sap qui és, igual clar. Li agrades com igual no.
0: Sobre la quantitat de concerts que es poden fer, el gran gruix és festa major o no? Perquè després, fora de les festes majors, deu tenir contractacions de tot tipus, també.
1: En el nostre cas estem tot l'any. Fent festa major, quan acaben, ara ja a l'octubre comencem les sales,
0: sí.
1: Novembre, desembre, gener fem convencions, sopars d'empresa. Fem molta feina a l'hivern nosaltres.
0: Hosti, que bo això.
2: Nosaltres sí que poder el gruix són festes majors, però toquem moltes vegades pel teixit associatiu català, no? Castellers, geganters, bastoners, i això ens dona una miqueta de continuïtat durant tot l'any. Però sí que hi ha festes majors a l'hivern i a l'estiu, òbviament.
0: I les aclara,
3: sí,
0: que...
3: majoritàriament festes majors. Sí que és veritat que hem fet algun casament, he de dir,
0: sí.
3: I hem fet algun aniversari.
0: També, eh?
3: També, sí, vull dir.
0: D'edats compreses en quina edat seria?
3: A veure, hem fet aniversaris, vull dir, òbviament, doncs hi ha, sobretot, nens, uh-huh. Sí, més de nens petits, s'ha donat el cas de fer nens petits, i això, bàsicament, que hem fet una mica de tot. Me'n recordo que el casament, és veritat que era un casament d'aquests que dius que va sortir a la Voga i tot, eh? Vull dir que va
0: ser... Sí o no?
3: Sí, vull dir, un senyor casament, la veritat.
0: De high level, eh?
3: I clar, nosaltres anàvem allà en plan, tampoc et diuen el què, perquè dius, tu vas allà i s'ha acabat, i tu no preguntes, però sí, va ser com un... Ostres, va ser xulo.
0: Quina és l'estratègia, tenint en compte que, bueno, vosaltres Hotel Cochambre porteu molt de temps, sou molt coneguts, la gent us ve a veure com a vosaltres, no? Però sí que en algun moment de la vostra trajectòria devíeu ser els nous, els que... Això sí. Que deies, no sabeu qui som, però molen.
1: Sí.
0: Hi ha d'haver una estratègia a nivell del concert de seleccionar determinat tipus de músiques o en un progrés de cançons per enganxar la gent.
1: Bueno, jo m'imagino que ho fem una miqueta tots, de tirar de clàssics,
0: sí.
1: Que funcionen, i intentar estar també a la tema de l'actualitat.
0: Uh-huh.
1: Nosaltres hem trobat, clar, hem començat en un inici, nosaltres, me'n recordo de... Jo porto 18 o 19 anys ja a Cochambre, de sortir al principi, que sortien vestits de botones i la gent nos mirava com estos que són, pallassos, què venen a fer, no? I estaven allí com una mica darrere reticents de què passava, no? I te l'has de guanyar i vinga cap aquí.
0: Aquest és l'esforç, no? Guanyar-se'ls, no? Agafar-los per el...
1: Bueno, ets un servei públic, has de divertir i has de fer que aquelles dos hores i mitja la gent s'oblidi dels seus problemes i...
2: Bueno, és que al final els grups de versions, el nostre mèrit és aquest, perquè interpretem música d'altres artistes.
0: Clar.
2: I justament en la tria hi ha la gràcia, no? Cadascú tria el que vol fer. Nosaltres ho fem una miqueta en grup també, decidint una miqueta el que un troba que és més de moda, el que pot encaixar més en un poble o en un altre.
0: Ah, sí, canvieu depenent del poble?
2: Canviem depenent del poble i canviem en directe. Tenim un marcador electrònic. Sí, som capaços de canviar un cop som de l'escenari.
0: Ara s'estan mirant tothom, de veres us copiaran la idea.
2: No, és una idea molt antiga, perquè sí. Les orquestes de ball de tota la vida, de les de passos dobles i valsos, etc., sempre van amb marcador. I nosaltres
0: però què vols dir un marcador?
2: Un marcador,
0: no ho he vist mai, això.
2: És com un soturno d'aquells de la peixateria,
0: sí,
2: però que diguéssim, tenim assignat un número a una cançó, no? Llavors, si algú ens demana volem el Chipirón, doncs apartem 91, Chipirón.
0: Què dius ara?
2: Sí, no és un karaoke, no és tan
0: no
2: fàcil.
0: Arriba tant, no?
2: No arriba tant, però sí que ens permet tenir molta flexibilitat.
0: Però flexibilitat, perquè llavors has de tenir molt fons d'armari, diguem-ne, no?
2: Sí, el tenim. Sí, portem molts anys i tenim molt repertori.
0: Però un repertori de quantes cançons podíeu trobar-vos cantant? Si us la demanessin. Mira, el Chipirón, no hi tant. És veritat que és molt festa major, molt de públic, d'aixecar un públic, el Chipirón, eh?
2: Totalment.
0: Però quantes cançons teniu allò registrades mentalment de dir ara si ens la demanen jo m'hi poso?
2: No sé, unes 150.
0: Una 150 cançons, eh?
2: Més o menys, sí.
0: I vosaltres feu aquell espectacle tancat o no?
3: Fem... Bueno, és un espectacle, sí. O sigui, nosaltres fem... Ara tenim l'espectacle de 2 hores tancat, és el que és, la veritat. Sí que és veritat que alguna vegada... A veure, és el nostre quart any. Vull dir, tampoc portem molt de temps. I estem una mica prova-error, no? Vull dir, el primer any et llences a la piscina, veus què passa i a partir d'aquí dius, vale, això funciona, això no funciona. I sí que és veritat que nosaltres... A veure, i com tots els grups de versions, o sigui, passes per totes, per tot, perquè encaixi per totes les edats, per totes les dècades, i sí que és veritat que notem molt quines aixequen el públic més gran, quines aixequen els nens, vull dir, sí que al final, però hi ha com les típiques cançons que passen, que és el ventall de tot, no? Jo què sé, l'Empordà el coneix tothom, per exemple, el Flying Free el coneix tothom, vull dir, encara que siguin canalla petita, llavors...
0: Però ja veus que celebra més un que l'altre, no? Depèn del públic que tinguis. En aquell moment hi ha un... Aquell fons, els més puretes, ara han cantat més. I ara els més joves estan fent no sé què.
3: Exacte, llavors hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres, els medleys, són de pa-pa-pa-pa-pa. Vull dir, comences per una cosa, passes per l'altra, no les fem senceres.
0: No les feu senceres, vosaltres. És enganxar una darrere l'altra.
3: No, però que et podem posar a Coldplay i de cop i volta et posem la Nati Peluso.
0: Però quan...
3: Saps? Vull dir que no...
0: Quina durada de cançons podeu fer? O sigui, quants segons per cançó?
3: 30 segons, a vegades.
0: 30 segons?
3: A vegades, sí. Vull dir,
0: ho ajuntem.
3: I pensa que en aquest medley poder durar un quart d'hora. I t'he fotut allà 30... Bueno, 30 cançons no, però ja m'entens. En plan... Sí.
2: És que això és una...
3: La memòria muscular.
0: La memòria muscular.
2: És un efecte de l'enganxa i la dopamina que portem tots, perquè els últims anys, com no ho facis així, el públic es desenganxa, sobretot el públic jove.
0: És en sèrio, això, eh?
2: És en sèrio, ha canviat molt.
0: No pot parar. Però també ho feu més curt vosaltres.
2: És que per força. Nosaltres fa 20 anys en tocàvem The Wall dels Pink Floyd, que dura 5 minuts amb els solos inclosos.
0: Què dius?
2: És impensable trobar una banda que faci això.
5: No pots fer-ho.
0: Perquè se te'n van, no? Ja veus que...
2: Es perden.
0: Que se te'n perden. Vosaltres heu passat, heu vist aquesta evolució també?
5: Sí, sí. Nosaltres des dels inicis és nostra fórmula de fer això, anar per dret.
0: Ha estat així sempre?
5: Sí, sempre. I ja va arribar un moment... És el mateix, no? Que pots trobar un medley que no té cap de sentit. O sigui, passem d'un lloc a l'altre perquè volem fer això i perquè la gent fa, és com una colleja, hòstia, ara aquesta, no?
0: Però és molt DJ, això, també, no?
5: Sí.
0: És el que enllaça dues cançons, perquè, evidentment, una altra de les coses és que ha de sonar bé d'una a l'altra, aquesta mena de transició.
5: Sí, sí. Has d'estar una miqueta al tant a la reacció. Nosaltres tenim jo no sóc el cantant, jo sóc el teclista. El nostre cantant és Benito, que ara no està
0: Com està el Benito?
5: Benito està lluitant amb el seu càncer, que està...
0: Sí.
5: Bueno, porta 5 anys batejant amb això.
0: Vam veure un vídeo fa poc, no?
5: Sí.
0: Feu un homenatge.
5: Bueno, ha passat 3 fases que l'ha superat i està superfort i està superbé, però, claro, han tornat a veure una taqueta a la qual li han tornat a donar quimio i el procés de quimio no està. Té tots els símptomes i l'últim que pots cantar, perquè el primer que se de la gola, se ressequen i se queda sense veu i bueno.
0: Però li vindria molt de gust, clar.
5: Clar, sí.
0: Perquè també, bueno, que certa manera, deu ser una teràpia, també,
5: és una teràpia.
0: Saltar un escenari.
5: Sí,
0: perquè, clar, no, les sensacions, no? Com definiríeu la sensació de tenir la impressió que has capturat aquell públic, que al principi no estava amb tu o potser no et coneixia i te l'has emportat a casa i et venen... Com definiries això?
2: És genial, això. És genial. A part és que tenim molta sort de dedicar-nos a aquesta professió, perquè són de les poques professions que t'aplaudeixen després de treballar. Això només passa amb els pilots d'avió.
3: És molt satisfactori.
2: Passa amb les infermeres durant la pandèmia.
0: Però perdona, els pilots d'avió, quan ha estat un vol complicat, i has tingut la sensació que estaves a punt de morir?
2: Sí,
0: que no sé si estàs aplaudint que som vius o la maniobra, diguem-ne, no? Però sí que és veritat, clar, no és només l'aplaudiment, però tu notes que al principi no et coneixien o no estaven tant en tu o estaven freds i te'ls has emportat a casa? això.
3: Sí, sí, quan trenques el gel, òbviament, al principi, doncs, sempre és una mica fred, vulguis o no. Sí que és veritat que, sobretot vosaltres, que porteu tants anys, el tema és que segurament que hi ha gent especialment que ja us ve veure i ho noteu, no? Vull dir, això també fa il·lusió, encara que no sigui la gran quantitat, aleshores, quan és des de zero, que a vegades has d'omplir una plaça des de zero, llavors encara és més gratificant de dir, ostres, és que ho notes, o sigui, tu estàs allà a dalt, i per molt que després la gent et doni el feedback, és el que compta, no?, baixar, i que després la gent et pugui dir, ostres, que xulo, ens ha agradat, tal, no sé què, però la cosa és veure-ho tu des de dalt, això es percep de seguida, i amb els companys també notes com la inèrcia de, uah, la gent s'ho està passant bé, i és com que connectes més, et vens amunt, no?, i... Surt maco.
0: Us ho dediqueu professionalment, tots plegats, o no? O sigui, podeu viure d'això o no?
2: Nosaltres ho compaginem, sobretot amb classes de música.
0: Val.
2: I amb bolos amb altres formacions.
0: Mm-hmm. Sí. Amb d'altres formacions, clar, amb d'altres grups.
3: Jo sóc autònoma.
0: Sí. Factures el que pots.
3: El que puc. Sí que és veritat. A veure, jo em dedico a...
0: Les mujeres ja no lloren. Saps?
3: Això, les mujeres no lloren, les mujeres facturen. Sí, sí.
0: La canteu, aquesta? Soc...
3: No, mira. No, cantem una altra de la Shakira, justament. Però, jo sóc ballarina, sóc professora de dansa. Llavors treballo aquí a Barcelona. Bueno, treballo per tot Catalunya, perquè jo visc a Manresa. Aleshores pujo a Berga per fer classe, baixo a Barcelona. Fa el que faci falta, no? Me muevo pa aquí,
0: pa allà. El que fa són quilòmetres.
3: Això, faig molts quilòmetres. No? Llavors ja m'he acostumat. Quan vaig començar amb tot això dels concerts va ser com un... Pues ja està, saps? Vull dir, sí, em dedico, però dic, clar, no 100% als concerts, esclar.
0: Clar, vosaltres som molt coneguts, podeu viure de Hotel Cochambre?
5: Podem vivir.
0: Sí, no?
5: Sí. Ah,
0: sortosament això passa molt poc.
5: A veure, tenim altres projectes, jo personalment soc fotògraf i videògraf també.
0: Mare de Déu, senyor.
5: Llavors tinc un estudi de fotografia i treballo en moltes bandes, que és com és el meu món, al final acabo fent moltes promos i vídeos i... Mm-hmm. Llavors, bueno.
0: I què diríeu que us va portar a fer el que feu? O sigui, vau veure una banda, us encantava la música, vau anar a una festa major i vau veure, hòstia, això és el que m'agradaria ser.
5: Mira, t'explicaré l'anècdota de Benito.
0: Sí.
5: Perquè ell no es considera músic ni cantant, ell diu que és un clown, no? Llavors, ell...
0: Bueno, l'entertainer, no?
5: Sí, el té carisma i ell el que passava que ell anava a veure orquestres i es flipava mal tot el tema de la, sobretot de la llum, no? És algo que li encanta, no? Les llums, els flashos, tot això, no? I anava sempre pues, allà de festa, ell estava de festa i va ser el seu germà un dia que li va dir, tio, però per què no te dediques tu que eres un pallasso, no? Que sempre estàs... I va sortir així, no? En el meu cas, jo tenia un...
0: Però s'ha de cantar per des un pallasso, eh?
5: Bueno, però...
0: Mira, em fa el gesto com dient, bueno, tampoc no és tan important, eh?
5: Ahí estoy yo, tampoco canto.
0: Afinar tampoc no és tan important. Està sobrevalorat, afinar, no? I vosaltres recordeu la vostra història personal de dir, hòstia, això...
2: Hòstia, és que jo, en el meu cas, jo vaig començar quan tenia 17 o 18 anys.
0: Què dius ara?
2: Sí, i no sé, a mi t'hi porta la vida una miqueta. Enganxa molt, eh? Per això que et dic dels aplaudiments, per alimentar l'ego que tenim tots els músics, al final el sou és important, però jo penso que el fet de poder estar dalt d'un escenari és molt agradable.
0: Mm. I vosaltres?
3: Sí, a veure, nosaltres al final per separat, que nosaltres no ens coneixíem de res, les quatre, no ens coneixíem absolutament de res. Sí que és veritat que totes teníem els nostres projectes musicals per separat, però la cosa és també que al final la música és això, és compartir, és conèixer, és ajuntar-te amb les persones i crear coses, perquè un de sol, doncs sí, a veure, pot funcionar, però no és tan fàcil, no? I la cosa és entendre't, i la facilitat amb la que ens vam entendre va ser genial, vull dir, de no conèixer-nos a fer una banda i ara ja ser amigues, aleshores, doncs, què més volem, no?
0: Sí, sí, totalment. Escolta, són 2:45 del migdia. Jo volia fer una mica d'exhibició de bandes, de versions com vosaltres, amb el Hotel Cochambre, Aquelarre, Mitjanit, n'hi ha moltíssimes per Catalunya. Primer, només dir-vos que la gent que us vulgui seguir, avui també teniu concert, tots?
5: Sí, nosaltres estem a Sant Adrià del Besòs.
0: Hotel Cochambre i Sant Adrià del Besòs avui.
5: A la plaça de la Vila.
6: I demà Sabadell.
0: I demà Sabadell, també? O sigui, que és cap de setmana bèstia de festes majors. Mitjanit avui no.
2: Descans.
0: Diumenge. I el pròxim dia, llavors, ja seria?
2: Estarem a Horta el divendres vinent,
0: sí,
2: aquí a Barcelona, a les festes populars d'Horta.
0: Sí.
2: I l'endemà a Tiana. No me'n recordo.
0: Sí, em diuen el 12 de setembre a Tiana, m'acaben de cantar, pel Pinganillo. I les Aquelarre, què?
3: Nosaltres avui a dormidora.
0: Vale. Quan us deixem nosaltres, no?
3: I d'aquí, el dijous que ve, no l'altre, anem a Reus, a la Festa Major de Reus, si no m'equivoco, i el dia següent, no l'altre, Anem a Sabadell.
0: A Sabadell.
3: Que la nostra baixista, l'Anna, és de Sabadell.
0: Ja s'ha acabat la festa major.
3: Ah, però tenim un bar, anem a un barri que es diu Can Feu. Bueno, l'Anna ho sap millor que jo, que és d'allà.
0: Que és la festa major del barri de Can Feu.
3: Ah,
0: d'acord. Bueno, és que ja només faltava. Clar, les festes majors de barri, jo ja. Escolta, doncs, m'encantarà quan passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. Com ho farem, això, Cochambres? Què fareu?
1: Què farem? Bueno...
0: El que vulgueu, no?
1: Podem fer una barreja del que estem fent als concerts. El que dim nosaltres, igual que ha dit la companya, o sigui, fem popurri de... en el nostre cas expliquem històries, no? Una miqueta per continuar. I hi ha una cosa que sempre expliquem, el Benito i jo, que és que ell sempre diu, és murciano, no? És murcianito. Jo també soc xarnego, soc cordobès. I sempre defensem la llengua i que ens encanta que l'almorrana en català sigui la morena, no? Sempre ho diem, hòstia, que maco sona que maco sona la morena i que mal sona l'almorrana, i més en murciano, l'almorrana, no? I llavors, Charlie sempre es diu que la morena en argentino és la morocha.
0: Què dius, ara?

0: I aquesta cançó sempre la dedicarem i la continuem dedicant a tota aquesta penya que no ha pogut oblidar la seva ex.
1: Ui, esos que dicen, són molts,
0: no,
1: eh?
0: Ui, no han fet net.
1: No, no.
0: Fet net,
1: digo, supereu, no. Ja.
0: Jo no l'he oblidat, no.

0: de mucho cuidado. Chimpón. Pues tenías razón, tío. Ahora que la he cantado, me he dado cuenta que la colega me ha puesto a parir, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí. Hotel Cochambre, señores y señores. Os tiro ahí. Pues,
0: això
1: és una relació tòxica, eh?
2: Ah, sí, tot
1: t'aviso,
2: rato.
1: Eh?
2: Està despetxat.
1: Està despetxat. M'encantaria sentir com sonen les Aquelarre. Esteu a punt? Esteu a punt o no?
3: Aquí, no?
1: Sí?
3: Clar, home, sí, sí, sí, clar, clar. Estaria bé.
1: Estaria bé, eh? Què us falta?
3: Agafo una ampolleta d'aigua, no?
1: Sí, sisplau, sisplau.
3: M'ha pillat així en sec, això, eh?
1: Hosti. Què necessiteu? Alguna altra cosa? Un whisky?
4: Bueno, no cal.
3: Va o no? Bueno, nosaltres vam aprofitar i l'apagón, com que ens van avisar quan ens van avisar, doncs per preparar-ho, no? Una miqueta, vam dir, vine, va, sense llum i una guitarreta i a veure què passa. Ah, sí, vull dir, no, farem el que podrem amb la vida, no? Com sempre.

0: Ah, yeah. Everybody.
1: Les Akelarre. Va, i quan falten 5 minuts, menys 4 per arribar a les 2 en punt del migdia, als mitjanit, bueno, és que sou molts, jo ara. Ja sonareu, això?
2: És que nosaltres sempre toquem en directe, llavors vale. Hem de venir tots.
1: Sí, sí. Perfecte. Doncs endavant, quan vosaltres vulgueu. 4 minuts i seran les 2 en punt del migdia.

0: La mitjanit, senyores i senyors. Doncs aquesta petita exhibició de com sonen a les festes majors i com ens agrada tantíssim aquests embalats i aquestes festes amb aquest tipus de concerts. Hotel Cochambre, els podreu veure avui a Sant Adrià de Besòs, demà a Sabadell, les Aquelarre el 24 de setembre a Reus i el 26 de setembre a Sabadell, la mitjanit l'11 de setembre a Horta, el 12 de setembre a Tiana, després a Sant Mori, a Reus també i a Tarragona. Nois, ha estat un plaer, de veritat. Gràcies per l'esforç i fins la pròxima.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Dos minuts i seran les dues en punt del migdia. Fem pausa i de seguida rematem. Festa major.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.

0: Les Incunables.
1: Sortint de l'Oest ara mateix. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia.
1: Són Les Incunables, la Llucia Ramis i la Irene Cordón. Com estàs, Irene? Bon dia.
2: Bon dia, feliç de ser aquí.
1: Les Incunables és un nou espai que també estrenem a aquesta hora del matí al Via Lliure i em fa molta il·lusió. La Llucia ja la coneixeu, tots aquests anys que porta el Via Lliure, que és escriptora i, vaja, articulista i en aquest programa col·laboradora des de fa molt de temps. I la Irene Cordón, potser, si escolteu la ràdio també, aquesta setmana l'heu sentit al Versió RAC1, és una... en fi, una doctora, no ho dic malament, no?
2: No ho dic malament.
1: En història antiga, a la Universitat de Barcelona, egiptòloga, també. I a més, això no em diràs que sí, però una comunicadora excel·lent, en fi, que explica de la millor manera el món
2: sí,
1: de la història antiga.
2: Sí. No,
1: no sé. A veure, Llucia, primer, com ara l'estiu?
2: Molt bé.
1: Perquè no ens hem vist aquesta setmana.
2: Molt calorada, com sempre.
1: A Santa Mallorca, evidentment.
2: Sí, saturació turística, bla, bla.
1: De cada any, no. És la repetició de cada any.
2: Exacte.
1: Bé, Les Incunables. Què?
2: Què?
1: Què és Les Incunables,
2: Llucia? La nostra idea és explicar l'origen de tot.
1: Que, bueno, a veure, perdona.
2: De tot.
1: Com a inici és, en fi, potent.
2: Clar. I preguntar-nos a partir d'això si la història està condemnada a repetir-se, no? Perquè quan parlem de temes d'actualitat,
1: sí,
2: de què parlem realment? Existeixen els temes actuals o són sempre temes universals?
1: Tinc la sensació, Irene, que si ara t'ho pregunto tu, si l'actualitat, els temes d'actualitat, a vegades abans parlàvem amb el Delgado de què és notícia i què no és notícia. Les notícies que expliquem a la ràdio, si et pregunto tu si són noves o són reiteracions, em diràs que vaja.
2: Reiteracions.
1: Sempre, no?
2: Canviem els noms, canviem la manera de vestir, però el pensament i el ser humà segueix sent el mateix.
1: Mm. O sigui, per tant, aquesta història sempre s'ha explicat?
2: Sempre
1: cíclicament...
2: I sembla que no n'aprenguem.
1: No?
2: Jo crec que podíem prendre sí, algunes lliçons i crec que no acabem d'aprofitar-ho. A nosaltres ens fa l'efecte que tot és intrínsec a la humanitat i a les humanitats, no? Mm-hmm. I això és el que volem posar de relleu, no? Relacionar la història antiga, que en Irene coneix molt bé, amb el present i relacionar el bressol de la civilització amb l'actualitat. I d'aquí Les Incunables.
1: Les Incunables, perquè Les Incunables recordem què és, Els Incunables. Vaja, Les Incunables.
2: Un incunable procedeix del llatí incunabula, que pertany al bressol, i és vera que ens referim com a incunable al llibre, al full, a la imatge impresa, que són relatius a la primera infantesa de la impressió, no? Des de la invenció de la impremta cap a l'any 1440 fins al 31 de desembre de l'any 1500, però ens agrada molt la paraula perquè vol dir ens remet a la iniciació d'una cosa moderna i una cosa essencial que és el text imprès, no? Ens agrada molt aquesta paraula i ens agrada perquè sona bé, no? Les Incunables, i per això hem decidit dir-m'ho així.
1: Fantàstic, vale, jo que ho compro, absolutament. Bé, per arrencar temporada, quin serà el primer tema que és d'actualitat però que en realitat potser no és tanta actualitat?
2: Avui volem parlar de la immigració.
1: De les migracions, de les immigracions, de les emigracions...
2: Clar, migrar és anar d'un lloc a l'altre i la immigració és el moviment migratori vist des de la perspectiva del lloc d'arribada dels migrants.
1: Clar.
2: L'Organització Internacional de la Migració estima que al món hi ha 281 milions de migrants, dada que representa gairebé un 4% del total de la humanitat, no? I es calcula que 117,8 milions de persones al món s'han vist obligades a fugir de la seva llar a causa d'una guerra, de la violència, de la persecució i els conflictes, això segons l'ONU.
1: Per tant, el primer concepte, la primera idea d'aquestes Incunables és la immigració. Hora de revisar l'etimologia de per què diem immigrants als immigrants. L'etimologia, que és el que ens agrada més, Lucía.
2: Sí,

0: Té res per declarar?
1: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prevenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxada de seguretat, com ara.
2: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prevenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors no diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: No, de fora de, i la paraula O2 vol dir camí o ruta, seria el camí de sortida. Això seria l'èxode.
7: És un camí de sortida.
6: Sí. I finalment tenim les persones refugiades, que són aquelles que cerquen protecció en un territori estranger i inclou el verb fugere, fugir. No? Per tant, seria aquell lloc on tu estàs fugint del perill i trobes que tens una seguretat, no? Que tens un aixopluc. I després tenim la diàspora, que seria... Aquesta m'agrada molt, la dispersió d'un poble o comunitat per tot el món que ve del grec antic, perquè la preposició dia, que vol dir a través de, va lligada a sperein, que vol dir espora. Per tant, seria sembrar o escampar llavors per tot el món.
7: Com les espores de les plantes, també,
6: això
7: no?
6: Seria...
7: Allò de sembrar.
6: Exacte.
7: Diàspora és a través de...
6: O sigui, a través d'això vas escampant les teves llavors.
7: Que bona aquesta, que de veritat, eh? L'etimologia ens ho explica tot tant.
6: Sí, sí.
7: Bé, Irene, aquests dies tothom... No aquests dies, és el gran tema, el de la immigració, forma part dels debats públics, polítics, evidentment hem vist el cas de Ceuta, però podem mirar moltíssims més, però tècnicament a Ceuta, clar, es va produir una arribada d'immigrants i una sortida d'immigrants, per tant, pràcticament, bon, tot i que hi ha una part, però vaja, que és el debat públic a Europa, al món, etcètera, etcètera, no? Però clar, hi haurà gent que digui, ah, això és contemporani.
8: No, aquest és el tema. No ho és, però és ben cert que avui quan parlem de migracions sovint ho fem com si fos un fenomen molt nostre, molt del segle XXI, com si això de veure arribar persones a les fronteres, de discutir què fem amb aquestes persones, de preguntar-nos d'on venen, per què venen, no? O fins i tot, si les podem acollir, doncs em sembla que sigui una cosa molt nostra, i no ho és. Perquè si hi ha alguna cosa, us ho ben asseguro, que hem fet els humans al llarg de la història, és precisament aquesta, moure'ns.
7: Clar.
8: Ara ho comentava, no, la Llucia, aquesta paraula, no, de dispersió. Doncs ens anem movent. I per què ho fem? Doncs per diverses raons. Per ser, per comerciar, per buscar terres, per buscar feina, però a vegades també per fugir. De què? De guerres, de fam, sequera, o senzillament, doncs perquè allà on estàs vivint no t'hi sents a gust i et ve de gust allogar-te, moure't. Per tant, podem veure que això es produïa des de fa molt de temps, sense anar més lluny. Si voleu, ens anem cap a l'antic Egipte, que
7: home,
8: és una època que m'agrada moltíssim,
7: sí.
8: I tenim exemples claríssims de veure aquesta migració i emigració.
7: Per tant, anem 3.000 anys enrere cap a l'antic Egipte. Evidentment tenien immigrants a l'Egipte.
8: També, a més ho tenim molt ben documentat perquè, de fet, quan estudiem història, la història d'Egipte és molt llarga, eh? Són 3.000 anys d'història, però cap al 1600 abans ja podem documentar...
7: Abans de Crist, per tant.
8: Sempre abans de Crist.
7: Són 3.600 anys.
8: Sí, és a dir, fa 3.600 anys o fins i tot fa 4.000 anys. Uh-huh. Sí que tenim molt ben documentat un grup que les fonts ens diuen que són invasors. Què passa? Què vol dir això d'invasors?
9: Clar, és una altra paraula que hauríem de...
8: És una paraula molt interessant aquesta, perquè invasor ja implica... Té una connotació molt negativa. Perquè jo vaig al darrere, guerra, voler-se apropiar alguna cosa. I aquests invasors tenen un nom que són els Ixes.
7: Ixes.
8: Ixes,
7: o sigui, és un nom que reitera molt a l'antic Egipte.
8: Es reitera.
7: Ixes.
8: Llavors, clar, però què són els Ixes o qui són aquests Ixes? Llavors, un dia per l'altre no entren, sinó que sabem que és un grup, una població que no és homogeni, perquè provenen de diverses parts. Del que vindria a ser, nosaltres sempre diem el Mediterrani oriental, però més concretament seria l'actual Líban, Síria, Palestina, tota aquesta zona, gent que es belluga de forma pacífica, atenció, que van entrant pel delta d'Egipte, homes, dones, les seves criatures, i que es van instal·lant per allà al delta. Els motius són diversos, una miqueta el que comentàvem ara fa un moment, no ho sabem, o sigui, cada família, cada persona té el seu motiu, té la seva història i sabrà per què entrarà. Però això ho tenim molt ben documentat, perquè clar, ve gent de fora, forana, amb la seva pròpia cultura,
7: clar,
8: amb una imatge diferent també,
9: clar.
8: I això evidentment no passa desapercebut tampoc a aquest país faraó.
7: I va ser famós aquests Ixes perquè va acabar provocant alguna cosa significativa.

0: significativa, perquè tu dius, clar, la història els ha anomenat invasors. Això vol dir que en algun moment ha passat alguna cosa allà conflictiva, diguem-ne.
1: O les fonts ens han volgut dir que era conflictiu, que són coses diferents. És a dir, no hem d'imaginar que és una invasió, ara comentàvem, no?, que són les fonts egipcies que diuen que són invasors.
2: No hi ha una imposició.
1: No hi ha una imposició, i jo normalment la paraula invasió l'associo amb exèrcit. És a dir, no ha vingut un exèrcit, vinga, el que volem fer és
0: una potència estrangera.
1: Una potència estrangera. Els romans, per exemple, això sí que ho faran, no? Romanitzar la península ibèrica vol dir entrar amb l'exèrcit, amb les legions, i vinga, tot el que hi hagi aquí ho aniquilem i ho fem nostre i implantem lo nostre. No, no, no. Quan nosaltres parlem dels Xes, és, com us deia, aquestes poblacions que, empeses per noves oportunitats o simplement doncs, per una necessitat, entraran a Egipte. Llavors, no ho fan en cap exèrcit. Aquesta és una imatge, insisteixo a dir, que ens han volgut deixar, sobretot, la tradició posterior, però l'arqueologia, que és meravellosa, ens explica una història molt diferent i molt interessant. És que sovint la gent em diu, a mi m'encantaria tenir una màquina del temps per anar al passat.
0: Dic,
1: però si ja la tenim. Es diu arqueologia. Llavors, tu agafes l'arqueologia i dius, anem a mirar. Aquí hi ha realment aquesta guerra, perquè haurien d'haver indicis, hauria d'haver un assentament cremat, no hi ha res d'això, al contrari, l'arqueologia ens explica una història molt diferent, ens diu que va arribar aquesta gent i que es va integrant, que es van barrejant amb la societat que hi havia en aquell moment. Per tant, jo això no li dic invasió,
2: clar,
1: li dic una entrada.
0: I però sempre es diu que, per mi, i l'anàlisi que fem habitualment dels conceptes migratoris, els moviments migratoris, quan són molt importants, és que es genera un cert conflicte amb la població local. Us consta que hi havia un rebuig generalitzat per part, diguem-ne, dels egipcis, aquesta arribada dels Xes?
1: No hi ha un rebuig generalitzat, i de fet aquesta, per mi, és la qüestió, és una cosa meravellosa. Al contrari, sabem que conviuen perfectament amb la població egípcia, treballen, comercien, formen part d'aquella societat. Jo dic, perquè jo sóc molt romàntica, dic, segur que un home que vivia a l'antiga Fenícia es va enamorar d'una camperola egípcia.
0: És la millor integració, aquesta, no?
1: És la millor integració, i els
0: fills... Al llit hi ha molta integració.
1: Sí, és importantíssim l'amor per cohesionar grups, i en aquest cas doncs segur que va passar això, i això ho tenim molt ben documentat, i a més, per tant, d'aquí jo el que voldria dir és que en aquest moment no tenim a Egipte els estrangers i els egipcis, s'està barrejant absolutament tot. Això al nord, perquè es van instal·lar al nord. Què és el que passa? Que en el sud ens apareixerà uns senyors locals amb molt poder que no els agradarà aquesta gent forana, perquè amb el temps, generació rere generació, cada vegada seran més, i aprofitant un moment de crisi política i territorial d'Egipte, aprofitaran i es faran amb el tron. Per tant, us estic dient que els Xes acabaran sent faraons d'Egipte.
0: Què?
1: Clar.
0: I aquí... Els forans acaben manant.
1: Però després de moltes generacions acabaran manant. Clar, per què? Però no és perquè ells portin un conflicte, sinó perquè Egipte, que està en un moment de crisi, ho aprofiten, que ells estan molt ben organitzats, i diuen, coita, doncs comencem a governar. Però...
0: Bueno, organitzats i barrejats amb la població local,
1: totalment.
0: Per tant estan integrats d'alguna manera.
1: I egiptitzats. Si nosaltres sabem perfectament que ells han adoptat les divinitats egípcies, se l'han fet pròpies, tot, i que s'han enamorat. Això no ens ho diuen les fonts, però hem dit que ens ho hem d'imaginar, perquè sempre ha estat així.
0: Per tant, estem veient d'una identitat híbrida, d'alguna manera, en aquell moment.
1: 100%.
0: Però que acaben tenint un cert poder.
1: Tenen un poder.
0: I els de baix, els del sud, diuen, escolta, no.
1: Correcte, aprofitant una crisi política, fragmentació territorial, doncs ells es proclamen faraons d'Egipte, escriuen, el tema de l'escriptura que tant t'agrada, Lucía, ells escriuen amb jeroglífics i parlen l'egipci antic, és a dir, estan totalment egiptitzats. Sí que tenen noms sospitosos, perquè es diuen Jacob, es diuen Joan, són aquests noms, l'escriuen en jeroglífic, per això, però veus alguna cosa estranya. Llavors, des del sud diuen, no, si nosaltres també ens volem fer amb el poder, perquè què és això que hagi aparegut una família local i que s'hagi convertit en faraons d'Egipte? Per tant, des de la ciutat de Tebes, que aquesta sona molt perquè és l'actual Luxor, doncs hi ha uns senyors locals que diuen, no, el que hem de fer és, ens hem de fer amb el poder. Llavors, què hem de fer? Hem d'entablar una guerra. Això és una guerra civil, perquè de fet és el nord contra el sud, però no ho podem dir així.
0: La capital del nord, què seria?
1: Avaris. I quan excavem aquesta
0: és Tebes.
1: Tebes, correcte. Però llavors què passa? Que els senyors del sur, en un inici poden conviure, però els senyors del sur hi ha un moment que diuen no, ens volem fer fins amb el nord, ens ho volem fer absolutament tot. Per tant, què és el que farem? Doncs van agafar un exèrcit, és una família molt militaritzada, el nom d'aquests senyors que es convertiran en faraons d'Egipte són noms molt enrevessats, Sekenenreta, no, això no sona a Ramsès, eh? Això són noms sí, tenim molt més complexes.
0: Més normalitzat el Ramsès, els sí, Nefertitis, sí. Els no sé què.
1: Sí,
0: bueno, tampoc no són tan fàcils mateixos. Que alguns Hatshepsuts i no sé què, tampoc no són fàcils.
1: La ketchup.
0: La ketchup. Però jo tenia una profe que li deia la ketchup. Sí, sí.
1: Sí, és més fàcil de recordar. O sigui, com si aquesta gent del sur se'n va cap al nord per poder-los, de fet, expulsar. Llavors, acabaran guanyant la guerra, aquests en enreta guanyant la guerra. Això vol dir que hi ha una guerra civil, i això sí que l'arqueologia ens ensenya molt bé. Avaris queda totalment devastada i aconsegueixen expulsar a tots aquests xics fora d'Egipte. Però llavors ve la segona part. Com justifiques tu?
2: Clar.
1: Aquí ve la clau.
2: Clar.
1: Llavors dius, fàcil, direm que el que hem fet és alliberar Egipte d'una invasió.
0: Clar.
1: I s'inventen el relat. I aquí és on la clau de tot. És qui tingui el relat, qui expliqui els fets, és el vencedor. Llavors, ells el que aconseguiran és que la tradició posterior parli dels Hicses com aquest poble invasor, serà sinònim de tots aquests atacs, d'aquesta guerra, i són molt llestos al fer-ho, perquè ja quedarà per sempre a la memòria dels egipcis, i en un inici nosaltres fins i tot també els historiadors ho dèiem així, fins que l'arqueologia, doncs no, desvetlla una altra cosa, que no havia sigut així.
0: Estan identificats els líders, diguem-ne, dels moviments dels Hicses i en el moment de Tebes, qui eren els que manaven i qui va ser... Bueno, tenim una mica de música de guerra egipci, igual, fins i tot, mira, aquí la guerra, va, tu, arriba la guerra. Ara. Arriben amunt i avall.
1: És molt èpic.
0: S'han de defensar aquí. Qui eren els que manaven?
1: És a dir, podríem dir els senyors locals, els prínceps tabans, es diuen Sekenenreta II, Kamose, Amosis, tenen noms que omplen molt la boca, I des del nord tenen Apophis, que també és un nom que serà utilitzat per les pel·lícules, sempre són els dolents. Aquest Jacob que comentàvem, aquest Joan, llavors es confronta. Llavors, quines fonts tenim? Molts militars que van anar a aquestes guerres, que ho han deixat plasmat a les parets de les seves tombes, i això és molt interessant. No hem d'oblidar que Egipte és un país que té escriptura, que utilitza aquesta escriptura i que va narrant aquests fets. No ho fan d'una forma periodística com ho faries.
0: Clar. Bueno, però és el protoperiodisme, d'alguna manera,
1: sí.
0: No? És un relat.
2: Al final, l'arqueologia i el periodisme són iguals, només que un parla de l'actualitat i l'altre parla de l'antiga actualitat.
0: Clar.
1: Sí, és això, exactament. Però una font escrita, què és el que passa? Que sempre has d'anar molt en compte, perquè és molt fàcil mentir amb una font escrita. Per això l'arqueologia, que agafa vestigis materials en comptes d'escrits, sempre ens va molt millor. Però aquí sí que tenim els noms, i evidentment sempre és gràcies als déus i a les deeses, perquè no hem d'oblidar que Egipte és un país molt profundament religiós, doncs que evidentment han sigut els déus els que han volgut que la victòria hagi estat per part dels del sur. De totes maneres, el que comentàvem, com justifiques aquesta guerra, sobretot per la gent del nord, que està totalment integrada, anem a crear un enemic. Això s'ha fet al llarg de la història, se segueix fent. Crear un enemic. Qui és l'enemic? Digue-li bàrbar. Pels romans li diuen tot el que allò que no sigui romà és un bàrbar. Tant és de la seva procedència. Doncs aquí, digue-li Hicsa.
2: I llavors aquest recel es comença a fer també al nord, encara que s'haguessin integrat els Hicses?
1: Ja s'encarreguen ells de barrejar-ho tot. O sigui, els del sur agafaran alguns dels seus homes més potents i els posaran a administrar cap al nord.
0: Perquè llavors, perdona, el nom dels Hicses li posen als egipcis del sud?
1: Sí, de fet, Hicses és molt curiós, perquè en egipci antic, que és una llengua avui dia morta, vol dir prínceps asiàtics. Que ells ho posaven tot, és boníssim. Sí.
0: Els
1: sí.
0: Prínceps que van venir de fora.
1: De fora. Perquè, a més a més, a vegades ens imaginem que venen realment uns buscavides. Però molts van venir a comercialitzar. I llavors, hi ha una paradoxa boníssima, i és que quan van entrar els Hicses, ells venen amb la seva pròpia cultura, que quedarà barrejada amb l'egípcia. Jo a vegades dic, no, què passaria si els catalans doncs haguéssim d'emigrar per algun fet, per alguna cosa, jo crec que sí que ens integraríem al nou lloc, però potser veuríem el vi amb un porró. Llavors el porró és molt català. Per tant, és un... No? És un
0: però això ja ha passat, és a dir, després de la guerra civil, quan va haver-hi l'exili forçat a moltíssima gent, tu tens referències catalanes a Mèxic, a l'Argentina, a França, evidentment, hi ha una sèrie de racons que tenen, vaja, el record d'haver-hi passat, i encara hi ha referències catalanes.
1: O el tram despotrica contra els mexicans mentre se'n menja un burrito.
0: Sí, dir,
1: com pot ser? Sí, llavors, què van fer els Hicses? Ells també van entrar amb la seva pròpia cultura i, entre altres coses, van portar a Egipte el cavall, que no l'havien vist mai.
0: No tenien cavalls a Egipte?
1: No l'havien vist mai.
0: No
1: el carro de combat, van portar l'arc compost, però després altres coses no tan tecnomilitars, però el vestit plissat, van entrar una nova moda. Les modes també entren. O el llaüt, no l'havien vist mai. Llavors, la paradoxa quina és? Que la gent del sur utilitza el cavall i el carro de combat per fer fora els Hicses.
0: Que són els que l'han portat.
1: Que l'han portat. Llavors, agafem aquells components que ens agraden, aquelles coses, les fem nostres, perquè això sempre ha passat, perquè en veritat estan barrejats. I, de fet, l'exèrcit egipci es convertirà en un dels més potents del Pròxim Orient gràcies a aquesta tecnologia, portada pels Hicses. Però això tothom se n'oblida.
0: M'encanta perquè hi ha aquest punt. No sé si els Xs tenien una religió pròpia, unes creences particulars, perquè, clar, aquí hi ha la cosa que dius... Té unes connexions evidents amb la realitat, amb l'actualitat, que és assenyalar els de fora, perquè diu que ens estan envaint, no? En determinats contextos, que tenen unes costums diferents i una llengua diferent, probablement, són físicament diferents en certes coses, i acabar establint en alguns camps que és una batalla religiosa, també, no? Que és, els déus estan amb nosaltres, no amb ells.
1: Clar,
0: no?
1: Val.
0: La victòria la guanyem perquè els déus estan amb nosaltres.
1: La guerra, jo veig molt clar que no és egipcis versus aquests invasors, sinó que és una guerra de poder. Correcte. A veure qui vol el poder, això ho tenim molt clar, però ho has de justificar, dèiem. Què és el bo? Que estem en un sistema politeista. Els egipcis són politeistes, això vol dir que es creu en un nombre il·limitat de divinitats, i els ixes també són politeistes. Els sistemes politeistes són interessantíssims perquè són molt tolerants. Els monoteismes no són tolerants, perquè hi ha un únic Déu i el meu bo és el bo.
2: I la resta no existeixen. És el que diu el meu Déu, cap altre.
1: L'únic Déu. I això justifica fins i tot croades, creuades, justifica guerres, terrible. En canvi, un sistema politeista, tu acceptes tots els déus. I quan van entrar els Xes, van dir, quins déus hi ha aquí? I els hi van dir, doncs mira, per exemple, el riu Nil, tan meravellós, té el déu Happy. Ah, doncs, el que farem és resar a Happy per tenir unes bones inundacions. Per tant, una mentalitat politeista és molt fàcil d'acceptar altres divinitats. I fins i tot ells portaven un déu que es diu Baal, que és molt conegut per tota aquella regió, i el que van fer és assimilar-lo amb un egipci que es diu Set. Llavors, la tradició què farà? Com que ells estan adorant el déu Set, la mitologia, el relat mític, el canviaran i faran que el déu Set és el dolent de la pel·lícula, quan és un déu egipci. Sí, perquè veieu la intel·ligència i tot el que hi ha al darrere. Sí, no és només una lluita i ja està, és com ho trobem bé perquè després també tothom ho acabi creient i es vagi repetint.
2: I què feien, assemblees per determinar totes aquestes coses?
1: Mira,
2: com organitzaven, Lucía, això?
1: És la gran pregunta.
0: Algú va tenir una idea i a fer punyetes.
1: És la gran pregunta, però jo no puc... A veure...
2: Qui és el mentor d'això?
1: Qui és el mentor? D'entrada, si començo diguéssim que eren homes, no dones, perquè més són els que tenien l'accés, doncs, a tota aquesta burocràcia, administracions que s'havien llegit escriure, però jo també més d'una vegada he pensat, però això com ho fan? És un equip de govern? Com ho fan això? No?
0: Sí. Tu estaves parlant això 1600 abans de Crist, i per ubicar-ho, que no en sabem gens d'aquesta qüestió, dins de la historiografia de l'antic Egipte, és un moment àlgid o és un moment baix? Tenien el poder, tenien el control, eren els reis del món o no?
1: No, és que de fet en aquell moment Egipte està una mica debilitat, segueix sent forta, però està una miqueta debilitada.
0: Però ha tingut un esplendor previ.
1: Ja ve de l'època de les piràmides, que són del 2600 abans.
0: Ah, d'acord. O sigui, les piràmides són mil anys abans que arriben els Xes.
1: Sí, sí, sí, arriben els Xes i deurien veure aquelles construccions i deurien dir quina meravella. O sigui, imagina't com va la història d'Egipte. Però quan aquests senyors locals de Tebes, del sur, vagin cap al nord i aconsegueixin expulsar els Xes i ells es facin amb tot el poder, us asseguro que comença l'època de màxima esplendor de l'antic Egipte, que és el que coneixem amb el nom del Regne Nou, durant 500 anys. Del 1500 a l'any 1000, que és l'època, ara sí, que apareixeran aquests faraons que tan bé coneixem, que són Ramsès i el Tutankamón i la Kenatón i la Hatshepsut i tots aquests que en fem totes les pel·lícules.
0: Que això serà en un altre episodi.
1: Evidentment.
0: Hem parlat de la immigració, l'actual i la de fa 3.600 anys. Lucía, recomana'ns coses per parlar d'immigració.
2: Sí, per exemple, fa poc es va estrenar la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, basada en el llibre homònim autobiogràfic d'Osman Umar, autor també del llibre Des del País dels Blancs. Ell, als anys 90, va decidir anar-se'n de Ghana quan encara era un nen, era un preadolescent, i després d'un viatge intens a través de l'Àfrica que dura 5 anys, arriba a Barcelona i es troba amb un sistema social, institucional, que l'obliga a viure en el carrer i a treballar de manter. Se sent molt tot sol, passa fam, pateix la indiferència de la gent, el racisme, té fred, té por, fins que coneix la Montse, que està interpretada per Emma Vilarasau a la pel·lícula, que l'acull a casa seva, i Osman Umar té a la fi l'oportunitat que no ha tingut abans. Però també tenim altres dos llibres, com per exemple Sense papers, editat per Isaac Fernández i Catalina Gaya Morlà, que recull el testimoni de 14 persones en situació irregular a Catalunya i aprofundeix en el viatge, però també en la realitat legal i social que es troben aquí en arribar-hi, i testimonis, són testimonis procedents també de la Xina, del Marroc, del Canadà, del Perú, de Polònia, Senegal, Ecuador, Guinea Bissau, Bolívia, Pakistan, l'Uruguai, Venezuela, Ucraïna, Argentina, perquè cadascun d'ells té una realitat diferent d'arribada i se troben una realitat aquí també comuna. No? Això està publicat per Mina, i el llibre inclou fotografies dels protagonistes i aspectes poc coneguts de les seves cultures d'origen. En la mateixa línia, una mica, ja hem hagut de marxar, a Chiara Editorial, que és un llibre il·lustrat de Laia Diaumada i Cinta Fosch, que recull el testimoni, bueno, testimonis també reals de sis joves migrants que actualment resideixen a Catalunya. I també tenim Migrants, que és un llibre il·lustrat amb il·lustracions d'Isao Watanabe, no té text, que narra a través d'imatges el viatge d'un grup d'animals que deixen enrere un bosc nocturn mancat de fulles, i en aquest viatge...
0: És un llibre infantil, representa?
2: És per tots els públics, però sí que va molt bé perquè és molt gràfic en aquest sentit, no? Vas veient imatges que nosaltres estem acostumats a veure en els mitjans de comunicació, com per exemple un camp de refugiats, surten camps de refugiats, i que són imatges que, vistes en il·lustracions, ens porten a la reflexió, no? Llavors, nosaltres el que fem amb aquest llibre és acompanyar els personatges en un periple d'incertesa, on conviu la mort, però també l'esperança de veure com en un desert torna a créixer l'herba. Aquest està publicat a Libros del Zorro Rojo. I després un clàssic modern, que és Solito, de Javier Zamora.
0: Oh, quin llibre, Solito.
2: Sí, que és la història d'un nen de 9 anys que viatja tot sol des d'El Salvador fins als Estats Units, una mena de memòries mesclada amb crònica novel·lada. Fa una ruta que comença ell tot sol, però que només es pot acomplir amb l'ajuda de les persones que van apareixent pel camí. La teniu a Periscopi.
0: D'alguna cosa, per resumir-ho, el que ens explica, jo crec que ha estat molt clar el que ens explica la història al voltant d'aquesta qüestió, no?, de la immigració.
3: Sí, jo crec que en primer lloc és que moure'ns forma part de la història de la humanitat, no? Ho estàvem comentant ara fa un moment, estic convençudíssima. També ens ensenya, no?, que les migracions transformen tant els que arriben com els que ja hi són, ara ho comentàvem, no? O sigui,
0: que és inevitable.
3: És inevitable, i està bé. Aquest és el tema, és no, això.
0: I que a vegades potser fins i tot el que creiem que és molt nostre des de la perspectiva actual és fruit d'una altra immigració, no?
3: Sempre.
0: És a dir, la tradició que tu consideres que és teva, això no pot canviar, en realitat en algun moment s'ha produït. Potser sí, per influència d'algú que venia de fora.
3: Sí, potser ens pensem que la migració és l'excepció, és quelcom excepcional a la història, i jo crec que és la constant. I que encara diria més, que jo diria que potser és de les coses que expliquen i ens defineixen qui som nosaltres.
2: Clar.
0: I sobretot com l'expliques, no?
3: Per mi això també és interessantíssim, no? Si haguéssim de treure alguna lliçó seria aquesta, que la història ens ensenya una cosa de la migració, que és com decidim explicar-la, quin nom li volem donar, com la volem maquillar, i que sovint, no?, governs amb crisis aprofiten això, aquest moment, per posar, assenyalar un culpable i no assenyalar-se a si mateix per saber quins són els problemes que hi ha interns. Llavors és molt més fàcil sempre fer-ho cap a fora, llavors així ja et treus les puces, no?, de sobre, i que la història es repeteix.
0: Les Incunables, nou espai de... Mira, li he fet riure tot ara, de lo bo que és el nom. Les Incunables, amb la Llúcia Ramis i amb la Irene Cordon. Us espero la setmana que ve. Sabem el tema la setmana que ve o no voleu?
2: Sí. Vols avançar-lo o no?
0: Sí.
2: O vols que sigui sorpresa?
0: No, vull que sigui sorpresa. Vale. M'agraden més les sorpreses. Un quart d'hora del migdia. Senyores Incunables, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé, una ferrada.
3: Vagi bé.
0: Quart d'una del migdia.
4: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.

0: A vegades ens fixem en històries que tenen a veure amb circumstàncies que són d'actualitat. Per exemple, aquesta setmana s'ha explicat avui Plateret que arriba un dels espectacles de circ més importants del món a Catalunya, Barcelona, el Cirque du Soleil, amb l'espectacle Curiós, que es pot veure fins al dia 18 d'octubre a la gran carpa que hi ha a l'Hospitalet de Llobregat. Però volíem aprofitar aquesta circumstància per endinsar-nos una estona al món del circ a través d'una història que té diversos girs, que té diversos interessos i que és especial. Per una banda, hem de dir que el món del circ, evidentment, a Catalunya té molta, molta tradició. Evidentment, a banda de l'arribada del Cirque du Soleil, hi ha una pila de grans espectacles. Si aneu a l'Empordà, també segur que heu pogut veure o heu tingut l'ocasió d'anar al Cirque Reluí, que ha estat tot l'agost a Palafrugell. A la resta de Catalunya, també, com que som en plena època de festes majors, hi ha una pila d'espectacles per tot arreu. A Catalunya tenim el Cirque Creek, tenim moltes altres formacions. I a banda de ser unes disciplines molt espectaculars de veure, sempre hi ha afegida tota una història de qui són aquelles persones darrere de l'espectacle, quines històries tenen, per què fan el que fan, per què es llencen fins i tot a la possibilitat d'aprendre mal per trobar-se amb el públic o per impressionar el públic. Avui m'agradaria saludar una parella molt especial, perquè són mare i fill, que són la Rosa Peláez. Com estàs, Rosa? Bon dia.
1: Hola.
0: I el seu fill, l'Arai Peláez. Com estàs, Arai? Bon dia.
2: Molt bé.
0: Si ho tinc ben entès, vosaltres sou mare i fill, però companys de feina, diguem-ne.
1: Doncs ho tens molt ben entès.
0: Sí, eh?
1: Així és actualment.
0: Actualment, des de fa quan?
1: Doncs mira, si ens rematem als orígens, des de que estava embarassada...
0: Ja fèieu circ junts, no?
1: Ja fèiem circ junts, però realment així, més oficialment a nivell de format espectacle, sí? Doncs des de fa 4 temporades.
0: 4 temporades?
1: Sí, sí. O sigui,
0: des d'aquella en tenia quants? O sigui, quin, perdona, ara, quina edat tens tu?
2: 9 anys.
0: 9 anys.
2: Jo porto 3 anys fent circ.
1: 4.
0: 4 ja.
2: 4 anys.
0: Mira, ja ha perdut...
1: Ja hem perdut el compte.
0: Sí, sí. O sigui, des dels 5 anys que estàs fent coses de circ.
2: Sí.
0: Hem de dir que la setmana que ve comença l'escola.
2: Sí, sobre això...
0: Què?
2: Bueno,
0: no t'agrada l'escola, tu?
2: Sí, per una banda sí, perquè tinc els amics, sí. Això, però...
0: Però per l'altra no tant.
2: No.
0: T'agrada més el món del circ,
2: sí.
0: Podríem dir. Clar, tu cada dia vas a l'escola, però també, imagino, perquè això, algunes vegades, quan hem parlat amb la gent que us hi dediqueu, això és un entrenament diari.
1: Correcte.
0: Pràcticament.
1: Sí.
0: Llavors, ara, i tu vas a l'escola, però també has de fer circ cada dia, o no?
2: Bueno, cada dia no, però a casa he destrossat algunes coses.
0: Què? Què has destrossat a casa?
2: No,
1: amb els malabars,
2: sí.
1: Per exemple, llançant-los per tot arreu. Però per sort tenim...
0: Si tot allò que els pares normalment li diuen als fills que no facin és el que fa l'Arai a casa, no?
1: Sí.
0: Vinga, tirar les coses amunt, salta cap aquí, cap allà, fent el saltimbanqui i aquestes coses, no?
1: Sí, correcte. Però per sort l'Arai té la sort de que disposem d'una escola de circ.
0: Ah.
1: Sí, i llavors l'Arai, doncs, per sort també té el seu espai
0: allà
1: adequat per poder desenvolupar...
0: Per entrenar, per assajar, pel que sigui, no? No sé com anomeneu, entrenar, se'n diu, o assajar?
1: Sí, assajar, entrenar...
0: D'acord. Feu un espectacle junts? Com es diu aquest espectacle?
2: La vida toroidal.
0: La?
2: Vida toroidal.
0: Vida toroidal?
1: Correcte.
0: I què vol dir vida toroidal?
1: I entre parèntesis, de Rosa Arai.
0: De Rosa Arai.
1: Perquè és el...
0: És el què? És
1: el nostre Rosa i Arai.
0: Ah, de Rosa Arai. Val.
1: Toroide ho fem servir com un adjectiu, perquè el toroide és el model primari que utilitza... Això la gent no ho coneix gaire.
0: No, és que jo no sé què és un toroide.
1: És que la gent em diu un tiroide,
0: La tiroide o és una cosa mèdica o
1: sí,
0: és una forma geomètrica.
1: La veritat és que el nom no és molt atractiu, però jo sóc allò militant del que...
0: Sí.
1: Quan se'm posa alguna cosa entre cella i cella.
0: Sí.
1: I és el model que utilitza a la natura per la vida,
0: ah,
1: a qualsevol escala. Llavors, a mi m'agrada fer-ho servir com a adjectiu perquè realment la vida està molt viva, és impermanent, completament, canviant, i llavors en aquest espectacle es veu moltíssim això perquè realment, per exemple, des de la primera versió d'aquest espectacle fins a l'actualitat, doncs ha anat variant moltíssim.
0: I l'Arai, què hi fa? Perquè algú ens estarà escoltant a la ràdio i diu, home, un nano de 9 anys, a veure què és el que fa en un espectacle de circ. Què hi fas, Arai? Doncs
2: pues una mica de tot, malabars, monocicle...
1: La bici, no?
2: Bueno,
0: una
2: roda?
0: Sí. Una bici d'una roda, sí,
2: sí,
0: clar.
1: Jo no hi sé anar, per exemple.
0: No
1: tot el que ell fa, jo no ho sé fer. De veritat,
0: llança. Jo m'he d'imaginar la mare... Arai, fes el... Baixa d'aquí. No, això no ho has fet mai, no?
1: No et pensis, depèn de quines altres coses, sí. O sigui, el llit elàstic, coses que tenim,
0: ah, sí?
1: A l'escola de circ, sí que...
0: Arai, fes el favor, eh?
1: Sí que m'he sorprès jo mateixa.
2: Encara no s'ha curat de mals espants.
0: Ah, sí?
1: Dels espants, sí.
0: Per què? Que tens ensurts a vegades, Arai, o no?
2: No, normal.
1: No, fa coses naturals del circ, a més és molt segur en realitat, però degut al meu passat també sí. Pues, a nivell de circ amb les històries que m'han passat, doncs tinc una mica de por, però és algo que m'haig de treballar, jo sóc conscient que m'haig de treballar. Mm-hmm. I ara que sóc filla i mare, ho sí. veig, perquè ma mare i el meu pare
2: ja estan curats d'espans.
1: Déu-n'hi-do el que han hagut de veure,
0: sí,
1: eh?
0: Perquè Rosa, perdona, quina edat tens tu?
1: 43.
0: 43.
1: Sí.
0: I al circ t'hi dediques des de fa quan?
1: Al món del circ fa 22 anys.
0: 22 anys.
1: Sí.
0: Val, i m'has parlat d'una mena d'historial de lesions important?
1: Sí, que això em ve del meu passat de gimnàstica. Jo havia fet gimnàstica artística i havia competit així sèriament a nivell de selecció espanyola, campionat d'Espanya, el 2000-2001. Però sí, la lesió més important va ser fa 16 anys, que en ple espectacle de circ, a més és com molt simbòlic, no? La vida a vegades et passen, ara amb la distància dic, això tot passa per algo, perquè va ser al pati de la meva escola, al barri de Sants,
0: sí.
1: i era al juny, al carrer, a les 12 del migdia, i llavors, doncs, bueno, va ser un error tècnic, però també arriscava molt, jo feia un doble mortal, fèiem bogeries al carrer, amb el que comporten, és el mateix fer un espectacle de circ en carpa,
0: clar.
1: o en un teatre que no al carrer, que hi ha molts factors externs, com el sol, la calor, i avui dia això cada cop és més complicat i s'està, com a nivell artístic, s'està també regulant, no?, de segons quines actuacions no es facin.
0: I què estaves fent quan vas tenir l'accident?
1: Doncs va ser
0: quin era l'exercici?
1: Estava fent teles, que podries dir teles.
0: Allò que són teles que estan penjants,
1: sí,
0: entenc?
1: Sí, sí.
0: I tu estàs a una certa alçada i hi ha...
1: Correcte.
0: Bueno, no sé com anomenar-ne, però moviments.
1: Correcte,
0: tècnics,
1: fas
0: no?
1: com nusos i moviments, sí. i llavors
0: que puges i baixes, no?
1: t'enrolles i et desenrolles.
0: Uh-huh.
1: El que passa que jo avui, bueno, des de l'accident ja, sí o sí, treballo amb un matalàs a sota.
0: I llavors on tenies?
1: No tenia matalàs. Hosti. I a part vaig fer una recerca, jo era la més xula que un ocho, o sigui, volia fer allò, el més difícil encara i el més raro, i això, pressa de fer-te, doncs, d'un nom, no? Una... O sigui, conegut i tal... Sí, al final és això, és t'exposes fins al nivell, te't jugues la vida. Jo, vull dir, vaig estar a punt de no explicar-ho. Perquè, clar, vaig caure de 6 metres al terra, ciment, perquè estava fent una mena de tobogant amb les teles, que és una cosa... Saps quan les amaques, que et volques,
0: sí, sí,
1: que pot ser fàcil de volcar, però doncs algo semblant no és un truc...
0: No és dels habituals que pots veure quan vas a veure un espectacle amb teles, no?
1: No.
0: Això no es fa.
1: I jo volia fer, doncs, això, el més inèdit.
0: El que no es fa.
1: I clar, a vegades prova d'assaig-error, no? Però sí,
0: I vas
1: sí.
0: caure de 6 metres, imagino que amb el cos, o sigui, el cap mirant cap avall.
1: De
0: no?
1: costat. Per sort,
0: costat.
1: Vaig caure, per sort, vaig picar primer amb la pelvis i després amb el cap. Perquè si no m'hagués explicat. Tinc una cicatriu aquí que...
0: Hosti, sí.
1: De piratessa.
0: Ara s'acaba d'aixecar els cabells, el cervell, i m'ha ensenyat
1: aquí,
0: una mica de cicatriu, no?
1: Però vaig picar amb la part dreta. Llavors, bueno, va ser una fractura per 7 parts diferents.
0: Vas perdre la consciència? O...
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, l'impacte va arribar allà i ja no, i tu ja et despertes a l'hospital.
1: Per sort, realment, no me'n recordo de la caiguda, no me'n recordo de res, fins que sí, a l'hospital, allò, bueno, vaig estar a la UCI...
0: On et van
1: dies.
0: Portar?
1: Doncs mira, per sort també, el dia anterior havíem actuat a Cadaqués.
0: Sí.
1: I llavors el dia...
0: I havíeu fet aquest exercici.
1: Sí, ho havíem fet diverses vegades, no moltes, però ja ho havíem fet. I llavors era com que jo em sentia molt segura, no? Clar. I no ets conscient del perill. Però realment, bueno, vaig caure a la Farga, aquí al barri de Sants, i l'hospital més proper és el Clínic. O sigui, quin millor hospital... O sigui, dins de la... Això, torno a dir, de la desgràcia, doncs va... Però llavors vaig estar 5 dies esperant a que vingués el doctor especialista
0: en pelvis.
1: En pelvis, correcte.
0: Perquè dius que el vas trencar per 7 llocs diferents.
1: 7 llocs diferents, sí, sí. O sigui, anatòmicament, sí, sí, la sacroiliaca, la cresta ilíaca, el pubis, l'anell... Bueno, moltes coses que a mi em van dir, bueno, segurament no podràs caminar o et quedaràs coixa... Perquè t'has trencat per uns llocs molt xungos. Sí, sí.
0: Tu recordes aquest despertar i veure...
1: Sí, això sí. Tot i que anava, vull dir que jo, ja et dic, mai no m'agrada el tema de fàrmacs ni de químics, però em van donar morfina, imagina't.
0: Clar, imagina't.
1: I aquella vegada, doncs mira, gràcies a aquests avanços de la tecnologia que podia veure-ho les coses més d'alguna, sentir més pausadament la desgràcia, no? I llavors...
0: Però de les primeres coses que et diuen és que no tornes a caminar.
1: Sí, però em recordo com, bueno, estava tan dòcil i tan, havia sigut tan fort l'impacte que estava entregada
0: Feu el que hagueu de
1: fer. A la vida, exacte, feu el que hagueu de fer, perquè estava, vull dir, sí, sí.
0: I em parles d'un doctor que estaves esperant?
1: Sí, llavors el doctor fa molt, vull dir, en veritat, és com tot de... Jo sempre li dono la volta a les coses i acabo fent... riure positiu a algú, no, negatiu. Com, i llavors, per exemple, el doctor més, dels més importants de pelvis es diu, actualment segueix sent
2: doctor
1: exercint.
2: Zumbao.
1: Com es diu, Arai?
0: Com?
2: Doctor Zumbao.
1: Zumbado.
0: Zumbado?
1: No és una broma.
0: És broma.
1: Alonso Zumbado.
0: Alonso Zumbado.
1: Que tinc el seu WhatsApp, li pots confirmar?
0: O sigui, un dels grans especialistes en pelvis...
1: Que corre per tot Espanya.
0: Que corre per tot Espanya, és el doctor Zumbado.
1: Alonso Zumbado, no?
0: Que és el que et va atendre a tu venint del circ, d'aquesta lesió tan, tan greu.
1: Sí, sí, jo li dec la vida, m'ha salvat la vida. De veritat, és una de les persones més importants de la meva vida, eh?
2: Sí, però si també tu... hi ha una cosa...
1: La radiografia és molt
0: que
1: potent.
0: Que et va ensenyar la radiografia. I...
1: Sí, clar, jo la tinc, me la sé de memòria. Tinc moltes. Sí,
2: fa impressió, per tot... fa impressió.
0: I va ser el mateix doctor Zumbado que et va dir això de que potser no caminaries més, o no?
1: El doc... No.
0: Ell ja no.
1: No.
0: Ell
1: s'ho
0: va
1: ja
0: mirar
1: no.
0: I et va dir...
1: És que aquest
0: això...
1: home, jo crec que és, també és d'un altre planeta, com jo, em va dir, tu ets d'un altre planeta, i els metges que m'he trobat més endavant amb tota la recuperació que he tingut, doncs m'han confirmat. Ell sempre em va dir, tu faràs el que tu vulguis, pariràs natural.
0: Ah, jo... clar, perquè, perdona, l'Arai no hi era.
1: Correcte, 7 anys abans.
0: 7 anys abans tu no havies estat mare i tenies la pelvis absolutament destrossada.
1: Exacte, i a més, anatòmicament, les zones on quan ens embarassem es dilaten, que és el pubis, la símfisis del pubis i la sacroilíaca, l'articulació de darrere, diguéssim, del sacre, això ho tenia fixat, jo ho tinc fixat per una placa que no m'han tret ni em trauran mai més.
0: Que no, i per tant no hi ha mobilitat, o no,
1: no
0: hi ha gaire mobilitat.
1: Però... És que és increïble, el que vull remarcar és que el cos té una capacitat de regeneració i recuperació increïble, sempre i quan, òbviament, tu responsabilitzis i posis molta consciència a allò que fas, no? Per exemple, jo en aquella època tenia 29 anys, era molt, o sigui, tenia molta força i flexibilitat, un equilibri de força i flexi a la vegada, i em van dir que llavors això era un avantatge molt gran, no? I també vaig fer molt de treball mental. O sigui, el treball mental és molt important. Meditacions, mindfulness, coses d'aquestes, ajuden molt,
0: per
1: la veritat.
0: Per tu, a l'època aquesta de la UCI, tornar a fer circ era una possibilitat? O ni tan sols t'ho plantejaves?
1: Doncs la veritat és que jo em plantejava, no, perquè tal com m'havien dit, no m'ho plantejava, i de fet em plantejava desfer de partner de màgia.
0: Ah,
1: ja
0: sí?
1: Vaig parlar amb un mag.
0: Escolta,
1: perquè...
0: si d'això no me'n surto bé...
1: Sí, després també un company em va portar un saxo i vaig començar a tocar el saxo.
0: Allà a l'hospital mateix?
1: No, no, bueno, això a casa, però bueno, 15 dies després.
0: Què dius ara? Van... O sigui, a l'hospital bueno, t'hi vas estar pocs dies?
1: Sí, em van dir que estaria 16 dies... Ai, perdó, em van dir que estaria un mes com a mínim, que trigaria 4 mesos en tornar a posar el peu a terra,
0: sí.
1: Perquè clar, amb tota l'operació havies d'estar en descàrrega,
0: clar, dir,
1: no? Perquè és per recuperar-te els ossos i tal. I llavors jo vaig trencar els pronòstics, amb 16 dies estava a casa i amb 4 mesos estava caminant sense crosses.
0: Al cap de 4 mesos caminaves.
1: I en cap de 8 mesos vam tornar a reestrenar l'espectacle.
0: No.
1: Que l'havíem... Sí, sí, era com...
0: Vas trigar 8 mesos a tornar a fer aquell mateix espectacle?
1: Sí, però, evidentment, sense amb números renovats. O sigui,
0: aquell número ja no el vas tornar a fer mai.
1: Les teles les vam renovar amb matalàs, per suposat, i també fèiem altres cosetes poder... Bueno, igual de visuals, però més senzilles tècnicament.
0: Però, Rosa, no vas tenir dubtes d'això?
1: Re, no sé, no.
0: Perquè,
1: no,
0: clar...
2: És que està molt loca.
1: M'agrada massa, mira, tenim massa
0: Arai,
1: passió pel circ.
0: Jo crec que deus pensar tu el mateix que la seva mare. Què deien els teus pares quan estàs a l'hospital i comences a caminar i dius no, és que jo vull tornar a fer circ.
2: És que hi ha una cosa que dels artistes, que quan tu tens una passió per algú, da igual que et facis mal.
1: Uau.
2: Ho tornes a fer igualment.
1: Quan ho portes realment des del cor, oi? Des de l'entranya, que és el que porta això.
0: La passió. Ara, això... i tu tens passió, la teva mare té una passió de nassos, eh?
2: Sí.
1: I és el que et deia abans, ara que sóc mare i filla encara,
0: sí.
1: Clar, jo dic, uau, els meus pares, el que han hagut de viure i veure
0: moment, no?
1: Amb mi.
0: O et van donar llibertat, o... En aquell moment, els teus pares, què deien?
1: Bueno, va ser molt dur, va ser molt dur, no t'ho negaré. El meu pare va agafar un rol més de pràctic i, doncs, tira, no sé, d'anar pel dret... Després això ens ha passat factura, 16 anys després encara ho expliquem, encara parlem, vull dir, no, això no s'oblida mai.
0: Clar.
1: Ma mare ho ha passat molt pitjor també, sí, bastant depressió, ja ho estava, i no t'ho negaré, ha sigut molt dur, sí, sí, sí.
0: Ells et venien a veure a vegades, suposo.
1: Sí, sempre.
0: Ho
1: sí,
0: han seguit
1: sí.
0: fent?
1: Sí.
0: No van
1: sí.
0: tenir un petit trauma de dir... Hi eren aquell dia, per cert?
1: Sí, sí, clar que hi eren.
0: Ells hi eren aquell dia?
1: Ells hi eren, clar. Sí,
2: que
1: sí.
2: La casa de
1: I tots els meus amics,
2: mare?
1: Els que estava... La casa, digues.
2: La casa de la seva mare era al costat de la Farga, era
1: sí, sí.
2: al costat
1: allà.
2: Del parc.
1: Clar, clar, ha sigut... Jo he tornat a néixer. Jo celebro un segon aniversari, el 27 de juny és un segon aniversari, que diem, i el ritual que jo haig de fer sempre, o sigui, d'ençà que he tornat a fer espectacles, això vull dir, del cap de 8 mesos, del 2010 fins avui dia, cada cop que acabem un bolo, què fem, Arai?
2: T'has passat bé?
1: Això jo t'ho pregunto a tu, això és el primer. És que... Però què els hi faig jo als meus pares, als teus avis? Els hi faig un...
2: missatge de dir, està tot bé...
1: Ha anat bé el bolo...
2: I pues tot,
0: O sigui, cada vegada que vas a fer un espectacle els envies un missatge.
1: Sí, haig de fer-ho, això sí, és l'obligació.
0: Clar, perquè si te n'oblides llavors serà un problema.
1: Sí, ho és.
0: Te n'has oblidat alguna vegada?
1: Sí, sí, no t'ho negaré.
0: I a casa, perquè, amb atacs de pànic?
1: Sí, no, millor no preguntar aquest tema.
0: No, no, no, Rosa, però dèiem, tu tens aquest accident, et diuen que no tornes a caminar i al cap de 8 mesos estàs tornant a fer l'espectacle de circ. Al cap d'uns anys tens un fill en una zona que suposo que hi va haver un moment que no sabies si podries tenir fills.
1: Correcte, perquè més em van... Bueno, no, saber sí, però per i per cesària.
0: Clar.
1: Que això era una cosa...
2: Bueno, no sé com, però vaig fer contorsions.
1: Sí, l'Arai va fer contorsions, això sí, al néixer. A més, és que va néixer...
0: Ja va sortir com un espectacle, Arai, tu.
1: És que va ser un espectacle, l'hi expliquem des del principi, oi?
0: Sí.
1: Primer ens van dir que el zumbado ja m'havia dit tu pariràs com vulguis. I jo dic, ja, però tu ets traumatòleg, jo pensant, no? I no, jo, bueno, que molt bé. Però el ginecòleg, bueno, i les llevadores, bueno. El tema és que m'embarasso, jo vaig anar a buscar un hospital que dins de tot fos com amb part natural i aquestes coses. Jo ja vaig descartar el
2: parir
1: a casa. I llavors, justament...
2: On vaig néixer a Santa Caterina.
1: Correcte, a Santa Caterina, que és aquests hospitals públics més oberts de ment, és allà on em van dir, ui, on em van posar més por de dir, bueno, segurament serà cesària i tal. Clar, jo tinc una cicatriu molt gran, que clar, és com si tingués una...
0: De la lesió.
1: De la lesió de l'operació, 64 punts.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Es diu ràpid. És com una triple o quàdruple cesària. Llavors jo tenia com la cosa de que no em toquessin la cicatriu. Això sí que era com, no, vaig... I mira, es va donar que... Bueno, va néixer amb lluna plena el dia del meu aniversari. O sigui,
0: què dius ara?
1: Als meus 34 anys, l'Arai va sortir...
0: Com un campió.
1: Com el regal més gran que no puc explicar en paraules de la meva vida.
0: Aquest regal tan, tan important, que és el d'un fill, el primer fill, únic fill, suposo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Un moment, l'Arai.
1: Un
0: i ja està fins aquí.
1: Sí.
0: Clar, en algun moment, no sé si per voluntat teva o pensant tu a veure si vols jugar això, o perquè ell veu que això li agrada, el circ apareix a la seva vida. Tu que has tingut una lesió que t'hi podies haver quedat.
1: Sí.
0: Has tingut mai por de posar-t'hi amb ell?
1: Clar que en tinc, sí, sí.
0: Entens
1: ara m'entens més, oi? Sí, tinc por. Tinc por, però és com la vida, saps? Que no hi ha nit sense dia. I que, mira, el més important és que els meus pares han patit molt amb mi i tal, però sempre m'han donat la llibertat de que realment fes el que m'agrada.
0: Uh-huh.
1: I llavors jo tinc l'obligació de mostrar-li, de dir, mira, Arai, per aquí pot passar això i l'altre, però de que faci el que a ell li agrada, amb la màxima consciència, però atesos a... que la vida és així, a la vida...
0: I tu no tens por, Arai?
2: No tinc por.
0: Has tingut alguna lesió fent el circ o no?
2: No, però...
0: No, mai.
1: T'explica, és molt graciós.
2: Vaig trencar la clavícula.
0: Home, però això és una lesió important.
2: Ja, però no fent circ.
0: Ah, no estàs fent circ?
1: On va ser?
0: Què t'estaves fent? S'està tapant la cara amb les mans,
1: com
0: dient.
1: Oh my god.
2: A la banyera?
1: Una relliscada.
0: Però a veure un moment.
2: Estava jugant amb els Playmobils a saltar, no sé per què, però... I doncs, em vaig relliscar i quan va entrar el meu pare al lavabo, vas dir, estic bé.
0: Tu vas dir estic bé, tot i que t'havies trencat la clavícula.
2: Jo estava plorant perquè no volia anar al metge perquè em posarien una agulla així.
1: Tenia por.
0: Vindria el doctor Zumbado.
1: Ai! I dius, no.
0: A posar-te una agulla. O sigui, que l'única lesió important que t'has fet era jugant a Playmobil a la dutxa.
2: Sí.
0: Has tornat a jugar a Playmobils a la banyera?
2: No. M'ha quedat amb el trago.
0: Arai, hi ha alguna cosa que t'agradaria fer al circ que encara no t'hagin deixat fer o no?
2: Ja he fet una cosa, però que ja té molta por, que és el doble mortal.
0: El doble mortal?
2: Sí.
0: Que això es fa amb la...
2: colchoneta.
0: Amb la...
1: sí. Llit elàstic.
0: Amb el llit elàstic, sí. Exacte. I tu ho has fet davant de la mama o no?
2: Bueno, ho he fet alguna vegada, però...
0: D'amagat.
2: Sí, però amb el meu pare, sí.
0: Perquè el pare també es dedica al món del circ.
1: Correcte.
0: Mare de Déu, senyor, això era impossible.
1: Clar, és que això li ve, clar.
0: Això era impossible.
1: Llavors jo dic, ara ja arriba un nivell que hi ha de l'ego. Jo dic, mira, millor no veure-ho.
0: Però tu ho has vist, com ho fa?
1: El doble mortal, no.
2: És que no...
0: No has volgut veure-ho.
1: Mira, no ha coincidit, perquè com que tenim l'escola de circ, a vegades quan... Doncs no ha coincidit i dic, mira, quasi que millor.
0: Quasi que millor.
1: Mira, també t'ho diu el Xavi, eh?
0: Estem sentint ara un fragment de Curios, que és el nou espectacle del Cirque du Soleil, que aquesta setmana ha aterrat també la carpa gran de l'Hospitalet de Llobregat, que es pot veure fins al 18 d'octubre. No sé si hi anireu.
2: Sí, jo tinc...
0: Tu hi vas, ja tens entrades.
2: La nòvia del meu pare té una amic que actua.
0: Ah, sí, eh?
1: Ha d'anar sí o sí.
0: Ah, llavors has d'anar a veure bueno, la família o la família triada, diguem-ne, no?
1: Correcte.
0: A tu t'agradaria? O sigui, al Cirque du Soleil tu hi has anat alguna vegada?
2: Sí, he anat.
0: I què et sembla?
2: Com es diu? A l'Alegria.
0: Alegria, home, clar, és un dels emblemàtics, no? Què et sembla el Cirque du Soleil?
2: Bé, em sembla bé, però vaig notar com que el malabarista feia...
1: No, digues.
2: Feia com molta poca cosa.
0: Sí, et semblava que poc, eh?
2: Més.
0: T'hi haguessis posat tu, quasi bé, no? Arai?
2: No, tampoc és tant.
0: Això saps que seria molt maco? Allò que, no sé si el circ encara s'hi fa, allò de... i el circ de Soler crec que no ho fan gaire. Això l'ha de demanar gent del públic,
1: sí,
0: i llavors tu saltes, Arai, i li ensenyes... I li ensenyes al malabarista del Cirque du Soleil com es fan les coses, de veritat. No? És interessant això que dèieu al principi, perquè vosaltres el vostre espectacle el feu de carrer, no amb carpa.
1: Correcte, també pot ser amb sala, però majoritàriament sí, el fem amb carrer.
0: L'objectiu seria treballar en carpa? Tu t'agradaria, ara? No?
2: A mi, jo vull tenir una carpa.
0: Tu vols tenir una carpa pròpia?
1: L'has donat en el clau, eh?
0: Sí,
1: ell ho té claríssim.
2: Jo vull ser el jefe.
0: Per què? Què vols fer-hi en aquesta carpa?
2: Doncs seria el pallasso.
0: T'agradaria ser el pallasso?
1: Sí. Els pallassos són els jefes, normalment, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I ho has provat, ja?
1: Ell des de petit es maquilla, que flip.
0: Ah, sí?
1: Bueno, a veure, diu, ho has provat?
2: Sí.
1: Dic, soc un pallasso, no?
0: Sí, ets un pallasso. Ara, i tu què creus que és el millor que fa la mare a l'espectacle de circ?
2: A mi una cosa que m'agrada és els patins, m'agrada molt.
0: Els patins, vas amb patins?
1: Fèiem un número de patins acrobàtics.
0: Ah, però els dos o tu només?
1: No, això ho fèiem amb la companyia que vaig estar 15 anys amb Cirque Loss.
0: Sí.
1: I justament després de l'accident jo pensava que no ho tornaria a fer mai més, i sí, ho vaig fer, mare de Déu, vam fer-ho, i l'Arai per això se'n va cansar de veure-ho.
2: Impressionant.
0: Escolta, l'espectacle, recordeu-me com es diu, perquè era un nom una mica complicat, La vida toroidal,
2: sí,
0: La vida toroidal. Com a companyia, vosaltres dos, mare i fill, teniu un nom artístic?
1: Sí, el nom artístic és Roseta Gelats.
0: Roseta Gelats.
1: Circ Fia, sí.
0: Val. O sigui que si algú vol veure mare i fill amb aquest espectacle, amb aquesta història preciosa que hi ha al darrere, heu d'anar a buscar la Roseta Gelats.
1: Correcte.
2: No.
1: Però...
2: I el meu és Cucurutxo.
1: Però dins de...
0: Cucurutxo?
1: Clar, dins de la companyia Roseta Gelats, que això ha sortit després, jo ja li deia en l'espectacle Cucurutxo. O sigui, està tot lligat.
0: O sigui, tu ets el Cucurutxo.
2: Sí.
0: Arai.
1: El seu nom artístic és el Cucurutxo.
0: I per què et diu Roseta Gelats, tu?
1: I jo porto el nom de la meva iaia, les meves iaies, Rosa Maria. Però la iaia materna, que es deia Rosa Gelats, ella va morir...
0: Rosa Gelats de cognom?
1: Es deia... Sí.
0: És broma.
1: No.
0: Pues és un nom de circ, 100%.
1: És que, mira, imagina't, eh?
0: Rosa Gelats, es deia la teva àvia materna.
1: Total.
0: Et vas dir Rosa Gelats.
1: La meva iaia va morir molt jove, o sigui, quan la meva mama tenia 7 anys. Amb 43 anys, que són els que tinc jo ara.
0: Què dius ara?
1: Llavors jo també sóc molt de sistèmica, constel·lacions i tal, i em va baixar la informació i vaig dir, mira, Roseta Gelats.
0: Roseta Gelats.
1: I aquí es va quedar.
0: I acompanyada del Cucurutxo.
1: Exacte, i tot lliga.
0: Està molt bé.
1: I dins de Roseta Gelats tenim La vida toroidal,
0: sí,
1: un espectacle nou que acabo de parir ara fa poquet, que es diu Novetats Roseta, i ara el que ja està al forn a punt de... reestrenar-se és el solo de l'Arai.
0: Ah, que hi ha un solo teu, Arai.
1: Hi ha un solo.
0: O sigui, un espectacle només teu?
2: Sí.
0: Què dius, Arai? Com es diu?
2: Pues...
0: Està
2: en procés, però un dels noms és Temazo de Arai. Temazo de Arai.
0: Li hauries de posar nom de gelat, eh?
2: No.
0: Jo trobo de pistatxo, s'hauria de dir el pistatxo.
1: Temazos de pistatxo. Ah, mira.
0: Fastuc, en català.
1: Fastuc, correcte.
0: Bueno, podem buscar.
1: Ho anirem valorant,
0: sí. Si acabeu triant pistatxo, vull una petita comissió, un 15-20%, i ja en parlem.
1: Parlarem amb el meu mànager, Arai.
0: Aquesta és la història familiar de la Rosa Peláez, de l'Arai Peláez, mare i fill de la Roseta Gelats, del Cucurutxo, en aquest espectacle que podeu veure, no sé per on rodeu, però vaja, per aquí per allà suposo que us podem trobar, que és La vida toroidal.
1: Allà on ens criden ens hi troben.
0: Amb aquesta història preciosa d'una persona com la Rosa, que per la seva energia personal va aconseguir mantenir un somni, que era el de fer circ, malgrat aquesta lesió gravíssima, i que hi ha acabat portant també el seu fill, que és una evidència que té talent per fer-ho. Em sembla que és claríssim. I que esperarem, amb fruïció, t'he de dir, Arai, veure't de jefe, de pallasso d'un circ, amb la seva carpa i tot incorporat. Arai, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Rosa, també.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins a pròxima.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies.
1: Un plaer.
3: Via Lliure amb Xavi Bundó.
4: Fins aquí els millors moments del Via Lliure.
3: RAC 1. Som a l'inici d'un llarg viatge.
5: Va cap a la pilota, Rafinha!
3: Per davant, molts mesos d'emocions i incertesa.
5: Encara Javi Hernández davant d'ell, Dumfries. Se la posa a l'esquerra, per la centrada, la rematada, gol! Cala!
3: Al final del trajecte pot haver-hi glòria o decepció.
5: El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada, un any en blanc.
3: Però fins llavors, estem decidits a gaudir del camí.
6: I si el voleu fer amb nosaltres, sereu benvinguts cada dia a la nit esportiva de Catalunya. Notícies, tertúlia, entrevistes...
3: Cada nit, a 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser, 7a temporada.
7: Que cabe duda que yo sigo, ¿no?
6: Sí, ve, Sergio, ya en parlaremos.
7: Vendré los jueves a comentar la Conference League, ¿no? El Jablonet, el Drita y el Lugano, ¿no? Que rima con estantería.
6: Val, gracias, Sergio. Adeu, adeu, adeu.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu, perquè es veu que la tia, pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. Aneu fent les maletes, vinga. Vaig a comunicar-ho a la direcció.
9: Ui, no.
8: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt.
1: Perdona? S'ha
8: acabat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
1: A mí se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
10: Yo hablo fatal en l'espanyol.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau, pescau.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Ei, Mastercrackers! Aquest setembre torna la competència! Hey! Aquesta temporada amb més jovenalla.
12: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
11: Col·laboradors amb ment privilegiada.
13: Bueno, pues...
11: I opinadors de centre.
12: Ni masclisme, ni feminisme.
11: La competència ja és major d'edat. 18a temporada.
14: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
11: Cada dia de 12 a 1.
14: I treballar quan treballareu, cony?
11: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
12: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre.
3: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
15: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
3: Per analitzar l'actualitat.
16: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
17: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
16: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
3: I també per aprendre i passar una bona estona.
18: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
16: No hi tenia TV3.
18: I tenia Antena 3.
3: Els vespres a RAC 1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
15: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
3: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
19: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'm va endur la nevera de Porespan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
20: Fixa't.
19: Mira, calla.
20: Què?
19: Ara n'he rebut un.
20: Què diu?
19: O sigui, és alert. Versió RAC 1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
3: Versió RAC 1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
20: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
19: Ja seria hora.
20: I bona.
19: Walkers.
3: RAC 1. Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 11 minuts. Aquí seguim els esports de RAC1 en aquest diumenge 6 de setembre del 2026 per tancar aquest cap de setmana tan intens esportivament parlant. Agafem el relleu dels superesports, agafem el relleu de la transmissió de l'Espanyol-Sevilla i farem una mica de tertúlia del Tu diràs, evidentment pendents del que digui Manolo, el tècnic de l'Espanyol, amb l'Eduard de Batlle a l'RCD Stadium, i també amb el Dani Solsona, que el tenim a la cabina de RAC1 de l'estadi de l'Espanyol. Hola, Dani, eh? Estàs per aquí?
2: Hola, sí, sí, estic aquí.
1: Què tal? Avui et trobarem a faltar a l'estudi, però mira, aprofitant que jugava l'Espanyol allà, doncs queda't una estona aquí, després ja te'n vas cap a casa i et connectes.
2: Val.
1: I rematem la tertúlia, quan es tanqui les portes de l'RCD Stadium.
2: Perfecte.
1: Tenim per aquí el Jordi Roura. Hola, Roura.
3: Què tal? Bona nit.
1: Tot bé, Jordi?
3: Bé, tot bé, tot bé. Fantàstic.
1: Perfecte. Ara parlarem del València-Barça.
3: Sí, sí, sí.
1: Un altre recital avui, Déu-n'hi-do,
3: Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do.
1: Té bona pinta,
3: ja parlarem, sí,
1: té bona
3: parlarem.
1: Pinta aquest Barça.
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
1: Sí. Tot molt i que bona. Algú et dirà, no, perquè els rivals de moment...
3: Això, sí, sempre estem igual. Aquí, quan juguem bé, no, és que el rival... No. Bueno, donem mèrit a vegades, el que té mèrit. D'acord, ja sé que el València no està al millor moment, però Mestalla no és mai, mai és un camp senzill. Mm. I de la forma que ha guanyat el Barça, jo crec que té més pes... les coses que ha fet bé el Barça que no les que ha fet malament el València.
1: Si t'has de quedar amb un jugador com a titular, és molt difícil quedar-te amb un jugador avui?
3: Va, és molt complicat, no sé, ja podríem parlar de molts jugadors, el debut del
1: Gabriel Jesús, del Rodri de titular, del Rodri de titular i de Gabriel Jesús.
3: M'ha semblat que és un jugador, bueno, espectacular, el debut del, crec que és prometedor, i després per mi, avui, no, molt, però per exemple, no sé, el del Fermín comença a ser una cosa, per mi és escandalós d'aquest noi, ja.
1: Ara en parlarem d'això, sí, perquè és veritat que ha crescut molt i avui ha fet gol, assistència, ha fet de tot. Hola, Àngel Pichalonso, també, què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit.
1: Bona nit. Bona nit. Tu si t'has de quedar amb un jugador del Barça com a titular i ara després hi entrarem en profunditat, què? Ho tens clar?
4: Sense cap mena de dubte, Fermín.
1: Mira, avui coincidiu, Fermín, també diu. Molt bé. Segueixen per aquí el Xavi Puig, el Jaume Molló. Hola, companys.
5: Hola.
1: Bueno, ja no ve de mitja hora, ja, no? Vull dir que... Ara ja... No ve de mitja,
5: no
1: ve de mitja.
5: Jo,
1: ja, no.
5: Si vols, fins a la una,
1: No, no, tampoc et faré això, home, que sé que t'esperen a casa.
5: Ho ha dit ell, però...
1: No ho has dit tu. Heu arrencat a les 4 avui, no?
5: Sí, amb el Barça.
1: A les 3. A les 3 amb la prèvia del Barça.
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Però aquí sí, això... Se'ls hi donen fet.
5: Ara ja arrenca la temporada. Ja estem...
3: Sí, a més, ja sopar.
1: Ja sopar, se'ls hi donen fet. Ve el càtering, que ho teniu tot, aquí. Jo voleu el diumenge. Eduard de Batlle, zona baixa de l'RC Stadium. Alguna novetat a la teva posició?
6: No, Aleix, esperant Luis García Plaza, que sortirà primer el tècnic del Sevilla per valorar aquest empat a un. Després ho farà Manolo González i han acabat algun jugador de l'Espanyol, també.
1: Mm. Com estàs ara, ja una mica més en fred, baixant pulsacions de la transmissió? Dones per bo el punt?
6: Sí. Jo crec que l'Espanyol ha estat molt més a prop de la derrota que de la victòria, de mèrits propis i per mèrits del Sevilla. A mi m'ha semblat que el Sevilla ha estat més còmode i s'ha jugat molt més el que volia el Sevilla abans i després de l'expulsió de Sanganté al minut 55, i que veurem ara què diu Manolo González, però a mi m'ha fet la sensació que l'Espanyol no ha estat còmode en cap moment del partit, i que ha acabat empatant per insistència i sense haver generat moltes oportunitats, perquè abans de l'1-1 al minut 95 n'havies tingut una rematada de Marcos. Això jugant amb dos davanters contra una defensa amb un rival de 10, amb 10 futbolistes, i per mi l'Espanyol avui ha estat més a prop de la derrota que la... És un punt salvat, clarament, per mi. No són dos que s'escapen, és veritat que hauries d'haver guanyat, però no ho has fet, i hi ha dues jugades que marquen el partit. Una és el gol anul·lat a Omar, que si el validen és molt probable que t'haguessis endut el partit, i després el 0-1, que és una errada en defensa que, bé, és bastant imperdonable, i per la qual l'Espanyol ha pogut, per sort, aixecar-se i salvar un puntet.
1: Jo us he de dir que a mi m'ha semblat correcte les tres decisions que marquen el partit, que és l'expulsió del jugador del Sevilla, per mi és correcta, veient la repetició VAR que ens han posat, que és una imatge...
5: Sí.
1: en què, no?
7: Jo volia fer aquest matís ara, justament, perquè és veritat
1: es
7: que
1: veu,
7: aquí,
1: no?
7: que aquí
1: passa,
7: a l'estudi,
1: no?
7: que érem bastant escèptics amb l'expulsió, veient aquestes últimes imatges VAR, coincidim amb l'Edu i en Solsona, que està ben tret a la
1: vermella. Mira, jo ho he interpretat així, no sé vosaltres, que és que ells consideren que el jugador del Sevilla toca la pilota, però que l'acció continua, el jugador de l'Espanyol podria haver arribat a la pilota i després li arrossega la cama.
7: Ah, exacte.
1: No?
7: És així. A mi m'havia fet l'efecte...
1: Són com dues jugades.
7: Que era Roberto que deixava la cama per... I no, és el jugador del Sevilla qui li escombra la cama una mica.
8: Sí, a més aixeca el cap i veu el que està fent. Vull dir, no és un acte reflex, sinó que ell aixeca el cap i veu on és Roberto. Per tant, sí, des d'aquí, després que hem vist la que no ens mostren, sí. Sempre triguen més a mostrar-nos la imatge VAR, està ben expulsat.
1: Jo entenc que és com dues jugades. En la primera, el defensa del Sevilla està impecable, toca la pilota, però l'acció continua, encara sí. que sigui un segon després, l'acció continua i li arrossega la cama. I en aquesta segona acció sí. és vermella, perquè era una cosa manifesta de gol.
7: Moltes vegades ho diem en aquest tipus d'accions, que el defensa s'ha de pensar molt bé. Si deixar rematar el davanter i que sigui gol, o el porter l'aturi, perquè la pot aturar el teu porter, en aquest cas Odisseas, o jugar-te-la, treure-li la pilota i pot ser que facis falta i t'expulsen.
1: Sí, però
7: havia... Perquè és l'últim home. És evident que era l'últim home.
1: Però li havia sortit bé el Sevilla, fins al 98, tot i... No,
7: jugar-se sí,
1: amb
7: clar.
1: 10 i després han fet
7: sí.
1: el gol.
7: Sí, sí.
1: Per mi està ben anul·lat el gol a l'Espanyol perquè...
7: Per
1: mi també. Ell no vol, eh? Ell ha dit que no vol a la televisió, l'hem sentit.
7: No,
1: però
7: no.
1: És que li tapa la visió i estan fora de joc. Ja està. I l'última, el gol de l'Espanyol, sí, el gol de l'Espanyol, és que Roberto no fa res, no influeix. No. Per tant, per mi l'àrbitre ha estat de xapó. No sé què en penses, Dani, tu?
9: Jo amb l'expulsió en directe tenia dubtes i després veient les repeticions exactament com ho estàveu dient, no? El jugador del Sevilla toca una mica la pilota però després doncs amb la cama esquerra doncs li dona una patada a la cama de recolzament de Roberto. Per mi estava ben expulsat

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: M-I-L-O! Esto es Milo! El seguro de tu perro!
2: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
3: Nosaltres tinc dubtes del gol anul·lat. Si és cert que pot molestar el defensor que està pel darrere, però escolta, el defensor trau la cama, eh? I si trau la cama és que veu venir la pilota.
4: Que passa que jo crec que la treu tard perquè no la veu al 100% la pilota, no? Perquè hi ha aquest jugador en fora de joc tapant-lo. Però aquesta potser és la més discutible. Jo l'hagués anul·lat. Que crec que sí que està en el seu camp de visió, però és la més discutible aquesta, no? El primer gol que fa l'Espanyol que li han acabat anul·lant. L'Espanyol, què t'està semblant, Àngel, de moment, en aquest inici de temporada? Perquè ens va encantar el dia del Madrid, però després ha anat una mica de més a menys, no?
3: Avui no m'ha agradat gens. Li ha faltat una mica de finura a l'hora de quedar-se amb superioritat. De fet, ha creat una ocasió de gol en tot el partit, crec. De falta finura, perquè s'incorporava Unai, recuperaven els centrals i no sabien què fer amb la pilota. Hi ha molts problemes, sobretot amb l'últim terç de camp, moltíssims problemes. Després té la desgràcia del gol, que és una errada individual, perquè, bueno, és errada primer de no comunicar-se Urco, crec que és en Hinojo, i també Unai, que està per darrere, que és al qui se li anticipa el davanter centre del Sevilla, eh? Ell es pare i el del Sevilla continua i fa la rematada final.
4: Ara l'Espanyol va a Pamplona contra l'Osasuna, a Madrid contra el Rayo, no sé a quin estadi, i rep l'Elx. Home, a priori haurien de ser tres partits per intentar sumar... I després va al camp del Màlaga, vull dir que ara té quatre jornades l'Espanyol, que en principi són rivals amb què podria competir, no? I sumar, perquè no, molts punts. A veure si ho aconsegueix, tot i que cert que són tres sortides, eh? Pamplona, Madrid i Màlaga, i només un partit a casa. Va començar molt bé, guanyant el Llevant, contra el Madrid, no ens va encantar aquell diumenge, te'n recordes?
5: Sí, que és el que has dit tu, ha anat una mica de més a menys, no? L'altre dia, el dia de la Real Societat, va ser una pena, perquè és veritat, al final va perdre, però és veritat que amb una miqueta de fortuna també podia haver mínim empatat, i al final se li va escapar el partit, i avui a mi tampoc m'han agradat massa. La veritat és que la primera part no he pogut veure tot el partit perquè venia cap aquí, però han creat poques solucions, i després realment amb superioritat numèrica tampoc s'ha notat que fossin un jugador més a moltes fases del partit, no? Per tant, a mi no m'han, avui no m'han agradat massa.
4: A mesura que vagin anant els fitxatges, Solsona, això pot millorar o què? Què t'ha semblat avui Brian Zaragoza, que ha jugat uns minuts?
6: Doncs home, discret, perquè a més surts en un moment del partit que vas perdent. Ells, García Plaza, doncs ha fet aquest canvi perquè l'Espanyol ja estava jugant amb dos atacants, amb Marcos i Roberto, ha canviat a defensa de 5, aleshores hi havia molts... s'ajudaven molt, i era difícil per Brian Zaragoza fer alguna jugada individual, que és el que ens té acostumats, no? Per tant, hem d'esperar una miqueta, però sí que és veritat que es va començar molt bé el dia del Llevant, el dia del Madrid va estar bé l'Espanyol, malgrat que al final et guanyen, però contra la Real, a nivell de sensació i de joc, no va estar bé. Aquesta és la realitat, i avui hem tingut una mica la continuïtat del partit de la Real. Per tant, sí que ara venen 3-4 partits, com estaves dient, que són partits que són d'aquella zona que potser també nosaltres hi serem, doncs que s'ha de treure endavant, però per això l'equip ha de millorar, i ha de millorar, i bastant, eh? No sé si amb els reforços, doncs, perquè concretament avui ha jugat Moscardo, al final ha entrat Harman, Brian Zaragoza, que no deu estar encara bé, però l'equip no ha millorat en absolut.
4: Vosaltres que heu seguit tots els partits de l'Espanyol, Puig, Molló, què?
7: Sí, avui a Noeta, no sé, li ha faltat molt joc a l'Espanyol, però moltíssim, al mig del camp, i ara, i l'altre, i ho deia Manolo a principi de temporada, que aquest

0: any, amb els jugadors que tenia i amb els reforços, la intenció era tenir una mica més de control del joc que no pas el que havien tingut la temporada passada, amb l'arribada de Calatrava, de Javi Hernández, més Edu Expósito, i en canvi avui l'Espanyol a nivell de construir, hosti, l'hem vist poquíssim, poquíssim.
1: Sí, amb pilota coincideixo, i sense pilota és veritat, i crec que en Solsona ho apuntava, que potser que enmig del camp amb Javi Hernández a la mitja punta li falta un punt de múscul, no? A vegades un punt de consistència, quan al mig del camp del rival és allò fort físicament. L'altre dia crec que va passar contra la Real Societat, i avui també aquesta lluita al mig del camp jo crec que no l'ha guanyat l'Espanyol, i avui ha canviat de doble pivot, vaja, ha apostat per Moscardo juntament amb Expósito. No sé fins i tot si posar Pol Lozano o Moscardo i Urco i posar Expósito de mitja punta, no sé si li donaria més consistència al mig del camp. Entenc que Manolo haurà d'anar trobant la millor fórmula, no?
2: Mira, parlant de Manolo, avui ha arribat el seu partit 100, no? Dèieu, Edu i Dani?
3: Sí, 100 partits a la banqueta de l'Espanyol.
2: Val. Quina nota li posaries en aquests 100 partits?
3: 7. Dubto entre el 7 i 7 i mig. 7.
2: Va. Tu, Dani?
4: Si només miréssim fredament si ha aconseguit els objectius o no, doncs li tindríem que donar un 8 o un 9, no? Perquè els objectius es van complir, es va agafar a segona, es va pujar, a primera s'ha mantingut i ara tal, no? Bueno, però a nivell de sensacions, és que la temporada passada va fer molt de mal, eh? La segona volta. La segona, escolta, 18 partits sense guanyar són molts partits, per tant, deixem-ho amb un 6.
2: Val. Si tu fas el balanç, suma, i tot i que ha aconseguit objectius, li fot un 6.
3: Aquí hi ha dues coses, Aleix, que jo crec que s'han de valorar especialment, que són les dues primeres temporades, és a dir, quan arriba, per mi té mèrit pujar l'equip, per com l'agafa, en el context de la temporada en què l'Espanyol era un equip desnortat, dos entrenadors que havien anat al carrer, Luis García i Ramis, i ell aconsegueix via playoff fer pujar l'equip. Per mi aquest és el gran mèrit, és la gran obra entre cometes de Manolo González, és pujar aquell equip que si no hagués pujat estaríem parlant de situació com a club molt difícil per l'Espanyol. I la primera temporada, o sigui, la temporada del retorn a primera, per mi et salves a l'última jornada, però té molt mèrit. Molt bé, veient la plantilla. Aquesta setmana feia l'exercici de recordar on estan tota aquella currua de jugadors cedits que van arribar a l'Espanyol, que van arribar 83 tios cedits, amb els que vas haver de tirar fins al gener, que llavors sí que es va poder portar Urco i Roberto, que van canviar l'equip. Aquella temporada entre això i Joan García inspirat t'acaben salvant, però és que amb jugadors que ara estan Vélez jugant al Brasil, a un equip que es diu Bahia, Chedira està jugant, em sembla que Serie B italiana. No, clar, és que...
2: Noms que havíem oblidat, alguns.
3: Sí, el francès aquell, Cardona, a segona, francès amb el Saint-Étienne, vull dir que són jugadors que l'Espanyol va portar per 0 euros, i tots cedits. Llavors, amb això, l'Espanyol salvar-se per mi va ser una petita proesa. I jo crec que això és el que li valoro a Manolo. La temporada passada és massa irregular. Va ser regular, boníssim, ja, a la primera volta.
2: Però tindria un 10 a la primera volta i un 2 o un 3 a la segona, bueno, que t'ha de quedar aquí.
3: Clar, si la pregunta la fas, si el partit 100 arriba al mes de gener de l'any passat, és un 10. Sí, però clar, fa baixar molt la nota, com deia ara en Dani, aquests 18 partits sense guanyar de la temporada passada. I és veritat que en aquesta, bueno, jo crec que tothom s'està situant encara, no? Encara que portem 4 partits, encara s'ha de valorar.
2: Estàs tranquil, de moment, Edu, amb el que has vist?
3: Hem deixat dubtes al partit d'avui. Hem deixat dubtes. Però bé, això serà partit a partit. Clar. Ara tinc ganes de veure com reacciona l'equip en els dos partits a fora. Sí, contra sí. Osasuna i Rayo, que són dos, a més, dos equips que no han arrencat al 100%. Osasuna és veritat que té 7 punts, però té Ramis a la banqueta. Llavors... pot passar de tot aquí, i el Rayo tampoc ha començat molt bé. Veurem.
2: Sí. El Rayo només té 4 punts, sí. Tu quina nota li poses a Manolo, Xavi Puig?
0: Sí, doncs estaria en la línia de l'Edu, o fins i tot potser li posaria una miqueta més, perquè a més té mèrit aguantar aguantar tant a l'Espanyol. Avui llegia una dada que si acaba la temporada serà el tercer entrenador amb més partits a la història de l'Espanyol, només per darrere de Santa Maria i de Pochettino.
2: No, va dir Clemente, no? També va estar aquí.
0: I dic, hosti, doncs,
2: més que Clemente,
0: mèrit de Manolo, a més de Manolo González, vull dir, amb tot el respecte, però que no és un Pochettino, vull dir que és un tio que ve de baix, que ve del fang, i d'haver aguantat de moment 2 anys i mig i tant de bo que siguin 3 i mig a final de temporada, jo per mi, sí, ja ens aproparíem més al 7 i mig amb fletxa cap amunt.
1: Jo arribo al 8, eh? Jo, sí. Sí, perquè, o sigui, pensava que tampoc entenc per què li resta la segona volta, però no li suma la primera. Vull dir que al final és això, has de fer un cap mas, no?, i barrejar una mica, i jo crec que la temporada passada, bé, l'Espanyol se salva folgadament, no?, que acaben 2 o 3 jornades pel final.
3: Vull dir la penúltima.
1: Sí, tant?
3: No tan folgadament, Jaume, no. Se salva l'Espanyol abans de jugar l'avantpenúltim partit, està de ple immers en la lluita pel descens. El que passa és que en guanya 2 seguits a la jornada 36 i 37 contra Atlètic i Osasuna, i llavors se salva matemàticament, però Osasuna, abans d'aquells 6 punts... Sí, abans d'aquells 6 punts era ferm, bé, era un dels equips que estaven lluitant per evitar el descens.
2: Ah. Molt bé, i voleu posar nota, Jordi i Pichi?
5: Jo li poso una nota molt alta. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit, és que té molt de mèrit aguantar el que ha aguantat, agafar l'equip quan el va agafar, el va pujar, l'està salvant. A mi m'agrada, vull dir, per mi la nota seria alta, segur, més apropant-se al 8, segur, que una altra cosa, perquè aguantar, a més, amb aquesta dada que heu dit, aguantar tants partits a entrenar en el primer equip de l'Espanyol no és fàcil, i crec que té molt de mèrit.
2: Tu, Pichi?
6: No, sí, l'objectiu és la salvació, pujar l'equip i el salve, per tant, molt bona nota. No vull puntual en un 8, un 9, però és molt bona nota perquè aconsegueix tots els objectius. El que passa és que el castigui molt la segona volta de la temporada passada, però encara així aconsegueix l'objectiu, que és la salvació, no? Per tant, jo crec que la nota ha de ser molt alta.
2: Vale.
5: Gràcies.
2: Sí. De mitjana tindria això, un 7,5-8, per tot el que heu dit. Mira, hem de fer una pausa.
6: Aleix, el que ha fitxat bé és l'Stasinet, que té el davanter centre que ha fitxat el Sevilla, té molt bona pinta.
2: Però és que, en general, aquest Sevilla, que semblava un altre cop carn de lluitar per segona i que fos un polvorí al Pizjuán, com ha estat avui més talla, no sé, Luis García Plaza li està traient, no?, rendiment a l'equipet. No sé, no juguen malament, eh?
1: No.
2: A mi m'han sorprès, eh?
1: A mi també m'han sorprès en pilota avui, perquè, vaja, els equips de Luis García Plaza són, jo crec que més aviat allò, són més forts defensivament que a l'hora de construir joc, i avui és veritat que l'han tocat bé.
2: A veure, de moment té 7 punts aquest Sevilla, vull dir, té bona part de la feina feta si l'objectiu és salvar-se, perquè també allà tenen un problema institucional important, que no han venut al club, amb Ramos per allà al mig...
0: Home, bona part de la feina feta, ser molt optimista, però... però vaja...
2: Escolta, 7 punts en 4 jornades és bona part de la feina feta.
0: Els hi falten 33 o 34.
2: És com el Barça, 12 punts de 12 és bona part de la feina feta, també. Ja. No, que hem de fer una pausa, i ara acaba d'aparèixer tot just ara Luis García Plaza, o sigui que us deixaré marxar tranquil·lament, i ja sentirem ara Manolo de seguida amb l'Eduard de Batlle. Puig, Molló, voleu afegir alguna cosa més? La de l'Espanyol, res, del cap de setmana? Del Barça, el Barça sí que us ha agradat, eh?
0: Home, toma, sí. és que... Jo ho he dit a la transmissió i em refirmo, jo crec que estem veient el millor Barça de Flick dels 2 anys i mig, a nivell d'equip, de posicionament, de mobilitat, no sé, a mi... M'està agradant molt avui especialment, però jo crec que tot aquest inici de temporada estem veient el millor, com a equip, el millor Barça de Flick d'aquests 2 anys i mig.
2: Sí, no allò de remuntades express, que era també molt divertit.
0: Però veiem un Barça molt exuberant, molt vertical, molt de... Hòstia, que era explosiu, que la gent evidentment que vibraves, però a nivell d'estructura, de dir, hòstia, aquest equip... Quina por fa de veure el que pot arribar a aconseguir, a mi és el que m'està generant més bones sensacions.
1: Sí, perquè controla més els partits i li arriben menys. Abans jo crec que era un Barça a la primera temporada més d'intercanvi de cops, i com que el Barça tenia molta més pólvora que la majoria d'equips, doncs acabava sortint guanyador moltes vegades. Però és que en aquests primers partits... Bé, 3 porteries a 0 i 2 gols encaixats. Vull dir, el balanç és 17 gols a favor, 2 en contra. És que clar, vull dir... Poca cosa més es pot dir.
2: El següent equip és l'Alavés i el Madrid, que tenen els mateixos gols, 10 a favor i 3 en contra. L'Alavés i el Real Madrid estan empatats amb 10 gols a favor i 3 en contra. És que el Barça n'ha fet 17 a favor. Vull dir, és una barbaritat, sí, el que hem vist. Molló Puig, gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit. Vinga,
2: que vagi bé, bona setmana. I, Solsona, et deixo anar tirant cap a casa i ara et connectes i seguim fent tertúlia.
4: Val, molt bé.
2: Vinga.
4: Fins ara.
2: Fins ara. Una abraçada al Dani Solsona, que viu res, 5-10 minuts de Cornellà al Prat, amb una passejadeta. De seguida el tornarem a tenir per aquí ja connectat, igual que amb l'Àngel Pich Alonso i el Jordi Roura. I mantenim l'Eduard de Vall a la zona baixa, que ara quan acabi Lluís García Plaza sentirem alguna resposta de Manolo, del tècnic de l'Espanyol. Una pausa i continua el Tu diràs.

0: Benvinguts a la mitjanit. Aquí seguim el Tu Diràs amb Jordi Roura, Àngel Pich Alonso. De seguida tornem a tenir nosaltres Dani Solsona, que està sortint de Cornellà al Prat i anant cap a casa seva. I també aquí a la taula el Roger Saperes. Hola, Sape.
1: Hola, Parisa, què tal? Bona nit.
0: L'Oriol Jové. Hola, Jové.
2: Hola.
0: Ara activem la base de dades després d'aquesta golejada del Barça Mestalla. I l'Eduard Davall a l'RC d'Estàdium, pendent de les declaracions que faci Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquest empat, in extremis, a l'últim instant del conjunt blanquiblau contra el Sevilla, que el deixa a la zona tranquil·la de la classificació. I us vull recordar que tornen els dies del Drac, Domoda i de Jaeco. Tornen els dies del Drac per estalviar encara més. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I a més, no pagues res fins al 2027. Condicions subjecte a finançament. Consulta-les totes a omodajaeco.es. Dies del Drac, Domoda i Jaeco. Aquí el teniu, eh? Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. A veure, mentre esperem Manolo González, anirem avançant feina i parlant d'aquest Barça que ens ha enlluernat. Jordi, abans ho deies, què? O sigui, moda piconadora, atropella els rivals...
3: Sí, avui donava la sensació... No sé, que està a un altre nivell, no? Ja sé que després, és el de sempre, no? La gent entendeix, no, és que el rival, és que el València... Escolta... València, ja sé que no està al seu millor moment, però aquest camp sempre és un camp exigent i és el que he dit abans, no? Jo crec que té molt més valor el que ha fet bé el Barça que no el que ha fet malament el València.
0: Ara ens seguim parlant, mira, que surt ràpid Manolo González. Mira, anem a sentir alguna resposta i així tancarem ja l'Espanyol-Sevilla. Edu.
4: Però no ha anat als últims metres. Allà sí que s'ha costat també. També és veritat que la situació del 1-0 del gol d'Omar hagués canviat bastant el partit. I després sí que, clar, el gol és una jugada mal defensada amb un jugador rival només a l'àrea. Quan és la jugada al saque de banda, que són s'iguala més amb quan estàs 10 contra 11. Bueno, toca seguir treballant, no hi ha més. Millorar, reflexionar i analitzar factors del joc que penso que són millorables.
5: Edu, Francesc, Oriol Teje.
6: Hola, Mister Edu de Valla de Racu. Per tot plegat, marxes amb la sensació, malgrat que quan un es queda amb el rival amb 10, falta de més de mitja hora per acabar el partit, té molta superioritat, però marxes amb la sensació que al final s'ha rascat un punt, que per el partit que han fet un i altre aquí, perquè el Sevilla se l'ha vist més còmode, no?, sobre el terreny de joc, bona part del partit.
4: S'ha vist... En realitat, generar perill no han generat. Treu la situació que ha parat Dimitrovic a una contra, a la segona part, i la situació del gol. Perill real no han generat, però sí que és veritat que més còmode perquè, bueno, ells realment tampoc intentaven jugar massa quan es pretaven jugar en directe, i nosaltres hem intentat jugar i ens ha costat. No hem estat fins a la sortida, a partir de mitja hora de la primera part, 25, no hem estat fins amb la pilota, hem anat lents, amb massa imprecisions, jugant massa pilotes frontals amb el jugador que ve d'esquena, i allà ens hem equivocat amb aquesta situació de joc. A partir d'aquí és el que et dic, jo ho he vist bastant clar i toca reflexionar. Després amb el 3-5-2 sí que hem guanyat amb tenim més profunditat amb Marcos i Roberto, i al final el que hem buscat amb l'entrada de Riedel és ficar Urco i a Riedel, que tenen molt peu, bastant bon peu els dos a darrere, perquè la pilota és ràpida, Edu per davant, i ficar, sabent que el rival estava en bloc baix, tenia l'Ele per treure una referència als rivals, que és el que ha passat al gol de Marcos, que això és el que ha habilitat a Marcos també per arribar sol.
6: I malgrat això et volia preguntar, perquè al final tots els partits es decideixen per detalls, et fa la sensació que el gol anul·lat d'Omar potser li ha fet més mal a l'equip fins i tot que el 0-1?
4: Sí, perquè és una situació que és una jugada molt de mèrit de Javi Hernández, que treu una centrada molt bona, ha arribat molt bé Omar, que el partit sí que se't posa molt de cara amb el 1-0, i lògicament ell ja no li val, s'han d'obrir i tu pots contraatacar també i tenir més espais. Però bueno, és una cosa que et dic, que toca un rival en bloc baix, toca atacar, toca i toca fer-ho bé. Penso que hem tingut jugadors a davant, per davant de la pilota, per generar més joc i per generar més situacions. Però ja et dic, és una cosa que hem de mirar i tocar-ho, igual que quan ens han igualat avui, situació d'igualtat a tot el camp a la sortida de pilota, és una cosa que també hem de tocar i arreglar-ho ràpid.
7: Sí, aquí Mr. Francesc Via per la grada, en directe deixa'm preguntar-te, perquè sempre, d'alguna manera, una cosa que tu demanes moltes vegades als postpartits, al teu equip, consideres que li ha faltat calma. Jo avui crec que, sobretot, a la primera part potser per trobar també els puntes, però a la segona part també, sobretot amb, inclús amb la superioritat numèrica, ens ha faltat una mica de karma i d'ordre per atacar, no sé si estàs d'acord.
4: Jo més que això crec que hem tingut potser massa calma, mira què et diré. La pilota havia d'anar més ràpid, portar la pilota fora, que allà, sobretot a la zona Brian i Dolan amb Hinojo i amb Kiu després hi havia molta superioritat, també a la zona Javi Hernández, que ho ha entès molt bé, obrint-se, sortint de la zona vigilància del mig centre i obrint-se a fora per generar situacions de centre. Penso que el que havien de tocar una mica més és més frontal, més centrada i moure una mica més ràpid el rival. Penso que potser més que calma el que dius tu avui és precisió i que la pilota anés una mica sí, més ràpid.
7: D'acord. I després deixa'm preguntar-te també per la jugada dels dos gols, un l'anul·lat i l'altre doncs que finalment ha estat el gol de l'empat. Jo li veig molta semblança, no sé què us ha explicat l'àrbitre, perquè per donar-vos l'explicació sobre el gol anul·lat, i després, evidentment, a l'altre no calia explicar-lo, no? Però al final, és perquè doncs, Marcos estava en la trajectòria de la pilota? Quina és la raó per la qual s'anul·la el primer
4: gol? Bueno, en teoria, per això que dius, fora de joc, perquè estava en la trajectòria, i ja està, no hi ha més.
7: Ja, però com Roberto també estava en la trajectòria després del gol que sí dona...
4: Ja et dic, és que són coses que no acaben d'entendre amb els criteris. Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i altra, i es xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
0: Bé, doncs aquesta és l'explicació que dona Manolo González a les jugades avui polèmiques que hi ha hagut a l'RC d'Estadio. Deixem a l'Espanyol, a l'Eduard de Valle sentint la roda de premsa del tècnic de l'Espanyol, i després quan s'acabi resumirem el que ens perdem i tancarem línies ja amb l'RC d'Estadio. Deies això, que t'ha agradat molt el Barça.
3: Sí, jo crec que avui la sensació que el Barça jugava una altra cosa, no? Amb una suficiència extraordinària. També han marcat ràpid, no? I tal, molt bé. I després, doncs, home, crec que el debut de la titularitat del Rodri m'ha semblat fantàstic. És un jugador que ens aportarà una quantitat de coses extraordinàries. El debut del Gabriel Jesús també crec que, tot i que ha estat poc rato, però crec que és un jugador que en pilota amb espais reduïts s'associa bé, que pot ser que pot tindre la seva importància. I en general l'equip van com tiros, la veritat. Estan...
0: Pocs peròs li podem posar a aquest Barça.
3: I sobretot, jo crec que això del Rodri, que comentava, no m'ha agradat molt, perquè crec que aportarà moltes coses, penso jo.
0: Perdona, avui era un 4-3-3 pur, com el que fèieu servir a la Masia quan tu hi eres?
3: Avui més pur, sí, més allò més clar, com es havia fet habitualment, no? Però jo crec que el Rodri, en aquest sentit, jo sempre havia, anys enrere ho parlàvem, no? I sempre deia, no, és que el Barça... I dic, hòstia, el Barça, per mi, per millorar com a equip, hauria d'entendre més, dominar més el tempo. Aquelles acceleracions, aquelles remuntades, aquell anar i és que fins al final atacar... Hòstia, no tenia sentit, no? Jo crec que el professor no tenia... Hi ha moments que tenia que controlar. I crec que ara estem arribant a un punt, i amb els rodis serà molt important, que l'equip també deu haver madurat, però que crec que el professor aquest any dominarà molt més el tempo, no? Sabrà quan atacar, quan no atacar, quan és necessari apretar o quan no és necessari apretar, i això l'equip madura, i també com a conseqüència de l'arribada de jugadors molt importants que dominen això, no? Crec jo,
0: Flick també ha madurat.
3: I Flick també,
0: en aquest aspecte, no?
3: Una mica. Crec que amb això l'equip millora moltíssim, no?
0: Què en penses, Àngel?
1: Doncs mira, quantes vegades hem sentit, hem escoltat, i és que com un equip es tanqui en defensa de 5 i 4 i no hi ha cap espai, no hi ha... Avui el València ha jugat 5-4-1 i el Barça l'ha destrossat. L'ha destrossat. Han fet infinitat de combinacions per dintre i, bueno, d'ahir han arribat tantes i tantes ocasions de gol. A mi, el partit d'avui al centre del camp m'ha semblat extraordinari. Amb Rodri l'equip guanyarà moltíssim, moltíssim. I tots aquells que diuen després del Mundial que Pedri i Rodri no s'entenien i tal, es donaran compte de que faran el millor centre del camp que té el Futbol Club Barcelona. Però hi ha moltes coses, hi ha moltes coses. Per mi el lateral titular de l'equip és Xavi Espar. ni Cancelo ni...
0: ho ha jugat tot. És l'únic que ha jugat tots els minuts, no, Jové?
2: Sí, amb Joan Garcia.
0: Amb Joan Garcia, imagina't.
1: Que el partit de Fermín ha estat galàctic, per dir-lo d'alguna manera.
0: Ben definit, sí, m'agrada.
1: No, sí.
0: Galàctic, ha dit. Sí,
1: I,
0: no?
1: Que,
0: no,
1: i que Cubarsí ha tornat a demostrar que és un dels millors centrals que hi ha en aquests moments i que aquest Barça no necessitava el nou.
0: Bueno, per si de cas...
1: Ho he repetit moltes vegades, ja sé que no estàs d'acord amb mi, però s'està demostrant clarament.
0: No.
1: Partits,
0: jo dic que per
1: infinitat
0: si,
1: de vols...
0: Per si de cas tenen el pla B, que és Gabriel Jesús, no? Que et pot...
1: Bueno, però aquí ja tens a Hamza.
0: Ah, això també, sí.
1: Com a plat B, B en aquest sentit.
0: Sí. Fermín Galàctic, ha dit.
3: No, perquè és que estic totalment d'acord amb l'Àngel, no? És que ja porta molts partits, eh? Ja, ja és un jugador que hi ha, però és que està ara... Està, jo crec que físicament també està en una altra dimensió, perquè no, ja és el que treballa, el que pressiona. És que té gol. Dues cames. Jo crec que és un dels jugadors que en aquests moments està... que està marcant la diferència també en l'equip, no?
0: Perquè jo et volia preguntar, tu que el coneixes molt, Jordi, tinc la sensació que ha millorat molt, molt ràpid, no?
3: Sí.
0: Que d'aquella pretemporada amb Xavi Hernández que fa un golaç contra el Madrid, no? Recordeu que xuta sí. Un xutarro i fa un golaç, d'haver estat allà, aquell equip que estava era allà...
8: El Linares?
0: El Linares, aquest, sí. Que no em sortia el nom, sí, a Primera Federació. D'allà fins avui ha millorat molt en el sentit de es gira millor d'esquena, no? Fa un control orientat que li dona molt avantatge.
1: Sempre l'ha tingut, eh?
0: Sempre l'ha tingut, sí.
1: Sempre ha tingut aquesta acció.
0: Però l'utilitza molt i li surt molt bé. Després, el dribbling un contra un en espais reduïts, crec que ha millorat moltíssim.
3: Jo crec que ha millorat
0: molt. I després és més intel·ligent futbolísticament, no?
3: I sobretot, perdona, jo crec que ha millorat moltíssim físicament, també. Ja només que això que s'ha fet, no? Però és tremendament potent, és molt potent. Quan arrenca...
8: Sí, sí.
3: I això que deia l'Àngel, ell entre línies, això és una cosa que es treballa moltíssim, no? Aquest perfilar-se bé, que el gran mestre és l'Olmo, però és que el Fermín és molt bon, això també. Es perfila molt bé entre línies, supera molt bé entre línies, i després, nois, té xut, dos cames, té gol, ho té tot, esclar.
8: Però és que, anava a dir, Jordi, havíem parlat molt del que dèieu també amb l'Àngel, no? De l'arribada que té, del xut, d'aquest control de com es gira, però avui, per exemple, li hem vist una jugada que s'ha anat gairebé de 3, que l'ha enviat al pal, que... Sí, oi, Àngel, de dir, hosti, jo aquest recurs, de dir, aquesta tècnica de fer, aquest retall que ha arribat a fer a l'interior, el regat que fa per marxar i deixar tres jugadors, hosti, m'ha semblat de dir, hosti, si afegeix això també, és que clar, estem parlant de...
3: És que jo, és un jugador que a més d'aquesta capacitat física que té de treball,
8: sí.
3: És que tècnicament és molt bo, de fet... Aquest el van fitxar perquè era molt bo tècnicament, no?
1: Després
3: ha sumat altres coses.
1: Jordi, sabeu quina és la diferència més gran que divisió del Fermín d'abans al Fermín d'ara?
0: Irina.
1: La baixada de revolucions. Seguir sent...
0: Perquè madura, no?
1: Molt agressiu.
3: Estic d'acord amb tu, Àngel. Estic
1: molt agressiu, seguir sent molt agressiu, sí. Però no boig com anava. Que anava boig a trencar tot el que trobava pel mig ho emportava per davant. Saps?
3: Sí, sí.
1: I ha madurat, en aquest sentit ha madurat, segueix pressionant i segueix sent agressiu, però no fa falta que vagin a defensar-lo els seus companys davant de rivals.
0: No, en això és veritat que la majoria de futbolistes, com que arrenquen molt joves, potser són inexperts en això, però l'acaben madurant, no? Modulen una mica aquesta rauxa. No?
8: Avui encara ha dit Flick, quan li han preguntat per Fermín, que l'ha elogiat, l'ha deixat pels núvols, però encara... de dir, sabem que les seves virtuts és anar a tot, és aquesta força, de dir, encara ha de millorar algunes coses, que jo crec que anava una mica per aquí la seva reflexió, però que, vaja, la versió que estem veient d'ell és sublim.
2: I col·lectivament és el que dèiem la primera temporada amb Flick, no? Quan caus a les semifinals de la Champions allà al Meazza,
8: sí.
2: Que et falta el punt aquest de veterania, no? De tenir carrer i de saber quan has de baixar revolucions, i en aquest sentit, clar, com que els jugadors també van creixent i no són tan joves, doncs també tenen aquesta experiència de saber moderar els esforços.
8: Diguem
2: també.
8: Que han anat creixent i a sobre hi ha sumat Rodri, no? Que
2: clar.
8: Això, si a sobre a Pedri, que en determinats moments fa aquell gest de dir parem una mica quan a l'equip se li descontrolava, ara tenint-lo a ell i tenint a Rodri, diguem que la cosa...
3: Més de que...
1: I la fortalesa que li dona al centre del camp Rodri.
8: Sí, sí.
1: És que a mi m'ha encantat haver el partit del centre del camp.
8: Repassarem les xifres que són brutals.
0: Bo. Sí, sí.
1: Molt bo, molt bo.
3: No, jo anava a comentar que a part que en pilota és boníssim, però és que sense pilota és boníssim, defensivament i tàcticament és molt i molt bo.
0: Et dona una calma, no?, de poder atacar molt tots bo. Endavant i saber que tens...
3: pilotes que ha robat, sap quan, no sé, quan s'ha d'introduir dintre la línia defensiva, quan té que sortir... Va, és que no ho descobrirem ara, és un jugador que ens aportarà molt segur.
0: Anem a repassar algunes xifres del partit d'avui i després obrim la base de dades, que en té de més xules també el Jové.
8: Sí, les xifres, el que diuen, també són un reflex del que hem vist tots i del que estem comentant ara mateix a la tertúlia, que és que el Barça ha estat infinitament superior avui al València. Per exemple, si mirem a l'eix la quantitat de momentums, que és una de les coses que també es pot mirar de les estadístiques, que es mesuren com unes dents de serra. Hi ha una línia, les que van per damunt són d'un equip, les que van per sota de l'altre. Totes o pràcticament totes estaven del cantó del Barça, excepte tres petites ratlletes, una al principi del partit, en la primera acció que Joan García ha hagut de sortir, una abans del descans i una a la meitat de la segona part. Però totes les dents del partit, pràcticament del Barça, tots els moments del partit de color blaugrana. A partir d'aquí, d'altres xifres que ho exemplifiquen, la possessió, 26% del València, 74% pel Barça, els expected goals, 0,67% del València, 4,05 pel Barça.
0: Ha complert el Barça.
8: Sí,
0: amb escreix, a més.
8: Grans ocasions, 3 del València, 6 del Barça, de les quals 3 han estat gol. Xuts a porta, 3 del València, 25 del Barça, 10 entre els 3 pals, 10 fora, 5 bloquejats. D'aquests 25, 19 xuts han estat des de l'interior de l'àrea.
0: Té mèrit, eh?
8: Una mostra de d'on ha jugat i des d'on ha xutat al Barça avui a Mestalla. Passades, 279 del conjunt Che, 790 del Barça i recuperacions, 40 dels locals, 53 dels jugadors de Hansi Flick.
0: I moltes de Rodri. D'algun jugador vols destacar?
8: Mira, re, un parell de cosetes molt ràpides. De Rafinha, perquè a la prèvia el Molló explicava que fins ara el pitxitxi de la Lliga, el capità del Barça, Rafinha, havia xutat 10 cops. Tots entre els 3 pals, i d'aquests 5 havien estat gols. Doncs avui ha mantingut l'estadística. N'ha fet 3 més, un ha estat gol i dos han estat bloquejats per la defensa valencianista, però tot el que xuta va a porteria, ni un xut fora més enllà dels 3 pals de Rafinha. Per tant, aquests 13 xuts, 6 gols, 5 a porta i 2...
0: Tot això en les 4 jornades, eh? 13 sí. Xuts al davanter del Barça, tots a porta i d'aquests 13 xuts, 6 gols. Per tant, té gairebé un 50% d'efectivitat.
8: Sí, sí.
0: Eh?
8: Molt, molt bèstia. I Rodri, el que deia una mica al Pichi, també, 4 dades, excel·lent avui en la direcció de l'equip, 98% d'encert en la passada, 81 de 83, 98% de passades bones a camp contrari, 96% de passades bones a camp propi, 100% d'encert en les passades en llarg.
0: Un mariscal ha fet el Barça a la defensa.
8: Res més a dir.
0: 3 i la nit. De seguida obrim la base de dades, truquem a la Marta Ramon i ja tenim el Dani Solsona que ha arribat a casa. Per tant, el saludarem i el sumarem, com sempre, a la tertúlia amb l'Àngel Pichalonso i el Jordi Roura.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: senyals horaris de la mitjanit en punt. Ha passat volant aquesta primera hora del Tu diràs. Encara ens en queda una altra, eh? Amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura, amb el Dani Solsona, tenim l'Eduard de Vall encara a l'RC de Stadium, aquí amb els Saperes, amb el Jové. I us vull parlar ara del Nissan Qashqai amb nou e-power, perquè 205 cavalls i només 4,3 litres de consum als 100 quilòmetres, tot i que són impossible, no ho és. Així és el nou Nissan Qashqai e-power. Amb el Nissan Qashqai nou e-power podràs gaudir de més potència i menys aturades. Aquest setembre descobreix-lo al teu concessionari o, si no, a la pàgina web nissan.es. Nissan Qashqai amb nou e-power. Gaudeix més i atura't menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Hi ha la Marta Ramon, també aquí. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Acabes de tornar de València, amb tot l'equip del Barça Jugarracó.
1: Sí, sí, ja hem tornat. Hem fet el que es diu col·loquialment com un sube-baja, puja-baixa ràpidament i ja som a casa.
0: Ha valgut la pena, t'he de dir, pel que has vist en directe.
1: Sí, home, aquest inici de temporada que estem vivint amb el Barça, la veritat és que ens està fent gaudir molt i la feina doncs es fa amb més ganes i és que, en fi, la veritat és que jo no em vull emocionar perquè només portem 4 partits, però la temporada pinta molt bé i tenim raons per ser optimistes amb l'any 3 de Hansi Flick.
0: 4 de 4, 17 gols a favor, 2 en contra, ara amb la base de dades de l'Oriol Jové ho repassarem amb més detall, però recuperem sensacions de Hansi Flick, un parell de documents de la roda de premsa d'avui a Mestalla.
1: Doncs mira, començant pel partit, certificant aquesta satisfacció de l'entrenador alemany amb el que he vist al terreny de joc.
2: Played a fantastic game. It was nearly perfect.
3: Hem jugat un partit fantàstic, ha estat gairebé perfecte perquè hem controlat, hem estat dominadors i és el que vull de l'equip, controlar el partit, intentar aconseguir espais i ho hem fet, ens hem mantingut en calma i després, si era possible, marcar, i ha estat un partit fantàstic per nosaltres.
2: It was a fantastic game for us.
1: I després, obrint el focus, m'ha agradat la reflexió que ha fet sobre l'ambició que té l'equip amb els objectius de la temporada, com està veient aquest salt endavant que està fent l'equip a l'hora de posar en valor doncs, els títols que es volen aconseguir aquest curs.
2: What I can see it's with the players also they
3: el que puc veure també amb els jugadors que han guanyat el Mundial és que tenen la fam de voler-ne més, però també vol dir que hem de treballar cada dia molt dur. Els rivals no et regalen per res, sempre és així i has de saber que el camí per aconseguir tots els objectius que tenim és dur, però ho intentem. La situació que tenim és increïble perquè tenim un equip molt jove i hem fet els fitxatges correctes, però és només l'inici de la temporada, no és pas el final. Si fos el final estaria encara més content que ara, però tenim un llarg camí per davant.
2: No, but we have to go a long way.
1: Parla d'aquesta fam del vestidor, un Hansi Flick que avui repartia elogis a la sala de premsa, se n'ha endut tothom pràcticament, Lamine Yamal per la seva actitud defensiva, també Fermín per la seva aportació avui amb 2 assistències i gol, en fi, també ha elogiat moltíssim el rol de Rodri al mig del camp governant el partit i donant aquest extra de control que l'equip necessitava per poder evolucionar en el seu joc i després també, per exemple, doncs, posant en valor Dani Olmo, que no és fàcil sortir de la banqueta com ho ha fet Olmo, però clar, en la dicotomia Fermín-Olmo, de moment s'estan portant la partida Fermín, però Hansi Flick ha volgut subratllar també la feina d'Olmo entrant des de la banqueta en un dia com avui, sabent i admetent Flick que doncs, no ho té fàcil, no? A l'hora de donar minuts a tothom i que tothom pugui estar content. També m'ha agradat que quan elogiava Rodri també pensés en elogiar Bernal i en tot el que pot aprofitar Bernal d'estar sota l'ala d'algú amb l'experiència de Rodri, no? De tot el que pot aprendre.
0: Sí, és que sobre això hi ha 2 detalls. Un, fa canvis al Barça i penses, ah, val, aquest podria ser titular, no baixarà el nivell de l'equip a la segona part, i al contrari, augmenta el nivell de l'equip, no? Perquè el rival està més cansat i entra un jugador que podria ser perfectament titular.
4: Ha donat 2 assistències, Olmo, per exemple.
0: Per exemple. Però parlo de Bernal, però parlo
4: sí, sí, sí.
0: Avui Koundé ha estat bé, quan ha hagut de substituir el lesionat Eric, que per cert, sabem què té Marta i si...
1: Fractura nasal, el que ja hem intuït i hem vist de seguida al terreny de joc, fractura nasal, i el que passarà doncs, és que haurà de tornar a portar màscara. Diguem que és una zona ja sensible per una acció molt similar l'any passat al camp del Bruges, i haurà de tornar a portar màscara com la temporada passada. Ho ha notat de seguida, i de seguida ja ha demanat el canvi. Quan el doctor Pruna l'ha anat a examinar, ja ho han vist.
4: No s'ho creia Rodri, que la càmera l'ha enfocat i ha estat pràcticament un minut maleint-ho tot, de dir com pot ser que li hagi trencat el nas, no pot ser, sisplau, que no, quan ha vist que anaven a canviar.
1: Però sobretot és perquè és una zona que ja té sensible, sí. Jo crec que ja amb un cop així potser ja no li fa res. Tan mal, però en el seu cas sí.
0: Sí, dimecres estava sancionat, per tant ja no jugarà dimecres contra el Feyenoord, a veure si de cara a diumenge, que el Barça torna a València per jugar contra el Llevant, ja juga amb màscara o no.
4: Per sort, Koundé, excepte la jugada inicial, avui està bé. Tot i que quan ha sortit ha tingut petit...
0: Perquè
1: ha sortit molt fred, és clar, que no ha tingut temps ni de fer res, no, és que no ha fet ni una cursa per la banda.
0: Estat impecable. Sí. Molt bé, dimarts més, que sentirem Flick i un jugador en la prèvia de l'estrena de la Champions d'aquest dimecres. Marta, gràcies.
1: Ens ho passarem molt bé aquesta temporada.
0: Tant de bo.
1: Recordeu això.
0: Tant de bo.
1: Que vagi bé, bona nit.
0: Adéu, bona nit, vagi bé. Deixeu-me tancar línies amb l'RSD Stadium, que ha acabat ja Manolo González i també tota la zona mixta. Eduard de Batlle, alguna cosa?
5: Sí, Aleix, t'explico. Del que no hem sentit de Manolo González és, sobretot es queda amb la idea que cal que el seu equip avui no ha fet un bon partit, que cal millorar moltes coses, especialment a l'hora d'atacar, perquè defensivament l'equip ha estat bé, no ha concedit molt, malgrat que evidentment el gol i l'oportunitat que ha tingut el Sevilla són qüestions millorables, i que cal tenir calma i paciència perquè l'equip anirà creixent. S'ha queixat Edu Expósito, que ha estat el futbolista de l'Espanyol que ha sortit en zona mixta, s'ha queixat i ha dit literalment que se sent perjudicat, parlant del gol anul·lat a Omar. I en la mateixa línia, Luis García Plaza, parlant de l'expulsió del seu futbolista de Sant Ganter, ha dit que tots plegats ens estem complicant una mica massa la vida amb arbitratges, que el futbol hauria de ser una mica més senzill. Bàsicament és el que s'ha dit. Edu Expósito, per cert, també ha demanat paciència, perquè diu que l'equip anirà creixent i que el dissabte a Pamplona contra Osasuna, en el primer d'aquests dos desplaçaments seguits, Osasuna i Rayo, ho començaran a mostrar.
0: Molt bé, Edu, gràcies, anem parlant.
5: Que vagi molt bé, adéu-siau.
0: Adéu, vagi bé. Ja tenim per aquí el Dani Solsona, també. Hola, Solsona.
6: Hola.
0: Què tal?
6: Ja estic aquí.
0: Ja estàs aquí, eh? Preparat per parlar del Barça. T'ha agradat el Barça o no, avui? Que la tarda l'has pogut veure des de casa, entenc.
6: Sí. Extraordinari. Extraordinari.
4: Bon resum, Dani.
6: I quan s'ha de dir, s'ha de dir. A mi, la veritat és que el que he vist avui és un equip... amb una diferència tan bèstia respecte al València. Podem parlar de que si el València, els equips, és igual. Marcar 4, 5 gols, 6 gols, això és difícil a tots els equips. I avui el que he vist jo, escolta, he vist un Barça amb una seguretat defensiva enorme, amb una sortida de pilota tremenda, amb una pausa que li dona a Rodri espectacular, i després en atac aquests jugadors que parteixen d'una banda i que després desapareixen, i hi ha altres jugadors que ocupen aquests espais, com ha fet Fermín, que ha estat extraordinari. Estava escoltant el Pichi a dir Galáctico, em sembla perfecte, perquè ha estat sensacional, i la veritat és que tot és flors i violes. Aquesta és la realitat d'aquest Barça. Ara, que després tindrà mals moments al llarg de la temporada? Bueno, com tots els equips, que hi pot haver sancions, hi pot haver expulsions, sí, però el que estem veient ara és un equip que jo crec que no hi ha cap equip a Europa, ara actualment, que jugui com juga el Barça.
0: Estem veient un equip campió. Veurem de què. Però el que estem veient és un equip que acaba guanyant títols si continua aquest nivell. Vamos, que a la Lliga atropellarà 10 o 12 rivals més, com ha fet en aquestes 4 primeres jornades, a l'Elx, al Rayo, al València i a l'Atleti de Bilbao, i és que si els atropella, doncs serà campió de Lliga per tercer any consecutiu. I a la Champions ja veurem, que això dona moltes voltes, però també és un dels candidats a guanyar-la amb la plantilla que té. I a mi, Àngel, a mi m'al·lucina una cosa, que és que ho ha dit Flick, tenen fam. O sigui, venen de guanyar dues lligues i podries dir, bueno, que es deixin anar una mica a la Lliga i que se sentin amb la Champions, no? Que és el que ara volen tots. Però no, no, no, a la Lliga hi van també. Tenen molta fam, corren, pressionen. A mi m'encanta això.
7: No, i va, quan vas 3-0 o 4-0 segueixen anant, no? I és un símptoma de que és un equip que té ganes de fer algo gran. El que passa que pot ser que amb el pas dels partits comença a agafar protagonisme a la Champions i deixes una mica, perquè jo crec que els jugadors sí els fa il·lusió, òbviament, guanyar la Lliga, però el que veritablement en aquests moments volen aconseguir és poder fer una gran temporada a Europa i a poder ser guanyar la Champions, no? En aquest sentit. Però és un equip jove amb una actitud brutal que vol més.
4: I en aquest sentit del que estava comentant, jo hi afegiria també que sí, que l'equip hi va, que té molta fam, però també perquè hi ha una competència terrible. És a dir, Fermín està a un nivell excels, però sap que té darrere Dani Olmo. Dani Olmo quan surt diu, hòstia, és que Fermín està a un nivell que si no m'hi acosto es quedarà en aquesta posició, i així en moltíssimes posicions on el Barça ha aconseguit, jo crec que hi hagi competència i que ningú es pugui adormir, vaja.
7: Tu saps el que és l'entrenador a la banqueta mirant al costat a dreta i esquerra i veure que té els recanvis que té, li dona una tranquil·litat brutal. Brutal.
4: Absolutament.
0: Volies afegir alguna cosa, Jordi, tu?
8: Mira, anava a comentar el que ha dit el Sape, no? que és molt important aquesta competència interna, no? Que a més afavorida per un entrenador que t'ha demostrat que el que rendeix juga, no? I en aquest sentit, això és bo per l'equip, per la competitivitat, no?
0: Mira Xavi Espart, no? El que rendeix jugar.
8: Exactament. Al final aquest, escolta, ha començat, està jugant bé, i bueno, i ja ho veurem. Després, escolta, això és molt llarg i tal, ja ho veurem. Però té bona pinta.
0: Aquest destacava o no, Xavi Espart?
8: El Xavi, mira, era el típic noi, quan el van portar, que no. Igual que, per exemple, no sé, el Lamin, no? En el seu moment, doncs, tothom...
4: enlluernava, no?
8: Ostres, aquest, no, això que diu, té ganes de gol, bueno, ja ho veiem, però tothom, no sé què, el Xavi, doncs, no externament, diguem-ne, la gent, bueno, ja juguem.
0: Era pivot, no, en principi?
8: Sí, jugava
0: de Rodri, diguem-ho així, no?
8: Jugava bastant al mig del camp, o interior.
0: És que no el sabria viure,
8: nosaltres,
0: de pivot.
8: Internament sí que el teníem molt ben valorat, perquè futbolísticament en tenia el joc, tècnicament és molt bo, i després, bueno, ja veurem el que farà, no? Però...
0: T'ha sorprès o no, per això?
8: A mi el que m'ha sorprès, no... La gent diu és que jugui molt bé futbol i que s'associ, que tal, i que tal, i això no em sorprèn. El que m'ha sorprès bastant és primer lo fort que està. Déu-n'hi-do com està aguantant físicament moltes accions i com s'ha adaptat en aquesta posició de lateral esquerra, a més. Amb conceptes defensius bastant bons, que segurament és l'apartat que òbviament té que millorar i que patirà segurament segons quins moments, però fins ara ho està assolint i està assumint aquesta posició de manera, crec que amb nota molt alta, no?
0: Mm. Hem parlat de moltes coses i no hem dit res de Lamine Yamal, que avui ha fet, per mi, un dels gols de la temporada.
8: Fantàstic, ha estat meravellós també, sí.
0: Però és que bé, no? Imaginar-se això a Solsona, imaginar-se que li fotrà una vaselina amb l'exterior allà a la línia de fons, a mi em sembla...
6: Sí, però saps què passa? Que com que els altres també estan a un gran nivell, sembla que el que faci Lamine ja no té tanta importància, que la té i la tindrà, evidentment. Però és que els altres estan en un nivell brutal. Estava parlant ara de Xavi Espart. Escolta, Xavi Espart pot ser baixet, pot ser més fort, menys fort, que juga a futbol... de nassos, això ja ho veiem, però és que entén molt bé el futbol, amb quin equip està, ho entén perfectament, no cal explicar-li que quan té la pilota l'ha de tocar a la dreta, a l'esquerra o al mig, o ha de tocar-la al porter, no cal explicar-li perquè ja ho sap, ja ho entén això. Ha de millorar defensivament perquè quan es trobi segurament amb altres jugadors atacants, doncs potser patirà, bueno, ja se sap això. Però escolta, que estan tots en un nivell... Escolta, i no parlem de Gerard Martín. Mm. És que, clar, és que si et poses a parlar, parles de tots.
0: Però si no la toquen, si, no? Covarsí i Gerard no, ni se'ls veu gairebé, ni Joan García.
6: Sí, per això, que a vegades no li donem importància, o sí, alguns, de dir... Escolta, doncs parlem més dels jugadors que hòstia, que tracten bé la pilota, que fan aquells moviments, que fan aquelles passades, es veuen molt més. I en canvi, doncs, a lo millor no veus tant a Gerard Martín el que està fent, que va al tall, que va ràpid, que es recupera, que l'entrega bé, que dona passes interiors, que sempre està ben situat. Vull dir, són coses que vas veient nosaltres, sí, ho anem veient tot i anem estudiant, no? Però és que avui realment em dius, quin jugador avui del Barça t'ha entusiasmat? Ho tinc claríssim. Fermín.
0: Que tots coincidiu, eh?
6: Fermín. Sí. És que, escolta, a veure, hi ha, també hi ha narrades dels rivals, però també provocades pel joc del Barça. Fermín ha entrat 5 o 6 o 7 vegades entre els dos centrals per banda dreta amb pilotes en profunditat que li han donat. Que, escolta, que és brutal.
0: Bueno, bueno, és que brutal. Porta, Dani, 4 gols i 2 assistències, ja. Rafinha, 6 gols i 1 assistència. I Lamine Yamal, 4 gols, també. O sigui, feia falta un davanter i aquests tios s'estan repartint 14 gols en 4 jornades, dels 16 que porta el Barça.
6: És que marcaran 200 gols. Bueno, dic 200 per dir un número. Però és que, veient el que estem veient, que tot això és molt és precipitar-se, no? Potser arriscat a dir... És que fotran més de 100 punts, aquesta gent.
0: Bueno.
6: I fotran gols a punta pala. Bueno, ja m'ho vas preguntar l'altre dia. Sí. Ja veuràs. Ara, que després passarà... No, què diu aquest? Hòstia, és que queden 30, no sé, 34 partits. Ja ho sabem. Que vindrà la Champions, bueno, que vindrà la Supercopa. Ja ho sabem, tot això. Tot això ja ho sabem. I hi ha alts i baixos. Però, clar, tu ara mateix... Veus com juga el Madrid, com juga l'Atlético de Madrid, ja no parlem del Villarreal. Doncs pues aleshores...
0: No, si és que ara, Dani, l'Alavés és el teu principal rival, perquè l'Alavés va segon. L'Alavés d'aquí que Sánchez Flores, tu. Sí, imagina't.
6: Sí. Imagina't.
4: I arran del que diu el Dani, res, una mica dues medalletes per Flick, encara queda molt, han de venir partits de Champions, el Barça ara, per exemple, tindrà algun test important com és el del PSG, però... Vam començar l'estiu o al mercat de fitxatges convençuts que un dels fitxatges seria un central esquerrà i Flick va preferir reforçar altres posicions o invertir en altres llocs perquè considerava que Gerard Martín estava preparat per ser el titular i que no el considerava tan important el fitxatge d'un central o d'invertir tants calés en un central, cosa que semblava arriscada. De moment, el rendiment de Gerard Martín li està donant la raó. I una altra cosa, que avui ha tornat a parlar de la qualitat dels entrenaments, de com entrena aquest equip. Fa setmanes que Flick està dient veig entrenar l'equip i això té bona pinta, veig entrenar l'equip i això té bona pinta. I s'està traduint en aquests partits, cosa que m'ha recordat a després d'aquell partit contra el Chelsea, aquella derrota tan dura, que va dir l'equip està entrenant bé...
0: Tranquils,
4: que això millorarà.
0: Això va ser el novembre.
4: I va acabar
0: passat.
4: Millorant. Cada cop que parla d'això Flick s'acaba traduint en bons resultats i bon joc, com estem veient ara.
0: Vinga, va, anem a activar la base de dades, a veure si el Jové ens il·lustra amb alguna de les seves magnífiques dades amb alguna cosa més, no?, d'aquesta victòria que estem comentant del Barça avui a Mestalla.
9: Dada Jové.
0: Què diu la teva base de dades personal?
10: Doncs que el que està fent el Barça és històric. Per primera vegada, l'equip té una diferència de gols de més 15 després de 4 jornades de Lliga. Això no havia passat mai. Són 17 gols a favor, 2 en contra. Fins ara, el rècord, la diferència de gols més alta de la història del Barça després de 4 jornades era un més 14, la temporada 57-58. Però és que ara és un més 15, és el rècord. De fet, parlaves abans tu de 3 manetes en 4 jornades. El Barça no havia acabat mai amb una diferència de 5 gols a favor 2 partits seguits fora de casa. N'hi va fer 5 a Elx i n'ha fet 5 avui a València sense encaixar. Per tant, són 2 partits fora de casa amb un més 5 de diferència. Això no havia passat mai en tota la història del Barça i parlem de molts i molts anys.
0: Espera't a diumenge que ve al Camp del Llevant. A veure què passa. Que es pot allargar l'estadística aquesta, vull dir. Ja
10: sí. De fet, només hi ha 2 temporades en tota la història del club amb més gols que aquesta, després de les primeres 4 jornades que portem. Insisteixo, la temporada 50-51 es van fer aleshores 21 gols en 4 partits i la 49-50, 19 gols.
0: Un altre futbol, per això.
10: Clar, però... Precisament per això té mèrit. El Barça ha igualat els 17 de les temporades 57-58 i aquesta sí de l'era moderna, 2011-2012, que és l'única de l'era moderna del Barça de Messi que es cola en les xifres golejadores, que com a mínim ens està deixant aquesta arrencada de Lliga.
0: És l'última de Guardiola, aquesta.
10: Sí. D'aquests 17 gols que ha fet el Barça, 14 els han fet aquests tres jugadors que dèieu, Rafinha, Lamine i Fermín, que s'estan convertint en el millor trident de tota la història del Barça en l'arrencada d'una Lliga, com a mínim pel que fa a xifres golejadores. De fet, no havia...
0: Més que Messi, Suárez i Neymar.
10: És que no havia passat mai que després de 4 jornades hi hagués 3 jugadors del Barça amb 4 gols o més. No havia passat mai. Lamine i Fermín en porten 4 i Rafinha en porta 6. No hi havia hagut mai, després de 4 jornades, 3 jugadors amb 4 gols o més dins l'equip.
0: Qui ens ho havia de dir, no? Amb el cas Julián donant voltes aquí, que si ha de venir, que si no ha de venir. No, no, mira, al final les peces s'acaben recol·locant, sí, i si tens a Hansi Flick al teu equip, doncs encara millor, no? Perquè la recol·loca molt millor ell. I li ha sortit de nassos. És que aquesta aposta per Rafinha li ha sortit de nassos, de moment.
10: Mira, sobre Rafinha, ha tornat a marcar, ha marcat tots els partits que portem aquesta temporada, 4 partits, 4 partits amb gol de Rafinha. Això abans que Rafinha només ho havien aconseguit 5 jugadors en tota la història del Barça, marcar en els 4 primers partits d'una Lliga. César, la 50-51, Kubala, la 53-54, Cayetano Re, la 64-65, Ibrahimovic, la 2009-2010, i Cesc Fàbregas, la 2011-2012. Rafinha és el 6è jugador de la història que marquen els 4 primers partits d'una Lliga, i si en comptes de fixar-nos només en la Lliga tenim en compte totes les competicions oficials, només Rafinha i Messi han estat capaços de marcar en els primers 4 partits d'una temporada des que ho va fer Kubala l'any 53. Només Messi i Rafinha des de 1953.
0: Té mèrit, té mèrit.
4: Seu a la taula dels grans.
0: Sí, de moment sí.
4: Sí, perquè ell i Messi, és a dir, no està malament la taula.
10: Més enllà de marcar els primers 4 partits, els 6 gols que porta Rafinha són una xifra molt alta, tant que per trobar algú amb més gols que el brasiler en els primers 4 partits d'una Lliga ens hem de remuntar justament a Kubala l'any 53. Ni Messi va ser capaç de marcar més gols en cap de les seves temporades que els 6 que porta ara Rafinha, que per cert avui ha marcat el 50è gol a la Lliga i l'ha fet al minut 50, així com a curiositat.
0: Ell, 50 gols porta ell.
10: Sí, a la Lliga,
0: amb el Rafinha, Barça.
10: Sí, l'ha fet al minut 50, que és curiós també, perquè això ja havia passat una vegada. Hi va haver un jugador que va marcar el seu 50è gol a la Lliga al minut 50 del partit en què el va marcar, Ramon Villaverde, l'any 62.
0: Val. Això també ho trobem,
10: hi ha precedents,
0: no? A la teva base de dades també trobem aquestes casualitats. Val.
10: I t'ho remato amb Pedri, que ha entrat avui al top 100 de màxims golejadors de la història del Barça.
0: Top 100,
10: sí, sí. Ara mateix hi ha 4 jugadors de la plantilla actual que són al top 100 de màxims golejadors històrics. Són Rafinha, Lamine, Fermín i Pedri, que justament han estat avui els
0: golejadors. Quants en porta Pedri?
10: Pedri en porta 29.
0: Amb 29 gols ja estàs entre els 100 màxims golejadors de la història del Barça, amb 29 gols.
10: Sí. I acabo amb Flick, que des d'avui pot presumir de ser l'entrenador amb més victòries de la història del Barça després dels seus primers 80 partits de Lliga. En 80 partits, rècord de victòries per Flick, 63, segon Luis Enrique amb 62, tercer Guardiola amb 61.
0: Hòstia, té mèrit també. Té mèrit, també,
4: sí,
0: perquè semblaven paraules majors, allò de Messi i, no, en una plantilla, no? I mira, sense Messi el Barça també és capaç d'aconseguir aquest tipus de rècords.
4: I per Flick passar per davant de Guardiola i Luis Enrique, dels guanyadors del sextet, del triplet, de tot.
10: De fet, el màxim de victòries d'un entrenador fora de l'època Messi, en els primers 80 partits de Lliga, crec que són 58 Elenio Herrera, que estan a 5 victòries per sota del que ha fet ara Flick. Sí, sí.
0: 63 de 80 porta la Lliga.
10: 63 victòries en 80 partits.
0: Molt bé. Gràcies, Jové.
10: Fins ara.
0: Magnífica aquesta base de dades que va fer durant la pandèmia amb les seves manetes i que ens n'aprofitem aquí a la dada de Jové, el tu diràs. Clar, és que, Pichi, la diferència amb el Madrid i l'Atlético, crec que ho ha comentat el Solsona, és abismal, no? Si mires els partits de divendres i de dissabte de l'Atlético i del Madrid.
7: Sí, a veure, jo no sé qui ha comentat en Mujó, no sé qui ha dit, que aquest és el millor Barça que ha vist de l'època de Hansi Flick.
0: El Puig, sí.
7: També estic convençut que aquest partit de València és el millor partit, i aquest equip és l'equip més consistent, que crec que de seguir aquesta línia pot guanyar moltíssimes coses. Però bueno, no pots confiar, no et pots confiar. És cert que ara sembla que hi ha una gran diferència entre el Madrid, l'Atlètic i el Barça, però veritablement suposo que al llarg de la temporada s'anirà equilibrant, sobretot amb el Real Madrid, encara que crec que l'Atlètic també pot estar ahí, apretant, però jo crec que en aquests moments el seguidor del Barça està molt, molt, molt més content que no el seguidor del Real Madrid.
0: Clar, és que l'Atlético està a 5 punts després de 4 jornades, el Madrid a 3, i en les pròximes 3 jornades hi ha un Atlético-Real Madrid. És a dir, o es torna a deixar punts els dos, o un dels dos es torna a deixar punts. Vull dir que si el Barça ho aprofita, Roura, jo crec que els hi pot ja una distància sideral.
8: És veritat que acaba de començar, i òbviament no... Poden passar moltes coses, no? Però el que no hi ha dubte és que el Barça estarà dalt i al final el Madrid estarà dalt.
0: Jo
8: crec que al final el Madrid estarà lluitant també pels dos, segur, ja ho veurem. Jo crec que l'Atlètic de Madrid no crec que aguanti el tirón, i al final serà una mica el de sempre, no? Crec jo, s'ho lluitarà entre els dos i evidentment, com bé ha dit abans, estic d'acord, això serà igualant, però a dia d'avui és veritat que la diferència entre el joc o la proposta que està fent el Barça és diferent del Madrid.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Chato! L'estiu s'acaba.
2: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: No, perquè, clar, si estàs... Tu estàs amb embranzida si tens el cos a dintre l'àrea i, per tant, tens un avantatge. No sé, això és el que diuen, que s'hauria d'haver repetit.
4: Sí. Home, sí que és veritat que a l'hora que Mbappé vol tornar a rematar, Bartra arriba a temps i es beneficia d'aquest mig metro o un metro que ha entrat a dins de l'àrea. Això sí que és veritat, ho vam veure, perquè si no hagués entrat en el moment que va entrar, doncs segurament Mbappé torna a rematar. Què hagués fet? No ho sé, si hagués entrat o no hagués entrat. A mi, veient la situació, home, trobava estrany que no repetís el penal. Però clar, després t'expliquen i et van dient i et van dient i dius, ostres, doncs potser estic equivocat jo, no? No ho sé.
3: Val. Espera, que el Molló m'està dient que el CTA especifica que no, el CTA. Ara es veu que el CTA, em diu el Molló, per línia interna, que el Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Lliga Espanyola diu que no, que has de trepitjar, entenc, no?
5: Val. Però això és l'explicació que va donar el mateix Bartra, no?
3: Clar.
5: Aquest és el tema, que es va aprofitar de la situació, segur. El tema és saber si hi ha que trepitjar o no hi ha que trepitjar. Ah. Aquest és el tema, no?
6: Bueno. El tema és per què compliques tant les coses. Si entres, entres, i si no entres, no entres. Per què cony...
3: Clar.
7: Però llavors deixarà anys de dir, què vol dir entrar? No, estarem allà.
6: Entrar vol dir trepitjar dintre.
7: No,
6: tenir un part del cos dintre. Quan la pilota entra per l'aire, mentre no toque terra, no és gol, no?
3: Jo no sé. Aquí, no, és que el Molló m'està enviant per línia interna que, com tenia un pie apoyado fuera, no s'ha de xiular res, ara. Bueno, jo pensava que sí.
6: Que hi haurà aquesta norma que diu això. Però per què complicar-lo tant, cony? Si tu entres, ja està, i si no entres, pues no es pite falta, no? Jo crec que és ganes de complicar les coses. Clar, hi ha tant de criteri interpretatiu per part dels àrbitres i a més els dones peu a que hi hagi més criteri, doncs hi haurà més diferència entre uns i els altres al final.
3: Ja. Què deia Solsona?
4: No, dic que s'hauria de mirar si és veritat que està mig cos a dins. Si com a conseqüència que està al mig, doncs s'aprofita d'aquesta situació perquè l'atacant no pugui rematar.
3: Ja.
4: I a l'atacant, si no pot rematar, doncs aleshores s'hauria de repetir el penal. Això és el que jo interpretaria.
3: Ja. Jo pensava que, com li vaig dir a l'Estada Fernández, si tu tens mig cos endavant, doncs clar, ja parteixes, no? A la que arrenques a córrer, tu tens mig cos endavant respecte a la resta de rivals i que, per tant, es podria xiular, però em diu el Molló que hi ha una circular interna del CTA que, com que Bartra tenia un peu recolzat a fora, encara que l'altre peu estigués a l'aire per començar a córrer, no es considera que això s'hagi d'anul·lar ni de repetir el penal, perquè continua tenint un peu recolzat a fora de l'àrea. Bé, bueno, no sé. Com dieu, a vegades és molt complicat, però ja està, mira, al final va afavorir el Betis, el Madrid va acabar perdent, no va fer un bon partit, per mi, l'empat possiblement hauria estat el més just, però, mira, això passa de tant en tant. Li pot passar al Barça també en alguna jornada d'aquí en endavant. Pròxim partit de Lliga, pròxima jornada de Lliga, recordo que és el pròxim cap de setmana, el Barça va al Camp del Llevant, també diumenge, 4:45, com els agrada aquest horari, Déu-n'hi-do. I el Madrid rep el Rayo, al Bernabéu, dissabte a les 9, i l'Atlètic de Madrid, ara us ho trobaré, juga diumenge a les 9 a Anoeta. Compte també, sortida complicada pels de Simeone, que si no guanyen encara es poden quedar més lluny del Barça. Hem de fer una pausa, 1:45 de la matinada, i ara de seguida anirem rematant la tertúlia amb una polèmica que hi ha hagut avui a Primera Federació. Un seguidor de l'Europa també ha estat colpejat, increpat, insultat, maltractat per la policia espanyola per lluir una estelada al camp de l'Alcorcón.

la Comunitat de Madrid. Ara expliquem el cas i anem tancar la tertúlia d'avui amb l'Àngel Pich Alonso, el Dani Solsona i el Jordi Roura. Tots i 33 minuts. Atenció, perquè el següent partit el podeu viure amb algú especial. I és que el futbol, sense les persones especials al teu costat, no té a vegades cap mena de sentit. I ara, amb Orange, tens molt fàcil gaudir del partit amb la teva gent. Perquè a Orange tens tot el futbol, tota la Lliga i tota la Champions. Truca ja al 1414 o entra a Orange Ponés. Orange és aquí.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Com dèiem, abans de fer la pausa per la publicitat, hi ha un cas del qual volem parlar-ne uns minuts aquí al Tu diràs, que és que l'Europa ha denunciat avui una altra agressió policial, Roger, contra els seus aficionats en el partit que tenia el conjunt escapulat al camp d'Alcorcón. El club gracienc ho ha fet públic en un comunicat aquesta tarda.
2: Sí, on lamenta aquest comportament i dona detalls del que ha passat al municipal de Santo Domingo. Tot ha passat en els primers minuts quan la policia ha vist que un aficionat desplegava una estelada i els policies han anat a cercar-lo. En Joan ha estat testimoni dels fets i ho ha explicat al Superesports de RAC1.
3: Hem escoltat com un crit de l'aficionat ràpid. Hem mirat entre els graons i hem vist l'aficionat de l'Europa al terra demanant ajuda entre les escales, vull dir, entre algun esglaó i tal, estirat al terra i amb un policia a sobre escanyant-lo i un altre com tapant una mica sense que ho veiessin.
2: I després, en un passadís interior, en Joan ha presenciat també aquesta conversa dels agents amb l'aficionat.
3: Sense cap mena de pregunta, li han agafat d'allà on la tenia amagada, li han baixat els pantalons i li han extret. Allà li han dit que si sabia que de quin país era, ell ha dit Catalunya, li han dit que si sabia quin país estava, que estava a Espanya, i llavors, bueno, el moment que ha dit Catalunya, l'han agafat al coll, que després, vull dir, té marques encara vermelles d'aquí al coll, que ja ha passat una hora i les segueix tenint, i en aquell moment fins i tot ha escoltat que l'altra policia dia, deia, lo llevamos al baño.
2: Parlava el Joan que li han tret l'estelada, quan li han baixat els pantalons i li han tret d'on la duia, li han tret l'estelada, finalment no l'han dut fins al bany, ha explicat el Joan perquè hi havia personal dels bars de l'estadi que ho estaven presenciant, cosa que ha fet desistir als policies de fer-ho. La policia també ha retingut un segon aficionat de l'Europa acusant-lo d'anar begut, tots dos han estat expulsats, però no han estat retinguts per la policia fora ja de l'estadi. La resta d'aficionats escapulats també han abandonat l'estadi com a mostra de solidaritat amb els afectats.
1: Tenim en línia en directe el president de l'Europa, el senyor Héctor Ibar. Hola, president.
4: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Què li sembla el que ara explicàvem, el que ha viscut aficionat? Suposo que n'era conscient. Avui vostè no era al Corcón, no? Però ho ha viscut des de la distància.
4: No, no he pogut anar al Corcón avui, no.
1: Ho ha viscut des de la distància, suposo.
4: Bueno, i l'hora també, demà s'ha de treballar, llavors la tornada a Madrid estava complicada i no he pogut combinar-m'ho per poder acompanyar l'equip en aquesta ocasió.
1: Què li sembla, tot això que explicàvem ara?
4: Doncs la veritat sigui dita que és lamentable, no? És una cosa que ja l'hem condemnat a través del comunicat que hem fet i també ens vam posicionar quan van passar els fets de l'aficionat del Barça al camp de l'Elche, que és una situació que en el nostre cas, per desgràcia, no és el primer cop que passa, d'acord? Fora de Catalunya, quan veuen una estelada, jo ho estic dient així, em bogeixen. Sincerament, nosaltres hem tingut capítols en camps anant amb el femení, no cal dir noms, però on la seguretat privada dels camps, a la que veuen l'estelada, l'assimilen a violència, l'assimilen a una bandera no legal, que és absolutament fals, i et forcen a treure-la i a canviar la conducta, no? Llavors, d'alguna manera, condemnar, i a partir d'aquí, evidentment, el que ha passat, ha hagut de passar a l'aficionat d'Europa, el xicotet que ha tingut aquesta situació, òbviament lamentar-ho.
1: Ha parlat amb ell vostè o algú del club?
4: Perdó?
1: Ha parlat amb ell, amb l'aficionat, vostè?
4: Jo personalment no he pogut parlar amb ell, un company de la junta directiva sí que ha tingut una conversa amb ell i tenim la seva versió en primera persona.
1: Com estava el nano?
4: La veritat és que bé, lògicament espantat i amb una mica doncs el que això suposa, no? Que et trasbalsa i evidentment tranquil i content no pot estar de cap manera, no? Estava indignat amb el que havia patit i el que li havien fet.
1: Tenia lesions? Li consta si tenia alguna lesió? Haver d'anar a l'hospital o alguna cura?
4: No em consta que tingués lesions. Sí que sembla, per les declaracions que ha fet a RAC1 o un company seu, que tenia algunes marques al coll.
1: Sí.
4: Però no em consta que tingués cap tipus de lesió.
1: Saps si denunciarà aquest aficionat, com sí que ha fet el del Barça pel que va passar a Elx?
4: No et sento gaire bé, perdona.
1: Ah, val. No, li pregunto, president, si li consta que l'aficionat de l'Europa denunciarà aquests fets, com sí que ha fet l'aficionat del Barça que va passar per aquest tràngol a Elx.
4: Doncs, Doncs la veritat sigui dita que veurem a veure demà, mirem de parlar amb ell. De moment no n'hem parlat d'aquesta qüestió i en tot cas el que sí crec que és important és, per una banda, que la policia espanyola i les empreses de seguretat dels camps de futbol d'Espanya entenguin que una estelada per si sola doncs no és cap problema, i per tant jo crec que és molt important, perquè aquí també m'agradaria deixar ben clar que no hi ha cap conflicte amb els aficionats del Alcorcón, ni cap, picabaralla, ni s'ha generat cap situació, o sigui, que l'estelada hagi propiciat simplement el fet d'exposar l'estelada, fet que la seguretat privada del camp del Alcorcón s'hagi adreçat als aficionats que l'estava exposant i li han exigit que la traiés, d'acord? De forma que doncs, crec que això és el que espero que succeeixi. Sincerament, és el primer partit que juguem fora de casa. Hem de jugar molts partits a molts camps fora de Catalunya i crec que és molt important que d'alguna manera es recondueixi aquesta situació.
1: Bueno, és que això li anava a dir. Ara van a Múrcia, la pròxima sortida.
4: L'any passat a Múrcia vam tenir molts problemes. Tants problemes com que els escapulats no van poder veure el partit.
1: Per què?
4: Bueno, doncs perquè durant el dia van estar a la ciutat, no hi va haver absolutament cap problema, segons ens expliquen. En el trasllat que van anar en tram del centre de Múrcia cap a la Condomina, la nova Condomina, bueno, que no és la nova Condomina, li han canviat el nom, però en el tram van entrar unes persones amb cascos i bats de béisbol i es van liar bufetades. I quan van arribar al camp de la Condomina, doncs els estaven esperant la Policia Nacional, els van encapsular, els van fer una càrrega, els van, se'ls van endur i no els van permetre entrar al camp.
1: No. Doncs,
4: com... Però això, que ara se n'està parlant molt perquè ha passat el capítol, lògicament, d'Elche amb un aficionat del Barça, i a més estava gravat i l'hem pogut veure tots, però nosaltres, ja et dic, l'any passat vam tenir aquest capítol a Múrcia, on a més va quedar un escapulat, va quedar detingut, i hi ha hagut altres camps on també hi ha hagut situacions d'aquest tipus amb l'estelada.
1: Llavors, això és d'aquí 15 dies, a Múrcia, esperem que no passi res. La setmana que ve hi ha un Europa Hèrcules. Com a club es plantegen fer alguna cosa, algun tipus d'acció, després del que ha passat?
4: Doncs no, demà tenim reunió de junta directiva, demà valorarem i veurem a veure exactament si hem de fer l'últim partit, el primer partit de casa contra el Jaén. Ja vam fer també una crida doncs, per tal d'exposar estelades, com també es va fer al Camp Nou, i bueno, la veritat és que com a mesura reivindicativa de l'estelada, com una bandera perfectament legal i reconeguda, i per tant... cada 7 mesos i que s'ha de poder exposar.
1: Com a club, suposo que no ho tenen decidit, però descarta poder donar ajuda legal a través del club com ha fet el Barça, o vostè no tenen potser tanta estructura com ha fet el Barça, que sí que ha donat suport legal al nano que va tenir problemes a ells?
4: Mitjans jurídics interns nosaltres no en tenim. En el cas de la persona que sí que l'any passat va quedar detinguda a Múrcia, li vam donar tot el suport i financerament el vam ajudar doncs, a fer-se càrrec de les despeses que li va suposar a la detenció. En aquest cas doncs, hem de parlar amb el noi, hem de posar-nos en contacte amb ell i hem de veure exactament, no descarto, per suposat que no descarto doncs, donar-li suport i endegar si hi ha alguna possibilitat doncs, o si ell té pensat fer algun tipus de denúncia o d'allò, si així és, però li donarem tot el suport, naturalment que sí.
1: Clar, i amb això acabo. Com a club, entenc que el seu posicionament és la llibertat d'expressió i que no poden dir als aficionats, escolteu, no porteu estelades si no voleu problemes, no? Al contrari, és a dir, expresseu-vos lliurement, no? Com a club, vull dir...
4: No, nosaltres, els altres aficionats, d'acord, que m'agradaria deixar ben clar que al llarg de la història, o sigui, no són uns aficionats que hagin generat conflictes ni problemes, ni haguem tingut problemes a cap camp. Diguéssim que el que sí farem serà, doncs, per suposat que cadascú tingui la llibertat d'exposar les banderes que, lògicament, que recull l'ordenament legal, doncs que bonament vulgui, no? Sí que és cert que hi ha pues, lògicament, donada l'ambient com està, pues, que cada més s'ha de tenir un punt de cura i pues, no caure en provocacions ni generar provocacions amb expressions o amb càntics o amb coses que fora de casa doncs, home, puguin generar una situació d'hostilitat o puguin generar una situació pues, que faciliti pues, segons com aquestes situacions per part de la Policia Nacional o dels membres de la seguretat privada del club. I, per tant, posar una mica de seny i de cordura, doncs crec que és important, evidentment, que tothom és lliure de portar les banderes que consideri oportú i, en aquest sentit, doncs, per suposat que a l'Europa i des de l'Europa doncs defensem que cadascú és molt lliure de portar i d'ensenyar estelades, per suposat que sí.
1: Perfecte. President, senyor Héctor Ibar, moltíssimes gràcies, seguirem el cas i ànims amb aquesta temporada. De moment un punt de 6 queda molt.
4: La veritat és que el més important d'avui és que després d'un estiu molt difícil hem tret un punt a un camp molt complicat com és el del Corcón. I això, doncs, lògicament, ho està tapant una mica, sí.
1: Bueno, a veure si arriba la primera victòria el cap de setmana vinent contra l'Hèrcules, a casa, allà a Can Dragó.
4: Esperem que així sigui.
1: Molt bé.
4: Esperem que així sigui.
1: Una abraçada, gràcies, senyor Ibar.
4: Adéu, bona nit, moltes
1: gràcies.
4: Adéu,
1: el president de l'Europa en directe. Res més a dir, no? És que és increïble, Jordi.
5: No hi ha res a dir. Són comportaments que sorprèn.
1: Que, no, però és que ja l'altre dia, avui... Bueno. Amagar-lo allà, lo llevamos al lavabo. Què volien fer al lavabo? Encara fer-li més mal del que ja li han fet, és que és fastigós. Realment.
2: Sí, perquè,
1: la impunitat amb la que se senten...
2: El tema és que no vegi ningú
1: fastigós.
2: El que anem a fer. Per això és el tema de portem-nos al bany.
1: Lamentable. Bé, Àngel, Dani, ho deixarem aquí, que són 3:15 i s'ha fet tardíssim. Escolta'm, molt bé el Girona, Solsona, eh?
6: Sí, sí, molt bé, tu, va estar contra l'Sporting.
1: Sí.
6: Semblava que a l'inici no li anava a costar. És veritat que amb això del mercat, escolta, com que no es tanca fins al dia 1, doncs aquí hi ha una sèrie de jugadors que no saben si marxaran, els altres que arribaran, i els entrenadors es troben una mica lligats, estan lligats. Per tant, ara, si el Girona, que sembla que comença a funcionar, que té bons jugadors i que ja sap el planter que té, doncs a veure si és capaç de seguir aquesta línia i al final està a la part de dalt.
1: Sí, sí, Pichi, fa bona pinta. Esprilla s'ha quedat i sembla que s'hi posarà. Carles Pérez fa bona pinta. Hòstia, Àlex Moreno s'ha quedat. Brian Hill, no? Vull dir, compte, amb aquest Girona?
7: Sobretot veuen que hi ha certa estabilitat, cosa que al principi no hi havia, perquè hi havia molts dubtes de jugadors que marxaven, que volien marxar, que no volien quedar... I pobre Quique, pues, probablement no tenia els recursos com per afrontar amb naturalesa la situació.
1: Mm. Aquest Carles Pérez el coneixies tu?
5: Sí, sí, sí, aquest el tenim allà, sí.
1: Bon estrena, va tenir.
5: Sí, extrem, esquerrà, sol jugar, havia jugat moltes vegades a cama canviada, té força gol, jo crec que el Girona en aquest sentit ha fet un bon fitxatge.
1: Sí, no? Li pot funcionar. Sí, pot funcionar. Bueno, ahir ho vam veure al Molinón, sí, fot una jugada des del mig del camp, eh? Un dribbling, xut... Sí,
5: sol tindre bona relació amb el gol, bon fitxatge per mi.
1: Barraca, sí. A veure si té sort. No us perdeu demà el Sabadell, que tanca jornada a 9:15. No? Demà dilluns, si no sabeu què fer, Sabadell-Còrdoba. Us el poseu i ja està. Gràcies, Jordi.
5: Vinga, bona nit, gràcies.
1: Diumenge. Àngel, no te perdis, que estem jugant molt bé. Mira, el Sabadell és l'únic equip de primera i segona que no ha encaixat cap gol. L'únic equip del futbol professional. Què et sembla?
8: Fantàstic.
1: Gràcies, Àngel, t'esperem aquí a l'estudi la setmana que ve. Una abraçada.
8: Adéu.
1: Solsona, fins aviat també.
9: Que vagi bé.
1: Adéu, gràcies. 12 i la 1 de la matinada. Hola, Pau Bonastre.
10: Hola, què tal?
1: Ara fem la prèvia d'aquest Sabadell-Còrdoba. Sí. Demà, partit de la Festa Major de Sabadell.
10: A 9:15,
1: Per tancar jornada, 9:15. Sí, senyor. Quan arrenquem el Tudiràs ja s'haurà acabat. Ara ens ho expliques. Vinga, una pausa i continua el Tudiràs.
11: RAC 1.
12: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
13: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
12: Gracias.
14: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
15: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vaig començar.
14: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
16: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
17: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
18: Bon dia, què tal?
19: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
20: Buenos días.
19: ¿Cómo estás?
20: Muy bien, encantado de estar aquí.
19: Laura Pausini, un plaer, novament.
21: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
19: Joan Laporta, bon dia.
22: Hola, bon dia.
19: A quina hora va arribar a l'hotel?
9: llegas?
10: Vaig arribar a les 3.
9: Leire Díez, ¿por qué hoy?
18: Pues porque pretendían callarme.
9: Iñaki Urdangarín, bon dia.
22: Bon dia.
9: Et sents més feliç ara?
22: Sí, estic molt feliç.
9: Alexia Putellas, bon dia.
23: Hola, bon dia.
9: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
23: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
9: William Defoe, gràcies.
24: Thank you. El món a RAC 1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1, tots som un milió.
25: RAC 1.
26: Frank, aquesta temporada tornen els de la competència.
27: Eh?
26: Que tornen els de la competència. Tornen les estrelles del migdia. Tornen... tornen a fer el mateix, Frank.
27: Bueno, però enguany farmejarem molta aura, bros.
26: Amb els mateixos personatges de sempre.
27: A qui li dius personatge? Que em trauré la sabatilla, eh?
26: La competència. 18 temporades.
27: O sigui, 18 temporades treballant. Què sou, pobres o què?
26: De dilluns a divendres, de 12 a 1, a RAC1.
27: Ah, RAC1 és on fa el programa el Toni Basté.
24: RAC1. Tots som 1.
27: Ah, no, el Jordi. El Jordi Clapés.
24: RAC1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
28: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
24: De conversa.
29: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
24: Són territori d'històries increïbles.
30: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
31: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
24: I també d'entreteniment.
32: S'ha torçat el peu avui.
33: Què t'ha passat?
32: Va, no, venim.
34: És que l'edat no perdona.
32: L'edat. Sí,
35: l'edat castiga.
32: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
24: Els dissabtes i els diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
28: Al territori del cap de setmana.
24: RAC 1. Tots som un milió.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 7 minuts i la 1 de la matinada. Encara moltes coses per explicar en aquest cap de setmana intens. Abans us recordo que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid i també híbrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Havíem quedat amb el Pau Bonastre pendents de fer la prèvia d'aquest Sabadell-Còrdoba, que tanca la jornada número 4 a segona divisió, demà a 8:45 del vespre a la nova Creu Alta, coincidint amb la cloenda de la festa major de la ciutat vallesana. Els arlequinats, que continuen invictes, i com ara dèiem, som l'únic equip de primera i segona divisió que no han encaixat cap gol, de moment.
36: Sí, i de fet, ara m'ho mirava, de les primeres i segones divisions de les 5 grans lligues europees, només hi ha dos equips que no hagin encaixat cap gol encara. Són el Sabadell i el Mainz de la Bundesliga. Té trampa perquè el Sabadell encara ha de jugar demà i a la Bundesliga només s'han disputat dues jornades. Fet aquest apunt, el que reflecteix això sí és el bon inici del Sabadell, bones sensacions, i aprofitant al màxim l'únic gol anotat la setmana passada contra l'Almeria, fins ara 5 punts de 9 possibles. Els arlequinats de demà volen sumar la segona victòria consecutiva i davant de la seva gent contra un Còrdoba que, per la seva banda, ha perdut dos partits i n'ha guanyat un altre. És un equip assentat a la categoria, que li agrada portar la iniciativa, capaç de combinar i també de ser vertical. Ferran Costa, la prèvia, ha elogiat el Còrdoba, però insisteix que on cal fixar-se és en la manera de jugar del Sabadell.
37: Per mi el més important és la nostra idea. No són ja uns quants partits junts, 11 diria aquesta temporada, més totes de la temporada anterior, i crec que, i això és molt important, ningú té cap dubte del que sortirem a fer nosaltres, que és realment determinant, i és el que volem que s'imposi dins del partit.
36: Demà acaba la festa major de Sabadell, com deies ara, Aleix, i passarà una cosa ben curiosa, que és que durant un tros de la segona meitat d'aquest Sabadell-Còrdoba hi haurà el Castell de Focs, a tocar de la nova Creu Alta al Parc de Catalunya. Per tot plegat, l'equip té clar que vol donar una alegria a l'afició.
37: Tenir l'oportunitat de fer sentir orgullosa a una ciutat sencera que està amb el seu equip i a la nostra afició, doncs sempre ens dona un plus. Dia gran perquè jugar al Sabadell, ens és igual contra qui les dates, però ser capaços de tancar les festes amb un gran partit de la nova Creu Alta i amb un resultat que sigui el que volem, doncs és un al·licient més.
36: Són baixes confirmades Gennaro Fornés i Artur Bonaldo per lesió. Mentrestant, Alain Ribeiro i Javi López Pinto ja s'han entrenat amb l'equip aquests últims dies. Per tant, veurem si entren a la convocatòria de Ferran Costa i també si ho fan algun dels fitxatges que han arribat recentment a Sabadell. Per exemple, el cas del colomenc Ángel Baena, que ja ha dit Ferran Costa a la prèvia, que ha arribat amb ritme competitiu i que, per tant, l'adaptació a l'equip serà ben fàcil.
1: Demà connectem amb tu des de la nova Creu Alta, Pau.
36: A partir de 8:45 a RAC+1.
1: Perfecte, allà farem tot el partit íntegre i a l'inici del Tu diràs a 10:15, quan s'haurà acabat, connectarem amb la nova Creu Alta per saber com li ha anat el Sabadell en aquest dilluns de festa major a la ciutat. Gràcies, Pau.
36: Bona nit.
1: Vinga, fins ara. I encara en el món del futbol ens queda una història més, la d'Alexia Putellas, que ja ha debutat amb el London City, Oriol.
2: Sí, primer partit de la Lliga Anglesa a casa contra el Manchester United de la catalana Eva Olid. Ha guanyat l'equip londinenc 2-1 amb 84 minuts d'Alexia, acompanyada de les també exblaugranes Lucía Corrales i Mapi León, que ha jugat els 90 minuts a l'eix de la defensa. I després del partit ha parlat Alexia en Mundo Deportivo, explicant, entre d'altres, què necessitava trobar allà a Londres.
3: Primero era decidir si era capaz de reinventarme otra vez, después de ganarlo todo y de qué manera, pues a lo mejor imaginaba terminar mi carrera como jugadora del Barça después de tantos años. Creo que fue perfecto y luego pues fue encontrar un nuevo reto, intentar ver dónde me podía reinventar, buscar cosas nuevas que nunca antes había hecho en mi carrera y bueno, en ese proceso estoy.
2: Parla l'Alexia del repte d'aixecar des de baix, un equip que no havia estat guanyador fins ara, i sobre la vida a Londres ha explicat que el que més li està agradant són el fotimer de parcs que hi ha i també la música en directe. Li han preguntat també per la possibilitat de guanyar la pilota d'or i això ha dit Alexia.
3: Solo que las entrevistas que estoy dando me pregunten por ello, pues es un honor, quiere decir que estuvimos bien el año pasado. Bueno, fue casi perfecto porque ganamos todos los títulos que se podía ganar, entonces solo con eso ya estoy la mar de feliz, y si se da que no soy yo la elegida para conseguirlo, pues espero que sea una compañera, ex compañera mía del año pasado, que también creo que hay mucha gente que estuvo a muy buen nivel durante muchos meses.
2: Doncs això, que si no la pot guanyar ella, que la guanyi una jugadora del Barça.
1: Home, i tant, ens n'agradaria molt. De la Lliga F, venint cap aquí, cap a casa nostra, com ha anat la jornada d'avui?
2: Doncs ha acabat amb el Barça líder, amb 6 punts de 6, després de la victòria d'ahir 0-4 al camp del Sevilla, mateixos punts que té el Madrid, Club de Futbol Femenino i l'Atlètic Club, que tenen prou una pitjor diferència de gols. S'ha despenjat, en canvi, el Real Madrid, que s'ha deixat els primers punts en l'empat a 0 Valdebebas contra l'Eibar, queda quart el Madrid amb 4 punts.
1: Perfecte. Pel que fa a la resta de català,
2: sí, a la zona de descens hi ha l'Espanyol, penúltim, amb 0 punts, després de perdre ahir el duel català contra el Badalona per 0-1. Resultat que deixa, en canvi, les badalonines en novena posició, a mitja taula amb 3 punts.
1: Així està la Lliga F. Gràcies, Joel.
2: Bona nit.
1: Vinga, fins ara. L'última pausa, 40 segons, i encara hem de repassar com ha anat la Supercopa d'Espanya de futbol sala, que ha perdut el Barça, malauradament, i també sentirem Sekulić, el nou entrenador del Barça de bàsquet.
4: Diràs, amb Aleix Pariser.
1: La 1 en punt, de seguida tanquem el Tu diràs d'aquest diumenge, però abans, quatre coses del món poliesportiu. El Barça de futbol sala ha perdut aquesta tarda la final de la Supercopa d'Espanya, a més el Palau blaugrana a casa amb l'afició, contra el Pozo Murcia en un gran partit igualadíssim. Al final 5-4 han guanyat els murcians. Una setmana només de començar la Lliga, s'escapa doncs aquest títol per l'equip de Javi Rodríguez. D'aquesta primera decepció, entre cometes, de la temporada, n'ha parlat l'Albert Ferran amb el jugador del Barça, el brasiler Pito.
5: Doncs amb Pito, el pivot del Barça, després de la derrota del Barça en aquesta final de la Supercopa d'Espanya. Pito, bona nit.
6: Buenas, ¿qué tal?
5: S'escapa el primer títol estatal de la temporada, jugant a casa. Ara deia el que té la zona mixta, deia, potser fins i tot ens ha perjudicat un punt, que anàvem massa accelerats en algun moment del partit. No sé què en penses.
6: La verdad fue un partido muy disputado. Claro que queríamos ganar aquí dentro de nuestra casa, pero no puede ser. Fue un partido bonito, pero yo creo que al final ganaron esa... competiram mais que nós outros e al final falhamos em coisas que hablamos em vestuário e nada, agora seguir trabalhando, que há muitas coisas bonitas por delante.
5: No sé si trobes que ha faltat estabilitat en el joc. És a dir, hi havia un Barça de bons moments, buenos momentos, però no era constante. No sé si creus que ha faltat això, una mica de constància en el joc. Ahir a les semifinals i avui a la final.
6: No, yo creo que, claro, bajamos un poco en algunos momentos que poco era clave ahí para nosotros, pero bueno, eso hay que trabajar porque sabemos que las demás competiciones van a exigir mucho de nosotros y no podemos estar en ese sub y baja ahí durante el partido.
5: Com estava el vestidor després de perdre aquesta final? A casa, és cert que hi havia il·lusió, no sé com has vist el vestidor ara.
6: Un poco jodido todos, pero bueno, hay que seguir, no hay otra. Sábado hay más y tenemos que seguir.
5: Sí, el dissabte comença la Lliga, aquest nou format, apertura, clausura, no sé què et semblen aquests canvis, tenint en compte que mai s'ha fet aquest format.
6: Sí, yo creo que para nosotros no cambia mucho, estamos en Barça, tenemos que ganar los partidos, entonces para nosotros da un poco igual y vamos a intentar ganar la apertura y la clausura y luego igual tenemos que ganar los playoffs, entonces no cambia mucho para nosotros, pero vamos a estar ahí dando el máximo.
5: Tornava a la Champions després de dos anys de no ser-hi. No sé si és el torneig que us fa més il·lusió. És cert que és un torneig, és més ràpid, no és la constància de la Lliga, però la Champions, no sé si fins i tot el vestidor li fa un punt més d'il·lusió.
6: No, para nosotros es título principal de la temporada, entonces tenemos que estar muy enchufado en todos los partidos ahí. Ahora cambió un poco el formato también de la última que jugamos, pero vamos a estar ahí centrado y trabajar. Queda ahí un montón de tiempo ya para trabajar mucho y vamos a por ella también.
5: Pito, gràcies, i a recuperar-se, que la Lliga és aquí a la cantonada.
6: Gràcies, muchas gracias.
1: Les paraules de Pito, doncs, al micròfon de RAC1 de l'Albert Ferran. Dissabte, a 6:45 de la tarda, estrena del Barça a la Lliga a la pista del Valdepeñas, i el CatGas Energia Santa Coloma debuta divendres a casa contra el Palma Futsal. Uns minuts pel bàsquet. Avui que el Barça ha jugat ja el primer partit de pretemporada, ho ha fet amb victòria a la pròrroga contra el Morabanc Andorra en camp, al Principat. Allà hi ha estat el Dani Aguilar. Hola, Dani.
7: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Primeres pinzellades de l'equip de Sekulić, que ha guanyat 96-100. Què t'ha semblat?
7: Sí, sense Kevin Panther per control de càrrega, sense Tosson Embuoma, lesionat a una espatlla, i sense Yohan Mokondou, fent net d'unes molestes al genoll, ha jugat uns minuts al nano Mohamed Davon. Aquest roster ha suposat el debut de tota la resta dels nous fitxatges. 9 en total, amb un parell de noms propis, Tyrese Martin, 16 punts, tots a la primera part, anotant 4 de 5 triples en aquests primers 20 minuts, està clar, cada són dels canoners del Barça. I també bons minuts d'Olivier Nkamo, l'alè pivot, el més valorat, amb 14 punts i 8 rebots. Però com deies, Aleix, en tot cas, el més interessant, més enllà del 96-100 un final i la curiositat d'haver acabat en pròrroga, és el llibre d'estil clar i evident. Corre, ritme, possessions curtes, molts llançaments de 3, en duia més que de 2 a la primera part, intensitat darrere, primers ingredients que han començat a veure del Barça de Sekulić.
1: I precisament, el Dani Aguilar ha pogut parlar un parell de minuts amb el nou entrenador eslové del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić, en camp a Andorra. Ja veureu que l'entrevista està traduïda, evidentment, perquè parla en anglès Sekulić, però són dos minutets i com a mínim ja comencem a conèixer una mica què vol Sekulić d'aquest Barça de bàsquet.
7: Després d'aquest primer partit de pretemporada, m'imagino que no t'esperaves aquesta pròrroga. És una bona o una mala notícia?
8: No, it's a good thing, because we were...
10: No, és una bona notícia, perquè ja ens ha posat en la situació de competir i hem guanyat, encara que en aquesta fase les victòries no són el més important. Volem centrar-nos en les coses en què estem treballant per créixer com a equip, i al final hem tingut la possibilitat de guanyar. Ho hem intentat i ens mereixem aquesta victòria.
8: And we deserve this win, of course.
7: Només has tingut uns dies amb tots els jugadors. Quines són les sensacions després del primer partit?
8: Yeah, it's a big challenge for the players.
10: Sí, és un repte pels jugadors. Només hem fet 3 entrenaments junts. Es necessiten conèixer, han d'entendre el sistema que volem jugar, també entendre el que significa jugar al Barça. Crec que hem fet coses bé, però que queda molt per millorar.
8: But there is a lot of space to improve.
7: Com potser ja saps, hi ha molta expectació pel tipus de model d'equip que el Barça d'Alexander Sekulić proposarà. Hem vist molt ritme, moltes cistelles de 3. Crec que han estat 11 de 2 punts i 20 de 3 a la primera part. Aquest serà el camí?
9: Sí,
2: veurem també, depèn de la defensa del rival. Avui ens han deixat tirar molt des de fora. Òbviament volem buscar més punts a la pintura, ja que hi ha un percentatge més alt d'encert. Però si el rival ens invita a tirar de 3, crec que tenim el nivell per poder-ho fer sense problema.
7: Parlant de la posició de pivot, avui hem vist a Josh, a Oleg, i també hem vist a Olivier en Camo, en un diferent tipus de pivot. Serà una temporada de moltes rotacions en aquesta posició?
2: Sí, els jugadors que tenim tenen molta versatilitat i volem aprofitar-nos d'això. Avui hem utilitzat Olivier en dues posicions, ens falta encara Makondu, Tosan, i avui tampoc ha pogut jugar Panther. Però si tenim versatilitat en moltes posicions, com has mencionat, amb les posicions de 4 i de 5, intentarem jugar amb això.
7: Tot bé, en Kevin Panther?
2: Sí, només gestió de càrrega.
7: Gràcies, entrenador, benvingut.
2: Gràcies.
1: Doncs les primeres valoracions de Sekulić. Tant de bo vagi bé aquesta temporada pel Barça de bàsquet i ens divertim, com pretén l'entrenador eslové. Perfecte, Dani, alguna cosa més?
7: Doncs que el següent partit serà ja oficial, però contra el mateix rival, dijous, Lliga Catalana, Barça-Andorra, i és que arrenca ja aquesta setmana, la que arrenca demà, la que comença demà, la temporada oficialment. A partir de dimecres, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, aquesta Lliga Catalana ACB. Avui, de fet, han jugat altres tres dels catalans que hi participaran per tancar el torneig de Sant Julià de Vilatorta. El Joventut ha guanyat l'Ulm alemany al migdia, 72-66, a la tarda, en un partit vibrant, el Lleida superat el Manresa, 99-103.
1: Molt bé. Anem parlant de cara a la Lliga Catalana. Gràcies, Dani.
7: Gràcies, Aleix. Bona nit.

0: Forza Kimi. Forza Kimi.
1: Són els crits dels tifosi italians i de Kimi Antonelli, que avui ha guanyat a Monza, a la casa de Ferrari, aquest Gran Premi d'Itàlia. Hola, Álvaro Demà, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Álvaro. Com dèiem, victòria de Kimi Antonelli, la primera d'un italià Monza en 60 anys, després d'haver començat des de la 19a posició,
2: Sí, Antonelli sortia des del fons de l'engrallat. Després d'haver canviat diferents elements de la unitat de potència del seu Mercedes, tothom es preguntava fins on seria capaç de remuntar i la resposta ha estat fins a l'esglaó més alt del podi per aconseguir la primera victòria d'un pilot italià a Monza des de l'any 1966. Ha arrencat 19è i a la volta 18 ja era líder, després d'haver superat a 18 rivals en 18 voltes a una mitjana d'un rival per volta. Antonelli ha passat al seu company d'equip, George Russell, per posar-se al capdavant. Els dos Mercedes s'han passat i s'han repassat uns quants cops. En algun moment ha semblat que la lluita no acabaria bé, però al final, victòria per Antonelli i doblet per Mercedes gràcies a la segona posició de George Russell, mentre Verstappen ha estat tercer i ha completat el podi per davant dels McLaren de Norris i Piastri, quart i cinquè, del Ferrari de Hamilton, sisè, i del Poleman Gasly, que ha acabat en la setena posició. Setè triomf d'Antonelli a la Fórmula 1, que amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. A falta de 10 grans premis i un sprint per acabar la temporada, 258 punts en joc, Antonelli disposa de 66 punts més que Russell, que és segon, 76 més que Hamilton, que és tercer. Matemàticament encara no ho té fet, però l'avantatge del que disposa és important i després de l'exhibició d'aquesta tarda a Monza es fa difícil apostar en contra d'un Antonelli que ho té tot de cara per convertir-se en el tercer italià que guanya el Mundial de Fórmula 1 i el primer des de tensió 1953. La creu de la jornada ha estat Charles Leclerc, que s'ha vist obligat a abandonar després d'un accident a la segona volta del Gran Premi. Carlos Sainz ha estat 13è, Fernando Alonso també ha hagut de retirar-se. El proper Gran Premi, diumenge que ve a Madrid, 14a cita de la temporada, la primera al flamant Matt Rink i la primera visita de la Fórmula 1 a la capital espanyola des de l'any 1981.
1: Sí, sí, serà distret el cap de setmana vinent a la capital espanyola amb aquesta estrena d'aquest nou circuit i amb aquest nou Gran Premi. Gràcies, Álvaro.
2: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
1: Ja ens queda l'últim minut abans de tancar el Tu Diràs, com sempre, amb el nostre estudiant en pràctiques al cap de setmana aquí al Tu Diràs, que és el Xavi Sabater. Hola, Xavi.
3: Bona nit, Aleix, què tal?
1: Bona nit, què més ens queda per saber?
3: Doncs mira, comencem parlant de la Vuelta Ciclista i la victòria del belga Van Aert en aquesta etapa número 15 ja de la competició. És la segona que ha guanyat en aquesta Vuelta, en aquests 110 quilòmetres d'avui, que han estat marcats principalment per les altes temperatures. De fet, recordem que s'ha escurçat el recorregut per aquest motiu. A la classificació general, pràcticament cap canvi. Enric Mas continua líder i manté la distància de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i de 2 minuts i 10 segons sobre Roglic. Aquest dilluns, dia de descans, i la Vuelta tornarà a la normalitat a partir de dimarts.
1: Queden 6 etapes, de dimarts a diumenge, per saber si Enric Mas és capaç de guanyar la seva primera gran volta. Avui, Carlos Alcaraz, al US Open, ha jugat partit de vuitens de final i ha guanyat, no?
3: Ha guanyat, victòria del Murcia per 3 sets a 0 sobre Tommy Paul, de forma còmoda i amb certa superioritat. Amb aquest triomf avança cap als quarts de final i el seu rival sortirà del guanyador entre el Tsitsipas i Ben Shelton, que comença ara mateix d'aquí a pocs minuts. Qui també avança cap a quarts és Mitchelsen, després de guanyar per 3 sets a 0 a Echeverry, i Tiafoe també pel mateix resultat, per 3 sets a 0 davant Medvedev en un partit molt igualat, tot i aquest resultat.
1: I acabem amb un fet històric, perquè Tony Bow ha aconseguit el seu 40è títol mundial de trial.
3: Ho ha fet als Països Baixos i el més destacat de tot és que durant aquesta temporada ha fet ple de victòries en cada competició outdoor. Aquestes han estat les seves paraules després d'emportar-se el títol.
4: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
3: Com a última dada, l'eix, Tony Bow ha guanyat tots els campionats del món des del 2007, tant els indoors com els outdoors.
1: Fa 40 anys, aquest any, i ja té 40 títols mundials de trial indoor.
3: Correcte.
1: Aquest dilluns ens visitarà Tony Bow, el Tu Diràs. Aquest dilluns el felicitarem com Déu mana cara a cara al pilot de Piera. Gràcies, Xavi.
3: Bona nit, Xavi. Bona nit.
1: Aquí ho deixem per avui. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Demà arrenca la primera setmana Champions d'aquesta temporada, que esperem que pel Barça s'acabi el 5 de juny al Metropolitano. Tant de bo. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
5: diràs.
6: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
7: Bona nit, pràcticament un quart de dues. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt i frega a aquesta hora la majoria absoluta. Els ultres alemanys han aconseguit una victòria sense pal·liatius i doblen els resultats en aquest estat federal. Amb el 97% de vots escrutats han obtingut el 44,3% dels suports i aconseguirien 39 escons, quedant-se a aquesta hora a només 3 de la majoria absoluta. Mentrestant, la CDU, el partit conservador que fins ara governava en aquest land, s'ha quedat amb el 17% dels vots, molt per sota del que li pronosticaven les enquestes. A falta dels resultats definitius, que se sabran en les properes hores, tot apunta que Ulrich Siegmund, l'ultra, té el govern assegurat, però en aquest sentit serà clau veure què fan la resta de partits i si li apliquen un cordó sanitari. Anem cap allà per saber l'última hora. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Laura Ruiz Trullols.
8: Eufòria desfermada a la festa d'Alternativa per Alemanya a Magdeburg. Amb un resultat millor del que preveien, és un punt d'inflexió per tot el país. El cap de llista Ulrich Siegmund, un jove carismàtic i amb milers de seguidors a TikTok, ho celebrava així.
9: Efectivament, hem aconseguit el que volíem, hem fet història en aquest land. Cal parlar clar, la gent de Saxònia-Anhalt ho ha fet evident. No podem seguir així, necessitem un canvi polític fonamental, un gir radical en aquest país.
8: La victòria és especialment crua pels cristianodemòcrates del canceller Merz, que han perdut la meitat dels vots. El seu candidat no ha aclarit si dimitirà o intentarà formar govern per evitar que l'extrema dreta governi. La clau la pot tenir el Partit Populista d'Esquerres, Allianz, Sara Wagenknecht, l'únic disposat a col·laborar amb l'AFD. Tampoc es pot descartar que rebin el suport d'algun diputat conservador. A Saxònia-Anhalt ha quedat clar que molts ciutadans se senten atrets pels discursos radicals de l'AFD, que també lidera les enquestes a nivell federal.
7: I encara en crònica internacional estem molt pendents dels Estats Units perquè un avió d'Amazon s'ha estavellat a l'aeroport de Miami deixant almenys 5 morts i 5 ferits. Era un avió de càrrega que aquest diumenge a la nit ha intentat aterrar en aquest aeroport, però per motius que investigant, ha sortit de la pista durant l'aterratge i ha impactat contra diversos vehicles que circulaven per una carretera del voltant de l'aeroport. A causa d'això, l'aeroport de Miami està tancat i els vols s'han suspès sine die. A aquesta hora els equips d'emergències hi continuen treballant i el balanç de víctimes encara és provisional. I l'Europa estudia si emprendre alguna acció contra l'agressió policial a un aficionat del club que duia una estelada. Ha passat aquest diumenge a la tarda, abans del partit, fora de casa, contra l'Alcorcón. El jove duia, com dèiem, una estelada i, segons denuncia el club català, agents de la policia espanyola l'han agredit sense motiu, li han requisat la bandera i l'han forçat a dir, o li han forçat a dir, li volien fer dir, que és espanyol. Fa uns minuts, el president de l'Europa, Héctor Ibars, ha dit al Tubiràs que donaran suport, tot el suport que puguin, a l'aficionat i que estudien si fer alguna reivindicació per aquest motiu.
10: Veurem a veure exactament si hem de fer. L'últim partit, el primer partit de casa contra el Jaén, ja vam fer també una crida doncs, per tal d'exposar estelades, com també es va fer al Camp Nou, i bueno, la veritat és que com a mesura reivindicativa de l'estelada, com una bandera perfectament legal i reconeguda, i per tant, diguéssim, cada 7 mesos i que s'ha de poder exposar.
7: De moment no se sap si aquest aficionat denunciarà o no aquesta actuació policial. Aquesta agressió policial, per cert, arriba dues setmanes després que hi hagués un cas semblant, en aquell cas, amb una agressió contra un aficionat del Barça que duia una estelada a ells. I un últim apunt abans dels esports, perquè la calor també provoca que el perill d'incendi continuï disparat. Aquest dilluns hi haurà més d'un centenar de municipis de 17 comarques en perill extrem de foc i prop de 300 municipis més amb un risc molt alt. La majoria són a Ponent, a la Catalunya Central i al prelitoral del sud del país. Tot plegat enmig d'un episodi de calor inèdita, el 90% de les estacions del Meteocat han pulveritzat ja el seu rècord per un mes de setembre, comptant que tan sols estem a dia 7 i s'han superat els 40 graus 3 dies consecutius. I ara els esports amb Xavi Sabater.
3: L'Espanyol ha empatat a 1 en el partit contra el Sevilla que s'ha jugat a l'RCD Stadium. El conjunt andalús s'ha avançat al marcador tot i està jugant amb un home menys, però al minut 98 Marcos Fernández ha igualat el marcador. El Barça, en canvi, ha guanyat i es col·loca el líder de la primera divisió. Els de Hansi Flick han golejat el València per 0-5 amb gols de Fermín, Rafinha, Pedri i un doblet de Lamine Yamal. En els altres partits de la Lliga, l'Alavés encara no coneix la derrota i ha guanyat per 5-2 a l'Osasuna, mentre que Màlaga i Llevant han empatat a 0. La Plana Poliesportiva esportiva, el Barça de futbol sala ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya amb el Pozo Múrcia. Els blaugranes no han estat capaços de completar la remuntada i els murcians han guanyat per 4-5. Amb motor, Kimi Antonelli puja al més alt del podi al Gran Premi de Monza de Fórmula 1 i es converteix en el pilot més jove en guanyar el circuit italià. Han completat el podi també Russell i Max Verstappen. També amb motor, en aquest cas de dues rodes, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada. El pilot de Piera ha guanyat tots els campionats del món des de 2007. Últim apunt en tennis, al US Open, Carlos Alcaraz fa els deures i avança cap a quarts de final després de guanyar per 3-7-0 a Tommy Paul en un partit molt còmode pel murcià.
7: I el temps aquest dilluns, la calor continuarà molt intensa, però les temperatures ja recularan 2 o 3 graus, sobretot a les comarques de Tarragona i de Lleida, i també a la Catalunya central, i serà més difícil ja arribar als 40 graus. Aquest descens més clar arribarà dimecres, acompanyat sobretot de tempestes fortes i aiguats durant la tarda. És tot per ara. Més informació, com sempre, a RAC1.cat.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
5: a RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
7: Ara escoltareu
5: els millors moments
11: del dia lliure.

0: I arribada a aquesta hora del matí, com és habitual en temporada, hi havia gent que ens preguntava durant l'estiu, escolta, l'oasi dels diumenges seguirà apareixent, no? Encara que sabem que és un comerç doncs, que té unes certes dificultats econòmiques, perquè, clar, només obre mitja hora a la setmana, espero que feu l'esforç de que segueixi sent així. I, efectivament, en aquest primer diumenge de la nova temporada recuperem vells costums i tornem a sortir al carrer en aquesta hora tan intempestiva i plàcida a la vegada, aquesta hora que hi ha gent que, en fi, viu d'una manera plàcida perquè es lleva just ara i obre un ull i diu, mira, encara tinc tot el diumenge per construir. I és intempestiva per tots aquells que esteu tornant cap a casa, potser després d'una nit de gaudi, de plaer, o potser després de fer molta feina en l'àmbit laboral. I en aquesta hora tan intempestiva i plàcida a la vegada, és, ens permetem el luxe desplaçar-nos a un raconet molt il·lustratiu, llegendari, diria per nosaltres, que és un carreró empedrat dels últims que queden a casa nostra, que ens porta fins a davant d'un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i avui, sense sorpresa, perquè no porta pantalons curts, Albert Beorlegui a la porta. Com estàs, Albert?
1: Bon dia, Xavier Bundó, com anem?
0: Imagina't, que
1: t'haguessis
0: presentat
1: amb bermudes, amb samarreta tirant.
0: Podries fer-ho, perquè estem patant les temperatures per ser setembre.
1: Però ja saps que un té un tarannà i ha de mantenir una certa imatge, que, evidentment...
0: Ni barret de palla, ni hawaianes als peus, ni bermudes.
1: Res de res. El barret de palla sí que l'he portat aquest estiu.
0: Ho sé.
1: Quan he anat per terres estrangeres.
0: Quan no et poden reconèixer ningú.
1: Ah, això mateix.
0: En tot cas, has passat bones vacances.
1: Sí, he anat molt bé, hem desconnectat, que és l'important. La veritat és que les vacances, més enllà de tots els tòpics que tots hem sentit a dir i hem dit aquests dies, van molt bé, doncs això, per fer una pausa, per posar-se una mica a lloc i per ser conscients, ostres tu, que està molt bé això de mirar de sortir, els que hem pogut sortir, però tornar a la rutina, escolta, també està molt bé.
0: També té la seva
1: gràcia. Ja sé que això, depèn de qui ho dius, és com una mena d'anatema,
0: Enfada.
1: Però jo em sento molt a gust tornar a la feina, tornar a preparar les conferències, ara tornar a obrir el basar, tornar a preocupar pels temes, perquè, clar, estem, avui comencem un basar, però en falten 45
0: fins
1: al mes de juliol de 2027.
0: Si estàs demanant ajuda, vull dir, la gent també pot...
1: Trobarem 45 temes per acabar
0: temes.
1: La temporada? No ho sé.
0: De totes maneres, el que sí que em sembla, pel que m'han dit, és que la gent ha anat enviant postals de vacances.
1: Sí.
0: No sé si és per xulejar d'on van i tot això, però...
1: No, abans sí. Abans sí que la gent... No era xulejar, però sí era un punt, diguem-ne, del que ara en deien, o ara fa un temps es deia postureig, no?
0: Ara
1: hi ha l'Instagram.
0: Clar, ja no cal.
1: Ara ja, escolta, et poses les fotografies i... Perquè, clar, si no, abans les postals, agafaves aquelles postals, diguem-ne, amb aquelles fotografies fetes ja feia uns quants anys, i llavors a l'inici sempre era igual, no? Des d'aquesta meravellosa, no? Vista, t'envio molts records. Clar, és que això...
0: Anaves a localitats de muntanya i una postal d'una vaca, realment, no? Coses així. Es feien abans, ara ja això...
1: Tot això ja s'ha perdut, clar que sí.
0: Bé, però tot cas, llegim algunes cartes.
1: N'hem rebut, a més, clar, pensa que encara estem a les darreries de l'última temporada i tenim cartes que són datades del mes de maig.
0: Ah, encara del mes de maig,
1: Clar, són del 23 i del 26, per tant, jo diria que la cosa...
0: Tu creus que abans de Nadal llegirem les de l'estiu?
1: Sí, home, jo diria que sí, Xavi, ostres, és que també... A veure, la primera carta, curiosament, les dues cartes arriben de l'estranger. La primera ens arriba d'un segell que no he pogut identificar, però que el remitent, atenció, és a Sant Celoni, ens la remet la Laura Arenas, ara passarem a obrir-la, i la segona carta, amb un impecable sobre groguenc, diguem-ne, amb un relleu, ens arriba des de Palerm, des de Sicília. Però comencem per la primera, aquesta Laura que ens envia primer aquesta postal, mira, fixa't aquí... on és això? Ah, sí, des de Dinam... Sí. 17 de maig, una cordial salutació de la Laura i el Miquel des de Copenhague.
0: Copenhague. Sí. Home, sí, perquè tu has vist el nom oficial i t'has bloquejat, no?
1: Copenhagen.
0: No sé com es diu. Però el nom oficial en danès és més complexa.
1: I a més, fixa't, goita, llegeix el que posa també
0: a veure,
1: postal.
0: Què diu a la postal?
1: No, sí,
0: on?
1: Després, no, aquí.
0: A veure.
1: Aquí. Si s'escau, bon Nadal.
0: Ah, veus? Si s'escau Nadal, si s'escau bona Pasqua, si s'escau bones vacances.
1: Well,
0: com dient, trieu la vostra opció, perquè tots els oients saben que anem amb un cert retard.
1: Sí.
0: Però bueno, en fi, aquestes són la postal amb uns dibuixos de les cases tradicionals de Copenhagen, que són aquestes que hi ha en un dels carrers principals de la ciutat que són de coloraines.
1: I això ens acompanya amb una carta que podem llegir a Bord, 17 de maig del 2026. Bon dia, Bertí Xavi, ja us vaig escriure dues postals des de Nàpols. Potser recordareu, una sense remitent i l'altra l'any següent per esmenar l'error. En aquesta ocasió, us escric des d'un creuer, Amb el meu marit hem estat 3 dies a Copenhague, que ens ha encantat, i ara naveguem cap als fiords noruecs. El maig és un bon moment per fer-ho. A banda que el temps ja ha millorat, el paisatge és del nostre... el passatge és del nostre target. Gent gran, el que té l'estada, el que fa l'estada tranquil·la i relaxant. M'agrada dir que nosaltres estem en l'etapa de prejubilació. Tenim 60 pocs, estem en actiu i amb ganes de seguir treballant alguns anys més si la salut ens acompanya. De totes maneres, som una generació que ens vàrem casar molt joves. Vàrem tenir els fills joves, hem estat avis encara força joves i per sort encara tenim alguns els nostres pares i mares que ens necessiten cada cop més. I a vegades tot aquest conglomerat d'obligacions ens supera una mica. Per això m'he inventat aquesta prejubilació i oxigenar-nos i gaudir la vida ara que encara estem en bona forma. No és costó de diners, sinó de prioritats. Jo us escolto des de fa molts anys, al matí, des del llit, però alguna vegada, que per raons no podia, ho feia a la nit, quan anava a dormir. I va ser quan vaig descobrir que la vostra veu és balsàmica. Sempre que us escoltava, abans d'arribar al carrer Empedrat i a la porta del Besar, ja m'havia dormit. Des d'aleshores sempre us porto descarregada mòbil i me'ls poso quan convé caure rodon aviat. Aquesta nit, per exemple, m'he sentit una de l'octubre, la d'àvia. I aprofito per demanar-te, Albert, que algun dia doncs toquis la I de iaia. Així és com em diuen les meves netes, que són del millor que m'ha passat a la vida. Els fills s'estimen, però els nets s'adoren. Rebeu una abraçada ben gran d'aquesta feliç prejubilada, la Laura Arenas. Doncs és això, des de Sant Celoni, tot i que la postal ens arribava des de Copenhague.
0: Fantàstica postal i, evidentment, d'una habitual del Besar de les Sorpreses. Gràcies a la Laura. I qui més?
1: I la segona és aquest sobre, fixa't, aquest sobre.
0: Groguenc, amb relleu.
1: Amb aquest relleu que està remès per San Benedetto il Moro.
0: Carai.
1: Des de Vegueria, Palerm, Sicília.
0: Però tu saps qui és San Benedetto il Moro?
1: Ara ho sabrem. Traiem d'aquí una carta.
0: També el mateix tipus de paper, rugós.
1: El mateix tipus de paper rugós, amb lletra manuscrita. Sí. Però ha tingut la delicadesa el nostre oient d'enviar-nos una còpia.
0: Mira, perquè no...
1: Això mateix.
0: No hi hagi dubtes.
1: I diu còpia de seguretat. Podem llegir el següent. Palerm, 24 de maig del 2026. Déu vos guard, germans Biorleg i Bundó. Em dic Benedetto, Benedetto Manasseri. Un cognom punyent perquè no pertany als meus pares, sinó al seu amo. Quan els van arrabassar d'Etiòpia per dur-los com esclaus a Sicília i els van casar, ells van decidir no dormir plegats, perquè els sacrificava engendrar fills destinats a l'esclavatge. Per sort, l'amo els va prometre que el primogènit seria lliure i fou així com vaig néixer jo, a San Fratello, al nord-est de la illa, l'any 1526. Però de què serveix l'orgull de ser lliure quan el color de la pell et delata? Els insults amb què la majoria m'escarnia feien que, de la ràbia continguda, el nas em sagnés. Als 21 anys vaig unir-me a una comunitat d'ermitans fins que el papa Pius IV, una quinzena d'anys després, no va ordenar dissoldre les congregacions eremítiques perquè anaven massa per lliure. D'on creieu que ve, si no, la paraula extravagant? Doncs d'aquell que vaga per fora dels confins d'un convent, és a dir, que no se sotmet a una norma. Per força els pengen. Havia de prendre una decisió i la Verge, com sempre, em va il·luminar. Em faria franciscà i em lliuraria la salvació de les ànimes dels meus semblants. A Palerm vaig entrar al convent de Santa Maria di Gesù, d'on no em vaig moure fins que Déu no em va cridar al seu costat l'any 1589. M'hi encarregava de la cuina, i es comprava, anava a buscar llenya, però bona part del dia et passava atenent els esprits turmentats que m'hi venien a cercar. Quan el porter tocava 3 cops la campaneta, senyal que em demanaven a mi, i val a dir que aquells 3 tocs mai no es cessaven. De miracles no en vaig fer cap ni un. Tots aquells guariments i retorns de mort a vida que m'atribueixen són mèrit exclusiu de la Verge Maria, que em va voler convertir en el primer sant de color. I tant m'estimava que fins em deixava bressolar el nen Jesús als meus braços negres. Pobre de mi, què vol que complís jo si sempre he estat analfabet i aquesta epístola me l'ha d'escriure el meu fidel fra Gargano? He estat un germà llec, sí, però capaç, per voler de Déu, de llegir el cor de les persones i els misteris de l'Evangeli i la certesa d'haver assauajat les tribulacions de més d'un momple de joia. Si mai veniu a Palerm, tindreu feina en sopegar algun rastre del seu patró, Sant Benedetto, que ha quedat del tot oblidat a benefici de la rossa, blanca i aristòcrata patrona Santa Rosalia. Ves per on, els seus ossos es van fer oportunament trobadissos durant l'epidèmia de pesta de 1624. El cas és que jo tampoc no sóc profeta de la meva terra, però em queda el consol de saber que l'arbre més vell de la ciutat encara és el xiprer que va arrelar del meu bastó fa més de 400 anys quan me'l vaig descuidar clavat a terra. Germans Jorlegui Bundó, tingueu fent la Verge Maria i no patiu per res, ja que al moment oportú, ni abans ni després, gràcies a ella, tot se us farà clar. El vostre germà que us estima, San Benedetto il Moro, i signa amb una X, perquè tal com ens ha comentat, diguem, aquesta carta ha estat dictada.
0: Clar, clar, clar. Ostres, fantàstic, eh?
1: Aquest San Benedetto va ser un sant, és un sant, no, llavors?
0: És un sant, és un sant.
1: És el patró, de més, de Nàpols.
0: Correcte,
1: no?
0: Correcte. Que... No, no, un personatge de gran potència. Ep!
1: Aquí tenim un punt de llibre.
0: Un punt de llibre a San Benedetto.
1: Cinquecentenario de la nascita di San Benedetto il Moro, frate minor di Sicilia.
0: Ens encanta que tinguem oients a través del temps i de l'espai. Com San Benedetto il Moro, que ens escrigui des dels recòndits racons del passat.
1: Entre els il·lustríssims oients que contem, si és que no hem finit, sí. Giacomo Casanova,
0: sí, senyor,
1: i Dante Alighieri.
0: Dante Alighieri.
1: Poca broma, eh? Els tres italians, eh? Jo no vull apuntar res més, eh?
0: Es veu que a Itàlia tenim una...
1: Tenim una tirada.
0: Una facció d'oients il·lustres bastant extraordinària. Bé, si voleu escriure cartes i postals com aquesta, evidentment ho podeu seguir fent a l'adreça habitual, l'Avinguda Diagonal 477, la planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. Recordeu que el compromís és el de sempre, llegir-los per antena, per ordre d'arribada, i el Berlec la respondrà un a un. Bé,
1: què?
0: El tenim o no?
1: Que sí, Xavi, que sí. L'he comprovat aquesta setmana.
0: Bueno, és que jo sé que fas viatges i t'emportes al Berlec Express i llavors no sé si torna.
1: Mm-hmm, sí. Ha tornat i l'hem revisat. Val. I està més en estat de revista.
0: I l'has netejat una mica?
1: L'he netejat, sí, home.
0: Perquè ja sabem que quan vas amb...

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
3: D'informatius i esports de RAC 1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC 1. Tots som un milió.
4: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
5: Vídeos i històries exclusives.
4: Notícies.
5: Entrevistes.
4: Reportatges.
5: Descobriu com és la ràdio per dins.
3: Twitter.
4: RAC 1.
3: Instagram i TikTok.
5: RAC 1 oficial.
3: RAC 1.
5: Seguiu-nos.
3: Tots som 1. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
6: Escolta, navega, descarrega, informa't.
3: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia.

Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, 7 de setembre del 2026. Després d'un cap de setmana de rècords de calor, avui comença a baixar la temperatura. Però la caiguda més forta l'esperem de cara a dimecres. Avui tornarà a ser un dia de sol, amb núvols prims, amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, i al migdia moltes temperatures encara es mouran entre els 32 i els 39 graus. L'altra gran notícia del dia és que l'extrema dreta aconsegueix una victòria històrica a les eleccions de l'estat de Saxònia-Anhalt. En l'alternativa per a Alemanya s'ha quedat a només 3 escons de la majoria absoluta, doblant els seus últims resultats en aquest land. Tot i això ho tindrà difícil per governar i depèn del suport d'un partit d'extrema esquerra populista, el BSB. Per la seva banda, la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz, s'ha endut una patacada monumental. Ara ho expliquem. A Ceuta, mentrestant, 9 de cada 10 ciutadans creuen que el Marroc és el responsable de l'entrada massiva de migrants de finals del juliol. Ho diu una enquesta que revela avui El País. El 60% dels enquestats no està satisfet amb la gestió que la Moncloa està fent d'aquesta crisi humanitària. Els esports, el Barça goleja 0-5 al València i passa a ser el líder en solitari de primera. Té 3 punts més que el Real Madrid. I l'Espanyol empata a casa 1 contra el Sevilla amb un gol al minut 98 del blanquiblau Marcos Fernández. L'equip de Manolo va jugar mitja hora llarga amb un futbolista més. I avui ens fem ressò d'un nou cas de catalanofòbia en el món del futbol. L'Europa denuncia una alta agressió de la policia espanyola a un aficionat que duia una estelada. I, per cert, que ja no és notícia, això sí, el número sí que ja converteix el personatge en un mite. Toni Bou ha aconseguit el seu mundial de trial número 40. Ho parlem a la tertúlia esportiva Joan Jopallà, Santi Segurola i Miguel Rico. A tot això han denunciat el youtuber Iñaki Angulo per uns comentaris intolerables, fastigosos, homòfobs, que va fer després de la derrota del Real Madrid al camp del Betis. Aquest creador de contingut va deixar anar un reguitzell d'insults contra Héctor Bellerín, el jugador del Betis, pel sol fet de pintar-se les ungles o per llegir llibres escrits per dones. A casa nostra, quan només falta un dia per començar l'escola, els sindicats majoritaris fan una crida als docents a anar a la vaga. Educació, en canvi, demana mestres i professors que desconvoquin la protesta de demà i el retreu que facin pagar els plats trencats a les criatures. Avui, en aquest estudi, escoltarem aquest... alternativa per a Alemanya, que sí, un youtuber, que sí, la vaga de mestres. Què ens està passant? Francesc Torralba, catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, al món a RAC1, al costat de la Mònica Terribas, del Màrius Carol, del Josep Martí, del Quim Forn i, avui trepitjant l'ull de poll, la Mònica Hernández. Amb ells també comentarem que Cronos continua trencant rècords. La pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost ha augmentat entre un 60 i un 65%. La recaptació en el seu segon dia als cinemes va reunir més de 16.000 espectadors i supera ja l'estrena de Wolfgang l'any passat en la pel·lícula més vista

0: en català de la història. A les 11 en parlarem amb el Pau Brunet, analista cinematogràfic, i després entrevistarem José Julián Monzón, Seju, membre del grup musical Desmadre 75. Per què? Doncs perquè l'altre dia, sonant la Macarena, vam comprovar que tenen una cançó que és calcada, i la van fer primer Carlos del Río. En fi, i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Pullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que l'extrema dreta s'ha imposat amb molta claredat a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya s'ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta, doblant els seus últims resultats en aquest land. La líder estatal del partit, Alice Weidel, ja ha avisat que si governen començaran les deportacions en massa.
5: Fem campanya amb un missatge clar, representa els interessos del nostre país, no els d'Ucraïna ni els de cap altre país. I us puc dir això, si podem governar a nivell federal i assumim la responsabilitat de govern, retallarem totes les despeses innecessàries, controlarem les fronteres, deportarem tots aquells qui se'ls requereixi sortir del país i tots els criminals, tancarem les fronteres.
2: Ara bé, alternativa per Alemanya ho tindrà difícil perquè fins ara tots els partits menys un li han imposat un cordó sanitari. A priori només es pot entendre amb l'aliança Sagra-Wagenknecht, que és un partit d'esquerres anti-immigració i pro-rus, i per la seva banda la CDU, que és el partit del canceller Friedrich Merz, s'ha endut una patacada històrica que vaticina un canvi de rumb a Alemanya.
0: Avui en parlarem molt d'aquest tema aquí al Món a RAC 1, l'augment de l'extrema dreta en un lloc on històricament va haver un règim comunista fa algunes dècades, que va acabar amb el mur, però precisament el fet de sentir-se oblidats fa que hi hagi aquest cop de volant i enviant en aquest land a l'extrema dreta. Avui en parlem aquí al Món a RAC 1, això a Alemanya, sobre la crisi a Ceuta. 9 de cada 10 ciutadans creuen que el Marroc és el responsable de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol.
2: Ho conclou una enquesta que publica avui el diari El País, que constata que la gran majoria dels ciutadans de l'Estat no estan satisfets amb la gestió de la Moncloa. 6 de cada 10 rebutgen com ha actuat Pedro Sánchez en les últimes setmanes en un sondeig que també vaticina que el PP i Vox obtindrien majoria absoluta si avui es fessin eleccions.
0: Sobre el terreny, la Guàrdia Civil ha detingut 21 migrants que van llançar pedres a una patrulla de policia.
2: Va passar dissabte a la nit a la vora de la platja del Trampolín, on encara dormen centenars de persones, i després d'aquest incident, la policia ha desallotjat l'assentament que hi havia a l'exterior de les naus del Tarajal per traslladar aquests migrants a un altre espai que està habilitant el govern espanyol. Ahir va tornar a haver una nova protesta als carrers per demanar l'expulsió de tots els migrants que encara malviuen al carrer.
0: I els esports. El Barça és el nou líder en solitari de primera després de golejar 0-5 al València a Mestalla.
4: Sí, l'equip de Hansi Flick tanca la quarta jornada amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid, que divendres va perdre 1-0 contra el Betis. Ahir el Barça realment podria haver fet més de mitja dotzena de gols tranquil·lament al camp del València, un estadi que, com és habitual darrerament, estava més pendent d'esbroncar els seus jugadors i demanar un canvi de propietat que no pas d'animar el seu equip. Va ser un bany del Barça que va encarrilar el partit en els primers 20 minuts amb gols de Lamine Yamal i Fermín López. A la segona meitat el domini absolut va continuar, Rafinha va marcar el tercer, Pedri el quart i Lamine Yamal va fer el cinquè i definitiu a 5 minuts pel final. L'entrenador alemany es fregava les mans amb la intensitat del seu equip que no va parar de pressionar amb tot el partit.
6: El que puc veure també amb els jugadors que han guanyat el Mundial és que tenen la fam de voler-ne més. La situació que tenim és increïble perquè tenim un equip molt jove i hem fet els fitxatges correctes, però és només l'inici de la temporada, no és pas el final. Si fos el final, estaria encara més content que ara, però tenim un llarg camí per davant.
4: Rodri va debutar de titular i va estar espectacular. Fermín va estar a punt de marcar el gol de la seva vida i Gabriel Jesús va estrenar-se els últims minuts. No va poder marcar, però va tenir-ho a prop. La mala notícia és que Eric García va haver de marxar abans d'hora amb el nas trencat i ara portarà una mascareta.
0: Segur que s'ha trencat el nas?
4: Sí, una fractura al nas.
0: Pobre, sí, sí. Una trobada. Per ser que, fet pel seu company Rodri, que li va donar un...
4: Sí, fortuit, sí.
0: Home, evidentment que va ser fortuit, no sé que Rodri li fotés un cop de puny de fortuit. Deixa'm dir que del partit d'ahir, diverses coses. Primera, que és que... En fotos... Atenció, alça la mà a aixecar recopes, eh? Quina por em fot la trobada de seleccions? Rafinha se'n va Austràlia. Austràlia. I els altres a jugar costellades vàries. Però bé, és igual. Fermín ahir va estar descomunal, Lamine ahir va estar descomunal, Rodri ahir va estar descomunal. Vull dir, és que és una cosa... També deixen dir una altra cosa, això només els dic a la secta de les 6, que és que quines èpoques aquelles... Atenció a la gent que és més gran, que el València tenia a una defensa que era Carrete, Arias, Tendillo, Botubot. No et sona cap dels quatre, no?
4: Botubot no, si no. T'he de ser sincer.
0: Carrete, Arias, Tendillo, Botubot. Era un equip que era la punyeta d'aquell València. Per allà no passava ni Déu per aquella defensa. I després el València, el Piojo López, aquell ja sonarà més, que és aquell que fotien aquells partidassos al Camp Nou. Doncs allò era... El València era un desastre, però des del segon, tres. Bé, dit això, l'Espanyol va esgarrapar un punt contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al minut 98.
4: Sí, l'equip andalús es va quedar amb 10 a l'inici de la segona meitat, però tot i així va avançar-se amb un gol a 5 minuts pel 90, encara bo pels interessos de l'Espanyol, que Marcos va salvar un punt amb un gol a l'últim sospir. El jugador va celebrar ensenyant una samarreta en què posava Ceuta no es ven, Ceuta es defensa, Marcos hi va jugar, i després del partit explicava la seva dedicatòria a DAZN.
3: Creo que es una pena la situación que están viviendo. Creo que espero que lo antes posible pues se pueda resolver y que vuelvan a la normalidad. Y bueno, desde aquí mandarle toda mi fuerza, todo mi ánimo y sobre todo que sigan con la unión que siempre han tenido, que es de admirar.
4: L'Espanyol hauria guanyat si no fos perquè abans de tot això van anul·lar un gol a Omar El Hilali per un fora de joc posicional. Brian Zaragoza, per cert, va debutar els últims 15 minuts i va estar participatiu però no va veure porteria. Ahir també es van jugar Màlaga 0, Llevant 0 i a la vegada 5, Osasuna 2. I recordem que demà ja comença la Champions. A les 9 del vespre el Real Madrid juga contra l'Inter de Milà i tot això roca, evidentment. I dimecres el Barça rep el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Per tant, canvi d'horari, 6:45 de la tarda, també en directe a RAC1.
0: En el cas de catalanofòbia, un altre. El Club Esportiu Europa ha denunciat una agressió de la policia a un aficionat que duia una estelada al camp de l'Alcorcón.
4: Sí, l'episodi recorda moltíssim el que va passar fa uns dies a Elx, amb un seguidor del Barça, però aquesta vegada va passar dins de l'estadi just quan el partit havia començat. Segons l'Europa, agents de la policia espanyola haurien agafat pel coll l'aficionat, l'haurien llançat a terra i l'haurien colpejat. En Joan, un seguidor de l'Europa que era al camp de l'Alcorcón, explicava el que havia vist al Superesport de RAC1.
7: Hem escoltat com un crit de l'aficionat ràpid. Hem mirat entre els graons i hem vist l'aficionat de l'Europa al terra demanant ajuda i amb un policia a sobre escanyant-lo i un altre com tapant una mica sense que ho veiessin.
4: Però això no és tot. Aquest mateix testimoni assegura que va presenciar una conversa en què els agents obligaven a l'aficionat a dir que era espanyol i que Catalunya no era cap país.
7: Sense cap mena de pregunta, li han agafat d'allà on la tenia amagada, li han baixat els pantalons i l'han extret. Allà li han dit que si sabia que de quin país era, ell ha dit Catalunya, i llavors, bueno, el moment que ha dit Catalunya, l'han agafat al coll, que després, vull dir, té marques encara vermelles d'aquí al coll, i en aquell moment fins i tot he escoltat que una altra policia dia lo llevamos al baño.
4: L'Europa ha condemnat els fets i ha denunciat una vulneració de la llibertat d'expressió i dels drets fonamentals.
0: Per cert, que han denunciat el youtuber Iñaki Angulo, que té més de 600.000 seguidors, per uns comentaris, vaja, és que dius un mafús, uns comentaris vomitius que va fer després de la derrota del Real Madrid al camp del Betis.
2: Sí, enfurismat per la derrota del seu equip, aquest creador de contingut va deixar a tot de comentaris insultant Héctor Bellerín, futbolista català del Betis, pel sol fet de pintar-se les ungles, per exemple, o per llegir llibres escrits per dones.
8: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella ha parado a Vinicius solo. Ese que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. Parecía una reencarnación de Cafú y es un maricón que se pinta las uñas.
2: Hores després va demanar disculpes només a qui s'hagi pogut sentir ofès.
0: Bueno, oi.
2: I va vincular els seus comentaris, per cert, amb tot el que està passant a Ceuta.
9: ¿Qué pasa? Toca vídeo de disculpas claras. Estoy avergonzado. Creo que, insisto, pedir disculpas absolutamente a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido. Si alguien se ha podido dar por aludido, disculpas. Estamos viviendo un clima muy jodido. Creo que me está afectando ver cosas que están pasando en este país.
2: I el que deies, ara l'Associació Transparència i Democràcia a l'Esport ha denunciat Angulo perquè aquestes paraules es poden considerar un delicte d'odi castigat amb fins a 2 anys de presó.
0: es poden considerar? Són un delicte d'odi. És vòmit absolut, és un cretí. És un cretí. Aquest tio no pot... Com se li pot donar bola? És a dir, en nom de la llibertat d'expressió, aquí qualsevol influencer pot dir qualsevol barbaritat, i vinga, ja, perquè, clar, com que va amb les unyes pintades... I, atenció al llibre, eh? Atenció al text, al text del personatge, eh? Com va amb les unyes pintades i lee solo libros de mujeres. Sí, atenció. És que de debò, és que no... 600.000 seguidors, és que... Bueno... No sé qui... Bé, clar, diem d'ell, però els que el segueixen també, a no ser que sigui que el segueixin per veure aquest personatge ben quina diu, si la diu més grossa. Bueno, ja que Son Pedrol deixa dir que Toni Bou, que també de tant en tant algú podria pensar que el Premi Príncep d'Astúries li podria caure aquest tio que ha guanyat 40. Jo fa anys que dic que el Toni Bou, potser que algú li faci un dia un reconeixement. Però bueno, és igual. 40 mundials de trial, el 20è a l'aire lliure.
4: Sí, i té 39 anys, té més mundials que anys. És l'esportista d'elit de qualsevol disciplina que arriba fins a aquesta xifra. Va guanyar el seu primer campionat el 2007 i des d'aleshores no ha tingut rival. Els ha guanyat tots de manera consecutiva. L'últim el va guanyar ahir als Països Baixos, on es va imposar el seu gran rival, Jaime Busto.
0: I per cert que acabo de llegir, perdona, eh? Un moment, no és res d'esports, canvio de tema, és que acabo de... Jorge Fernández Díaz, és que tinc aquesta malvada lectura cada dia, ja parla avui d'una possible activació de l'article 102 de la Constitució. És a dir, allò que comentàvem l'altre dia de jutjar a Pedro Sánchez per traïdoria, per traïdor. Així estem. Que això ho escrigui Fernández Díaz! Que això ho escrigui Fernández Díaz, per l'amor de Déu! Per l'amor de Déu. Bueno, el temps, la calor té els dies comptats, eh, Mònica?
10: Sí, després d'aquest cap de setmana que hem tingut, amb temperatures de rècord, temperatures que han superat encara els 40 graus en molts punts del país, s'han assolit rècords en el 86% de les estacions meteorològiques del Meteocat, doncs sembla que aquesta setmana arriben canvis. De moment, avui encara continuarà la calor, tot i que les temperatures ja comencen a baixar, sobretot en punts de l'interior i també comarques del sud del país. Avui moltes màximes es mouran entre els 32 i els 38 graus i en principi no s'hauria d'arribar avui als 40. Demà es mantenen les temperatures, però dimecres és el dia del canvi. Dimecres cauen en picat aquests termòmetres, una caiguda d'entre 6 i 8 graus d'aquestes temperatures i les màximes més aviat es mouran entre els 25 i els 30 graus i deixarem enrere aquesta situació de calor tan extrema. A més, dimecres amb mestral i tramuntana i també amb pluges que arribaran a moltes comarques. Seran menys probables al sud, però en canvi la resta hi arribaran i fins i tot localment amb força. Dijous encara algun xàfec i es manté aquesta temperatura tocada, és a dir, ja no veiem una pujada forta dels termòmetres. Tenim aquesta caiguda molt forta dimecres i a partir de llavors sí que podrien pujar una mica al cap de setmana, però tot i això ja no tocaríem la situació tan extrema que hem tingut aquests dies.
0: Farà... No, fresca, anava a dir no.
10: Més suavitat.
0: Més suavitat.
10: Sí, és que la calor d'aquest cap de setmana
0: no ha sigut terrible.
10: Ha sigut molt extrema. Hem batut rècords en molts casos de temperatures tan elevades un mes de setembre, fins i tot superant una situació que vam tenir el 2016 que havia marcat el rècord fins llavors. Temperatura màxima de 42 graus i mitja a Vinebre, com a temperatura més alta. Això és una situació extrema d'estiu. Doncs ara tindrem tardor, tindrem una mica el que tocaria a principis de setembre.
0: Dimecres plourà fort?
10: En algunes comarques sí, sobretot entre Girona i Barcelona, és on es veuen els nuclis que poden descarregar amb més intensitat. Demà intentarem donar més detalls, però sí, és un dia de molt canvi, mestral, tramuntana, temperatures més baixes i pluges.
0: I dijous també o no, o menys?
10: Dijous encara quedarien alguns ruixats, sobretot a l'interior i comarques del nord, i després divendres hi ha pinta de sol, però amb aquestes temperatures més suportables.
0: Divendres, recordem que és la Diada Nacional de Catalunya, divendres i sabte, i diumenge és un dia, és un cap de setmana de 3
10: pinta
0: dies.
10: Pinta tranquil, en principi.
0: Pinta tranquil. Més coses, els sindicats de a les 6 i 17. Els sindicats de docents demanen a mestres i professors que demà es quedin a casa per enfortir la vaga.
2: Sí, l'USTEC i la CGT admeten que aturar-se el mateix dia en què els infants i els adolescents tornen a les aules no agrada a ningú, però creuen que la protesta és imprescindible per forçar el govern a reobrir les negociacions amb l'objectiu de millorar el pacte que van signar els sindicats minoritaris el curs passat. Educació, en canvi, defensa que el pacte actual ja és prou bo i demanen als docents que desconvoquin la vaga de demà i els retreuen que facin pagar els plats trencats a les criatures.
0: Avui vindrà el Francesc Torralba, filòsof, per explicar-nos. És a dir, què ens està passant? Demà comença la vaga, continua la vaga dels mestres, què passa a l'educació? Però no pot només per això, sinó què passa? Què ensenyem als nens? Els nens ens ensenyem el que realment pertoca? Els mòbils? Quin món els hi estem deixant? I avui parlarem amb Francesc Torralba, que com sempre és una persona, un home, vaja, d'aquells que val la pena, molt, molt, molt la pena escoltar. De la Crònica Internacional, un avió d'Amazon s'ha estavellat aquesta matinada a l'aeroport internacional de Miami i ha deixat 5 morts.
2: Sí, la parella ha sortit de la pista just després d'aterrar, ha acabat xocant amb diversos vehicles. L'impacte també ha provocat que l'avió, que era de càrrega, s'hagi incendiat i, a banda de les 5 víctimes mortals, hi ha 5 persones ferides a qui han hagut de traslladar a l'hospital en un accident que ha obligat a tancar completament l'aeroport i ha hagut de suspendre tots els vols d'arribada i de sortida.
0: I en successos, un home es troba en estat crític després d'apunyalar 3 persones i llançar-se d'un quart pis.
2: Sí, va passar ahir al matí al barri de Sants de Barcelona. L'agressor es va autolesionar després de ferir els seus companys de pis, un dels quals està en estat greu, i després va saltar pel balcó. L'ambulància se'l va endur a l'hospital en estat crític i ara la policia investiga l'origen de la baralla.
0: I a Manresa, un grup de joves ha tornat a atacar un home amb la intenció de robar-lo.
2: En aquest cas, però, no han aconseguit endur-se res perquè la víctima no portava diners ni objectes de valor a sobre, però l'home va acabar amb diversos blaus a la cara. Ara els Mossos esperen que presenti denúncia per poder investigar els fets i detenir els autors.
0: I amb música, 6 i 19 minuts, Oasis dispara el rumor sobre una actuació a Barcelona l'estiu vinent. La banda ha publicat un vídeo de xarxes on es veu un pòster de Joan Miró al fons en una altra picada d'ulleta a Catalunya. Al cinema. No em miris amb aquesta cara, Víctor.
2: No, no.
0: Cronos continua trencant rècords.
2: Sí, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost va augmentar i entre un 60 i un 65% la recaptació en el seu segon dia als cinemes. Divendres, que és el dia que va arribar a la cartellera, va aconseguir la millor estrena d'una producció catalana de la història. Va reunir més de 16.000 espectadors, va recaptar 120.000 euros, superant l'estrena de Wolfgang l'any passat, i, com dèiem, a les últimes hores ha continuat augmentant aquesta recaptació.
0: Són les 6:20. Per cert, que ha tancat la icònica pizzeria La Pava a Castelldefels després de 65 anys d'història.
2: Sí, els propietaris de l'establiment de moment no n'han dit res al respecte. El local ha aparegut amb un cartell que diu tancat permanentment. El restaurant servia àpats a peu de la C31 des de l'any 1961 i era tot un emblema de la zona.
0: Efectivament. Vols explicar alguna cosa més pel que fa als esports?
4: Sí, sí, sí, sí. Mira, explicarem que en tennis, Carlos Alcaraz jugarà contra Ben Shelton als quarts de final de l'Open dels Estats Units després de guanyar ahir la nit en 3 sets Tommy Paul. Que en motor, Kimi Antonelli continua el líder del Mundial després de guanyar ahir el Gran Premi de casa seva d'Itàlia. Feia 60 anys que un pilot italià no ho aconseguia. Antonelli té ara 66 punts de marge sobre George Russell. I en futbol sala, el Barça ha perdut el primer títol de la temporada, la Supercopa. Ahir jugava la final al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia, però l'equip murcià va guanyar 5-4 i va aixecar el seu primer títol en 9 anys.
0: En veig Antonio Navarro, que és el cosí de la mare Cortuño, que, escolta'm, he anat avui aquesta nit, he anat a un supermercat que té sota casa a conversar tots els perillons del Pozo que hi havia. La marga.
4: M'ha fet gràcia, l'acudit m'ha fet gràcia, ha estat bé, ha estat bé. Ha començat bé la setmana, sí, sí.
0: Doncs m'ha semblat molt ridícul l'acudit que acabo.
4: No, però a mi, jo sóc d'aquest humor, ja, saps?
0: 6 i 21 minuts.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: El diàling. Què tal, Tom Ferrer? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Ha anat bé el cap de setmana?
11: Molt bé.
0: Sí?
11: Sí.
0: Descansat?
11: Fins avui. Fins avui, que he tornat a dormir fatal.
0: Ja. En sèrio?
11: 4 horetes, sí.
12: És un pal.
11: No sé què passa, el
12: sí,
11: canvi
12: sí,
11: de diumenge a dilluns.
12: Sí, calor, també.
0: Jo la setmana passada va ser un desastre. Un desastre. I avui he fet com un nen petit. M'he anat a dormir d'hora.
11: Molt bé.
0: Sí.
11: No, però jo també vaig anar d'hora a dormir, eh?
0: Però no, que vas començar a fer una croqueta, no?
11: A les 2 o a les 3 ja s'ha acabat. El cos ha dit prou.
0: Tu has dormit bé?
12: No, fatal. No, sí, sí.
0: Fadrol és l'únic que dorm bé aquí.
11: No, no, jo fa dies que no. No, no.
0: Que no.
11: Estic en crisi.
4: Pau ulls de dormir bé.
11: Sí. No. Quina rata.
4: Aquesta vermelló dels
11: no,
4: ulls, eh?
11: No va dir arribaràs a la meva edat, però no, no. Tu ja l'has passat fa temps, la meva edat.
4: No tant, eh? Tampoc no tant.
0: Bueno, què, va?
4: Vinga, doncs, comencem recordant el millor tall de la setmana passada. És l'entrevista, o vaja, l'intent d'entrevista en anglès d'un periodista de Movistar Plus, Edin Terzic, l'entrenador alemany de l'Atlètic, abans del partit contra el Celta. Atenció.
13: Today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What can you play today?
14: Pero aquí qué idioma habláis?
13: How can the game you are starting how?
15: Pero de qué hablas, Teresa?
16: Yeah, we are starting the game our way.
17: Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?
15: És la primera temporada de l'entrenador alemany a la Lliga Espanyola, que deu pensar on he anat a parar, on m'he posat. Tu, Albert, com el portes, l'anglès?
16: Very well.
15: Què li hauries preguntat, per exemple?
16: No, jo li deixo els professionals de veritat com aquest periodista Movistar. No, no, deixa-ho córrer.
15: Molt bé.
0: Sí, sí, 23 minuts. Ai, que ja s'acosten i estan entrant, em temo que estan entrant ja per... i estan entrant ja per la frontera francesa. Divendres en vam tirar una cançó d'ells i avui toca. I avui toca perquè és que jo, vaja, apostaria doble contra senzill que ho vegis venen a Barcelona a tocar aquest estiu que ve. I no sé si un dia o dos, fins i tot. Però no sé, és que no sé res de debò. Però que venen, jo posaria la mà al foc. I escolta, qualsevol dilluns és bo per escoltar Oasis a RAC1.

0: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Dazos.
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
5: Big Mat, precios especiales septiembre. Amoladora Milwaukee, 52 euros. 115 milímetros, 800 vatios. Más regalo de 10 discos. Todo 52 euros.
4: Consulta el folleto y redes sociales. Big Mat, la plataforma. Más por ti.
6: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
7: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
11: 79.998. 7-9-9-9-8. De la sèrie 5. 005.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt i que l'extrema dreta podria tornar al poder en aquest país per primer cop des del nazisme.
1: La FD doble resultats i els conservadors, la CDU, perden bous i esquelles. Els ultres, però, es queden sense la majoria absoluta i la resta de partits podrien fer un cordó sanitari per evitar que governin.
0: Gairebé tots els ciutadans de l'Estat, 9 de cada 10, creuen que el Marroc va organitzar l'entrada de migrants a Ceuta.
1: Ho diu una enquesta que publica avui El País. Només 4 de cada 10 aproven la gestió que n'ha fet el PSOE i si es fessin eleccions, el sondeig vaticina majoria absoluta de PP i Vox.
0: Als esports, el Barça és el nou líder en solitari de primera després de golejar 0-5 al València a Mestalla.
2: L'equip de Hansi Flick tanca la quarta jornada amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid, que divendres va perdre 1-0 contra el Betis. Rodri va estrenar-se de titular i va fer un gran partit mentre que Eric García va trencar-se el nas.
0: I l'Espanyol, Pedrol, esgarrapa un punt contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al minut 98.
2: L'equip andalús es va quedar amb 10 a l'inici de la segona meitat, però tot i així va avançar-se amb un gol a 5 minuts pel 90. Marcos va salvar un punt amb un últim gol a l'últim suspir i ho va celebrar ensenyant una samarreta de suport a Ceuta.
0: Denunciant el youtuber Iñaki Angulo pels comentaris homòfobs contra el futbolista català Héctor Bellerín.
1: Va ser després de la derrota del Real Madrid contra el Betis. L'Associació Transparència i Democràcia de l'Esport l'ha denunciat per un delicte d'odi.
0: I el Club Esportiu Europa denuncia una agressió policial a un aficionat que duia una estelada al camp de l'Alcorcón.
2: Segons el club, agents de la policia espanyola haurien agafat pel coll l'aficionat, l'haurien llançat a terra i l'haurien colpejat. També l'haurien obligat a dir que era espanyol i que Catalunya no era cap país.
0: Els sindicats majoritaris demanen als docents que demà es quedin a casa per enfortir la vaga.
1: L'USTEC i la CGT mantenen l'aturada pel primer dia d'escola, reclamen un calendari per continuar negociant, però Educació creu que ja ha complert i els demana que la desconvoquin.
0: Als Estats Units, un avió d'Amazon s'ha estavellat i ha deixat 5 morts i 5 ferits.
1: Ha passat a l'aeroport de Miami. Aquesta matinada l'aeronau ha sortit de la pista després d'aterrar i ha xocat contra diversos vehicles. L'aeroport està tancat i s'han suspès tots els vols.
0: I Cronos ha millorat encara més la recaptació després d'una estrena de rècord.
1: El segon dia als cinemes, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A va recaptar entre un 60 i un 65% més, això després que divendres ja marqués la millor estrena de la història d'una producció catalana.
0: I Toni Bau continua ampliant la seva llegenda i va guanyar el seu 40è Mundial de Trial, que és el 20è a l'aire lliure.
2: És l'esportista d'elit de qualsevol disciplina que arriba fins a aquesta xifra. Va guanyar el seu primer campionat el 2007 i des d'aleshores no ha tingut rival. Els ha guanyat tots de manera consecutiva.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui baixa una mica la temperatura, però tot i això la calor serà intensa.
3: Sí, baixen una mica els termòmetres en punts de l'interior, també comarques del sud, tot i això moltes màximes marcaran valors entre 32 i 38 graus. En un dia marcat bàsicament pel sol, amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada de tarda en punts del Pirineu, però arriben canvis aquesta setmana, sobretot a partir de dimecres, cauen en picat aquests termòmetres, arriben pluges i bufaran el mestral i la tramuntana.
0: I què marquen ara els termòmetres?
3: Entre 23 i 26 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 27 a Falset i 22 a Perafita.
0: Pel que fa al trànsit, sapigueu que aquesta hora la P7 està tallada en sentit nord, a l'aldea, entre l'aldea i Camarles, per tant, en sentit Tarragona. En sentit Castelló, tallada la P7, en aquest tram que uneix els municipis de l'aldea i Camarles per un accident. I el transport públic a Rodalies avui reobre una part de l'R7, la línia que dona servei a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els trens tornen a circular entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola a la Universitat. I a banda, avui el metro de Barcelona recupera el servei de les línies 9 i 10 Nord des de la Sagrera. Passen gairebé 4 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dilluns 7 de setembre del 2026.
4: RAC 1.
5: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
6: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
7: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
8: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
7: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
8: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
7: Informació a revés95.com.
9: Un lingot d'or,
4: Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
10: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
11: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
13: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
14: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
15: Accessible, pràctica, fàcil.
14: Ràdio en directe.
15: Contingut a la carta.
14: Podcast.
15: El que vols, quan ho vols.
14: A l'aplicació de RAC1. El món a RAC1.
0: 6:36, l'extrema dreta és a les portes d'arribar al poder en un estat federal d'Alemanya per primer cop des de la caiguda d'Adolf Hitler.

0: Alemanya, la ultradreta ha complert els vaticinis i ha aconseguit una victòria incontestable a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Amb el 100% de l'escrutini, el partit Alternativa per Alemanya ha arrasat. Ha obtingut el 43,8% dels vots, amb 39 escons. S'ha quedat a 3 cadires de la majoria absoluta, doblant els resultats que va obtenir a les anteriors eleccions en aquest mateix land. La CDU, els democristians conservadors de Friedrich Merz, s'han endut un cop molt dur, que encara deixa en més mal lloc el canceller alemany. Han aconseguit el 17% dels vots, molts menys dels que pronosticaven les enquestes, però és que també reculen tant els socialdemòcrates com l'esquerra tradicional. El cas, però, és que Alternativa per Alemanya, la ultradreta, podia quedar fora del govern de Saxònia-Anhalt per aquests 3 escons que li han faltat per sumar majoria absoluta. Ara, la resta de partits estudien alternatives que impedeixin als ultres tirar endavant per primera vegada a la història, des de la Segona Guerra Mundial, el seu programa electoral. La líder estatal del partit, Alice Weidel, ja anticipa les seves pretensions si arriba a la cancelleria i avisa que les deportacions començaran sempre que arribin al poder.
1: Fem campanya amb un missatge clar, representa els interessos del nostre país, no els d'Ucraïna ni els de cap altre país. I us puc dir això, si podem governar a nivell federal i assumim la responsabilitat de govern, retallarem totes les despeses innecessàries, controlarem les fronteres, deportarem tots aquells qui se'ls requereixi sortir del país i tots els criminals, tancarem les fronteres.
0: Ara bé, si Alternativa per Alemanya vol governar a Saxònia-Anhalt, necessita la connivència d'un partit amb el qual haurien de pactar. Fins ara sempre li han fet un cordó sanitari. El programa electoral d'aquest partit d'extrema dreta fa que sigui gairebé impossible entendre's amb una altra formació, i l'única que podria arribar a pactar amb Alternativa per Alemanya és, curiosament, un partit d'esquerres que és, això sí, anti-immigració i pro-rus, l'aliança Sachra-Wagenknecht, que ha aconseguit representació. De moment, però, sembla que tots dos grups estan força lluny d'arribar a un acord. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Laura Ruiz Trullols, bon dia.
2: Bon dia. L'eufòria es va desfermar a la festa d'Alternativa per Alemanya a Magdeburg. Amb un resultat millor del que preveien, és un punt d'inflexió per tot el país. El cap de llista, Ulrich Siegmund, un jove carismàtic i amb milers de seguidors a TikTok, ho celebrava així.
3: Efectivament,
4: hem aconseguit el que volíem. Hem fet història en aquest land. Cal parlar clar. La gent de Saxònia-Anhalt ho ha fet evident. No podem seguir així. Necessitem un canvi polític fonamental, un gir radical en aquest país.
2: La victòria és especialment crua pels cristianodemòcrates del canceller Merz, que han perdut la meitat dels vots. El seu candidat no ha aclarit si dimitirà o intentarà formar govern per evitar que l'extrema dreta governi. A Saxònia-Anhalt ha quedat clar que molts ciutadans se senten atrets pels discursos radicals de l'AFD, que també lidera les enquestes a nivell federal.
0: I qui mira amb molta cautela els resultats d'aquestes eleccions és la Unió Europea. A Brussel·les, cap dirigent ha badat boca de moment davant la desfeta dels partits històrics i cap menció tampoc a l'AFD, que recordem que aposta per un gir cap a Rússia, allunyant-se dels 27. La votació d'ahir, que confirmada aquesta nit, també confirma la tendència dels últims anys a la resta del continent. Són un avís de cara al gran cicle electoral que viurà Europa els propers mesos, amb eleccions a dos estats més d'Alemanya aquesta mateixa tardor, i l'any que ve, recordem-ho, amb les generals a Itàlia, a França i també a Espanya. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Lluís, bon dia.
5: Bon dia. La victòria més clara de l'extrema dreta alemanya des de la Segona Guerra Mundial està fent que avui més d'un faci memòria i història. I en aquest sentit, no és casualitat que l'únic primer ministre que ahir va valorar els resultats de Saxònia-Anhalt fos el de Polònia, Donald Tusk, que va titllar d'idiotes i traïdors els polonesos d'extrema dreta que celebraven la victòria de l'AFD. Oficialment, cap institució europea va voler valorar uns resultats que confirmen que l'extrema dreta marca l'agenda política a Europa amb un efecte dòmino que arriba a Brussel·les. Governi o no Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, això endurirà el discurs de la CDU en temes com la immigració o l'emergència climàtica, el mateix que des de fa dos anys passa, per exemple, a l'Eurocambra, amb un PP europeu que cada vegada pacta i s'acosta més als partits ultraconservadors. Un Parlament Europeu on, per cert, l'AFD és encara un partit vetat fins i tot per propis companys d'extrema dreta europeus com el Regrupament Nacional de Marine Le Pen o Giorgia Meloni, que l'any que ve aspiren a governar França i seguir al capdavant del govern italià.
0: 6:41, la crisi política i humanitària a Ceuta i el conjunt de l'Estat s'embolica més cada dia que passa. Sobre el terreny es manté la tensió de les primeres setmanes i ara els episodis de violència són més freqüents. Ahir la Guàrdia Civil va detenir 21 persones que van saltar la tanca a finals de juliol per haver llançat pedres a una patrulla de militars i de guàrdies civils. Aquest incident va passar dissabte a la nit a la vora de la platja del Trampolín, on encara dormen centenars de persones. Després d'aquest episodi, la policia espanyola ha desallotjat l'assentament que hi havia a l'exterior de les naus del Tarajal. L'objectiu és traslladar aquestes persones a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients. En aquest polígon hi vivien joves i famílies amb nens que s'han trobat per sorpresa amb aquesta actuació policial. Els veïns estan farts de la situació i ahir al matí, de nou, centenars de persones van tornar a sortir als carrers per demanar l'expulsió de tots els migrants que encara malviuen a la intempèrie, tot plegat mentre encara no hi ha novetats sobre les investigacions en marxa de les autoritats espanyoles que estan intentant esbrinar qui va organitzar l'entrada massiva de migrants. Avui, una enquesta del País plasma que 9 de cada 10 espanyols responsabilitzen el Marroc de la crisi a Ceuta. Per tant, la gran majoria dels ciutadans de l'Estat no estan satisfets amb com la Moncloa ha gestionat tota aquesta qüestió. 6 de cada 10 rebutgen com ha actuat Pedro Sánchez en les últimes setmanes en una enquesta que també vaticina que el PP i Vox obtindrien majoria absoluta si avui es fessin eleccions.
3: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: 2 minuts i arribarem a 6:45 del matí. Obrim plana esportiva perquè el Barça continua imparable i tanca la quarta jornada de primera encara més líder. L'equip de Hansi Flick té 3 punts més que el Real Madrid, Pedrol, després de golejar 0-5 al València a Mestalla.
6: Sí, el Barça va aprofitar la derrota dels blancs al camp del Betis divendres i va exhibir-se al camp del València, on no va tenir rival. L'equip de Flick va encarrilar el partit en els primers 20 minuts amb gols de Lamine Yamal i de Fermín López. Després, Rafinha va marcar el tercer, Pedri el quart i, novament, Lamine Yamal va fer el cinquè i definitiu.
0: Enviada especial de RACO a València, Marta Ramon, bon dia.
7: Bon dia. Un partit gairebé perfecte. Així resumia Hansi Flick la maneta en un Mestalla en clima bèl·lic. La superioritat del Barça havia estat aclaparadora a partir del govern de Rodri i Pedri al mig del camp, i tant que poden jugar junts. I amb la clarividència d'un Fermín estel·lar en atac per abastir la màgia de Lamine Yamal. L'entrenador alemany destaca la fam que li transmet aquest vestidor en un inici de temporada fulgurant, amb 12 punts de 12 i 17 gols en 4 partits.
8: What I can see, it's with the players also there.
9: El que puc veure també amb els jugadors que han guanyat el Mundial és que tenen la fam de voler-ne més. La situació que tenim és increïble perquè tenim un equip molt jove i hem fet els fitxatges correctes, però és només l'inici de la temporada, no és pas el final. Si fos el final, estaria encara més content que ara, però tenim un llarg camí per davant.
8: We have to go a long, long way.
7: Eric García va haver de ser substituït perquè en un xoc amb Rodri es va fracturar el nas i haurà de tornar-se a posar màscara. A la segona part va debutar Gabriel Jesús, molt mòbil i associatiu en els seus primers minuts de blaugrana. El nivell de l'equip, estant al mes de setembre, ja és altíssim i a Flick li agrada el que veu.
0: I mentrestant, l'Espanyol va salvar un punt contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al minut 98.
6: Sí, diem salvar perquè l'equip andalús es va quedar amb 10 a l'inici de la segona meitat, però tot i així va estar a punt de guanyar. Encara bo pels interessos de l'Espanyol que Marcos va salvar un punt amb un gol a l'últim sospir al 98. El jugador ho va celebrar ensenyant una samarreta en què posava Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. El futbolista hi va jugar i després a la zona explicava els motius de la seva celebració.
10: Creo que es una pena la situación que están viviendo. Creo que espero que lo antes posible pues se pueda resolver y que vuelvan a la normalidad. Y bueno, desde aquí mandarle toda mi fuerza, todo mi ánimo y sobre todo que sigan con la unión que siempre han tenido, que és d'admirar.
6: I mentrestant, a segona, Will Sabadell rep el Còrdoba a 8:45 del vespre en directe a RAC+1.
0: I no deixem el futbol perquè avui hem de lamentar un nou cas de catalanofòbia. El Club Esportiu Europa ha denunciat una agressió policial a un aficionat que duia una estelada al camp de l'Alcorcón.
6: L'episodi recorda moltíssim el que va passar fa uns dies a Elx amb un jove seguidor del Barça, però aquesta vegada va passar a dins de l'estadi just quan el partit havia començat. Segons l'Europa, agents de la policia espanyola haurien agafat pel coll l'aficionat, l'haurien llançat a terra i l'haurien colpejat. En Joan, que és un seguidor de l'Europa, que era al camp de l'Alcorcón, explicava el que havia vist al Superesports de RAC1.
11: Hem escoltat com un crit de l'aficionat ràpid. Hem mirat entre els graons i hem vist l'aficionat de l'Europa al terra demanant ajuda i amb un policia a sobre escanyant-lo i un altre com tapant una mica sense que ho veiessin.
6: L'Europa ha condemnat els fets i ha denunciat una vulneració de la llibertat d'expressió i també dels drets fonamentals.
0: I per cert que l'associació Transparència i Democràcia a l'Esport ha denunciat el youtuber Iñaki Angulo per uns comentaris homòfobs que va fer després de la derrota del Real Madrid al camp del Betis. Enfurismat per aquesta derrota, aquest creador de contingut de més de 600.000 subscriptors a YouTube va deixar anar una mà de comentaris totalment lamentables contra el català Héctor Bellerín.
12: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella ha parado a Vinicius solo. Ese que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón.
0: L'Associació Transparència i Democràcia a l'Esport, com dèiem, ha denunciat aquest creador de contingut, que per cert ha retirat el fragment en què insulta Héctor Bellerín, i alguns companys de professor de professió, com per exemple Borja Iglesias, futbolista del Celta de Vigo, li han donat suport a través de les xarxes denunciant que encara a dia d'avui es facin aquesta mena de comentaris. Fora del futbol, Pedrol, Toni Bou, que continua ampliant la seva llegenda i va guanyar el seu 40è Mundial de Trial, el 20è a l'aire lliure.
6: Sí, és l'esportista d'elit de qualsevol disciplina que arriba fins a aquesta xifra, va guanyar el seu primer campionat el 2007 i des d'aleshores no ha tingut rival. Els ha guanyat tots de manera consecutiva. L'últim l'ha guanyat ahir als Països Baixos, on es va imposar el seu gran rival Jaime Busto.
0: I alguna cosa més?
6: Sí, que Carlos Alcaraz jugarà contra Ben Shelton als quarts de final de l'Open dels Estats Units, després de guanyar ahir en 3 sets Tommy Paul, i que en motor Kimi Antonelli continua líder del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar ahir el Gran Premi de casa seva, el d'Itàlia.
13: Busques un vehicle híbrid?
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent, és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
13: Molins de Rei.
14: Mataró.
13: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
0: Ara són les 6:48, falten 24 hores mal comptades per la tornada a l'escola i ara els sindicats majoritaris mantenen la vaga i demanen també als mestres i professors que demà es quedin a casa. L'USTEC i la CGT admeten que aturar-se demà, el mateix dia en què els infants i els adolescents tornen a les aules, no agrada a ningú, però creuen que la protesta és imprescindible per forçar el govern a reobrir les negociacions amb l'objectiu de millorar el pacte que van signar al març els sindicats minoritaris. Tot plegat, mentre encara porten cua polèmiques del curs passat, com ara la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, justament avui hem sabut que els Mossos han admès davant del jutge que no tenen cap document, Pol, que acrediti qui va ordenar espiar aquesta reunió.
15: En un informe que han enviat al Tribunal Superior de Justícia i que han avançat al diari O.es, la policia diu ras i curt que l'expedient d'aquesta infiltració no existeix. Sí que admeten, com ja va fer el director de la policia, Josep Llistrapero, que aquestes dues agents de policia hi van anar per aconseguir informació que els permetés preparar el dispositiu policial de les protestes de final de curs. Fins ara, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó, sempre han assegurat que el govern no hi va tenir res a veure i que no van donar l'ordre.
0: Aprofitant, per cert, que aquesta setmana tornen les classes, avui es reprèn el servei de Rodalies cap a la Universitat Autònoma, ho fa però a mig gas. L'R7 torna a circular, però només entre les estacions de Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Per tant, qui vulgui arribar fins a la UAB en Rodalies haurà d'agafar trens de l'R4 i anar fins a Montcada. I, per cert, avui el metro de Barcelona també recupera el servei de les línies 9 i 10 Nord des de la Sagrera. 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. En Crònica Internacional, un avió d'Amazon s'ha estavellat aquesta matinada a l'aeroport internacional de Miami i ha deixat com a mínim 5 morts. L'aparell ha sortit de la pista just després d'aterrar i ha acabat xocant amb diversos vehicles.
15: L'impacte també ha provocat que l'avió, que era de càrrega, s'hagi incendiat. A banda de les 5 víctimes mortals, hi ha 5 persones ferides a qui han hagut de traslladar a l'hospital. L'accident ha obligat a tancar completament l'aeroport i s'han suspès tots els vols d'arribada i de sortida.
0: De la crònica de successos, un home està ingressat en estat crític després d'apunyalar 3 persones i llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al barri de Sants, a Barcelona.
15: L'agressor també es va autolesionar després de ferir els seus companys de pis, un dels quals està en estat greu. Tot i la caiguda, es va poder aixecar pel seu propi peu abans que una ambulància se l'endugués a l'hospital en estat crític. Ara la policia investiga l'origen d'aquesta baralla.
0: I a Manresa, un grup de joves ha atacat un home amb la intenció de robar-lo. En aquest cas, però, no han aconseguit endur-se res perquè la víctima no portava diners ni objectes de valor valor al damunt.
15: La víctima, però, va rebre diversos cops i ha acabat amb diversos blaus a la cara. Els Mossos esperen ara que l'home presenti una denúncia per poder-ho investigar i, si cal, detenir els agressors. El cas arriba una setmana després de l'assassinat d'un veí del Bages, també a Manresa.
0: 9 minuts i arribarem a les 7 del matí. A Madrid avui es reactiva el cas Zapatero, declaren a l'Audiència Nacional els dos exresponsables de l'aerolínia Plus Ultra, i si no hi ha sorpreses, tant Roberto Rosselli com Julio Martínez Sola tornaran a acusar Zapatero de ser el cervell de la presumpta trama amb la qual l'expresident espanyol s'hauria embutxacat una comissió il·legal a canvi de gestionar el rescat de l'aerolínia. És el que ja van apuntar a l'escrit que van enviar al jutge a finals de juliol. I a banda, per cert, avui llegim a La Vanguardia que Zapatero està preparant un escrit per justificar que les joies que van trobar al seu despatx van ser un regal de la reialesa de l'Aràbia Saudita. I a 8 minuts per les 7 us expliquem que Oasis dispara el rumor sobre els seus concerts a Barcelona l'estiu que ve. La banda ha publicat un vídeo a les xarxes on es veu un pòster de Joan Miró al fons, en una referència directa a casa nostra, i això se sumen les pistes que han anat filtrant els últims dies com un clip de la Girona apareixen les cicles FCB, les inicials del Futbol Club Barcelona. I als cinemes, Cronos continua trencant rècords. La pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost va augmentar ahir entre un 60 i un 65% la recaptació en el seu segon dia als cinemes. Recordem que divendres, que és el dia que va arribar la cartellera, va aconseguir la millor estrena d'una producció catalana de la història. Set minuts i les 7.
16: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
17: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar, amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
18: Un estiu que canviarà les seves vides.
19: Catalina!
20: Se tropezó con un escalón.
18: El retorn al cinema de Lluís Omar.
21: És una provocació darrere un altre.
18: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
22: Abuelo!
23: No deixaràs de sentir-la prou.
18: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulten les condicions.
27: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
28: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
27: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
29: Verisure.
30: El món a RAC 1.
0: 5 minuts i les 5. A aquesta hora, lo que em té fart, amb lo Martín.
31: El que em té fart és el basté. En general, però l'estimo.
0: I a aquesta hora escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
32: La directora barcelonina Julia de Paz adapta a la pel·lícula La Buena Hija el seu propi curt
1: Arta, en què va guanyar el Premi Gaudí per explicar la violència masclista des del punt de vista d'una preadolescent, Carmela, que adora el seu pare, en qui s'ha de veure en un punt de trobada tutelat i el qual comença a témer quan se n'adona de la classe de persona que és, un maltractador. De Paz exhibeix subtilesa i sensibilitat. No hi ha res a l'engròs ni pamflets, sinó detalls i gestos que dibuixen l'angoixa de la nena davant del pare. La jove actriu Kiri Arancibia està immensa al costat de Julián Villagrán, en un paper ple de matisos. La bona hija està rodada en català i espanyol i la pots trobar a Filmin i Movistar Plus.
0: I a 3 minuts per les 7...
2: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb Marc Artigau. Avui, descobrir el món.
3: L'any 2005, Julian Baylis navegava davant de l'ordinador buscant possibles zones d'interès ecològic a l'Àfrica. Ho feia amb el Google Earth. Buscava muntanyes prou altes i humides perquè poguessin conservar boscos. I de sobte va veure una gran taca verda sobre una muntanya de Moçambic. Era el Mont Mabu, d'uns 1.700 metres d'altitud. El lloc era conegut per les comunitats locals, però la seva gran selva interior encara no havia estat estudiada per la ciència. 3 anys més tard va organitzar una expedició amb científics i sí, van trobar una selva ben conservada i una biodiversitat excepcional, incloses espècies desconegudes fins aquell moment. Tot allò que abans necessitava vaixells, cavalls i valents, de cop i volta es pot resumir amb un clic. La realitat sembla que ha abandonat per sempre l'èpica.
4: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford Ponest, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: I el diàling.

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Ja s'acosta.
2: 3, 2, 1...
1: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
3: Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
4: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 7 de setembre del 2026, setmana marcada per un canvi important de temps, sobretot a partir de dimecres, demà passat. Esperem una baixada forta de la temperatura i pluges, però avui i demà encara farà calor, avui amb sol i amb bandes de núvols prims. A Alemanya, l'extrema dreta fa història i arrasa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, un land de l'est del país. Alternativa per Alemanya, un partit xenòfob, però rus i amb veus que relativitzen el nazisme, ha quedat a només 3 escons de la majoria absoluta en aquest Parlament regional. Frega el 44% dels vots, anys llum, dels conservadors de la CDU, que s'enfonsen amb només un 17%. Un revés molt dur per qui mana, el canceller Friedrich Merz. Que l'extrema dreta governi en un land alemany per primera vegada des de la caiguda del nazisme dependrà ara d'un partit aparentment d'esquerres que també defensa polítiques xenòfobes. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem amb la corresponsal de RAC1 a Alemanya, Laura Ruiz Trullols, i amb el nostre corresponsal a Brussel·les, Lluís Tobar. Amb ells, la Mònica Terribas, el Màrius Carol, el Josep Martí Blanc i el Quim Forn, amb la Mònica Hernández, avui trepitjant l'ull de poll. Un matí més continuem pendents de Ceuta. Una enquesta del País alerta avui que 9 de cada 10 espanyols, el 90%, desconfien de la versió de la Moncloa i creuen que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de migrants. Els esports, el Barça es lleva líder en solitari de primera després de golejar 0-5 al València Mestalla. Ara els blaugrana tenen 3 punts més que el Real Madrid, que divendres va perdre el camp del Betis. Aquesta nit l'Espanyol ha salvat un punt in extremis al minut 98 contra el Sevilla a casa després de jugar mitja hora llarga amb un futbolista més. En parlarem cap a les 11 a la tertúlia de futbol, Joan Jopallà, Santi Segurola i Miguel Rico. El dia que també portarà cua aquest cas, l'Europa denuncia una altra agressió de la policia espanyola a un aficionat que duia una estelada. Hauria passat ahir al camp de l'Alcorcón. També s'arrossega una altra polèmica. L'ha aixecat el youtuber Iñaki Angulo després de la derrota del Madrid al camp del Betis. Angulo va vomitar un reguitzell d'insults racistes, masclistes i homòfobs contra Héctor Bellerín perquè es pinta les ungles i llegeix llibres escrits per dones. Per cert que Toni Bou, el gran Toni Bou, el català Toni Bou, ha aconseguit el seu 40è títol mundial de trial. De tornada a Catalunya, 24 hores perquè arrenqui el curs escolars, els sindicats majoritaris fan una crida a la vaga. En canvi, el Departament d'Educació els demana que la desconvoquin. Avui, que a quarts de 10, parlem del que falla el sistema educatiu, però també d'immigració, racisme, extrema dreta, convivència, de fet, d'humanisme, de fet, tot el que trontolla la nostra societat a través de la mirada del catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, el professor Francesc Torralba. En cinema, Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost, es micola rècords i es manté com la millor estrena de la història del cinema en català. Dissabte, en el seu segon dia a les sales, va augmentar entre un 60 i un 65% la recaptació. En parlarem amb l'analista cinematogràfic Pau Brunet. I el dia cap a quarts de 12 tocats saludarem José Julián Monzón, Sejo, del grup Desmadre 75, perquè ens expliqui allò que el divendres ens deia el Guillemil Kiwi, perquè considera que l'Os del Río li van plagiar la Macarena. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop de la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada.

0: Fernández?
1: Sí, que l'extrema dreta ha aconseguit una victòria històrica a les eleccions de Saxònia-Anhalt i opta a governar per primera vegada en un estat alemany. De fet, Alternativa per Alemanya s'ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta, doblant els seus últims resultats en aquest land. La líder estatal del partit, Alice Weidel, ja ha avisat que si governen, començaran les deportacions en massa.
2: Fem campanya amb un missatge clar, representa els interessos del nostre país, no els d'Ucraïna ni els de cap altre país. I us puc dir això, si podem governar a nivell federal i assumim la responsabilitat de govern, retallarem totes les despeses innecessàries, controlarem les fronteres, deportarem tots aquells qui se'ls requereixi sortir del país i tots els criminals, tancarem les fronteres.
1: Malgrat tot, ho tindran difícil per governar perquè depenen del BCB, Partit d'Esquerra Populista. Per la seva banda, la CDU, la formació del canceller Merz, s'ha endut una patacada monumental i ha perdut la meitat dels vots que va aconseguir el 2021.
0: Sobre aquesta crisi a Ceuta, avui hi ha una enquesta que publica El País que constata que 9 de cada 10 ciutadans creuen que el Marroc és al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol rep un suspens rotund per la seva gestió de la crisi humanitària. Un 63% dels encastats creu que Pedro Sánchez ho ha fet molt malament. També s'imposa l'opinió negativa sobre la immigració. La meitat dels encastats hi està en contra. I Vox és vist com el partit més preparat per gestionar-la. Amb aquest panorama, el sondeig vaticina que el Partit Popular i els d'Abascal aconseguirien la majoria absoluta si avui es fessin eleccions.
0: En els esports, perquè el Barça tanca la quarta jornada de primera, encara més líder. Té 3 punts d'avantatge al Madrid després de golejar 0-5 ahir al València Mestalla.
3: El Barça va aprofitar la derrota divendres dels blancs al camp del Betis i va exhibir-se al camp del València, on no va tenir rival. De fet, va encarrilar el partit en els primers 20 minuts amb gols de Lamine Yamal i de Fermín López, i a la segona meitat Rafinha va marcar el tercer, Pedri el quart i Lamine Yamal el cinquè i definitiu, i encara en podrien haver sigut més si no fos pel porter del València. Segons Hansi Flick, el partit d'ahir va fregar l'excel·lència.
4: Played a fantastic game. It was nearly perfect.
5: Hem jugat un partit fantàstic, ha estat gairebé perfecte perquè hem controlat, hem estat dominadors i és el que vull de l'equip, controlar el partit, intentar aconseguir espais, i ho hem fet. Ens hem mantingut en calma i després, si era possible, marcar, i ha estat un partit fantàstic per nosaltres.
4: It was a fantastic game for us.
3: Rodri va debutar de titular i va estar platòric, Fermín va estar a punt de marcar el gol de la seva vida i també va fer una gran actuació, i Gabriel Jesús va estrenar-se als últims minuts, no va poder marcar però va tenir-ho a prop. La gran notícia va ser que Eric García va haver de marxar abans d'hora amb una fractura al nas.
0: La gran, la mala, no? La mala notícia va ser...
3: He dit la gran?
0: Sí.
3: La mala, sí, perdona.
0: Sí, trencar-se el nas per un cop de colze fortuït del seu company Rodri, que va fer, per cert, també un partidàs. Rodri, Lamine i sobretot Fermín van fer un partit extraordinari. També el València, qui el vist i qui el veu, quin equip, quina manera de trinxar una història que a les èpoques abans ho recordava de la defensa de Carrete, Ari Estendilla, Botobot, jugadors que han passat per allà, Kempes, Frank Arnesen, o les últimes èpoques, diguem, no les últimes, fa unes dècades, però aquella València, el Piojo López, que era un equip temible. Ara sembla allò el tocador de la senyorita Pepis.
3: Sí, ara com a l'escué. Veritat que portem 4 jornades, però ara com a l'escué.
0: Un punt, no se m'agrada.
3: Sí, porta. Sí.
0: Mentrestant, l'Espanyol va salvar precisament un punt contra el Sevilla amb un gol al minut 98.
3: Sí, i diem salvar perquè el Sevilla va quedar-se amb 10 a l'inici de la segona meitat, però tot i així va estar a punt de guanyar amb un gol a 5 minuts pel 90, encara bo pels interessos de l'Espanyol, que Marcos va empatar amb un gol a l'últim sospir al futbolista, que havia jugat al Ceuta, ho va celebrar ensenyant una samarreta en què posava Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Ho explicava Marcos Fernández a DAZN.
6: Creo que es una pena la situación que están viviendo. Creo que espero que lo antes posible pues se pueda resolver y que vuelvan a la normalidad. Y bueno, desde aquí mandarle toda mi fuerza, todo mi ánimo y sobre todo que sigan con la unión que siempre han tenido, que es de admirar.
3: L'Espanyol hauria guanyat si no fos perquè abans de tot això van anul·lar un gol a Omar El Hilali per un fora de joc posicional. Brian Zaragoza va debutar els últims 15 minuts i va estar participatiu però no va veure porteria. Jugats ahir també, Màlaga 0, Llevant 0 i Alavés 5, Osasuna 2, i a segona avui el Sabadell rep el Còrdoba a la nova Creu Alta. Yep. El partit és a 8:45 del vespre en directe a RAC+1.
0: L'altre dia el Girona, que va guanyar el camp de l'Sporting 0-2, i avui que juga al centre d'esport Sabadell, a RAC+1. I fora del terreny de joc, avui hem de lamentar un altre cas de catalanofòbia. El Club Esportiu Europa ha denunciat una agressió policial a un aficionat que duia una estelada al camp de l'Alcorcón.
3: Sí, l'episodi recorda moltíssim el que va passar fa uns dies a Elx, amb un jove seguidor del Barça, però aquesta vegada va passar dins de l'estadi, just quan el partit havia començat. Segons l'Europa, agents de la policia espanyola haurien agafat pel coll l'aficionat, l'haurien llançat a terra i l'haurien colpejat. En Joan, un seguidor de l'Europa que era al camp de l'Alcorcón, explicava el que havia vist al Superesports de RAC1.
7: M'hem escoltat com un crit de l'aficionat ràpid, hem mirat entre els graons i hem vist l'aficionat de l'Europa al terra demanant ajuda i amb un policia a sobre escanyant-lo i un altre com tapant una mica sense que ho veiessin.
3: L'Europa ha condemnat els fets i ha denunciat una vulneració de la llibertat d'expressió i dels drets fonamentals i el seu president, Héctor Ibar, avançava ahir al Tu diràs de RAC1 que donaran tot el suport possible a la víctima.
0: Més coses, l'associació Transparència i Democràcia a l'Esport ha denunciat el youtuber Iñaki Angulo per uns comentaris fastigosos entre masclistes homòfobs contra el futbolista català del Betis, Héctor Bellerín.
1: Sí, després de la derrota del Real Madrid al camp del Betis, enfurismat pel resultat del seu equip, va deixar anar tot d'insults contra Bellerín i les va dir de l'alçada d'un campanar.
8: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella ha parado a Vinicius solo. Ese que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. Parecía una reencarnación de Cafú y es un maricón que se pinta las uñas.
1: Les paraules d'Iñaki Angulo, que té més de 600.000 seguidors, han aixecat molta polseguera, més enllà de la denúncia que, com dèiem, s'ha presentat a la Fiscalia Provincial de Madrid. Excompanys del futbolista també hi han dit la seva. Per exemple, Borja Iglesias, actual jugador del Celta de Vigo, ha dit que són una barbaritat i una vergonya. Amb aquest context, Angulo s'ha vist obligat a demanar perdó, això sí, a la seva manera.
9: Què passa? Toca vídeo de disculpes clares. Estoy avergonzado. Creo que, insisto, pedir disculpas absolutamente a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido. Si alguien se ha podido dar por aludido, disculpas. Estamos viviendo un clima muy jodido. Creo que me está afectando ver cosas que están pasando en este país.
0: Estamos en un momento muy jodido, pareciendo como aquest. Toca vídeo de disculpes. Sí, sí, com dient, bueno, ara m'ha tocat el vídeo. I aquesta frase que m'hi fot dels nervis. Aquellos que se han podido sentir ofendidos. Porque hay unos que no se sentirán ofendidos con esto.
1: Exacte, és una manera de disculpar-se...
0: Bueno, per tapar forats.
1: En fi, que les seves paraules es poden considerar un delicte d'odi, castigat amb fins a 2 anys de presó.
0: Per cert, Pedrol, que hem de tornar a celebrar una vegada més el nom de Toni Bou, que sí, ve de guanyar el seu 40è Mundial de Trial, que és el 20è a l'aire lliure.
3: Sí, de fet, és l'esportista d'elit de qualsevol disciplina que arriba fins a aquesta xifra, 40 mundials, té més mundials que anys, perquè en té 39. Va guanyar el seu primer campionat el 2007 i des d'aleshores no ha tingut rival. Els ha guanyat tots de manera consecutiva, l'últim ahir als Països Baixos, on es va imposar el seu gran rival, Jaime Busto.
0: Jo entenc que el Premi Princesa d'Astúries... queda molt bé dir, doncs vinga, que guanyi Pau Gasol, o que guanyi Martina Navratilova. Estem molt a favor, tot això. Ara bé, un tio que guanya 40 mundials, que té més mundials que edat, com deia l'Albert Pedrol, tia, algun d'aquests grans premis els hauria de guanyar? És que cada any estem igual amb el Toni Bou. Cada any estem igual. Però, en fi, i el temps.
10: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix... El temps.
0: Tenim una mala notícia, que és que els rècords es van batre ahir una altra vegada al cap de setmana de calor, i tenim una bona notícia, i és que dimecres baixen en picat les temperatures.
11: Exacte, hem tingut uns quants
0: dies. En picat què vol dir? Ara m'ho explicaràs, eh?
11: Sí, perquè comencem? Comencem pels rècords, si vols, que hem tingut aquests últims dies. Es van superar de nou els 40 graus durant aquest cap de setmana. Això ha fet que ja tinguem 23 dies en tot l'estiu, en què la temperatura en algun lloc o altre ha superat els 40 graus. És una situació sense precedents, i vam tenir els 42,5 de Vinebre, que van marcar aquest rècord en un mes de setembre. A més, el 86% de les estacions meteorològiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades, van batre rècords de temperatura aquests últims 3 dies. Per tant, hem tingut una calorada històrica. De moment, avui mantenen les temperatures altes, tot i això baixen una mica respecte a les del cap de setmana. Segurament no tindrem cap nou rècord, però atenció, perquè a partir de demà i sobretot dimecres és quan baixen de manera més clara aquests termòmetres. Quin descens tindrem segons la zona? Penseu que hi ha zones que hem tingut aquests 42 graus, que la temperatura baixarà més de 10 graus, perquè difícilment dimecres arribarem als 30, per tant, en punts on s'han arribat als 42, tindrem una caiguda de més de 10 graus. En zones de la costa la temperatura no baixarà de manera tan empicat, però sí que tindrem un descens d'uns 6-7 graus d'aquestes temperatures. Per tant, a tot arreu, entre 7 i 10 graus baixaran aquests termòmetres de cara a dimecres, amb vent de mestral i de tramuntana, i a més amb pluges. S'esperen pluges que poden ser fortes, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona, punts del Pirineu i del Prepirineu. En canvi, seran menys probables a les comarques del sud. I després la temperatura queda tocada. Per tant, en principi no tornaria
0: no
11: a pujar tant. No, no es veu cap gran pujada i de moment algun ruixat encara dijous, però divendres i cap de setmana sense pluja.
0: Divendres, recordem, la Diada Nacional de Catalunya seria sense pluges aquest divendres, un cap de setmana, tres dies.
11: I el cap de setmana també pinta amb sol i tranquil de moment. Però, és a dir, el dia més mogut, dimecres.
0: Però
11: amb temperatures més suportables. Sí, més normalitzades.
12: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
12: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Un minut i un quart de vuit, per cert, quan només falta... Demà comencen els col·les.
13: Sí.
0: M'ho has dit d'una manera, Mònica.
13: Comencen sí, d'aquella manera.
0: Dels sindicats majoritaris demanen als docents que es quedin a casa i que donin suport a la vaga. És la cançó de l'enfadós, eh?
13: Sí, l'USTEC i la CGT admeten que aturar-se el mateix dia en què els infants i els adolescents tornen a les aules no agrada a ningú, però diuen que és imprescindible per forçar el govern a reobrir les negociacions. Educació, en canvi, demana mestres i professors que desconvoquin la vaga de demà i els retreuen, a més, que facin pagar els plats trencats a les criatures.
0: De la crònica internacional, aquesta matinada, la Casa Blanca, a través de la seva web de la Casa Blanca, ha tornat a recórrer l'estètica dels còmics per difondre un missatge polític. Aquesta vegada ha estat en un vídeo en què Donald Trump hi apareix caracteritzat com a llanterna verda, que és aquest superheroi de l'univers de DC Comics. El vídeo l'ha empenyat a les xarxes i veureu el president Trump utilitzant un anell de poder i desplegant una barrera d'energia sobre un paisatge desèrtic per evitar que hi passin migrants. Jo, de debò, estic per anar-me a dormir. De la crònica de successos, un home es troba en estat crític després d'apunyalar tres persones i llançar-se d'un quart pis a Barcelona.
13: Va passar ahir al matí al barri de Sants de la capital catalana. L'agressor es va autolesionar després de ferir els seus companys de pis, un dels quals està en estat greu, i després va saltar pel balcó. L'ambulància se'l va endur a l'hospital en estat crític i ara la policia investiga l'origen d'aquesta baralla.
0: I a Manresa, un grup de joves ha tornat a atacar un home amb la intenció de robar-lo.
13: Sí, en aquest cas, però, no han aconseguit endur-se res perquè la víctima no portava diners ni objectes de valor a sobre, però l'home va acabar amb diversos blaus a la cara. Els Mossos esperen que presenti denúncia per poder investigar els fets i detenir-ne els autors.
0: I atenció, perquè música Oasis dispara el rumor sobre una hipotètica actuació a Barcelona l'estiu que ve.
13: No ho sé, perquè no hi ha res confirmat, i aquella imatge, no, que han penjat, però tu ho dius, segur. Tu n'estàs molt segur.
0: Estic convençut jo que venen.
13: Però saps
0: i no
13: coses.
0: Un dia i dos coses, jo no sé res mai.
13: O no un dia, has dit més d'un dia?
0: Podria ser que siguin dos, per què no?
13: Fantàstic, i anirem els dos.
0: Sí, bueno, sí, esclar, sisclar, sí, amb un i amb dos per satisfet.
13: Jo també.
0: La banda ha publicat un vídeo... Per què dius això? Doncs perquè la banda ha publicat un vídeo a les xarxes on es veu un pòster de Joan Miró al fons, una mena de picada d'ulleta a Catalunya. Per cert, que parlant de grans actuacions, la del cantant porto-riquen Bad Bunny a l'última final de la Super Bowl ha aconseguit 7 premis Emmy. Hi ha direcció musical, coreografia, so, il·luminació i interpretació. Recordem que algun dels convidats al concert van ser Lady Gaga, Bruno Mars o Ricky Martin. I els cinemes Cronos continua trencant rècords.
13: La pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost va augmentar ahir entre un 60 i un 65% la recaptació en el seu segon dia als cinemes. Divendres, el dia que va arribar a la cartellera, va aconseguir la millor estrena d'una producció catalana de la història. Va reunir més de 16.000 espectadors i va recaptar 120.000 euros, superant l'estrena Wolfgang l'any passat i, com dèiem, en les últimes hores ha continuat augmentant la recaptació.
0: Avui sabrem ja el definitiu, número 1 a Catalunya, i crec que va ser la sisena a tot l'estat. I, per cert, ha tancat la icònica pizzeria La Pava a Castelldefels després de 65 anys d'història.
13: Els propietaris de l'establiment, de moment, no n'han dit res al respecte. El local ha aparegut amb un cartell que diu tancat permanentment. El restaurant servia àpats a peu de la C31 des de l'any 1961 i era tot un emblema i un referent a la zona.
0: Efectivament. I... pel que fa a la resta dels esports, què tenim?
3: Que Carlos Alcaraz jugarà contra Ben Shelton als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis, després de guanyar aquesta passada nit en 3 sets Tommy Paul. Que en motor, Kimi Antonelli continua líder del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar ahir el Gran Premi de casa seva, el d'Itàlia. I que en futbol sala, el Barça ha perdut el primer títol de la temporada, la Supercopa. Ahir jugava a la final al Palau contra el Pozo de Múrcia, però l'equip murcià va guanyar 5-4 i va aixecar el seu primer títol en 9 anys.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 7 i 19.
12: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
14: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, amb un carril de circulació tallat entre l'Aldea i Camarles en sentit sud. El segon ha estat a la C25, a l'altura de Folgueroles, en direcció Lleida, que també obliga a tallar un carril amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim un vehicle variat a la B20, a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril de circulació en direcció Llobregat a l'altura de Montbau i ja provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, també trobem intensitat en direcció Barcelona, al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral, amb cues en aquest cas de 6 quilòmetres en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
0: I a les 7 i 20... el diàleg. Com farà? Bon dia.
17: Bon dia. Com que s'han celebrat eleccions a Alemanya, a la redacció ens ha semblat una magnífica ocasió per recordar el Jordi de Planell pronunciant el nom d'aquesta política alemanya.
18: Els ultras de Sarah Wagenknecht és el partit de Sarah Wagenknecht. El partit de Sarah Wagenknecht, el partit de Sarah Wagenknecht. En el cas de Wagenknecht...
0: Professor, aquesta dona que ha tingut una força en els últims temps, la Sara...
18: Wagenknecht.
0: Val. Perdoni que no ho diguem tan bé com vostè. Intentarem fer-ho la pròxima ocasió.
19: Unos momentos después.
18: Si entraria al partit de Sara Wagenknecht, no, crec que no, tampoc ho he dit bé.
0: No.
18: De Sara Wagenknecht.
19: Wagenknecht. Sara Wagenknecht.
17: Res, vaig a riure amb ella a la cara.
0: 7 i 21 minuts.
12: RAC 1.
20: Com et queda si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
12: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
21: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés.
16: Kia. Movement that inspires.
12: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
2: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
5: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
22: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
23: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
24: Som la gent blaugrana.
22: Això és una realitat.
23: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
25: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.

0: de Barcelona i Sant Cugat.
1: Torna al despertador. Torna al mama, no trobo l'estoig. Torna al cor, agafa la motxilla, que arribaràs tard. Però aquest any, que la rutina no t'agafi a mitges.
2: A Servei Estació tens tot el que necessites per preparar la tornada a l'escola. Llibretes, estoig, colors, motxilles, carmanyoles, ampolles, carpetes...
1: Si tens el val escolar, a Servei Estació val més. Tens un 15% de descompte extra en les teves compres complementàries.
2: Servei Estació. El curs comença aquí.
3: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6: 7:25.
5: Cada dia, una idea.
6: La del Xavi Puig.
7: Crear una grada de desanimació per rebaixar l'eufòria.
6: Doncs sí, doncs sí. Anem a veure la proposta de cada matí i d'aquest dilluns del Pep Prieto.
8: Es pot fer entreteniment d'aires clàssics sense renunciar al rigor i a uns personatges ben escrits. Mayday ho demostra de principi a final. Aquesta pel·lícula se situa al 1987, en plena Guerra Freda. Un pilot nord-americà és abatut en una missió secreta i queda atrapat en territori soviètic. Comptarà amb l'ajuda inesperada d'un antic agent del KGB obsessionat amb Top Gun. Sorprèn per molts motius, però principalment perquè conjuga acció, humor i thriller geopolític amb molta agilitat. Impossible no estimar els seus protagonistes, uns Ryan Reynolds i Kenneth Branagh que denoten una química tan evident com divertida. Trobareu Mayday a Apple TV.
6: I a les 7 i pràcticament 27 minuts anem a obrir el Spotify per escoltar la cançó que ens proposa cada matí el líder de Love of Lesbian i col·laborador del món a RAC1, Santi Balmes. Bon dia, Santi.
9: Molt bon dia, Catalunya. Durant la Segona Guerra Mundial, el britànic Jack Churchill anava al combat amb una espasa escocesa, un arc i una gaita. El van capturar, el van enviar a un camp de concentració i encara així se'n va escapar. Li deien Mad Jack, suposo que perquè persona poc partidària de seriosos protocols, era massa llarg. El Spotify d'avui és London Calling, les de Clash.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol...
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, que Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt amb una diferència aclaparadora. L'extrema dreta podria tornar un govern alemany 80 anys després del nazisme.
2: Segons una enquesta del País, 9 de cada 10 ciutadans creuen que el Marroc va organitzar l'entrada de migrants a Ceuta. Sobre el terreny, la policia ha detingut una vintena de persones per llançar pedres contra la policia.
4: Als esports, el Barça es lleva com a líder en solitari de primera després de golejar 0-5 al València a Mestalla. Rodri va estrenar-se de titular i va fer un gran partit mentre que Eric García va acabar amb el nas trencat. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al minut 98. I a segona, avui a 8:45 del vespre, en directe a RAC+1, Sabadell-Còrdoba. Encara en futbol, l'Europa ha denunciat una agressió policial a un aficionat que duia una estelada al camp de l'Alcorcón. Segons el club, l'haurien agafat pel coll i l'haurien colpejat al terra. L'Europa s'ha compromès a ajudar-lo en cas que vulgui denunciar els fets. I Toni Bou continua ampliant la seva llegenda. Ahir va guanyar el seu 40è Mundial de Trial, el 20è a l'aire lliure.
3: I els sindicats majoritaris demanen als docents que demà quedin a casa per enfortir la vaga de mestres. També reclamen comprensió per part de les famílies.
0: I atenció al temps.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. A partir de dimecres ens arriba un canvi important de temps, farà caure en picat les temperatures i a més arriben vent de mestral i tramuntana i ruixats a moltes comarques. Però avui encara paciència perquè es mantindran les temperatures altes, no s'enfilaran tant com ahir, però tot i això la calor serà forta amb moltes màximes d'entre 32 i 38 graus. Amb sol, amb núvols prims i alguna nuvolada de tarda en punts del Pirineu.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs avui tenim semàfors de tots colors, n'hi ha de vermells amb qualitat desfavorable, en punts com Manlleu, Manresa i Montcada i Reixac.
10: 15:40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
11: Senyora rentadora.
12: Digui'm, digui'm, digui'm.
11: Què fa?
12: Jo res.
11: Se'n riu de mi?
12: Mai.
13: Crec que està fent servir el mode Eco.
12: Clar, així estalvia un 33%.
10: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
14: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
15: Fiat us ofereix aquest espai.
0: Escolta cotxes des del RAC, com cada matí, allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident a la C25 a l'altura de Folgueroles, que en direcció Lleida obliga a tallar un carril de circulació, tot i que deixa menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim un vehicle avariat a la B20, a la ronda de dalt, des de ja fa una estona, que també obliga a tallar un carril en sentit sud a l'altura de Montbau i que, en aquest cas, doncs, provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, trobem intensitat també al vessant Llobregat, en direcció Barcelona, amb intensitat per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei. Cap al Nus de la Trinitat també trobem retencions que de retruc afecten a la ronda litoral, on hi ha aturades de 6,5 km des de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
18: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
19: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 i aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marseguers, bon dia.
20: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
21: Bon dia.
0: Sergi Embúdia, bon dia.
22: Bon dia.
0: Avui la victòria aclaparadora d'Alternativa per Alemanya, Landa Saxònia-Anhalt, protagonitza les portades d'arreu d'Europa. Tots llegeixen aquest avanç ultra com un cop d'atenció, un toc d'atenció a l'actual canceller alemany, Friedrich Merz, i a tota Europa.
23: Carburants BP t'ofereix
1: La notícia que fa la volta al món.
20: Sí, el diari Süddeutsche Zeitung opina que les eleccions en aquest land demostren que Alemanya ja no és immune a l'extremisme de dretes i afegeix que els demòcrates que suposen aquesta evidència s'enfronten a un dilema del qual no es poden amagar.
21: Al Der Spiegel llegim que la victòria de l'AfD a Saxònia és un terratrèmol polític de magnitud 9 i que envia un missatge clar al país i al món, que els nacionalistes xenòfobs tornen a ser considerats acceptables per amplis segments de la població.
22: El Frankfurter Allgemeine atribueix els grans resultats de l'extrema dreta al candidat Ulrich Siegmund. El diari afirma que mai abans un polític d'extrema dreta havia estat tan popular com ell i que, en canvi, passa exactament el contrari amb el líder del partit de centre-dreta i actual canceller Friedrich Merz.
20: I precisament el diari Bild destaca la debacle del partit de Merz i ho titula amb un joc de paraules amb el cognom del canceller, Schmerztag, que es podria traduir com a dia de dolor.
21: Però la notícia també ha sacsejat tot Europa. A França, Le Monde tenen clar que els resultats tindran conseqüències molt més enllà de les fronteres alemanyes i el diari descriu Alternativa per Alemanya com un partit de naturalesa radical. I a Le Figaro parlen del líder del partit com l'home més perillós d'Alemanya, que té aires de gendre ideal.
22: Al Regne Unit, The Guardian qualifica la victòria del que ells diuen l'extrema dreta anti-immigració com a contundent i destaca que s'han quedat a només 3 escons de formar el primer govern estatal d'ultradreta del país des de la Segona Guerra Mundial.
20: A Itàlia, l'Estampa obre la mira i titula El vot alemany escalfa Brussel·les i afecta Merz. Europa entra en un any de por i preveient que els resultats es repliquin arreu del continent adverteix. Els següents mesos hi haurà eleccions a Itàlia, Espanya, Grècia, Polònia i França.
21: I a Bèlgica, l'Essoir titula Alemanya, el retorn dels temps foscos i parlen directament d'un resultat esgarrifós.
22: Mentrestant, a casa nostra, a La Vanguardia, Miquel Molina vaticina un futur inquietant i explica que l'AfD és més ultra del que solen ser els altres ultres europeus. Lamenta l'ascens vertiginós d'una formació que ha filtejat amb el nazisme i que no amaga les seves simpaties amb Vladimir Putin i avisa Europa està espantada, però encara estem a temps d'evitar el desastre.
20: En aquesta mateixa línia, l'editorial de l'Ara creuen que l'avenç de l'extrema dreta tindrà repercussions a tot el continent i lamenten l'auge d'un partit que ataca els valors de la mateixa Unió Europea. I acaben amb una reflexió, diuen, els cordons sanitaris es van trencant i la riuada es pot emportar molts dels millors avenços que ha tingut la humanitat l'últim segle.
21: A Madrid, El País ho titlla de victòria històrica dels radicals. Marc Bassets analitza que els resultats d'Alemanya obliguen els demòcrates d'arreu a replantejar estratègies, com ara copiar el programa de l'extrema dreta i ignorar les pors i els cordons sanitaris. I conclou, no es tracta d'oblidar lliçons o d'esborrar línies vermelles, però hem constatat que tots aquests mètodes no funcionen.
22: I El Mundo titula Alternativa per Alemanya esbotza un mur a Berlín, un xoc per Europa. I Carmen Valero posa l'ull en el líder del partit a Saxònia, qui defineix com un venedor nat d'aromes que perfuma l'extrema dreta de nostàlgia.
23: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
24: 22 minuts i les 8 del matí.
25: Som-hi, família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
26: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
25: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
27: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
28: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
29: Doncs jo només sento la carretera.
28: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
30: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
17: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
2: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
3: Aprofita els últims dies del 15% extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins al 7 de setembre. Conforama.
4: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
7: T'ha anat bé de gust la rutina?
8: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest setembre el teu estalvi anirà sobre rodes, perquè amb Endesa tens un 20% de descompte en el consum de llum i gas durant un any. I a més participaràs en el sorteig d'un cotxe elèctric amb punt de recàrrega, perquè tu i el teu estalvi aneu sobre rodes. Contracta abans del 30 de setembre a endesa.com, al 800-700-700 o al teu punt Endesa.
13: 45.712.
31: Em toca?
13: Això és el número de la loteria, ara?
31: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
32: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
19: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
20: Aquest matí a tots aquells pares que s'omplen la boca amb la frase «El meu fill segur que no», si llegeixen la columna de Sara Muñoz del Punt Avui. Són aquells que afirmen amb una seguretat aclaparadora que la seva criatura, quan sigui adolescent, no dirà bro, no escoltarà reggaeton, no tastarà les drogues, no trepitjarà ni una discoteca al 16 o no dirà dues paraulotes per frase. Yeah. A tots ells els diu, avisar-vos que no només us menjareu les vostres paraules amb patates, sinó que compte, no n'acabeu ben tips.
0: Yeah. Martí Esteban, bon dia.
33: Bon dia.
0: Quina notícia falsa he trobat avui dilluns?
33: Que el daltonisme no afecta les dones, que impedeix conduir o que té cura. Són alguns dels mites que Infoveritas intenta desmuntar amb motiu del Dia Mundial del Daltonisme, que va ser ahir. En realitat, sí que hi ha un percentatge petit de dones daltòniques, la majoria de daltònics poden conduir i el daltonisme no té cura.
0: Mònica Usar, bon dia.
34: Bon dia.
0: Sydney viu un inici de primavera amb temperatures de rècord.
34: Sí, la temperatura màxima a la ciutat s'ha enfilat fins als 33 graus i aquest valor s'ha convertit en el més elevat de principis de primavera des d'almenys mitjans del segle XIX. Les altes temperatures sumades al vent i a la falta de pluja ha disparat el risc d'incendis a la zona. L'escalfament global i el Niño també han fet que les estacions d'esquí d'Austràlia tanquin un mes abans del previst.
0: Marc Margarit, bon dia.
35: Bon dia.
0: Atenció a la vida de pel·lícula de l'exmafiós que entrevista avui l'ABC.
35: Amb només 6 anys va disparar el seu pare amb un fusell i amb 14 ja era un caporal que controlava carrers sencers i guanyava més de 500 euros al dia. Es diu David Cerullo i és exmembre de la Camorra. Assegura que la màfia té més poder ara que fa uns anys, encara que la violència sigui menys visible.
0: Què és la síndrome de l'olor de peix?
36: Una malaltia que no té cura i que fa que una persona faci aquesta olor permanentment. Les persones que la pateixen tenen un enzim al fetge que no funciona correctament i això fa que no puguin eliminar una substància anomenada trimetilamina. Per això, el cos l'expulsa per l'alè, la suor o l'orina. Ho explica La Vanguardia.
0: Per cert, Martí, quin és el gran debat del moment?
33: Sí, Donald Trump ha canviat de pentinat i més concretament si s'ha tenyit. El president dels Estats Units va aparèixer en unes fotos divendres passat quan va baixar de l'Air Force One i les xarxes s'han omplert de comentaris sobre la forma dels seus cabells i el fet que sembla que els té més foscos que fins ara, n'informa el USA Today.
0: Guerres i clima extrem, la tempesta perfecta que dispara els preus.
1: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
35: Les onades de calor i l'escassa pluja, sumades a l'agreujament dels conflictes geopolítics al Golf Pèrsic i al Mar Negre, el graní d'Europa, encareixen els preus mundials dels aliments al màxim en 3 anys. En l'últim mes, el sucre s'ha encarit un 12% i el blat un 3%. Ho detalla La Vanguardia.
10: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
14: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
15: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: A les xarxes.
16: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: El Guillem Terrés, bon dia, Guillem.
17: Bon dia. Austràlia prepara una llei perquè els usuaris puguin apagar quan vulguin l'algoritme de les xarxes socials. El govern presentarà aquesta setmana una proposta que obligaria les grans plataformes a oferir dues opcions. Continuar veient el contingut que recomana l'algoritme o veure només les publicacions dels comptes i grups que seguim. Les plataformes haurien de recordar periòdicament aquesta possibilitat amb un avís. La proposta també ampliaria les responsabilitats per protegir els usuaris. Haurien d'identificar i reduir els riscos que poden causar els continguts, especialment entre els menors. Si incomplissin la norma, podrien rebre multes de més de 100 milions de dòlars australians. De moment, però, la llei encara no està aprovada. El govern necessita prou suport al Parlament perquè tiri endavant.
16: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: A 3:15 i un minut d'avui, obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
18: Bon dia.
0: La golejada del Barça 0-5 a Mestalla és la gran protagonista avui als diaris esportius.
18: Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que el Barça està responent com ningú en aquest inici de temporada i aprofita per elogiar Rodri, de qui diu que, quan la pilota surt de les seves botes, el futbol es simplifica i es tranquil·litza. El diari Esport, Joan Vehils, assegura que el Barça arrasa, humilia i gaudeix i afegeix que l'equip aconsegueix que la pilota arribi a una velocitat que és impossible de seguir. A La Vanguardia, Joan Jopallàs afirma que el Barça està preparat per tot i que quan Joan Rodri i Lamin es fa difícil pensar que no guanyarà, i al País, Ramon Besa conclou, el Barça gaudeix i diverteix a una velocitat vertiginosa i es consolida com un equip de moment impossible de seguir.
0: En canvi, l'Espanyol només va sumar un punt contra el Sevilla, malgrat jugar amb un més gairebé tota la segona part.
18: Marc Musull diu al diari Ara que el Sevilla, que va marcar amb un home menys, i el Bar, que va anul·lar un gol d'Omar, van aigualir el dia que Manuel González feia 100 partits a primera, mentre que Alberto Moreno lamenta a l'Esportiu que el Bar va perjudicar tots dos equips i que el reglament s'entén que cada cop menys.
0: I avui també veureu a tot arreu la foto de Toni Bou, que hi va guanyar el seu 40è Mundial de Trial.
18: Mundo Deportivo titula Històric Toni Bou i destaca que n'ha guanyat 40 amb només 39 anys. La fita també apareix a la portada del diari Esport. L'Ara li dedica un semàfor verd i a La Vanguardia exclama la llegenda de Bou s'arrodoneix, 40 títols.
21: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: La notícia freak.
23: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
0: Bon dia, Jordi Saumell.
24: Bon dia. Austràlia han enterrat per primera vegada una dona amb un taüt fet amb bolets. La caixa l'ha fet una empresa holandesa a partir de miceli, una xarxa d'arrels de fongs i també amb fibres de cànem. El taüt es cultiva en una habitació amb clima controlat i només triga una setmana a formar-se completament. Un cop enterrat, triga uns 45 dies a descompondre's.
0: On hi ha salmó aquest matí?
24: A diversos mitjans on llegim que Susan Sarandon ha perdut projectes de cinema a causa del seu suport a Palestina. L'actriu, que és al Festival de Venècia, ha explicat que el conflicte a Gaza ha canviat l'estat d'ànima a Hollywood i que hi ha agències de representació que encara recomanen a productors no contractar-la.
0: I avui que Santa Regina és l'aniversari de...
24: El cantant de Buós, Guillem Soler, com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó, que fa 47 anys. La compositora Diane Warren, I'd Still Miss You Baby and I Don't Wanna Miss a Thing, 70 anys. La cantant de Pretenders, Chrissie Hynde, Won't Let Nobody Hurt You, I'll Stay By You, 75 anys.
0: 75 anys, sí. Chrissie Hynde. Jordi Ramos, felicita la sisplau.
24: I la cantant Gloria Gaynor, Turn Around Now You Are Not Welcome Anymore, fa 83 anys.
0: Diria que no em sorprèn els 83 de Gloria Gaynor, però sí els 75 de la Chrissie Hynde.
24: Sí, sí.
0: Passen els anys per tot.
24: Gran cantant.
25: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
26: Llibertat!
2: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
3: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Marc?
35: Amb la de La Vanguardia, que parla amb el psiquiatre nord-americà Stephen Porges. Aquest neurocientífic participa a finals de mes en la trobada polivagal de Sitges, teoria de la qual n'és precursor. Els seus seguidors creuen que el cervell també és el nostre cos i que hem d'aprendre a escoltar-lo, perquè el cos reacciona com ho feia abans que fóssim humans, diu. El cos decideix abans que el cervell en quin estat entrem.
4: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 9 minuts i les 8 del matí.
5: Volver a Europa.
6: Volver a levantar la copa.
7: Volver a Neptuno.
8: A Cibeles.
9: A Canaletas.
11: A la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues al 1004 o a movistar.es.
25: Xato! L'estiu s'acaba.
26: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
28: Aena i el govern volen tornar a ampliar l'aeroport de Barcelona al Prat. Més turisme, menys habitatge. Més ciment, menys Delta del Llobregat. Més escalfament global, menys futur. El 20 de setembre, a les 12 del migdia, vine a Passeig de Gràcia amb Aragó per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Ni ara ni mai. Tota la informació a aeroportbcn.com. Convocatòria promoguda per Aeroport i les entitats adherides.
29: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
30: Que l'any serien... 1, 2, 3...
29: Més de 2.400 euros.
30: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'albocat a 0,99 la peça...
29: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
37: Ep, cotxe nou?
38: D'ocasió, però de Spoticar.
37: Perdona, Spoti què?
38: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè et lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
39: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedi. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedi, un mundo de ideas.
40: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
41: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
42: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
19: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 6 minuts i les 8. Desbloquegem el mòbil amb el Víctor Andrino.
1: Tu vols desaparèixer de WhatsApp provisionalment, només per uns dies? Pel motiu que sigui, perquè te'n vas de vacances, perquè vols desconnectar... Però clar, dius, ostres, si jo ara em desinstal·lo WhatsApp, podria ser que perdés els meus chats. Doncs no, atenció, perquè hi ha una novetat que és tancar sessió a WhatsApp, fins i tot en la teva sessió principal, que això fins ara no es podia fer. T'havies de desinstal·lar WhatsApp o bueno, qualsevol altra cosa, però que no et permetia tornar. Ara sí, ara si tu vas als ajustaments i a les opcions de compte, a compte, si baixes fins a baix de tot, tindràs l'opció de tancar sessió. Pots tancar sessió tranquil·lament. L'únic problema és que et tancarà sessió també en els altres dispositius o ordinadors o tablets on tinguis el WhatsApp. Però si no passa res i no t'importa, tu fas això i després pots tornar amb el teu número de telèfon i tu poses el dit, l'empremta digital que et demanarà per poder tornar a entrar i pum, tornaràs a tenir tots els chats per allà on anaven. Que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: I a 5 minuts per les 8 del matí... L'Arela Espinosa, com cada matí aquesta temporada, li preguntem quin nou terme podem dir avui en català.
2: Sense fils en comptes d'inalàmbric. Sí, ja ho sé, molt de vosaltres direu que proposem una alternativa a una paraula catalana, com inalàmbric. Doncs us he de dir que aneu errats. Inalàmbric no és un terme correcte en català, sinó que es tracta d'una adaptació del terme castellà inalámbrico, que significa sin alambres, i que al seu torn és una adaptació del wireless anglès. Quin caos amb tant de fil, oi? Doncs res, no t'emboliquis que sempre hi ha una primera vegada per canviar inalàmbric per sense fils.
0: I a 3 minuts i mig per les 8...
3: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Vinaixa.
7: És un la-la-la-la-la-la-la curt i repetitiu, fàcil de recordar, entra directe, sense lletra. Simplement no et puc treure del meu cap. Molt comercial i acompanyada amb la dolça veu de la cantant australiana Kylie Minogue, una seductora cançó que demà fa 25 anys. Can't get you out of my head. Podeu començar el dilluns intentant no tararejar-la.

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: M-I-L-O. Esto es Milo. El seguro de tu perro.
3: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
4: Alemanya ha guanyat les eleccions a Saxònia-Anhalt. Guanyar no vol dir necessàriament governar, perquè la resta de partits mantenen de moment aquest famós cordó sanitari. Però la foto ja és prou contundent. En un territori de l'antiga Alemanya comunista, un partit d'extrema dreta amb una branca regional oficialment considerada extremista ha estat el més votat amb més d'un 43% dels vots. I la pregunta és inevitable. Com pot ser que en un lloc que va viure durant 40 anys sota una dictadura ara guanyi un partit autoritari? Doncs potser precisament perquè haver patit una dictadura no vacuna contra l'autoritarisme. La República Democràtica d'Alemanya, la RDA, es proclamava antifeixista, però ser antifeixista per decret no és necessàriament ser demòcrata. El règim va perseguir l'extrema dreta, però també va amagar que existia. No va ensenyar a conviure amb la discrepància, sinó a silenciar-la. No va educar en el pluralisme, sinó en l'obediència. I quan va caure el mur, va caure la dictadura, però no van desaparèixer automàticament la desconfiança, la por, ni tampoc la necessitat que algú prometés ordre. La reunificació va portar llibertat, és cert, democràcia i prosperitat, però per molts alemanys de l'est també va representar una demolició. Van tancar fàbriques, van desaparèixer llocs de treball, els joves van marxar i molts dels càrrecs importants van ser ocupats per alemanys de l'oest. Milers de persones van tenir la sensació que no només havia desaparegut el seu país, sinó que algú els comunicava que tota la seva biografia havia estat un error. I aquest ressentiment ha anat passant de pares a fills. Primer manava Berlín Est, després, segons la percepció de molts, van arribar a Berlín i els alemanys occidental a explicar-los què havien de pensar, com havien de parlar i com havien de viure. Alternativa per Alemanya ha convertit aquesta ferida en un discurs simple. Nosaltres som el poble i tots els altres formen part del sistema. No tots els que han votat Alternativa per Alemanya són neonazis. Dir-ho seria massa fàcil i, sobretot, seria fals. Hi ha ultres convençuts, però també hi ha antics votants de la CDU, de l'esquerra, abstencionistes i ciutadans que volen donar una puntada de peu al tauler. Ara bé, una cosa és comprendre el vot i una altra és disculpar-lo. Potser no tots els seus votants són extremistes, però tots han decidit donar poder a un partit que sí que ho és. Votar amb ràbia no elimina les conseqüències d'aquest vot. La immigració, la inseguretat, la guerra d'Ucraïna, el preu de l'energia o el menyspreu que molts asseguren sentir per part de les elites han acabat dins del mateix sac. I mentre els partits democràtics discutien sobre si es podia parlar d'aquests problemes sense fer el joc a l'extrema dreta, l'extrema dreta s'han apropiat. Quan la democràcia calla un problema per por, el problema no desapareix. Simplement l'explica qui crida més. A Saxònia-Anhalt, el mur va caure l'any 1989, però la frontera continua dibuixada amb molts mapes electorals i amb molts caps. Alternativa per Alemanya no ha guanyat, malgrat el passat, de la RDA. Ha guanyat en part perquè ha sabut explotar les ferides d'aquell passat i que aquell passat i aquella reunificació encara mantenen obertes. La història certament no vacuna ningú. La democràcia no s'hereta, no s'aprèn una vegada i ja està, ni queda garantida perquè un dia caigui un mur. La democràcia s'ha d'explicar cada dia, practicar i defensar-la, perquè quan es deixa de fer, sempre apareix algú disposat a aixecar un altre mur. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
5: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: Vinga, va, Peu a Terra, que és dilluns, 7 de setembre del 2026.
6: I aquesta setmana arriba un canvi important de temps, serà dimecres, amb una baixada de les temperatures, amb ruixats i amb vent de mestral i tramuntana, però avui encara sol i calor.
7: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem dos accidents. Un, a la C58, a l'altura de Ripollet, que en direcció a Barcelona, doncs, talla dos carrils de circulació i provoca fins a 4,5 km d'aturades. També tenim un segon accident, com dèiem, a la C25, a l'altura de Folgueroles, que en direcció a Lleida també talla un carril i deixa menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim un vehicle

0: variat a la B20 a la Ronda de Dalt, que obliga a tallar un carril en sentit sud en direcció Llobregat i que des de Montbau doncs, provoca 7 quilòmetres d'aturades.
1: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara en parlàvem al davantal. Alemanya es lleva avui commocionada per una nit electoral inèdita en tota la seva història democràtica. Per primer cop, des de la caiguda del nazisme, ara fa més de 80 anys, un partit de l'extrema dreta, obertament racista, xenòfob, euroscèptic i prorrus, és a punt de governar un dels lands del país. Alternativa per Alemanya ha fet bons els pronòstics de les enquestes i ha firmat una victòria incontestable a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt. És un land petit, de poc més de 2 milions d'habitants, que forma part de l'antiga Alemanya comunista, de la RDA, però avui Saxònia-Anhalt fa la volta al món perquè el seu 1,5 milió d'electors han situat l'extrema dreta a les portes del govern regional. Alternativa per Alemanya ha arrasat, s'han portat el 43,8% dels vots, un percentatge que es tradueix en 39 diputats, en només 3 diputats de la majoria absoluta. El salt dels ultres és descomunal, en 5 anys han doblat el percentatge de vots i s'han convertit en la primera força d'aquesta regió, molt per davant del partit que fins ara hi havia estat clarament hegemònic, els democristians conservadors de la CDU. És també aquest partit, el de la CDU, el de l'actual canceller federal, Friedrich Merz, que surt tocadíssim d'aquestes eleccions regionals. La CDU ha esgarrapat només el 17% dels vots, 20 punts menys, 20, que l'any 2021. A les últimes eleccions, l'única esperança dels democristians per retenir el poder i barrar el pas als ultres és sumar els seus diputats amb els socialdemòcrates de l'SPD i el Partit Verd, que han quedat gairebé empatats com a tercera força amb també només el 9% dels vots. Però el CDU i els seus possibles aliats tenen un greu problema. Junts tampoc arriben a la majoria absoluta. Entre els ultres i la suma dels partits tradicionals hi ha un partit molt peculiar que ara tindrà la clau del govern regional. És l'Aliança Sachsenwagenknecht, que té les sigles BCB. Ha entrat al Parlament pels pèls, però ara pot decantar la balança. La BCB defensa un programa econòmic d'esquerres que sembla incompatible amb l'alternativa per a Alemanya, però també, a la vegada, pregona un discurs xenòfob, prorrus i socialment conservador que els podria acabar acostant. De moment, la vicepresidenta d'aquest partit populista, que combina el socialisme amb el racisme, Amira Mohamed Ali, no s'inclinava per ningú, ni pel conservador Sven Schulze, ni pel candidat ultra Ulrich Schermund. Insinua que s'abstindran al debat d'investidura i després negociaran cada llei que arribi al Parlament.
2: Abans de les eleccions ja ho vam dir, no investirem ni el senyor Sigmund ni cap altre candidat. Defensem una tercera via, un govern que hagi d'assolir majories al Parlament per cada qüestió i amb la participació de tots els partits. Els dos bàndols són del tot irreconciliables i hem de superar la divisió. Ens han dit que és una idea estrambòtica, però hi creiem i ens hi comprometem vistos els resultats.
1: Passi el que passi finalment a Saxònia-Anhalt, alternativa per a Alemanya, llegeix la victòria d'ahir com l'avançala d'un triomf incontestable al conjunt d'Alemanya. Les enquestes ho auguren. Totes situen l'AFD, alternativa per Alemanya, entre 5 i 8 punts per davant dels conservadors de Friedrich Merz. Eufòrica aquesta matinada, la líder del partit ultra, la líder estatal, Alice Weidel, ja es veia a la cancelleria alemanya.
3: Fem campanya amb un missatge clar, representar els interessos del nostre país, no els d'Ucraïna ni els de cap altre país. I us puc dir això, si podem governar a nivell federal i assumim la responsabilitat de govern, retallarem totes les despeses innecessàries, controlarem les fronteres, deportarem tots aquells qui se'ls requereixi sortir del país i tots els criminals, tancarem les fronteres.
1: Alternativa per Alemanya encapçala les enquestes federals, però el seu fortí és l'est del país, l'antiga RDA, que se sent maltractada per l'Alemanya occidental. Perquè us en feu una idea, Saxònia-Anhalt és l'estat federal més pobre d'Alemanya al costat de Turíngia, un altre graner de vot dels ultres. Per tant, el resultat no es pot extrapolar al conjunt d'Alemanya, però sí que és un toc d'atenció gegant pel canceller Friedrich Merz. Anem cap a Alemanya amb la corresponsal de RAC1, anem a Berlín, Laura Ruiz Trullols.
4: Eufòria a la festa d'alternativa per Alemanya a Magdeburg. Amb un resultat millor del que preveien, és un punt d'inflexió per tot el país. El cap de llista Ulrich Siegmund, un jove carismàtic i amb milers de seguidors a TikTok, ho celebrava així.
5: Wir haben genau das geschafft, was wir...
6: Efectivament, hem aconseguit el que volíem, hem fet història en aquest land. Cal parlar clar, la gent de Saxònia-Anhalt ho ha fet evident. No podem seguir així, necessitem un canvi polític fonamental, un gir radical en aquest país.
5: Politische Wende in diesem Land.
4: La victòria és especialment crua pels cristianodemòcrates del canceller Merz, que han perdut la meitat dels vots. El seu candidat no ha aclarit si dimitirà o intentarà formar govern per evitar que l'extrema dreta governi. La clau la pot tenir el Partit Populista d'Esquerres Aliança Zara-Wagenknecht, l'únic disposat a col·laborar amb l'AFD. Tampoc es pot descartar que rebin el suport d'algun diputat conservador. I és que a Saxònia-Anhalt ha quedat clar que molts ciutadans se senten atrets pels discursos radicals d'un partit que també lidera les enquestes a nivell federal.
1: Gràcies, Laura. Ara ho deia la Laura, el perfil del candidat ultra d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, és d'aquells que ajuden a entendre l'èxit dels moviments més extremistes arreu del món. Parlem d'un home jove, de 35 anys, que es mou com ningú a les xarxes que més fan servir els adolescents. És una mena de rei del TikTok. Ara, qui mira aquesta, amb molta cautela els resultats d'aquestes eleccions és Europa. A Brussel·les ningú ha badat boca davant aquesta desfeta dels partits històrics, els més proeuropeus. Els resultats d'aquesta nit confirmen la tendència dels últims anys a la resta del continent. I és un avís de cara al gran cicle electoral que viurà Europa els pròxims mesos, amb eleccions a dos estats més d'Alemanya aquesta tardor i l'any que ve amb les eleccions generals tant a Itàlia, França i Espanya. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
7: La victòria més clara de l'extrema dreta alemanya des de la Segona Guerra Mundial està fent que avui més d'un faci memòria i història. I en aquest sentit, no és casualitat que l'únic primer ministre que hi va valorar els resultats de Saxònia-Anhalt fos el de Polònia, Donald Tusk, que va titllar d'idiotes i traïdors els polonesos d'extrema dreta que celebraven la victòria de l'AFD. Oficialment, cap institució europea va voler valorar uns resultats que confirmen que l'extrema dreta marca l'agenda política a Europa amb un efecte dòmino que arriba a Brussel·les. Governi o no Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, això endurirà el discurs de la CDU en temes com la immigració o l'emergència climàtica. És el mateix que passa, per exemple, fa dos anys a l'Eurocambra, amb un PP europeu que cada vegada pacta i s'acosta més als partits ultraconservadors. Un Parlament europeu on, per cert, l'AFD és encara un partit vetat, fins i tot per propis companys d'extrema dreta europeus, com el Regrupament Nacional de Marine Le Pen o Giorgia Meloni, que l'any que ve aspiren a governar França i a seguir al capdavant del govern italià.
1: Gràcies, Lluís. A la victòria aclaparadora d'Alternativa per Alemanya, Landa, Saxònia, Angel, protagonitza avui les portades de tota Europa. Tothom llegeix l'abans ultra com un cop d'atenció a l'actual canceller Friedrich Merz i als demòcrates de tot el continent. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
8: Sí, a Alemanya els Süddeutsche Zeitung creu que s'ha demostrat que el país ja no és immune a l'extremisme de dretes. Al Der Spiegel llegim que la victòria de l'AFD és un terratrèmol polític de magnitud 9 i que envia un missatge clar al país i al món. Els nacionalistes xenòfobs tornen a ser considerats acceptables per amplis segments de la població. A França, Le Monde tenen clar que els resultats tindran conseqüències que van molt més enllà de les fronteres alemanyes. I a Le Figaro parlen del líder del partit com l'home més perillós d'Alemanya que té aires de gendre ideal. El Regne Unit The Guardian qualifica la victòria de l'extrema dreta anti-immigració com a contundent i destaca que s'han quedat a només 3 escons de formar el primer govern estatal d'ultradreta del país des de la Segona Guerra Mundial. A Bèlgica, l'Essoir titula Alemanya, el retorn dels temps foscos, i parlen directament d'un resultat esgarrifós. A casa nostra, La Vanguardia, Miquel Molina vaticina un futur inquietant i explica que l'AFD és més ultra del que solen ser els altres ultres europeus i avisa, Europa està espantada, però encara som a temps d'evitar el desastre. En aquesta línia, l'ara llegim, els cordons sanitaris es van trencant i la riuada es pot emportar molts dels millors avenços que ha tingut la humanitat l'últim segle. I a Madrid, El País, Marc Bassets té clar que els resultats a Alemanya obliguen els demòcrates a replantejar estratègies.
1: D'aquesta històrica victòria ultra, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Pere Cullell.
9: Pot ser un terratrèmol polític la tendència que el suport majoritari que ha obtingut l'AFD a Saxònia-Anhalt es repeteixi a tota Alemanya. L'horitzó són les eleccions del 2029, si no és que es convoquen anticipadament. Com interpretar-ho? Primer, dir que és la primera vegada que un partit d'ultradreta pot arribar al poder a Alemanya des de la caiguda del nazisme. Per tant, és un pas enrere per la democràcia. Segon, que el grau de participació és altíssim, d'un 80%. No és un resultat accidental. Tercer, totes les enquestes assenyalen que és una tendència encomanadissa, com es podrà veure a Berlín en 15 dies. Quart, que les polítiques del tallafoc o del cordó sanitari, o com es vulguin dir, no han servit de res. I què pot passar? Alternativa per a Alemanya vol sortir de l'euro, vol canviar l'estructura de la Unió Europea, vol donar més suport a Rússia que a Ucraïna i vol canviar les polítiques migratòries, entre altres coses. Un gir radical al mitjó europeu. La tendència és aquesta. Ens ve una crisi política, moral i econòmica de final tan incert com inevitable. I ens afectarà a tots.
1: Pràcticament un quart de nou del matí, el debat migratori també marca el pas de la política espanyola. La crisi de Ceuta es continua embolicant cada dia que passa amb episodis esporàdics de violència que amenacen de desencadenar una espiral incontrolable. Ahir vam tenir un altre exemple. La Guàrdia Civil va detenir 21 migrants irregulars per llançar pedres a una patrulla de militars dissabte a la nit a tocar de la platja del Tarajal, que és l'epicentre de tota la crisi. El xoc va precipitar el desallotjament de totes les persones que malviuen des de finals de juliol en barraques instal·lades a l'entorn de les naus industrials que hi ha al polígon del Tarajal. I dormien sobretot famílies amb canalla, que no tenen on anar. Ara el govern d'Espanya assegura que les traslladarà a alguns dels campaments que està improvisant per acollir-los i gestionar els seus expedients de manera ordenada. Però els esforços del govern d'Espanya per redreçar la crisi arriben tard, just quan la paciència dels veïns de Ceuta està arribant al límit. Ahir, centenars de ceutins van tornar a sortir al carrer per exigir l'expulsió immediata dels milers de migrants que encara deambulen per la ciutat. El malestar també va més enllà de Ceuta. Una enquesta que el diari El País publica avui calcula que més de la meitat dels espanyols suspèn la Moncloa per la gestió de la crisi de Ceuta. Concretament, un 63% de la ciutadania espanyola qualifica la feina de Pedro Sánchez de dolenta o molt dolenta, 63%. De fet, el percentatge d'enquestats que l'aprova amb prou feines arriba al 15%. Pedro Sánchez té un altre problema. L'opinió pública tampoc es creu que el Marroc sigui un soci fiable que col·labora amb Espanya per facilitar el retorn dels migrants. El discurs conciliador de la Moncloa contrasta amb el recel d'una immensa majoria d'espanyols. El 90%, 90%, estan convençuts que el Marroc és el culpable de la crisi migratòria. La desconfiança es tradueix en una apel·lació creixent a la mà dura. L'enquesta del País pregunta què cal fer ara i el 70% dels espanyols, 70%, ho té claríssim, exigeixen reforçar el control fronterer i renunciar a l'acollida dels que van entrar irregularment. De fet, l'assalt a Ceuta enterboleix la imatge general de la immigració. El sondeig alerta que avui més de la meitat dels ciutadans, un 54%, pensen que l'arribada d'estrangers a Espanya és negativa, molt per davant del 33% que defensen que és positiva. El caos a Ceuta també erosiona les expectatives electorals de l'esquerra. Si avui es fessin eleccions al Congrés, l'enquesta del País pronostica que la suma de PP i Vox superaria la meitat dels vots per primer cop a la història. El PP es mantindria, si es fa o no fa igual, amb un 32%, però qui treu més rèdit de la crisi de Ceuta és Vox, que s'enfilaria al 18%. Gairebé 5 punts i mig més que ara. El PSOE perdria un 4% d'intenció de vot i es quedaria amb un 27%. La patacada, però, se l'emporta a sumar, que passa del 12% a menys del 6%. Amb aquests resultats, PP i Vox podrien aconseguir 2/3 dels escons del Congrés al llindar que permet reformar la Constitució. La crisi migratòria només deixa dos guanyadors clars, Santi Abascal i el president de Ceuta, Juan José Ús Vives, del PP. D'entrada, Vives es va oferir a col·laborar amb el govern d'Espanya, però ja fa setmanes que s'oposa obertament a moltes de les decisions que està prenent la Moncloa, com ara, per exemple, instal·lar un campament de refugiats provisional al port de la ciutat. El president de Ceuta ha endurit el discurs a mesura que als seus veïns se'ls acabava la paciència. Ahir, una de les que es va manifestar per tornar a exigir la deportació de tots els migrants, Noelia Alcaraz, es queixava que el campament del port queda massa prop d'una escola.
10: Nuestros niños no han provocado esta crisis. No han decidido cómo se debe gestionar y ellos no tienen responsabilidad. Sin embargo, ellos están sufriendo las consecuencias. Algo tan cotidiano como ir a la playa, a un parque, a una plaza, pasear por la calle con sus amigos son rutinas de las que se les ha privado. Hoy pedimos recuperar los espacios públicos para ellos.
1: El PP se suma a les crítiques. La vicesecretària de Política Social dels Populars, Carmen Fúnez, retreu a la Moncloa haver triat un emplaçament que, segons ella, posa en perill la seguretat veïnal.
11: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio, del terreno del puerto de Ceuta. Y aquí nosotros somos tremendamente claros. El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento, como lo están diciendo los vecinos también del barrio.
1: Però el govern d'Espanya es defensa. El ministre que coordina la resposta a la crisi, el de política territorial, Ángel Víctor Torres, recordava ahir a Televisió Espanyola que les carpes es desmuntaran tan bon punt tots els migrants hagin retornat al seu país.
12: Son temporales, lo están viendo ustedes. Son casetas que van a ser desmontadas, ¿no? Y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes lo filiemos, antes podrán ser devueltos los inmigrantes. Y por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que tener esas ubicaciones y así lo he compartido con el presidente Viva.
1: La crispació s'escampa com una taca d'oli i ahir fins i tot va obligar a endarrerir un concert del grup gallec Tanxugueires a Palència, a Castella i Lleó. Quan les cantants van sortir a l'escenari per començar el recital, un grup amb banderes d'Espanya i de Ceuta les van escridassar i van entonar els habituals insults contra Pedro Sánchez. En un comunicat, les Tanxugueires lamenten que les van esbroncar només perquè canten en gallec. Ahir la crisi també va ressonar al camp de l'Espanyol quan el jugador blanquiblau Marcos Fernández va empatar l'últim minut contra el Sevilla. El futbolista que havia jugat al Ceuta ho va celebrant ensenyant una samarreta que posava amb gairebé paper i boli: Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Després ell mateix es justificava a DAZN.
13: Creo que es una pena la situación que están viviendo. Creo que espero que lo antes posible pues se pueda resolver y que vuelvan a la normalidad. Y bueno, desde aquí mandarle toda mi fuerza, todo mi ánimo y sobre todo que sigan con la unión que siempre han tenido, que es de admirar.
1: I a les 8 i 20, ja que hi som.
14: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom.
1: Ara parlem,
14: i ara parlem dels esports.
1: Ara parlem de l'espat agònic de l'Espanyol contra el Sevilla, però abans hem d'anar a Can Barça perquè l'equip de Hansi Flick continua platòric. Avui s'ha llevat amb la satisfacció de saber que ha tancat una jornada rodona del tot. És el nou líder en solitari de primera després de golejar 0-5 a Mestalla al València. El Barça es cruspeja als rivals i després de només 4 jornades ja té 3 punts de marge sobre el Real Madrid, que recordem divendres va perdre 1-0 al camp del Betis. De fet, una mica més de punteria i el Barça podria haver fet un resultat d'escàndol, un estadi més d'escàndol que el que és el 0-5. Mestalla, que és un estadi més pendent d'esbroncar els seus jugadors i de demanar un canvi de propietat que no pas d'animar. Va ser un bany descomunal de l'equip blaugrana que va encarrilar el partit en 20 minuts en gols de Lamine Yamal i de Fermín López. Lamine en va marcar un altre, però li van anul·lar perquè la punta de la seva bota estava fora de joc. El domini va continuar la segona part, Rafinha va marcar el tercer, Pedri el quart i Lamine Yamal va fer el cinquè i definitiu. Més noms propis: Rodri va debutar a titular i va firmar una actuació espectacular, Fermín va estar a punt de marcar el gol de la seva vida i Gabriel Jesús va estrenar-se als últims minuts. L'últim fitxatge del mercat blaugrana no va poder marcar, però va tenir-ho molt a prop. Anem cap a València amb l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon.
15: Un partit gairebé perfecte. Així resumia Hansi Flick la maneta en un Mestalla en clima bèl·lic. La superioritat del Barça havia estat aclaparadora a partir del govern de Rodri i Pedri al mig del camp, i tant que poden jugar junts. I amb la clarividència d'un Fermín estel·lar en atac per abastir la màgia de Lamine Yamal. L'entrenador alemany destaca la fam que li transmet aquest vestidor en un inici de temporada fulgurant, amb 12 punts de 12 i 17 gols en 4 partits.
16: What I can see, it's with the players also, they
17: el que puc veure també amb els jugadors que han guanyat el Mundial és que tenen la fam de voler-ne més. La situació que tenim és increïble perquè tenim un equip molt jove i hem fet els fitxatges correctes, però és només l'inici de la temporada, no és pas el final. Si fos el final, estaria encara més content que ara, però tenim un llarg camí per davant.
15: Eric García va haver de ser substituït perquè en un xoc amb Rodri es va fracturar el nas i haurà de tornar-se a posar màscara. A la segona part va debutar Gabriel Jesús, molt mòbil i associatiu en els seus primers minuts de blaugrana. El nivell de l'equip, estant al mes de setembre, ja és altíssim i a Flick li agrada el que veu.
1: L'olfacte golejador del Barça i la capacitat de no encaixar gols com abans és envejable. I precisament per aquí va la dada que avui ens vol destacar el nostre malalt de capçalera, l'Oriol Jové.
6: El d'aquesta temporada està sent el Barça amb una diferència de gols més gran de tota la història. 17 gols marcats i només 2 encaixats després de 4 partits. Diferència de 15. Fins ahir la més gran, a aquestes alçades de la competició, era una diferència de 14 gols la temporada 1957-1958. Estem veient el Barça més superior als seus rivals en una arrencada de Lliga de tota la història.
1: Sobre aquest gran moment del forma del Barça, escoltem el comentari que signa el sols director del diari AS i col·laborador del món, RAC1, Santi Jiménez.
18: Hansi Flick ha instaurat els Jocs de la Fam al vestidor del Barça, un equip on el que juga de defensar amb una mentalitat d'empresa privada el seu lloc de treball i el seu minutatge per sobre de tot i de tothom. I els que esperen a la banqueta estan rossegant-se els punys per entrar al camp i treure-li el lloc als que han passat per davant. Un equip amb tanta fam que no té pietat ni de rivals que, com el València, estan fet miques esportivament i socialment. Si no es fan presoners entre els de casa, com per fer-los amb els forasters. Els resultats en clau blaugrana són espectaculars. Més de 4 gols per partit, líders en ple de victòries i arrasant a base de futbol i gols a rivals que comencen a veure que la seva fam no arriba a la voracitat de la dels blaugrana. Uns jugadors que sobre el camp van tan a per totes que acaben lesionant-se entre ells en l'ànsia d'anar per la pilota, però que també s'alien en societats letals com la que formen Fermín i Lamine Yamal. Aquí hi ha molta gana de glòria.
1: També ahir, ho dèiem abans, a la nit l'Espanyol va esgarrapar un punt contra el Sevilla amb un gol al minut 98. L'equip andalús es va quedar amb 10 jugadors a l'inici de la segona part, però va estar a punt de guanyar amb un gol al 85. Encara bo pels interessos de l'Espanyol, que Marcos Fernández va salvar un punt. De fet, l'Espanyol hauria guanyat si no fos perquè, abans de tot això, el VAR va anul·lar un gol d'Omar El Hilali per fora de joc posicional. El partit també es deixa el debut de Brian Zaragoza, que va saltar a la gespa l'últim quart d'hora i es va mostrar participatiu, però no va veure porteria. Va ser Cornellà al Prat, com és habitual, l'Edu de Valle.
19: L'Espanyol va salvar un punt després de fer un mal partit i desaprofitar més de mitja hora en superioritat. Manolo González admet que hi ha molt marge de millora, principalment amb la pilota als peus, però també diu que el gol anul·lat a Omar hauria canviat radicalment el partit.
20: Sí, perquè és una situació que és una jugada molt de mèrit de Javi Hernández, que treu una centrada molt bona, ha arribat molt bé Omar, que el partit sí que se posa molt de cara amb el 1-0 i lògicament ell ja no li val, s'han d'obrir i tu pots contraatacar també i tenir més espais, però bueno, és una cosa que et dic que toca un rival en bloc baix, toca atacar, toca i toca fer-ho bé. Penso que generar, tingut jugadors a davant, per davant de la pilota, per generar més joc i per generar més situacions.
19: Amb aquest empat, l'Espanyol evita la tercera derrota seguida, abans d'afrontar ara dos desplaçaments consecutius davant Osasuna i Rayo Vallecano.
1: D'aquest empat in extremis de l'Espanyol contra el Sevilla a l'RCD Stadium, escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador del Món RAC1, Roger Requena.
21: Manolo González ironitzava fa uns dies en muntar el Circ del Sol per qui es volgués divertir amb l'Espanyol. En el seu centenari al capdavant de la banqueta blanquiblava, el seu equip va oferir un espectacle molt més propi d'una muntanya russa que no pas d'un circ. Pujades, baixades, girs inesperats i emocions fins l'últim segon. El partit semblava tenir-ho tot de cara quan el Sevilla es va quedar amb 10, però es va torçar amb el gol ben anul·lat a Omar El Hilali i la diana d'Estasi en el 84. Quan tot ja apuntava a la tercera derrota consecutiva, Marcos Fernández va rescatar un punt al 98. A l'Espanyol li van faltar precisió i pausa, però no pas voluntat. Va atacar fins al final i va acabar sumant un empat merescut. I potser no hi ha millor manera de resumir els 100 partits de Manolo González, amb 3 objectius assolits en 3 temporades, tots ells, per cert, de forma agònica, un ascens i 2 permanències. Ara comença el tercer curs a primera, i si l'acaba, arribarà com a mínim als 135 partits i es convertirà en el tercer entrenador amb més partits dirigits a la història de l'Espanyol.
1: Ahir també es van jugar a Màlaga 0, Llevant 0, a la B5, Osasuna 2. Avui s'acaba la jornada amb 2 partits més, a les 7 de la tarda, Getafe-Celta, i a quarts de 10, Elx-Reial Societat. Demà comença la Champions, que com cada temporada seguirem en directe a RAC1. A les 9, Reial Madrid-Inter al Bernabéu, també a RAC1. I dimecres, evidentment, a 3 quarts de 7 de la tarda, Barça-Feyenoord al Camp Nou. La jornada inaugural és excepcional perquè també hi haurà partits dijous. Tots en directe aquí a RAC1. A segona, avui el Sabadell rep el Córdoba a la nova Creu Alta. El partit és a quarts de 9, en directe a RAC+1. De moment, l'equip de Ferran Costa és 12è, amb 5 punts. Per la seva banda, el Girona és quart, després de guanyar 0-2 dissabte a El Molinón contra l'Sporting. Encara en futbol, a Primera Federació, avui hem de lamentar un nou cas de catalanofòbia. Va passar ahir al camp de l'Alcorcón en un partit entre l'equip madrileny i l'Europa. El club barceloní va denunciar una actuació desproporcionada de la policia espanyola contra un aficionat que duia una estelada. L'episodi recorda molt el de la setmana passada al camp de l'Elx d'un seguidor del Barça. L'Europa se'n va queixar a través d'un comunicat. Segons el club català, els agents haurien agafat pel coll l'aficionat, l'haurien llançat a terra i l'haurien colpejat, tot insistint per portar una estelada. Per acabar-ho de rodonir, li van robar la bandera i li van exigir que digués que era espanyol. De moment no consta cap denúncia del seguidor de l'Europa, tot i que si n'hi hagués, el club li donaria tot el seu suport. En parlava el president Héctor Ibar, el Tu diràs de RAC1.
22: Hem de parlar amb el noi, hem de posar-nos en contacte amb ell i hem de veure exactament, no descarto, per suposat que no descarto, doncs donar-li suport i endegar si hi ha alguna possibilitat, doncs, o si ell té pensat fer algun tipus de denúncia o d'allò, de, si així és, doncs li donarem tot el suport, naturalment que sí.
1: Els antiavalors també van retenir un segon aficionat perquè l'acusaven d'anar begut. Al final els van obligar tots dos a abandonar l'estadi. Quan ho van veure, la resta d'aficionats escapulats també s'hi van sumar com a mostra de solidaritat. Després de saber-se la notícia, el govern d'Espanya ha demanat explicacions a la policia. Però, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la informació que li han traslladat no coincideix amb el que denuncia l'Europa. En una piulada, Prieto demana prudència i evitar conclusions precipitades. Encara en futbol, atenció, perquè és que això és terrible. L'Associació Transparència i Democràcia a l'Esport ha denunciat un youtuber, un pájaro que es diu Iñaki Angulo, per uns comentaris homòfobs, racistes, masclistes, que va vomitar, no hi ha un altre verb per descriure-ho, després de la derrota del Real Madrid al camp del Betis. Enfurismat per la derrota del seu equip, aquest creador de contingut, que té més de 600.000 subscriptors a YouTube, va deixar anar un reguitzell de comentaris lamentables contra el futbolista català del Betis, Héctor Bellerín.
0: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella, vamos a llamarle ella para que esté contento, ella ha parado a Vinicius solo. Ese que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, 3 años antes va Vinicius y sin bajarse del autobús le provoca una amarilla que no hubieran sacado, le fuerza un penalti y se lo come. Hoy veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. No lo sabía. Parecía una reencarnación de Tim Duncan, Ferland Mendy, Cafú. I és un maricón que se pinta les uñas.
1: El problema és que això es pugui dir que ja és una pena de per se, ja és un pena al pájaro aquest, però estem parlant de que aquest senyor, Iñaki Angulo, té més de 600.000 seguidors amb un canal de Twitch. Doncs veure, com dèiem, l'Associació Transparència i Democràcia a l'Esport l'ha denunciat perquè creu que aquestes paraules es pot considerar un delicte d'odi castigat fins a 2 anys de presó. Després de tota aquesta revolada que han agafat les declaracions, Angulo ha empitjorat. Ha compartit un segon vídeo en què, en lloc de arreglar-ho, ho fa encara més gros. Va fer servir allò de demano disculpes a qui s'hagi pogut sentir ofès. Per acabar-ho d'adobar, justifica la seva pèrdua de papers per culpa del que està passant a Ceuta.
2: Què passa? Toca vídeo de disculpas claras. Estoy avergonzado. Creo que, insisto, pedir disculpas absolutamente a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido. Si alguien se ha podido dar por aludido, disculpas. Estamos viviendo un clima muy jodido, muy jodido. Creo que me está afectando ver cosas que están pasando en este país.
1: A tot això, tot i que Angulo ha retirat el fragment en què insulta Bellerín, alguns companys del futbolista, com ara el seu amic Borja Iglesias del Celta, li han donat suport a través de les xarxes. I en motor, per cert, deixeu-me dir que abans de continuar amb la informació també toca felicitar, i de quina manera, Toni Bou, que continua ampliant llegenda. Ahir va guanyar el seu 40è títol mundial de trial al 20è a l'aire lliure. Té més mundials 40 que anys, 39. Si ho heu sentit bé, més mundials que anys. I també és el primer esportista d'elit de qualsevol disciplina que arriba fins a aquesta xifra. Va guanyar el seu primer campionat el 2007 i des de llavors no ha tingut rival. Se'ls han portat tots de manera consecutiva. L'últim l'ha guanyat als Països Baixos, on ahir es va imposar el seu gran rival, Jaime Busto.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
23: Parlem, truca al 1713 o entra a parlem.com.
1: 8 i 32 minuts, l'altra gran notícia de les últimes hores està l'episodi de calor històric que ens ha deixat dissecats aquest cap de setmana. Si n'esteu fins al capdamunt, bones notícies, la calorada ja té compte enrere. Després d'una primera setmana de setembre sufocant, amb rècords de temperatura gairebé a tot arreu, avui els termòmetres comencen a donar-nos una treva. De fet, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per calor intensa, però el dia que heu de marcar el calendari és dimecres. S'espera un canvi de temps amb una baixada contundent de les temperatures, pluja i tempestes fortes. Mònica Usar, bon dia.
24: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Què? Comencem per avui, va. Calor, però no tant com els últims dies. No,
4: exacte,
1: no?
4: Baixa una mica aquesta temperatura després dels rècords que hem tingut aquests últims dies. El cap de setmana l'hem tancat amb temperatures molt elevades, fins i tot hem tingut 3 dies consecutius de 40 graus o més, i això ja fa que tinguem 23 dies en tot l'estiu amb aquesta situació sense precedents de temperatures que han superat aquests 40 graus. El valor més elevat, els 42 graus i mig, per exemple, de Vinebre, i s'han assolit rècords en el 86% de les estacions meteorològiques del Meteocat amb més de 20 anys de dades durant aquests dies que hem tingut aquest episodi de calor. De moment tenim bones notícies, com deies, i seran a partir de dimecres. Comencen a baixar les temperatures. Avui baixen una mica. En principi ja no tindrem aquests valors de 40 graus. Es mouran més aviat entre els 32 i els 38, per tant calor intensa, però no tant com el cap de setmana. I avui s'espera un dia de sol, bandes de núvols prims i alguna nuvolada de tarda. Demà les temperatures es mantenen sense canvis i demà a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, Catalunya Central i Prelitoral. Seran ruixats més aviat dispersos i, com comentaves, dimecres és el dia clau. Vent de mestral i de tramuntana, caiguda de les temperatures, una baixada d'entre 6 i 10 graus segons la zona. Penseu que, per exemple, a Vinebre, que hem tingut aquests 42 graus i mig, doncs segurament dimecres estaran al voltant dels 28. En el cas de Barcelona, que hi teníem el cap de setmana dissabte temperatures de 35 graus, doncs baixaran fins als 25. En alguns casos, com per exemple a Vic, teníem una temperatura ahir de 39, baixarà fins als 24, a més, amb ruixats de cara a dimecres. I dimecres les pluges més importants, sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i de Barcelona, i una mica més al marge a les comarques del sud. Dijous encara algun xàfec, i després pinta que divendres, dia de la Diada, sembla que serà un dia tranquil, i amb sol, i amb temperatures d'entre 25 i 30 graus, per tant, la calor molt més moderada i més suportable i més normal per aquesta època de l'any.
1: Mare meva... I es queda, dius, que es queda allà baix,
4: Sí, es queda baix, sí que després al cap de setmana podria pujar un pèl la temperatura, però ja res a veure, un parell de graus o tres respecte a la baixada que tindrem de cara a dimecres, però no aquesta situació tan extrema dels últims dies.
1: Ja. Queden dies, encara? Vaja, queden dies. Quatre dies.
4: Sí.
1: La Diada?
4: Tranquil·la, pinta amb sol i amb aquestes temperatures que, com dèiem, més suportables, una calor molt més moderada i sense aigua. I al cap de setmana també sembla que es mantindrà la tranquil·litat sense pluja.
1: Tot i el lleuger retrocés de la temperatura que s'espera avui, el perill d'incendi continua disparat, Encara hi ha una vuitantena de municipis de 10 comarques diferents amb risc extrem, el més alt de tots, i 180 més amb risc molt alt, 18 més. Per evitar ensurts, els agents rurals mantenen barrats els accessos a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig a la Noguera.
5: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
7: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
5: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
7: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: A les 8:36, pares i mares, nens i nenes, demà tornen les escoles, o no, o sí... perquè la temperatura allà també continua disparada. Avui, a tot just 24 hores per a l'arrencada oficial del curs, els sindicats majoritaris mantenen la vaga i demanen a mestres i professors que demà es quedin a casa. La USTEC, la CGT i l'Assemblea Educativa de Catalunya admeten que parar màquines el mateix dia que els infants i els adolescents tornen a les aules no agrada a ningú, però creuen que és imprescindible per obligar el govern català a negociar. En parlava ja el Via Lliure de RAC1, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
8: Nosaltres, en la reunió que vam tenir amb la consellera el 13 de juliol, li vam dir que continuem parlant durant tot aquest mes i el que faci falta per veure si podem fer avenços. I, sobretot, aquí el que nosaltres demanem és que hi hagués una proposta de calendarització de negociacions on situéssim doncs, els punts no?, que encara estan per acabar de resoldre i aquells que no van entrar doncs, a l'acord de març.
1: Ara bé, els sindicats tampoc amaguen que la vaga podria punxar, perquè com que fa pocs dies que els docents han tornat a la feina, els representants sindicals no han pogut anar a instituts i escoles per saber el caldo de cultiu que s'hi respira. Ara els convocants ho fien tot el seu poder de mobilització, que ja va condicionar el tram final del curs. Els sindicats també demanen complicitat a les famílies, tot i que per moltes d'elles la vaga de demà serà un daltabaix organitzatiu. Però, malgrat les repercussions que tenen les protestes, la majoria de la societat està d'acord amb les reivindicacions, ho diu l'últim estudi del GESOP, que també apunta que les persones que més els donen suport són majoritàriament catalanoparlants amb estudis avançats, però sense fills en edat escolar, n'informa Violeta Martos.
9: Els motius dels docents, la plantilla, les ràtios o la llengua tenen un ampli suport amb més del 76% dels encastats, però aquest suport disminueix quan se'ls pregunta per l'impacte de les manifestacions. De totes les maneres de protestar, la convocatòria de vaga és la que genera més simpatia, amb una mitjana de 3,7 sobre 5. L'estudi analitza quins perfils donen suport a les diferents accions i detecta fenòmens curiosos, com que els més partidaris de fer vaga són precisament persones que no tenen fills en edat escolar. N'ha parlat a Recula, investigadora de la Universitat de Barcelona, Seila González.
10: Les accions de protesta més disruptives, com serien les vagues, tenen molt de suport i, en canvi, perden aquest suport quan tenen a veure amb el tracte directe amb l'alumnat o amb les famílies. El recolzament a la millora del sistema educatiu no passa per renunciar precisament a aquells aspectes que es consideren de qualitat.
9: Altres accions de protesta que apareixen a l'enquesta són la negativa dels docents a participar en l'avaluació de les proves d'accés a la universitat, a no fer colònies, a no fer comentaris als butlletins de notes o a reduir les tutories amb les famílies. La que genera més crítiques, però, és la negativa a fer excursions, un 35%. 5% d'encastats no hi estan gens d'acord.
1: I els últims mesos tampoc va ajudar a serenar els ànims la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres. Segur que ho recordeu, va passar a final del curs en plena onada de protestes. Doncs bé, avui han sabut que els Mossos han admès davant del jutge que no tenen cap document que acrediti que qui va ordenar espiar aquella reunió. En un informe que ha enviat al Tribunal Superior de Justícia i que avui avança el diari, la policia confessa ras i curt que l'expedient d'aquesta infiltració no existeix. Fins ara la consellera Núria Parlon i la consellera també d'Educació, Esther Niubó, sempre han assegurat que el govern no va donar cap ordre i que elles no hi van tenir res a veure. Amb el retorn de les classes, avui es reprèn també el servei de Rodalies cap a l'Autònoma, la universitat, tot i que ho fa mig gas. L'R7 torna a circular amb només les estacions de Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Per tant, qui vulgui arribar fins al campus en Rodalies haurà agafat trens de l'R4 fins a Montcada. A Barcelona, el metro recupera el servei de les línies 9 i 10 Nord des de la Sagrera, tallat per les obres de construcció. Amb aquesta reobertura, totes les línies ja circulen amb normalitat des d'aquest matí. Per cert, també a la plaça Catalunya, avui es podrà tornar a circular pel passeig subterrani que permet fer transbord entre les línies 1 i 3 del metro. La normalitat del metro contrasta amb la dels trens. Tot i que han passat pràcticament 9 mesos des de la crisi de Gelida, avui encara hi ha 7 línies de rodalies o de regionals amb trams tallats o bé amb l'obligació de canviar de tren o d'agafar autobusos. Repassem totes les incidències amb el Nil Sant Martí.
17: Fent radiografia per línies a Rodalies, els problemes es concentren a l'R3 i l'R7, les úniques que continuen parcialment tallades per obres. A l'R3, el servei de trens funciona de la Garriga fins a Puigcerdà i la Tor, amb un servei mínim al tram del Pirineu de només 5 trens al dia. Les obres de desdoblament avancen bé, però fins al 2027 caldrà seguir amb autocars entre la Garriga i Barcelona. Amb tot, pels problemes recurrents a la infraestructura i la caiguda d'arbres, Rodalies ha optat per mantenir també els autocars al tram de l'R3 que està obert. A regionals també hi continuen les irregularitats. De fet, a diverses línies cal canvi de tren a mig trajecte. Passa sobretot a les línies més llargues per evitar un efecte contagi en els retards dels trens. L'RG1 només circula entre Portbou, Figueres i Maçanet i aquí cal transbordar a Rodalies, mentre que abans es podia anar directament fins al Maresme. A Lleida, l'RL4 queda limitada a Manresa. Cal canviar de tren per seguir a Terrassa. Tres quarts del mateix a l'R15, en què cal fer canvi de tren a Móra la Nova per seguir cap a la Ribera d'Ebre i l'Aragó. També hi ha alguns serveis encara per carretera, trajectes que sobre horari s'allarguen fins a mitja hora. I l'R13 i l'R14 continuen tallades entre la plana Picamoixons i les Borges Blanques, en aquest cas pels danys per un robatori de coure.
1: I d'aquí uns moments parlem de l'última de Donald Trump. Parlem de l'èxit del cap de setmana del cinema català, Cronos, que ha batut rècords, i ens farem la gran pregunta, i segurament també la podrem respondre. Tocaran Oasis a Barcelona?
11: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
12: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa't a movistar.sandiegocomicconmàlaga.com.
6: No sé si te coge la maldad.
13: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
14: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
15: ¿Por qué me hace esto?
13: Porque eres un monstruo.
15: ¿Y si el monstruo eres tú?
14: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
16: Bé, ja som a casa.
25: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
16: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà.
25: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
16: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
26: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
27: M-I-L-O. Esto es Milo. El seguro de tu perro.
28: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
29: Els docents mantenen la lluita al carrer.
30: La manifestació en defensa del català.
31: Els metges tornen a fer vaga.
32: Els usuaris de Renfe diuen prou.
33: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
34: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
35: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
36: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
37: 205 cavalls i només 4,3 litres?
38: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
39: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
40: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
41: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: I a 3:15 i un minut del matí continuem els apunts aquí al Món RQ parlant dels Estats Units i parlant novament de la figura de Donald Trump, perquè aquesta matinada Trump n'ha tornat a fer de les seves. El president i la Casa Blanca han difós un vídeo creat amb intel·ligència artificial que caracteritza Trump com si fos la Llanterna Verda, un superheroi de l'univers de DC Comics. Si aneu al Twitter de la Casa Blanca i el reproduïu, hi veureu el president Trump fent servir un anell de poder per desplegar una baguerrera d'energia, com fa la Llanterna Verda, per construir un mur a la frontera que hi ha entre Mèxic i els Estats Units i evitar que hi passin migrants. Encara als Estats Units, la matinada ens deixa una tragèdia a l'aeroport internacional de Miami. Un avió de transport d'Amazon s'ha estavellat i ha deixat com a mínim 5 morts i mitja dotzena de ferits. La parella ha sortit de la pista just després d'aterrar, ha xocat en diversos vehicles i s'ha incendiat. L'accident ha obligat a tancar completament l'aeroport de Miami, un dels més grans del país. En plana de successos, a Catalunya, un home està ingressat en estat crític després d'apunyalar 3 persones i llançar-se pel balcó d'un quart pis al barri de Sants, a Barcelona. L'agressor es va autolesionar després de ferir els seus companys de pis, un dels quals està en estat greu. Els Mossos investiguen què ha motivat aquest triple apunyalament. I a Manresa, una setmana després del crim de Carles Vilajosana, que va commocionar la ciutat, Sant Tornem-hi, amb els nervis encara a flor de pell, un grup de joves va atacar ahir un home amb la intenció de robar-lo i el va deixar ferit amb diversos blaus a la cara. Per sort, al final no van aconseguir endur-se res perquè la víctima no portava calés ni objectes de valor al damunt. De la plana econòmica, atenció a aquesta dada. A Catalunya, la compra d'habitatges per part d'estrangers s'ha triplicat en 18 anys. Segons dades del Ministeri d'Hisenda, recopilades per RAC1, si el 2008 suposaven només el 4% del total, aquest 2026 ja tenen un pes del 34%. Gran part de tots aquests habitatges són a la ciutat de Barcelona, que arriba al seu màxim històric. Josep Moragas.
0: Sí, a Barcelona el nombre d'habitatges comprats per estrangers s'ha duplicat. Un de cada 7 habitatges són propietat de gent de fora del país. No només compren més pisos i cases, també ho fan més car. De mitjana les compren un 20% per sobre que els nascuts a l'estat espanyol. En total, 50.000 euros més. Això s'explica en bona part pel perfil de comprador estranger a Barcelona, especialment en determinades jornades de la ciutat i amb un poder adquisitiu més elevat. A Girona, Tarragona i Lleida, els compradors estrangers paguen menys, i això mentre que a la resta de ciutats el nombre d'estrangers que compren cases també està baixant des de fa 3 anys, però Barcelona és l'excepció i, per tant, és l'única capital catalana on augmenta el pes de les compres estrangeres. En alguns casos, com el barri de la Barceloneta, els estrangers han arribat a protagonitzar la meitat de les compres d'habitatges, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Tornem un moment als Estats Units, perquè aquesta setmana el país commemorarà, com passen el temps, com passen els anys, els 25 anys dels atemptats que van canviar el món. Els de les Torres Bessones, el Pentàgon i el vol 93 i United Airlines, que es va acabar estavellant a Pensilvània. Nova York ja s'està preparant per recordar l'efemèride aquest divendres, 11 de setembre, amb una gran cerimònia a l'epicentre de la tragèdia. Anem cap a Nova York, informa Marc Tió.
2: El World Trade Center comença a blindar-se per commemorar una tragèdia que va transformar per sempre la ciutat. A banda d'un programa cultural amb concerts i la posada en marxa dels feixos de llum que recorden les Torres Bessones, les estacions de bombers, el cos de rescat amb més víctimes mortals dels atemptats, faran una jornada de portes obertes. L'acte central serà divendres durant una cerimònia que tindrà lloc al memorial de l'11S, on s'aixecaven els gratacels i on no s'espera Donald Trump, que ha preferit encapçalar la commemoració del Pentàgon. Qui s'hi anirà serà l'alcalde Jonathan Mamdani, tot i les crítiques que ha rebut pel seu suport al poble palestí. Aquest cap de setmana ha honorat la memòria de les víctimes.
3: Quan diem no ho oblidarem, no ho diem d'una manera abstracta. És una promesa sagrada per les persones que sempre plorarem. Els herois que van córrer cap a l'horror perquè els altres poguessin tornar a casa. Per tots els novaiorquesos que fa 25 anys van mostrar tanta solidaritat i tant de coratge.
2: 25 years ago. Mamdani ha signat una ordre executiva per millorar la cooperació entre organismes públics per evitar que es pugui repetir una tragèdia com la de fa 25 anys.
1: Si sou fans d'Oasis, atenció, perquè es disparen els rumors sobre els seus concerts a Barcelona l'estiu que ve. La banda ha publicat un vídeo a xarxes on es veu un pòster de Joan Miró al fons en una picada d'ullet a casa nostra. Això se suma a les pistes que han anat filtrant els últims dies, com un clip de la gira en què apareixen les sigles FCB, les inicials del Futbol Club Barcelona. Les sospites han augmentat perquè la banda ja ha penjat altres vídeos curts carregant de simbologia, que han permès als seus fans desxifrar ciutats com Glasgow, Berlín o la seva natal Manchester com a part de la pròxima gira europea. N'estarem pendents. Pinta que efectivament els Oasis actuaran a Barcelona l'any que ve. I també estarem pendents del concert que el Palau Sant Jordi acollirà per acomiadar el 2026, el 23 de desembre, amb els Catarres.

0: concert es dirà l'última gran festa de l'any i formarà part de la celebració del 120è aniversari del RAC. Les entrades sortiran a la venda dijous. I més enllà de casa nostra, qui continua arrasant a escala mundial és Bad Bunny. El nom de Puerto Rico ha conquerit un nou horitzó i ara s'ha alçat amb el primer Emmy de la seva carrera. L'ha aconseguit per l'actuació d'aquest any al descans de la Super Bowl, però no ha estat l'únic premi del show, que de fet s'ha convertit en l'actuació de la final de futbol americà amb més Emmy de la història. 7. Bad Bunny ha aconseguit els guardons a l'entrega dels premis tècnics dels Emmy, que també han premiat 8 vegades La Maldición de Widow's Bay, la sèrie còmica de terror d'Apple TV, la gala principal dels famosos premis del món de les sèries, que se celebrarà la matinada de dilluns a dimarts de la setmana que ve. I anem al cinema perquè hem de parlar de Cronos, que continua trencant rècords en el seu primer cap de setmana d'estrena. La pel·lícula que narra la persecució dels terroristes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils va augmentar dissabte entre un 60 i un 60% la recaptació en el seu segon dia als cinemes. Divendres, el dia que va arribar a la cartellera, va aconseguir la millor estrena d'una producció catalana en tota la història, amb 16.000 espectadors i més de 120.000 euros de taquilla. L'èxit coincideix amb la polseguera que han aixecat les paraules d'un dels protagonistes de la pel·lícula, Enric Auqué, que dijous a l'Agència Catalana de Notícies va plantejar aquesta reflexió.
1: Sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta imant que els radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, eh? Però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica, de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar. Bé, que hem de reflexionar una mica sobre això i que espero que la pel·lícula també tingui aquesta llavor.
0: La xarxa s'han omplert de comentaris crítics amb aquesta reflexió d'Enric Auqué, però en una altra entrevista l'actriu Mònica López també explica que una de les preguntes que es fa al film és què va portar uns joves criats a Ripoll a atemptar contra el seu propi país. Encara en cinema, al Festival de Venècia, l'actor Kiefer Sutherland ha reconegut que troba molt a faltar interpretar Jack Bauer. Nosaltres també. Si li serveix alguna cosa, nosaltres també. Era el protagonista de la sèrie 24, tot un fenomen televisiu ple de premis que va iniciar-se a principis del 2000. En una entrevista aquí a RAC1, Kiefer Sutherland ha explicat que aquell paper li va canviar la vida i que està a disposició dels creadors de la sèrie per si algun dia volen recuperar aquell personatge.
2: Han parlat de tant en tant. Veurem què passa, però si no s'acaba fent, no serà perquè jo no vulgui. Quan 24 va començar a funcionar, vaig pensar que bé fer alguna cosa que la gent realment mirarà. Venia d'uns quants anys en què la gent no mirava gaire el que jo feia. Així que vaig estar molt agraït i m'agradava el personatge, m'agradava com era. Per tant, sí, el trobo a faltar.
3: Yeah, so yeah, I miss him.
0: Ara Venècia presenta la pel·lícula Father Joe. Sutherland es posa a la pell d'un mossèn justicier que té atemorides les bandes de gàngsters de Nova York, una mena de Batman amb sotana que combat el crim a trets i que té com a arxienemic un poderós mafiós que interpreta Al Pacino. Kiefer Sutherland admetia a RAC1 que treballar amb ell ha estat tot un somni.
3: I've loved Al Pacino for...
2: Jo dic que fa 45 anys que estimo el Pacino. El conec des de fa 9 mesos, però fa 45 anys que l'estimo. I és clar que et poses nerviós, penses, espero que tot vagi bé, espero caure-li bé. I al final em vaig trobar amb una de les persones més amables i dolces que he conegut mai.
3: And I ended up, the person that I met was one of the most gentle, kind people.
0: El repartiment el completa la jove actriu Ever Anderson, que és filla del cineasta britànic Paul Anderson. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
4: Sutherland diu que la seva carrera ha estat una muntanya russa. Admet que quan tenia 20 anys va passar per una crisi que el va fer replantejar-se el seu futur, però que el personatge de Jack Bauer li va donar una segona vida com a actor.
2: 24 és el més semblant que he tingut mai a una feina estable, perquè va durar una dècada. No només vaig aprendre moltíssim com a actor, sinó que també vaig entendre que això és simplement el que fem. Les carreres dels actors pugen i baixen, pugen, baixen, de vegades ets rellevant i de vegades no ho ets. I això és la vida, ho ha de fer tothom.
4: Tot i els alts i baixos, Sutherland es considera un privilegiat.
2: He tingut la sort de tenir seient a primera fila per veure moltes obres mestres del cinema simplement perquè formava part d'aquelles pel·lícules. I quan mires enrere, sobretot estàs agraït d'haver participat en coses que han significat alguna cosa per la gent.
4: I malgrat estimar el cinema, diu que la seva gran passió és ara mateix la música.
2: Quan acabes una cançó, el simple fet d'haver-la començat i acabat és una de les experiències més gratificants que he viscut i a més no necessites ni tràilers ni cotxes que explotin, només una guitarra i una habitació.
4: També ha recordat el concert que va fer a Barcelona el mes de maig passat i diu que la ciutat el té enamorat.
0: Mentrestant, avui arrenca la segona setmana de competició al Lido de Venècia i arriba el més nou del japonès Hirokazu Koreeda, Look Back, que és una adaptació amb actors de carn i ossos d'un popular manga. Però l'acte central és l'entrega del Lleó d'Or d'Honor a l'actriu Ellen Burstyn. Adrià.
4: Als seus 93 anys, la protagonista de pel·lícules com L'Exorcista rebrà el premi a tota una carrera. Ho farà just abans de la projecció d'un curtmetratge sobre Marilyn Monroe, en què ella també apareix. Més enllà de Burstyn, una altra gran dama del cinema que ha estat protagonista al Festival de Venècia és Susan Sarandon, que ha denunciat que encara ara està perdent papers pel seu suport a Palestina.
5: Pel que fa a les estructures de poder, encara fa poc m'han apartat de pel·lícules perquè hi ha agències que diuen a la gent que no em contracti. Sí que hi ha hagut un canvi en la manera com el públic en general entén la situació.
4: Sarandon és a Venècia per presentar Echo Chamber, un drama romàntic que competeix a la secció oficial.
0: Si sou del Baix Llobregat o el Frocanteu, segur que us sona la icònica pizzeria La Pava, a Castelldefels. Doncs bé, després de 65 anys de llarga història, tanca. Els propietaris de l'establiment no s'han pronunciat i la sorpresa ha arribat quan alguns clients s'hi han apropat i han vist un cartell que diu tancat permanentment. El restaurant servia àpats a peu de l'autovia C31 des de l'any 1961 i era tot un emblema de la zona. El tancament coincideix amb l'impacte de les obres recent i les modificacions de trànsit. I aquesta deu segueix els passos d'altres espais tradicionals i de tota la vida, com els restaurants Can Xus del barri d'Horta de Barcelona o el gegant de Sant Martí, que també han tancat aquest últim mes. I a la resta dels esports, la Fórmula 1 arriba aquesta setmana a Madrid amb els veïns desesperats. Després de la victòria de Kimi Antonelli ahir al Gran Premi d'Itàlia, el pilot de Mercedes arribarà a la capital espanyola com líder del Mundial. Finalment sembla que la comunitat de Madrid i la resta de avaladors de la cursa tindran enllestit el circuit urbà d'IFEMA a temps. Però els veïns no les tenen totes. El soroll dels monoplaces és ensordidor i fa saltar pels aires els mesuradors de decibels. En declaracions ahir al Via Lliure de RAC1, un veí català de la zona, Joan Ros, denunciava que no es pot viure d'aquesta manera.
6: Portem un any, més d'un any, amb obres, treballs de nit, pols, sorolls insuportables. I aquests dies van fer unes proves d'F3 farà uns dies i van veure la magnitud de la tragèdia, sincerament, i era... No es pot viure aquí.
0: El soroll també fa la guitza als veïns del Bernabéu. Després de les victòries pels concerts als pàrquings, ara van més enllà i s'han encarallat contra l'Ajuntament de Madrid per l'organització del segon partit de futbol americà a l'estadi Bernabéu, programat pel diumenge 8 de novembre.

0: Avui descans a la Volta a Espanya, després de la victòria d'ahir de Wout van Aert. El líder continua sent el mallorquí Enric Mas, que manté més de 2 minuts de marge sobre l'austríac Félix Gall. Finalment, en futbol sala, el Barça ha perdut el primer títol de la temporada, la Supercopa. Ahir jugava la final al Palau contra el Pozo de Múrcia, però l'equip murcià va guanyar 5-4 i va aixecar el primer títol en 9 anys. Anem al trànsit.
1: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: A les 9 en punt, anem a comptar cotxes. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, a hores d'ara pendents d'aquest accident a la C58 a Montcada i Reixac, que en direcció a Barcelona continua provocant retencions de fins a 4,5 km des de Ripollet. També tenim un segon accident, ha estat a la C32 de Sant Boi de Llobregat, que en sentit nord, en direcció a Barcelona, deixa els vehicles al voral, però continua també provocant 4 km de retencions, unes cues ja des de Gavà. Per altra banda, també trobem retencions encara a la Ronda de Dalt, amb intensitat entre Santa Coloma de Gramenet fins a la Vall de Hebron en sentit Llobregat per un vehicle avariat que ja s'ha retirat. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, també trobem intensitat a la Ronda Litoral amb cues en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a l'altura de la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim cues en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 i a la AP7 també 5 km de congestió intermitent en sentit sud, sobretot entre Montornès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant d'un presumpte plagi, perquè divendres passat el Guillem Milky Way, col·laborador del Món RQ, líder de la Casa Azul, ens va posar davant dels nassos un cas tan exagerat com poc conegut. Parlant de les cançons de l'estiu, de les nostres vides, el Guille no va poder obviar la cançó que va fer ballar tot el món a mitjans dels 90.
4: Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Era l'any 1994 quan Los del Río van trencar rècords i fronteres amb aquesta remescla de la cançó Macarena, un èxit incontestable que va vendre més de 14 milions de còpies i va fer ballar fins i tot el president dels Estats Units de l'època, Bill Clinton. Uns 20 anys abans, hi ha un grup madrileny que es diu Desmadre 75 que van debutar la música amb un altre senzill que també es convertiria en un clàssic popular.

0: El ritme, la cadència i fins i tot la lletra són pràcticament calcats als de la Macarena. Se sap que Desmadre 75 van demandar a Los del Río pel que consideraven un plagi de la seva cançó, però com va acabar aquell cas? Avui cap a 11:45 tocades li preguntarem al cantant de Desmadre 75, Seju Monzón, que per cert és el germà del Gran Wyoming. I li preguntarem qui són realment els pares de la Macarena.
1: Este es un desmadre. Queremos padre y madre.
2: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 9:04.
6: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
7: Motxilles a punt? Esmorzalles pel pati? Comença el

0: Nou curs amb Actimel, el teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari, t'ofereix el perquè de tot plegat.
1: Avui, amb l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Màrius Carol, Mònica Terribas i Josep Martí. Alan de Poll, Mònica Hernández.
2: Són les 9:05, tenim diversos temes avui que parlen en aquesta tertúlia. Evidentment d'Alemanya, evidentment de l'inici del curs escolar demà, i avui ens visitarà aquí molt poca estona el Francesc Torralba, que ja ha arribat aquí a RAC1, per intentar guiar-nos una mica cap on va tot plegat, perquè...
3: Més que guiar-nos...
2: Hola, Màrius Carol.
3: Per dir-nos, perquè sí. Això no hi ha qui ho guiï.
2: No.
3: Sí, no.
2: Bon dia, Màrius, eh?
3: Bon dia. Bon dia. Depèn de com tu miris. Sí, depèn.
2: Sí, depèn de què parlem.
3: Depèn
2: no?
3: De per quina pàgina obres el diari.
2: Efectivament. Hola, Mònica Terribas, què tal?
4: Hola.
2: Bon dia. Josep Martí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
2: I Quim Forn, com estàs, Quim?
6: Bon dia, molt bé, gràcies.
2: Avui serà el matí de les Mòniques perquè trepitjarà l'ull de poll la Mònica Hernández. Bon dia, Mònica.
4: Bon dia.
2: I d'altres coses, perquè com que parlarem d'ensenyament i parlem d'educació i la Mònica Hernández té criatures que demà teòricament van a escola.
4: I aniran, no sé què hi trobaran, però sí. Jo ja no sé cap on mirar quan em demanen. Demà anem a classe, sí, clar, perquè més una comença l'ESO, és a dir, canvia de l'escola a l'institut, i l'altra el batxillerat, que són dos anys fonamentals, un pel canvi i l'altre perquè hi ha la selectivitat. Sí, hi ha moltes vagues, la matèria no es podrà donar a classe, en fi.
2: En fi, després d'aquí uns moments en parlarem.
3: Una cançó preciosa de Los Ángeles. Mònica, tu nombres... No, sí, era boníssima.
4: Va, que no l'escoltàs, estava queixant.
3: No, però
4: tota
3: per
4: manera,
3: donar-li una mica bon
4: jo
3: rotllo,
4: no
3: clar,
4: em queixo, Mònica. Jo entenc la protesta dels professors, però sí que crec que ara ja és necessari que les dues parts, i des d'aquí insto el govern, s'asseguin a negociar, perquè no
7: si
4: podem
7: no
4: començar
7: res que negociar.
4: Sí, però que s'asseguin de debò. El que crec és que ara estem parlant de qüestions que no es poden resoldre en una reunió correcuita.
7: No, això està clar. És a dir, que ja havia tantes coses pendents que encara no s'han resolt totes i que estem en procés, és evident. Però posem-hi una mica perspectiva històrica. Jo entenc que els pares estan molt preocupats perquè els cursos, tal...
2: Per això anàvem a parlar després, eh? Però bueno,
7: doncs ja està. Ja, després ja ho parlem.
2: No, parlar després, entre altres coses, perquè una cosa francament molt preocupant d'avui quan hi anàvem a dormir, era previsible que passés. Estem parlant d'un land alemany que està a la zona on històricament hi havia, abans de caure el mur de Berlín, l'Alemanya comunista, la DDR. És a dir, Alternativa per l'Alemanya ha fet bons els pronòstics de les enquestes, ha guanyat, atenció, en aquest land, no, ha arrasat gairebé amb el 44% dels vots, 39 diputats a només 3 de la majoria absoluta. És a dir, com dèiem aquest matí, el davantal, la reunificació va portar prosperitat, llibertat, democràcia... Però, esclar, va passar una cosa, que és que els alemanys de l'est també els hi va representar una demolició, van tancar fàbriques, van desaparèixer molts llocs de treball, els joves van fotre el camp, molts dels càrrecs importants van ser ocupats per alemanys de l'oest, i llavors milers de persones van tenir una sensació, que és que els hi canviaven el país de dalt a baix i d'una manera que ells tampoc volien i que se'ls hi fotia tota la seva biografia com dient-los, ha estat per vosaltres tot això un gran error. I aquesta mena de ressentiment ha passat de pares a fills. Primer manava Berlín Est, després va arribar a Berlín i els alemanys occidental, i els hi van dir, mira, heu de pensar això, heu de veure això i heu de viure així. Llavors, clar, l'Alternativa per Alemanya què ha fet? Doncs el discurs més senzill, no? És a dir, nosaltres som el poble i l'elit, el sistema, sou els perdedors. Clar, aquí no, és que són neonazis, bueno... No són nazis. És com si dir que els votants de Trump tots són misògens, antimigració, masclistes... No tots els que han votat la FD són neonazis. Dir-ho seria molt senzill. Hi haurà ultres convençuts, segur, que aixequen el braç, segur, però també hi ha antics votants de la CDU, hi ha gent que vota aquesta esquerra, hi ha abstencionistes, hi ha ciutadans que volen donar una puntada de peu al tauler... Una cosa és comprendre el vot i l'altra justificar-ho, però realment pensem que allà es viu d'una manera que molta gent se sent poc còmplice.
3: Sens dubte, però vull dir, estem parlant d'un país que ja va portar a través de la democràcia...
7: A través de les eleccions.
3: A través de les eleccions, a través de la democràcia, va portar a Hitler al poder i al partit nazi. És a dir, com deia Marx, allò, la història repeteix, però el que en principi, en una primera vegada, repeteix com a tragèdia, la segona repeteix com a farsa, i això té un punt de farsa, tot això. Mm. És a dir, tot això que m'estàs dient, que jo crec que és un anàlisi correcte del que ha passat, després has de mirar pel retrovisor i veure d'on venien. Sí, venien d'un món comunista en què no hi havia llibertats, en què no hi havia... Hi havia només una cosa, que és que els mínims per sobreviure, els mínims per sobreviure estaven garantits. I no calia treballar gaire. Això també és veritat. Eh? Uh-huh. Si paraves un taxi, si el taxista havia fet les 5 rutes del dia, ja no en feia més. Vull dir, tenies que anar caminant. Però la realitat és la que és, no? I llavors jo el que crec és que, clar, què ha passat? Han passat, en el cas concret d'Alemanya, doncs han passat 3 generacions. La primera va viure la guerra i va viure el desastre del nazisme i ho va, segurament va intentar expiar, no?, les complicitats, si no d'ells, de l'entorn, de l'ambient, etc. La segona generació va sentir ja que els pares els parlaven d'això, però ja no és un tema que els angoixés massa. I ara hi ha una nova generació que no saben, pensen que estan parlant de la mitjana. Però és que, clar, si en lloc de llegir els clàssics, si en lloc de llegir els llibres d'història, doncs es passem el dia a TikTok, doncs el món va anar cap on va.
7: Enllaçant perfectament amb això que diu el Màrius, dilluns passat jo vaig recomanar que la lectura dels Irresponsables, que està en l'editorial traduïda, que és un llibre excel·lent, d'un catedràtic de la Universitat de la Sorbona, on explica què va passar el 30 i el 32 a Alemanya i com el procés, diguéssim, de Brüning, del canceller Brüning aquells anys, va anar cedint, va anar arrambant el parlamentarisme, va anar apartant a les institucions, va anar cedint un munt de drets fonamentals d'una manera institucionalitzada, preparant el caldo de cultiu, el brou, on es couria el nazisme l'any 32. És a dir, el com s'arriba a tenir un país en mans de l'extrema dreta no necessàriament té a veure amb postulats transparents de xenofòbia, racisme, que ja en tenim prous, eh? Vull dir, no els estic deixant a banda, sinó que això existeix. Ara bé, hauríem d'aprendre de la història recent d'Europa, perquè no estem parlant, no ha passat ni un segle, i el genocidi, tot el que va significar allò, per molt que diguem que hi ha generacions que estan a TikTok, d'acord, estan a TikTok, però hi han coses que val la pena tenir-les molt presents, perquè és que estem a tocar de la mateixa circumstància. A Alemanya, a França, a Bèlgica. És a dir, vas repassant, bueno, i a Espanya, per descomptat, eh? Per descomptat. Les últimes enquestes, em sembla aquest matí tu en donaves una, ens donen 2/3 parts de les Corts espanyoles en mans de la dreta i de l'extrema dreta amb capacitat de canviar la Constitució, que és per aquí que va venir el nazisme, perquè és amb la República de Weimar del 19 quan es modifica aquella Constitució en l'article 48, que es redueix els drets i es va minant l'estat de dret. Es fa així, no es fa tombant l'estat democràtic, no es fa tombant les institucions, es fa retorçant la llei per anar justificant tot allò que ens portarà a comportaments indesitjables.
5: Josep Martí, la setmana passada, amb aquesta mateixa tertúlia, dèiem, jo en concret, deia la memòria és una cosa que es cendra entre els dits, que és impossible de traslladar, es poden fer esforços per estudiar-la, traspassar-la com a bagatge cultural, però l'experiència és molt important. I per la gent que està votant avui, de 18 a 40 i pico, tot això és com jo quan anava a l'escola i m'ensenyaven les guerres napoleòniques. La mirada és esta. Però crec que aquest trasllat d'Alternativa per a Alemanya directament al nazisme és simplificador, perquè és veritat que tenen una part de la seva intel·ligència, doncs, que té un profund revisionisme històric del que va passar Però el seu programa és molt més ampli i abarca pràcticament totes les coses, del, naturalment totes les polítiques sectorials. Veus, avui és el dia que tothom se posa les mans al cap. Fa uns mesos van votar amb un altre l'any, va entrar el 33%, van ser la força més votada. Ara el 44%, amb 44% has de governar, perquè si et deixen fora ja no és un cordó sanitari, és una cosa que afecta profundament les bases de legitimació de la democràtica. Tens el 44% de la gent que ha votat això. Dius, els comunistes i... Dius, bueno, però és que encapçalen les enquestes federals. I una cosa és que els estats més pobres de l'est siguin el graner principal, no?, on fas la collita principal, però, escolti, és que tota Alemanya aquest partit està despertant simpaties. I ara mateix encapçala les enquestes si anessin a votar demà en unes eleccions federals. Llavors, pel que ens interessa a nosaltres, més enllà de les repercussions que això tindrà a nivell europeu i a altres llocs, he dit, pues, hi ha una primera cosa que la gent ha de valorar, que és l'eficàcia dels cordons sanitaris i de tractar com a pestat a una part del cens electoral. Els votants, t'estic dient. Perquè si tu deixes a una gent que t'està fent forat electoral fora de la lògica democràtica, no els invites a les cimeres contra la sequera, no els invites a les cimeres, no? Els dius, a Palau de la Generalitat no hi posareu els peus, a Moncloa no hi posareu els peus. Automàticament, l'estratègia del victimisme, que sempre és rendible políticament, es posa en marxa. I després, una altra cosa que crec que té repercussions a Espanya és tot aquest discurs que es fa habitualment, que se li posa el dit a l'ull a Junts, o se'ls hi posa el dit a l'ull als populars, dient que han de tindre una actitud diferent respecte les alternatives de dretes que estan sortint a la seva dreta. El model és Alemanya i sempre es posa com a exemple, no? Tu dius, mira els alemanys, quin sentit d'estat més gran que tenen, que demòcrata cristians, socialdemòcrates, liberals, verds, es posen tots d'acord per ni aigua en aquests. I, bueno, pues el resultat el tens aquí. És a dir, el camí és que es converteixen en l'única alternativa a una agenda que hi ha una part de la població que no vol seguir. I el tema de la immigració és un. Però, per sota, segueix per al mi algo que és fonamental, i que el tema immigratori seria és substancial, però fins i tot derivaria d'aquest, que és la gran revolta europea contra les conseqüències que encara estàs vivint de la lògica globalitzadora que es manté i de la lògica d'un sistema econòmic que cada vegada devalua més el capital treball en favor del capital financer. Aquí és on s'està covant l'ou de la SERP. I és el que explica que a França, probablement d'aquí un temps, la segona volta de les presidencials sigui entre l'extrema dreta i un tio que el seu programa electoral, Mélenchon, és el de la CUP. Llavors, si a França la lògica acaba sent esta, no t'ho pots mirar únicament amb l'ingredient de la immigració. Has de posar altres ingredients damunt a la balança i a la fórmula en la que s'elabora el plat dels resultats electorals.
6: Quin fort. Sí, no, a veure, jo em quedaré amb un tema que he tret ara, que és la reflexió aquesta sobre si el cordó sanitari ha estat útil o no ha estat útil. Jo que és una política que s'ha aplicat en molts països d'Europa i que veiem que no acaba de donar els rendiments que s'esperaven. Perquè si això va lligat a un altre problema, que jo crec que és el que tenen els partits més tradicionals, ja d'esquerres o dretes que estan governant, és que la incapacitat de donar resposta a determinats problemes que es planteja. Llavors jo crec que la gent està votant per reacció en això. Tu feies anàlisi de, bueno, venen d'on venen, és cert, però això no ho explica tot, perquè en altres països que han viscut en democràcia plena, en democràcies liberals, i també estan tendint, doncs, cap a buscar solucions en partits extremistes. Una cosa espanta, no? Aquest matí senties de les primeres mesures que prendran aquesta gent ja parlen de deportacions immediates. Ho diuen d'aquesta manera, no? Sembla mentida, no?, que hi hagi generacions que tinguin tan poca memòria i que això, en un determinat lloc, doncs no els preocupi, no els faci tremolar, no els faci reaccionar, no? I també una altra cosa curiosa és, diu, que amb qui es plantegen poder votar l'extrema dreta alemanya en aquest, en l'any que han guanyat. Clar, l'absolució que tenen, i ho posen sobre la taula, i ja estan intentant de pactar, és amb els excomunistes, que han tret cinc anticomunistes, que són anti-immigració, per altra
2: correcte,
6: banda,
2: i
6: que han tret cinc diputats, no? Que tot això acaba de ser una cosa un sense sentit, no? Vull dir, en el que era el nostre pensament tradicional de configurar la pel·lícula en determinats blocs. Aquests blocs han saltat pels aires, i en aquests moments, com ja va passar, i això és un fenomen bastant estudiat, no? L'extrema dreta a França, d'on es proveïa inicialment? Es proveïa molt d'un partit comunista francès potent, parlo dels anys 70 i 80, i que estava en descomposició. Per tant, es va trencant tota aquesta configuració que ens hem creat de partits o blocs de dretes i d'esquerres.
2: En breu, Francesc Torralba, en aquest estudi, però abans, Lluís, comencem amb Laura Ruiz Trullols, que és la corresponsal de RAC1 a Alemanya. Hola, Laura, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Estàs sentint la tertúlia? Vols matisar alguna cosa? Vols dir alguna cosa? Vols opinar alguna cosa del resultat d'ahir al Land de Saxònia-Anhalt?
8: Bueno, bàsicament que es tracta d'un terrabastall. Aquesta és una tendència que anàvem veient. No podem parlar només, estic d'acord, d'un... No és una cosa que passi només a l'Alemanya de l'Est, és a dir... A l'oest també està passant. L'AFD va ser la tercera força a Baden-Württemberg, al març, que és una de les regions més riques del país, i efectivament ja són la primera força a totes les enquestes a nivell federal. Les eleccions no són fins al 2029 i poden passar moltes coses, però és evident que aquest debat sobre si el tallafocs, aquest cordó sanitari, està funcionant o no, és inevitable. Avui, cap a la una, el canceller Merz haurà de sortir a parlar i veurem què explica, però hi ha moltes veus dins del seu partit mateix, dins dels cristianodemòcrates, que diuen que no es pot continuar només negant el govern a l'extrema dreta, perquè són una força real i, evidentment, que hagin un estat tan petit, estem parlant de menys de 2 milions de votants, hagi hagut aquests resultats tan clars, és inevitable que s'obri aquest debat.
2: Hi ha una cosa molt interessant que també ara parlem amb el professor Torralba, i és que el candidat d'Alternativa per Alemanya en aquesta zona, en aquest land, que es diu Ulrich Siegmund, és d'aquells que ajuden a entendre l'èxit dels moviments més extremistes arreu del món. De fet, Le Figaro el defineix avui com l'home més perillós d'Alemanya que té aires de gendre ideal. Explica'ns qui és, Laura, quin rol juga a les xarxes i com ha aconseguit aquest impacte.
8: Sí, aquest l'home més perillós d'Alemanya va ser Der Spiegel, la revista alemanya, el primer que va utilitzar aquesta expressió per referir-s'hi. Es tracta d'una persona que té 35 anys, que té un aspecte molt carismàtic, que a tots els mítings se'l veu somrient, que hi ha persones fent cua per fer-se fotos. De fet, ahir el primer que va dir, quan va pujar a l'escenari, després de conèixer les primeres projeccions, va ser: perdoneu, he tardat molt en arribar perquè m'han demanat molts selfies. Però això ha sigut repetidament el que s'ha anat veient en tots els mítings. És una persona que coneix molt bé el land, que fa anys que és diputat en aquest Parlament regional, que ha trepitjat molt la seva regió i que coneix molt bé la seva població, que coneix què necessiten i també que ha sabut ser una cara amable per el que és un programa molt radical. Moltes persones, quan se'ls pregunta, diuen que no pot ser que Ulrich Siegmund vulgui aplicar segons quines polítiques que tenen el programa de l'AFD, perquè és aquesta cara amable, és una persona que ha sabut envoltar-se de youtubers, d'influencers, que fan vídeos a les xarxes explicant i amplificant el seu missatge, però en realitat és una persona que té vincles amb organitzacions neonazis. L'any 2023 va haver-hi una reunió als afores de Berlín on es van reunir diversos dirigents d'extrema dreta i de grups neonazis, i ell estava en aquestes reunions. El que passa és que ha sabut mostrau la cara més amable i segurament és el millor candidat que ha tingut mai Alternativa per Alemanya. A més, recorre la nostàlgia. Sempre diu, tornarem als temps millors, però no acaba d'aclarir quins són aquests temps millors. No aclara, no diu si és abans o després de la caiguda del mur. Per tant, diversos grups de població poden fer seu el seu missatge.
2: Ulrich Segmund té més de 600.000 seguidors a Instagram i pràcticament 1.900.000 a TikTok. De poca sí. broma amb el personatge que s'ha pogut llaurar-se una imatge molt popular a través de les xarxes socials. I Europa què? Lluís Tovar, Brussel·les, bon dia.
9: Què tal, Jordi? Bon dia. Jo crec que Europa, i aquí crec que l'anàlisi és en la línia del que deia el Josep, hi ha un factor que és el migratori, que és evident, que és el que està marcant les polítiques, sobretot d'Europa, de l'extrema dreta. A Landa, Saxònia, Àngel, recordem, la capital és Magdeburg, fa 2 anys va patir un atemptat terrorista en un mercat nadalenc a mans d'un home de nacionalitat saudí que es va declarar islamòfob, i això ha pogut evidentment marcar aquestes eleccions, però també hi ha un factor econòmic que té l'epicentre a Alemanya i que s'està començant a notar per tota Europa. És evident que hi ha una guerra al Pròxim Orient, però la inflació a Europa torna a estar ja per sobre del 3%. A prop de Magdeburg hi ha una ciutat que es diu Wolfsburg, on hi ha una fàbrica, que és la de la Volkswagen, que està retallant llocs de treball com mai, que està tancant plantes perquè Europa té una crisi econòmica que pot afrontar els propers anys, i és que no sap com moure's en aquest món dominat per la Xina, pels Estats Units, amb guerres, i això s'està començant a notar. I els alemanys, això, la inflació és un tema que preocupa molt els europeus i que poden marcar els futurs cicles electorals. És molt important què farà ara la CDU i Friedrich Merz a Alemanya, però també en el Parlament Europeu. Recordo, fa 2 anys, quan a Turíngia, a Saxònia, l'AFD va guanyar Turíngia i va treure uns resultats extraordinaris a Saxònia, automàticament, 2 setmanes després d'aquelles eleccions, el llavors canceller alemany socialista Olaf Scholz va anunciar controls aleatoris a les carreteres, és a dir, controls a les fronteres, per tant, endurir i qüestionament de l'espai Schengen. I ja hem vist el que ha passat amb la crisi de Ceuta i com han respost la resta de socis europeus, amb una carta firmada per 22 primers ministres demanant que no volen cap immigrant de Ceuta a la resta del continent. I després això, ho estàvem dient aquest matí, tot el que veiem aquí a Alemanya també té un efecte dominó a Brussel·les. Al final veurem quin és el paper que farà la CDU, si trenca o no el cordó sanitari, però dins del Parlament Europeu, de fet, Friedrich Merz i Manfred Weber, que és el líder del PP europeu dins l'Eurocambra i és alemany, estan en disputa perquè Weber ha fet intents d'acostar-se, no a l'AFD, però sí a l'extrema dreta europea. Hi ha hagut alguna polèmica d'algunes converses que s'han filtrat entre el PP europeu i l'AFD per pactar alguna resolució, i per tant veurem què és el que passa, perquè fa 2 anys que el Partit Popular Europeu pot escollir entre governar Europa amb la coalició de socialistes i liberals, però moltes vegades, sobretot en temes migratoris i de l'emergència climàtica, s'estan acostant cap a l'extrema dreta. I un últim factor, aquest sí que més en clau internacional, però les eleccions d'evidentment són un mal missatge per Ucraïna, perquè estem davant de la victòria d'un partit clarament prorrus, i evidentment doncs tot això, més el cicle electoral que ve a les properes, la setmana que ve hi ha eleccions a Suècia, hi ha eleccions a 2 lands alemanys aquesta tardor, i l'any que ve a França, Itàlia i Espanya, doncs tot plegat és un còctel que haurem d'anar seguint molt a prop, perquè la tendència està virant, evidentment, cap aquí.
2: Lluís Tovar, moltes gràcies des de Brussel·les, que vagi bé.
9: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. Laura, moltes gràcies també des de Berlín, una abraçada forta.
8: Gràcies.
2: Són 2 minuts els que falten per 2:15. Anem a la prioritat, col·loquem el filòsof i el teòleg Francesc Torralba per parlar de com s'explica que la memòria no pesi al segle XXI, és a dir, no sembla com si hem eliminat la memòria. I després què podem fer perquè demà, que és el dia que comencen les escoles, hi ha un problema, que és que deia una cosa encertadíssima Josep Martí Blanc fa uns moments, que deia, és que, esclar, depèn de quins temes, per la gent jove els recorda les èpoques de les guerres napoleòniques. És a dir, què podem fer perquè la gent jove conegui la història? Conegui la història. És a dir, ara, ser reaccionari és cridar viva Franco. Això és la reacció. La reacció és l'extrema dreta. Però que extrema dreta. I això és el ser reaccionari ara.
5: Però
2: un moment. d'aquí uns moments, sisplau, d'aquí uns moments que arriba Francesc Torralbarret, 3 minuts.
10: Volver a Europa.
11: Volver a levantar la copa.
12: Volver a Neptuno.
13: A Cibeles. A Canaletas.
14: A la Plaza Nueva.
15: A la Plaza Mayor.
16: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
19: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
20: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
21: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
22: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Medisure.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
27: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
28: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar, només fins al 4 d'octubre.
29: El perquè de tot plegat.
2: Francesc Torralba, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
30: Bon dia i gràcies per convidar-me.
2: Aviam, ara estàvem parlant del que està, dels resultats que hi ha hagut en aquestes eleccions d'aquest land d'Alemanya, i que és un partit que flirteja alguns d'ells amb els nazis. La memòria ja no pesa?
30: La memòria és un gran cementiri, de Josep Maria Castellet, i tenia raó. Hi ha una amnèsia col·lectiva extraordinària, de tal manera que no recordem els esdeveniments més dramàtics de la història europea, que encara no fa un segle que s'han produït, i llavors es tornen a repetir. És una gran amnèsia la que es produeix. Amnèsia del franquisme, amnèsia de Mussolini, amnèsia de Hitler i del nazisme, I llavors, és clar, això és terrible. Jo valoro molt aquells supervivents d'Auschwitz, de Mauthausen, de... anaven a les escoles i deien, mireu, aquest és el número que em van escriure aquí i us explicaré què era un dia Auschwitz o què era un dia Treblinka o Mauthausen. El testimoni té tanta potència, molt més que els llibres, perquè parla des de l'experiència. I això ho necessitem, perquè si no frivolitzem el passat i ens pensem que no va passar mai i que no pot tornar a passar. I si es donen les condicions, tornarà a passar.
2: Hi ha una cosa que Francesc Torralba, que és professor també, que és, i ara que comencen les escoles, que és l'educació en aquests temes, precisament. Ara m'explicava, crec que és la Mònica Hernández, que em deia que la Guerra Civil, per exemple, s'estudia...
0: A segon de batxillerat, la meva filla, aquest any.
2: A segon de batxillerat?
0: 17 anys.
2: Si no hi ha una història... explicada a les aules, també anem pel pedregar, no?
30: Sí. De fet, la raó per explicar la història és aquesta, eh? A Ciceró ja ho deia, que la història és la gran mestra. Ens pensem que estem ensenyats i educats, però recordar el que va passar és bàsic, i transmetre-ho. El tema és com transmetre-ho, perquè cali. I una cosa és memoritzar el que va passar entre el 36 i el 39, o el que va passar a partir del gener del 33 a Alemanya, i qui era Goebbels i Himmler, i una altra cosa és que això impacti emocionalment. I a vegades té més força, doncs, que sigui la llista de Schindler, a vegades té més força un documental audiovisual que no un text en el que llegeixes El alzamiento de Francisco Franco el 18 de juliol del 36. Però, en efecte, cal això, perquè si no... Tenim un munt de persones que s'adhereixen a partits que són clarament, clarament d'extrema dreta amb aquesta memòria completament buidada.
2: I aquí tenim un problema, que és l'ensenyaria al mòbil, però sobretot a les xarxes socials. El líder d'aquest partit a Saxònia-Anhalt és una persona que té pràcticament 1 milió de seguidors a TikTok i que ell va fent, i ell va explicant, i això va calant amb gent jove.
30: Sí, això va calant en gent jove. I aquesta és la gran diferència entre el 33. El 33 no hi havia televisió, hi havia ràdio, hi havia cinema. Recordeu el cinema de Riefenstahl, no? La cineasta de Hitler, recorda els Jocs Olímpics del 36, però no hi havia xarxes socials, no hi havia televisió. És clar, avui, per aquests canals, per aquests entorns, diguem-ne que aquesta ideologia campa impunament, campa completament impunament. El gran debat és com ens salvem dels bàrbars, com les societats obertes es defensen d'aquests grupuscles que van guanyant terreny i que poden acabar amb les societats obertes. Popper ja ho deia, la societat oberta té enemics. Això és el primer que hem de dir. Si la societat basada en els drets i les llibertats té enemics. I els enemics no són a fora, són a dins. I si es van fent grans, poden acabar amb aquesta societat oberta. Llavors, clar, vol dir que aquesta societat oberta ha de tenir mecanismes de contenció, mecanismes de limitació. Com fer-ho sense convertir aquests partits en un màrtir? Perquè si comences a convertir-lo en un màrtir, encara guanya més força. Però el que és evident és que cal intel·ligència, cal astúcia i cal preservar. Tot això que tenim ho podem perdre. És a dir, les llibertats, els drets, l'estat del benestar, tot ho podem perdre. Hi ha persones que es pensen que això és un guany i que romandrà indefinidament, ni parlar-ne. Això es pot perdre en qualsevol moment. I si no en tenim consciència de la precarietat de les llibertats, dels drets i, per descomptat, de l'estat de benestar social, és que som uns il·lusos. Tot això es pot perdre.
2: Avui hem explicat, per exemple, ara que parlàvem del tema de les xarxes, i hi ha un pàjaro, un cretí, que té... És a dir, el fet d'aquesta llibertat d'expressió per més que sigui un calaix de sastre on hi cap tothom. És un youtuber...
1: Nos que hem empoderat els cretins. Jo crec que la gran revolució del segle XXI és que els ignorants se senten empoderats. I això és terrible, perquè no havia passat mai a la història.
2: Mira, Màrius, Iñaki Angulo és un... No sé si ho has sentit... És un youtuber que té... no sé quants... Crec que són 600.000 seguidors. 600.000. Vol dir que hi ha gent que el segueix, aquest home. I que té un canal de Twitch... I que després de la derrota del Madrid al camp del Betis, recordeu que hi ha un jugador del Betis, que és català, que es diu Héctor Bellerín, una persona, en el context del que és el món futbolístic i esportiu, extraordinàriament culta, és un lector, és una persona que li agrada parlar de molts temes diversos, doncs va sortir aquest pájaro dient això que sentirem ara.
3: Hay un tío hoy que se pinta las uñas que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella, vamos a llamarle ella para que esté contento, ella ha parado a Vinicius solo. Ese que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, 3 años antes va a Vinicius y sin bajarse del autobús le provoca una amarilla que no hubieran sacado, le fuerza un penalti y se lo come. Hoy veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. No lo sabía. Parecía una reencarnación de Tim Duncan, Ferland Mendy, Cafú, i és un maricón que se pinta les uñas.
2: Com pot ser que l'any 2026 algú digui aquestes barbaritats que, perquè algú va eclissar i va dir, escolta, em posem-ho aquí, hi ha hagut una associació ara esportiva que ha dit, anem a per ell. Però com pot ser que això encara estigui permès?
30: És que la llibertat d'expressió ha de tenir límits. Quan no té límits ve la barbàrie, venen subjectes d'aquesta naturalesa que, a més, es permeten el luxe de mentir i de propagar aquesta mentida amb 800.000 seguidors o 1 milió. La llibertat d'expressió ha de tenir límits. Quan dius això, sembla que siguis reaccionari, conservador, ultraconservador, però quan no té límits, quan s'hi val tot, aleshores passa això, que aquests subjectes diuen el que volen impunament. Ha de tenir límits. I sobretot passa perquè hem oblidat 2 elements bàsics. Primer, la dignitat, i després l'esperit crític. És a dir, ara ja aquella idea de la dignitat inherent a tota persona s'està qüestionant molt. I això és un principi de la Declaració Universal dels Drets Humans. És l'article 1 i l'article 2, eh? Tota persona té dignitat pel sol fet de ser-ho. Això està avui a la unitat de cures intensives, no? Depèn si és negre, si és blanc, si és gitano, si és marroquí, si és jueu, si és palestí. Però aquesta idea de dignitat inherent vol dir, escolti, independentment del seu color de pell, de la seva edat, dels papers, de si està malalt o no, de la seva orientació sexual o del seu sistema de creences, vostè és un ésser que té una dignitat i se l'ha de respectar i se l'ha d'atendre. I això avui està a la unitat de cures intensives i per molts la dignitat depèn si ets espanyol sí, si no no, si tens el carnet sí, si no no, si ets el color blanc sí, si no, si ets homosexual sí, si ets heterosexual no. Això és terrible perquè vol dir haver perdut un consens que ens ve del 48. Jo no cito aquí cap declaració religiosa, això ho va signar la ONU, el 10 de desembre del 48. Seria com la base moral de les nostres societats democràtiques. Si això entra en crisi, s'hi val tot. Per això, per què està passant? Perquè hi ha desmemòria, i aquesta desmemòria i falta esperit crític porta això.
2: Estem perdent el camí del mig, és a dir, els grisos?
30: Estem perdent el matís, el gris, en efecte, societat polaritzada, confrontada. Sobretot el que està ressuscitant a la velocitat de la llum és el maniqueisme. I el maniqueisme sempre ha sigut una filosofia de la simplificació. Bons i dolents. Els bons, naturalment, som nosaltres. Els dolents són els que venen. Els que som nosaltres atresorem totes les virtuts, els que venen tots els errors, pecats i totes les crueltats. Això és d'una simplificació terrible, perquè nosaltres som ambigus. I per als fruits coneixereu una persona. Llavors ve una persona i dius, aquest, com que ha vingut de fora, és delinqüent. Ja veurem. De moment mirem com viu, com es comporta, si s'integra, si treballa o no. I aquest, com que és d'aquí, és bo. Ah, sí? Això és d'un maniqueisme terrible. Però això funciona. I funciona perquè falta esperit crític i perquè falta coneixement de la condició humana. És a dir, l'ambigüitat està en tots. Hi ha persones santes i nobles d'un color de pell i de l'altre color de pell, que tenen una llengua i una altra, que creuen i que no creuen. I, en canvi, aquí pintem, diguem-ne, pel broc gros. I la conseqüència és això, una mirada completament maniquea de la societat.
2: I ens estem autocensurant?
30: L'autocensura és la pitjor de les censures. Això ho deia un antropòleg, en Pau Descansi, que era Lluís Duc. Perquè la censura externa et ve de l'altre i tens por. Et censura el pare, et censura, doncs, què sé jo, el cap de redacció i tens por de perdre la feina. Ara l'autocensura és una automutilació terrible. És una espècie de, això, d'autodestrucció, perquè ja no vols dir que no sigui dit, compte, què d'agradar, què diran de mi les xarxes, i la conseqüència és que tu et vas aminorant, et vas fent petit. L'autocensura és la pitjor de les censures.
2: I ara, de seguida, deixaré que diguin el que vulguin els tertulians. Ara hi ha un altre tema, demà comencen les escoles. Si comencen. Hi ha un tema que ara parlaven, que és el tema dels mòbils. Ahir al Via Lliure el Xavi Bundó va entrevistar l'Àlex Torío, que ha deixat la docència després de 27 anys per dirigir un restaurant. I deia, si tingués una filla petita, la portaria a l'escola que menys presumís de tecnologia.
30: A veure, dos grans desafiaments. La colonització tecnològica de l'escola és un fenomen i és per l'enorme diversitat que tenim en algunes aules del país. Aquests són els dos grans temes de primer ordre que hi ha a l'escola. Primer, com governar aquest impacte tecnològic. La pantalla, el mòbil, l'iPad... Això, jo sóc professor, també començo a ensenyar la setmana que ve, i és una lluita, eh? És la lluita de David contra Goliat, eh? Com captar l'atenció, com transmetre coneixements, quan estan, ja no tecnodependents, tenim tecnoaddictes a les aules, eh? Un exèrcit de tecnoaddictes.
0: Reconegut per ells.
30: Reconeguts per ells, que viuen la síndrome d'abstinència quan miren la pantalla, quan no estan pendents del que ha passat, com és que m'ho he perdut.
2: Això en parlem poc, de la síndrome d'abstinència.
30: Síndrome d'abstinència.
2: I de la mateixa manera que quan deixes de fumar o quan deixes de beure tens allò que en diuen el mono, ara els problemes que tindran els professors quan entren a les aules és que cada any que passa les criatures estan més enganxades i quan els hi diguis fora la tecnologia veurem la reacció del nano des d'un punt de vista físic aquella mena de retenció de l'aparell mòbil que han estat utilitzant en els últims temps.
30: Per això la distinció no és endebada. Una cosa és la tecnodependència, tots som tecnodependents, necessitem micròfons, necessitem ordinadors per viure, per fer la nostra feina, però una altra cosa és la tecnoaddicció, que això és una patologia que genera dependència, síndrome d'abstinència, i tenim nens i nenes a les aules i adolescents així. Llavors tu els dius, ara no tens el mòbil de 9 a 5 de la tarda. Tu saps l'ansietat que experimenten, com deia tu, Jordi, però física. I a més ara has d'estar atent al que jo digui. I tenim un gran problema, que és la dispersió mental i la dispersió emocional. Dius, aquest noi perd el fil de l'exposició al cap de 10 minuts. Ara com el mantindré atent fins a les 5 de la tarda? M'he de convertir en un showman.
0: Totalment.
30: M'he de convertir verdaderament en un showman a l'aula. Ens està passant als professors de
0: universitat.
30: Que sortíem i ens escoltaven. Ara sortim i hem de fer tots els papers de l'auca per mantenir l'atenció 40 minuts.
1: Això que diré, ara dirà, bueno, això ho hem vist tots. Però em vaig quedar sobtat el dissabte, tornant anant per la Diagonal, que hi havia en un banc, hi havia 6 noies d'uns 16-17 anys, i allò, a les 6 de la tarda. I cada un d'elles estava amb el seu mòbil i cap parlava entre elles. Em vaig quedar una estona mirant i 5 minuts més tard continuava la mateixa situació. És a dir... no sé, quan jo vaig pensar i quan jo tenia la seva edat i tal, què feia? Pues, parlaven entre nosaltres. Avui no parlem ni a través del mòbil, perquè és molt més fàcil el WhatsApp, envies l'altre, però, ostres, poder trucar amb un amic o poder parlar amb un amic, dir com estàs... Sí. Això ja és una raresa.
0: Sí, però això...
1: I al final necessitem la paraula.
4: Però el Francesc... Amb un sopar de dues persones, una parella, en un restaurant. Sí, ho veus? Sí, sí. I tots dos amb el mòbil. Dius, bueno, doncs... Però això no cal
0: però
4: sopar.
0: Això,
2: abans les parelles... Tampoc cal romantitzar-ho tot, perquè doncs, abans veies una parella que un mirava a llevant i l'altre mirava a Garbí i estaven dues hores sense dir-se res... O el que es dient era insubstancial. Vull dir que el que està en una taula en parella i no es mira els ulls i no es parla és perquè se li ha passat l'arròs la majoria de vegades, no és perquè tingui un mòbil a la butxaca.
1: Veritat,
2: el que passa és que es fa
1: que
2: més evident es fa més evident que l'arròs se li passa a moltíssima
0: però
2: gent.
0: Hi ha una cosa que en comunicació és evident, si tu cada vegada tens menys comunicació analògica i més comunicació digital, i aquesta comunicació digital no treballa sobre el col·lectiu, sinó de la persona a persona, el nivell de comprensió de l'altre va disminuint, perquè la gent s'escolta menys, parlen menys a nivell grupal i les identitats de grup van disminuint. I això porta a l'aïllament.
30: Sí.
0: I l'aïllament dels cervells és el que ens portarà a criteris, que ja hi són, en el criteri de vot de l'extrema dreta, de jo i les meves circumstàncies, què ens dones tu? No? Què ens ofereixes tu perquè jo et voti? No col·lectivament. Què ens ofereixes a mi? A la meva família i als meus amics. I la resta del món m'importa...
2: Un pobroc. A les 10 del matí ens ha deixat el professor Torralbo. Dic perquè... Digues, Josep.
5: No, és que el tema de la memòria, i aprofitant que està el Francesc aquí, l'argument recurrent de que les lliçons del passat no n'acabem d'aprendre o les oblidem. Però després ell, que és un home molt acostumat a mirar al fons de l'ànima i a la naturalesa de les persones. En els últims anys també hem oblidat algunes coses, i que són lliçons que també hauríem de tindre apreses i que assenyalen a la frivolitat del sistema que hem estat celebrant durant dècades de manera alegre, que és que situen una societat amb el gas a fondo per la via de la rapidesa, li injectes percentatges de població i construïxes més ràpid del que pots societats multiculturals en grups de població grans que viuen d'esquena a l'altre sense tocar-se, que provoquen canvis en el paisatge humà, d'un animal com l'humà, que és territorial, més enllà de l'aspiració, diguem-ne, civilitzatòria que tu prediques, i l'aspiració de tindre una capa cultural a sobre que et fa millor persona i que, per tant, ambiciona un millor món, en els últims anys crec que hi ha una lliçó que hem oblidat, també, que és la pròpia naturalesa de les persones. Wow. I no preveure que en determinades circumstàncies l'animal que hi ha sota la pell, sota aquesta capa de civilització, es fa present.
30: Sí, sí.
5: I que quan es fa present, normalment, és tard.
0: Sí. Però...
5: Sabem què diu ell.
30: Sí, sí, no, a veure, respon a les dues coses. Una, em sembla bàsic. A veure, en efecte, depèn de quines circumstàncies es troba l'ésser humà, doncs explota. No cal ser freudià per això. Però és clar, si poses tantes persones en una ciutat en condicions infrahumanes, explota. Com explotaríem tots. Per tant, és evident que no contemplem prou aquestes situacions. I després l'altre, que és l'altre gran desafiament. Un és el tecnològic, l'altre és la diversitat. Això que en diem l'escola inclusiva. Aquesta mestra estava d'un grup que hi ha nois i noies molt diferents. I no diferents només de llengua, sinó d'origen, de condicions, de capacitats cognitives, de ritmes d'aprenentatge. Val, ara tenen aquesta pluralitat. Això és molt complex. Per què? Perquè si vols que no es perdin aquells que tenen més dificultats, hauràs de baixar el nivell d'exigència. Llavors els que tenen més capacitat s'avorriran infinitament i perdrem molt talent, com si ens sobrés talent al país, per dir, el anem perdent a les aules. No?
6: Per cert, la consellera l'altre dia va dir, en una entrevista, jo crec que era a La Vanguardia, que això de l'escola inclusiva li hem de donar una volta.
30: És que se li ha de donar, perquè, a veure, és molt complexa. Aquesta noia està sola, que hi ha 25, 27 nens, una gran part ja diagnosticats amb malalties de caràcter emocional, i després una gran diversitat, sobretot alguns barris i alguns llocs. Llavors, és clar, com poder aconseguir que cadascun es desenvolupi, no perdi el temps, i es desenvolupi el seu ritme adequat? Això és molt difícil. Això és molt difícil. I posar un nen a dins a l'aula que no parla la llengua, no coneix res, que acaba d'arribar, doncs el tens allà com un moble, però tampoc aprèn, no? Llavors, és clar, no volem segregació, no volem dividir, però per altra banda, tots junts, una sola mestra, això és impossible de fer-ho bé. És un treball, vaja, és un treball sumament difícil de portar a terme.
0: Estem d'acord, però, a veure, jo, com sabeu, tinc una persona a casa que té discapacitat, o que diversitat funcional, que van a escola ordinària i a escola especial. I ara no em digueu que és diferent, perquè no estem parlant de coses diferents. Estem parlant d'alumnes que tenen necessitats diverses. Ara estem a 4 de 10. La ràtio ara és 4 de 10. Per què? Perquè hi ha nanos vinguts de fora, perquè hi ha molts nanos amb dèficits d'atenció, perquè hi ha nanos, com deia ara el doctor Torralba, amb problemes que tenen a veure... No, amb salut mental, etcètera. Aleshores, què passa? Si tu no dotes... O sigui, el decret d'inclusiva no és el problema. Si tu no dotes l'escola dels recursos humans i formats, especialitzats...
30: Clar.
0: Perquè tu pots tenir molts mestres a les escoles, però si ells no han tingut l'oportunitat de formar-se específicament amb totes aquestes funcionalitats, no serveix de res que tinguis molts més mestres. Tindràs moltes més mans, molts més ulls, però és possible que se t'acabin estressant psicològicament i acabis tenint baixes.
30: Sí.
0: Aleshores, és evident que necessites, perquè sigui possible que aquests 4 de 10 estiguin ben atesos, més persones, però sobretot formació específica. I no hem pogut cavalcar aquest camp amb prou velocitat per arribar al nivell d'exigència. O sigui, és que no hem tingut temps. per entendre'ns. Ni recursos humans, ni temps per formar els nostres profes i els nostres mestres, els nostres professionals. Aleshores, potser sí que, quan ella diu fer-li una volta, jo vaig interpretar com la velocitat d'implantació de la inclusiva. Hem de veure com es gestiona. Clar. Perquè a l'hora de la veritat tens raó que aquell nen està allà com un moble, perquè jo l'he tingut en una etapa. Sí. Ara bé, l'avantatge de socialització és superior a l'aprenentatge intel·lectual. I quan dic socialització ho dic a banda i banda, eh?
30: Sí, tant.
0: Tots dos. Perquè la segregació es produeix a través de les escoles, si no hi ha socialització de totes aquestes realitats.
2: 5 minuts per les 10, que encara em queden alguns temes del tema vinculats a l'educació. Ara, això que comentava la Mònica és evident, però també els pares hem canviat.
0: Totalment.
2: Abans, quan els mestres deien alguna cosa en contra del nen, apreta córrer quan arribaves a casa. Sí. Això no passa. Oh. I després hi ha una altra. Els mestres abans tenien una mena de poder sobre,
0: sobre
2: les criatures, que ara sembla com si no existeixi. Sí. Què ha passat en tot aquest procés?
30: La crisi d'autoritat del mestre és immensa. És immensa, és veritat. El mestre era un subjecte d'autoritat i avui té una crisi d'autoritat enorme. És veritat. Per què? Molt sovint propiciada pels mateixos pares, Molt sovint propiciada pels mateixos pares. Els pares avui són molt proteccionistes, molt paternalistes i sobretot volen evitar qualsevol contrarietat al fill. I això és un error immens, perquè no hi ha vida humana sense contrarietats. Hi ha contrarietats majúscules, alguns els hem viscudes, i contrarietats minúscules, però no hi ha vida humana sense contrarietats. Si tu al nen li treus totes les pedres del camí, el prepares per la vida real, el prepares per una vida fictícia. I quan ve la contrarietat no té ni mecanismes, ni fortalesa, ni audàcia per afrontar-los. Llavors, els pares volen treure-li totes les pedres. La vida és un camí ample, fa baixada i no hi ha cap pedra. Això és una mentida descomunal. Fa pujada, hi ha pedres i és costerut. Però llavors els pares, a la mínima contrarietat, critiquen el mestre. Que si massa deures, que si sembla mentida, que no li has posat una nota molt baixa, que sembla mentida, per què? Perquè en el fons estan intentant, que és la intenció és bona, però estan creant un món fictici. Mm. I la conseqüència és que aquest nen llavors, davant de la primera situació, i se'n trobarà moltes, s'enfonsa. No està preparat per afrontar les contrarietats. Per exemple, del món laboral, o per exemple del món afectiu, o per exemple de tenir un habitatge en una ciutat impossible com Barcelona. Llavors li hem dibuixat un horitzó que és completament irreal, però els mestres estan en aquest punt molt contrariats amb els pares. Es tenen molta por de posar dificultats, de posar exigències.
5: I aquí no hi ha algo d'actitud pusil·lànim? Sí. Per part de les direccions del centre i de, al darrere l'actitud de les autoritats educatives, ho dic perquè el profe se sent sospitós quan ha de prendre mesures disciplinàries, però mai o molt poquetes vegades té una defensa tancada.
30: Totalment
5: per part de la direcció del centre i menys encara pels departaments, que triguen 2 minuts a treure les puces de sobre dient que obrirem un expedient o un dossier o farem una investigació o li ensenyen targeta groga per algo que tu saps com a profe que ha fet correctament.
30: Correcte. Totalment d'acord, sí, sí. En efecte, el professor que és exigent, que no permet certes actituds o que senzillament es planta, molt sovint es troba sol perquè no té ni el recolzament de la direcció ni del departament i, a més, els pares com lleons defensen el fill que és sa majestat, no? I llavors tenim petits tirans a casa i petits dèspotes que són incapaços de treballar en equip, d'acceptar que no ho han fet bé. Avui un alumne li diu, escolta, aquest text fa pena, no? Encara que li diguis bé. I ja se sent humiliat, ja se sent vexat, no? I es queixa.
1: Pot dir impossible, perquè m'ho ha fet el ChatGPT.
2: Un dia, professor, m'agradaria que ens acompanyés doctor Torralba per parlar de la intel·ligència artificial i com ens canviarà la vida i com ens està canviant ja la vida. Però abans d'acabar, el tema deia el fenomen migratori, això és evident, i això està estagramant posicions. L'altre dia parlàvem de si els mitjans de comunicació hem de començar a dir l'origen de la gent que delinqueix, precisament per molts cops frenar que no se'ls assenyali ja d'una raça o d'una ètnia que no són.
30: Clar. És que, a veure, aquí funciona, però a la perfecció, aquella teoria de René Girard del boc expiatori. Però és que funciona a la perfecció. No ha deixat de funcionar i segueix funcionant, que consisteix en el següent. El que arriba és el causant de tots els mals. La comunitat d'acollida és una comunitat pura, verge i immaculada. I el que arriba és el causant de tots els mals. Això ha passat en molts llocs i ha funcionat, diguem-ne, propagandísticament. I ara també funciona. Que vol dir aquesta idea de dir nosaltres aquí, com diem, som purs i immaculats i el que ve és el causant de tots els drames que tenim socials. La delinqüència, la saturació dels sistemes, la inseguretat en el carrer... Sense oblidar que l'hoste, naturalment que no és pur ni immaculat, però l'anfitrió tampoc. Però llavors fas una imatge deformada del que arriba, això sempre ho han fet els règims, de tal manera que puguis justificar l'animadversió envers aquest que arriba. I això és que va funcionar a la perfecció amb Goebbels i amb Himmler, no? Va crear una imatge del que, en aquell cas, era el jueu, completament esperpèntica. Valin Klein deia que un esperpent era una imatge deformada i grotesca de la realitat. Doncs això és el que fan especialment.
7: Bueno, hi ha un cas.
30: I llavors, davant d'això, clar,

0: 1%. No sembla que sigui un problema. Vol dir que està tan interioritzat. Exactament. Que fins i tot, encara que tu, quan surts al carrer, no vegis un immigrant, suposes que un dia pot venir i em pot complicar la vida. Vol dir, en fi, que hi ha un ús. Jo entenc que hi ha molta gent que, clar, en llocs d'immigració molt alta i tal, han canviat el paisatge, la manera de, en fi, la manera de viure, les carnisseries han de ser diferents. O sigui, al final, entenc que això pugui generar un cert impacte, no? Però és que el que és més ridícul és que quan això no passa, també creix aquest impacte.
1: També s'utilitza el mateix criteri.
2: Doctor Torral, va ser que ha de marxar, però li volia fer una pregunta molt ràpida. Vostè ha fet una radiografia del sistema educatiu perfecte, diversitat a les aules, l'impacte tecnològic, la falta d'autoritat dels mestres i professors, la intromissió dels pares, però a mi hi ha un problema, com a mare amb filles en edat educativa, que m'amoïna molt i que crec que corroboren les proves PISA, que penso que els alumnes no entenen el que fan. I ho dic pel boc gros. És a dir, hi ha una falta de comprensió lectora que afecta a totes les matèries i fins i tot al modus vivendi, al dia a dia dels alumnes. I no sé com es pot revertir això.
1: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord. L'atrofia de la capacitat lectora és immensa. I de la capacitat d'escriure. Fins i tot la capacitat d'expressió oral. Hi ha molts nois i noies que amb dificultat fan una subordinada i una coordinada, no? Frases simples. I, a més, una pobresa lingüística immensa. Qui té pobresa lingüística també té pobresa de pensament. Els límits del llenguatge i els límits del pensament, allò ja ho deia Wittgenstein, van molt units. Com ho podem fer, això? Doncs hem de, naturalment, subratllar el valor del text, el valor de la lectura, el valor del silenci en la lectura, el valor de l'escriptura. I això és una batalla que els professors tenim i que, diguem-ho, de passada l'estem perdent. Aquesta batalla l'estem perdent.
3: Doctor Torralba, un plaer, com sempre. Torni aviat, que volem parlar amb vostè de la intel·ligència artificial, que això serà molt interessant.
1: Vindré de gust. Gràcies i molt bon dia a tothom.
3: Gràcies. Són les 10 i 3 minuts. Per cert, que aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat a una entrevista de, doncs, que no sé com dir-ho ja, de TV3 i Catalunya Ràdio, diguem-ho així, perquè ens entendrem, el 3CAT, tot i que li com vulguis, és igual. I ha admès que està preocupat que perquè els ultres avancin a Alemanya, però confia que a Catalunya els votants aprenguin la lliçó.
4: No crec que hem de llançar ni tinc una visió pessimista. Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau, generant prosperitat, fent que aquesta prosperitat sigui compartida, aprofitar les noves tecnologies per expandir les possibilitats de creixement econòmic i de beneficiar tothom. Sí, el futur no està escrit.
3: A la mateixa entrevista, el president ha obert la porta a canviar polítiques i prendre mesures per millorar la convivència, i n'han parlat quan li han preguntat pel crim de Manresa, que va commocionar el país la setmana passada.
4: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. No? Ara vull dir, decisions a cop cabent tampoc. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres, el poder judicial, tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
3: I el president també ha assegurat que estudia denunciar a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, pels tuits que relacionava la immigració amb el crim de Manresa. Ella creu que Orriols hauria pogut cometre un delicte d'odi.
4: Sempre que s'observa que hi ha comportaments que vulneren el marc de la legal i que tien odi, vulneren el marc legal, el govern actuarà. Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas i amb tots actuarem igual.
3: I atenció, perquè el president també ha parlat de la crisi de migratòria de Ceuta, s'ha mostrat obert a col·laborar amb el govern d'Espanya i amb el de Ceuta, però ha recordat que Catalunya ja ha acollit molts menors migrants.
4: Avui mateix, la responsable de vacunes del govern de Catalunya, del Departament de Salut, es desplaça a Ceuta. És el segon viatge que fa. Ja va estar-hi la setmana passada, no l'anterior, ajudant amb tota la logística de vacunació, traslladant tota la nostra experiència. Això és estar on has d'estar. No donar-se tants cops de pit i fer el que s'ha de fer. En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i a partir d'aquí el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això.
3: són els de

0: declaracions del president de la Generalitat, Trescat, aquest matí en aquesta entrevista. Són les 10 i pràcticament 6 minuts, un segon, i després parlarem d'ensenyament, perquè recordem que demà comencen les escoles i instituts, i presumptament, perquè hi ha una vaga convocada, els sindicats majoritaris, entre els quals USTEC i la CGT, han empatat a la gent, els mestres que facin vaga. Veurem quin és el seguiment que hi haurà, que això serà també interessant de saber. Un segon.
1: RAC 1. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
1: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
3: Aquest setembre vine a Robacrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats

0: Kuruma.
1: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masachs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masachs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masachs.com.
2: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
1: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
2: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
1: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
3: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
4: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
5: Estic venent casa meva i no me'n surto.
6: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
7: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
8: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
7: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
9: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
10: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
11: Doncs ves a Mr. D.
10: Mr. D?
11: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
12: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
13: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Màrius Carol, Mònica Terribas i Josep Martí. A l'Ell de Poll, Mònica Hernández.
14: Són les 10 i 10.
15: Cal ser que et doni una embòlia.
16: Sí. Exacte.
17: Per favor.
16: Home, per favor.
18: Quina, quina tristor.
16: M'estic deprimint aquí, eh?
19: Sí, quina tristor. No, no, no.
18: Ara ploraria.
19: No. Pues plora, plora un rato.
18: Escolta'm, sí, exacte. Jo ploraré al teu costat, Josep.
19: No passa, no passa res, ploreu.
18: Podem explicar que parlaven del cos i del cap.
20: Bueno, bueno.
16: Del destí.
20: Més del cos que del cap parlàvem.
18: Sí, sí,
19: parlàvem...
18: Perquè hi ha alguns
19: parlàvem
18: que no els hi funciona bé el cap i fan servir el cos. Aquest era el problema. Ai, bueno, sí. Escolta'm una cosa. En lloc de prendre els memories, prenen altres coses i després...
20: Deixem-ho
18: que
20: passa.
19: I després hi ha una altra cosa que va en la línia de lo que hem estat...
18: Recordo la crema catalana.
19: De lo que hem estat parlant... No, Jordi, perquè és veritat. Del que hem estat parlant ara, que és... Totes les frustracions generen actituds violentes. És a dir, l'ésser humà, quan està frustrat, genera violència. El doctor Torralba ho deia pel que fa a quan els nanos no tenen mòbils. Que si ho heu fet l'exercici, jo l'he fet, suposo que alguns de vosaltres també, quan tu dius mòbil segrestat, perquè ha passat alguna cosa, val? Que creus que mereix mòbil segrestat, el nivell de virulència... amb el que reaccionen quan el recuperen com si recuperessin l'arma, diguéssim, és l'avantsala d'aquesta abstinència que dèiem abans. Aleshores, la violència, el cos humà és un animal, no ho oblidem mai. I quan li falten les coses que necessita per viure, sigui menjar, sigui habitatge, sigui sostre, sigui el que sigui, reacciona virulentament, perquè és un animal que li falten els mínims. I per tant, estem en un món on hi ha 700 milions de persones pobres, on un 1% de la població té el que té el 50% de la població del món, i hi haurà violència. I hi ha violència.
18: Amb un problema. Els que manen formen part d'aquest 1%.
19: Clarament.
18: Que han creat una tecnologia per tenir controlat i tenir distrets tot el dia a la resta.
19: I mentrestant fem sentir culpables els que intenten arribar aquí perquè venen dels llocs on el sistema els ha anat expulsant. A part del planeta... Però bueno, ara hauríem de parlar d'educació.
20: No, que tot això és sempre discussió llarga, perquè no totes les postures de prou immigració responen a aquest perfil. No hi ha d'altres que no culpabilitzen el que ve, fins i tot entenen, o són capaces de dir al seu lloc, jo estaria a la seva posició. Altra cosa són les obligacions que té al lloc d'arribada d'establir mecanismes perquè la societat que tens, segueixi funcionant de la mateixa manera i no t'abandonis a baixar pel tobogán de la degradació social. Mm-hmm. Diu, no pot estar content de que les polítiques estiguin enfocades a haver d'importar cada any un percentatge de pobresa del món i col·locar-lo per la via ràpida a la teva societat, perquè això no funciona i genera resposta. I això no és... mirar l'altre amb menys dignitat és dir, escolti, jo sóc conscient de quina és la meva realitat, sóc conscient de quin tipus de país és el que vull i sóc conscient també de que s'han de prendre algunes decisions per defensar-lo.
0: Pràcticament un quart d'onze al matí. Demà comencen les escoles. Les teves filles hi aniran, Mònica?
15: Les meves hi aniran, encara que hi hagi vaga. El que passa és que jo ja no sé de debò cap on mirar quan em pregunten què fem dimarts, hi anem o no? És el primer dia. Sí que t'he de dir que ahir la meva filla gran, o dissabte, va rebre un missatge al Classroom, perquè es comuniquen amb ells a través del mòbil, dient que s'alterava una mica el que estava previst, és a dir, que demà hi va a 9:45, els hi diuen a quina classe van, i les classes magistrals comencen dimecres, això batxillerat.
0: Però això va així?
15: No, no, van rebre aquest missatge. En principi hi havien d'anar només dues hores. Sí.
0: No és per la vaga, això?
15: No, no, és una alteració que jo entenc que està vinculada a la vaga. Clar, no t'ho expliquen allà. Han rebut aquest missatge amb un canvi d'hora i un canvi com de tasques que es farà.
0: Si bé parlen amb la consellera, tinc moltes ganes de preguntar-li per coses que no depenen d'ella, evidentment. Hi ha coses que no depenen d'ella. És a dir, el temari que s'ensenya depèn de la llei espanyola, perquè ens entenguem, no? I això li vull preguntar, però també hi ha una altra cosa que també és important saber respecte al que es ve, que és, per exemple, això de que els nens, en les nostres èpoques, si tenies 7 cates, que en dèiem en aquella època, no passaves curs. I ara les criatures passen curs el següent. Això, aquesta
18: ni en
0: protecció...
18: Ni en 7, ni en 4, ni en 2. Que ja, no passaves.
0: No, passa, que no, no.
18: Ara sí. Ara, no,
17: i els exàmens d'estiu. A veure, setembre. Això t'obligava... jo diria que ara no n'hi ha d'exàmens, no? O passes o suspens...
15: Ara es fan les recuperacions al juny.
17: Sí.
15: És a dir, es fan els finals, queden com 15 dies, que normalment fan com un treball així més ampli, i els que tenen alguna matèria suspesa les fan al juny.
0: És a dir, aquí arriba el tema de si estem protegint en excés les criatures. Silenci.
20: Sí. Però a veure... Portes més de 30 anys abonat al pedagogisme que va contra totes aquestes coses que ara estem dient aquí que a la millor d'una manera o altra s'haurien de recuperar. I les autoritats educatives porten més de 3 dècades segrestat per aquest tipus de discurs. Llavors, el que tens entre les mans ara és el fruit d'un treball ben dissenyat, ben elaborat, i que forçosament havia de tindre aquestes conseqüències. Vull dir, no, és que no sé a qui pot sorprendre que si tu, diguem-ne, te creus la teoria de que un nen no el pots frustrar i que se'l deixes amb llibertat i li dones incentius per si sol acabarà donant un fruit meravellós en el terreny del coneixement, i no només meravellós, sinó que a més acabarà desenvolupant aquelles aptituds i aquelles actituds que ell, com a una persona única al món, es mereix. De dir, si tu construeixes l'escola al voltant d'aquesta idea, de què et sorprèn? De què et pot sorprendre després? No et pot sorprendre de res. Si tu empoderes els pares fins al punt de convertir l'escola en una mercaderia de la que ells són clients, doncs el que passa és que els pares acaben convertits en clients i llavors se comporten com davant d'una aerolínia o davant d'un restaurant o davant de qualsevol altre servei en el qual el client té dret a les coses perquè és un consumidor d'un producte determinat. Si tu els profes els converteixes en l'última baula del prestigi, i és la carrera que acabes fent perquè no has entrat a cap altra, és una carrera on el que se t'ensenya no és que l'important és que els alumnes aprenguin coses, sinó gestionar la terminologia que tots coneixem, no vull fer més riota de la que toca, pues que la majoria o molts professors participin d'aquesta mirada sobre la seva feina, pues és normal, però és que tot ens ha portat cap aquí. No sé de què ens podem sorprendre.
19: Estem focalitzats molt en l'escola i és normal, però tota la societat està patint del mateix. Aquesta mirada protectora que dèiem abans, i aquest individualisme i aquest tal, això també ens passa a la feina, no? El to, tal, amb reunions, vosaltres sabreu dir-me que també passa, no? És a dir, tots, afortunadament, vivim en entorns una mica més segurs des del punt de vista de les relacions humanes, i a les escoles això s'ha traslladat a l'extrem. Millor recomano anar a veure l'obra una bufetada a temps.
18: A temps, sí.
19: Perquè planteja això, Després és una comèdia i té girs, etcètera, no? Però planteja aquest salt generacional. I és veritat que, i abans ho deia el doctor Torralba, estem criant petits dictadors amb pares tirans, tant tirans els pares com els fills. I alhora, la segregació a escoles, no? Perquè com que pel meu fill és el millor, doncs aleshores escoles privades, escoles concertades per apartar-los d'un tipus de gent que no els farà avançar, que no els farà progressar, tot això tensa tot el sistema educatiu en molts nivells. Ara hi ha gent que la concertada està dient: la Mònica no s'equivoca perquè nosaltres tenim, ja ho sé, no cal que ho digueu, que ja ho sé. Però és veritat que tenim un clima a les escoles que està reflectint tot el que hem parlat abans, tot el que hem parlat l'hora anterior. És a dir, l'escola no és aliena en aquesta evolució social. I per tant, pares de... Què està preocupada la Mònica? Perquè les seves dues filles no pateixin aquest any les conseqüències d'un clima laboral difícil. No sé si vosaltres vau coincidir, segur que tu, Jordi, i jo ens vam perdre tot el primer any de carrera en vagues.
18: Sí, clar.
19: A l'autònoma.
18: Sí.
19: Tu devies tenir 2 anys més que jo.
18: Sí.
19: Allò estava tancat i allò tal. Bueno, jo no considero que allò fos un desastre per la nostra educació. També va ser un aprenentatge en molts sentits.
20: Els 20 és un aprenentatge, els 16 la millor no.
19: Sí, els 16 la millor no, però que els nanos de 16 tinguin algun concepte de les lluites col·lectives no està malament. No està malament.
2: I els nanos de 16, Mònica, dones
18: cosa. Un segon.
2: Si
18: les lluites no s'acaben mai, si aquestes lluites
19: formen
18: part ja de l'escola, llavors no anem enlloc. Sobretot perquè hi ha... O sigui, en tot aquest tema de l'educació, deixeu-me dir una cosa, jo, en fi, no hauria de parlar tant perquè jo ja tinc nets
19: I bé que els tens.
18: Vull dir que la condició de pare preocupat per l'escola és menor. I simplement veus, mires, no? I segurament tinc una visió equivocada. Però va haver-hi una primera negociació. Els sindicats de classe, això que em diuen sindicats de classe, UGT i Comissions van signar el primer acord. L'USTEC i la CGT doncs es van posar més d'usos. Van aconseguir una millora situació respecte al que havien aconseguit Comissions UGT. L'USTEC fins i tot recolza i tal, i tornem, i ja està, i firmem
17: consulta,
18: i tal,
17: consulta.
18: I a l'hora de la veritat fan una consulta, la CGT, que en fi, que en fi, ja està, resulta que guanya. Per què? Pues perquè vivim en un món que la gent, jo entenc, que està molt emprenyada per moltes coses, i a vegades radicalitza les seves postures.
17: Sí, però
21: dues notícies d'última hora. La primera, si sou clients de CaixaBank,
1: L'entitat informa que ha detectat una incidència a la banca digital i està treballant per resoldre-ho, sense més detalls. Una. I la segona, última hora, informen els bombers d'una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Ramon Llull de Tarragona, que ha deixat almenys 3 ferits. Hosti. Els bombers han rebut l'avís a un quart de 10 del matí. L'explosió s'ha produït durant la manipulació de productes químics. 7 dotacions dels bombers treballen al succés en aquesta facultat situada al carrer Marcelí Domingo de Tarragona. Quin forn?
21: No, només volia acabar dient, escolta, jo crec que també el món de l'educació ha de fer una mica d'autocrítica, o sigui, no tot és una responsabilitat de les autoritats i tal, sinó, ostres, jo crec que hi ha debats que s'hauria de fer en els propis sindicats, no? O sigui,
17: no, això segur, i un sindicat que sí. Aconsella votar d'una determinada manera i la majoria vota en contra, home, jo crec que com a mínim ha de fer una reflexió i algunes decisions s'haguessin hagut de prendre. També és veritat que jo, arrel d'això, he intentat de parlar amb mestres, perquè, clar, és el tema salarial que es posava molt l'accent.
19: No era la seva prioritat.
17: No era la seva prioritat. No.
21: Això es diu sempre.
17: Perquè si no s'haguessin acollit, perquè des del punt de vista salarial ja els hi està bé. Realment hi ha un problema de fons molt més gran, que és el tema del model d'escola inclusiva. Diu, treballar... I sempre poso el mateix exemple, però és que l'alcalde de Vic em diu que en un curs escolar els hi arriben 450 persones noves, el darrer curs escolar. Que vol dir que tu has de col·locar 450 nanos amb uns nivells de comprensió de català a castellà zero, amb uns nivells de matemàtica zero, i no tens les eines per acollir-los d'una manera satisfactòria. I això repercuteix en el nivell de tots els altres, i això és una realitat. Una altra cosa, i això és una realitat que està fent créixer d'una manera important, l'escola privada. Avui la gent que s'ho pot pagar se'n va a una escola privada i en aquests moments estan proliferant escoles privades perquè consideren que hi ha una possibilitat de creixement molt alta i que hi ha molta gent que no vol que els seus fills hagin de passar per tot això i se'n van a una escola privada. I això, quan ha de ser un servei públic prioritari per una societat com la nostra, entenc que hauria de ser així, jo crec que, home, és una preocupació. Està bé que existeixi l'escola privada, no la criticaré, però no perquè la gent, el model d'escola pública no sigui el correcte, no perquè la gent no s'hi trobi bé, no perquè la gent vegi que allò és un desgavell, i això és el que és més preocupant. I crec que la gran majoria dels mestres anaven en aquesta direcció.
19: Jo, Màrius, et convido un dia que vagis a una escola pública o a l'escola on van les meves filles perquè vegis i t'adonis que no és una qüestió de salari.
21: I vaig anar-hi des que tenia 3 anys fins que vaig arribar a la universitat, que també era pública.
19: Però l'escola ara ha canviat. Ha canviat el perfil de l'alumnat, ha canviat la complexitat, és diferent. Hi ha altres elements. El Quim ara feia una radiografia de l'escola inclusiva, però crec que hi ha altres problemes que el professorat ha d'afrontar, que és la burocràcia que tenen cada vegada que volen fer algun canvi, que moltes vegades les decisions es prenen des d'un despatx i no des de les direccions dels centres, que és complicat governar així, i després que no hi ha ni un duro per l'escola inclusiva. I tu parlaves de 450 alumnes, tenint en compte que a mig curs te'n poden arribar de nous, que no parlen català...
17: Durant un curs començat. Durant el curs començat.
19: Clar, tu no tens el personal suficient, com deia la Mònica, prou format, és impossible el dia a dia a l'escola.
22: Perquè, a veure, la majoria de problemes que genera aquest 4 de 10, 4 de 10 persones que necessiten atencions diverses, és precisament d'aquests 4 la diversitat. Perquè un pot ser arribat de fora, l'altre pot ser un dèficit d'atenció galopant, que això genera unes disfuncions a les aules que riuten. És a dir, el tema no són els nanos amb diversitat funcional, sinó el fet que hi ha molt dèficit d'atenció. Si els professors, i això genera un estrès en els professors extraordinari. Extraordinari, perquè com deia el doctor Torralba, si ens passa a nosaltres a les universitats, que ens acabem convertint en
19: showmans.
22: En showmans, ho dic en el bon sentit, i tots els meus alumnes que saben que t'hi dediques i que hi ets, però hi ets per retenir-los, per entusiasmar-los, per tal, i per tant afluixes inevitablement una part del nivell d'exigència acadèmica. Això passa a les universitats, que no ha de passar a les aules de batxillerat. I, per tant, formar els mestres en aquesta diversitat és importantíssim, importantíssim. No és que tinguin un professor expert en síndromes de Down, en persones Asperger, autistes... No. Té a veure, a més, amb suport psicològic, perquè han de saber aguantar aquesta pressió. I no tots els mestres estan formats per aguantar aquesta pressió.
1: Josep Martí, jo...
20: que el, amb aquest tema, com en tants d'altres, ens costa dir-nos la veritat. I,
22: jo no estic mentint, ara.
20: I una, no he fet una acusació al que dius tu, però que normalment, escolta, dic, va, pues, problema de recursos, no? I, bueno, és que els recursos no són infinits, i necessitats n'hi tenen moltes, i l'escola és molt important, però és una d'aquestes necessitats. El punt que hem arribat no va només de recursos, crec. Va de replantejar tot això i com fas que l'escola pública, que és una ròtula bàsica de socialització i de conversa del país entre ell, entre tots els que ens formem part, segueixi funcionant, perquè el que diu el Quim és veritat. Me'n recordo fa 10 o 12 anys vaig començar a dir, si tingués amics inversors, els convenceria de muntar un fons d'inversió per invertir en escola privada. Sí, sí, sí. Per què? Pues perquè ve el que venia, a base de demonitzar l'escola concertada, de demonitzar i de treballar l'escola pública únicament des del terreny de les bones intencions, és a dir, com que això és en el terreny absolut de la moral és bo, portat a la pràctica, no només ha de ser possible, sinó que serà també bo. Jo crec que hi ha algunes d'aquestes bones intencions que després de 3 dècades i l'acceleració de l'última, de dir, pues, escolti, molt bona intenció, però la posada en escena ha sigut un punyetero desastre, perquè això se'ns està desfent entre els dits. I llavors tu agafes les èlits del país, entre cometes, i fins i tot els que quan se posen davant d'un micro fan segons quins discursos de demonització de segons quines escoles, i dius, i els teus fills on van? On van? On els portes? I sóc conscient que això que estic dient ara és d'un punt de demagògia, segons com ho fa servir. Jo no em posaré mai a la boca el nom d'un conseller, no em posaré un nom a la boca, perquè sóc conscient de que els pares el que busquen pels seus fills és el que consideren millor. I la realitat és que ara mateix a Catalunya hi ha massa gent, sobretot a determinats llocs, que la tria ja no la fa en funció de l'armilla que té la butxaca i de si la seva cartera és de borreguero i amb prou bitllets per pagar-ho. Ho fa fent un esforç perquè pensa que si vol garantir uns mínims d'aprenentatge per a seus fills, hi ha un tipus d'escola al que no l'ha de portar. Bueno, pues, si aquesta és la realitat, afronta-la. Afronta-la. Perquè si no l'afrontes, cada any és una mica pitjor. I al final el que tindràs és, en nom de les bones intencions, el país partit en una falla. A un cantó, els que no tenen altra tria, i a l'altre, els que d'una manera o altra, doncs ens en podem sortir.
18: Però és que hi ha una cosa que és la prova...
3: Una rectificació, perdona, que dic que la Universitat Ramon Llull era la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Disculpes, endavant.
21: Hi ha una cosa que és la prova del nou, que és en les proves de PISA aquestes que al final...
22: Que al final no són fetes.
21: Que no han pogut ser considerades. Tu podies treure un 5% d'alumnes perquè no baixés tant el nivell. Van treure el 23%. Sí. Vol dir que els propis dirigents de l'escola no es creuen aquesta escola i creuen que l'única manera de millorar després els resultats de PISA és fent trampa.
20: Però, és fent trampa. Deixem per aixecar els ulls i no parlar només de Catalunya, perquè no som el centre del món. El Regne Unit, Anglaterra, que és el lloc, diguem-ne, on segons quines teories, allà tot val en gros. Són els primers a arribar i després els que comencen a rectificar tornant-se locos. Allà, la figura que tenim aquí a l'escola pública del funcionariat o de l'interí, que a la pràctica acaba sent el mateix, no la tenen. Saps quan sobreviu un profe al sistema públic anglès, donant classes? Ara parlo de memòria, no em voldria equivocar. Però als 3 anys hi ha una... El primer any plega un munt de gent, el segon, molta. El tercer, una barbaritat. I als 5 anys, a la professió, arriben 4 gats. Queden 4 gats dels profes que han començat i cada any han de fer crides per a poder omplir les aules de gent que vulgui fer classe. Dius, aquí això no passa perquè el mercat laboral el tenim com el tenim i si tu pilles una posició a la mamella pública difícilment s'abandona, encara que estigues frustrat. Més aviat te demanaràs una baixa o trobaràs la manera de fotre-te-ho a l'esquena. És un sistema diferent. Però a l'ambient comença a ser el mateix. I crec que tots els que tenim amics i bons amics que demà s'han de posar al frente d'una aula, doncs el que t'expliquen és bastant similar al que et pot explicar un tio d'aquests anglesos que dura un any, dos anys, tres anys, quatre o cinc com a màxim a la professió.
22: Però a mi, una cosa només, perquè el Josep ho ha dit i segur que no ho ha dit amb aquesta intenció, perquè no. Quan diu un capilla un lloc a la mamella pública com si la docència fos com si tenir una plaça de titular o de funcionari a l'educació fos una mamella de la que vas a datar i no fas, feina. Que no se'n malinterpreti, perquè els docents
20: tenim un mercat de treball que dona menys alternatives a la gent i que, per tant, la gent té més pors al canvi. I que tenim una tendència més gran pues, a pensar que toca fusta i quedar-nos com estic, perquè qualsevol altre escenari pot ser pitjor. Hi ha mercats laborals que són més dinàmics i que si a algú no li agrada la feina que està fent, pues, procura canviar-la. Aquí això no passa i, sobretot, no passa en els àmbits públics i parapúblics.
4: Jo crec que amb això, Josep, t'equivoques, eh? Les noves generacions no pensen així, però bueno, són més dinàmiques a l'hora de buscar feina. I els professors fan molta feina, Josep, molta. És a dir, no és una mamella,
20: però és que
4: allò.
20: No estic dient que... No agafeixeu el...
4: S'ha entès així.
22: No, però ho
20: torno,
22: diem.
20: Ho torno a explicar. El que dic és, el mercat laboral espanyol i el català, que no és diferent, està fet un cromo. I, per tant, si tens una feina, més te val conservar-la. I que el canvi siga massiu, és a dir, gent que té una plaça per causositat o perquè ja està a la roda i, per tant, aquesta feina més o menys la té garantida, té més dificultats per poder mirar el mercat i dir, doncs hi ha un lloc on guanyaré més o menys el mateix, encara que hagi de treballar, igual. Jo no dic que no treballin. Si dic que bona part de la feina que fan és inútil, pobres. I que haver-te de passar fent papers cada vegada que tens un petit incident a classe per guardar-te les esquenes d'un inspector que vindrà assustat perquè la seva autoritat administrativa no vol gestionar la queixa d'un pare i que, per tant, tot el que passa en una classe ha de quedar certificat, com si estiguéssim a la República Democràtica Alemanya al temps de l'Estasi, doncs bona part de la feina que fan, pobrets, no serveix per a res. I després a molts els hi toca fer una feina que no voldrien fer, perquè molts professors, o almenys els que formen part del meu cercle d'amistats, que són molt bons amics meus, i en tinc uns quants que es dediquen a això, el que voldrien és tindre eines per poder governar la classe, eines per poder ensenyar als que estan interessats en aprendre, per gestionar amb raonabilitat els que tant se'ls hi enfum, però que més o menys els pot salvar, i eines per poder descartar-se dins d'un temps raonable d'aquells que a les aules, doncs, no o a les aules convencionals, no hi fan res.
5: Són les 9:34 minuts, si permeteu que mirem de tema. D'aquí uns moments parlarem amb el director d'una pel·lícula que s'ha convertit aquest cap de setmana en la pel·lícula més vista de la història del cinema en català als cinemes, que és Cronos, que visualitza el que va passar el 17 d'agost de fa 9 anys a Barcelona i Cambrils, els atemptats. Però ha aixecat molta polseguera unes declaracions de l'actor Enric Auqué, un dels protagonistes que fa d'un dels caps dels Mossos d'Esquadra, que dijous, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, va plantejar aquesta reflexió.
6: Sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta imant que els radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, eh? Però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica, de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar. Bé, que hem de reflexionar una mica sobre això i que espero que la pel·lícula també tingui aquesta llavor.
5: L'Enric Auqué ens ha confessat que no vol entrar en més polèmica, perquè tot un merder a la xarxa a través d'aquesta declaració que ha fet l'actor català. De fet, l'actriu Mònica López, que és fa de una de les caps d'una mossa d'esquadra a Ripoll, a la pel·lícula, explica que una de les preguntes que es fan a la pel·lícula és per què uns nois catalans van decidir atemptar d'aquesta manera contra uns altres catalans, no? I ja tenim la polèmica servida, fins i tot intents de boicot al film. No ho sé, Josep, què dius?
20: No l'he vist.
5: Algú l'ha vist a la taula, la
22: pel·lícula? Jo no, jo encara
5: sí,
22: no.
5: Sí, doncs aneu-la a veure.
20: No l'he vist, la veuré.
22: Però a més, veure...
20: La veuré sense cap tipus de prejudici, perquè entenc que la pel·lícula, fins on m'han dit, va per a tres camins i no invita a aprofundir segons en quines coses. La reflexió del Auqué a mi me genera una marcada aversió. Ja m'ho va generar que visquéssim el dia després de l'atemptat d'aquesta manera. I em segueix provocant aversió que a mi se m'interpel·li a veure què he fet malament perquè hi hagi X persones que decideixen convertir-se en terroristes. Jo dic, escolti, pues, jo la resposta la tinc, i la tinc bastant clara. I no crec que els catalans haguem de fer un examen de consciència gaire profund per a saber que entre els nostres... entre els nostres conciutadans pues, hi ha una ideologia assassina, minoritària, que fa forat a través de determinats imams, que troba cervells disposats a sumar-s'hi i que agafen una furgoneta i se'n van a la Rambla a atropellar gent. I, escolti, de dir, no, és que a la millor van percebre el racisme, o la seva vida pues, era més complicada, perquè són persones doncs, que viuen, són una minoria dins d'una majoria, i tal, de dir, escolti, tot això per a mi són reflexions de segon ordre, que en tot cas no formen part de la primera pregunta que una societat que viu com un comando terrorista s'activa, es posa en marxa, intenta fer caure la Sagrada Família, com que aquests pans no se'n surten, acaben fent un atemptat indiscriminat, de dir, escolti, de veritat, jo m'he de preguntar què he fet malament, jo no he fet més res mal, els he obert la porta de casa, els he convidat a viure aquí, he posat el meu sistema de benestar al seu servei, el de la seva família, per tant, de dir... un bon infern tinguin i no m'inviti a preguntar-me segons quines coses.
22: A veure, jo crec que la reflexió que fa l'Auqué no és una reflexió... O sigui, tornem allò del món binari, no? Resulta que no ens podem fer cap pregunta. Escolta, les víctimes de Charlie Hebdo i les víctimes que hi ha hagut arreu dels atemptats del 2014 al 2017 a Europa s'han plantejat què passaven als seves banlieues a França, a París. S'ho han plantejat, i s'han plantejat de quina manera poden disminuir qualsevol risc. Això és posar la responsabilitat sobre la societat? No, rotundament no. És senzillament ser una societat madura que es vol preguntar fins a les últimes conseqüències les coses. I això vol dir maduresa. No estem en blancs i negres. Les xarxes ho són i a l'Auqué no m'estranya que no vulgui sortir avui a la ràdio. Perquè aquest cap de setmana, que jo he estat també pendent d'això, el Sergi m'anava dient, no, s'està liant part... I aleshores al final dius, escolti... hi haurà un moment que aquesta societat no podrà expressar el nivell de maduresa intel·lectual que exigeix perquè les xarxes a la que diguis, escolta, preguntem-nos tal cosa, i que no vol dir que els que van fer l'atemptat no sigui absolutament condemnat i condemnable. No estem dient això en absolut. Ara, vol dir que estem protegint tant a la societat? No, nosaltres tot ho fem bé sempre. Tal. No, escolta, la complexitat radica precisament en analitzar això, perquè si no, el que se vayan i el fuera ellos i el no sé què va creixent.
20: Però és que
22: i ho estem veient a Ceuta.
20: Però és que a base d'analitzar la complexitat hi ha una cosa que acaba passant, que és que s'altera la jerarquia dels fets. Saps? Perquè,
22: jo no crec que l'Auqué hagi alterat la jerarquia dels fets.
20: Tots els crims, fins i tot els més execrables, admeten al darrere, si hi ha prou gent disposada a qüestionar-ho i fins i tot a justificar-ho, una explicació. Perquè les humanitats, i particularment la sociologia i aquestes matèries toves, accepten qualsevol explicació.
17: No,
20: fins al punt de que tu pots... No, als Estats Units hi ha una dona que l'han jutjat ara per matar els seus tres fills i s'està debatent fins a quin punt és responsable d'això. Per tant, qualsevol fet, al darrere pot haver una tonelada de gent, tota ella molt preparada i molt llegida, per buscar...
22: O no preparada i buscar, no llegida, perquè en aquest cas és un jurat popular.
20: Buscar connexions i acabar trobant una justificació. Jo crec que hi ha elements en els que aquest exercici ha de tindre una marcada frontera. Una frontera, que és la frontera entre el bé i el mal, que existeix. I és binari, però existeix. I un tio que lloga una furgoneta i se'n va a la Rambla a atropellar gent, si s'ha criat a Catalunya, els catalans, de 10 cognoms catalans o de cap, tots ells, el que tenen és al davant 1, 2, 3, 10, 15 criminals que mereixen escarni i no mereixen altra cosa. I ja està.
1: Val. Joaquim Forn.
17: No és des de la justificació en absolut, ni és per buscar... És simplement per entendre i evitar.
22: Exacte.
17: Escolta, des del moment en què això passa, la nostra pregunta, en aquest cas com en els Mossos i en el sí de les reunions que vam tenir amb la gent dels equips de Ripoll, era com pot ser que això així passat? I no per dir, per justificar-ho, per dir pobres nois o no, en absolut. Simplement, com podem... Que estem fent malament alguna cosa? Tu pots preguntar això? Per evitar que es torni a repetir.
22: Exactament.
17: Jo crec que és una obligació.
20: Aquesta pregunta, quan me la fem, és per saber si tenim, prou agents infiltrats a les mesquites salafistes, però la reflexió a la que se'ns invita no és aquesta.
1: Deixa acabar el
17: és, precisament, això et pot portar a aquesta conclusió. Et pot portar a estudiar el paper de l'imam, però dir, escolta, ho hem fet tot collonut, i aquests xius són uns criminals, i hem de continuar de la mateixa manera, això és l'error més gran. El que tu has de fer a partir d'uns fets és analitzar el per què ha passat, i a partir d'aquí, i no amb l'ànim de justificar-ho, és evident que ningú justifica aquestes persones en absolut, però la teva obligació com a poder públic és veure on estan les causes i què pots però millorar, què fas bé, què fas malament.
20: Aquest discurs que tu fas, i jo t'he fet la pregunta per a que tu em diguessis, pues sí, a la millor no hi ha prou agents infiltrats a les mesquites salafistes, o parant l'orella en el que diuen segons quins seguidors de l'islam a casa nostra, no és la reflexió a la que se'ns invita normalment des de certs posicionaments. La reflexió és una altra. És... aquesta gent han sentit el racisme a la seva pell i, per tant, a la millor... els catalans tenim algunes lliçons a aprendre sobre això. La reflexió...
17: No, tu no.
20: El que dic és que el primer dia, després dels atemptats, va passar això, i de quan en quan, esta punta d'argument ressuscita. I és en esta que jo estic en contra. Jo no dic que tot s'hagi fet bé, igual que la pel·lícula, sinó retrata els errors del dispositiu, que em va bé, no?, perquè dius, vas fer una operació aquí de tancament de la ciutat i van acabar sortint, doncs alguna cosa es devia fer malament. No t'estic dient que tot se fes bé, ni que tot ho fessin bé. El que et dic és que la reflexió a la que se'ns invita normalment no va per segons quins camins.
21: Jo tant com sentir-me interpel·lat ho sento, no em sento interpel·lat per aquests fets. Entenc el que vol dir l'actor, entenc, o sigui, segurament alguna cosa hem fet malament i bé, això ho puc entendre, però tant com interpel·lar, és a dir, hi ha una cosa que és veritat, el mal existeix, o sigui, no en fi, no parlem de vista això, o sigui, el que es posa davant d'una furgoneta i veu allà unes criatures, una família, i s'hi passa per sobre, és a dir, això m'interpel·la poc, vull dir, o sigui, sí que és veritat que hi ha una cosa, que amb això estic d'acord amb el Quim, que dius, això no ens ha d'interpel·lar com a persones, ens ha d'interpel·lar, diguem, en tot cas, com a societat, si no hem de posar més controls amb els imams que venen aquí i tal, coses que han fet altres països amb més rigors que segurament portàvem aquí. Ara, tampoc cal d'això fer, al final han fet una pel·lícula, i la pel·lícula no és fer història. Els propis, jo recordo que el propi director va dir, escolti, nosaltres hem fet aquí, a partir d'això, hem fet un relat que no és exactament la realitat.
17: És un documental, ja ho ha dit.
1: Són 3:15, d'aquí uns moments parlarem amb una de les persones que sap més dels rècords de pel·lícules i de tot plegat, que viu als Estats Units, i que el despertarem, veure, que és en Pau Brunet, i també parlem amb el director de Cronos, perquè potser aquesta polèmica els hi ha anat bé. De fet, el resultat de la taquilla ha estat francament bona. D'aquí uns moments.
21: Ara és un món molt pesat, eh? Sí, ho discutim tot.
22: Bueno, i m'aixequem a tothom d'una manera, per favor, sí, que dius, val, ja, per, aturem aquesta agressivitat.
7: RAC 1.
8: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
23: Volver a Neptuno.
24: A Cibeles.
25: A Canaletas.
26: A la Plaza Nueva.
27: A la Plaza Mayor.
28: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
29: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
12: Doncs jo només sento la carretera.
11: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a volkswagen.es.
13: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
14: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
23: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
24: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
30: Doncs ja s'acaba l'estiu.
31: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
30: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
31: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
30: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
35: La veritat és que va sobre rodes.
34: Tan content estàs?
35: Això també.
34: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
36: El perquè de tot plegat.
1: 10 minuts i les 11... Saludo primer a Pau Brunet, que és analista... El tenim, el Pau? Espera't un segon, que ara el trucarem de seguida al Pau Brunet, perquè el teníem d'aquí uns moments en línia des dels Estats Units, quan em digui l'Ernest Ferrer, el tindrem, perquè avui als apunts ho comentàvem, Cronos, que és aquesta pel·lícula que ara comentàvem sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, ha esmicolat tots els rècords i es manté com la millor estrena de la història del cinema en català. Dissabte, en el seu segon dia a les sales, va augmentar entre un 60 i un 65% la recaptació. I és un autèntic fenomen. Però primer saludem el director de la pel·lícula, el Fernando González. Tenim a Pau Brunet? No, Fernando González Molina. Fernando González Molina, director de Cronos, bon dia, moltes gràcies.
37: Bon dia, Jordi, com estàs?
1: Molt bé. Ara estàvem parlant de l'èxit de la taquilla i estàvem parlant abans de les declaracions de l'Enric Auqué. Bàsicament, això ha esperonat a la gent en el cinema? És a dir, ha estat una promoció encoberta?
37: No, jo crec que al final Enric ha expressat una opinió personal de manera absolutament legítima, però que no responde ni a les tesis ni a la investigació que ha llevat a cabo la pel·lícula ni des de l'hora des de su personatge, no? Però o sea, que claro, tu sabes com és Twitter i com són les redes socials, que al final pues, se saca les coses de context i d'alguna manera se desvirtuen un poc, no?
1: No oblidem que això és una pel·lícula que és ficció, és a dir, ficció basat en fets reals.
37: Exacto, o sea, es ficción basada en hechos reales Y precisamente porque está basada en hechos reales, lo que aparece en la película son, lo digo por todas las polémicas y los comentarios que se han oído y se han generado acerca del contenido de la peli, son cuestiones que son fruto de una investigación, también de un sumario, de un juicio que tiene sentencia en firme. Es decir, que lo que ves en la película es lo que sucedió, al menos digo los hechos constatados, ¿no? No es una ficción en tanto en cuanto se elige, se ordena y se generan diálogos que no conocemos tal cual como sucedieron, pero lo importante, los hechos de la peli sí son hechos demostrados. A partir de ahí, las tesis que han sucedido a posteriori acerca de lo que sucedió, como no son hechos contrastados y demostrados, y Nacho y Arturo no han podido demostrarlos ni contrastarlos, no están en la película. Es así de sencillo, ¿no?
1: ¿Te esperabas que te resulta a la taquilla, Fernando?
37: A ver, no. O sea, yo sentía que la película apela a un acontecimiento que ha marcado, bueno, lo sabéis vosotros mejor que nadie, ¿no? La historia de Barcelona y de Cataluña, y que creo que está contada con respeto, con rigor, y aspiraba a que interesara al público, pero realmente que sea la película más vista este fin de semana en Cataluña, que sea la película en catalán más vista de la historia en su primer fin de semana, pues son datos enormes. Y estamos muy, muy, muy contentos, sobre todo por el esfuerzo enorme que se ha puesto en la película a todos los niveles de investigación, pero también de honestidad y de respeto, ¿no? Hay un intento siempre de haber hecho la película desde un lugar muy, muy respetuoso, y entonces estoy contento que el público haya respondido.
1: Normalment sabem les taquilles que hi ha, poc a poc, anem sabent el cap de setmana. Tu has dit una cosa que sembla que és així, que és que Cronos ha superat, per exemple, pel·lícules com Spider-Man, com l'Odissea, és a dir, a Catalunya és la número 1.
37: Exacto, es la número uno en Cataluña. Sí, es la película que se ha pasado por encima de todas estas, y yo creo que es motivo de orgullo para toda la cultura catalana, para la cultura hecha en catalán, que la película se haya colocado por encima de películas con unas promociones, con unas maquinarias mucho, mucho mayores que la nuestra, ¿no? Y eso nace de algo muy intrínseco y de una cosa muy, muy auténtica, que es el interés del público por conocer una peli que habla de cosas que le tocan. Al final yo creo que el cine está para eso, ¿no? Para que te lleguen las historias.
1: Ara sí, el Pau Brunet, que crec que és a Los Angeles, a aquesta hora, és una cosa, moltes gràcies, és analista cinematogràfic. Hola, Pau, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia, bona nit, bon matí.
1: Quina hora tens tu ara aquí?
0: Són intempestives, la 1:54 del matí.
1: Hòstia, una espora, efectivament. Escolta, m'has mirat els números de Cronos, no?
0: Sí, menys abans festiu aquí. Sí, ja he mirat els números, sí. Bons, okay. Bons.
1: Bons? Aviam, què vol dir com a bons, Pau?
0: Bé, bueno, bons, home, jo sempre considero... A veure, la pel·lícula 1 ha sigut la pel·lícula més gran a nivell d'estrenes, és a dir, ha sigut l'estrena més vista de la setmana, entrant en sisena amb 485.000, quasi 65.000 espectadors. I bona, jo sempre tinc una mica en compte que la pel·lícula no ve, per exemple, apadrinada, diguem, amb una 3 Media, un Telecinco Cinema, ve amb TV3, ve amb Televisió Espanyola, llavors les promocions són més medides, no sé com dir-ho en català.
2: Mesures. Mesurades.
0: Mesurades, gràcies. Aquestes hores no em surt res. Llavors, crec que una pel·lícula que sí que ha funcionat molt bé a Catalunya, ha funcionat menys bé a la resta d'Espanya, però bueno, són xifres que estan per damunt de moltes estrenes similars, com l'any passat vam tenir Los Tigres, ha fet quasi 150.000 euros més que Los Tigres, que era una pel·lícula molt més gran, amb un càsting bastant voluminós, i altres pel·lícules com com es deia aquesta, on sortirà?
1: Quina?
0: Tierra de Nadie, sí, va. Tierra de Nadie, que estrena de primavera de fa un any, que també venia amb valors molt similars i ha fet una xifra a la línia.
1: Pau, divendres la pel·lícula va tenir 16.000 espectadors a Catalunya, va recaptar 120.000 euros. Clar, és que, sí. És a dir, aquí posem un context, estem parlant de que és una pel·lícula que ha estat més vista que pel·lícules de la qual n'hem parlat molt els últims temps, que són Casa en Flames, El 47, sí, o El Carràs.
0: Que està molt a aquesta línia, i també hem de tenir en compte que moltes de les còpies que s'estrenen fora de Catalunya són o bé en català, o bé doblades. Llavors, clar, ja no tothom vol veure una còpia doblada al català i no tothom voldrà veure una pel·lícula en català. Llavors, aquesta, la mesura aquesta de no funciona igual a Catalunya que fora, ja ens l'hem trobat amb el 47, ens ho vam trobar en Casa en Flames de forma molt més exagerada. El 47 va anar una mica millor, però ja era un cas que ens esperava que passaria amb Cronos també.
1: Abans d'acabar, deixa'm preguntar-te un parell de coses. La primera, als Estats Units continua el fenomen Spider-Man, no?
0: Seguim, sí, és número 1, ja 6 setmanes, 7.
1: Hosti, tu. I està a punt de ser, es pot convertir en la pel·lícula més vista de la història?
0: Hauria. Vista no, més taquillera, és a dir, que farà la xifra més gran mai recaptada en als Estats Units, sí. O sigui, crec que això, cap de setmana que ve, un altre, perquè ja està a 922, li falten uns 14 milions, passarà. O sigui, jo crec que semblava que no, però passarà, i de fet, ja aquí aposta, jo aposto una mica que arriba als 1.000, el bilió de dòlars que diuen aquí.
2: I en canvi la Supergirl... No. S'ha estavellat de mala manera, no?
0: Sí. Home, supera que no va funcionar mai bé, no va funcionar als 80, no ha funcionat ara i no ho sé si la Warner, sea con Paramount o no, ho tornaria a intentar. Jo m'ho passaria tres vegades.
1: Ara, per cert, va haver-hi a la mitja part de la Super Bowl va haver-hi una actuació musical, que tu parlaves també al Twitter, Pau, una actuació musical que va ser cinema pur, que és l'actuació de Bad Bunny. Sí, allò va ser cinema pur, és a dir, era un pla seqüència de no sé quanta estona.
0: Sí, crec que és cinemàtic, ja directament cinemàtic, un espectacle i per veure-ho allà en viu i per veure-ho a la tele. Jo crec que sí que va ser un dels shows més vist d'aquí, jo crec que va ser una revolució i que s'hagi convertit ara en 7 Emmys amb el show més premiat de la Super Bowl de la història. Ja, jo crec que marca bastant antes i després, no? Aquest intermig, això de la Super Bowl, que vaja, va arrencar més una llàgrima, personalment a mi em va passar.
1: Hi ha una cosa, ara parlaves de Spider-Man i també d'aquesta mitja part de la Super Bowl amb Bad Bunny, hi ha una realitat que és a l'era de l'streaming, que tenim plataformes que podem veure-ho tot. Que en aquests moments hi hagi una pel·lícula que pugui ser la pel·lícula més taquillera de la història del cinema, hosti, això significa que és un any especialment bo, no?
0: Bueno, és un any, ja ho he dit a vegades, és un any que ja crec que passem pàgina de la pandèmia, és un any que ja, amb el que trenquem un sostre que no sabíem si arribaríem a trencar alguna vegada després del 2020-21, i que ara ja ens servirà per fer un canvi de d'antecedent, no? Fins ara sempre estàvem dient supera, arriba les xifres de 2018, 2019, ara per fi ja podem dir no, les xifres de 2026 faran un... m'adirà dels següents anys, no? Si estarem per damunt o per sota ja ho anirem veient, però ja trenquem la dinàmica, no? Abans de la pandèmia, després ja l'hem superat i ara podem tornar a veure... Hi ha una constància, Estats Espanya, Europa encara és més difícil, hi ha més oferta cultural, però sí que als Estats Units estem veient una constància d'anar al cine, de pel·lícules que fan unes xifres, vulguis o no, descens al principi, després continuen, ve una altra... Ja no estem veient... Veiem molta concentració, o sigui, Spider-Man ho concentra tot, l'Odissea també, però hi ha una vida més enllà d'això, i anirem veient com avança la resta de l'any, però vaja, superaran els 10.000 milions, que serà la...

0: estic amb Cronos, que és el Javier Martínez, que és el pare del Xavi, un aquell nen de 3 anys que va morir a l'atemptat de la Rambla de Barcelona, i ha explicat que veu convidar, Fernando, un grup de víctimes d'aquell dia a veure la pel·lícula i que amb ell li va fer mal el pla dels serveis de neteja netejant la sang del mural de Joan Miró. Què et sembla?
1: Claro, yo creo que, o sea, para empezar, me parece de una valentía, y lo digo de corazón, enorme, enfrentarte a una película que de natural te va a provocar dolor siempre. O sea, todas las imágenes te tienen que llevar como espejo a un lugar de muchísimo sufrimiento. Nosotros, la Unidad de Víctimas del Terrorismo, conocía el guión, las secuencias, estuvimos en contacto con ellos todo el tiempo, y en todo momento sabían cómo contaba la película, cómo se contaba la película, desde dónde se contaba la película, y cuál era el relato, ¿no? Cómo era la mirada absolutamente cuidadosa sobre las víctimas. Por eso nos centramos en la investigación criminal, por eso huimos de cualquier tipo de morbo. Claro, de una persona en concreto, que entiendo y empatizo totalmente con el dolor de esta persona, claro, de repente una imagen le provoque más o menos dolor, claro, es que es normal, es que lo respeto absolutamente, pero ya te digo que, claro, es muy difícil entrar a valorar esto desde ese lugar. La película la vieron, se les enseñó antes para que estuvieran preparados para ello, pero claro, es que la sola también lo decía él, creo, y la sola imagen de la furgoneta, pues claro, o sea, tiene que provocarte un dolor enorme, y es evidente que nunca encontrarán, digamos, ¿sabes?, como relajo en eso. Pero es verdad que también nos ha llegado desde la Unidad de Víctimas del Terrorismo la información y el mensaje, digo, de toda la asociación en general, ¿sabes?, como institucionalmente, que veían y entendían y sentían el respeto con el que estaba hecha la película.
0: Fernando, felicitats, fins molt aviat, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
0: Un abraç. Una abraçada, per ser també al Javier Martínez, el pare del Xavi, que ha tingut aquesta valentia.
2: És que la gent que ha sigut víctima mai podrà trobar consol, no? I ho parlàvem quan parlàvem del terrorisme d'ETA, no? És a dir, no pots donar protagonisme a les víctimes des del punt de vista institucional o fins i tot de prendre decisions, perquè el seu dolor és irreparable i la seva situació és d'un dolor terrible. Jo trobo un mèrit brutal que el pare del Javier Enés, perquè...
0: Totalment.
2: Perquè és impossible que no et faci mal cada frame.
0: Sí. És el que deia el Fernando González Molina, la força i la valentia de
2: enfrontar-se
0: amb una pel·lícula. Escolta, anem acabant, però abans, d'aquí uns moments parlem del Barça, evidentment, i de l'Espanyol, i del Madrid,
2: gols,
0: i tot plegat. Sí.
2: Sergi m'ha dit, aprèn-te tu, t'ho has d'aprendre bé, perquè demà parlarà d'això i jo...
0: Com està, per cert?
2: Bé.
0: Sí, el veuré avui o no?
2: No.
0: No, val.
2: Ha sigut una operació...
0: Breu.
2: Molt breu, d'emergència, però ens... Sust! Ha sigut un ensurt.
0: No, dic quasi ens veurem avui, perquè avui hi ha la presentació del llibre del Factor Puyal aquesta tarda
2: no
0: a Barcelona.
2: Venir.
0: Per cert, dèiem això, abans d'acabar. Clar, l'altre dia el Guillem Milky Way, el divendres, va fer les grans cançons de l'estiu. I va fer, i va explicar una cosa que em vaig quedar, quan ho vam sentir aquí, tots ens vam quedar, Mònica, sí. Ens vam quedar tots corpresos. Per què? Doncs perquè hi ha una de les grans cançons de l'estiu que es va fer mundialment famosa, la va ballar fins i tot Bill Clinton, i és aquesta.
3: En la

0: Però hi ha un grup que es diu Desmadre 75, que anys abans, vaja, tenien una cançó que era molt popular, tan popular que era aquesta. Ja si us en recordeu d'aquesta.
1: Saca el wiki xeri para personal, que vamos a ser un guateque.
0: Efectivament.
1: Llévate el casete pa poder bailar.
0: Com una discoteca.
2: Como en una discoteca.
0: Doncs atenció, atenció, perquè aquest grup, que es diu Desmadre 75, el Guille Milkway va veure, em va descobrir, que té una cançó que es diu Tengo una pena, escrita molt abans de la Macarena. Atenció a Tengo una pena de Desmadre 75.

0: i dius, hosti...
1: Estamos allí, eh?
0: Val, pues, després de la tertúlia de futbol, d'aquí a uns moments aquí al món a RAC1, parlarem amb un dels líders de Desmadre 75, que es diu Seju Monzón. I diràs, qui és el Seju Monzón? Entre

0: altres coses, és el germà de José Miguel Monzón, el gran Wyoming. D'aquí una estona parlarem de si realment es veu que ho van presentar una querella, no sé com va acabar la història, i avui explicarem com va acabar la història, que suposo que havia passat de puntetes, perquè uns es van fer milionaris i els van 75 i estan a casa. O sigui, que ho sabrem.
1: Quina és la cançó de l'estiu favorita del Jordi Basté?
0: D'aquest estiu?
1: No, així en general.
0: Ui, no, si no ho sé, tant en general no ho sé. Ho fes molt difícil, això.
2: Impossible, eh?
0: Sí, és impossible.
2: Perquè hi ha moments de la vida sí, i hi ha altres moments de la vida.
0: Sí, sí, a mi, esclar, a mi el record del Guayas Guayas, per exemple, aquella cançó de Sayers, a mi que és una cançó que m'agrada molt. Bueno, va, Mònica Hernández, anem pel·lante o què?
3: Som-hi, va. Vinga, va. Aviam,
0: demà
3: avui...
0: Demà torna la Mònica Hernández, demà, per parlar de les escoles, demà.
3: Ah, sí, demà sí. Torno? Ah, sí, sí, sí. Molt bé, sí, perfecte, va bé saber-ho, va bé saber-ho, perfecte. Ja demà em preparo...
0: Jo m'invento les coses tal com per... em passen
3: sí,
0: pel cap.
3: Sí, això ho tens.
0: Tot pel mateix preu, eh?
3: Això ho tens, sort que vam tornar a guiar-nos perquè el Bastem fa anar d'una banda a l'altra.
0: Mira.
3: Avui que heu parlat tots de la memòria, recordo una frase que ha dit el Josep Martí a l'inici, per ajudar-nos a fer memòria, ha dit, la setmana passada es va fer un comentari en aquesta tertúlia, que vull recordar, de lo bo que era, esclar. Comentari que vaig dir jo, ole tu, Josep, molt bé, per començar així. En fi, avui que som 24 hores de l'inici del curs escolar, hem arrencat amb la ressaca de les eleccions alemanyes, en Jordi Basté, que ens ha fet una classe magistral per poder entendre una mica què és el que ha passat, ha dit que allà es viu d'una manera en què molta gent no se sent còmoda, i això explicaria aquest resultat. I aquí tots heu tornat a la memòria. En Màrius ha dit que parlem d'un país que va portar per la via democràtica Adolf Hitler al poder. Home, aquelles eleccions del 33, sí, via democràtica, però sota pressió, amb un incendi al Reichstag, etcètera, etcètera. La Mònica Terribas, que ha dit que hauríem d'aprendre de la història, que estem a tocar de la mateixa circumstància. En Joaquim Forn, que ha dit que sembla mentida que hi hagi generacions amb tan poca memòria. I el poeta, el Josep Martí, que ha dit allò de la memòria és cendra entre els dits. Vinga, va, la Laura Ruiz Trullols, la corresponsal de RAC1 Alemanya, ens ha fet una radiografia del líder d'Aliança per Alemanya, ha dit que és una persona molt carismàtica, sempre amb un somriure i molt coneixedora de la zona. I en Tobar, que ho ha acabat reblant, dient que tot el que passa a Alemanya...
2: Es que porten sempre un somriure, són uns ximples.
3: Sí? D'acord. Tot el que passa a Alemanya té un efecte dominó. I aquí ha aparegut el nostre guru, el gran doctor Torralba, que també ha parlat de la memòria. Ha dit que és un gran cementiri de Josep Maria Castellet, que tenim amnèsia col·lectiva i que no recordem els grans esdeveniments de la història. Hem empoderat, ha dit, els cretins. I la llibertat d'expressió ha de tenir límits, segons en Torralba, perquè estem perdent els matisos, els grisos. Sobre l'escola, home, els dos principals problemes serien l'escola inclusiva, no hi ha recursos, segons la Mònica Terribas, no hi ha prou formació pel professorat, també l'impacte tecnològic, ha explicat en Torralba que els professors s'estan convertint en showmans per poder captar l'atenció dels alumnes, i un tercer element, la crisi d'autoritat dels mestres i també la intromissió dels pares, que som molt pesats. Segons en Torralba, els pares són com lleons que defensen els seus fills com si fossin reis. I...
2: No
3: i en Màrius, que ha dit... No m'entenc la lletra, un clàssic. I en Màrius, que ha dit allò, si en lloc de llegir els clàssics o els llibres d'història ens passem tantes hores al TikTok, doncs, noi, què vols explicar tot plegat? Màrius Carol, els teus desitjos són ordres, per mi. Els vull fer realitat. Quan en Basté ha presentat la tertúlia avui, ha dit... és la tertúlia de les Mòniques. Jo és que treballo per en Joan Ferrer, que és la persona d'aquest programa que fa el diàling. Necessito talls bons. Llavors, tu has començat a cantar allò de Mònica, de Los Ángeles, no és aquesta cançó? Que com feia?
2: Mònica, nina, nina, nina... No me'n recordo la lletra.
3: Tu saps la lletra?
2: Escolta, la memòria... Deies fa un moment que la memòria són cendres. Escolta, estem parlant d'una cançó que deu ser de l'any 74, o por ahí.
3: O sigui, hi ha coses que queden retingudes a la memòria. En fi,
4: no
3: la
4: vol
3: frase...
4: cantar.
3: No vol cantar, ja ho he vist.
4: Però la frase... El Martí sí que vol cantar.
3: Ah, vols què vols cantar, Martí? També em serveixes pel diàleg, vinga. Sí,
1: la que em serveix... Però esta no, jo, Soledad, criatura tan hermosa que no sabe que es triste.
2: Per favor,
3: això és recitar,
2: eh? José, no?
3: Això és recitar, sí, has de cantar.
1: Pero yo la quiero así distinta porque es sincera y es natural como el agua que bebe, nacida de ese manantial.
2: ¿Qué lleva?
1: Sin saber a dónde va.
2: Crec que t'ha saltat.
1: Qué bonita es mi Soledad.
0: Vinga, acabem-ho, acabem-ho, perquè això anirem pel pedregar.
3: Rematem amb una frase... final del doctor Torralba, que diu el gran debat d'avui és com ens salvem dels bàrbars.
0: 11 i 11 minuts, dues notícies d'última hora. La bona notícia pels clients de CaixaBank és que ja funciona, ja va. Des d'un matí de problemes a l'aplicació, l'entitat ja ha restablert el servei. I la segona, novetats de l'explosió a la Facultat de Química de la Rovira i Virgili de Tarragona. Segons els bombers, l'incident s'ha produït a dins de la vitrina de laboratori de bioquímica quan feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Els danys han quedat restringits d'aquesta zona. Els hem activat 7 ambulàncies, s'han atès i traslladat 3 persones, un home i una dona en estat greu i una dona en estat menys greu. Són les 11 i 11 minuts. Acabem aquí. D'aquí uns moments, el 0-5 del Barça a Mestalla, l'1-0 del Betis al Real Madrid i l'empat a 1 de l'Espanyol amb el Sevilla. Aquí al món a RAC1. 11 i 12.
5: Ja és aquí la tornada a l'escola. Actimel, el teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ha ofert el perquè de tot plegat.
6: El perquè de tot plegat.
7: RAC 1. Volver a Europa.
8: Volver a levantar la copa.
9: Volver a Neptuno.
10: A Cibeles.
11: A Canaletas.
12: A la Plaza Nueva.
13: A la Plaza Mayor.
14: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
15: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
16: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
15: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
21: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
22: Doncs jo només sento la carretera.
21: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
23: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
24: Que l'any serien... 1, 2, 3...
23: Més de 2.400 euros.
24: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
23: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
26: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
27: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
28: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls.
0: Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
1: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
4: Un quart tocat a 12.
5: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
4: Miguel Rico, Rico, Rico, bon dia tingui.
9: Bon dia, jove.
4: Bueno, Santi Segurola, què tal, Santi? Bon dia.
10: Bon dia.
4: Bon dia. Joanjo Pallàs, què tal, Joanjo?
11: Hola, bon dia. Bon col·leccionador dia. De cromos.
4: Què, que, algun problema?
11: No, estic definint. Així és, em sembla meravellós.
4: No, ho dic perquè, això ho diu perquè hi vaig entrar al Pou, a la transmissió abans del partit, del València-Barça, i he dit que ara m'he enganxat als cromos de Panini.
11: Benjamin Button, però...
4: Bueno, i el Juan Lom va enviar, el Joan Lluís García em va enviar, que tinc, es veu que tinc dos cromos que ja es paguen a eBay. Perquè són de col·leccionista, com si fos la tauseta daurada del Willy Wonka.
11: Si no, perquè així... això dels cromos...
4: Saps què em passa?
11: S'ha convertit en allò com als Estats Units, que ara... al final acabes...
4: No, saps què passa amb els cromos?
11: Utilitzant els cromos com or...
4: Però diria que aprens de futbol. Reserves. Aprens de noms de futbol que en ta vida havies vist. Una, o sentit. I la segona és que és el moment que tinc d'intimitat i que no utilitzo el mòbil. T'ho juro, eh? Hola, Edu de Batlle, bon dia.
12: Hola, bon dia.
4: Edu fa veu de cazalla perquè el partit va acabar tard, perquè l'Espanyol Sevilla es va jugar a les 9 de la nit.
12: Amb gol al minut 95, a més.
4: Efectivament. Aviam, coses... Del partit del Barça d'ahir a Mestalla, jo deu fer la meva opinió, vosaltres dieu. Hi havia una època que els aixecarrecopes patien pels partits de Lliga. I hi havia una defensa del València que en lloc de botes jugaven a madestrals, en destrals, que eren Carrete, Arias, Tendilla, Botubot. Després va venir una segona etapa del València on cada vegada que trepitjava la gespa del Camp Nou... Hi havia una mena de publicitat de Dodotis a la graderia del Barça d'un personatge que es deia Piojo López. Ahir vaig veure el pitjor València que jo recordo la meva vida. Això no treu, perdó, eh? Això no treu el mèrit bestial del Barça, no d'aquest partit d'ahir, sinó d'aquest començament de temporada. Vull dir, és bestial veure jugar al Barça. O sigui, a mi la primera temporada de Hansi Flick em va agradar, la segona em va agradar una mica menys, però aquesta tercera ha començat d'una manera espectacular, amb jugadors de la casa, amb... Vull dir, és una cosa que dius... Quina barbaritat. El partidàs d'ahir de Fermín, de Lamín, de Rodri, fins i tot Joan Garcia, que el tenim com oblidat allà, però que per això el van fitxar, perquè que en pugui treure dues, o perquè surti més enllà del que és a la seva zona de porteria per... En fi, no ho sé. Miguel Rico, què penses?
9: Bueno, començaré dient el mateix que vaig dir dilluns passat. A mi els partits del Barça ara sempre en curs, perquè no em canso de veure futbol i de veure intensitat i de veure ocasions de gol. La superioritat va ser incontestable fins al punt que jo crec que Barça i València semblaven equips de diferents categories. Reconec el mèrit extraordinari de tot el que va fer el Barça, també no per justificar el València, jo no vaig estar al camp pel que vaig sentir, la gent que ve a València, 40.000 persones, crec, estaven més per fotre fora el propietari que no,
4: sí,
9: no, que no per animar l'equip, i suposo que en aquest context deu ser dificilíssim mirar de jugar a futbol amb uns tios que saben, que en saben més que tu. De manera que tota la pressió del Barça constant es va tornar passivitat per part del València i per circumstàncies de la vida no vam veure al final un resultat que hauria estat una massacre, perquè jo crec que si preguntes a qualsevol persona que hagi vist el partit et dirà que 5 gols van ser pocs per les moltes oportunitats i les excel·lents aturades del porter del València. I després hi ha la perspectiva de la progressió de les 4 jornades. No valoro els 3 punts que li trau al Madrid ni el 5 a l'Atlètic. Valoro com el Barça ha estat capaç de jugar amb intensitat, eficàcia i contundència aquests 4 partits i porta 17 gols, que vol dir una mitjana de més de 4, i com una vegada més aquest joc ens ha deixat en evidència a tots els que tenim la costum d'opinar, perquè jo que fins a l'últim moment he estat mantenint que el Barça necessitava un nou per fer gols perquè havien marxat els 2 que més en feien, resulta que apareixen tios que troben l'espai, l'oportunitat per convertir-se com el Rafinha amb el Pichis i el campionat ara mateix.
4: Aviam, Joanjo.
11: Sí, jo crec que el Barça és un equip en plenitud ara mateix, que té un entrenador que ja està en el tercer any, que té poders absoluts sobre el vestidor i cobertura aèria de la llotja també absoluta, que això el fa sentir molt segur, que el patró de joc cada cop està més marcat i jo crec que aquest tercer any ja es nota que ja l'equip juga sol. Crec que el Barça desprèn una idea de modernitat absoluta, és a dir, allò de que tots ataquen i tots defensen es compleix des del minut 1 fins al 90, encara que el Barça guanya 0-5, si veus les imatges semblava que anés empatant, perquè anava amb una voracitat per un altre gol constantment. Té una plantilla àmplia que és fonamental per l'esglaó següent, que jo crec que aquesta setmana és la setmana que comença la Champions, crec que ningú dissimula el vestidor. Cada cop que li pregunten als jugadors per la Champions, diuen obertament que és l'any de la Champions. L'entrenador ja ho va dir l'any passat, que prefereix la Champions que la Lliga directament. Crec que el Barça pot administrar, com no ho ha fet a les últimes temporades, a l'equip B a Malà, i a més es confon perquè té 17-18 jugadors que aspiren a ser titulars i ningú pot dir que aquest ho és més que l'altre.
9: És que ho són.
11: Ara mateix Olmo és suplent de Fermín i Olmo és un dels millors jugadors del Mundial de fa 2 mesos. Jo crec que hi ha vegades que no pots posar pegues a un equip i estem en aquest moment. A mi em sembla que sí, que el València està en un estat de crisi existencial des de fa anys, econòmica, esportiva i el que vulguis, però el Barça ha d'anar als llocs i se'ls ha de trobar com estan, sí. I no és responsable de les crisis dels altres, i jo crec que és evident que anar a València, anar a Mestalla, abans era una altra cosa, però és que el que et transmet l'equip és que es trobi amb el rival que es trobi, ara mateix està en un estat de gràcia que en fi, jo quan veig les combinacions que fan, perquè bueno, el primer dubte que era el València defensava molt aculat, no? I estaven dient, no, a veure com el Barça atacarà aquests sistemes defensius, no? Perquè fins ara s'havia trobat equips que eren com més oberts. Bueno, és que la velocitat a la que executen les parets, les triangulacions, en fi, el tema de Pedri i Rodri, que si s'entendrien o no, aviam, ara Pedri està més alliberat, perquè Rodri, a part de ser un fitxatge extraordinari i un jugador d'una jerarquia absoluta, és un defensor quan perd la pilota. Sí, sí. I ell té un índex de recuperacions per partit descomunal. És un mig-centre molt de contenció, també. Tot i que també pot marcar gols, és un mig-centre perfecte. Clar, Pedri està més alliberat. O sigui, se sent més segur a les seves esquenes. No ha de fer tant esforç com abans. Per tant, ahir ja marca un gol. I quan veig les combinacions Fermín, Lamine, Rafinha, Gordon, que també participa molt bé, o ha entès molt l'estructura col·lectiva de l'atac, bueno, jo crec que estem davant d'un equip que aspira a guanyar la Champions aquest any i es pot dir sense cap tipus de complex.
4: Que, per cert, jo crec que s'estan posant encara les mans al cap al Madrid de no haver fitxat Rodri, cosa que em costa molt d'explicar, quan era el que t'ava fet que aniria a passar. És a dir, es va canviar, Bernardo Silva se'n va anar al Madrid quan havia de jugar al Barça i Rodri que havia de jugar al Madrid.
11: No és el fitxatge de l'estiu, és el fitxatge dels últims 5 anys més important, perquè potencia el Barça d'una manera descomunal I li treus al jugador que segurament arreglava els problemes del Madrid al mig del camp.
4: Seguro, la que dius.
6: Pues hay muy pocas cosas que añadir a todo esto. En primer lugar, lo que sí creo es que el Barça necesitó una crisis verdaderamente brutal, bestial, quizá la mayor de su historia, para reencontrarse, para reencontrar una fórmula que la iba abandonando poco a poco. Y quedaban restos, pero lo que estamos viendo ahora es un regreso a lo mejor que hemos visto del Barça, en unas condiciones francamente difíciles, económicas. Se van solventando, el campo es nuevo, ya no se tiene que jugar en Montjuic, o por lo menos se volverá a Montjuic circunstancialmente, pero lo que tenemos es un equipo extraordinario. Lo que vi ayer fue el fútbol en toda su belleza. Una cosa maravillosa, un despliegue sensacional, en la que no sabes muy bien qué elegir. ¿Qué quieres elegir? El debut de Rodri no puede ser mejor. El partido de la primera parte de Lamine, incomparable. El partidazo, la actuación, yo diría casi gloriosa, de Fermín. Es que no puedes decir nada más. El experimento Spart, un chico de 19 años que nunca había jugado de defensa, no de defensa izquierdo, siempre en el medio, sufrió un poco frente a un jugador rápido. Además, le colocó el entrenador de Valencia, al jugador más rápido que tenía, al joven Etorbi, para medirle a Spart. Pero la aportación de Spart al juego del Barça es hay que medirla, y hay que medirla como algo grande. Es decir, todo salió bien, todo fue perfecto. Es un equipo que 2 años de éxitos en la Liga y casi en la Copa Europa. Hace 2 años el recorrido del Barça en la Copa Europa fue sensacional, y el año pasado casi también cayó contra el Atlético de Madrid sin merecerlo. Y no ha perdido el apetito, y no lo ha perdido frente a lo que se suponía que sería el regreso del Madrid a una posición extraordinariamente competitiva. Pues no, el Madrid sigue teniendo problemas y el Barça parece que no. Yo creo que es 6 jugadores de la cantera en la alineación titular. No se puede decir más, y simplemente pensar que al Barça se le va a medir este año en la Copa Europa, porque lo que tiene por delante es el desafío soñado. Es aquello que empieza ya a perseguir con obsesión, no gana desde el 2015, y no sé si este equipo la ganará o no. Lo que sí te puedo decir es que en Europa yo creo que hay 3 equipos a los que hay que ver necesariamente. Uno es el Bayern, otro es el Paris Saint-Germain, lo ha demostrado en los 2 últimos años. Pero yo creo que belleza por belleza, ninguno supera al Barça. Luego le pueden ganar, puede sufrir, puede tener lo que sea. Pero el equipo al que hay que ver en el mundo es el Barça.
4: Carai, tu. Edu de Batlle, vas veure el Betis-Madrid?
7: Sí.
4: I què et va semblar?
7: Més del mateix o fins i tot pitjor, fa un any, al Madrid.
4: Ara tinc en condicions normals, a Madrid li fot 4, eh?
7: Sí, però sí, puc arribar a estar d'acord que amb les convocacions de la primera part el Madrid podia mereixer guanyar, però jo al Madrid no li veig una idea al darrere. És a dir, el Madrid porta, igual que el Barça porta 2-3 anys fent gairebé tot bé, parlo dels despatxos i la gespa i la banqueta, el Madrid porta 2-3 anys fent-ho tot malament, i aquest any han portat un entrenador que
4: va amb el fre de mà posat.
7: I que no canvia res. És a dir, un entrenador que tu per canviar la dinàmica d'un equip que porta 2 anys en blanc necessites un revulsiu a la banqueta. I Mourinho no és un revulsiu a la banqueta. Futbolísticament no t'aporta res diferent del que feia, per exemple, Xavi Alonso. Llavors, el Madrid va d'errada en errada. I aquest estiu, si parlem de gestió als despatxos, jo crec que Florentino Pérez, que probablement passarà la història com el millor president de la història del Real Madrid a nivell de títols, Florentino Pérez crec que vol batallar-li a Joan Laporta el títol també de millor president de la història del Barça. Perquè cada decisió de Florentino és, i Rodri és la cirereta, és una gran notícia pel Barça. És a dir, Florentino aquest any porta un entrenador totalment intranscendent des de fa 10 anys a l'elit del futbol europeu. És que Mourinho no ha entrenat a cap gran equip des que va marxar de la Premier, diguem-ne. es gasta 120 milions en un extrem que no necessita, sobrepagant a Diomandé. Renova Vinícius quan és clarament un futbolista que no sé si has de vendre, però que no has de renovar, no has de fiar el teu futur a Vinícius. I després, com dic la cirereta, no fitxar Rodri o no fitxar un mig centre. És que el Madrid ho fa tot malament. Evidentment guanyarà el 90% de partits a la Lliga perquè amb el talent que té ja li servirà.
8: Aquest és un altre problema que en parlem un altre dia, Edu, que és que cada vegada més està passant una cosa al futbol espanyol que no passa a la Premier, per exemple. I és que veus clarament que això serà Barça-Madrid i la resta. Perquè la Lliga de Madrid també...
7: I compte, jo crec que ja està començant a passar, el Barça aquest any ja pot passar, segurament no serà, eh? Però que el Barça li comenci a passar com li passa al Bayern i al PSG, que és que puguin, el que deia el Joan, puguin rodar a la Lliga perquè li sobrin punts.
11: Jo crec que hi ha una crisi que jo crec que en part molt responsable és la Lliga, que és la desaparició de la classe mitja alta de la Lliga, sí, sí, que sempre havia existit, que eren els... bueno, el València, el València, Sevilla, el de... Sempre hi havia un grup d'equips que jo no dic que ara ja estiguem en aquest escenari, eh? Jo crec que l'altre dia el Betis va guanyar el Madrid, és a dir, no oblidem que això fa 3 dies. A l'Atlètic a Sant Mamés, li va fotre 3 a l'Atlético. És a dir, jo crec que és més una alerta, un avís del que pot passar, perquè jo crec que encara no estem en aquest escenari. Però sí que crec que la diferència entre el Barça, el Madrid i la resta a efectes de regularitat, és a dir, no puntualment que puguis trobar amb dificultats en un camp, sinó en la lluita per les primeres places, sí que això s'està...
9: Jo soc de la Diana, jo sí, entenc perfectament el que dieu i el fantàstic que seria guanyar la Champions, però per mi la Lliga és el pa nostre de cada dia. I
8: hi ha molts entrenadors que diuen això, que està guanyant la Lliga, és el que el trofeu no, no per exemple.
9: Això cadascú pensa com vol. I tothom crec que té arguments per defensar la seva posició. Jo crec que escolta, si els demés estan malament que s'espavilin, tu el primer que has de fer és guanyar la competició domèstica, fer tot el possible per guanyar la competició internacional, si pots bé, si no, pues ho tornes a intentar, i després de tantíssims anys, vull dir, no, jo no tinc, ja he perdut el factor presa, no tinc...
11: No, però jo parlava més de...
8: Segurola, què dius? Sí, sí.
6: No, jo, con respecto a la Premier, yo creo que evidentemente su capacidad financiera es incomparable, absolutamente incomparable. Pero me parece que esos... que se sobreestima, lo digo sinceramente. Para empezar, la Premier League en los últimos 10 años lo han ganado 3 equipos. 6 veces el Manchester City, me parece, o 6-7. 2 el Liverpool y 1 el Arsenal. El último año solos, como en España. En la Liga Española ha habido 3 equipos que en ese periodo han ganado la Liga. Real Madrid, Barça... más veces, y Atlético de Madrid. Es decir, que en eso estamos igual. En cuanto a la diferencia, sí que es cierto que si sube el Ipswich o el, yo qué sé, o el Hull, se pueden gastar 200 millones. Pero hay una cosa bastante interesante sobre la Premier. Cuando tú quieres ver... la Premier se ha gastado 4.000 millones, que es más que lo que se ha gastado todas las ligas europeas. Pero el fichaje más caro de la Premier ha sido Enzo Fernández. 150 millones. ¿Quién quiere ver a Enzo Fernández? ¿Quién va a pagar una libra por verle? No, si es que Elliot Anderson ha sido el tercer jugador. Elliot Anderson. Son jugadores buenos y están muy buenos. Puede que muy importantes para ganar títulos. Pero si tú quieres ver a los mejores jugadores del mundo, no vayas a la Premier. Verás a buenos equipos y a buenos entrenadores y un ambiente magnífico y un producto comercial de primera, pero curiosamente los dos mejores jugadores del fútbol inglés, Kane y Bellingham, no juegan en la Premier. Ninguno de los aspirantes al Balón de Oro, quitando quizá a Haaland, juega en la Premier. No juega ni Kvaratskhelia, ni Vitinha, ni Dembélé, ni Nuno Méndez, ni nadie. Y tampoco no juega Lamine, no juega Vinicius, no juega Mbappé, no juega Rodri... O sea que vamos a dar el verdadero valor que tiene a las cosas y no estar siempre pendientes de la Premier. Es cierto, pero la Premier se ganó el año pasado con un equipo que metió el 30% de sus goles en faltas y córners. Fue aburridísima, hay que decirlo así. Entonces, Sé que la diferencia en España es enorme y hasta, digamos, peligrosa desde hace muchos años. De este tema venimos hablando hace 30 años. Pero curiosamente lo decimos el día que el Atlético de Madrid pierde 3-0 y bien perdido en San Mamés, que pierde el Madrid con el Betis 1-0, y veremos más resultados de estos. La Liga, esto es algo que el Barça ha aprendido. El Barça ya no pierde en partidos pierde muy pocos partidos de esta clase, porque está enchufado y porque es muy bueno y por lo que sea. Pero es que en la Liga es una liga diversa, se juega con mucho tipo de estilos, temperaturas que no las ven en la Premier. Todo es complicado en la Liga y a veces no nos damos cuenta el valor que tiene. Ayer el Valencia jugó mal y no es el Valencia de toda la vida, pero un problema que tiene el Valencia es su público. Un problema desde hace 10 años, quieren echar a al propietario del club, no lo consiguen y cada año hace que el equipo juegue peor, porque el equipo ya juega contra su público. Así como van a hacer, no es un problema de la Liga, es un problema del Valencia.
4: Aviam, són les 11:36 minuts i ahir mentrestant ens vam anar a dormir amb un Espanyol-Sevilla, amb un empat a un, amb el Sevilla pràcticament la segona part jugant amb 10, i amb el miracle de la Santíssima Trinitat, que va aparèixer al minut 98 de partit, Edu?
7: Sí.
4: Va agradar l'Espanyol ahir o no?
7: No, gens. No. No, jo crec que el Sevilla va estar millor 11 contra 11 fins al minut 55, i el Sevilla va estar millor 10 contra 11. L'Espanyol té un problema, no diré greu, però per mi comença a ser preocupant, un problema de creació. Quan té la pilota, és veritat que el partit d'ahir és un partit que cal llegir allà potser de la normalitat, perquè aquest tipus d'equips com el Sevilla, molt físics, molt intensos, que guanyen duels i que basen el seu joc en això, a l'Espanyol li van malament, però, i tampoc se'n trobarà tants a la Lliga, però l'Espanyol no m'agrada gens amb la pilota als peus. No és un equip que tingui problemes defensant-se, tot i que té llacunes defensives, ahir en té dues i una d'elles li costa el gol, però és un equip que li costa atacar, li falta joc al mig del camp, li falta sortida des del darrere, i els centrals van estar molt malament, ahir l'equip va dubtar, i ahir vaig, potser exagero, però ahir vaig, em va venir una flaire de segona volta de la temporada passada i no m'agrada. Però és veritat que és molt d'hora, és veritat que els dos primers partits van ser molt bons, la victòria contra el Llevant i la derrota contra el Madrid, després a Sant Sebastià no vas estar bé, però vas competir, i ahir, malgrat que no estàs bé, competeixes. Jo crec que això és la principal virtut d'aquest Espanyol de Manolo González des del primer dia que va arribar, que és que fins i tot jugant malament, els dies que jugues malament competeixes, i és un equip que competirà. No tinc tan clar, com té molta gent, clar, que la plantilla d'aquest any sigui millor. Això ho dirà el rendiment de futbolistes que de moment són titularíssims, però que l'any passat estaven a segona, que no hem vist encara a primera. Parlo, per exemple, de Calatrava, parlo de Javi Hernández, jugadors que, bueno, aquí se li ha posat molta responsabilitat sobre les espatlles i que encara han de fer el pas de debutar a primera. Tots just estan jugant els seus primers partits. Espero que l'equip vagi a més, però el partit d'ahir em deixa dubtes. Ara venen dues sortides seguides contra Osasuna i Rayo, i després ve l'Elx a casa per tancar aquest periple abans de la aturada. I l'Espanyol ha de començar a millorar el joc i ha de començar a sumar punts, perquè si no, la segona volta de la segona de l'any passat pot ser una remora bastant important mentalment.
4: Avui recordeu que avui hem un partit de segona que juga el Centre d'Esports Sabadell a partir de 8:45 en directe a RAC+1. Recordeu que el Girona va treure un excel·lent resultat 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. El Girona està ara ja en llocs alts. Recordeu que ja comença la Champions, demà ja juga el Madrid contra l'Inter, demà passat juga el Barça a casa a les 6:45 de la tarda per glòria i gràcia dels companys de la premsa escrita i pels que anem a dormir d'hora, que és 6:45 contra el Feyenoord. I recordeu que el cap de setmana torna a haver-hi Lliga, el Barça torna a València, en aquest cas al camp del Llevant, que juga diumenge 4:45 de la tarda, la mateixa hora que ahir, que també per glòria i gràcia a tots nosaltres.
7: Fresquet també, com ahir, sí, el partit.
4: Sí, efectivament. L'Espanyol juga, com deia ara l'Edu, al camp d'Osasuna el dissabte 4:45 de la tarda, mentre que a les 9 de la nit hi ha el Real Madrid-Rayo Vallecano. Aquests són els partits més destacats d'aquesta pròxim cap de setmana. Senyor Rico, senyor Segurola, senyor de Batlle, senyor Pallàs, als seus peus, com sempre. 20 minuts i a les 12, i d'aquí uns moments la semblança entre una cançó de Los del Río i una altra del Desmadre 75. Macarena A.
10: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
13: RAC 1.
14: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
15: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
14: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
16: Xato! L'estiu s'acaba.
17: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
19: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
18: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
19: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
20: Si vos la compra veas a la carrera.
22: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
20: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
30: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
31: Parlem, truca al 1713 o entra a parlem.com.
25: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
32: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
33: Carglass canvia, Carglass repara.
34: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
35: T'ha anat bé de gust la rutina?
34: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
35: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
36: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
37: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: Pràcticament 3:15, per acabar el món a RAC 1, avui volem intentar contestar una pregunta que l'altre dia amb el Guille Milky Way, el líder de la Casa Azul i col·laborador del món a RAC 1, ens preguntàvem si aquesta cançó és un plagi.
39: Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
4: Ahir, a mitjans dels anys 90, aquesta cançó de Los del Río es va convertir en una bomba mundial. Va acabar venent el duet sevillà més de 14 milions de còpies de la cançó i va fer ballar el món sencer. Però 20 anys abans hi va haver un grup que es diu Desmadre 75 que va treure la seva primera cançó que va ser un èxit espaterrant.
40: Saca el wiki, Shelly, para el personal y vamos a hacer un guateque.
4: El curiós del cas és que en aquella època això era un single, a la cara B d'aquest èxit, d'aquest single, hi havia aquesta altra cançó titulada Tengo una pena.

0: Reja ha provocat l'explosió. Anem cap allà, Marina Pérez Got.
1: A hores d'ara, les persones que treballen o fan classe en aquest campus de la Universitat Rovira i Virgili han pogut tornar a les seves aules i als seus despatxos, excepte aquelles persones que necessiten els laboratoris, que és la zona de la universitat que continua amb accés restringit i on hi treballen els bombers. L'explosió ha tingut lloc cap a 9:15 durant la manipulació de productes químics i que s'ha produït una deflagració d'àcid nítric que ha provocat almenys 3 persones ferides, però de caràcter lleu. A hores d'ara, els bombers continuen treballant en aquesta zona que està evacuada, però han informat que no hi ha danys estructurals.
0: I ara els esports. Amb Albert Pedrol.
2: Eric García estarà disponible per jugar diumenge al camp del Llevant. El central va trencar-se el nas ahir a Mestalla, però tot i així no es perdrà ni un partit. És veritat que dimecres no podrà jugar contra el Feyenoord, però el motiu és que arrossega una sanció de la temporada passada a la Champions. Està previst que aquesta setmana s'entreni amb mascareta i que també la dugui diumenge al Ciutat de València. La lesió d'Eric García va ser l'única mala notícia pel Barça ahir a Mestalla. L'equip de Hansi Flick va golejar 0-5 al València i és el nou líder en solitari de primera amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Avui s'acaba la jornada quarta, amb 2 partits més, a les 7 de la tarda Getafe-Celta i a 9:15 Elx-Real Societat. I a segona, avui el Sabadell rep el Còrdoba a la nova Creu Alta. El partit és a 9:15 del vespre en directe a RAC+1. De moment, l'equip de Ferran Costa és 12è amb 5 punts.
0: I el temps, avui tornarà a ser un dia de sol a tot el país i de calor intensa. Tot i que les temperatures no es dispararan tant com al cap de setmana, encara es mouran entre els 32 i els 38 graus a moltes comarques. A partir de dimecres arriba un canvi que farà baixar els termòmetres, portarà pluges i vent de mestral i de tramuntana. Això és tot per ara. Actualitzem la informació a la 1 i l'ampliem al 14:15.
3: El minut a minut de RAC1.
4: Més fàcil.
3: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
4: Actualitzada.
3: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
4: Renovada.
3: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
4: Escolta.
5: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
6: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de...
7: La Diagonal.
6: Encara som a la Diagonal, eh? Sí. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: Olot! Sí! Sabadell! Sí! Sabla Dret! Sí! El Prat! Sí! Nou Barris! Sí! Gràcia! Sí! Barberà! Sí! Sant Gregori! Sí! La Franca del Penedès! Sí! Rubí! Sí! Mataró! Sí! Setmanat! Sí!
7: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
6: Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
9: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
9: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
6: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
9: De seguida parlem de l'ascens a l'extrema dreta alemanya, de l'inici del curs escolar, demà o no, del nou líder de la Lliga Espanyola,
6: va.
9: De la victòria ahir del Barça masculí de futbol,
6: el que
9: abans es coneixia com el Barça...
6: Hòstia, que no sabeu fer res més que parlar del club de la cena d'enfrente.
9: Home, fem altres coses, ja l'he dit.
6: Tu creus que heu d'embafar l'audiència?
9: Aviam...
6: parlant del Futbol Club l'Esport.
9: L'Esport, sí. En parlem perquè el Barça va fer un partit des d'ahir, no només això...
6: Però, perdona, però avui ha vingut tot de pericos entre el públic.
9: Ah, sí?
6: Home, parleu de l'Espanyol. Parlem del partidàs de l'Espanyol.
9: Parlem del partidàs de l'Espanyol. A veure, l'Espanyol va...
6: Què?
9: Sí.
6: Què? L'Espanyol, què?
9: Això dic jo.
6: Et costa, què?
9: No, home, què?
6: Costa parlar de l'Espanyol en aquesta ràdio.
9: Home, costa perquè...
6: Parla.
9: Sí.
6: Què?
9: L'Espanyol ahir va empatar contra el Sevilla 1-1.
6: Bueno...
9: Què?
6: Això...
9: Partidàs?
6: Home! Partidàs, un partidàs, és que aquest empat... Amaga moltíssimes coses positives, eh?
9: Amaga coses positives, sí.
6: Home, per favor, 1-1, 1-1 contra el Sevilla.
9: Sí.
6: Un punt més a la classificació.
9: Sí, sí. Ja sé com funciona. Ja...
6: Ep! Sí. I jugant a casa nostra. Ep! I jugant contra 10 durant mitja hora perquè el Sevilla li van expulsar un paio.
9: I tot això és bo, se suposa.
6: Ep! i marcant el gol de l'empat a l'últim minut.
9: Ja.
6: Emoció.
9: Sí.
6: Taquicàrdia. Caiguda lliure.

0: Sí. Final feliç.
1: Sí.
0: L'Espanyol és el Dragon Khan de la Lliga de Futbol.
2: Bueno. Ja van uns gens que és 1-1.
0: Esperem que no sigui l'Huracán Còndor. L'Huracán Còndor, una columna que cau en picat. Una caiguda lliure de 100 metres.
1: No, un moment. Ja
0: quan arriba es baten tots. Sí, l'Huracán Còndor.
1: La temporada passada ja va passar l'Huracán Còndor, que van pujar. Després van caure molt fort i després van aixecar una mica... Prou
0: com just per sobreviure.
2: Traient la mà de sota terra.
1: Molt bé, doncs felicitats a l'Espanyol, ja està, ja matem el tema. Moltes gràcies.
0: No, matem el tema, no matem el tema.
1: Sí.
0: En canvi, el Barça què fa? Home! Què?
1: Com què fa
0: el Barça? Què?
1: El Barça està arrasant.
0: El Barça, al minut 20 de partit,
1: sí,
0: ja guanya 18-0.
1: No, i això li sembla malament.
0: I això què és?
1: Sí.
0: Exacte, això és... avorrit.
1: Home, no.
0: Veure un partit del Barça és avorrit.
1: No, home, no.
0: És com veure Titanic.
1: Què diu ara?
0: Bueno, ja saps que el barco xocarà, s'enfonsarà i Leonardo DiCaprio morirà.
1: Sí.
0: Perquè l'únic tauló de fusta que flotaràs a la planca ara la seva estimada tot per ella.
1: Sí, ja. Bueno,
0: quina gràcia té saber com acaba.
1: Home.
2: Hi ha moltes teories sobre el tema de Leonardo DiCaprio morint perquè hi ha programes de televisió que fins i tot han fet una projecció de quan media aquell tauló.
3: Exacte.
2: I han vist que hi havien perfectament dues persones i mitja i que per tant...
3: És ella és un egoista. O sigui, al final se tracta de victimitzar la víctima.
0: Victimitzar la víctima.
3: De revictimitzar. Si la culpa és de la dona.
0: O sigui,
3: no pot ser, doncs, la culpa no és de la dona, la culpa és de Leonardo. Que anava tan calent que no necessitava pujar a la fusta.
2: Ja tenia una boia, vols dir?
3: Bueno, sí.
0: Bueno, va. Bé, escolteu, de seguida parlem de la jornada de Lliga.
3: Perdona.
0: Sisplau, eh?
3: No,
0: va, Jean Pol.
1: Descanseu, que de seguida, això dèiem, que parlarem de la jornada de Lliga del cap de setmana, però abans hem de parlar d'altres qüestions.
0: Sí, si res no canvia en les properes hores, el curs escolar començarà demà amb una nova jornada de vaga, eh?
1: O sigui, que no començarà curs escolar, és
0: a veure,
1: això?
0: Sí,
2: de fet, avui tenim tot de refugiats a l'estudi, que...
0: Sí. Tot ja de nens estic... que ja us podeu quedar aquí, perquè demà no hi ha classe.
2: N'hi ha tres que han vingut amb el sac de dormir.
1: Exacte. Són meninos de rua.
0: Bé, a veure, avi, sí. Serveis mínims n'hi haurà demà.
1: Molt bé. Serveis mínims vol dir que hi haurà molts pocs mestres per molts nens, eh?
0: Sí.
1: I que no es podrà fer classe en condicions òptimes.
0: Sí.
1: I que els nens jugaran més que aprendran.
0: Sí.
1: Doncs no sé diferenciar un dia de vaga d'un dia normal de classe, eh? Perquè això va així,
0: bueno,
1: eh?
0: Tampoc exageri,
1: no, bueno,
0: no exageri.
1: Què diuen els sindicats?
0: Doncs
1: a favor dels sindicats, de tota manera.
2: Els sindicats convocants que diuen que són conscients que fer vaga el primer dia de curs és una data sensible,
1: sí,
2: i que això complica la vida de moltes famílies, però que la situació és la que és.
1: Jo crec que aquí el tema és que la gent ja té els pebrots plens de la situació a les aules.
0: Segurament,
1: general,
0: sí.
1: A mi em passa el mateix. Jo n'estic fins al capdamunt. Tinc els collons tan inflats que ja els he posat nom.
0: Avi, sisplau.
1: Els voleu conèixer?
0: Avi, que hi ha menors.
1: Vinga. Bueno, no rebris el capdamunt. Tenen nom.
0: Els
1: meus sobres tenen nom. Es diuen Lenin i Bakunin. I cadascun pensa una cosa... són autònoms. El de l'esquerra i el de la dreta. Ja veuràs, un moment, mira. Mira, Lenin, què en penses de la vaga de mestres de demà?
4: Si els mestres no tenen condicions dignes, els alumnes no tindran oportunitats.
1: Molt bé, veus, tenen un cervell propi.
0: Està bé, pot ser que tingui la veu de Doraemon.
5: La butxaca màgica.
1: Sí, exacte. És la butxaca màgica.
0: És una mica sortit a la butxaca màgica.
1: Això és el que ha dit el Lenin. I què diu en Bakunin?
4: Tot el suport als professors.
1: Molt bé.
4: Canteu amb mi.
1: Sí.
4: A les barricades, a les barricades.
1: Molt bé, canta i tot. Vinga, a casa tots dos. Fins aquí l'opinió de Lenin i en Bakunin, altrament coneguts com els meus pebrots inflats.
0: Molt bé. I vostè què en pensa, avi, de tot això?
1: Miri, jo, sobre la vaga de professorat de demà...
0: Sí.
1: Jo penso que...
0: Avi, no es deixi a mitges la frase.
1: Vols veure el pal de la pancarta?
0: Va, avi, va. Sisplau, que avui a la competència també parlarem d'eleccions a Alemanya.
1: Sí, de les eleccions regionals, per primer
0: molt
1: cop.
0: Bé, molt interessant.
1: Sí, a vostè, és el seu tema?
0: Ojo, no eleccions a Alemanya, que
1: no.
0: Ja m'interessaria molt poc.
1: A vostè li interessa més que...
0: Eleccions... regionals.
1: Regional, sí.
0: Ojo,
1: és una tradició, també,
0: ojo,
1: de tant en tant, les eleccions regionals.
0: Algú me sabria dir alguna regió d'Alemanya?
3: Palma de Mallorca.
2: És correcte.
0: Les illes, sí.
4: Palma, sí, home, es diu... No es diu Palma de Mallorca, es diu Palma.
2: Sí, sí, sí. Però ja s'ha entès.
4: No, massa coses enteneu.
6: Pues la mare
2: que
6: em va parir.
2: És estrany que s'hagi equivocat.
7: Dèiem que parlem de les eleccions regionals a Alemanya. Per primer cop des de l'auge del nazisme, l'extrema dreta governarà un land alemany.
2: Sí, el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta.
7: Molt bé, tu dius l'extrema dreta guanya les eleccions a Alemanya. Sí. I jo pregunto, per una paraula, eh?
2: Sí.
7: I?
2: A veure, deixa-ho estar.
7: No?
2: El que dèiem, que l'últim partit d'extrema dreta amb possibilitats de governar algun lloc a Alemanya van ser els nazis.
7: Bueno, pues que tu me dones aquesta dada?
2: Sí, com dada històrica, eh? Com per tenir-la sobre la taula, com per poder jugar.
7: No? I es veu el viaix, i es veu el peu del que calces.
2: Ja. Yeah.
7: Però és que l'última vegada vam guanyar un partit d'extrema
2: dreta
7: eren els nazis.
2: Sí. Nazis no, és en castellà. Allà, s'entressaràs als nazis.
7: Bueno, pues jo et pregunto, ara en dues paraules, no en una.
2: No.
7: Faig la pregunta en dues.
2: Sí.
7: És que van guanyar els nazis.
2: Sí, ja.
7: I què?
2: Bueno, és igual amb vostè.
7: No, és igual, no. Guanya l'extrema dreta a Alemanya. Guanya l'extrema dreta a Alemanya.
2: Una cosa, un moment. És Alemanya, no és Alemanya.
1: Home, són 18 temporades. Jo crec que això ja no ho imaginem.
2: Oriol, sisplau. No, ja ni vostè ni Màrius Carol. No, és Alemanya.
1: És Alemanya.
7: És que dels nazis només expliqueu-lo dolent.
2: Aviam, un moment.
7: Però escolta'm. No ho...
2: S'ha de contextualitzar.
7: Expliqueu-ho tot. Sí. Els nazis van fer moltes carreteres, eh?
2: Sí, bueno, sí, clar, alguna cosa havien de fer.
7: I una altra cosa. Mai cap exèrcit al món ha anat tan ben vestit com l'exèrcit nazi, eh? Ojo, eh? Botes lluents, eh?
2: Botes. Bueno, sí. I? En una paraula.
7: Abric. Quan feia fred...
2: Sí.
7: I els tios anaven amb abrics creuats, eh?
2: Sí, allà de
7: Ojo,
2: no va donar per...
7: Ojo, eh? I de pell, eh?
2: I de pell, sí.
7: Tota la roba de tot l'exèrcit feta a mida, eh?
2: Sí.
7: A cal sastre.
2: Un únic sastre, eh? Per tot l'exèrcit. Bueno, en fi, moltes gràcies, deixo estar. No banalitzi.
7: No, perdona, tu veus una panícula. No banalitzo.
2: Crec que ha arribat ara, no banalitzi.
7: És que, clar, no tot és negatiu dels nazis. Escolta'm, fixeu-vos en la roba.
2: No.
7: Tu veus una panícula de guerra?
2: Sí.
7: Qui porta els uniformes guapos?
2: Bueno, tant és, no, un no va perquè porti un uniforme més...
7: L'exèrcit del Regne Unit s'enfrenta als nazis alemanys perquè llavors tu agafes un nen, agafes qualsevol d'aquests nens que han vingut avui.
2: No barregi nens i nazis.
7: Els hi poses la pel·lícula, l'exèrcit britànic contra l'exèrcit alemany.
1: Els russos que anaven amb aquella cosa tan peludeta.
7: Amb qui aniríeu vosaltres?
2: Però no els han vist.
7: Amb l'exèrcit anglès, uns soldats que van amb boina?
1: A veure, un moment, que diu que van amb boina?
7: O amb els nazis. Bueno, per favor.
8: No.
2: Ara, acabem de destruir tota la tramoia del programa.
7: Bueno, que aquesta és la ràdio Walker. Aquesta és
2: la ràdio de les sensacions.
1: Porten nens adoctrinats.
7: Home, nens adoctrinats, però a tope. Fixa't tu que els pares ja no fan de pares, fan de ventrílocues. Ojo, no tinc collons de dir-ho jo. Digue-ho tu, que tens 4 anys.
5: Em sona aquest plantejament.
2: Jo crec que no, crec que no ha sigut un nen, ha sigut un pare fent veu de nen dient...
1: No.
2: De fet, he estat jo. És la meva veu d'abans de...
1: Abans de canviar la veu, l'any passat, no?
7: Dieu-li a aquesta criatura adoctrinada que els uniformes d'Alemanya, de l'exèrcit, els dissenyava un gran dissenyador de moda que es deia Hugo Bros.
2: No, Hugo Bros, no, Hugo Bos.
7: Què he dit, Hugo Bros?
2: No.
7: Germà del Mario Bros?
2: No.
7: I de Luigi Bros. Dos dels germans eren la pistes, i el tercer va sortir dissenyador de moda.
2: Sí.
7: Deuria ser el germà de construir.
2: Prou. Sí, no puc més.
7: Escolta'm, ja jo només us diré una cosa. Us poseu les mans al cap i una mica també al cul amb que l'extrema dreta moderada guanyi unes eleccions.
2: L'extrema dreta moderada, Jep.
7: Sí, home, sí. Però escolta'm, l'extrema dreta ja mana als Estats Units. Sí. Què passa?
2: Home,
7: no, la guerra mundial, la bomba nuclear... No.
2: No. No,
7: com a molt, podríeu dir, bueno, és que es posen una gorra. Posa una gorra, Ronald Trump
2: ha fet augmentar els preus a nivell mundial a uns límits amb tot el tema de l'estret d'Hormuz, no acabat amb la guerra d'Ucraïna.
7: Escolta'm, poc producte americà consumeixo. Però el ketchup...
2: Què dius?
7: A mi el ketchup...
2: Què estàs dient, en Pol?
3: No, prepareu-vos perquè donaré una dada d'aquí a poc.
7: Va, home! Ja trigaves.
2: Què diu Donald Trump? És igual.
7: No res, l'extrema dreta ja mana als Estats Units i no passa res. L'extrema dreta mana a Argentina?
2: Sí.
7: Argentina ha declarat la guerra. Europa i tot els... Li han matat...
2: No,
7: com a molt, però ja ha sortit Milei amb una serra elèctrica. I em diràs tu quin mal hi ha. Bueno, sortir botigues, amb una serra i...
3: Les botigues d'empanades, vull dir, és guerra híbrida, no?
2: Que aquest no és elèctric, és mecànica la serra. Perquè, perquè si fos elèctrica, que també n'hi ha, hauria de sortir amb un cable elèctric. I bueno, surt, jo crec que va amb
3: batxilla. Però tenen bateria, també.
7: Porten bateria, sí. Sí, llavors,
3: al,
7: un
3: final, al final anirem tots a l'extrema dreta, perquè clar, si no hi ha dades...
7: Però escolta'm, l'extrema dreta mana a Itàlia?
2: Sí, amb el govern més longeu de la història.
7: També, i tot s'acabarà el món.
1: On vol anar a parar?
7: Pues escolta'm, l'extrema dreta manarà a Espanya. Això ja us podeu anar preparant. I escolta'm, no passarà res.
3: No passarà res.
7: Bueno, així, aquest programa de ràdio us el tancaran.
3: Sí.
7: Però ja està.
3: A mi em fa molta por tot plegat. Que mani l'extrema dreta a Espanya, a mi fa molta por. T'imagines que guanya l'extrema dreta a Espanya i espien els rivals polítics amb Pegasus? O pitjor encara, us imagineu que l'extrema dreta arriba al poder i prohibeix fer un referèndum? I que malgrat tot la gent vota pacíficament i envia la policia a atonyinar votants? T'imagines que guanya l'extrema dreta i la policia espanyola atonyina nanos per portar una estelada? Prepareu o que tanquen diaris, o que tanquen TV3 al País Valencià. És que tu imagina que arriba l'extrema dreta a Espanya. Són capaços d'enterrar gent en calç viva, eh?
7: Sí,
3: és increïble el que són capaços.
7: Ja està?
3: Sí, ja m'he quedat tranquil. No sé si s'ha entès.
7: Sí, diria que sí.
3: D'acord, molt bé. Doncs si no ho torno a repetir, per si hi ha algú que no ha estat a la guai.
7: No cal.
3: Perquè aquí l'únic que ha demostrat que està una mica atent és un nen de 4 anys. Sí.
7: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
1: Doncs això, ha arribat l'hora de parlar del Barça, ho havíem de fer...
7: Efectivament!
1: Hem parlat de l'Espanyol una estona i ara toca parlar una estoneta, potser una mica menys del Barça, eh? Espera un moment, Charlie, de tota manera...
7: Efectivament, soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol! Passió pel Futbol! Però abans de parlar del Barça, tot i que aquest és un programa d'humor, hem de tractar un tema seriós.
1: Sí.
7: Un tema incòmode. Un tema fins i tot desagradable. El partit d'ahir de l'Espanyol.
1: No, home, no. Però que ha de ser incòmode. Ja n'hem parlat.
7: Un moment.
1: Sí.
7: Demano la paraula per il·lusions.
2: Per il·lusions.
1: A veure, vostè ja n'ha parlat abans. Del...
7: No, per il·lusions no. Demano la paraula perquè estic il·lusionat.
1: Ah, què diu?
7: Demano la paraula per il·lusions. Sí. Perquè aquest Espanyol il·lusiona.
1: Sí, ja l'hem vist al principi.
7: Ahir, 6 de setembre.
1: Sí.
7: De 2026. El dia en què l'Espanyol va aconseguir arrencar un empat del tot poderós Sevilla, de Georgi Kotxorashvili. Un migcampista espectacular del Sevilla. Li van treure targeta groga al minut 2!
1: Sí, no l'havia sentit mai, el nom d'aquest jugador.
7: Perquè ets un ignorant.
1: Bueno, pel que sí.
7: Però l'Espanyol va aconseguir un punt contra l'equip de jugadors de talla mundial com Robi Ure. John Guridi. Manuel Bueno Sebastián. Això que bueno és.
1: Això són jugadors reals.
7: Sí, figures antològiques del futbol mundial. Com Miguel Sierra. O José Carmona. Jugadors amb nom de vida, qualitat dubtosíssima.
1: Per què dius, home?
7: Sírvame usted una copa de tinto, Miguel Sierra. O un José Carmona. Tintorro Gran Reserva.
1: Per què diu Tintorro Gran Reserva? No, sí que tinc la sensació d'haver anat a l'institut amb Miguel Sierra i José Carmona.
2: Sí, estava pensant si eren jugadors de l'Espanyol o excompanys meus d'institut. Sí,
8: jugadors
2: sí.
8: Del Sevilla, de fet.
1: Ah, sí, del Sevilla. Ah,
7: no, va, per favor, que no sabem l'alineació de l'Espanyol, o què collons?
1: No. Bueno, però no entenc per què està tan content per l'Espanyol.
2: Conec Edu Expósito, és l'únic que conec.
1: Sí, deia que només van poder empatar a l'últim minut, van salvar un puntet, això és veritat, i això que a l'última hora de partit, com ha explicat vos abans, el Sevilla només tenia 10 jugadors.
7: Bueno, escolti, m'és igual, però jo estic il·lusionat, la il·lusió no me la traureu.
1: Val, però deixi'm parlar del Barça, hòstia.
7: Estic il·lusionat perquè ahir l'Espanyol s'enfrontava al seu màxim rival.
1: El Sevilla?
7: No, l'Espanyol.
1: O sigui, el màxim rival de l'Espanyol és l'Espanyol.
7: Tu calla, que això només ho puc dir jo, que sóc perico.
3: Perdoneu que us talli, ara sí, m'ha semblat sentir que em cridàveu.
7: No, Jean Paul, no t'hem cridat en cap moment.
3: La Jean Paul Senyal?
7: En cap moment.
3: Segur?
7: En cap moment.
3: Doncs la gent és a punt de cridar el meu nom.
7: Què dius? No interrompis, sisplau, que hem de continuar parlant.
3: No t'ho creus?
7: No.
3: Ja veuràs, escolta atentament. La gent que vol...
9: La dada, Jean-Paul.
3: Bueno, hi ha una persona...
1: Sí, una persona.
3: Hi ha una que ens va sentir la setmana passada i que sap de què va el rotllo.
7: Només una persona.
3: Qui és aquesta persona? Ha sigut tu? Ha sigut tu? Ha sigut tu. Molt bé. Doncs aquesta persona ho tens tot pagat per Òscar Dalmau. Vale?
7: Sí, sí.
2: I els altres?
3: I els altres ara tenen l'oportunitat de fer-ho millor. Eh? Ah. Quan jo dic la gent que vol, vosaltres heu de contestar la dada de Jean-Paul. Eh?
2: Amb il·lusió, no, diria?
3: Sí, ja no demano tant. Val?
7: Molt bé.
3: La gent que vol...
8: La dada de Jean-Paul.
3: La gent entregada, moltes gràcies.
2: És veritat que allò de l'il·lusió no...
3: Moment.
2: Perdó.
3: Has trepitjat una cosa que ja estava trepitjada. Sí. Podem sentir, sisplau? Gràcies.
7: Dada
3: Jean-Paul.
7: La dada Jean-Paul.
3: Ara,
7: quina és la dada que ens has de donar?
3: La temporada 91-92, la Unió Esportiva Figueres es va enfrontar al Cádiz en promoció d'ascens a primera.
7: I? I?
3: I va perdre.
7: No, no, que dic, i això què té a veure amb l'Espanyol Sevilla d'ahir, que estàvem parlant ara?
3: Res, però jo tinc una base de dades i el que passa que encara no sé filtrar les dades, me falta el Premium de Cloud.
7: Pues llavors, no facis aquesta secció?
3: Bueno, és que...
7: O sigui, si dones una dada, ha de tenir relació amb el tema que estem parlant. A mi què m'importa que la Unió Esportiva Figueres...
3: Ja estàs disparant contra la gent de Figueres, que no són catalans o què?
7: No, home, sí, però que no té res a veure amb el que estàvem parlant.
3: Aleshores, com el meu referent, jo faig com el meu referent, que és l'Oriol Jové, ja ho sabeu, el mateix fa el nostre company
7: d'esport, sí, Oriol Jové.
3: L'especialista en dades, ja sabeu, el vam tenir la setmana passada aquí.
7: Perdona, l'Oriol Jové sí que té una base de dades contrastadíssima. Bueno, ell no agafa una dada a la babala. Vull dir, l'Oriol Jové no s'inventa res.
3: Amb tots els respectes, sembla força que s'inventen les coses, eh?
7: És que ha de semblar...
3: Ahir a les xarxes va publicar una dada que diu, atenció, això va publicar en Jové, i diu, amb el 0-1, Lamine Yamal ha marcat el número 300 de la història del Barça al camp.
7: El gol. No, no ha marcat el número 300.
3: La gent pel context, tractant-se de futbol, crec que ja ho havia entès.
2: Perdó. No era telefonia. No és que hagués marcat el número 300 i a veure qui respon.
3: És el que estava pensant la gent. Bueno, amb el 0-1, torno a llegir.
7: Sí.
3: Amb el 0-1, Lamine Yamal ha marcat el gol número 300 de la història del Barça al camp d'un equip que tingui un ratpenat a l'escut. Que són
7: això és una dada teva?
3: És el València i el Batman Futbol Club.
7: Pues una dada teva.
3: No, és real, que ho va dir ell, el Jové.
7: Ah, és que una dada de l'Oriol Jové.
2: Em passa, ja ho sé, jo també ho he sentit, però em passa com amb el Dalmau, que ja no sé quines dades són del Jové, quines són les teves.
3: He dit, amb tots els respectes, sembla que s'inventi les coses. Sí. Ahir va publicar a la xarxa X aquesta dada. Amb el 0-1, Lamine Yamal ha marcat el gol número 300 de la història del Barça al camp d'un equip que tingui un ratpenat a l'escut. Ho va dir.
7: I el gol número 299 de la història del Barça al camp d'un equip que té un ratpenat a l'escut, contra quin equip?
9: Wuhan Futbol Club, crec que era. Algú de Wuhan o alguna cosa així.
3: Wuhan.
2: Sí. Jo diria que l'Albacete també té,
7: sí?
2: Té un ratpenat, sí, a l'escut.
3: I diria... segons com el Barça... Doncs,
2: el Barça, antigament, crec que en algun moment havia tingut un ratpenat. Voldria dir que algú s'ha marcat un gol en pròpia porta.
10: Ens van robar els ratpenats, ens estan
7: robant gols. Cagondés i el Fraga.
2: Sí, el Fraga també té el ratpenat.
7: L'escut de Fraga diria que tenen un morcegot allí.
2: Sí,
7: allí no diuen morcegot, de lo que altres ne dieu ratpenat.
2: Ratpenat, ratapinyada.
7: Pinyada ni collons, no, morcegot!
2: Sí, cadascú, diguem que és un idioma viu, tenim moltes variants per dir...
7: Pot ser o no?
2: Sí, pot ser. Ara, mira,
11: parem... Unió Deportiva Fraga no hi ha cap ratpenat, hi ha un arbre.
7: A l'escut de Fraga.
2: Ah, l'escut de Fraga, l'equip de...
9: Un arbre, però si fas molt zoom, em sembla que hi ha el ratpenat.
2: Estan dormint, estan penjats, eh? Han canviat...
11: Ah, l'escut sí que n'hi ha un.
7: Oi, tal, un morcegot? La mar de majo, el morcegot.
2: Molt bé, molt bé.
7: I què passa, que l'equip de futbol de Fraga l'han matat, el morcegot?
2: Sí, no té...
7: Cago en Déu, en la d'insectes que se mengen.
2: No, estan molt bé els morcegots.
7: Tres criatures.
2: Sí, bueno, molt bé.
3: Us ha agradat la dada?
7: Molt bé, fins aquí la dada, Jean-Paul.
3: Moltes gràcies.
2: Però la Jové era aquesta.
7: Aquesta és la dada de
2: Jean-Paul. Que la gent que vol la dada de Jean-Paul, però...
3: La gent
2: que té...
3: Doncs,
2: la dada de Jové.
7: Bé, escolta'm, atenció, analitzem la victòria del Barça contra el València. Sí. I va haver gol. 5 gols com 5 sols.
2: Sí.
7: Atenció, perquè els jugadors del Barça van fer als del València un examen de pròstata.
2: Què dic?
7: Però en lloc d'un dit,
2: sí?
7: No, els hi van ficar la maneta.
2: Què dius?
7: 5 gols.
2: No, o sigui, centris.
7: Quina connexió la de Fermín i Lamín.
2: Sí, home, ja...
7: Fermín i Lamín, Lamín
2: sí.
7: I Fermín.
2: Sí.
7: Només hi falten Antalgín i Ventolín.
2: Sí, no, sí.
7: I menció a banda també per Pedri, per Rodri. I sobretot, anem tots... Pel Barça de Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick. Fancy Flip! Atenció, sisplau, connectem amb les rodalies del Mercat de Sant Antoni a Barcelona, perquè em sembla que el Barça té els millors cromos de la col·lecció d'enguany de Panini.
2: Sí.
7: Pedri.
2: Sí.
7: Tengui.
2: Sí.
7: Rodri. Tengui.
2: Sí, Charlie, tranqui.
7: Tranqui tu, friki.
2: No, home, un moment.
7: Rafinha, tengui. Adeyemi, tengui. Sí. Ansu, falti.
2: Tot
7: Ansu,
2: això...
7: falti, però no el necessiti.
2: No el necessiti. Bueno, molta estona per aquest acudit.
7: Efectivament.
3: Ara que estàveu parlant del Mercat de Sant Antoni, l'escut del Mercat de Sant Antoni també hi ha...
7: També hi ha un ratpenat.
3: Hi ha un ratpenat.
7: Doncs mira.
2: M'informa l'Àlex Arbiol que...
7: Això és la dada... Això, perdona, un moment. Has donat una dada,
3: no? Perdona.
7: Abans de donar-la has de preguntar a la gent si la vol o no.
3: Vale, voleu o què?
7: No, home, no, però aquesta no és la pregunta, hòstia.
2: Què és el que vol, el públic que vol...
3: La dada de Jean Paul és el que vol, no?
7: No, però tu han de dir ells, no tu.
3: Ah, sí. Que, si jo dic...
7: El públic que vol.
3: El públic que vol. El públic que vol... Vale,
7: espera't un moment.
12: Dada
3: Jean-Paul. Vale.
7: Pues quina és la dada de Jean-Paul?
3: Sí, el que he dit abans, lo del Mercat de Sant Antoni, que hi ha que... l'escut, que em penso... Jo diria que no volia llançar-me a la piscina, però si em llenço a la piscina vindran uns rapenats.
13: És correcte.
3: És correcte. És l'escut de la ciutat i apareix, pues, això, el rapenat a sobre de tot, com dient fuà. Jo des d'aquí ho estic flipant.
7: Pues jo, mira, que vaig sempre al Mercat de Sant Antoni a comprar pijames...
2: Sí.
7: No hi tornaré.
2: No, què diu ara?
7: Perquè... A mi els ratpenats me fan fàstic, nenes. Tot això és el que és el murciélago i aquest.
2: No, però no li han de fer fàstic.
7: Això, perquè... i les aranyes, nenes?
2: Home, però...
7: És que no puc, és que no... I les paneroles?
2: Una cosa.
7: És que no... I les serps? És que no puc.
2: Però on vol viure vostè? En una torre de mar?
7: I els mosquits. Juro que hi és veure un mosquit.
2: Escolti, si les vespes...
7: És que m'he posat en un repel·lent d'aquests. Escolta, m'han acribillat aquest estiu.
2: No pateixi, per exemple, pels ratpenats, perquè no fan res. Al contrari, els ratpenats fan que...
7: Oh, no fan res, no fan res, que no és Miràcula. Ja, la pel·lícula?
2: Sí, però Ràcula.
7: Què? L'heu vist, eh? Ojo, sí,
2: però
7: que no, xupen la sang, eh?
2: No xupen la sang.
7: Com, o sigui, que no?
2: Al contrari, es mengen els mosquits, fan control de plagues...
7: Per la mort de Déu, que l'altre dia vaig veure un documental de, sí, no sé on, Austràlia, o un lloc d'aquests de Nova Caledònia.
2: No seria...
7: Que hi ha uns ratpenats...
3: És veritat.
7: Que són com persones, sí, de grans...
3: Són guineus.
7: Penjats... cap per avall.
3: Són gossos.
7: Bueno, són gossos.
2: Són gossos a males, eh?
7: Són criatures de l'infern.
2: No són
7: com
2: criatures...
7: Com és possible?
2: A més, aquesta varietat, em penso que són frutívors, vull dir que com a molt...
7: Frutívors? Fota't en un tu a la... Que obrissis la part de l'habitació, veiessis un senyor, no, perquè tenen... Fan 1,80 m aquests ratpenats. Mira tu.
2: Qualsevol dia vas...
7: Mira't aviam de quin país és, això.
2: Qualsevol, sí, dia vas a l'Ametlla Origen, i com, sí, que són frutívors, allà estan, eh?
3: Vull, bueno, dir que fresquets no... estaran, perquè cau aquella mena de rosada.
7: Bueno, pues no te'l vulguis, no te'l vulguis, sí, trobar tu a l'habitació.
2: Diria que són de les Filipines, però bueno, ja algun cop n'hem parlat d'aquest tipus de ratpenats que criden molt l'atenció, perquè efectivament, doncs, són com un gosset, cap per baix.
7: Un gosset,
2: i amb
7: bales, sí. Pues és un dogo argentí.
2: Cada
7: un gosset, com si fos un chihuahua. Pues sí, és com si fos el Dràcula.
2: El
7: com si fos una persona,
2: vostè,
7: però cap per avall.
2: Però vostè té un problema amb la ficció, i és que confon el Dràcula amb la realitat. No hi ha cap Dràcula.
7: La ficció, no.
2: No et xuclen la sang, no et converteixen... O sigui, no et converteixen al seu torn en persones eternes.
7: Fixa't, ja hi ha un home, que t'està explicant, ha d'explicar-te ara de què va el Dràcula, eh? És que des de luego...
2: Efectivament, viu a les Filipines, em deixen més o menys 1,50 m.
7: Home, 1,50 m d'animal,
2: Com Leo Messi.
7: Ojo, i cap per avall, és que encara fa més por. Perquè tu trobes un animal,
2: sí,
7: de 1,50 m, a, sí, peu dret... Bueno, mira,
2: home,
7: et pots espantar.
2: Home, la veritat és...
7: Però cap per avall! Nenes! Ojo! Cap per avall! Ojo!
2: Ara està ensenyant la imatge... Podem mirar que les imatges que ensenyem no siguin d'intel·ligència artificial?
7: No són d'intel·ligència artificial.
2: Està X-Tech, és a dir, això ho ha pujat algun professor de primària o secundària de... Podem mirar que no sigui intel·ligència artificial? Ho dic perquè aquest ratpenat fa... O sigui, està per entrar al Barça de bàsquet. El primer equip fa 1,95 m.
7: No, però bueno, si us hi fixeu a la boqueta i té una poma.
2: Ai,
7: bueno, no fa res. Heu d'estar tranquils, perquè si te'l trobes a un pam, com el senyor aquest de la fotografia, doncs tranquil se'l veu. Sí.
3: Ja us ha dit l'Òscar Andreu, són frutívors.
7: Sí, tant. Vosaltres què voleu? La dada de l'Òscar Andreu, no?
2: No, això...
3: És que al final no saps on comença la persona i on el personatge.
7: Clar, clar, clar. Bueno, bé, atenció, sisplau. Sí,
1: tens alguna cosa a comentar al partit?
7: No, no. El partit, el Barça.
1: Sí,
7: València-Barça. No. Atenció, no sé si el vau veure, però el partit d'ahir va ser tan fàcil que Flick, per donar emoció al match, va demanar-li a Rodri que li trenqués el nas a Eric García.
1: No, què diu ara?
7: Semblava talment com si Rodri fos un policia espanyol i l'Eric portés una estelada.
1: Li va destrossar el tabic nasal.
7: I per donar-li encara més emoció al partit, perquè ja es veia que allò el Barça guanyaria de sobres, Flick va decidir que qui havia d'entrar en lloc d'Eric era Koundé. Compte, eh?
1: Fer-ho una mica difícil, una mica per donar emoció.
7: Koundé, que cada cop que tocava la pilota era com anar a jugar a llançar destrals amb un amic invident i borratxo. Ja,
1: bueno, molt subtil, Sergi.
7: Però sabeu què va ser el millor de la victòria del Barça?
3: Què?
7: El millor de la victòria del Barça va ser la derrota del Real Madrid divendres contra el Betis!
1: Ja no me'n recordava.
7: Sí, senyor! 1-0! Sí, va perdre el Madrid!
1: Sí, va perdre el Madrid contra el Betis i Diomandé, que és aquell fitxatge de 120 milions d'euros, encara no ha acabat d'arrencar.
7: Hòstia, Diomandé!
1: Diomandé, sí.
7: Què Hola?
1: Què fas? Què passa?
7: És el repartidor d'Amazon que va portar Diomandé al Real Madrid.
1: Diomandé va arribar a Bernabéu amb un repartidor d'Amazon?
7: Sí, senyor, perquè Diomandé és un paquet! Quin paquet, mare meva! Voleu xalar? Voleu xalar?
8: Sí!
7: Doncs sentim la narració del gol del Betis des d'una emissora de ràdio neutral.
1: Sí.
7: I un locutor encara més neutral.
1: Qui sentirem?
7: El company d'esports de RAC1, Damià Aguilà.
1: Com Damià López?
7: Damià López.
1: No li canviem el nom.
7: Perdoneu. És l'emoció. Atenció, Damià López, ja sabeu, el coneixeu?
1: Sí, home, i tant. És company.
2: Ha estat en aquest estudi amb nosaltres.
7: Un tio tranquil.
1: Home. Sí,
7: dels molts adjectius que podries posar al costat d'en Damià, diries tranquil.
1: A la redacció.
7: El primer seria tranquil.
1: Sí.
7: I el segon?
1: Neutral.
7: Neutral.
1: No, home, bueno.
7: Sentim la narració del gol del Betis, sisplau, contra el Real Madrid.
12: 10 minuts. Pica Fornals, remata Nathan! Gol! Remata Nathan! Treu Courtois! I el gol del Betis! Remata Nathan! Treu Courtois! I el gol del Betis! El gol de Parro! Irish Power!
3: Què diu?
12: Doncs cap a Dublín! Remata Nathan!
2: Remata Nathan, eh? Sembla...
12: Visca Dublín! Visca Irlanda! Va. El Madrid que es fon en el forn de Sevilla! El Madrid que es desfà en l'infern andalús! Marca Parrot! Cau el Madrid de mou!
7: Cau el Madrid
1: amb mou! A 20 segons de refundar l'ira, eh? O sigui,
2: també us dic que crec que entenc només un 20% del que diu. Remata Nathan...
7: I Parrot.
2: Remata Parrot...
3: Perquè parla gaèlic.
7: És que el Dami és més irlandès que fotre 5 pintes de cervesa per esmorzar.
1: Sí, bueno.
7: Però encara hi ha més moments de joia, perquè el Madrid va empatar el partit al minut 87.
1: Una tradició, també.
7: Li van anul·lar el gol.
12: Yeah. Però una altra vegada en qualitat la deixa per Vinícius, fa un control orientat, la rematada, gol.
7: Ostres!
12: Acaba de marcar Espí. Vinícius i Espí fa un golaç, però un golaç, eh? Rematant d'esquena, Espí fa un golaç.
7: Fixa't.
12: 1-1, minut 87.
1: Fora de joc s'està mirant, eh?
12: Compte, perquè això sí que seria la bomba, eh?
1: No tenim repetició.
12: Si li anul·len aquest gol. Compte, gol anul·lat! No. Gol d'Espí anul·lat! Gol d'Espí anul·lat! Betis 1, Madrid 0.
1: Bueno,
7: neutral, no? Un tio que... És just.
1: No, ningú li demana...
7: En Damià és just.
1: Però ningú li demana a en Damià que sigui neutral, no.
7: Perdona,
1: just, Òscar.
7: Volem... Òscar.
1: Què?
2: Deixa-li la mà. Deixa-li la mà.
7: És un bon gol d'Espí.
1: Sí. Sí, home, Espí, déu-n'hi-do, eh?
7: Sant Joan d'Espí.
1: No,
7: és un bon gol.
1: És aquest jugador del Llevant que...
7: Deu... Si li anul·len... Alegria.
1: Alegria.
7: Una miqueta d'alegria.
1: Mm-hmm.
7: Però atenció, sisplau.
2: Ja no té veu, el Damià, aquestes alçades. Però
7: és que després de fotre aquests crits, avui el Dami s'ha llevat amb la mateixa veu que Miguel Bosé.
1: Eh? Bueno, sí,
7: però això no va ser tot.
1: Ah, no?
7: Perquè quan ja passaven uns minuts del minut 90, que dius, això ja s'ha d'acabar.
1: Sí, clar.
7: L'àrbitre entona aquella cèlebre cançoneta que sona cada jornada de Lliga.
1: Sí.
7: Penalti! Per al Real Madrid.
1: Yeah.
7: I atenció, perquè el penal, qui l'ha de xutar?
1: Home,
7: Mbappé.
12: Vinícius, línia a fons, corna. Ah, no, porteria. Compte, així la... Per ser penal? Penal per mans? Penal per mans. Penal per mans.
13: Per mans.
12: Falten 3 minuts i mig per jugar-se. Ficarà Mbappé. I va Mbappé. Xuta el francès. Mbappé, treu ball. Mbappé una altra vegada. A tres ball. A tres ball. I Valles que li celebra la cara. I Valles que li celebra la cara. I Mbappé a aguantar. I Mbappé a menjar. I Mbappé a menjar-se-la. A xutar Mbappé. Valles li treu i Valles li celebra a la cara. I Mbappé a menjar-se-la. Ha fallat Mbappé.
13: Aguanta'm un segon que s'ha de mirar que el jugador del Betis que rebutja no ha entrat abans.
12: Com hagin de repetir, escàndol majúscul a la garganta. Grits de així, així, i ara el Madrid.
13: És que a mi no em queda clar si té...
12: Corna! Avui no és el dia al Madrid i Mbappé a menjar-se-la.
7: Sí, senyor!
2: Mai un corna s'havia cridat tard. Corna,
7: ens quedem amb això, sí. Dami. Mbappé a menjar-se-la. Tot i que jo crec que el Damià el que volia dir a l'Mbappé és a menjar-me-la.
13: No, deixi-ho estar. Moltes gràcies, Charlie. Ja pots descansar. La Lliga continua i nosaltres també.
7: De què parlareu ara? De què parlareu? No, parlarem del futbol, perquè escolta, veia matraca, amb lo del futbol.
13: Que n'havíem de parlar, el Barça va bé i en Consum ha volgut participar d'alguna manera dient que un 1-1 de l'Espanyol era una cosa destacable.
7: Efectivament.
13: Sí, molt bé. S'ha fet llarg per parlar de ratpenats durant una estona, també.
2: L'Àlex Arbiol també recordava que el Llevant també té un ratpenat al seu... però com tot l'escut de València també ho té, doncs clar, doncs ja està.
3: Va, sí, al final, si lligues caps, bueno, doncs... Pots fer sempre el mateix.
7: Una altra dada? Ets a punt de donar?
2: Sobre ratpenats.
3: Estava fent un mapa dels països catalans al meu cap, però el Bacete me n'està trencant.
2: Sí. Perquè el ratpenat és un símbol de la corona d'Aragó, llavors...
3: Sí. Aleshores, doncs, països catalans i versió premium.
2: I el Bacete.
7: Bé, escoltem, parlem d'un fenomen a l'alça, sisplau. Parlem de crèdits.
14: Sí, perquè augmenta el nombre de gent que demana crèdits al banc per poder anar de vacances.
15: Perdona?
7: Perdona tu, Nani, si és possible avui, quan intervinguis, si és que intervens, primer demanes una mica de permís i després vocalitza una miqueta.
15: Sí.
7: Els dilluns, a aquesta hora, que t'acabes de llevar?
15: No ho sé. Sí. El meu és estar en un to molt normal, tota l'estona.
14: Al contrari que en Damià López.
15: Sí, exacte. Jo t'he dit una cosa, vocalitzar...
7: Sí?
15: I l'altre que m'has demanat què és?
7: Ara no me'n recordo.
15: Saludar.
7: Saludar.
15: Sí, això és...
7: Un bon dia. Hola, què tal, com esteu?
15: Sí, el bon dia és la moneda de 25 pessetes als pobres. I vocalitzar també és per gent que es vol fer entendre. Jo no necessito fer-me entendre. A mi les coses no es fan.
14: Ja, en qualsevol cas, Nani, parlàvem de gent que demana crèdits per poder anar de vacances.
15: Perdona? Una gent que va al banc... s'asseu davant del director i li diu, necessito que em deixis 2.000 euros per anar 6 dies a un càmping de Comarruga. O
7: sigui... Bueno, pot ser, sí, escolta'm... No.
15: Ni una setmana, 6 dies. Què? Anem de dissabte a divendres.
7: Bueno, escolta'm, segons dades del Banc d'Espanya, el 17% de les sol·licituds dels préstecs són per poder pagar els viatges d'aquest estiu.
15: És que sou uns avariciosos. Ho voleu tot, pagar el lloguer, pagar la llum, pagar el menjar, pagar el col·le, i a sobre anar de vacances.
7: És el que dic jo sempre, haver estudiat.
15: És que un problema és que aquesta gent, la majoria ha estudiat. Aquesta gent, els van dir que estudiessin una carrera i que aprenguessin anglès o xino, que eren el futur, que així es podrien guanyar la vida. I ara hi ha en Jaume, de Montornès, al Vallès, que té un grau i dos màsters, però viu en un Blue Space. Només fa servir el xinès per demanar rostres delícies per emportar i necessita un préstec per passar un cap de setmana a Torredembarra. Ja n'hi ha comer...
7: No, avi... Mira, aprofitem que l'avi dorm per fer uns anuncis i quan tornem continuem parlant del tema amb uns cookie consells de l'Angelines.
2: Mira, un bastonet.
7: Dormi. Nosaltres som la competició.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
2: Xato! L'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
7: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
11: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
12: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
13: Doncs ja s'acaba l'estiu.
14: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
13: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
14: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
13: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: Nosaltres som...

0: sent a les nits.
1: A RAC1.
0: Ja tornem a ser aquí, pràcticament 15 segons i 3 quarts d'una del migdia. Continuem parlant de la gent que demana crèdits al banc per anar de vacances.
2: Sí, ja ho he sentit. No cal que ho repetiu les coses.
3: No ho repetim, però per si algú s'ha incorporat a la sintonia de RAC1 ara
2: que
3: durant els anuncis...
2: Que fugi ara mateix. Si algú s'ha incorporat... Ara
3: que fugi, home.
2: Encara no m'he recuperat, però veig que l'hora de la pobresa comença cada vegada més d'hora, o és que ja han fet el canvi a l'horari d'hivern?
3: No, el canvi d'hora no és fins a l'octubre, nani.
2: Què és l'octubre?
3: L'octubre, què és?
2: Sí.
3: Un mes de l'any, un mes de la tardor.
2: I la... Què és la tardor?
3: La tardor, una estació de l'any.
2: Una estació?
3: Una estació de l'any,
2: com va gairebé... Ah, de l'any.
3: Sí, una estació de l'any.
2: Ah, és que els rics no mesurem el temps en estacions, Diferenciem els mesos entre els que passem a Menorca i els mesos que passem a la Cerdanya. Això són els rics, i els rics de debò...
3: Els riquets. Van a la Cerdanya,
2: riquets
3: a l'hivern...
2: Mesos Menorca, mesos Cerdanya.
3: Això és de riquets, segons
2: riquets.
3: Tu.
2: I els rics serien mesos Hamptons i mesos Aspen. Aleshores, ja. Una mica d'hivern i cosa gruixuda, i una mica d'estiu...
4: I el rellotge surt això, no? Un H o la, una A, no? De...
2: Sí, sí. Que...
4: Saps que és un rellotge?
3: Va, nani, sí. Sisplau, que parlem de la gent que ha de demanar crèdits per poder pagar les vacances.
2: Sí, jo el que demanaria és que no diguéssiu aquesta paraula en horari infantil. No?
3: Quina paraula? Crèdit?
2: No, demanar.
3: Demanar?
2: O sigui, demanar vol dir que necessites alguna cosa que no tens.
3: Sí, sí,
2: no?
3: Clar, sí.
2: Imagina't no tenir alguna cosa. No?
3: O sigui, tu... Bueno, la gent demana préstecs al banc perquè no té prou diners.
2: Demaneu préstecs al banc? Tan malament és.
3: No, préstecs, no, préstecs, préstecs.
2: Ah,
3: préstecs. Préstecs, crèdits.
2: Si la gent va al banc, no és el tio del banc que ve a casa teva.
3: Home, no. Sí, això potser és en el teu cas que ve el del banc a casa.
4: O als pobles petits, que el banc va amb un camió...
5: Un dia a la setmana sona una sirena.
4: No, és així. Que rius. Sí. Com de Barcelona ets, imbècil?
3: Que no
4: saps que hi ha uns caixers mòbils. Hi ha una oficina mòbil.
5: Fan el mateix amb el pa i amb el peix.
4: El peix només arriba congelat.
6: I a vegades s'equivoquen.
4: Amb el pa dos cops per setmana.
6: A vegades s'equivoquen, vols comprar un lluç i et donen un crèdit.
3: Cagón Déu, ja tens aquí tota una gent tot d'urbanites aquí, fotem broma dels pobles.
0: No, home, no, però sí que n'hem parlat, de fet, al programa d'aquesta mena de caixers mòbils, perquè si no...
4: Que són oficines mòbils, de fet, tu entres i tal qual tens una oficina amb una persona que et pot donar un crèdit
6: un senyor amb rodes,
4: i tens caixer automàtic amb aire condicionat i tot, hi ha gent que s'hi passa l'estiu allà dins
6: perquè són de poble i no han descobert
4: i pots fer el tour per tot Catalunya perquè allò va...
3: Bueno, perdona, nani, que entrem aquí en jardins.
2: Us confessaré una cosa, he passat uns dies fent coses de persona normal una mica per treballar la simpatia, no?
3: L'empatia,
2: potser. Això, perdona. Sí, bueno, sí. L'he d'acabar de treballar.
3: I com és que...
2: Bueno, m'ha recomanat la psicòloga, no? Uh-huh. Bueno, terapeuta, no? Segur que no té...
3: La terapeuta, no, com els de l'Alcàs en dic,
2: prou.
3: Ojo, que això és... Bueno.
0: I quines coses de pobre has fet per saber com se senten els pobres, nani?
2: Bueno, pues fa dues setmanes vaig anar al súper.
3: Ah, molt bé. I què tal l'experiència?
2: Encara em costa dormir.
3: I quines altres coses de pobre, segons tu, has fet?
2: Bueno, l'altra ja està, vaig baixar les escombraries. O sigui...
3: I l'experiència, què tal?
2: Em va costar una mica aixecar la tapa aquella rodona de les clavegueres per llençar la bossa. Però un cop ho aconsegueixes...
3: No funciona així. No és la tapa de la claveguera, aquella rodona, no. Hi ha uns contenidors...
2: Uns con què?
3: De colors, bueno, sí.
2: Contenidors de colors.
3: Tirant,
2: què és això? I quatre.
3: Que hem de continuar.
7: Bueno. En una entrevista al 3CAT, l'experta hipotecària Montse Espadosa explica que la gent que demana crèdit són persones que van molt justes de diners i no poden estalviar.
3: Ah, hòstia.
2: No, calla vostè. No.
3: L'experta, eh?
2: Sí.
3: Ojo, gràcies a l'experta, eh?
2: Sí.
3: No se m'havia acudit que la gent que demana diners és la gent que no té diners.
2: Sí, sí.
3: Està
2: no.
3: molt bé, aquesta experta.
2: Sí, però la novetat...
3: Me podria confirmar la senyora experta si l'aigua mulla?
2: Bueno, vol callar.
3: Me podria confirmar la senyora experta si el foc crema?
2: Bueno, però...
3: Me podria confirmar si els hippies no porten roba interior?
2: Vol callar un moment, no?
7: S'espadosa també explica que hi ha molta gent desmotivada que veu que encara que estalviï no podrà llogar ni comprar un habitatge.
6: Això és veritat. Els joves veiem que el més a prop que estarem de tenir una casa és comprar-nos una casa als Sims. O sigui, jo ja no, ja espero...
3: Bueno, escoltem, prou de tristos, per sí, favor, que sou molt pessimistes, no, sí. Que els homes quan esteu tristos ja us poseu a donar dades i percentatges i tot. Sí, però jo us porto solucions. Nenes, voleu una bona dosa d'optimisme cookie?
2: Sí!
3: Vale, pues.
2: Sí, sí, vinga. Què proposa? Vostè endavant amb l'optimisme
3: cookie. No res, jo vinc a ajudar-vos a poder marxar de vacances sí. Sense haver de renunciar a fer cada mes unes quantes compres al Temu.
2: Bueno, ara no... Sí, la qüestió és acabar recomanant una pàgina d'aquesta...
3: Escolta, uns cookie consells per anar de vacances bé de preu.
2: Vacances
3: escolta,
2: barates?
3: No cal anar a demanar un crèdit al banc.
2: No?
3: S'ha de mirar sempre sí. L'euro. Ah. Has de mirar,
2: L'euro, què vol dir?
3: El cèntim.
2: Has de mirar el cèntim. Bueno, sí, precisament, mires el cèntim, veus que no en tens.
3: Escolta, és que la gent també se'n va de vacances derrutxant.
2: Derrutxant.
3: És que, claro.
2: Malbaratant, sí.
3: Pues això s'agafes.
2: Sí.
3: I escolta, mira, el primer consell que us donaré és un must.
0: Vacances barates amb l'Angelines. Consell número 1.
3: Vacances barates no, eh?
2: No, perdó.
3: Vacances, no. Vacances bé de preu. Vacances barates ho faràs tu, les teves les vacances aquestes que...
2: No.
3: Fas que...
2: En fi, què? Consell número 1.
3: A veure...
2: Primer consell.
3: El primer truc per viatjar bé de preu...
2: Sí.
3: És agafar el vol...
2: Sí.
3: A les 5 del matí.
2: Ja, això...
3: Un vol... Doncs, escolta'm, que en lloc de en una hora i 10 minuts trigues entre les 6 hores i mitja...
2: 6 hores i mitja en un vol d'una hora.
3: Escolta'm, és igual, és la il·lusió d'arribar.
2: Bueno, sí, clar.
3: El vol d'anada.
2: Digue-li a Ulisses.
3: Tens aquella il·lusió que et fa passar... Doncs això, un vol a les 5 del matí, amb 3 escales, i que et deixin un aeroport, doncs, on vols anar? Berlín? Berlín? Has dit Berlín?
2: No.
3: Pues el vol d'anada t'ha de deixar a un aeroport a 150 quilòmetres de Berlín. Que és el vol que surt bé de preu.
2: Sí, el que no arriba al lloc on vols anar, que per això surt bé de preu. Molta il·lusió, molt bé, moltes gràcies.
3: Bueno, escolta, potser us estareu més hores arribant al lloc que al lloc que visiteu, però ja sabeu el que diuen. Per lluir s'ha de patir, això s'ha dit tota la vida.
2: Sí, però patir dins d'un avió o fora d'un avió o fent cua... Bueno, en fi...
3: Cuqui, consell número 2.
2: Número 2. Vacances bé de preu.
3: A veure...
2: Sí.
3: Estalviem? Sí? Estalviem? Jo dic, estalviem?
2: Sí? No, és que no sé quina...
3: A la pregunta, estalviem?
2: Sí.
3: La resposta és... No facturem. No... Estalviem?
2: Sí.
3: No facturem.
2: No facturem.
3: Si volem estalviar, no hem de facturar.
2: No hem de facturar.
3: Vale? Per tant...
2: Sí.
3: Agafeu tota aquella roba, aquella maleta grossa, la maleta més gran que teníeu a casa, que diu, bueno, això saps què? Posarem tot aquí dintre i ja factureu. No! No factureu.
2: No factureu.
3: No factureu perquè sortirà més car, o hi ha excés d'equipatge, hi ha el salpès... De...
2: Tota
3: la roba que anàveu a posar dintre d'aquesta maleta gran... La porteu posada vosaltres.
2: No, home, no, perquè... I com apareixes...
3: A dintre dels avions hi fa molt fred.
2: Sí, home,
3: l'aire condicionat el posen a tope. Doncs, nenes, aneu amb 26 capes a sobre.
2: 26 capes,
3: 26 capes a sobre, que teniu una mica de calor. Traieu una jaqueteta. Una mica més de calor. Traieu l'abric. Saps què vull dir? Vas traient capes.
2: Sí, sí, però com si fossis una burra d'aquelles...
3: Com si fossis una ceba.
2: Una ceba, exacte.
3: Exacte.
2: Perfecte.
3: Si no sembles el ninot de Michelin, doncs no ho estàs fent bé.
2: Perfecte, molt bé. Farem una cosa. Gràcies per aquests cookie consells, ja sabeu.
3: No, gràcies a vosaltres per ser com sou.
2: Anem a publicitat i tornem de seguida.
3: Anuncis ara, eh?
2: Anuncis, sí.
1: RAC 1. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
14: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
15: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
16: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
16: Tots els podcasts de RAC1.
15: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
16: Noves funcionalitats premium.
15: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
15: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Bé, ja som a casa.
19: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
18: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
19: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
18: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien... 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
20: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
25: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
26: Perfecte, aquí el tens.
25: Ja?
26: Ja.
25: Sí?
26: És així.
25: De debò?
26: I tant, de debò.
27: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
28: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
29: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
30: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
31: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
30: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
32: Verisure.
33: 45.712.
34: Em toca?
33: Això és el número de la loteria, ara?
34: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
35: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur.
0: perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën Punès.

0: té son o melodies, és veritat? RAC 1 i RAC 105 és el mateix?
1: No, no és el mateix. Perquè...
0: No és el mateix, i llavors per què esteu a dintre del mateix edifici?
1: Ah, sí, perquè forma part del mateix grup, però una és RAC 105 i l'altra és RAC 1. Som dues coses, dues emissores diferents. Sí,
0: sí, sí, segur.
1: Una és musical i nosaltres som del Barça.
0: I com és que una es diu RAC i l'altra es diu RAC? Saps què et vull dir?
1: Sí, precisament perquè li acabo de
0: dir. I no
1: dir,
0: som el mateix?
1: No, som del mateix.
0: I dieu gairebé el mateix? Bueno, escolta, mira.
1: Nosaltres fem una cosa, és marxar.
0: Sí, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia!
2: Jo no ho entenc.
0: Doncs ara, des de RAC1, les notícies amb Núria Travessa. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I amb Xavi Rocamora, els esports. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia.
3: El govern fa una última crida als sindicats per evitar la vaga de demà, coincidint amb el primer dia de curs. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi en les protestes per decidir el model educatiu de Catalunya. Ho ha fet en l'entrevista institucional que ha fet avui el 3CAT. La vaga, però, es manté. Mentrestant, a Alemanya, els partits analitzen i miren de pair la victòria de l'ultradreta i a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, on Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. L'aliança d'extrema esquerra ja ha avisat que no participarà en cap cordó sanitari per evitar que l'ultradreta governi. Pedro Sánchez demana prendre nota d'aquests resultats a Saxònia. Aquest migdia els ha fet servir per arengar els seus en un discurs davant dels diputats i senadors socialistes.
4: Se trata primero de consolidar los avances, con más avances, y de, en segundo lugar, apuntalar las conquistas sociales con más conquistas sociales. Creo que desde España, desde la acción del gobierno de coalición progresista, estamos demostrando que es así como se para a los reaccionarios, con más derechos y con más libertades, saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley.
3: Sánchez ha defensat la gestió del seu govern, especialment aquestes últimes setmanes a Ceuta. Sentirem Sánchez, també el que ha dit aquest matí el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en un esmorzar a Madrid, tan Vives, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha presentat l'esmorzar, han tornat a responsabilitzar el Marroc de la sala a la frontera. I per cert que avui s'ha reactivat la investigació judicial al voltant del cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calamà ha interrogat l'expresident de la companyia, Julio Martínez Sola, és un dels directius que va implicar en el cas, José Luis Rodríguez Zapatero. En un escrit que va enviar al jutjat va reconèixer que l'aerolínia va pagar quantitats importants de diners per la suposada mediació de l'expresident espanyol i avui ho ha ratificat davant del jutge.
5: Déu-n'hi-do, i ara els esports.
1: Sí, Eric García podrà jugar diumenge malgrat la fractura al nas que va fer-se ahir a València després de topar amb Rodri. De fet, el martarollenc podria haver jugat dimecres contra el Feyenoord amb una màscara protectora, però està sancionat. La lesió d'Eric va ser l'única nota

0: No, espera, espera, Núria, que tenim un impacte. Per favor, l'impacte.
1: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: I ara, el temps.
2: Ara sí, aquesta setmana vindrà marcada per un canvi important de temps que ens portarà una baixada clara de la temperatura a partir de dimecres, també pluges, però de moment avui demà encara es mantindrà la calor forta a tot el país, avui amb sol durant tota la tarda, demà ja amb alguns ruixats dispersos a partir del migdia.
0: Escolta, Núria Teresa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavier Recamora. Ens retrobem el 14-15 aquí a RAC1, tota la informació al punt de les dues. I ara, per favor, ens hauria d'informar aquesta nena, com et dius?
3: Tam.
0: Què estàs llegint, Tam? Perquè ets tu la que llegies?
3: Jo, Bola de Drac.
0: Bola de Drac, eh? És el primer volum que et llegeixes o ja n'has llegit algun altre?
3: Ja he llegit algun altre.
0: Molt bé. I escolta, com el vas descobrir, Bola de Drac?
3: Perquè me'l va recomanar la Loan.
0: La Lola?
3: La Loan.
0: Loan, ets tu la Loan?
3: Sí.
0: Que ets la seva germana o ets una amiga?
4: Soc una cosina, amiga, germana.
0: O sigui, tot, és un pack, eh? És un pack, eh? Al mateix preu fas les tres coses. Li vas recomanar, tu ets una mica més gran que la Tam?
4: Sí.
0: Val. I per què li vas recomanar? Per què Bola de Drac?
4: Bola de Drac perquè a mi, en el col·le, a l'escola, també me'l van recomanar.
0: Ah,
4: i a més també m'ho van recomanar i pels Reis m'ho van
0: regalar. Reis i t'ho van regalar, fantàstic. Alguna altra cosa que llegiu, a banda de Bola de Drac?
4: La terrible Adele.
2: Oh.
0: Jo, mira, estan les mares com fent gestos. No faig gestos, senyora, la criatura funciona perfecta, eh? No pateixi.
4: I també la Mafalda.
0: Ah, la Mafalda, molt bé. I escolta'm, que això hem de trucar a la Neus Càceres perquè jo voldria fer un tema sobre Charlie Brown, Snoopy, els còmics. Tu l'has llegit o no?
4: Jo en vaig llegir un només.
0: I què tal?
4: Molt bé, molt divertit. I també he vist la
0: pel·li. A les pel·lícules. On les has vistes, les pel·lícules? A Netflix, em sembla que les posen, no?
4: Els no, dibuixos, no? Netflix no tenim. Crec que ho vaig veure a Prime Video.
0: Ah, Prime Video, pot ser.
4: O al 3CAT.
0: Ah, val. El 3CAT
2: la, la terrible Adele és terrible, realment.
0: La terrible Adele?
2: És,
0: sí.
2: És una cosa molt
0: la terrible Adele, la coneixes?
4: Sí.
0: També te l'has recomanada la teva cosina, germana i amiga?
4: No.
0: D'on l'has tret, la terrible Adele, tu?
4: Doncs jo el vaig descobrir.
0: Tu sola?
4: Sí.
0: És que de vegades descobrir coses soles pues, també pot passar, no? I que la terrible Adele, ens podries explicar una mica de què va?
4: Doncs és divertida i fa, no sé, coses al seu gat.
2: Fa unes trapelleries que freguen una mica...
0: La tortura.
2: Sí, el delicte. Del gat i de tot, eh?
0: És una delinqüent. La terrible Adele és una delinqüent, podríem dir?
4: Sí.
0: Sí, va, fa molt bé.
2: Però els encanta.
0: Us encanta. Bueno, escolta una cosa, doncs moltíssimes gràcies a les dues perquè ens heu fet una petita secció sobre literatura juvenil i infantil que, escolta, ens ha anat molt bé. Això, escolta, Snoopy em sembla que fa 75 anys. Hem de fer una secció, en aquest programa, perquè Snoopy és religió per mi, eh? Senyores i senyors, anem a començar aquest programa que vostès és un programa que es mereixen en dilluns més que mai.
5: Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
0: Amb en Joel Fortuny, que ja ha aconseguit acabar-se l'entrepà després de 400 anys. O sigui, cada dia que era escarós, diguéssim, allò que no podíem suportar-ho més. Tu me'n recolzes amb
2: cert,
0: això,
2: cert.
0: No?
2: Perquè avui no l'ha portat.
0: No,
2: jo et recolzo, ja. Bueno, a veure...
0: Esther, te l'has menjat, l'entrepà, i tu me'n recordes perfectament, Esther, perquè havíem dit entre tu i jo, o sigui, no li has dit mai a la cara, mai, però tu et posava nerviosíssima, també. I et posava més nerviosa tu, que estàs aquí tot el matí, perquè jo arribo.
2: Nyic.
0: Bueno, Ernest Ferrer també és una persona extraordinària i és doncs també. Ens acompanya el professor Jordi Serrano. Avui parlem de Ceuta. També et preguntaré ara, perquè m'acabo d'inventar, sobre l'auge de la ultradreta nazi a Alemanya. Perdona que t'ho dic, perquè això també és que és increïble. Abraham Jiménez de Noa.
6: Bon dia.
0: Molt bé, estàs molt bé, no? Perquè a més has estat a Parasol. La teva dona està treballant de productora a Madrid, és productora de cinema, la vam tenir l'altre dia aquí, i tu estàs amb la teva criatura, Lala, a casa, i això estàs ara descobrint les mieles, diguéssim, de la paternitat en soledat, eh, que sí?
6: Sí,
0: i
6: sí,
0: estàs
6: sí.
0: Xupi, no?
6: Sí, sí, sí.
0: Pues parlar d'una senyora que d'això en sap molt, i a més també en sap molt d'esports, amb tot vostè la repassada esportiva...

0: Mira y allí lo veo.
1: Veure. Hi ha hagut polèmica sobre la decisió de la Federació Espanyola de Futbol de finançar la vitrificació d'òvuls de les jugadores de la selecció que ho desitgin per tenir una petita assegurança de fertilitat, que no és una garantia absoluta que funcioni després, si retarden la seva maternitat per jugar per Espanya.
0: Espanya.
1: I s'ha de dir que estan fent un drama perquè algunes jugadores de futbol no podran ser mares fins que acabin la seva carrera, que això és cap als 35 anys, moltes vegades. I això és exactament el que passa a la resta de dones que no són futbolistes i que també volen ser mares, no?
2: Exacte.
1: I que estan fent un... Em sembla poc, realment, 35 anys. Bé, és igual. Llavors, aquí retarda la maternitat no perquè siguis jugador de futbol de la selecció, sinó per causes socioeconòmiques que fa temps que estem denunciant. Jo no penso invalidar la mesura aquesta de la federació, perquè les jugadores són les que l'han demanada.
0: Clar, està bé.
1: I bueno, asseguren que no s'intenta pressionar les esportistes perquè retardin la maternitat, sinó que el que volen és una ajuda per no haver de renunciar a res. L'atleta Ana Peleteiro ha fet un vídeo que s'ha fet viral titllant la mesura de masclista, i jo crec que en moltes coses té molta tota la raó quan diu que cal que el que s'ha de fer és treballar per aconseguir que ser mare no penalitzi la carrera d'un esportista.
2: Ni la carrera en general.
1: Tot això és extrapolable a tot. I que es protegeixin els contractes durant l'embaràs, es faciliti la conciliació, perquè, és clar, anant bé la criatura creix i l'has de cuidar de forma presencial.
0: Sí, però és clar, és veritat.
1: A poder ser, no? Perquè no és només tenir la criatura i ja està. Perquè sí, moltes vegades sembla com si el problema principal fos...
0: Tenir-la.
2: L'embaràs i el part,
0: exacte.
1: Tot el que ve després és pitjor, no?
0: Clar.
1: Però també s'ha de tenir en compte que, si bé és cert que la maternitat es retarda per qüestions laborals i econòmiques, de precarietat, falta d'ajudes a la criança, etc., també es retarda per qüestions socials. Com, per exemple, la dificultat de trobar un company adequat que no tingui una crisi postadolescent just quan tu vols ser mare.
0: Això passa molt?
1: Això passa.
0: No? Justament la crisi aquesta apareix, no?
1: Sí, perquè com que hi ha la cosa de que... El semen funciona fins que ets paputxi, saps?
0: Ja, és sí que el semen
1: això
0: va
1: s'hauria de fer un estudi, perquè jo crec que no és així.
0: Ja dic jo que jo de semen en sé molt, ja dic jo. M'he trobat amb molt tipus de semen i dic jo que hi ha tipus de semen que no estaria tan segura.
1: No, i es veu que els barems han canviat. Home, i que el que és òptim o que el que és acceptable als anys 90 era subòptim.
0: O sigui, que ara estem... Sí.
1: Però ha anat canviant la cosa.
0: Sí, sí.
1: Que s'accepten coses que abans no, saps?
0: El semen està molt
1: subòptim. La qualitat ha baixat.
0: Està molt subòptim. Jo t'ho dic perquè t'ho dic jo. No? El semen ha baixat de qualitat seguríssim, vamos.
1: Que ho estudin també i que pressionin a tothom,
0: sí,
1: no només
0: exacte.
1: Les mares.
0: Ara, exacte.
1: Llavors, i també retarda la maternitat per el tema de voluntat pròpia, perquè hi ha moltes dones que als 26 anys, que és l'edat en la qual l'Ana Peleteiro va ser mare per primer cop, que no volen ser mares encara.
0: Ja, i tant.
1: Si jo ni cap de les meves amigues als 26 volia ser mare, i no perquè haguéssim de jugar un mundial, sinó perquè teníem prou feina pensant què volíem ser de grans, ja. Imaginant futurs possibles, sortint de festa, fumant porros i morrejant-nos amb tot qui esquivava, amb tothom qui trobàvem, sí, pels racons, sí, clar. I vivint la vida 100%, en el seu esplendor.
0: Clar.
1: Llavors, per tant, màxim respecte per qui vol retardar la maternitat i per la raó que sigui, no? Si és per una raó econòmica, etc, això molt malament, però clar, també hi ha, tens que la gent ara als 20 anys potser tenim altres coses a fer.
0: Sí.
1: Llavors, dit això, ja que la Federació Espanyola de Futbol ha fet un cop de cap i subvencionarà la vitrificació d'òvuls a les jugadores perquè fan un servei al país...
0: Molt bé.
1: Jo crec que la Federació, que és una entitat d'utilitat pública, és privada però d'utilitat pública, ens hauria de subvencionar també les no jugadores,
0: bé,
1: que tampoc hem pogut ser mares o estem passant fatal abans dels 25-35 anys, ni de conya ho hem pogut ser. I també fem un servei al país, no? Perquè aquí posa el meu DNI. Perquè per cobrar... No, només soc catalana, no? Doncs la poeta també, el meu nivell espanyola, doncs que em paguin.
0: Clar.
1: Volem, què volem? Una vitrificació. Vinga,
0: tot això pagat per la REFT.
1: Clar, jo crec que la REFT hauria de pagar.
0: Clar.
1: No? És a dir, estem fent servei al país i als 35
0: I
1: anys
0: punt.
1: Tampoc podem ser mares.
0: Exacte.
1: També inseminacions. Una, dues, tres.
0: Les que facin falta.
1: Les que facin falta. Manutenció i escolarització i estudis dels infants... Durant 30 anys mínim, perquè ara la gent triga molt a marxar de casa.
0: 30-40, diria jo.
1: 30-40.
0: Sí, sí.
1: Donar al personal educatiu el que demanen d'una vegada,
0: una puta vegada,
1: perquè
0: clar.
1: No haguem de començar el curs un dimarts fent vaga.
0: Clar.
1: Perquè La pregunta és per què no hem començat avui l'escola? Ja, o sigui, algú m'ho pot explicar, això?
0: Tu com a pare, també, com a pare sol, ara.
3: Bueno, és que és heavy. Per què en tres mesos...
1: Això és l'argument de cunyat, eh?
0: Sí, sí. Sí.
1: Que no estan dos mesos, estan menys d'un mes i mig, eh?
0: Ja,
4: no, ell diu els nanos, no els...
1: Ah, els nanos, sí.
4: Els nanos, que després de tres mesos acaben també...
0: Sí, clar, clar.
1: Però per què no es pot començar el dilluns? No sé.
0: És que, clar, tot això es retarda molt, perquè tu tens un nano tres mesos de vacances... Però pot ser un nano que potser té 12 anys. I després de 3 mesos de vacances, clar, tots els plans de... Això és cert, eh? Tots els plans educacionals estan retardant moltíssim. Els mestres estan... que els surt fum del cap perquè t'arriba el nano que no...
1: Ha
0: oblidat llegir.
4: Ha salvatjat, que sí, tornar, que sí.
0: O sigui, com li demanes tu a un nano de 12 anys que es posi a llegir l'Odissea, per exemple, o jo què sé què? Cada dia. A més que no saben res. Opa, no saben res perquè aquestes pobres persones han estat 12...
4: 3 mesos, que sí, que sí, que acaben pujant-se pels arbres, dels pocs arbres que hi ha a la ciutat.
0: Acaben fumant-se l'arbre.
4: Els acabaven pujant els arbres.
0: Els arbres, llavors, aquesta gent arriba, comencen a salvatjar, llavors estàs des d'ara fins a Setmana Santa, tornant A, B, C, D, 2 i 2 són 4. O sigui, tornar al començament, no té credit o no, la gent no sabem res.
4: Absolutament.
0: Ara vostè estigui 3 mesos sense... Doncs és increïble, és que això és així. És que clar, els mestres, doncs diuen...
1: I a més comences dimarts. En lloc de
0: I a més dimarts, és una i a més divendres és
4: va,
0: una cosa... És festa.
4: És la
0: diada. Això, doncs haver començat ja, jo diria, el 15 d'octubre, francament, perquè entre una cosa i l'altra...
4: No.
1: Sí, ja de total. Però que donin ja el que demanen, sisplau.
4: Exacte.
0: O sigui, això sí que són...
4: Perdona, no, que s'haguessin posat d'acord a l'agost, no? Jo és que al·lucino...
1: Clar, què feien a l'agost?
4: No sé, els polítics i els representants sindicals havien d'haver posat a treballar-se a l'agost i
5: els
4: negociar.
5: Els representants sindicals van demanar clar, negociar sí. A l'agost. Eh?
0: Exacte.
4: I aquí el govern se'n va anar de vacances.
0: Després ja ens queixem molt dels joves...
4: Vaga,
0: com diem això?
1: Menors
0: no, menors no acompanyats, tots aquests catalans que han estat 3 mesos de vacances pels carrers. O sigui... Pululant,
1: bueno, sí que estan acompanyats i per això acabem de l'olla, perquè,
0: bueno, perquè
1: jo he acompanyat molt, he acompanyat cada
0: realment,
1: dia.
0: Molt ficar-se amb els... Però, bueno, llavors, perdona,
1: llavors,
0: més coses que
1: ens hauríem de pagar la... Ruf. El menú de 2 dies a la setmana, o 3, perquè home, és que jo no sabem què cuinar, t'ho prometo.
0: Clar.
1: Ni idea, si hi ha un pot de cigrons, tio, no sé... Les vacances, fins que la criatura tingui 16 anys com a mínim.
0: Home,
1: perquè és caríssim. Teràpia psicològica, però no per nosaltres, sinó a la gent que tenim al voltant,
0: sí.
1: Que no entenen res, pues que relaxin una mica.
0: Jo la necessito molt. Què no entén la gent del teu voltant, per exemple? Com a mare...
1: Doncs...
0: Res.
1: Doncs perquè estic histèrica, potser. Perquè necessitem subvenció.
0: Val, llavors, què més?
1: I també, per últim, 12 cangurs l'any mínim, que és poquíssim, això no és res, per la ref, per poder sortir a festa, fumar porros, pensar que volem ser grans, imaginar futurs possibles i morrejar-nos pels racons. Sisplau, moltes gràcies a la Federació per donar suport a la maternitat.
0: La ref és que és genial, eh?
1: Bueno, escolta
0: una cosa, el Barça masculí va golejar el València. Ah, mira, no me n'havia enterat, veus? Sort de tu.
1: 0 a 5, Marc, o sigui, això és bestial. L'equip de Hansi Flick funciona.
0: Però és molt dolent, el València.
4: No, el Barça és molt bo.
0: Ah,
4: és el primer partit, no? És el primer o el segon?
1: No, home, ja em porten diversos.
4: Bueno, s'ha desplegat el nou Barça del Flick.
0: S'ha desplegat
1: el Ibrahim, perquè si no... Bueno, el Barça... masculí va golejar, ja ho has dit, oi?
0: Sí.
1: Però jo vull parlar de la cara penosa d'aquest esport.
0: Ah, molt bé.
1: De dos jugadors...
0: Estàs al lloc perfecte. Si tu vols parlar de la cara penosa d'aquest esport, tens tot el nostre acompanyament i solidaritat.
1: Exacte. Doncs de dos jugadors que no han pogut... Hi ha dos jugadors que no han pogut decidir on jugar en aquest context futbolístic, al qual se'ns ven emoció, valors, respecte als colors, però al final els directius miren per la pela i passen de les persones. Són Marc Casado i Julián Álvarez. Casado, de la Masia, que anava a celebrar les victòries del Barça canaletes.
0: Mare de Déu, Casado.
1: Puntada de peu al cul i ara és al Deportivo de Coruña. O sigui, jo no entenc res, la veritat.
0: Per què li ha fet una puntada, pobre nano?
1: Em diran, bueno, ens diran, és que no sabeu de futbol, el Casado era prescindible.
0: Sí, sí, que no
1: és que a mi m'és igual el
0: que
1: futbol.
0: Que no sabem de futbol, ens ho poden dir perfectament. I escolta, amb mucha honra, caballero.
1: I que aquest nano era prescindible, d'acord, pot ser futbolísticament. Com? Però com
0: cedeixes
1: a Marc Casado, un xaval que la seva identitat era ser jugador del Barça.
0: I era de la Masia, exacte. No? Tanta cuenta amb la Masia i tal. Estem aquí venent catalans,
1: I
0: com si fossin esclaus.
1: Ha d'anar com enrere, d'aquí sóc jo si no sóc jugador del Barça.
0: Després
1: és com quan
0: et deixo
1: una parella...
0: Sí, què?
1: Que quan et deixa una parella que et penses que estaries tota la vida, doncs perds la identitat. O sigui, t'has de reconstruir una altra vegada. Aquest nano està destrossat.
0: Ui, m'encantaria. I a sobre li han... No, perdona, m'encantaria.
1: Bueno, això també està, eh? És un al·licient nou. Li retiren el dorsal, perquè està cedit un any, se li acaba el contracte d'aquí un any, però això vol dir que no el renovaran, perquè ja li han tret el dorsal i li han donat al Gordon. Li han donat al Gordon.
0: Però què vol dir que...
5: el número de la samarreta.
0: Però li donen el dorsal i es poden arrencar. Se t'ha d'explicar. O sigui, està a la Corunya, perquè això perquè ens hauria d'implicar. O sigui, sí.
1: No, perquè està cedit, o sigui, per un any, se li acaba el contracte.
0: No li...
1: Clar, llavors ja li han tret el dorsal, vol dir que...
0: Ja no tenia despatx, diguéssim.
1: Quan se li acaba el contracte, no el renovarà.
5: Cada jugador darrere...
0: Sí, sí,
5: va un número.
0: Però escolta una cosa, però vull dir que si tu et cedeixen...
4: És meravellosa aquesta secció.
0: Però si tu et cedeixen, sí. Què més et dona que li doni el dorsal a un altre?
4: Perquè vol dir que ja t'estan fent el llit, que ja no t'esperen.
1: Que ja no et renovaran. Si el teu número porta un altre...
0: Però ell està al Barça i juga amb el de la Corunya. Jo no m'entenc. Això, sí, perquè... Això és colonialisme, això és colonialisme, no? Del Barça. És que no m'entenc.
1: Bueno, perquè mantenen la fitxa, que es diu. Jo també ho vaig aprendre ahir, vull dir que...
5: Però taps, sort que no t'han d'explicar el fora de joc.
4: Bueno,
1: ja ho hem fet, però no va servir de res. Perquè jo tampoc...
0: Bueno, perdona,
1: li vaig explicar jo que no ho sé.
0: També és un liu patatero, perquè ens pensàvem que era fora de joc, que era literal, i es veu que no acaba de ser, no és del tot literal. I llavors, bueno, perdoni, però què vols que digui?
1: Bueno, Marc Casado, li van preguntar què en pensava de la gestió que el club havia fet.
0: És aquest nano que no té dorsal i que l'han fotut a Corunya. Hi ha molt bon marisc i tot això a Galícia.
1: Sí, ells estan animant. Bueno, ell va contestar que no estava dolgut i que tothom tenia coses a millorar. Ah, sí, era una frase molt diplomàtica, però tu li mirabas la cara i la cara deia putos cabrons.
0: Putos cabrons, com s'ha dit.
1: Llavors, aquesta setmana l'hem pogut veure visitant les instal·lacions del Depor i ell comentant que algunes estan millor que les del Barça.
0: Ah, quines, quines?
1: Que no s'ho creu,
0: que
1: ho digui, ni,
0: ell, que no creu
1: ni ell. Però bueno, jo crec que si fa aquests comentaris, no, vol dir pobra. Que hi ha esperança de recuperació.
0: Ja t'entenc.
1: Que ell intenta...
0: Però llavors, sí, a veure un moment, pobre, jo estic preocupat per aquest xaval. Si aquest xaval ara era del Barça de la Masina, va celebrar les canaletes, totes les coses.
1: Arriscant-se.
0: Li han arrencat de mala manera el dorsal. Està a Corunya, que també... Cuidao, a Corunya, des d'aquí una abraçada, però de Barcelona a la Corunya també vull dir que és un sotrac, m'entens? Perquè a més a més es posa a ploure i és increïble.
1: No, però són molt simpàtics.
0: Va, sí, sí, per descomptat. Però estarem d'acord que és un sotrac. Llavors...
1: Bueno, encara el volien enviar a Aràbia i a Turquia. Sí, si encara almenys s'ha quedat a Lliga, almenys.
0: Que això sí que és pitjor, eh?
4: És pitjor.
0: Home, molt, molt pitjor. Però llavors, quan acabi aquest any, es pot quedar a Corunya o al Deportiu
1: sí,
0: de Corunya?
1: Sí, perquè tenen opció de compra.
0: Oh, mare de Déu,
1: 30 milions, em sembla.
0: Bueno, i és molt poc, això.
1: Veig que estic superinformada.
0: Estàs superinformada, tia.
1: Estic flipant.
0: Bueno, llavors, tenim aquest pobre que l'han enviat allà al Barça, se l'ha tret de sobre, deshumanitzant.
1: Sí, llavors fa aquests comentaris, però que no és un comentari de menyspreu com els de Ferran Torres,
0: ja.
1: Que es passa, està molt pujadet i cada cosa que diu és el Barcelona merda i visca el PSG. Llavors... Ja. Aquest senyor, per favor, que es quedi a París perquè no podem més d'ell.
0: Aquest era el senyor que va fer l'últim gol.
1: Sí, llavors va fer això i es pensa que és Messi. O sigui, ja té un ego ara que no hi cap. Julián Álvarez. S'ha hagut de quedar a l'Atlètic de Madrid en comptes del Barça, que és el que volia.
0: Això també sí que ho trobo fort, eh?
1: També. O sigui, per què força un xaval a quedar-se un club allí, que ha estat trist allí, que el deixen a la banqueta, al banc, o no sé com es diu, el xiulen, a més, perquè, clar, va dir que se'n volia anar. O sigui, què coi és això? De què va aquest esport? Jo crec que és ujar gent i maltractar-la. No sé.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que hauríem de posar robots, no? Ja està, perquè si el factor humà cada cop queda més relegat ara, a una anècdota, doncs jo al finals d'agost
0: vaig... Robots dopats, a més a més.
1: A finals d'agost vaig veure els Jocs Mundials de Robots Humanoides de Pequín. És que és boníssim, o sigui, vaig fer un tip de riure perquè és l'espectacle humorístic millor que he vist en anys. Perquè són molt maldestres, llavors cauen, se'ls embalolla, els desprogramen, no sé. I quan corren, o sigui, als 100 metres llisos i sí. tal... Els han de posar un matalàs al final perquè van corrent i no poden parar. Llavors els han de posar un matalàs perquè parin.
0: Però si estàs parlant de nosaltres fent esport, diguéssim. Estàs parlant de mi fent esport.
1: Doncs escolta, doncs que ho facin ja amb robots, no?
0: Clar, clar.
1: I llavors jo estava pensant que la deshumanització aquesta del treballador passa no només al futbol, sinó a molts llocs.
0: Ara, ara.
1: I no només a l'esport. També a les empreses, no? Que allò que fan fusions... Llavors s'incorpora el típic directiu il·luminat, bueno, que ve de fora,
0: no
1: que no té ni idea de res.
0: Que no té idea de res.
1: Un paio que ha fet un curs de lideratge, sí. Ai, ho posa tot al revés.
0: Exacte.
1: S'ha de anar bé, anant
0: bé. Anant bé, que ha introduït, que introdueix la IA, per exemple, o introdueix IA. Algun programa de tecnologia punta de no sé què.
1: I tot
0: que no funciona mai, ningú s'entera de res. Sí.
1: Tot acaba pitjor.
0: Pitjor.
1: Hi ha un mal rotllo impressionant.
0: Absolutament.
1: en un lloc de treball que funcionava perfectament i que s'aguantava gràcies als treballadors.
0: Ara.
1: Llavors, que els hi vagi molt bé amb l'IA, ja s'ho faran i ens vindrà a buscar quan tot es converteixi en uns jocs mundials de robots humanoides xocant contra la matalassos.
0: Xocant contra la matalassos. Et dic una cosa, els droides de la Guerra de les Galàxies, que estic jo molt ficat en aquest assumpte, ja ho sabeu, no sé si ho sabies però t'ho explico, home, doncs això tant. És el millor de la Guerra de les Galàxies, eh? O sigui, els droides a qualsevol pel·lícula te la salven els droides perquè són simpatiquíssims. A no ser que siguin droides de l'Imperio.
1: Però androides ja... o droides?
0: No ho sé, tot, bueno, els robots.
1: Droides.
0: El que dèiem robots. Bueno, amb tots vostès, el senyor, moltíssimes gràcies Mireia Giró, Jordi Serrano, bravo. A veure, diverses coses. Abans de començar, parlarem de Ceuta, perquè, clar, ens interessa molt la teva opinió com a historiador sobre aquest assumpte, sobre aquesta crisi humanitària, però abans jo he de dir una cosa que tu, que ets molt cucu, no ens ho has, no ens ho volies dir, però nosaltres som molt llestos i hem dit, home, aquest senyor se'ns està saltant aquí, aquest assumpte, perquè s'ha publicat un llibre que has escrit tu, Jordi Serrano Blanquer, que es titula Francesc Layret, el fil roig del catalanisme republicà anticlerical i revolucionari, que és exactament el que necessitem nosaltres, república, anticlerical i revolucionari. Això està editat per la UPEC i correspon una mica a aquella exposició que es va fer al foyer, no sé com en diuen, de la Universitat Central de Barcelona, diguéssim. No? Francesc Layret. Això és un llibre que costa 4 xavos, que està molt ben escrit i que tothom s'hauria de llegir, perquè a vegades aquí ens pensem que això del progressisme, l'esquerra, la revolució, l'anticlerialitat i la república, fins i tot, està... No, i nosaltres tenim una tradició fonamental, no?
5: Sí, sí. Bé, ja en vam parlar un dia de l'Airet, sí, quan es va fer l'exposició, però ara ha sortit aquest llibret que he de dir que no he cobrat per fer-lo ni cobraré drets d'autor, és a dir que no.
0: Però per què? Ah, perquè tu ets...
5: Perquè sóc amic del nou rector de l'UPEC, que és el Joao França, m'ho va demanar.
0: Molt bé.
5: I que pels lectors un llibret petit i que si volen saber directament què escrivia i què deia en els mítings Francesc Layret, aquí, amb una horeta i mitja, ho tindran tot.
0: Ho tindràs, i flipareu, perquè...
5: I fliparan de
0: com...
5: Hi ha
0: coses que es podrien recuperar perfectíssimament a dia d'avui, no?, del que deia el Layret, o no?
5: Sí, sí, és que quasi tot. I a més, si haguessin polítics com Layret, com Alomà, com tota aquesta gent...
0: En quin sentit ho dius, això?
5: Home, que aniria molt millor, perquè eren molt bons.
0: Ja t'entén. Ara trobes que són pitjors que abans? En quin sentit?
5: A veure, el Layret, el Seguí i el Companys, sí, eren amics,
0: sí, tant.
5: Els maten el 20, el 23 i el 40.
0: S'ho sí, no? Van prendre molt seriosament, això.
5: I per què els maten? Perquè eren molt bons.
0: Eren molt bons.
5: I perquè van contribuir a generar una...
0: Però et pregunto, quines característiques hauria de tenir un polític per ser bo i que l'acabés assassinant el feixisme, per descomptat, clar.
5: Home, ser molt radical, ser d'esquerra, ser anticlerical,
0: clar,
5: i ser republicà, però no de... d'allò, sinó
0: no de
5: intentar qualsevol moment. De fet, ho aconsegueixen a l'any 31
0: i
5: proclamen la República Espanyola, però, bueno, catalana, des del balcó del Palau de la Generalitat i després acaba fugint el rei a Madrid, no?
0: Sí. Bueno. Escolta una cosa, anem a parlar de Ceuta ara. Recordeu, Francesc Layret, El fil roig del catalanisme, editat per la UPEC. És un llibre quasi bé de butxaca, que, escolta, porta una quantitat d'informació molt valuosa. Llavors, jo el que et volia dir és, a veure, això de, clar, parlar amb tu de Ceuta, ens has enviat un guió d'exactament 400 pàgines.
5: És la versió resumida.
0: És la versió resumida, perquè, clar, hi ha molt a parlar. Tu, així, d'entrada, et diria, em pots explicar exactament quina, com a historiador, com contextualitzes l'actual crisi humanitària que estem veient aquests dies de Ceuta?
5: Bueno, hi ha dues coses. Una, la gent no és conscient, però això fa aflorar tots els fantasmes de l'antic imperi espanyol i de la gent que encara pensa en aquesta clau.
1: Ah,
0: que encara n'hi ha, no?
5: Tots els fantasmes.
1: Està clar, no hi havia pensat en això.
5: Perquè, clar, la tradició del colonialisme espanyol al Rif és brutal. I llavors, i a més, les derrotes al Rif és brutal d'un exèrcit espanyol que està més preparat per reprimir la classe treballadora a Espanya i ha perdut totes les guerres que ha tingut a fora, històricament. Però especialment les últimes es donen a l'Àfrica i això té un efecte molt més enllà del que està passant, no?
0: És a dir, una... anem a parlar això del RIF. Mira, ja que comences per aquí, anem a parlar del RIF. El RIF és una... Explica una mica què és el RIF, que són els rifenys, són els amazics, no?
5: Sí.
0: I és la cultura amazic, és una cultura ancestral, molt abans del Marroc i molt abans de molts altres imperis que passen per aquesta zona d'Àfrica, doncs ja hi havia... Te levantaste el sueño, ja hi havia un amazic, diguéssim. Claro. Algun, eh? Doncs explica'ns una mica quina és la relació del RIF amb l'imperi espanyol, i anem a explicar totes les tropelies terrorístiques que Espanya fa en aquesta zona i als seus habitants, no? M'agradaria que expliquessis la qüestió dels atacs químics, la qüestió dels assassinats, les violacions...
5: Clar, o sigui, a veure...
0: Ho dic perquè moltes vegades pensem que Espanya no ha estat una potència colonial, diguéssim. Bueno, això a Europa també fan una mica... Sí. Diguéssim, però Espanya ha estat una potència colonial i nosaltres el tipus de vida que tenim és gràcies a que hem estat una potència colonial. Nosaltres encara vivim gràcies, vivim de la manera que ho vivim, que és una merda això del capitalisme, bla, bla, bla, bla, però encara som com som, perquè hem estat una potència colonial. No?
5: Bueno, això un dia t'ho discutiria, però que els espanyols ens hagin beneficiat del que en diuen el descobrimiento, no. Ha sigut com una mena de condemna bíblica, però això necessitarem un altre dia.
0: Però pues un altre dia ho farem.
5: Sí. Uns quants espanyols, sí.
0: Val. Ah, molt bé.
5: Molt.
0: Està bé.
5: Però bueno, el tema del RIF, és a dir, hi ha imatges de Francisco Franco, que era un militar africanista, que el rebien els legionaris a l'Àfrica amb baionetes, amb els caps dels rifenys clavats a la baioneta.
0: Oh. Com, perdona?
5: No sé si m'he explicat bé.
0: Això està parlant dels anys 40, 50?
5: Abans de la guerra. És a dir, Franco es va formar a les guerres africanes enfrontant-se als rifenys.
0: Val.
5: Hi havia un gran dirigent, Abdelkrim, que el 36 va ser aliat del Comitè de Milícies Antifeixistes, que van proposar un acord. Bueno, també seria molt llarg d'explicar, però bueno, Abdelkrim és el gran líder dels rifenys, una figura mítica, que el lògic és que nosaltres en sapiguéssim molt, perquè fins i tot pel 17 al 19 hi ha hagut una revolta al Marroc d'aquest segle,
0: val? Sí, sí.
5: En el qual 50... líders rifenys han estat condemnats per delictes de rebel·lió més de 30 anys. Mm-hmm. Hi han hagut centenars de detinguts, etc., encara estan a la presó.
0: Estem parlant ara, eh?
5: Ara.
0: És a dir, és una altra cosa que també podríem parlar, perdona, és que clar, aquí hi ha moltes branques,
5: clar.
0: Però el Marroc, el govern del Marroc, podríem dir que és, jo diria presumptament, una dictadura, o una dictadura directament?
5: No, una dictadura directament.
0: L'actual, eh?
5: Sí,
0: l'actual,
5: sí.
0: És una dictadura, té empresonats a molts líders amazics, o molts rifenys, entre altres, com a presos polítics, diguéssim, que és una cosa que l'estat espanyol ni Europa vol reconèixer, diguéssim, no?
5: Clar, però, a veure, hi ha un moment que fins i tot Espanya bombardeja els pobles rifenys amb gas mostassa, sí. I una cosa que es diu Fogen, que ara seria llarg d'explicar. Encara hi ha gent que es creu que tenen càncer...
0: I tant, bueno, això està comprovat, eh?
5: ...derivat d'això.
0: Sí.
5: Però, bueno, per què no s'investiga? Primer, perquè no s'ha volgut en el Congrés de Diputats el 2008. Joan Tardà fa una moció perquè s'obri una línia d'investigació i de reparació, però, bueno, el govern del Marroc tampoc té ganes d'investigar perquè bombardeja la mateixa zona el pare de l'actual rei, Hassan II, amb napalm. Amb la qual cosa, clar, qualsevol investigació sobre això. Però llavors hi ha dos moments, que és la setmana tràgica, que és el Gurugú, hi ha 500 espanyols morts, perquè hi ha guerrilles allà, i perquè l'estat espanyol té la Companyia Espanyola de Mines del Rif, en el qual hi ha Alfons XIII, el rei, i grans personatges, que és el que dèiem abans, com el marquès de Comillas, els Güell, etc., que tenen interessos.
0: I ara, perquè diem que la zona del Rif és una zona riquíssima en molts aspectes, diguéssim, culturals, agrícoles, industrials, etc., etc. Després també de relació, el tipus de relació que hi havia, o de tipus d'organització social, o sigui, una riquesa extraordinària, però després també hi havia la mineria, que aquí, com la Iglesia Episcopal, també ho veig jo, la Guerra de les Galàxies, que hi ha una mina de mineria, per l'imperi, a tocar.
5: uns quants que tenen interessos i llavors amb una d'aquestes fan una lleva de quintes del 1909, és el que provoca la Setmana Tràgica a Barcelona per l'esquerra Setmana Gloriosa. Hi ha una revolta bàsicament de dones perquè agafen nois, homes, fins i tot amb fills, per enviar-los en aquella guerra. Això, una revolució.
0: És a dir, perdona un moment, la Setmana Tràgica, la Setmana Gloriosa aquí a Barcelona i aquí a Catalunya, l'origen és les guerres del Rif o les revoltes del Rif? És a dir, el govern espanyol volia enviar treballadors catalans a lluitar contra els rifenys.
5: Correcte.
0: I els treballadors catalans van dir que ni hablar de la pel·lícula. Per què eren treballadors catalans? Era una especialitat, no?, de l'imperi espanyol enviar a catalans a la classe obrera catalana. Per què?
5: Bueno, perquè es treien un problema, ells creien que es treien un problema d'agafar obrers conscienciats i enviar-los cap allà. I que si morien, doncs millor.
0: És a dir, que pel mateix preu mataves obrers conscienciats catalans i el rifeny, no?
5: Exacte. Això...
0: I aquí es van aixecar, les dones sobretot, es van aixecar contra això.
5: Clar, perquè a veure, si el marit se'n anava, deixava la dona amb fills...
0: La intempèrie.
5: Això volia dir abocar-les pràcticament a la prostitució. No és ben bé així, però...
0: I bueno, la misèria.
5: Clar. Llavors, aquesta revolta, ve l'exèrcit, la reprimeix, 100 morts a Barcelona, 2.000 detinguts i 5 afusellats, un d'ells, Ferrer Guàrdia. Però hi ha un altre element, que és el desastre d'anual, és que són els grans fantasmes d'Espanya, diguem-ne, no? Que és el 1921,
0: que també... Que fa dos dies.
5: Encapçalats també per Abdel Krim, una guerra de guerrilles, i hi ha 10.000 soldats morts anual, que és a sota de Melilla, no? Sota de Nador, al sud de Melilla, diguem-ne, no? Clar, s'obre una comissió d'investigació, val? I el que es veu és que hi ha un exèrcit absolutament corrupte.
0: L'espanyol, el rei de l'espanyol.
5: A les ordres del rei, que no funciona res, que no funciona ni l'avituallament dels soldats espanyols, que és un desastre integral, i aquesta comissió d'investigació anomenada Picasso es frena al Congrés de Diputats i és el que provoca al final el cop d'estat de la dictadura Primo de Rivera, perquè no se sàpiga. O sigui, la dictadura Primo de Rivera, de tot és multifactorial, però fonamentalment es deu en aquest moment, i explica després la proclamació de la Segona República el 1931, que marxa el rei per cames a Madrid.
0: Per tant, tot el que ha passat en l'últim segle, el segle passat, i també en aquest, a Nord-Àfrica, diguéssim, té molt a veure amb la història del dia a dia d'Espanya i dels catalans, no? Perdona, de la Setmana Tràgica, què en vam extreure? És a dir, de tota aquella tragèdia, hi va haver algun guany per part de la classe treballadora? Sí, no?
5: No, va ser una repressió cruenta, salvatge. Sempre hi ha ensenyances, hi ha un catalanisme republicà que reflexiona, separa de Solidaritat Catalana de la Lliga i crea un camí que acaba creant el que seria l'esquerra republicana, entesa com a 1931.
0: Tu dius que Ceuta i Melilla, nosaltres estem a les tertúlies, diguéssim, un dels arguments que des del principi serveix per dir que Ceuta i Melilla són molt espanyoles i que això és una invasió del territori espanyol i que Espanya ha d'estar amb Ceuta i Melilla, però tu dius que sí, que Ceuta i Melilla són colònies espanyoles.
5: Home, sí. És que, clar, un historiador no pot dir una altra cosa, diguem-ne. Per més, fixa't que quan Espanya reivindica Gibraltar, que és en britànic i que van ajudar una companyia de 400 catalans armats a Barcelona, i per això hi ha una badia que es diu Catalan Bay.
0: És veritat. A Gibraltar.
5: És perquè van desembarcar els catalans, és clar. Diem, amb quin argument ho reclamen? Per la integritat territorial de la península.
1: Sí,
5: hòstia, l'integritat territorial de l'Àfrica tampoc cal ser un geni. Diem, no?
0: Si això ho dèiem
5: l'altre dia. I a més, a veure, hi ha tots aquests... O sigui, hi ha molts més antecedents que el que jo he dit, però he triat dos moments que són significatius, però, a veure, la presència colonial espanyola no té cap mena de dubte, diguem-ne, no?
0: A Ceuta com a Melilla, eh?
5: Sí, a Ceuta ho van conquerir primer els portuguesos, després va passar a Espanya, Però, bueno, sí, per aquest argument... sí, és la història del colonialisme, és així.
0: Sí, bueno, el Rif mateix, Espanya, que això també és una altra cosa. Tu tens la teoria, de la mateixa manera que el Rif, tota aquesta zona del Rif, el 1956, Espanya la cedeix al Marroc.
5: Es crea el Marroc. Marroc sí.
0: I el Marroc, per tant, aquests del Rif tenen la repressió, entre altres repressions i entre altres països, entre pobles que han passat per allà per matxacar-los, els han matxacat els espanyols, i de manera cruenta, i després els matxaca ara, actualment encara ara, al Marroc, diguéssim, o sigui, aquesta gent. Llavors, perdona, tu dius que, de totes maneres, Ceuta i Melilla deixaran de ser espanyoles quan al govern arribi un govern de dretes, que això sempre és així. És a dir, les colònies es perden quan hi ha monarquia i feixisme, o les dues coses alhora.
5: Sí, a veure...
0: Això com va?
5: Qui perd Cuba? Perd Cuba a la monarquia i als sectors més reaccionaris, i quan els republicans federals els hi diuen doneu-los un estatut o d'ultramar, que es deia, que l'estatut d'autonomia a Catalunya, la idea surt d'allà, eh? Ja. Perquè són els mateixos. I no, bueno, hòstia, al final s'independitzen, i Pi Margall diu, bueno, si haguéssiu fet cas abans, ara ho dic així, però una mica, hi ha una intervenció al Congrés de Diputats, si haguéssiu fet, ara ja no, ara l'únic que podem fer és donar la independència a acabar la guerra. Bueno, però en cinema tens més recents, qui ha perdut la Guinea Espanyola, Sidi Ifni i el Sàhara Occidental? El Franco, el franquisme.
0: Ja, sí, el Franco.
5: I el rei Juan Carlos I. És a dir,
0: sí, perquè tot això de la unitat d'Espanya... Doncs aquesta mania de la unitat d'Espanya que la tenim aquí a Catalunya, la veritat que no es pot parlar de referèndum ni d'independència ni de res, no sé què, perquè la unitat d'Espanya i el rei tornen a sortir, cada rei que surt, no sé què, de la unitat d'Espanya, i que ells a més han d'estar per la unitat d'Espanya, i l'única cosa que sembla que facin és la unitat d'Espanya. Després tu repasses i Franco, que també estava molt per la cosa espanyola i la unitat d'Espanya, i que a més aquesta és una idea heretada del franquisme, doncs Franco es va desprendre de totes les colònies, que a mi sembla bé, desprendre de les colònies, perquè jo, amor, només em faltava aquesta, però és el feixisme i el franquisme i la monarquia borbònica la que es desprèn de les colònies, no? Tanta mania amb la unitat d'Espanya.
5: Clar, però fixa't que el rei Felip VI ni l'Aznar quan manava van anar a Ceuta.
0: Van anar a tenir collons, clar. No.
5: Qui perd el Sàhara Occidental és perquè hi ha una marxa verde, 200.000 persones que assalten el Sàhara Occidental en el seu moment amb 25.000 soldats a darrere.
0: Quin any era això, perdona?
5: Bueno, just quan s'estava morint el Franco i era 70. El cap d'estat provisional Joan Carles I.
0: Sí, sí, sí.
5: I els entreguen.
1: Els deixen allà penjats. I...
5: Són 75.
0: Jo t'entenc.
5: Bueno, la marxa verde i 70.000 persones entrant a Ceuta...
0: És un altre d'aquests fantasmes que... Clar, clar.
4: Tu creus que el Marroc, l'estratègia del Marroc és això? És entrar i quedar-se amb Ceuta i Melilla?
5: Home, ho han dit, sí. Sí, ells ho han reclamat sempre.
4: Però aquesta és l'estratègia que hi ha darrere d'aquesta...
5: Sí, clar, sí, que és, aquí hi ha una diplomàcia subterrània que no
0: bueno,
5: sabem...
0: Bueno, també tu dius, també, estem fora de temps, però també és veritat que el Marroc és un dels aliats d'Europa per reprimir la migració, diguéssim. És a dir, que és un, vull dir que el Marroc és un client d'Europa en aquests assumptes, o sigui que això és indiscutible. I després també hi ha una altra cosa que jo voldria apuntar molt ràpidament, és que probablement, i ho dic, fixa't tu, no diria a favor de Marlaska o a favor de Pedro Sánchez o a favor del govern espanyol, no és exactament això, però és probable que, si recordem el 2022 a Melilla que van morir, que, quantes persones van morir? Assassinades, I el 2014 al Tarajal, Melilla, jo dic Melilla, 2022, i el Tarajal era el 2014 que hi havia el PP al govern, i el 2022 ja era PSOE. I van morir en una sèrie de moviments migratoris, diguéssim, a mans de les forces d'inseguretat de l'estat espanyol, van morir quantitat de persones. 15 el 2014, bueno, 14 i un desaparegut. I el 2022 es veu que la xifra és esfereïdora. Ara no la recordo, però és probable que en aquesta ocasió... Això que diuen, no lo sabia el CNI, no lo sabia el CNI, home, per descomptat que ho sabia, el que passa que van donar l'ordre de no disparar. Aquest cop van no disparar, menys mal.
5: Jo crec que no ho sabien, o sigui, no van trobar una urna a Catalunya, tampoc. O sigui,
0: això també ho he dit jo, un monòleg ara que faré el dimecres, dic que no eren capaços de trobar les urnes, ara imagina't això. Bueno, no tenim més temps, haurem de seguir.
5: Deixa'm dir una coseta,
0: per acabar.
5: I és, Hi ha una renda per càpita a Espanya de 38.000 euros i al Marroc d'11.000. El Marroc està començant a sortir bé, però ja ha generat unes expectatives amb la gent jove que veuen una muralla que tots els europeus aterren a l'aeroport i se'n poden anar, i ells no, i a mi això em sembla al·lucinant. I l'altre, qui acabarà jutjant aquest cas, la jueza Tardón, va ser a les llistes del Partit Popular a l'Ajuntament de Madrid al número 4 i va governar durant 4 anys entre 1999 i 2003. Molta confiança no dona això.
0: En quin sentit, què vols dir?
5: Perquè si aquesta és la persona que ha de jutjar el que està passant a Ceuta, doncs molta confiança d'imparcialitat no dona, diguem.
0: Tu també te creus que ja s'està posant un mecanisme en marxa que és no només derrocar Pedro Sánchez i els seus, diguéssim, i el seu entorn, o socis, del tipus que siguis, sinó també engarjolar?
5: Sí, clar.
0: O sigui, van això?
5: A la dona, a intentar el germà i amb ell, sí, perquè això és... Jo porto molt temps dient que el PP i Vox són d'extrema dreta, i...
0: Sí,
5: clar, són els fundadors del PP, són sis persones que havien sigut ministres franquistes.
0: Va sortir l'altre dia al diari, em sap que era el País, no sé si és la Vanguardia del País, que, o a tots dos, que de cada 10 assumptes que es dirimeixen al Congrés dels Diputats, el PP i Vox, de cada 10, 8 PP i Vox voten igual. Per tant, és efectivament extrema dreta o extremíssima dreta. Bueno, moltíssimes gràcies, Jordi.
4: Jo m'afegi que la Sal de Melilla es van morir entre 23...
0: Bueno, la Sal de Melilla no en diem aquí, això, eh? Diem la crisi humanitària de Melilla del 2022.
4: El del 2022, entre 23 i 37 persones. La xifra
0: 27
4: varia,
0: i 37 però. Persones, eh?
4: I el 2014, 14 a 15 persones.
5: I que la gent recordi que els catalans hem immigrat durant molts anys, hem emigrat durant molts anys, i que ara hauríem de rebre en condicions aquestes persones.
0: Bueno, a més, estem faltant a la llei, que és una altra cosa. Bueno, escolta una cosa, després de la publicitat, Abraham Jiménez de Nova. Bravo!
6: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tot, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: l'aerotèrmia escalfa tota la casa? L'energia de les plaques solars és gratis? Quines finestres van més bé, d'alumini o de PVC? I nosaltres respondríem que tenim tot el que cal per fer que a casa teva no gasti tant i estalviï més energia. Atentament, l'Heroi Merlin.
9: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
9: Truca a Verisure al 900-903-744. Verisure.
0: Sota la cosa, abans de passar a Abraham Jiménez de Noa, és veritat, ens comentaves ara fora de micro que moltes vegades no tenim la visió del periodista, de periodistes marroquís d'aquesta zona, diguéssim, del planeta, perquè si parlen o expliquen segons què... O sigui, sabem molt poc del Marroc, perquè realment hi ha moltíssima repressió i la premsa està molt perseguida, diguéssim. I si ara nosaltres citéssim aquí a un periodista marroquí, és possible que no ens en sortíssim, és a dir, que no sabrem mai la veritat i realment del que passa, perquè periodistes que potser viuen aquí o que poden entrar i sortir al Marroc, de sota no podrien deixar d'entrar al Marroc i a més segueixen tenint família allà i que la repressió es veu que és finíssima, no? Mira que al Marroc són els que controlen Pegasus, no?
5: Clar, però jo és que fent això pensava, potser li puc dir al Marc i l'Ester i al Marc que algun dia vingui aquests amics meus aquí a explicar-ho directament quan vingui, no? Però clar, tenen el problema que tenen família allà i han represàlies.
4: Clar.
5: Si els que viuen aquí, t'estic dient els que viuen no els d'allà, eh? I llavors ja m'he trobat, abans t'he comentat un cas, que millor no comprometre'ls, perquè la repressió és molt dura.
0: Bueno, això l'ha anatjat el Hami en un article a l'Ara de dissabte, que us recomano precisament, deia, el Marroc ha explicat els ingenus, bueno, i l'ha anatjat, que sap perfectament del que parla, doncs assegura, igual que ho assegurem aquí, que això del Marroc és una dictadura, no?
5: Bueno, que per això és molt valenta ella.
0: Clar, clar, sí, sí, sí.
5: Perquè
0: bueno,
5: dir-ho jo, jo no tinc ningú
0: sí, sí. No. Ja, exacte, tens tota la raó. Tots vostès, un altre valent, Abraham Jiménez de Noa, bravo. Abans, tu venies a parlar d'això, però com que estic jo ara boicotejador, què tal a Cuba, parlant ja, com que estem així geopolítiques, què t'expliquen des de Cuba? Perquè vaig llegir també aquest cap de setmana al diari que tot això de les apagades i la falta d'energia a tots nivells, diguéssim, doncs és cada cop més acuciant. No, estem sí, parlant de Cuba a poc, però...
3: Mínim és 48 hores sin luz. Dos días. Sin luz, sin electricidad. Ahora empezó el curso escolar y casi no hay profesores. Los alumnos tienen que llevar energía para poder... Si no, no hay país. Si no, no tienen energía en las casas, no hay comida, no hay medicina, no hay nada, ¿no? Y bueno, la última vez que yo hablé aquí de eso fue hace como 3 meses y la situación empeora y empeora, ¿no? Y no hay nada pasando. Ya es como el mundo se ha enredado a Estados Unidos, tampoco hay un resolver. Entonces, como está ahí postergado, los cubanos no pueden salir de la situación, Estados Unidos tampoco. Bueno, y están ahí.
0: I podria ser una estratègia, diguéssim, per part de l'imperi, anar... perquè Cuba ha tingut molta resistència, diguéssim, la revolució era una motivació, diguéssim, de resiliència,
3: etcètera. Sí, però ja la revolució se murió. Ja la revolució
0: necessita... Vull dir que la millor, el que s'està pretenent és que si hi havia algun encenall d'esperit revolucionari, s'acabi de pagar, diguéssim, no?
3: Ja. El otro dia...
0: És a dir, que va ofegar el poble cubà perquè, diguem, perquè entri ja la McDonald's, la Coca-Cola i la de més enllà...
3: Vi el otro día un reportaje de la BBC que parecía una película de terror, ¿no? Era la gente en Centro Habana y La Habana Vieja, todo el mundo durmiendo en las azoteas. Como al aire libre para poder soportar el calor, ¿no? Y entonces era todo el mundo en todas las azoteas, ¿no? Es una cosa surreal.
0: ¿La tía familia que te explica?
3: Bueno, casi ni puedo hablar con ellos a veces porque no tienen energía en el teléfono y entonces, pero bueno, la están pasando como muy mal. Muy mal, muy mal.
0: Déu-n'hi-do, però mira, estem molt bé. Nosaltres després, és dilluns, i escolti, endavant. Bueno, a veure, tu vols parlar avui de l'algoritme...
3: Sí, he passat tot agost al barri de Chamberí, a Madrid, y a veces en las tardes pasallaba por allí y un día me topé con una barbería y me llamó la atención que no solo tenía como esa cosa que da vuelta azul y roja, sí. que además tenía las reseñas de Google puestas en la entrada, ¿no? Y me acordé de que en nuestro barrio hay una barbería que también lo hace, pero con las estrellitas solo de los barberos. Pero esta tenía puesto lo que pone la gente en las reseñas, ¿no? Y eso me hizo recordar con un capítulo de Black Mirror que hace 15, 20 años parecía una distopía y es hoy ya, ¿no? Que es ese mítico capítulo que la gente va caminando por la calle y tú vas, valorando a la gente por empatía, estatus social y tal, y la gente va como un numerito, ¿no? Y bueno, es que estamos viviendo en la tiranía de las estrellitas, ¿no? Ya no basta con los ojos ni con nuestro deseo, ¿no? Sino que confiamos en la opinión de Xavier-83 que dijo tal cosa, o Laura BCN que dijo tal cosa. Entonces entramos al negocio, jugamos y mucha gente ni siquiera entramos. Entonces yo, que tenía que pelarme, llevaba un mes en Madrid, primera vez que llevo tanto tiempo ahí, entré y por supuesto no me guié por las reseñas que estaban puestas en la entrada, sino busqué las que tenían una sola estrellita, ¿no?
0: O sea, la gente cada decía...
3: Exacto.
0: ¿Ah, sí? ¿En serio?
3: Claro. Y entonces encontré tres joyitas, ¿no? La primera, una reseña existencial, porque la gente está muy loca, de verdad. Uno
0: es... Entrega... Vas a leer, es de verdad, ¿eh?
3: Sí, todo esto lo copié de esta barbería, sí.
0: Vale.
3: Pero que no estaban publicadas, estaban dentro. Tuve que bucear en ese océano y las encontré.
0: Vale.
3: Porque claro, son unos pillos los... No, los dueños no ponen estas que yo encontré. El degradado quedó impecable. La simetría de la barba, perfecta. Y el barbero fue muy educado. Pero durante los 30 minutos de corte me miré al espejo y me di cuenta de que mi vida no tiene rumbo, de que odio mi trabajo y de que el corte no me quita la cara de cansado. Y es como, bueno, aparte de barbero, cortarte el cabello también tiene que ser psicólogo lacaniano, no entiendo.
0: O sea, aquest senyor va descobrir, mirant-se al mirall, que la seva vida era una merda i, per tant, la perruqueria que tenia...
4: No estava a l'altura.
3: Pero mi preferida es esta que viene ahora. Me peinaron estupendamente con cera de mate, claro, Madrid, ¿no? Con cera de mate, pero el salir así un viento te terrible. Y cuando llegué a la esquina de Río Rosa, esto es Chamberí, a mola sí. prop del, del ático de Ayuso. Sí. El tupé, yo tuve que googlear qué cosa es un tupé, yo no sabía qué es un tupé.
11: ¿Ah, tú no sabías lo que era un tupé? No, no hay tupés en Cuba.
3: Bueno, no,
11: no
3: sé.
11: Sabemos, pero no, ¿cómo le llamáis entonces al tupé?
3: Es que yo, no, yo tuve que buscarlo y lo encontré bueno. Y todavía no me queda claro qué cosa es un tupé.
11: Lo de Elvis Presley, sí. Lo de Tintín.
3: Ah, ya, ya, vale, claro, pero en Cuba hay muchos negros. Claro, eso a mí no me sale.
11: No, claro, claro, claro. Tú tienes un tupé disparado, o sea, exacto. Tu tupé es urbi et orbi, o sea, es...
3: Bueno, este señor, cuando salió con su tupé, sí, tupé, dice...
11: A pesar de que le habían puesto cera...
3: Se me había caído para el lado. Deberían avisar de las ráfagas de viento en este barrio.
11: No.
3: Es como, pero señor. Pero...
11: Y una estrellita.
3: Y entonces, esta barbería, aparte, tiene que techar todo el barrio, ¿no? Además. Y la última, para no agobiarlos más, me ofrecieron un café al entrar. Pero el tono en que me dijeron, ¿lo quieres con avena? Sentí que contenía una acusación velada sobre mi intolerancia a la lactosa. El corte muy bien, pero me sentí juzgado. No.
11: Pero si yo le sirvo, escribo. Claro,
3: eso está escrito.
11: Pues que la gent tenim una necessitat de comunicació, t'ho diguis sincerament, això ho veig jo claríssim. Perdó, et puc fer una pregunta? Sí, que continuïs, sí, sí. Tampoc tenim molt més temps, sí, per a, sí, sí. Perquè, dos preguntes. Dime. Estem a favor o en contra de l'algoritme? En contra.
3: Yo estoy en contra. Yo creo que estamos hilados por unos hilos invisibles, ¿no? Vemos todo lo que nos está... Si tú das un clic, ya sea en tu Instagram, en tu Facebook, lo que sea, y empiezas a ver cosas a partir de ahí. Lo mismo pasa en las plataformas, ver las películas de todo gusto, lo mismo pasa en las noticias, todo es igual y en contra, esto mismo, ¿no? Vas a entrar a un restaurante y según lo que ha decidido una cierta cantidad de personas y según Google lo que te ofrece, ya tú estás condicionado y así pasa con todo en la vida.
11: Bueno, y después de todo eso, que se hablaba lúdic, que al principio era lúdic, entrar a un restaurante, ellos opinar sobre no sé qué, eso acaba creando, ¿no?, todos unos mecanismos que acabaran sent repressius si no ho estan
3: sent. Bueno, i que ja, això,
11: no?
3: En teoria...
11: La IA, jo crec que estava basada
4: clar,
11: en tot aquest
4: tipus
11: d'informació.
4: Clar, és que el següent pas és la IA, que ja no llegeixes les estrelletes. Ja la IA directament et diu, ¿quieres reservar en el primer, en este sitio? Pum, i ja et reserves.
3: Bueno, i que al principi era, en teoria, era com una democràcia del consumidor, però ja no és així. I ara te dice, te doy un chupito si me deja una reseña, te regalo un peluche sí, si haces una foto. I entonces, claro, hay una... Hay están subordinando todo eso a toda esta tiranía que es el algoritmo y todo el mundo está condicionado por todo este servidor gigante que está abarcando toda nuestra vida, que no es solo en la comida, es en lo que vemos, en lo que consumimos, es cómo nos vestimos. Si tú le alguien me gusta esta blusa azul y te empiezan a salir blusas azules, sí, sí. Blusas azules,
4: bueno,
3: blusas...
4: Y te acaban dient aquí votis, ¿eh? Aquí has de votar.
3: Exactament,
4: bueno,
3: però és com tot. Te
11: diuen si ets un ciutadà...
4: Exemplar, no?
11: No, si ets ciutadà o no ets ciutadà, diguéssim, tot això de l'algoritme, al cap i a la fi està entrenant, diguéssim, com diuen això, el perfilament racial o el... No,
3: també,
11: la IA,
3: sí,
11: que
3: sí,
11: no és
3: sí.
11: Neutral en absolut, però això parlarem un dia, seriosament. Sí. No, jo et volia preguntar, per acabar, tu que tens el cabell afro,
3: sí.
11: Pots entrar a qualsevol perruqueria o aquesta perruqueria? Perquè, clar...
3: No, sí, en teoria. Sí, pero yo no lo hago porque te destrozan. Yo casi, en 4 años y medio aquí, las peores experiencias, más allá de las que he tenido con la policía cuando me paren y tal, es en las barberías. Porque claro, no saben cortártelo, es una locura, tú le dices cómo y se ponen bravos cuando le das instrucciones porque no tenemos el cabello igual.
11: Claro,
3: ¿no?
11: Claro.
3: Entonces es un rollo.
12: Pero que te digan que no usaban, ¿no?
11: No, mamá.
13: Decirle a un blanco, decir un blanco y un blanco a un señor negro que ya tiene el cabello afro, que no en saben, bueno, por favor, pero aquí Mombi usaba, por favor.
3: Y entonces, claro, ya, entonces tengo que buscar blanco, las barberías,
11: ya, claro.
3: Poblesec, súper lejos, no sé qué, dominicano. Claro, y a veces no tengo una hora y media para ir a aquella barbería. Es un rollo.
11: Pues va siempre muy mono, ¿eh? Ya lo has conseguido. Bueno, escolta, muchísimas gracias a Brafia desde Noa, a una mica de publicidad, que es interesantísima, porque, bueno, molt bla, bla, bla, molt colonialismo, vol que sigui, pero el capitalismo está aquí, que es una maravilla, que nos compraremos todo, joder.
14: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
15: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
16: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
15: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
16: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
17: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
18: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist. Només faltes tu.
17: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
19: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
21: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
22: Escolta, descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
11: Escolta, Esther, no sé si tenim alguna cosa, perquè és que és tan genial el que ens escrius sempre.
4: Una pregunta que us faig. Sabeu què significa fer-se grans, Mireia?
11: Ni idea, nosaltres?
4: Sí, home, sí, és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu i és evolucionar com ATO, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. ATO, la llet que ens ha fet grans.
11: Escolta una cosa, saps que la llet a mi m'encanta? O sigui, perquè la llet de vaca... Jo em prenc llet de... És que jo crec que... Per què està vostè tan bé? Perquè estic 52 anys, estic a punt de fer. Perquè jo prenc llet de vaca.
4: Canvia,
11: és que
4: t'ho
11: juro. És que lo d'avena i tal, bueno, també m'agrada, però la llet de vaca m'encanta el gust i tal.
4: Ui, això és molt
11: polèmic.
4: Un meló. Ha donat un meló que... Però t'he de dir que ahir abans d'anar a dormir em vaig fotre un iogurt griego de vaca i he dormit perfecte.
23: Vols assistir a Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
24: 5, 6, 7, 8, valorado.
25: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
24: en España.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Bé, ja som a casa.
27: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
26: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
27: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
26: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
28: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
29: RAC 1.
30: Bon dia, són les dues. Salvador Illa demana una treva als sindicats educatius a hores de la vaga del primer dia de curs.
31: El govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos i jo també m'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
30: És la crida que el president ha fet aquest matí en una entrevista institucional a 3CAT. Els sindicats no l'han rebut gairebé. Per tant, si no hi ha un gir d'última hora i no sembla que hi hagi de ser, l'aturada per demà es manté.
32: catorze quinze amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
30: Es manté, per tant, el pols entre el govern i una part, la majoritària, dels sindicats educatius disposats a mantenir les mobilitzacions que ja van marcar el final del curs passat. Veurem si mantenen també la mateixa capacitat de convocatòria. A Alemanya, el canceller Friedrich Merz mira de pair la victòria de l'ultradreta Saxònia-Anhalt i la desfeta del seu partit. Admet que serà una sacsejada per tot el país i per Europa. Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i l'extrema esquerra ja ha avisat que no participarà en cap. cap cordó sanitari per evitar que governi. Pedro Sánchez també s'ho pren com un avís seriós del risc que suposa, diu, la rendició de la dreta tradicional davant de la radical. Sánchez ha tornat a defensar avui la gestió del seu govern a Ceuta, per cert que demà el Consell de Ministres desclassificarà tota la documentació que té sobre la sala a la frontera. I els teatres catalans han batut el rècord històric d'espectadors, més de 4 milions. El sector ho celebrarà avui a la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
0: Bon dia, Núria.
30: Eric García podrà tornar a jugar diumenge al camp del Llevant malgrat la fractura que té al nas.
0: De fet, ja hauria pogut jugar dimecres en el debut de Champions contra el Feyenoord, però arrossega una sanció de la temporada passada. Eric, per tant, haurà de tornar a jugar amb màscara. Avui ja l'ha fet servir a l'entrenament per la fractura al nas que va fer-se al camp del València després de topar amb Rodri. Un partit que va acabar amb golejada blaugrana 0-5 i que permet l'equip de Flick ser líder en solitari. Avui es tanca la quarta jornada amb dos partits, a 8:15 Getafe-Celta i a 10:15 l'Elx-Reial Societat. Tornant a la Champions, la competició comença demà amb, entre d'altres, el partit del Madrid que rebrà l'Inter de Milà, i a la prèvia José Mourinho ha recuperat la seva versió més beligerant, preguntant-se per què no es va repetir el penal que va fallar Mbappé.
1: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
0: I a segona divisió també es tanca avui la quarta jornada amb el partit del Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 9:15 del vespre, en directe a RAC+1 des d'1 quart d'hora abans.
30: I el temps, la setmana comença

0: I falten, per tant, menys de 24 hores perquè comenci el curs escolar i ho pot fer, ara ho dèiem, sense professors a les aules. Els sindicats mantenen la vaga, coincidint amb el primer dia de classe i el més calent és a l'Aigüera. Davant de la situació actual de bloqueig, amb les negociacions totalment encallades, Salvador Illa demana als professors que respectin el dret a l'educació. El president creu que el curs escolar hauria de poder començar amb normalitat. N'ha parlat en una entrevista a 3CAT.
1: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles? Ha posat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i el propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país.
0: Ell ha anunciat, per cert, un pla per climatitzar tots els centres educatius de Catalunya. El president s'alinea així amb la consellera d'Educació, que la setmana passada ja va instar a fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ell reconeix que es podria haver actuat millor, però assegura que s'està dedicant prou recursos al sector. Les paraules d'Illa han provocat la indignació dels sindicats, asseguren que el govern no ha fet res per aturar la vaga i denuncien que el seu objectiu amb les protestes és precisament garantir el dret a l'educació arreu del país. N'ha parlat a RAC1 el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell.
2: Són les paraules de la sindicalitat d'algú que no té ni la més remota idea de quina és la situació que vivim a les aules del nostre país. Està completament desconnectat, perquè si es pensa que nosaltres fem vaga per sabotejar el dret de l'educació o fem vaga perquè ens agrada fer vaga, està molt equivocat. No és una situació d'emergència educativa i és per això que ens manifestem. Tenim unes ràtios inassumibles a les aules, no podem atendre tota la diversitat que tenim, tenim una mancança molt gran d'infraestructures.
0: La Intersindical també critica que davant d'una situació tan crítica, amb totes dues parts absolutament enrocades, ja no s'hagi incorporat a les negociacions, tal com els sindicats van demanar abans de l'estiu. Més enllà de tota la picabaralla política, la jornada de protestes demà marcarà l'inici d'un curs que s'espera de nou carregat de mobilitzacions, tal com va acabar l'any passat, i la societat està dividida. L'últim estudi del GESOP assenyala que els motius de les protestes reben un suport majoritari, així com diverses de les accions de protesta, però que, això sí, el suport cau en picat quan les protestes incideixen directament en el tracte dels alumnes o les famílies. Violeta Martos.
3: I la societat comparteix majoritàriament les queixes dels docents sobre les ràtios, la llengua i la plantilla i està d'acord amb les propostes en un 76%. De totes les formes de protesta, la que genera més simpatia és la vaga, amb una mitjana de 3,7 sobre 5. I qui més suport hi dona són persones catalanoparlants amb elevada formació i sense fills en edat escolar. N'ha parlat a RAC1 la investigadora de la Universitat de Barcelona, Sheila González.
4: Aquestes dades van en la línia d'altres enquestes en què sempre s'observa un gran reconeixement a la tasca docent. És important destacar que el suport a l'educació pública passa per donar suport a les reivindicacions dels docents. Les formes de protesta que d'alguna forma vulneren el tracte a l'alumnat són les que reben menys suport social.
3: Entre aquestes formes de protesta amb menys suport destaquen la negativa dels docents a no fer colònies, a no fer comentaris als informes de les notes o a reduir les tutories amb les famílies. La que genera més crítiques, però, entre els encastats és la negativa a fer excursions. Un 35% dels encastats no hi està gens d'acord.
0: Una de les reclamacions dels docents és la manca de recursos que tenen per afrontar reptes dins les aules com la diversitat o l'impacte de l'ús abusiu de les pantalles. Aquest matí n'ha parlat amb una RAC1 el filòsof i pedagog Francesc Torralba.
5: Hi ha molts nois i noies que amb dificultat fan una subordinada i una coordinada, no? I a més una pobresa lingüística immensa. Qui té pobresa lingüística també té pobresa de pensament. Hem de, naturalment, subratllar el valor del text, el valor de la lectura, el valor del silenci en la lectura, el valor de l'escriptura. I això és una batalla, que els professors tenim i que, diguem-ho, de passada l'estem perdent. Aquesta batalla l'estem perdent.
0: Torralba també ha explicat que aquest dèficit no només afecta el desenvolupament escolar, sinó també la vida de les criatures fora de l'escola. Mentrestant, la jornada de mobilitzacions de demà comença a prendre forma. En total hi ha 11 convocatòries distribuïdes pel país. A Barcelona, a partir de les 7 del matí, començaran xocolatades a diferents punts de la ciutat i a les 9 s'organitzaran les columnes a plaça Urquinaona. També hi ha protestes i manifestacions al Baix Llobregat, a l'Alt Urgell, al Bages, a Tarragona o a les Terres de l'Ebre. Girona, el recorregut s'ha presentat aquest matí. Arrencarà a 9:15 a Fontejau i recorrerà algunes de les artèries principals de la ciutat. Acabarà a les 11 amb una macroassemblea a la plaça de la Independència. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya, bon dia.
6: Bon dia, la protesta plegarà els mestres de totes les comarques gironines, primer amb un esmorzar a 9:15 a Fontejau i un cop hi sigui tothom, a 9:15 començarà la manifestació. Passarà pel Passeig d'Olot i la carretera de Barcelona, dues vies que uneixen Girona amb Salt i amb els pobles del sud de la ciutat. Un cop a la plaça de la Independència, els portaveus de la Intersindical i USTEC a la regió, Jorge Morales i Albert Pastor, diuen que volen sentir què pensa el professorat per prioritzar reclamacions.
7: Volem que sigui la gent, el mateix docents, el que ens ajuda.

0: ajudin a precisar quins són els nostres objectius més prioritaris.
1: Sobretot començar a pensar ja com invertir el 6% del producte interior brut en educació. Estem molt lluny encara. S'ha de calendaritzar amb xifres, posar-ho sobre paper.
2: Insisteixen que amb la calorada d'aquests dies treballar està sent mala peça al taler. Per això, més enllà de millores salarials per la plantilla i curriculars pels alumnes, també reclamen climatitzar millor els centres.
3: L'oposició coincideix amb els sindicats, carrega de valent contra el govern per no haver fet prou aquest estiu per reconduir la situació amb el sector educatiu. Esquerra, els Comuns, Junts, la CUP i el PP retreuen el president Illa que demani treves als mestres en comptes de fer propostes o de destituir directament la consellera Esther Niubó, Segiró.
4: Els socis de govern pugen el to i l'acusen de no haver fet la feina, d'haver marxat de vacances deixant la situació a les aules penjada. La republicana Elisenda Alemany i Gerardo Pissarello dels Comuns no demanen el cap de la consellera, però sí que posen la gestió del govern a la diana.
5: Tenim un govern que va a remolc dels problemes de la nostra societat. Un govern que va fent, un govern que es troba els problemes sobre la taula, que els deixa podrir, que els enquista, que creu que el temps s'emportarà els problemes.
6: Volem veure quines són les primeres actuacions per part del govern. Se'ns ha parlat de treves, ens hagués agradat que es parlessin de mesures més concretes.
4: Junts i la CUP sí que ja fa setmanes que demanen un relleu a la conselleria, també el PP demana el cap de Niubó. Mònica Sales, Su Moreno i Juan Fernández consideren que la situació és insostenible.
7: Va acabar el curs en vaga i demà el curs torna a començar en vaga. Això no és mala sort, això clarament és mala gestió.
8: Nosaltres li diem a Salvador Illa que qui està garantint el dret a l'educació són els milers de professors i professores que lluita per abaixar les ràtios, que lluita per garantir la inclusiva.
9: I aquesta vaga, la primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
4: Els partits coincideixen, a més, que cal un debat profund sobre el model educatiu més enllà del conflicte laboral.
3: I justament, l'actuació policial per controlar aquestes protestes de professors va derivar en una de les actuacions més polèmiques dels Mossos als últims temps, quan dues agents d'informació es van infiltrar en una assemblea de mestres per saber què preparaven. Doncs bé, segons avançat el diari Oponès, la policia catalana no ha pogut identificar qui ho va ordenar, Benet Nigo.
10: Els Mossos han enviat un escrit al jutge que investiga aquella actuació, on diuen que no hi ha cap expedient o documentació concreta amb instruccions ni ordres per tirar endavant aquella infiltració. Li havia demanat al TCJ que investiga les denúncies de diferents sindicats de professors. Els jutges havien preguntat quina era la cadena de comandament i la resposta és que no se sap perquè no va quedar per escrit. Després de justificar la infiltració, els Mossos d'Interior van acabar reconeixent que va ser inadequada i contraproduent perquè van encendre els ànims. L'escrit presentat al jutjat el firma el comissari d'informació Carles Hernández, que diu que la informació que volien obtenir havia de servir per dimensionar el dispositiu de la següent vaga.
3: I avui arrenca la setmana de la Diada i l'Assemblea Nacional Catalana ja escalfa motors per la manifestació d'aquest divendres. Avui l'entitat ha anunciat que durant la marxa actuaran els cantaires que van expulsar de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV. D'aquesta manera els volen donar el protagonisme que no van acabar tenint aquella jornada, Adrià Santasusagna.
11: Sí, recordem que la policia els va encapsular i els va treure de la Sagrada Família davant la sospita que alguns dels cantaires duien estelades per ensenyar durant l'actuació. Per això l'Assemblea els ha convidat a actuar durant la manifestació de divendres. No hi seran tots 600 cantaires, però sí que hi seran al voltant de 150 persones que entraran diverses peces musicals i seran també els encarregats de tancar l'acte polític en l'himne de Catalunya, els Segadors. Recordem que la manifestació començarà com cada any a les 17:14 i es farà a Girona, Amposta i Barcelona, la capital catalana. Hi haurà dues columnes, una gran via amb carrer Casanovas i la segona la via Laietana amb plaça Catedral. Les dues acabaran confluint a plaça Catalunya, que és on es faran els parlaments.
3: Les 2:12 fem una pausa i anem cap a Alemanya.
12: RAC 1.
13: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
14: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
15: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
14: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
15: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
12: Torna al despertador. Torna al mama, no trobo l'estoig. Torna al cor, agafa la motxilla, que arribaràs tard. Però aquest any, que la rutina no t'agafi a mitges.
16: A Servei Estació tens tot el que necessites per preparar la tornada a l'escola. Llibretes, estoig, colors, motxilles, carmanyoles, ampolles, carpetes...
12: Si tens el val escolar, a Servei Estació val més. Tens un 15% de descompte extra en les teves compres complementàries.
16: Servei Estació. El curs comença aquí.
17: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
18: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
3: En punt un quart de tres, el canceller alemany Friedrich Merz admet que el resultat electoral a Saxònia-Anhalt és un terratrèmol pel seu partit que ni ell ni el govern federal poden obviar. Merz deixa clar que la victòria de l'extrema dreta tindrà conseqüències a tota Europa.
20: Zutiefst schockiert.
21: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Òbviament hem d'acceptar els resultats. Això és la democràcia. Però no només han canviat les coses a Saxònia, han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
3: Això mentre l'extrema dreta celebra la victòria i busca la forma d'aconseguir fer govern, corresponsal de RAC Alemanya, Laura Ruiz Trullols, bon dia.
22: Bon dia. Dilluns a somriures entre els líders de l'AFD. El seu líder a Saxònia-Anhalt es pot convertir en el primer president regional d'extrema dreta des del nazisme. Haurà de negociar per aconseguir el suport de, com a mínim, tres diputats d'altres partits. De moment, només el populista d'esquerres, Allianz Zara Wagenknecht, amb 5 escons, està obertament disposat a col·laborar-hi. Amb aquesta contundent victòria regional, l'AFD s'ha marcat per objectiu aconseguir governar a nivell federal. Fa mesos que lideren les enquestes, amb un 10% més de vots que els cristianodemòcrates del canceller Merz. I en una conferència de premsa a Berlín, la presidenta Alice Weidel ha assegurat que arribaran al 40% dels vots. L'imatge contrasta amb les cares llargues dels partits que governen Alemanya, tant de Merz com dels socialdemòcrates. El debat sobre l'eficàcia del tallafocs, el veto que apliquen contra l'extrema dreta, és inevitable.
3: Gràcies, Laura. Aquí Pedro Sánchez acaba d'avisar que el resultat d'aquestes eleccions és una advertència que respon a la rendició de la dreta tradicional i, a més, ha dit que l'exemple de tot això és la radicalitat del PP en crisis com la de Ceuta.
23: Pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio. Por cierto, que habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Bueno, por algo será.
3: El govern espanyol desclassificarà demà tots els documents policials i del CNI sobre Ceuta. És una decisió que s'aprovarà al Consell de Ministres. La Moncloa insisteix que no hi ha cap element que apunti al Marroc, però el PP redobla l'ofensiva per culpar Sánchez d'amagar la veritat. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
24: Bon dia, ofensiva doble, i des d'aquí, des de Madrid, avui amb el president de Ceuta, Juan José Vivas, i el mateix Alberto Núñez Feijó, exigint que el govern espanyol assenyali el Marroc d'una vegada per totes per les evidències que hi ha.
25: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
26: Marruecos ha vuelto a utilizar el control fronterizo y la presión migratoria como un instrumento al servicio de fines políticos, como un instrumento para poner en jaque a la integridad territorial de Ceuta y de España, para poner en jaque a un Estado miembro de la Unión Europea.
24: Això en un esmorzar informatiu a primera hora. També hi havia el president de Melilla, Juan José Imbroda, que també ha acusat Pedro Sánchez de cedir constantment, ha dit al llarg d'aquests últims anys, davant del Marroc.
3: Gràcies, Jordi. L'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ratifica que José Luis Rodríguez Zapatero estava implicat en el presumpte cas de corrupció de l'aerolínia. Tot això en l'inici d'una setmana en què l'agenda judicial pel PSOE va carregada. Demà declararà a l'Audiència Nacional un altre exdirectiu de Plus Ultra i dimecres serà el torn de la gerent del partit, Ana María Fuentes, investigada pel cas Leire. Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
0: Bon dia. La setmana es presenta complicada per al PSOE des del punt de vista judicial. Quatre declaracions en quatre dies i ja ha començat amb un cop important. L'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha reconegut que van pagar grans quantitats de diners per les gestions que, segons diu, va fer Zapatero per aconseguir el rescat de l'aerolínia. Una versió que ja va avançar per carta a finals de juliol i que avui ha confirmat davant del jutge. L'acusació contrasta amb la versió de l'expresident espanyol, que sempre ha negat haver fet aquestes gestions i haver-les cobrat. Demà declararà davant de l'Audiència Nacional l'exconseller delegat de l'aerolínia, Roberto Rosselli. Ho farà en una línia similar a la de Martínez Sola. I dimecres el focus es traslladarà al cas Leire. Està citada a declarar la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, investigada per un presumpte delicte de falsedat documental. La setmana judicial es tancarà dijous amb la declaració de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos.
3: Gràcies, Adrià. Però encara hi ha una altra cita. Fa poca estona hem sabut que el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la dona de Pedro Sánchez, ha citat Begoña Gómez. Demà a la tarda és una última audiència preliminar abans de tancar el cas i enviar-la a judici davant d'un jurat popular, tant a ella com a la seva assessora, que està citada també demà a la tarda. L'habitatge s'ha encarit un 10,1% de mitjana a Catalunya durant el segon trimestre respecte a un any enrere. És el setè trimestre consecutiu que els preus pugen a un ritme de dos dígits i és un dels augments més grans des de la bombolla immobiliària. Jordi Casals.
1: Els preus que més han pujat són els de l'habitatge de segona mà, un 10,6%, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els pisos nous s'han encarit un 6,4%. Tot i que la xifra es desaccelera lleugerament respecte a l'any passat, els preus ja encadenen un any i mig creixent per sobre d'un 10%. Al conjunt de l'Estat, el preu de l'habitatge s'ha enfilat més d'un 12%, dos punts més que la xifra catalana. De fet, Catalunya és la tercera comunitat de tot l'Estat on menys s'han encarit els pisos. Se situa només per sobre de Navarra i el País Basc.
3: Encara en plan econòmic, el govern espanyol diu que farà tot el possible per mantenir la marca SEAT. El vicepresident del govern, Carlos Cuerpo, ha admès que la transició al vehicle elèctric ha agafat el sector contrapeu, però assegura que els fabricants espanyols han aconseguit avançar-se.
1: És la primera vegada que el govern espanyol es pronuncia després que la setmana passada el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de feina. Un pla que obria la porta a la desaparició de SEAT com a marca de vehicles. Avui, però, Carlos Cuerpo ha tret pit de l'eficiència de les plantes catalanes com un element que de garantia per la seva continuïtat. Per això ha assegurat que dedicaran tots els esforços per mantenir, ha dit, la marca i el segell de SEAT.
2: SEAT, como marca tradicionalmente española, aunque ahora pertenece a la marca Volkswagen, y la importancia de mantener el sello SEAT, y para ello, por supuesto, nosotros pondremos sobre la mesa todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca y este sello.
1: Les últimes hores, la Unió Patronal Metal·lúrgica també ha demanat a Volkswagen que reconsideri la idea de fer desaparèixer la marca. En un comunicat, la patronal ha defensat que el futur industrial de l'empresa ha de quedar totalment garantit.
3: Per cert, que Fruit Ravage obrirà una nova planta de producció a Maçanet de la Selva. La fàbrica d'uns 33.000 metres quadrats s'aixecarà al costat de la seu central actual. La marca especialitzada en elaboració de patates fregides, snacks i fruita seca també obrirà un nou centre de distribució a Madrid amb una inversió total de prop de 115 milions d'euros. I una explosió al laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides. Són 3 treballadors que preparaven les pràctiques dels alumnes de cara a aquest curs. Detalls, Tarragona, Marina Pérez Got, bon dia.
5: Bon dia. Aquest matí hi ha hagut una explosió en un laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. 3 treballadors preparaven les pràctiques de cara a aquest curs. S'estava manipulant una ampolla d'un litre d'àcid nítric sota les normes de seguretat, però ha caigut al terra, li ha provocat l'explosió. Així ho ha explicat la vicerectora d'Infraestructures i Relacions Institucionals, Fàtima Sabenc.
6: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
5: Les 3 persones ferides s'han pogut dutxar immediatament i han sigut ells mateixos qui han avisat el 112. L'edifici no s'ha hagut de evacuar i altres edificis de la zona han continuat funcionant amb normalitat. Els bombers a hores d'ara treballen en la descontaminació de l'edifici. Els ferits estan estables i fora de perill i la universitat investigarà els fets.
4: 14-15.
3: Ho destacàvem també en començar. El Teatre Catalunya viu el millor moment de la seva història. La temporada 25-26 ha plegat 4 milions d'espectadors arreu del país. D'aquests, més de 3 milions 100.000 s'han congregat als teatres de la ciutat de Barcelona amb una recaptació de més de 103 milions d'euros. Una temporada de rècord que aquest vespre donarà el tret de sortida oficial amb la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló Maria Cusó.
7: Ja fa uns anys que l'inici del curs teatral arriba acompanyat de bones xifres d'ocupació, una tendència que s'ha convertit en realitat i que aquest any toca sostre amb 3.176.000 espectadors a Barcelona. Això són 40.000 més que l'any passat. Un rècord històric que se suma als 4 milions d'espectadors arreu del país. És la primera vegada que la Generalitat ha donat dades d'arreu de Catalunya. La temporada passada es van representar quasi 1.300 espectacles. D'aquests, més de la meitat, un 58%, eren produccions catalanes i un 49% eren autors catalans. Pel que fa a la llengua, el 41% dels espectacles eren en català davant del 32% que eren en castellà. I gairebé la meitat dels espectadors, un 49%, va escollir veure l'obra en català, davant d'un 35% que va preferir-ho fer-ho en castellà. Els teatres amb més afluència han estat el Tívoli, el Coliseum, el Victòria, el Liceu i el Goya, tots ells a Barcelona. I pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, els que han aplegat més públic han estat la Sala Montaner, el Texas i l'Arts. I si ens fixem en els espectacles més vistos, el Mago Pop encapçala el rànquing un any més, seguit del Fantasma de l'Òpera, Impro Show, L'Amor venia en taxi i en Hamlet amb en Peyu. Ara bé, malgrat les bones xifres del sector, encara hi ha reptes per afrontar. En parlava Isabel Vidal, presidenta de DETCA.
8: Continuem reclamant una reducció efectiva de la burocràcia. Necessitem mecanismes més àgils, procediments més simples i una administració més adaptada a la realitat de la creació artística i de l'activitat cultural. Cal posar les coses més fàcils als artistes, a les sales, a les productores i a totes les organitzacions que fan possible que els espectacles arribin al públic.
7: Com deies, el tret de sortir de la nova temporada es donarà aquesta nit amb la gala Catalunya aixeca el taló que celebra 25 anys al Gran Teatre del Liceu. L'espectacle arrenca a les 9 i es podrà veure també per TV3.
3: El Festival de Venècia té avui com a protagonista l'actor Kiefer Sutherland, conegut per la sèrie 24. En una entrevista, Recolector ha admès que troba molt a faltar interpretar Jack Bauer, el protagonista de la sèrie. També ha explicat que el personatge va marcar un abans i un després en la seva carrera i que li encantaria poder-lo recuperar. Sutherland presenta al festival la pel·lícula Father Joe, en què es posa la pell d'un mossèn justicier que té atemorides les bandes de gàngsters de Nova York. Enviat especial de Racó a Venècia, Adrià García, bon dia.
9: Bon dia. Sutherland reconeix que la seva carrera ha estat plena d'alts i baixos. Racó explica que amb 20 i pocs anys va passar per una crisi que gairebé el fa deixar la interpretació, però que 24 ho va canviar tot. Per això ara diu que li encantaria recuperar Jack Bauer si els creadors de la sèrie el reclamen.
10: Han parlat de tant en tant. Veurem què passa, però si no s'acaba fent, no serà perquè jo no vulgui. Quan 24 va començar a funcionar, vaig pensar que bé fer alguna cosa que la gent realment mirarà. Venia d'uns quants anys en què la gent no mirava gaire el que jo feia. Per tant, sí, el trobo a faltar.
9: A la pel·lícula Father Joe, Sutherland comparteix protagonisme amb Al Pacino, que un cop més interpreta un poderós capo de la màfia.
10: Jo dic que fa 45 anys que estimo Al Pacino. El conec des de fa 9 mesos, però fa 45 anys que l'estimo, i és clar que et poses nerviós, penses, espero que tot vagi bé, espero caure-li bé, i al final em vaig trobar amb una de les persones més amables i dolces que he conegut mai.
9: També reconeix que s'estima el cinema, però que ara està sobretot centrat en la seva carrera musical.
3: Gràcies, Adrià. I com Sutherland, qui també ha fet avui balanç de la seva carrera és l'actriu Ellen Burstyn. La protagonista de L'Exorcista és el Lido per recollir el Lleó d'Or d'Honor. Als 93 anys, diu que ha vist canviar el paper de la dona al cinema, tot i que admet que encara queda camí per recórrer.
11: Quan vaig començar a treballar, que va ser fa 150 anys, si hi havia una dona al rodatge, volia dir que era actriu. A poc, però, això ha anat canviant. Les dones s'han anat incorporant als equips i, tot i que encara no estem al 50-50, ens hi acostem.
13: They're not quite 50-50, but they're close.
3: Burstyn és a Venècia amb dos títols, un curtmetratge sobre Marilyn Monroe, Flash Impact, i una pel·lícula fora de concurs titulada Place to Be. I música, perquè el Palau Sant Jordi acollirà un gran concert per acomiadar el 2026. Es farà el 23 de desembre i actuaran els Catarres.
27: Que vull estar amb tu, oh, oh.
4: yo voy a estar tú.
3: Els tiets.
4: I de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo.
3: Sopa de cabra.
4: Donaria amor si poguessis tornar-me'n.
3: I també els buhos.
4: Sense regles que ens prohibeixin ser.
3: El concert es dirà l'última gran festa de l'any i formarà part de la celebració del 120è aniversari dels Regles entre les esposes a la venda dijous. I avui Aitana fa el seu penúltim concert dels quatre previstos al Sant Jordi, també. La catalana ha portat la gira de Cuarto Azul a Barcelona després de l'èxit a l'Estadi Olímpic l'any passat.
12: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: I pel que fa al temps, aquesta setmana arriba un canvi important a partir de dimecres. Mònica.
14: Baixaran en picat les temperatures, a més bufaran el mestral i la tramuntana i s'esperen pluges que poden ser localment intenses i afectar moltes comarques. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de cara a dimecres a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també al Camp de Tarragona. Això serà de cara a dimecres. Però de moment aquesta tarda més tranquil·litat, es mantindrà el sol a bona part del país amb algunes bandes de núvols alts i algun núvol en zones de muntanya i les temperatures que encara continuen altes, amb moltes màximes d'entre 32 i 38 graus.
15: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3: Hem arribat a 2:15 i ho dèiem en començar, la lesió d'Eric García va ser l'única nota negativa, Xavi, d'un altre gran partit del Barça.
17: Sí, malgrat això, el Martorellenc ja podrà jugar diumenge amb la màscara que ha estrenat avui durant l'entrenament de recuperació. De fet, si no fos perquè està sancionat, ja hauria pogut jugar dimecres en el debut de la Champions contra el Feyenoord. Com deies, va ser l'únic punt a lamentar de la golejada del Barça al camp del València, que permet l'equip de Flick ser líder en solitari amb 12 punts de 12 possibles. I no només destaca el ple de victòries, sinó el com han arribat, i és que els blaugrana han fet 17 gols i només n'han encaixat 2.
16: A RAC 1. 14:15. Can we forget about
17: the things I said when I... Per cert, primer partit de Rodri com a titular, que va començar a demostrar la importància que pot arribar a tenir en aquest equip. També destaca el doblet de Lamine Yamal o un altre gol de Rafinha, que ha vist porteria en les quatre primeres jornades. 6 gols en total, però marcant en tots 4 partits. Àlex Pintanel, bon dia.
18: Què tal, Xavi, bon dia.
17: Ja repassarem més endavant com ha anat aquesta golejada i què li permet al Barça, que és aquest lideratge en solidari, però l'única cosa a lamentar, com dèiem, és la lesió d'Eric García, tot i que ja estarà disponible per jugar diumenge.
18: Sí, va ser un cop accidental amb Rodri en un córner a favor. El de Martorell es va donar un cop fora al nas i haurà de tornar-se a posar màscara. De fet, ja l'ha provat aquest matí. Per segona temporada consecutiva, el de Martorell haurà de jugar amb una màscara protectora. Recordem-ho, la temporada passada, al novembre, a Bruges, ja va patir un cop al nas, una fractura nasal, i per aquell motiu va haver de dur màscara. En qualsevol cas, segons ha explicat i ha pogut saber RAC1, el jugador està bé, animat, i tot i que serà baixa dimecres contra el Feyenoord per sanció, recordem, el van expulsar en el darrer partit de la Champions passada al Metropolitano, estarà disponible Eric García pel partit de diumenge al Ciutat de València davant del Llevant. Aquest matí, entrenament de recuperació per titulars a Mestalla, també per Koundé, i treball més intens per la resta. Bissibu, que va patir un cop al turmell dret la setmana passada en la final de la Copa Catalunya, s'ha entrenat amb el grup. Demà dimarts, últim entrenament abans del debut a la Champions. A la una del migdia parlarà Hansi Flick i un futbolista encara per confirmar. Per la seva banda, el rival de dimecres al Camp Nou, el Feyenoord, s'exercitarà a Rotterdam al matí i posteriorment volarà cap a Barcelona. A les 6 parlarà Gio Van Bronckhorst i un futbolista del Feyenoord a l'Auditori 1899.
17: Per tant, tornant al dia d'avui, dia de recuperació, després d'una gran tarda de futbol que va acabar amb una contundent golejada, 0-5 a Mestalla.
27: El veu Fermín. Fermín la posa per la mitja mano, entra a l'àrea, la deixa botar, la rematada, gol! Gol, gol, gol, gol! Gol! la bicicleta de la mínima mal, la centrada de la mínima mal, rebota, se la queda Gordon, Gordon cap enrere per Fermín, la rematava amb l'esquerra, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pedri, Pedri per dins, avança metres Pedri, continua Pedri, Pedri a molt, molt, molt Pedri, Pedri a l'interior de l'àrea de la rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! Olmo, el cacen per darrere, manté la verticalitat, continua Olmo, quina jugada d'Olmo, Olmo, per la mínima mala, rematada, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
17: És un resum de la gran tarda de futbol de l'exhibició, o prop de l'exhibició, podem dir que va fer el Barça, sobretot en aspectes ofensius, i una altra vegada marxa com a visitant amb 5 gols a favor i cap en contra.
18: Sí, va ser un triomf molt clar d'un Barça que està volant en aquest inici de curs. Flick va parlar d'un partit gairebé perfecte amb un munt de jugadors rendint a un alt nivell. És el millor inici de la història del club del Barça amb 4 victòries en 4 partits, 17 gols a favor i només 2 en contra i, per tant, líder en solitari van marcar Fermín, Pedri, Lamine Yamal per partida 2 i Rafinha, màxim golejador de la Lliga, amb 6 dianes. En roda de premsa, l'alemany assegurava que aquest equip té fam de títols.
19: What I can see, it's with the players also they
20: el que puc veure també amb els jugadors que han guanyat el Mundial és que tenen la fam de voler-ne més, però també vol dir que hem de treballar cada dia molt dur. Els rivals no et regalen per res, sempre és així, i has de saber que el camí per aconseguir tots els objectius que tenim és dur, però ho intentem. La situació que tenim és increïble perquè tenim un equip molt jove i hem fet els fitxatges correctes, però és només l'inici de la temporada, no és pas el final. Si fos el final, estaria encara més content que ara, però tenim un llarg camí per davant.
18: Ahir Rodri es va estrenar com a titular amb uns números realment extraordinaris. Va firmar 81 passades bones de 83 intents, 54 de 55 en camp contrari, 27 sobre 28 en camp propi i 5 de 5 en passades en llarg. Molt se n'ha parlat de si Rodri i Pedri són compatibles. De fet, durant el Mundial fins i tot es va posar en dubte que poguessin jugar junts. Precisament Pedri explicava a Televisió de Catalunya que jugar amb l'ex del City és molt fàcil.
21: Muchos dicen que no somos compatibles, que no sabemos jugar juntos, pero no, todo lo contrario. Creo que jugar con Rodri es muy, muy fácil, es un jugador que bueno, pocas veces lo ves perdiendo una pelota y bueno, nos vamos a llevar muy bien seguro.
18: Aparcada la Lliga, dimecres comença la Champions pel Barça, un dels grans reptes de l'equip blaugrana i un dels principals objectius. Va dir Pedri que aquesta plantilla va per tot.
21: Es un título que deseamos mucho, que queremos ganar y bueno, vamos a ir a por todo. Creo que tenemos plantilla para ganar todo y a por ello vamos.
18: Fermín va ser un altre dels jugadors destacats. De fet, va ser escollit millor jugador del partit. Són 3 titularitats en 4 partits i 4 gols i 2 assistències. Flick l'elogiava en roda de premsa.
19: I think we see... Kind of player he is.
20: Crec que veiem la mena de jugador que és. Té molta energia, molta intensitat en el seu joc, dins l'àrea, prop de l'àrea. Molt perillós, pot marcar gols. També sense pilota, sempre pressiona, intenta recuperar-la. És bo, de vegades m'agradaria que controlés una mica més la pilota, però és cert, és un jugador jove i al final la seva fortalesa, la intensitat també, amb la pilota li fa cometre errades. Però ho està fent bé, ho està fent fantàstic.
19: He's doing fantastic.
18: Tarda rodona a Mestalla, en un partit que també ens va deixar el debut de Gabriel Jesús.
17: Perfecte, Àlex, gràcies.
18: Adéu, bon dia.

0: El Barça va ser qui va obrir la jornada de diumenge. A un quart de cinc visitava el València amb aquesta golejada, amb aquest 0-5, i qui tancava el dia va ser l'Espanyol, en aquest cas amb un empat in extremis contra el Sevilla, perquè el gol de l'empat va arribar al minut 95. Edu Abatlla, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia.
0: El gol de Marcos Fernández salva un punt pels blanquiblaus en una segona part que va tenir de tot.
1: Sí, la primera va ser intranscendent, però la segona es va convertir en una muntanya russa. Des del minut 10 de la represa, amb l'expulsió en vermella directa del sevillista Sanganté, l'Espanyol no ho va saber aprofitar, en part perquè el VAR va anul·lar un gol d'Omar per fora de joc amb interferència de Marcos Fernández. El Sevilla es va avançar al marcador al 84 amb un gol de Stasin, que l'Espanyol amb prou feines va poder equilibrar al 95 amb un gol, aquest sí, validat de Marcos. Manolo González admet que el seu equip ahir no va estar bé.
2: No m'ha estat fins a la sortida, a partir de mitja hora de primera part, un 25, no m'ha estat fins amb la pilota, hem anat lents, amb massa imprecisions, jugant massa pilotes frontals amb el jugador que ve d'esquena, i allà ens hem equivocat amb aquesta situació de joc.
1: El gol anul·lat a Omar i el criteri arbitral de Cesc Espinosa van desesperar l'Espanyol, ho diu un dels capitans, Edu Expósito.
3: A ver, hemos hecho el gol, bueno, el criterio, ¿no?, de siempre. Ya son bastantes, yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy. Pero bueno, al final es lo que hablamos. Si hemos hecho una nueva norma para las pérdidas de tiempo y demás, yo creo que hoy el Sevilla ha hecho el partido que tocaba después de la pulsión. Pero yo aquí el día del Madrid íbamos empate en el 80 y teníamos que ir a sprint a sacar rápido de banda. Yo sinceramente hoy me siento algo perjudicado en ese sentido.
1: Com a nota destacada del partit, per cert, l'estrena de Brian Zaragoza, que va jugar l'últim quart d'hora. Amb aquest empat, l'Espanyol evita la tercera derrota seguida a la Lliga, suma 4 punts i afrontarà ara dos desplaçaments seguits contra Osasuna, el Sadar, i contra el Rayo Vallecano.
0: Edu, gràcies. Ara. A banda del Barça i de l'Espanyol, ahir es van jugar dos partits més. Destaca sobretot la golejada de l'Alavés, 5-2 contra l'Osasuna, victòria que permet als bascos enfilar-se fins una sorprenent segona posició, només 2 punts del Barça, i l'altre partit jugat ahir va ser el Màlaga 0 Llevant 0. Avui es tanca la jornada amb els últims dos partits. A 8:15 del vespre, Getafe Celta, i a 10:15, l'Elx Reial Societat. I un cop acabi la jornada primera, el protagonisme serà per la Champions. Demà comença la competició, que ja escalfa motors. De fet, avui hem assistit a les primeres rodes de premsa prèvies i n'hi ha una que ha cridat l'atenció. Jaume Montero, bon dia.
4: Bon dia.
0: És la del Madrid, amb el retorn del Mourinho més beligerant i Mbappé defensant sense vergonya que la pilota d'or ha de ser per ell. Tot plegat abans del debut de Champions de demà al Bernabéu contra l'Inter de Milà, que, per cert, és un partit en què el Madrid afrontarà amb força baixes.
4: Sí, la repassem ràpidament abans de sentir Mourinho. Per demà són dubte, de moment, Tchouaméni i Endrick. El brasilià ha dit Mourinho que demà pot jugar màxim 10 minuts. Tots dos arrosseguen problemes musculars. Marco Corella va haver de retirar-se per rampes durant la primera derrota de la temporada del Real Madrid l'altre dia contra el Betis. Són dubtes que se sumen a les certeses de Rodrigo, lesionat de gravetat. Mendy també continua fora per una lesió a la cuixa i Raúl Asensio encara no té una data definida per tornar. Tampoc no pot comptar amb Thiago Pitarc. Yedder Militao ja treballa sobre la gespa, però encara no es troba en condicions de reaparèixer. I són baixa per sanció Camavinga, Guler i Bernardo Silva, que arrosseguen partits de sanció de la temporada passada. Per tant, Mourinho no ha parlat de cap d'ells pràcticament avui a la roda de premsa. Ha aprofitat per reclamar les jugades, segons ell, mal xiulades del partit de Lliga contra el Betis de l'altre dia. Sobretot pel repartiment de targetes i el penal no xiulat per invasió de l'àrea de Marc Bartra.
5: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta. Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? Un poco extraño. La cosa allí es un poco extraña.
4: Tornen els perquès de Mourinho, doncs. De la seva banda, Mbappé diu que ell li té ganes a la Champions i també, per què no, a la pilota d'or.
6: Te quiero preguntar si tú ahora mismo te consideras el mejor jugador del mundo.
7: Yo siempre, personal, cada uno tiene su opinión. Este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero es los periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador del mundo.
4: Tot això no ho sembla, però el partit de demà de Champions es juga a aquest Madrid-Inter a les 9 del vespre al Bernabéu.
0: Avui roda de premsa llarga, a més, oi, Gemma? Perquè han estat 40 minuts, pràcticament.
4: Sumats els dos, Mbappé i Mourinho, sí, una mica més de 40 minuts.
0: Però un contingut. Que és
4: sí.
0: Sí, senyor. Doncs a banda del Madrid demà també juguen dos equips més de la Lliga Espanyola, són el Villarreal i el Betis, Albert Bassas. Bon dia.
8: Bon dia, els groguets al camp del Borussia Dortmund i els vertinegres al camp de l'Illa Francès, tots dos partits a les 9 del vespre, igual que el Porto-Manchester City, que és l'altre partit del vespre de demà a la tarda. A l'horari de 6:45 n'hi ha dos, l'AEK d'Atenes LASK i el Bruges Aston Villa. De cara a dimecres, el partit del Barça, també a la tarda, contra el Feyenoord, i el de l'Atlètic de Madrid a Liverpool, a les 9, partidàs un dimecres, amb un Napoli-Arsenal, també com a destacat, el debut doncs del vigent subcampió, i també el campió, el PSG, que rebrà l'Slovan de Bratislava, primera jornada que un any més Xavi es repartirà en 3 dies, a diferència de la resta. Això vol dir que dijous també hi haurà partits de Champions aquesta setmana, amb un Bayern de Múnich-Bodo Glimt, amb l'estrena del Còmode Cesc a la Champions davant a Leipzig i un Manchester United Saba, que és aquest nou equip també del Kazakhstan.
0: Partits, jornades a Champions, que com sempre podreu seguir a través de RAC1. Demà mateix, lògicament, estarem pendents del que passi amb aquest Madrid-Inter de Milà, així com de la resta de la jornada.

0: Hem parlat de la primera divisió, també de la Champions, ara parlem de segona. El Sabadell tancarà aquest vespre la quarta jornada rebent el Còrdoba a 8:45, partit que podreu seguir en directe des d'un quart d'hora abans a RAC+1. Pau Bonastre, bon dia.
1: Bon dia, sí, l'equip ja descansa a l'hotel de concentració a aquesta hora abans d'enfrontar-se al Còrdoba aquest vespre en un partit que coincidirà, per cert, amb la cloenda de la festa major de la ciutat vallesana i amb el Castell de Focs a tocar de la nova Creu Alta a l'hora del partit. Per tot plegat, l'equip vol donar-li una alegria a l'afició en una cita tan especial, però és conscient que al davant tindrà un equip més consolidat a la categoria. Ferran Costa, la prèvia.
2: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
1: El Sabadell vol continuar invicte i mantenir una jornada més la porteria a zero, fins ara 5 punts de 9 possibles, mentre que el Còrdoba, d'Ivan Ania, ha guanyat un partit i n'ha perdut dos. Genar Fornés i Bonaldo són les dues baixes confirmades del Sabadell.
0: El Sabadell, que ara és 12è, però una victòria l'enfilaria fins la tercera posició, depenent també, lògicament, dels gols que acabi marcant, fins i tot podria arribar a la segona. En qualsevol cas, el Sabadell optant aquesta part alta de la taula, el Girona, de la seva banda, ara mateix és quart. Si hi ha victòria del Sabadell, doncs baixaria una posició fins la cinquena plaça en cas de victòria vallesana. El Castelló continua sent líder en solitari després de guanyar ahir el seu partit per 2-0 contra l'Albacete. I encara parlant de segona divisió, aquest matí hem sabut horaris de la jornada 8, és la que es disputarà del 2 al 5 d'octubre. El Sabadell, ara que en parlàvem, jugarà dissabte 3 d'octubre a casa contra l'Andorra, 6:45, i el Girona ho farà l'endemà, diumenge, també a casa contra el Mallorca a 9:00 PM. Recordeu que aquell cap de setmana és el primer sense futbol a primera per la llarga aturada de seleccions que durarà 3 setmanes més.

0: I fora de casa nostra, repassem també què ha passat a les grans lligues europees, començant per la Premier, on s'ha disputat el derbi londinenc entre l'Arsenal i el Chelsea. Xavi Morlans, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia. Els de Mikel Arteta es van imposar per 2-1 contra el Chelsea de Xavi Alonso en el duel de més renom d'aquesta tercera jornada a la Lliga Anglesa. Amb aquesta victòria, els Gunners se situen en segona posició amb 9 punts, els mateixos que té el Manchester City, que dissabte va guanyar per 1-0 al Coventry. El Manchester United va empatar a 2 al camp de l'Everton. El Liverpool va guanyar el seu primer partit de la temporada amb l'estrena com a titular d'Araujo, mentre que el Fulham d'Arbeloa ha perdut els seus 3 primers partits. A Itàlia, ahir es va jugar el derbi de els campions entre Juventus i Milà, amb un resultat final d'1-1. Els altres grans partits del cap de setmana van ser l'Inter 3, Nàpols 2 i el Roma 2, Atalanta 1. Avui hi ha dos duels que tanquen la jornada, un Cagliari-Lecce i un Udinese-Lazio, que, si guanyen els visitants, empataran a 9 punts amb Roma i Inter de Milà, ara mateix líders de la Lliga.
0: Ara són 3 quarts i 2 minuts de 3, anem a la resta del futbol.
2: Avui també es completa la jornada a la Lliga F amb el Granada-Reial Societat a 8:45. Recordem que el Barça és líder amb 6 punts després de golejar aquest cap de setmana el Sevilla per 0-4. El Badalona Women és 9è amb 3. Després d'endur-se el duel català de la jornada 0-1 al camp de l'Espanyol, les banquiblaves, en canvi, són en zona de descens penúltimes amb 0. I d'ahir també destaca sobretot la punxada del renovat Madrid, que no va passar de l'empat a 0 contra l'Eibar. A la primera federació masculina, l'Europa també va empatar a 0 al Corcón i és l'equip que marca el descens. Una Europa que després del partit va denunciar una altra agressió policial contra algun dels seus aficionats per l'exhibició d'estelades en un episodi molt similar al que ja va patir el Barça Elx. D'altra banda, el Nàstic també va empatar a 0 contra el Cartagena i a 6è amb 4 punts, mentre que el Sant Andreu en té 3 després de guanyar l'Àguiles per 2-0. I a segona ref tenim el Barça Atlètic com a primer líder de la categoria, després de golejar el Nàxera per 5-0. També va guanyar el Manresa, 1-4 al camp de l'Arnedo, l'Espanyol B, 1-2 a Logroño i el Terrassa 0-1 al camp del Calamotxa. L'Olot va empatar a 2 contra l'Ebro i van perdre el Girona B, 4-3 a Barbastre i el Reus 0-1 contra el filial de l'Osasuna. I tot plegat el dia que Cristian Tello ha anunciat la seva retirada del futbol. El sabadellenc, ex de l'Espanyol, el Barça o el Betis, entre d'altres, penja les botes amb 35 anys.
0: Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de waterpolo. El Sabadell no renova la campiona olímpica Maika García després de 32 anys a l'entitat, Gemma.
3: La waterpolista deixa el Club Natació Sabadell, l'equip de la seva vida, i va arribar l'any 94 amb només 4 anys. Ara, en contra de la seva voluntat, el deixa amb 7 Champions, entre d'altres títols. La campiona mundial i olímpica ha anunciat avui a les xarxes socials que no continuarà el Club Natació Sabadell per decisió del club. De fet, s'estava entrenant de manera individual per poder estar a punt al setembre per la nova temporada i pensava fins i tot en la cita olímpica de Los Angeles 2028, després de ser mare, i s'ha trobat amb un fi de cicle derivat d'un nou projecte.
4: Avui escric aquestes paraules amb el cor encongit. Des que tenia 4 anys, el Club Natació Sabadell ha estat casa meva. Aquí vaig aprendre a nedar, a competir, guanyar, perdre, aixecar-me després de cada cop i entendre tot el que significa formar part d'un equip. He passat més de mitja vida dins aquestes piscines. He crescut aquí, he fet amigues que han esdevingut família i he viscut alguns dels moments més feliços i importants de la meva vida. Des dels meus primers cursets de natació fins a l'última Champions, porto a mi records que ningú no em podrà treure.
3: El contracte de Maika García es va acabar el mes d'agost i ella volia tornar, com us dèiem, després d'haver estat mare. L'entitat sabadellenca, però, ja havia donat per tancada pràcticament la plantilla amb les incorporacions de Camus, Terré i Nona Pérez. Claudi Martí, el president de l'entitat, va anunciar que el bloc de l'any que ve seria el de les jugadores que acabaven d'anunciar, amb un clar relleu generacional. El cas de Maika García el deixava com un serrell per solucionar, que finalment ha acabat amb la marxa de la jugadora.
0: I Maika García a banda, avui hi ha un altre nom propi que apareix a tots els diaris esportius, també als generalistes. És el de Toni Bou, que ahir va guanyar el seu 40è, sí, Mundial de Trial. Albert Pedrol, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia. Ho explicàvem ahir el 14-15 i avui la seva foto apareix a tot arreu. Per exemple, Mundo Deportivo titula Històric Toni Bou. La fita també apareix a la portada del diari Sport. El diari Ara li dedica un semàfor verd i La Vanguardia exclama la llegenda de Bou s'arrodoneix amb 40 títols. I és exactament això, és el seu 20è mundial a l'aire lliure i també en té 20 a l'interior. La xifra és realment escandalosa perquè Toni Bou té més mundials 40 que anys, 39. A més, també és el primer esportista d'elit de qualsevol disciplina que arriba als 40 campionats del món. El pilot de Repsol va guanyar el seu primer mundial al 2007 i des d'aleshores no ha tingut rival. Adam Raga, Albert Cabestany, Dougie Lamkin, Taka Fujinami i ara Jaime Busto, tots han intentat aturar la seva hegemonia ininterrompuda, però cap d'ells ho ha aconseguit. Des del 2007, com dèiem, Toni Bou s'ha emportat els 40 mundials de manera consecutiva i avui serà el protagonista, el Tu diràs de RAC1, des de 2:15 de la nit, el millor pilot de trial de tots els temps s'asseurà cara a cara amb l'Aleix Pariser.
0: Gràcies, Pedrol. Més coses. Parlem de futbol sala. El Pozo Murcia es va endur la Supercopa després de superar el Barça al Palau Blaugrana per 5-4.
3: Amb un últim gol a 2 minuts pel final pels murcians, els de Javi Rodríguez van anar sempre per darrere al marcador i només a la segona part van poder igualar el partit. El Pozo de Murcia va trencar d'aquesta manera una ratxa de 15 finals perdudes contra el conjunt blaugrana, totes les que havien disputat, de fet, fins ahir diumenge. Els blaugranes van criticar molt l'arbitratge, especialment a la segona part, y en parlaba sobre todo Pito.
6: Escapó, nosotros queríamos mucho, estábamos aquí en Palau, pero bueno, fallamos en cosas que hablamos dentro del vestuario y nada, aquí no se perdona nada, entonces ahora seguir, trabajar muchísimo porque hay muchas cosas por delante y vamos a seguir.
3: Ara el Barça se centra en l'inici de Lliga, que comença tot just aquest cap de setmana. En el cas dels blaugranes, a la pista del Valdepeñas, i el Catgas Santa Coloma jugarà a casa contra el Palma Futsal.
0: Temps ara pel bàsquet. Avui Espanya tanca la fase de grups amb un partit importantíssim que decidirà el seu futur al Mundial Femení. Xavi.
1: La selecció espanyola juga avui la seva classificació per la següent ronda contra el Japó, en un partit que arrencarà quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. Ara mateix els 4 països del grup, Espanya, Japó, Alemanya i Mali, sumen una victòria i una derrota. Això fa que a falta d'aquest últim partit de la primera fase, el combinat espanyol pugui acabar en qualsevol de les 4 posicions del grup. Si Espanya guanya i Alemanya també, les espanyoles acabaran com a primeres de grup i, per tant, aniran directes a quarts de final. Si es donen altres resultats i Espanya acaba segona o tercera, haurà d'anar a vuitens, però si perd i acaba com a quarta classificada, quedarà eliminada.
0: I tot plegat l'endemà d'uns quants partits, volia dir, amistosos amb representació catalana. De fet, van jugar tots els catalans de l'ACB, excepte el Girona.
1: El Barça va guanyar per 101-96 a la pròrroga en el seu primer i únic partit amistós de pretemporada davant del Morabanc Andorra. Tairis Martin va ser el màxim anotador dels Blaugrana amb 16 punts, en un duel que va servir per veure el debut d'algunes de les 11 incorporacions que ha fet l'equip aquesta temporada. La Sisa Joventut va guanyar per 72-66 contra l'Ulm Alemany. Aquesta és la primera victòria dels badalonins després d'haver perdut els seus dos primers partits de preparació, mentre que en el duel entre catalans, entre l'Ilerna Lleida i el Quinzenàs Manresa, els lleidatans es van imposar per 113-99 contra un Manresa que encara no havia perdut aquesta pretemporada. En femení, el Cadí la Seu va inaugurar la seva pretemporada amb una victòria contra la Lima Horta per 60-53.
0: Bases, parlem també de tennis. Carlos Alcaraz ja és a quarts de final de l'US Open.
2: Després de superar ahir a la nit el nord-americà Tommy Paul entre 7, 6 a 4, 6 a 3 i 6 a 4, i ara es veurà les cares amb el nord-americà també Ben Shelton, que s'ha desfet del grec Tsitsipas també en 3 sets. Ha quedat definit un altre duel de quarts a banda d'aquest, el que jugaran els també nord-americans Francis Tiafoe i Alex Mikkelsen. Han eliminat Medvedev i Echeverry respectivament, tots també en 3 sets, i avui es completarà aquesta ronda amb l'Esverev d'Arderi, el GEA Van de Zandschulp, Khachanov Tien i Cerúndolo Blocks. En el quadre femení, ja sense espanyoles, avui també últims partits de vuitens, Andreeva Potapova, Jovic Goff, Sviontek Zeng i Osaka Rybakina, classificades ahir, Sabalenka, Noskova, Pegula i Emma Navarro.
0: I ens queda parlar d'un nom més que ens deixa el cap de setmana. Ha fet un nom habitual a l'hora de parlar de Fórmula 1, el de Kimi Antonelli, que és el gran nom d'aquest diumenge. El líder del Mundial va aconseguir una victòria històrica al Gran Premi d'Itàlia disputat a Monza després d'una remuntada d'aquelles que recordarà durant molt de temps. Álvaro Demà, bon dia.
7: Bon dia, Xavi. Feia 60 anys, des del 1966, que un pilot italià no guanyava un Gran Premi de Fórmula 1 a Monza. Quimi Antonelli ho va fer ahir des del 19è lloc de l'engrallat de sortida, després d'haver estat sancionat per haver canviat elements de la unitat de potència del seu Mercedes. És cert que la bandera vermella després de l'accident de Leclerc i la decisió de Mercedes d'aturar-lo als boxes quan la cursa estava neutralitzada amb un cotxe de seguretat virtual el van ajudar, però l'exhibició va ser majúscula. Només un dels 1.162 grans premis disputats en tota la història de la Fórmula 1 s'ha guanyat començant més endarrere. Ho va fer John Watson el 1983 al circuit de Long Beach. Russell, ahir segon, està ja a 66 punts del seu company d'equip. Hamilton, que ahir només va poder ser sisè, és tercer al campionat a 76 punts d'Antonelli, quan queden 10 grans premis i un sprint, 258 punts en joc per acabar la temporada. La propera cursa, Gran Premi d'Espanya, aquest mateix diumenge a Madrid.
0: Gràcies, Álvaro. Per cert, de ciclisme no en parlem perquè avui és jornada de descans abans d'afrontar ja l'última setmana de competició amb Enric Mas com a líder amb 2-0-5 respecte a l'austríac del Decathlon Félix Gall. Una pausa i venim.
8: 14-15.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: 5, 6, 7, 8,
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Bé, ja som a casa.
13: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
12: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
13: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
12: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
14: Tiri, tiri, tiri.
15: Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
16: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
15: Directament.
16: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
17: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
18: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
19: A Vicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
20: Vicmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
19: Vicmat, la plataforma. Més per tu.
21: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
22: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
23: El mantenim estable aquí, quiet, va!
22: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
24: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
22: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller, Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Són les 3. Actualitzem la informació. La justícia investiga l'entrada massiva a Ceuta com un atac greu a la integritat d'Espanya que podria haver afectat la pau o independència de l'Estat. Última hora a Madrid, Jordi Armenteres.
1: La jutgessa ho qualifica d'atac greu contra la integritat territorial d'Espanya, investiga delictes de temptativa d'homicidi i organització criminal per una conducta delictiva comesa a l'estranger per atacar Espanya. Tardona el que diu en aquesta interlocutòria és que s'han utilitzat ciutadans estrangers per aquesta entrada massiva a Ceuta. La jutgessa ja va obrir diligències prèvies fa setmanes, la fiscalia hi dona suport i ara s'obre la causa formal.
25: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz mira de pair la victòria de l'ultradreta Saxònia Anhalt i la desfeta del seu partit aquest migdia, avisat que serà una sacsejada per tot el país i per tota Europa.
3: Zutiefst schockiert.
4: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Òbviament hem d'acceptar els resultats. Això és la democràcia. Però no només han canviat les coses a Saxònia, han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
25: L'extrema esquerra ja ha avisat que no participarà en cap cordó sanitari per evitar que l'ultradreta governi. I aquí, Salvador Illa demana una treva als sindicats educatius a hores de la vaga del primer dia de curs.
5: El govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos, i jo també m'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
25: És la crida que el president ha fet aquest matí en una entrevista institucional a 3CAT. I els teatres catalans han batut el rècord històric d'espectadors. Més de 4 milions. El sector ho celebrarà avui a la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. Esports, Eric García podrà tornar a jugar diumenge al Camp del Llevant malgrat la fractura que té el nas, Xavi.
0: De fet, ja hauria pogut jugar dimecres en el debut de Champions contra el Feyenoord, però arrossega una sanció de la temporada passada. Eric, per tant, haurà de tornar a jugar amb màscara. Avui ja l'ha fet servir a l'entrenament per la fractura al nas que va fer-se al camp del València després de topar amb Rodri. Un partit que va acabar amb golejada blaugrana 0-5 i que permet l'equip de Flick ser líder en solitari. Avui es tanca la quarta jornada amb dos partits més, a 7:15 Getafe-Celta i a 10:15 Elx-Reial Societat. Tornant a la Champions, la competició comença demà, entre d'altres amb el partit del Reial Madrid, que rebrà l'Inter de Milà. A la prèvia d'aquest enfrontament, José Mourinho ha recuperat la seva versió més beligerant, preguntant-se per què no es va repetir el penal que va fallar Mbappé.
6: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
0: I a segona divisió també es tanca avui la quarta jornada amb el partit del Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 9:15 en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans.
25: I el temps s'espera una tarda de calor, tot i que la temperatura ja no es dispararà tant com ahir, Mònica.
14: Exacte, avui en principi els termòmetres no arribaran als 40 graus, però tot i això la calor serà intensa. Moltes màximes d'entre 32 i 38 graus i amb sol a bona part del país, només algunes nuvolades inofensives en punts del Pirineu. Demà al matí sol, després a la tarda alguns ruixats en punts del Pirineu, Catalunya central i prelitoral, i de fet hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Demà al Solsonès, al Berguedà i al Ripollès.

0: És una merda.
1: Va. No, bueno, tampoc això.
2: No, no, no, sí, no, no, no, a vegades sí, les coses s'han de dir pel seu nom.
1: No, tampoc.
0: És una merda.
2: Sí, bueno, diguem, ho és i s'ha de dir.
0: Jo no em penso acostumar. O sigui, no ens podem acostumar a les coses dolentes de la vida, no, perquè normalitzem coses que no són normals.
2: Bueno, ara,
0: han separat una família.
2: Però...
1: ara que tens la el síndrome aquest del nido vacío, o què?
3: És que té
0: no,
3: raó,
0: bueno,
3: Guillem,
0: punt,
3: té bueno, raó. Però si té raó, té raó.
1: Nosaltres ara... us reivindiquem cada dia des de l'antena de RAC1, us reivindiquem a vosaltres, però no hem mogut res per tornar cap a casa, també t'ho dic, eh?
3: Això dius tu, que no hem mogut, però...
0: Potser tenen pressions que no podem fer.
3: No, amb qui has parlat tu? Saps? Jo amb qui he pogut.
2: A tu, Rocamora, no fa pinta que a tu t'està tot bé, no?
3: Bueno, això també ho dius tu, però vaja.
2: Que fa pinta.
0: És que si els tractem així no tornaran mai més, m'enteniu?
1: Des que és empresari.
2: Sí. És empresari?
1: És empresari del món dels dos restaurants a Barcelona.
2: Sí.
0: Que sàpiguem.
1: Que sàpiguem. Sí. Vull dir, aquest és la punta de l'iceberg.
2: Ve a treballar, per què vol,
1: llavors? Entre la polleria i el Carinyanos, nen.
3: No, per pagar els dos restaurants vinc a treballar.
0: Obriu un restaurant.
1: I el paga amb el sou de RAC1.
3: Sí, exacte.
1: Meravellós, meravellós. Escolta...
3: Apa!
1: Que molt parlar de les eleccions alemanyes i tal, però escolta, que la notícia política del dia ha passat a Santa Eugènia de Berga, eh?
0: Exacte, perquè mira com el seu alcalde, el Xavier Fernández, ha desitjat bona festa major.
4: Sabem d'on venim, sabem què som, i no hem de permetre que ningú ens convenci que som menys del que realment som, ni com a poble, ni com a país. Espero que gaudiu molt de la festa major i, si m'ho permeteu, acabaré amb una expressió una mica grunyera, però que em fa molta il·lusió dir, sent alcalde, que és puta Espanya, visca Santa Eugènia de Berga, visca la nostra festa major i visca Catalunya lliure.
1: Ara, ole!
3: D'acord.
1: L'alcalde, vinga, a lo loco, eh?
2: Pel boc gros.
1: Com, sembla que només quedarem per les eleccions, a lo loco, eh?
0: És molt català, aquest alcalde?
1: Sí.
0: No sé si és català.
1: Bueno, que és contradictori perquè és Santa Eugènia de Berga, però no està a Berga, està a Osona.
0: I saps qui ha estat a Berga aquest cap de setmana?
1: Qui?
0: Jo.
1: Ah, sí?
0: He pujat al Pedraforca.
1: Què dius? Perdona un moment.
2: Això sent molt català, Alba?
1: La Núria Piques dels Taloners?
0: Bueno, sí.
1: I què?
0: I sóc aquí de miracle.
1: Per què?
0: Perquè ningú t'explica que el Pedraforca és l'Everest de Catalunya.
1: Bueno.
0: M'explico?
2: No hi ha unes escales mecàniques per pujar?
0: No, mira.
1: O telefèric.
0: Salvador Illa, quan vulgui, posi-les.
1: Per què?
0: Perquè és terriblement difícil.
1: Home, per això es diu Pedraforca.
0: Jo el dia abans de pujar al Pedraforca vaig anar al Martí Oliveres, que aquesta setmana, aquesta tarda em veurà el Martí Oliveres a mi. I li vaig dir, escolta, perquè ell és de per allà i és com una cabra de muntanya,
1: ell
0: saps?
1: És de la Garriga.
0: Ell és un ciutadà del món, vale? De Catalunya, bàsicament. Sí. I ell me va dir, ui, Cuqueta, ho faràs amb els ulls tancats. Els ulls tancats, doncs mira, sí que els vaig tancar. De no mirar a terra els vaig tancar.
1: Però què et va passar?
0: Diu, és una grimpadeta. Tu puges per un bosc preciós i arribes al Coll del Verdet, vale? Un increïble lugar.
1: Sí.
2: Llavors, que tu ja en tenies prou allà, que haguessis parat.
0: Clar, però jo pensava, altra cosa, pensava, fes el cim del Pedraforca. El Pedraforca és molt guapo, però mentre puges al Pedraforca, en cap moment veus el Pedraforca. Ah, no? M'enteneu?
2: Això és el que té pujar una muntanya, de fet.
0: No té cap gràcia. O sigui, el pròxim dia pujaré al cim de la gallina pelada perquè així imatges. Veuré el Pedraforca.
1: Clar.
0: Perquè no estava veient un paisatge que no era el que volia veure. Bueno, és igual. Llavors, allà al cap del Verdet aquest, la gent es desvia.
1: Sí.
0: La gent llesta, que s'estima la vida, se'n va cap a Gósol.
1: Vale.
0: A fotre's un bon dinar, perquè allà es cuina molt bé.
1: Ara.
0: La gent que té crisi dels 40, i ja en tinc 34, però ja tinc la dels 40, ara dels 50, també, anem per cap a l'altra banda. Llavors, tu comences a grimpar.
1: Però grimpar què vol dir?
0: Grimpar vol dir que tu vas a quatre potes.
1: Com?
2: Sí,
0: literalment,
2: sí.
0: No sexual, nen, no t'ho miris així.
1: Però un moment,
0: tenia el cul més tancat, no m'entrava ni una agulla. Jo la primera grimpada que vam fer li vaig dir a la meva parella, tu creus que queda molt? Jo plorar, eh? A mi em caien llàgrimes. Jo m'anava dient, Cuca, ho estàs fent molt bé, Cuca, ho estàs fent molt bé.
1: Però...
0: I llavors vaig veure uns nois a davant.
1: Sí.
0: I com que la meva parella no m'ho sabia respondre, ets molt intel·ligent, però això no m'ho sabia respondre, jo vaig cridar els que estaven a dalt.
1: Perdó, o sigui, tu, gent que no coneixies,
0: sí,
1: anaves amb la teva parella.
0: Jo anava amb la meva parella.
2: I que només els hi veies els culs.
0: Només els hi veia els culs, però ells ja havien fet la primera grimpada.
1: Vale.
0: I els hi vaig dir, queda molt! Perquè estic cagant molt!
1: No, Alba!
0: I em van dir, tenim Kleenex! I jo, no! Cagant de por, no cagant de veritat.
1: Hosti.
0: I llavors, Déu va baixar perquè un d'ells em va dir, soc guia de muntanya.
2: Ostres, mira quina sort, una flor al cul.
0: I hi havia el jefe de l'equip
1: Aclimatando,
0: que van per tot el món portant gent a fer cims.
1: Aclimatando,
0: i aquest tio...
1: El nom és de clima... Però matando.
0: No, és aclimatar-te, que és el que has de fer pel mal de

0: Alçada. Em va acollir com una nena desgarriadeta, que era el que jo mateix, i tenia quatre homes, entre ells la meva parella, jo quatre potes fins que vaig fer el cim. Vaig coronar el Pedraforca.
1: Ara.
0: Me'l vaig mirar amb molt detall.
1: Aquí.
0: El Pedraforca. Ah. Perquè t'asseguro que en tota la meva vida m'hi allà no m'hi veuran mai més.
1: Bravo. Molt bé.
0: No, pugeu al Pedraforca.
1: Fotent-li canya al cim il·lustre de Catalunya.
0: No, que pugeu, pugi la gent bona.
2: Pugeu-hi, però prepareu-vos-hi físicament.
0: Sí.
2: Per això no m'hi he apropat jo en un quilòmetre a rodona.
0: I a part que lo bo està baix.
1: Sí.
0: Perquè baix al refugi de la muntanya de baix.
1: Sí.
0: Em fotre un dinar perfecte.
1: Pues està.
2: Hem de començar el programa.
0: Ai, perdoneu.
1: Sí, i atenció que avui estrenem nova sintonia,
2: Rocamora, travessa. Aneu a dinar tranquils.
0: Rocamora, us estimem.
3: Nosaltres també.
4: Que vagi molt bé.
0: Adéu, guapos.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
6: Taloner, és en català, no...
5: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
7: Jo era un jinete total.
5: I Alba Segarra.
8: Que no tengo miedo, la verdad!
2: Molt bona tarda a tothom. Passen 11 minuts de les 3.
0: Som els d'abans del clapés.
2: Som els taloners. Molt bona tarda de dilluns, Alba Segarra i Guillem Estadella, i molt bon programa 440.
0: Bona tarda, Marbala.
1: Bona tarda, l'amics i amals de la ràdio.
0: Epa!
2: No, 440,
1: No. No em fa el pes, això, eh?
2: Vols tornar a l'antiga?
1: A mi aquesta sintonia... És que aplaudim... No? A vosaltres us ha agradat, això?
0: Jo seguia el que feia el Marc, perquè considero que dels tres és el més músic, i llavors anava agafant el ritme. Ell agafa el ritme. Jo crec que durant uns dies hem de seguir el Marc Bala.
2: Sí, ara aquí demanava un aplaudiment petit i curt.
1: On?
0: A veure, fes-nos a la xicapela.
1: Com un aplaudiment?
2: L'aplaudiment?
0: Sí.
1: Un aplaudiment petit i curt?
2: Sí.
1: Com? Curt.
2: Sí, sí, mira.
0: Artista!
1: Però...
2: Saps com que arranca i para.
1: Tens palmes de tablau flamenco, eh? Sí. Tu en l'altra vida eres cantaor, eh?
2: En aquesta.
1: Home, això de les patilles és de... O és del flamenco o és de la droga?
2: Porque si las patillas tengo que andar con los huevecillos.
0: Marc.
1: Comencem. Obrim l'altra versió del dia, sisplau. Per favor. Obrim l'altra versió.
9: Joder, estic cansat.
1: Des d'aquest pare...
0: Està desatada.
1: Està cert, molt sortit,
2: cert,
1: eh?
2: Que... Avui la meva nena fa 2 mesos.
0: Ai, no! Com era? Com era? Quasi al matí. Feliç aniver...
1: Complemés.
0: Feliç complemés, preciosa.
2: Ai, se'm cola baba.
1: Imagina que aquí hi ha aparells electrònics.
2: Va, que hem de començar l'altra versió del dia, perquè just demà comença a Catalunya el curs escolar 26-27 i arrenca marcada per les vagues convocades pels sindicats educatius. L'altra versió de la tornada a l'escola, però... passa per les terres de Ponent. Atenció al titular del diari Segre. Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, inaugura per fi la nova escola al cap de 24 anys d'espera.
1: Com, un moment, 24 anys d'espera?
2: Sí. Sí.
1: Això vol dir que els nens han esperat tant que demà el primer dia de primària pot ser que hi vagi gent amb 30 anys.
2: Sí.
1: Hòstia, vigila que no hi cabran els genolls a les tauletes aquelles tan petites.
2: Estaven esperant molt.
0: Hòstia. A veure, no va així, això, exactament. Ah. La nova escola es diu Escola Estel i disposa de 4 aules, una sala polivalent, menjador, biblioteca, 2 aules de suport i una sala de professors i professores. L'equipament posa fi a 24 anys d'espera. De fet, substitueix un edifici... Cuidado, eh? Del 1967.
1: Epa.
0: Que, evidentment, havia quedat una mica obsolet.
1: Mon pare és d'aquella quinta, vull dir, de poc està tan vell.
2: He vist fotos i estava molt malament aquell edifici. Avui, nois, m'he posat la gabardina amb estampat de bata de col·le i he decidit fer un reportatge d'investigació a peu de mama, no vull anar al col·le. Filla, tens 35 anys i ets el cap d'estudis. Ja sabeu el mecanisme, números a l'atzar, Google Maps i molta morro. He trucat a una empresa del poble i s'hi ha posat un tal Sergi. Atenció, perquè la vida dona moltes voltes.
10: I bones.
2: Hola, bon dia. Truco dels taloners del versió RAC1. Què, la nova escola?
10: Molt contents. Jo he passat a l'escola de Castellnou. Tinc 51 ja.
2: I vostè va estudiar aquí a Castellnou?
10: Sí, tota l'edat escolar aquí a Castellnou. De cabo a rabo.
0: Epa!
1: Ole!
10: Està. Quan vaig acabar em vaig portar tan bé que me'n van fer un de més, imagina't. no volia marxar. Era més de números, jo.
2: De tocar el dos de classe,
10: sí, sí,
2: no?
10: Sí, sí, sí. Vaig agafar tant carinyo que no volia marxar.
2: Va repetir curs, però li ha anat bé a la vida, no?
10: Molt bé, la veritat que sí.
2: Molt bé.
10: Tinc una empresa,
2: mira,
10: tinc molts treballadors i la veritat que a vegades... Ara he fet part de les instal·lacions de les escoles, les he de fer jo, també.
2: Què diu? O sigui, sí, vostè sí, està construint sí, l'escola nova? Bueno, l'ha construït.
10: Bueno, sóc l'electricista del poble.
2: Hombre!
10: I he ficat l'instal·lació solar.
2: Quines voltes fa la vida que li fan repetir curs,
10: sí,
2: i després li demanen sí, a vostè sí, que posi les plaques solars.
10: Que per ser electricista, que has de tindre una miqueta de xiste.
1: Ah, molt bé, bé, bé, bé, bé. Nou guionista dels Taloners, aquest senyor, eh?
0: Exacte.
2: Ara, quines coses, no? Et fan repetir curs, després et demanen plaques solars.
0: Això és lo maco dels pobles, nen.
2: I el més maco de tot és que segueix vinculat a l'escola, també fa classes d'electricitat, i aquí farem una petita masterclass, ja veureu que us canviarà la vida, ai, eh?
10: I a sobre hi vaig molts anys a explicar-los com funciona l'electricitat. Bueno, hi vaig a fer-los classes als nens, de, sí, de classes pràctiques d'electricitat.
0: Que mono.
2: Home, sí que en té de xispa, sí, vostè, eh?
10: I que no me l'aprengo, sobretot.
2: Home, ai, important, important, important.
10: No, i anem allí a fer-los algun curs, algun ensenyament de per què no hem de tocar un endoll.
2: Atenció.
10: Per què s'enrampen quan toquen un endoll.
2: Ah, i per què ens enrampem?
10: Per molts motius. Perquè et passa la corrent per dintre, que no?
2: Clar.
10: I llavors la corrent, que per això se'n diu corrent, corre.
2: Ja ha tingut alguna rampada forta treballant o no?
10: Bueno, forta no, perquè puc estar parlant amb tu. Si hagués sigut forta no parlaria ja.
2: Bueno, i ha acabat la instal·lació de l'escola o no?
10: Bueno, les plaques solars encara no.
1: Ai, ai, work, ai, ai, ai.
2: Work in progress. Encara no tenim les plaques solars.
0: Bueno.
2: He seguit trucant per aquesta bonica població de Castellnou i escolteu... A vegades he de dir que les trucades no sempre surten bé.
1: Ai.
2: De vegades truco on no he de trucar.
0: Ai.
3: Sí?
2: Hola, bon dia, som de RAC1. Trucava per saber si ja ho tenen preparat demà per estrenar l'escola aquí al poble.
3: Vos que nosaltres som una empresa i no estem al poble.
2: Ah, ai, no estic trucant a Castellnou de Seana?
3: Sí, però tenim una sucursal a Castellnou, però no estem allà presencialment.
2: Ah, vale, vale. Perdona. I on truco?
3: A una funerària.
0: Què?
2: Ostres. Vale, jo he començat molt, molt alegre i veig que no era el to, eh? Perdona.
1: Ja.
2: Ai,
3: no, no, tranquil.
2: Bueno, com a mínim t'he fet riure, no? Que potser no pots riure massa a la feina, no?
3: No, sí, sí, sí. Estem contents amb la feina.
2: Bueno, vale.
3: No et puc ajudar. Si
2: ara t'anava a dir, espero que vagi bé la feina, però també espero que en tinguis poca. Saps què vull dir?
3: Vale.
2: No sé com
3: desitjar... Ens ho diuen sovint.
2: Digues?
3: Que ens ho diuen sovint.
2: Clar, vull dir que vull que tinguis feina, però alhora no vull que en tinguis molta, ja m'entens? Preguntava per l'escola i diguéssim que aquesta ja és l'última casella, tu.
3: Vale.
2: Bueno, perdona que t'hagi molestat,
3: adéu,
2: eh?
3: Adéu, bon dia. Adéu, tranquil. Adéu, adéu. Adéu.
2: També t'he de dir que la clientela molta pressa no tenia, clar.
0: Bueno, perquè el client ja ho té tot fet.
1: Bueno, està molt relacionat, perquè al final normalment que acaba allà són els avis que han d'anar a buscar després els nens al col·le.
0: Que molts potser prefereixen estar allà que anar a buscar els nens al col·le.
2: Alba!
0: Hi ha molt avi explotat, eh?
1: Sí,
0: deixeu
1: sí,
0: els
1: sí,
0: padrins en pau.
1: Ara, sí, ara.
0: Tio, pobra gent, saps?
1: Ara.
0: Ara també et dic, veus el preu del cangur? Jo potser també tiraré de padrins,
1: no, no,
0: eh?
1: No, no, no, no, totalment.
2: Va, que acabem el...
0: No tingueu fills.
2: El periple... Home, avui que et dic que la meva filla fa dos mesos...
0: No, tingueu-ne, és igual.
2: Va, que acabem el periple telefònic per una empresa que es diu Tecno Manteniment.
4: Digui'm.
2: Bon dia. Re, trucàvem per saber si estan nerviosos que demà estrenen a escola aquí al poble.
4: Cal... Bueno, no ho conec gaire perquè en altres nens ja mos ha passat el temps a l'escola, però ai, bueno, sempre està bé això. Que l'han fet així amb mòduls d'això tipus barracons, que és una mica senzill, però bueno, és nova.
2: Bueno, algú és algú, millor això que res, eh?
4: Exacte, i és bueno, una cosa reivindicada de fa molts anys.
2: Bueno, veu la canalla il·lusionada pel carrer o no?
4: S'estimaria més no anar-hi, però...
2: Que no li agradava a vostè l'escola?
4: Home, a mi sí.
2: Què és el que se li donava bé a vostè?
4: Les matemàtiques.
2: En aquella època feien allò de la cantarella de les taules de multiplicar o no?
4: Por què?
2: Però se les sap les taules o no? Que ara potser els costa una mica, eh?
4: 8 per 1 és 8, 8 per 2 és 16, 8 per 3 és 24, 8 per 4 és 32, 8 per 5 és 40, 8 per 6 és 48, 8 per 7 és 56, 8 per 8 és 64, 8 per 9 és 72, 8 per 10 és 80.
2: Que sàpiga que té un aprovat, eh?
4: Vinga, gràcies.
2: Ha tret bona nota.
4: Vinga.
2: Adéu-siau, bon dia.
4: Adéu, adéu.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: La del 8 és la més difícil, eh?
2: La del
0: 8, no et pots agafar res.
2: La del 8 putejava molt, no recordo.
0: És la més difícil
1: de totes. La del 3x2 era l'oferta, no?
2: Sí.
0: Exacte.
2: Escolteu...
1: Muy bien, muy bien.
2: aquest senyor deia que no es veia els nanos del poble molt il·lusionats, i he de dir que això és cert, he estat rebuscant, i la nova escola es troba al carrer del Calvari.
1: Ah, mira.
0: A la Follada també el tenim, aquest carrer.
2: Ah, sí? Celebrem, sí, des dels taloners, que el Calvari de no tenir escola ja s'hagi acabat.
1: Bravo!
2: I seguim l'altra versió del dia parlant de bones notícies. Segons un estudi de la botiga eròtica Plátano Melón, el 90,4% de les dones de més de 45 anys consideren que és possible mantenir una vida sexual plena i satisfactòria. L'enquesta s'ha realitzat a dones d'entre 35 i 65 anys.
0: Exacte, aquesta dada trenca la idea de que hi ha una data de caducitat pel plaer femení. Tanmateix, les dades d'aquest estudi mostren una realitat força més complexa. Mira, el 57,6% assegura que el seu desig sexual s'ha mantingut o fins i tot ha augmentat durant els darrers 2 o 3 anys.
1: Molt bé, escolta.
0: El 82% percep que existeix una expectativa social que el desig de les dones ha de disminuir o ha de desaparèixer a partir de certa edat.
1: No,
0: cosa
1: no.
0: que hem vist que està sent mentida.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I el 77% no ha parlat sobre el seu desig sexual o la seva vida sexual en cap professional de la salut l'últim any.
1: Ostres, vigileu amb el desig sexual, eh? A mi em diuen el geni de la llàntia, eh? Perquè em freguen una mica i faig realitzat tots els vostres desitjos.
2: Guillem...
0: I si no et freguen, també...
1: Jo no sé qui m'escriu aquestes merdes.
2: Però què t'hem de fregar?
0: Jo espero que sense fregar també funcionis. Mira, sí, nois, jo, a part de fregar el Guillem, avui el que he volgut fer és baixar al carrer.
1: Però...
0: És que no veus que és un condicionant? Si em fregues, tu dono. Tu has de donar sense fregar.
1: Ara,
0: tu has de dir, encara que no em freguis, nena... Avui aniràs a Plutó.
1: Però ara ja no, estés, no sé si parlem de neteja o de sexualitat.
0: Bueno, és igual.
7: Jo era un jinete total.
0: Ah, això. Jo he volgut baixar al carrer a comprovar de primera mà aquesta dada i he baixat a preguntar si les dones creuen que hi ha una data de caducitat amb això del plaer.
1: Uh-huh.
0: O sigui, que aquí començo amb un reportatge a peu d'orgasme. Ve molt de gust ser perra. Ara, dis-ho.
1: Vale.
0: Mireu, la primera dona que m'he trobat, anaven dues dones juntes.
1: Sí.
0: Les he confós per mare i filla.
1: Ah,
0: m'han dit que no, m'han dit que eren companyes de feina. Per això són parella. No, companyes de feina. I tu, no confirmen, no. Reconfirmen aquest estudi.
9: Sí.
0: Confirmem la dada?
9: Jo que sí, tant que sí.
0: Quins ingredients necessites per tindre un bon plaer sexual?
9: Pues no sé. A veure, cadascú fa el que puc, no? Però sí.
0: Depèn molt de la companyia que tinguis.
9: Jo porto tota la vida amb el meu.
0: No senyor, el que és bo.
9: Exactament. Home, no... No és quan tenia 40 anys, però sí.
1: Ai.
9: No, està molt bé. A veure, hi ha coses i coses, però sí.
0: Què és millor? Anar al restaurant a menjar, o sigui, que t'ho fagin, o fer-t'ho?
9: Ah, no, jo com ho facin.
0: Com si cada dia fos diumenge.
9: Home, clar, te diré.
0: I per aquí?
11: També.
0: Tu creus que a partir dels 45 es pot disfrutar?
11: 45, ara.
0: Nena, estàs tu, i com ho portes?
11: Ho porto bé. A veure, comences a notar canvis tu, del teu interior. Però, bueno, és el que diu l'Anna. Si el producte és bo, pues el producte fa tot.
9: Un bon producte a casa, tenim el producte a casa.
0: No cal anar a comprar fora.
11: No.
9: No, eh?
11: No,
9: en este cas no.
1: Molt bé. Molt bé, van molt tranquil·les per la vida, m'agrada, eh?
0: Elles tenen un Ferrari a casa, tu, i van tan tranquil·les des de fot anys. Jo els he dit, vale, me n'alegro, per primera pregunta resolta, i segona, creieu que això que parleu tan obertament sobre el desig sexual i el plaer de les dones és algo que es parli obertament? Creus que es parla obertament aquest tema?
11: No, penso que no. Que encara les dones no... parlen més els homes que les dones.
0: I per què creus que és això?
11: Perquè jo penso que encara estem amb un machisme continu.
0: Sí. Sí, perquè si una dona parla molt de sexe, què és?
11: Oh, sí, no tinc paraules per dir-ho, perquè és ofensiu.
9: Si diu un home és un macho. Si una dona és una un poco, no sé, una guarra. Sí, sí, és que aunque siguem guarras, és igual. S'ha de parlar, s'ha de fer, s'ha de pedir el demanar que tu vulguis fer.
0: Ole! Bravo! Ole!
2: Presidenta!
0: Presidenta!
1: Molt bé, molt bé, s'ha de ser guarra.
0: Penso que aquesta gent a la Generalitat, sisplau, ara falten. Llavors he seguit caminant i m'he trobat una dona...
1: Sí.
0: Que ella m'ha explicat que, a part de l'edat,
1: sí,
0: hi ha un tema que influeix molt més amb això del sexe i del desig sexual.
7: Tu creus que tinc més de 45?
0: Ai, que ha quedat fatal ara. Quants anys tens? Ai.
7: Els tinc més, els tinc més.
0: Però no tens, tens molt bon cutis.
7: Gràcies, deu ser la calor, l'estiu, el sol. Sí, clar que pots.
0: Però el teu missatge és un missatge d'esperança.
7: Clar que sí. T'he de dir que l'estiu costa. La calor no ajuda, no ajuda, no ajuda. Segons on estàs, no ajuda gens.
0: A l'estiu pots dir que ho tenen més fàcil aquella gent que té accés a aire condicionat.
7: Segurament.
0: Per tant, els rics potser tenen més plaer que els pobres.
7: Podria ser. Podria ser.
0: Viatge de classe aquí.
7: Sí, sí.
0: Com heu passat l'estiu? Tineu aire condicionat vosaltres?
7: No.
0: Ai.
7: No, no. Un drama.
0: Doncs pues no entenc aquest cutis tan bo.
7: Molta calor.
0: On estàveu?
7: València.
0: Mare meva, nena. Per tant, ha sigut un estiu de sequera.
7: Sí. En tots els sentits.
0: Oh. No és que se'n parli suficient de tot això?
7: No gaire, segurament. Hauríem de parlar-ne més i riure una miqueta més.
9: Ara.
1: Bé,
0: els extrems de Catalunya,
1: molt bé,
0: nosaltres tampoc. I llavors seguia caminant i m'he trobat una parella. Joves, morrejant-se a sota de... esperant l'autobús.
1: Ah, mira, està bé, per fer
0: jo
1: temps.
0: Jo pensava, porten
2: fa
0: poc.
2: Fa una enveja, aquestes parelles.
0: Exacte, pensava, mira, porten poc. Calla, vés-los explicar que això s'acaba. I hem trobat la manera de veure com ho afrontaran a partir dels 45. Però sé que no teniu 45 anys, però sou una parella. Vosaltres creieu que quan estigueu junts i tingueu 45 anys, si això vostre dure, que durarà, encara estareu a tope?
12: Sí, la verdad, sí, sí, yo espero.
0: Sí. Què fareu perquè això passi?
12: Bueno, seguir alimentando para crecer el amor, salidas.
1: L'ambulància ja ve.
12: Yo creo que si se sube un poco más también la salida luego en el momento del acto va a estar un poco más interesante, ¿no?
0: Tanto Él sabe, ¿eh?
13: Sí, sí.
0: ¿Tú estás contenta?
13: Muy contenta, la verdad que sí.
0: Se te nota en la cara. ¿Estás bien servida?
13: Sí, la verdad que sí. Eso sí. No tengo duda.
0: Hace bien la cama.
13: Muy bien.
0: Pues no dejes escapar, que me falten molt d'aquests.
13: Eso es verdad.
0: Es generoso.
13: Muy generoso.
2: Dos dies els diuen aquests.
0: No, a hores d'ara ho han deixat, i aquesta gent.
1: Acabem de rebre un missatge a l'Instagram d'Antalonis que diu, ni bona tarda ni res, diu, tot l'any, però punts suspensius. Millor l'estiu al sexe.
0: Amb la calor...
14: Estem en plena efervescència.
1: Denotem que aquesta persona deu tenir molts calés per tenir aires acondicionats.
0: Exacte. Mireu, jo el que... Avui marxo contenta, nens,
2: sí,
0: perquè visca el plaer a l'edat que sigui, i per fer un honor al plaer, jo he triat el que per mi és l'àudio que demostra més que és un orgasme, que és el Guillem Estadella.
1: No! Corre! Joder, per estar lesionat, corres, eh?
0: Que Catalunya soni
15: sí, sí,
0: així.
15: Sí, toro, toro, toro.
1: Vale, estoy corriendo, pero corre a mi lado. Bravo, bravo, bravo. Ai, Déu meu.
2: Mira, precisament...
16: No fes una mala ratxa, no te folles a un
1: no, cotxe. Home, no,
2: això mai, això mai. Parlarem de marranades, també, ara, perquè acabem l'altra versió parlant del fenomen viral dels últims dies que ja havíem comentat aquí, Cantalonès. I, de fet, és la cançó aquesta del kebab de Granollers, que és viral a les xarxes socials per fer vídeos divertits, i la cançó feta en via, que ho està petant.

0: Amb milers de seguidors tant a TikTok com a Instagram, el Nor Kebabish Granollers s'ha convertit en el rei dels kebabs gràcies a la IA. Recordem que això està fet amb IA. De fet, els companys de... com es diu? BOTV?
1: BOTV.
0: BOTV, la televisió del Vallès Oriental, n'ha fet notícia. Atenció, perquè aquesta és la peça.
2: Un ritme que s'encomana i un bon plat de menjar ràpid poden ser la combinació perfecta per triomfar a les xarxes socials. Això és el que li ha passat a un negoci local de Granollers, l'Alnor Kebabish, que s'ha convertit en tot un fenomen digital en transformar la seva oferta gastronòmica en una cançó que ja suma milers de reproduccions. Muy delicioso
3: show. Amb aquesta cançó, l'establiment de cuina pakistanesa Alnor Kebabish de Granollers s'ha fet viral a les xarxes socials. Acumulant més de 500.000 de visualitzacions, el restaurant de menjar ràpid ha viscut una setmana de festa major en què centenars de persones s'han apropat a tastar el seu producte estrella, el shawarma. Tal com diu la cançó, que també té una versió en català, un dels atractius del plat és el pa casolà. Pollastre i pa casolà, ceba i pebrot planxa, molta salsa blanca. Els seus propietaris fa més de 20 anys que es dediquen a la carn de kebab i l'establiment de Granollers porta obert des del 2014. Però una reforma integral del local i la cançó viral han fet créixer exponencialment les seves vendes. Dale!
4: Ara! El Nor Kebab en Granollers!
5: Et dic una cosa, tant de bo que algun dia la meva feina sigui entrevistar aquesta gent de veritat, eh?
1: Perdona, què has dit?
5: Què? Que tant de bo algun dia la meva feina sigui entrevistar aquesta... Què passa?
1: Però un moment, no m'hem parat.
5: Què passa?
1: Que el teu somni seria entrevistar aquesta gent?
5: Home, a mi m'encantaria. Seria tan divertit.
0: Sala cadula, xachicumula, dibidi babidi bu.
1: Podem fer realitat els teus somnis, Guillem?
5: Què?
1: Perquè ara és l'hora perfecta per anar a publicitat. Ai! Estem a punt d'arribar a 3:45 de la tarda.
5: No em diguis... No.
1: Podem fer baixar l'helicòpter de RAC1? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Agafem l'helicòpter, anem a publicitat i tu, en aquesta pausa, te'n vas a Granollers a parlar amb els de kebab?
0: Vale, vale,
1: va, 4 anuncis i a la tornada connectem amb el kebab de Granollers. Fins ara!
0: Saludem! La publicitat!
6: Ara!
7: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
8: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
9: Bé, ja som a casa.
10: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
9: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
10: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
9: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
15: És passar corrent davant la Sagrada Família.
14: És sentir la brisa del Mediterrani.
15: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
14: És monumental.
15: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
14: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
15: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
6: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
21: Talones a publicitat! Yes, baby!
1: El Xavi Alujas em comenta que el Guillem Estadella està aterrant encara a Granollers, per tant, aprofitaré aquests segons per explicar-vos una cosa molt important, perquè porto una gran notícia per la butxaca, que això és important. Si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe casa línia directa, estalvies directament. Efectivament, una gran notícia, com deia. Doncs atenció, perquè està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més i truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. I recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament. Vinga, va.

0: 4 minutets són els que passen de 2:15 de la tarda i l'Estadella ha anat amb l'helicòpter de RAC1 fins a Granollers, on es troba l'Alnor Kebabish, el restaurant turc més viral d'internet, com comentàvem, per una cançó tan viral com aquesta.
1: Dale! Alnor Kebabish, Granollers. Es mejor kebab de Granollers. Pollo y pan casero.
0: Em diu la Lujas que podem saludar el Guillem. Guillem Estrella, bona tarda.
2: Bona tarda, que tal, com esteu? Bona tarda, Oriental. Em trobo aquí ara mateix al passeig Cristòfol Colom, vale? Que està molt a prop del Palau d'Esports, sí, d'aquí de Granollers, mític del balonmano i tot això. Això, el Granollers aquí ho peta amb tot això del balonmano i el kebab.
0: Ho peten amb tot, aquesta gent.
2: Ho peten amb tot aquí, la gent de Granollers. Escolta, sent l'hora que és de la tarda,
0: sí.
2: No hi ha gaire ambient, la veritat, però bueno, no passa res.
3: Bueno, perquè la gent està fent la digestió.
2: Que a aquesta hora la gent ja ha dinat i tot el rotllo. Em trobo ara mateix davant de la Meca, Per mi això és la Meca, Vull dir, això ara mateix estic atent. Estic a punt d'entrar.
3: Clar.
2: Mira, hòstia, hi ha gentet encara, Mira.
0: Quin exemple és, Tavella?
2: Hola, què tal? Venim a veure-us que ho pateu. Us segueixo Instagram. Mira, hola, què tal? Tot bé, Pere, passo,
0: És que... Ui, és el kebab de moda, és el kebab de moda.
2: Hola, què tal? Tot bé? Mira, aquí hi ha un tio que s'està fotent una pizza i estàs gravant. Què tal? Tot bé o què?
4: Molt bé.
2: Estàs aquí fotent una pizzeta,
4: Bueno, me l'estic preparant, sí.
2: Tu has vingut a dinar ara, eh?
4: He vingut a dinar, sí.
2: Ben sovint, et fots molts kebabs aquí o què?
4: La veritat és que fa ja molt de temps que no venia, però vinc des de Mollet per veure aquesta gent. Però...
2: Perdona, des de Mollet?
4: Sí.
2: Hòstia, molt bé, no?
4: I fa molts anys que els conec.
2: Ara que han fet la cançó, ho estan patant fort,
4: Ho estan patant, ho estan...
2: Et saps ja la cançó o no?
4: Més o menys.
0: Veure, home, cantava, home.
4: El Nord Kebabish, Granollers. El Nord Kebab de Granollers. I ja no me'n recordo.
2: Pollo i panca.
4: Cero.
2: Mira, t'ha arribat, home, hòstia, tu te l'estàs fent al plato,
4: Ja, al plato, al plato.
2: Llavors no provaràs el panca cero,
4: Home, i tant.
2: Aquí. Ah, vale, el tens aquí, molt bé, no?
4: I tant.
2: Molt bé, perfecte. Però escolta, bon profit,
4: Gràcies.
2: Molt bé. Escolta, que puc parlar amb tu o què, màquina? Sí? Puc parlar amb tu, Pere?
0: L'amo del local, Guillem.
2: Home, amb l'amo del local, sí.
3: Uau!
2: Estic aquí. Hola, què tal? El tenim aquí fent pa. Tot bé o què?
5: Sí, hay mucho faena a tope.
2: A tope, no?
5: Sí, sí, todo.
2: Home, jo vull conèixer el creador de la cançó, que la cançó ha estat un èxit,
5: Soy yo.
2: Ah, tu ets el creador?
3: Sí.
0: Home, un moment, Guillem.
2: Perdona, un moment. Què?
0: Home, que això està fet en via.
2: Bueno, jo diria do, però perquè... M'encanta perquè heu d'imaginar-vos que té aquí un forn de pa típic i mentre va parlar amb mi, va fent pa. Escolta, i tu vas fer la cançó?
5: No entiendo.
2: Que si tú hiciste la canción.
5: Soy yo, ya he hecho yo.
2: Ah, tú eres el batería, músico de todo.
5: Sí, ya he hecho todo con AI.
2: Ah, con la IA.
0: Ah, claro.
2: Molt bé. ¿Fue la primera canción que salió o hiciste alguna prueba?
5: Alor kebab es grano y es mejor kebab de grano y es pan casero, muy delicioso charbon.
2: Ah, molt bé. Bueno, li pregunto una altra cosa i directament ha cantat la cançó. M'encanta,
3: Bueno, perquè no, és el hit.
0: I perquè cobren drets d'autor cada vegada que sona.
2: Claro. ¿Notáis mucho que la gente viene aquí a lo loco por la canción o qué?
5: Sí, sí, mucha gente, hasta Vic, Tarragona...
2: ¡Ah, de Vic y Tarragona!
3: Wow.
5: Sí, Gerona, todo gente, mucho.
2: Wow. ¡Estáis a tope,
5: Sí, sí,
0: Guillem.
5: Todo el día, mucho.
2: Digues, bala.
0: ¿Me pots preguntar si aquesta cançó està a Spotify o hi ha les llistes d'èxit?
2: ¿Esta canción la tenemos en Spotify o qué?
5: No, de momento no hay.
2: Ah, ¿pero la queréis subir o qué?
5: Sí, estamos pensando, pero de momento no es.
2: Vale. Oye, ¿y te imaginas que ahora empieza a funcionar muy bien lo de la música y tienes que dejar el kebab y hacer giras internacionales,
5: Sí, todo el mundo está escuchando esta música y todo.
2: Muy bien. ¿Cuál es el secreto del kebab de aquí, que vais a tope, ¿Es el pollo y el pan casero?
5: Sí, pollo y el pan casero, hay especies de nuestro país y por eso la gente gusta mucho.
2: Muy bien, ¿puedo pasar a ver cómo corta o qué? Nosotros somos de la Radio Líder, somos de RAC1, ¿te suena?
5: Sí.
2: RAC1.
5: Rico.
2: RAC1, la Radio Líder, los taloners.
5: No entiendo.
2: No, bueno, no. Somos un programa que va ahora de 3 a 4.
0: Que va para ahora.
2: Muy bien. Claro, que va para ahora, exacto. Mira, pues puedo pasar a saludarlo. Vale. Mira, estoy aquí al mig, Mira. Hola, ¿qué tal? Ahora me he de imaginar que estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Estás a tope,
0: Broma de para, broma.
2: ¿Tope o qué?
6: Tope.
2: Estás aquí cortando el pollo,
6: Claro, pollo entre las dos.
2: Ah, mira, ole, dale al pollo. Mireu com sona el pollo,
3: Com Aviam. Sona el pollo, okay? Tu.
6: Fixto.
2: Pollo y ternera,
6: Los dos partes.
2: ¿Qué sale más, el pollo o la ternera? ¿Qué surt més?
6: Más pollos.
2: Ah, más pollos,
0: ¿Ells se la sap la cançó?
6: Sí.
2: ¿Tú saps la cançó? ¿Te sabes la canción?
6: No, yo no.
2: Ah, tú no,
6: No.
2: ¿Tú solo cortas pollo?
6: Yo solo cuello.
2: Ah, muy bien, solo pollo, Muy bien.
3: Solo pollo,
2: hostia, ¿cuántos pollos salen aquí?
6: No puedo, no sabía, hermano.
7: Tantos.
2: ¿Cuánto qué?
7: Tantos.
2: Ah, salen tantos, ¿eh?
7: Los pollos.
2: Ah, muy bien. M'encanta perquè estic fent entrevista i no paren d'aquí tallar pollo,
3: no,
2: eh?
3: No.
2: És que... Què? No, mira, ara paper de plata, dale. Venga, que no pare. Ara,
8: és que ara, Guillem...
2: Què plato és ara?
7: Hay muchos platos.
2: Ara, què estàs preparant ara? Què prepares?
7: Ya, shawarma.
2: Ah, shawarma. Muy delicioso, shawarma, eh?
3: Sí.
2: La shawarma con qué? Mixto, ¿no?
7: Mixto,
2: molt bé, ole. Ay, venga, que no pare, hostia, Déu meu, que... El què?
7: Gracias.
2: Ah, ja me echas.
7: Sí.
8: És que el que et deia, Guillem, que ara mateix, aquesta hora que estic... És que és l'hora de kebab, eh?
3: Sí, ara entre sol.
8: Sí.
2: Mira, s'està fotent... Tu t'estàs fotent aquí un kebab a tope, no? Què tal, tope o què?
9: Ben acabat, ja.
2: Bon profit, eh?
9: Gràcies.
2: Que et vens aquí sovint o no?
9: No, venia de treballar i he parat aquí.
2: Ah, molt bé. Has vingut per la cançó o pels kebabs?
9: No, ja es coneixia jo d'abans.
2: Ah, molt bé. Què t'has fotut tu? Quin és, el shawarma?
9: Shawarma, pollastre.
2: Ah, molt bé, a tope, eh? Pollo i pan casero, eh?
9: Sí.
2: Molt bé, hòstia. No, és que no paren d'aquí de... Mira, el de mullar. Tu ja vas aquí a tope, nen, eh? Estàs a tope, eh?
4: No paro.
2: A veure, una mica de test en directe. Foto-t'ho a la boca.
4: Aviam.
3: Que mastegui.
2: De moment, com ho veus?
4: Boníssim.
2: Sí? Vale. Hòstia, mastega. A veure.
4: Joder.
8: A més, recordem que s'han fet famosos per la cançó, no perquè tothom digui que sigui el més bo.
3: Exacte.
2: No, però estan bons. No només la cançó és bona, vull dir, estan bons, eh?
4: Molt bo.
2: Vinga, hi ha una altra queixalada. Ara canta la cançó amb la boca plena.
3: Ai, quin asco.
2: Ollo i pan casero.
8: Que cridi més.
2: Ara, mira, fota-te-la a la boca i di pollo i pan casero, mira, eh?
4: Pollo i pan casero.
3: Hosti, tu.
2: Moltes gràcies, bon
3: quina
2: profit,
3: qualitat,
2: eh?
3: Tu.
2: Hòstia.
8: Pobret.
2: Hi ha gent aquí fent cua. És que això és una locura, eh? Hola, què tal? Que veniu per un durum o què?
10: No, li feia gràcia al nen que està enganxat amb la cançó.
2: Ah, és que és boníssima, eh?
3: Què?
10: Sí, home.
2: Sí, a veure, la pots cantar o no? A veure.
11: No.
2: Canta-la, jo la canto.
10: Vinga,
2: tu.
10: Va.
3: Va.
11: El mejor kebab de Granollers. Pollo i pan casero.
2: Muy delicioso.
11: El shawarma.
2: Hòstia, és que aquesta cançó s'enganxa amb una mala cosa, eh?
8: Se la sap, el xaval.
2: Heu passat només per veure si estaven, eh?
10: Sí.
2: Són ara mateix els Beatles de Granollers, eh, aquesta gent?
10: Sí, ho faran famosos, escolta.
2: És increïble, eh? Molt bé, tu vols una foto amb ells o un autògraf? Te l'aconsegueixo, eh?
11: No, ja vinc molt.
3: És usual.
2: Molt bé, sou d'aquí de Granollers, eh?
10: Sí.
2: Home,
10: som veïns.
2: Molt bé, és que és revolucionari això, eh? S'ha fet viral, eh?
10: I tant.
2: Molt bé. Però escolta, gràcies, eh, màquina?
11: A tu.
2: Vinga, adéu.
8: Ai, que mono.
2: Estem jugant la mà, rotllo batalla d'aura, eh? Vinga, gràcies.
3: Que mono.
2: No, increïble. Hòstia, nois, però és que l'hora que és ara de la tarda i encara la gent va venint a menjar kebab.
3: Sí,
2: home,
3: eh?
2: És que hi ha cua, eh? I mira el sorollet del...
8: Ai, és veritat. Què és això, Guillem?
2: Mira que jo... Això, però estan fent aquí el pollo a tope, eh?
8: Oh! Així vertical, eh? Típic kebab,
2: així,
8: eh?
2: Així, el vertical, bueno, i després el passen per la planxa i li foten aquí una mica de canya. Home, jo no sé com anem de temps, però jo crec que potser, abans que arribi el Mar Llibre, jo crec que hauríem de fer cantar el senyor creador de la cançó, una altra cosa de cançó.
8: Home, és connexió, més, Guillem, no? Tu que ets un animador allà on vas, que canti tot el local.
3: Ara!
2: Perdoni, senyor, amigo... Que nosotros ya nos vamos, que somos dels taloners. Es por si podemos acabar la conexión cantando todos aquí un poquito del Alnor que va a visitar Noyes. ¿Te parece?
12: Sí. ¿Dónde?
2: Aquí.
8: Cantan tots.
2: Cantar aquí tots.
8: All together.
2: Venga, vamos ahí. Me haría mucha ilusión cantar contigo. ¿Lo puedo grabar o qué?
12: Sí.
2: Ah, mira, farem un vídeo i tot, clar que sí, aprofitem.
3: Ai, que maco.
2: Va, home, farem un vídeo amb aquesta gent, que això és boníssim. Mira, l'està tocant, vinga. Vamos allà, eh? Espera, que estem gravant, vinga, va. Alnor kebab is Granollers. Mejor kebab de Granollers. Pollo y pan casero. Muy delicioso.
12: Shawarma.
2: ¡Ole! Escúchame, que veo que te están llamando. ¿Puedo coger yo el teléfono y hago el pedido?
12: Porque de momento estamos ocupados.
2: Ah, estáis a tope, ¿eh? Vais tan a tope que le den por culo el pedido para llevar, ¿eh?
12: Sí,
2: molt bé. Hòstia, abans sobrats. Que vais a tope, ¿eh?
12: Sí,
8: Guillem, potser és un productor musical, ¿eh?
2: A ver, yo solo te pido que... ¿Vais a sacar otra canción o qué?
12: Sí. Hoy estamos hecho otra canción.
2: ¿Qué dices? ¿Otra canción has hecho?
12: Sí.
2: ¿Dónde la...? Enséñame la Leo. Perdona. ¿Me la puedes enseñar en exclusiva?
12: Vale.
2: Hòstia, però això és increïble.
3: Que tens una exclusiva, Estadella.
8: Home, segon single, mira, eh?
2: Perdona, s'està traient el mòbil. A veure, ¿esta canción ya ha salido?
12: Sí, no, un momento no.
2: No, home, però això és boníssim.
3: Uau.
2: Espera, ara mateix en l'estat... Ui, nois, estic molt nerviós. Aluja, una mica d'aquí de reverberació. Atenció, ¿cómo se llama la canción? Fiesta en la calle Colón. Ah, perquè és el passeig Colón, eh? A veure,
3: pómela.
2: Ai, l'he parat, perdona.
8: Aviam, ara.
2: Ara.
3: Vete, quin ritme. Ea.
13: Mejor que va todo de Granollers.
2: És un poco más así, la chunda, letra, chunda, ¿eh?
8: La lletra és la mateixa.
2: Oiga. La letra la misma, ¿eh? Home, però que tremendo temazo,
3: mare
2: eh?
3: Mare meva.
2: Sí, està molt guai, eh?
12: Sí, gràcies.
2: I tu com t'inspires normalment per fer les cançons? Què has fet?
12: No, eso es normal. Yo no...
2: Tu vas a la IA i li dius, la quiero, sí, quiero esto.
12: Sí.
2: Ahí está.
12: Y solo dice que este... como lyrics.
2: Ah, tu les letres?
12: Letres, sí, sí.
2: Tu li canvies la letra i el sa, eh?
12: Sí, gràcies.
2: Molt bé, però escolta, tu nombre com és?
12: Kamran.
2: Kamran.
12: Kamran Massoud.
2: Kamran Massoud, eh?
12: Sí. Hòstia,
2: nombre de kebabero professional, eh?
12: Sí, gràcies.
2: Muy bien, muy bien. Oye, ¿te parece? Nosotros somos un programa que va ara de 3 a 4, si te parece despedir tú la conexión, vale. Tienes que decir, talonés, a publicitat, y ya nos vamos a lo loco, ¿vale?
12: Vale.
2: Pues cuando quieras, dale ahí.
12: Al Nur Kebabish?
2: No, bueno, di, si quieres di al Nur Kebabish, pero di talonés a publicitat, que nos vamos a publicidad. ¿Vale? Talonés a publicitat, dale ahí.
12: No entiendo.
2: O sea, tú di talonés.
12: Talonés.
2: A publicitat.
12: A publicitat.
2: ¡Ah, que sí! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!
13: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
14: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
15: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
16: Torna al despertador. Torna al mama, no trobo l'estoig. Torna al cor, agafa la motxilla, que arribaràs tard. Però aquest any, que la rutina no t'agafi a mitges.
17: A Servei Estació tens tot el que necessites per preparar la tornada a l'escola. Llibretes, estoig, colors, motxilles, carmanyoles, ampolles, carpetes...
16: Si tens el val escolar, a Servei Estació val més. Tens un 15% de descompte extra en les teves compres complementàries.
17: Servei Estació. El curs comença aquí.
18: Únic, s'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Eja Eco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
22: Xarxa de concessionaris Omoda Eja Eco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
23: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: RAC 1. Tots som 1.
2: Aquí ven indumentat, eh?
3: Clago, clago, clago.
2: Què?
3: Clago? Clago.
2: Clago.
3: Clago.
2: Clago.
3: Soy de Alemania, no hablo bien.
2: Ah, eres alemana i que vas per Patum aquí.
3: Sí, clago.
2: Clago.
8: Clago. Però el gos es diu Clago o com va?
2: El gos com es diu?
3: Brunhilde, Bruni.
2: Què?
3: Bruni.
24: Que vomita.
3: Bruni.
2: Bruni. I què fas tu a Berlín i la família aquí?
3: Hay aviones, hay aviones.
2: No. Ja me lo imagino que hay aviones, ja me lo imagino.
8: Clago.
2: Vale, vale. Però clago, no? Hay aviones.
3: Sí.
2: Molt bé, amb alegria, eh?
8: Clago.
2: I tu saltes no. O no?
3: Jo no, a mi hijo.
2: Com seria bona Patum en alemany?
3: Schönes Patum. Sochen Patum.
2: Sochen Patum.
3: Sochen Patum.
2: Sochen Patum.
3: Sochen Patum.
2: Sochen.
3: Sochen.
2: Sochen.
3: I schuven i bachen.
13: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sagles migdiades.
3: Clago.
2: Què?
3: Clago.
8: Encara no el veig, eh? Aviam, aviam, on és? Està d'ella? Del truc. Ah, mira, ara, ara. Mita, no et veia, no et veia. Salta, salta.
25: Meu senyor. Oh, oh.
0: Uau,
1: wow, oh. Avui
0: he complert un somni, eh? Crec que mai m'hagués imaginat entrevistar a un kebabero professional, eh?
1: He de dir que es nota que vens d'un kebab perquè fas olor de kebab.
0: Sí, no? És que he estat allà amb el foc, amb el pollo i la ternera.
1: Es nota que has estat molt a prop del
0: shawarma. I exclusiva que hem tingut de la nova cançó, eh?
1: Que fort.
0: I els cabrons ja l'han penjat.
1: Ah, sí?
0: Ja l'acaben de penjar ara.
1: Perquè sabíem que era racó.
0: De veritat.
1: Escolta, sí. Parlant de...
0: De què? Estic parlant de què?
1: De cabrons.
0: Què?
1: Que ja està aquí el Marc Llibre.
0: Home, és un tio puntual, eh?
1: Sí, molt maco.
0: Sí, es nota que està enamorat.
1: Marc Llibre, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Aviam, que el Marc Llibre el que fa és, per aquella gent que ha volgut desconnectar del món al cap de setmana, arriba ell, ara, que queden 10 minuts per arribar a les 4, sí. A fer-nos el repàs del cap de setmana.
0: I el cabron... Literalment, perquè tu ho dius.
1: Sí, sí, sí.
6: Hòstia, que cabrón.
0: Quan acabi la seccioneta, se'n va directament cap a l'aeroport cap a agafar un vol cap a Formentera, eh?
5: Me'n vaig a Formentera, sí.
0: Sí, míralo, ole!
1: Això no sabia.
5: Soc un vividor, nois, ja sabeu.
0: Bueno, vas al setembre, que també és una mica ja...
5: Bueno, és la idea.
1: És de ric.
5: Clar, a l'agost vaig estar a Cunit, vale. Ara que tots torneu a treballar, me'n vaig a Formentera i penso estar tot el dia a Instagram penjant fotos.
0: Molt bé, bé. Etiqueta'ns, etiqueta'ns.
5: Sí, home, i tant.
1: Que et deixarem de seguir.
5: Sí, informatiu amb retard, com sempre.
0: Sí.
5: Així que som-hi.
1: Retard noble.
0: Vinga, va, que s'ha anunciat aquest cap de setmana?
5: Doncs la programació oficial de les festes de Santa Tecla.
0: Home, boníssim.
5: La festa major de Tarragona, és a dir, la Llei d'en Pretensions.
0: No, per favor, no.
5: Una programació que inclou alerta amb això més de 500 actes entre el 15 i el 24 de setembre.
0: Molts,
5: 500 actes, que és una mica el de sempre, eh? En una festa major, concerts, espectacles i cultura popular al servei d'alcohol barato, servit en aquells gots de plàstic que
1: padrinen. Mamadetes, no?
5: Sí. Dins d'aquests 500 actes, però, es destaquen 3, que són actes commemoratius que cal remarcar.
0: Vale, a veure.
5: El primer són els 600 anys dels primers festius de foc, un homenatge als grups de foc i un esdeveniment vale. Perfecte si ets un Pokémon tipus Charmander o Rosa Peral. Segon homenatge als 100 anys
0: però,
5: de la colla
0: castellera. Però quin dia és això?
5: No ho sé el dia.
0: Ah, molt sí, bé, bravo.
5: O sigui, són actes importants.
0: Que ara nosaltres, dintre d'aquests 500 actes, hem de buscar quin dia és, no?
5: Que la gent busqui, així també veu tot el programa.
0: Vale, bé.
1: No ens ho donarà tot massa.
0: No, clar, perdó.
5: El segon és un homenatge als 100 anys de la colla castellera, Xiquets de Tarragona, esdeveniment perfecte per Spidermans i persones que no practiquen la monogàmia. I atenció, per últim, l'esdeveniment preferit de Sílvia Oriols, als 175 anys del gegant Moros i el gegantó Negrito.
0: Ah, mira, de fet, Chartres ha tret unes ampolles commemoratives d'aquests gegants.
1: Ah, no ho
0: sí,
1: sabia.
0: Per aquesta Santa Tecla, sí.
1: Tu què ets més de Chartres, groc o verd?
0: Groc.
1: Groc, sí. L'altre et fot una hòstia.
5: Així que aneu a les festes, ja veieu, per tots els públics, per tots els colors i per totes les personetes.
0: Vale, m'agrada perquè realment de 500 actes només has portat 3.
5: Els 3...
0: Bueno, vull dir, això és un 0,0.
5: Els 3 no, els commemoratius.
0: Els commemoratius,
5: vale.
1: També t'he de dir que parlar de foc i Sílvia Oriols ara mateix no és el millor moment.
5: No és el millor moment, no.
0: Ah, què li ha passat?
5: S'ha cremat.
0: S'ha cremat?
5: Sí.
0: Ha deixat el càrrec?
5: No.
0: Ah.
5: Cuinant.
0: Ah, s'ha cremat cuinant?
5: Sí.
0: En sèrio?
5: Sí.
0: Com que s'ha cremat? Avui jo he marxat a la redacció i han passat moltes coses.
5: Es veu que no té vidro.
0: Que no té vidro?
5: Vidrocerámica.
0: Accident domèstic.
1: Hòstia. Li estic ensenyant la notícia.
0: Però això quan ha passat?
1: No sé, suposo que aquest matí. No ho he mirat.
0: Però... ¡Tarracó, me quemo!
5: Sí, no?
1: Estaves parlant de l'homenatge de grups de foc i...
0: Però què estava cuinant?
5: No ho sé. Cap hipota. No ho sabem. Jo sortiria d'aquest jardí, potser.
0: Sí, és que no et cremis. Vinga, va, anem pel següent. Quina ha estat la decepció del cap de setmana?
5: La derrota del Paris Saint-Germain a casa contra el Mònaco per 1-2. Una derrota que allarga la mala ratxa de la...
0: Cop i volta anem de Tarragona cap a Mònaco.
5: A París.
0: Però quina merda qualitat.
5: Que sí, home, tio, és així, és ficada.
0: Vale.
5: Una derrota que allarga la mala ratxa de l'equip de Luis Enrique, que encara no ha guanyat des de que ha començat la temporada.
0: Ostres!
5: I que confirma la meva teoria de que el PSG va fitxar Ferran Torres per igualar la Lliga Francesa.
0: Bon.
5: O sigui, el PSG era un monòleg, sempre guanyava, sí. I des de que està Ferran Torres, no guanyen cap partit, s'ha convertit una mica en la Kings League. Pot passar tot, així que endavant, amb aquest fitxatge, ens va molt bé a nosaltres.
0: També és que Ferran Torres ara no faci el que li va passar a Mbappé, que va marxar al Madrid per guanyar la Champions, i que de cop i volta ara el Barça guanyi la Champions.
5: No, home, no.
0: No?
1: Perdoneu, el Ferran Torres és el que va marcar el dia del Mundial?
5: Sí, aquest, el del patinat de Torero.
0: Però, hola, ser... hola, Bala, bon dia.
1: Bueno, perquè jo vaig a poc a poc amb el futbol.
0: Ja, va ser pare i desconnectat. No,
1: pot ser que el Ferran Torres, després del gol del Mundial, n'és una miqueta crescudet?
5: Sí, bueno, vale, va fer tota una gira pels Estats Units com si fos la Paris Hilton.
1: Exacte. Vaya flipat.
0: Vinga, va, a veure, quina ha estat la sorpresa del cap de setmana?
5: Doncs els rumors de que el grup Oasis, liderat pels germans Gallagher, els Andy Lucas britànics, potser actuarà a Barcelona l'any vinent.
1: Aquests també s'han destrossat el nas,
5: i s'han emprenyat entre ells. És que són vides paral·leles.
0: Però tenen molt millor el nas, Que tenen molt millor el nas.
5: Sí,
1: millor. I el gust per vestir, també.
0: No el tenen fet pols.
5: Ho deixaven entreveure amb un vídeo una mica enigmàtic en el que es podia veure una referència a Joan Miró i que podria confirmar que vindran a Barcelona a la propera gira de 2027.
1: També diré que si són amics del Pep...
5: Hauríem de venir aquí.
1: No? O a Sant Padó, directament.
5: Sí. Abans de que es confirmi això i les dates i es posin a la venda les entrades, vull avisar els catalans i catalanes d'una cosa. Aviam, aquest grup està sobrevaloradíssim.
0: No, home, no.
5: I els germans Gallagher són uns autèntics cretins, així que no compreu entrades, no vull cues virtuals, ni rebentes, ni acampades, ni tonteria.
1: No estic d'acord amb tu,
5: Reserveu tot el friquisme, però que es gràcies a veure si amb una mica de sort aconseguim en el concert només jo i Pep Guardiola, que és la meva idea, d'acord?
0: Home, no, però tenen...
5: Si a mi m'encanten, el que no, tinc molta por que no hi hauran entrades.
0: No, home, no, això segur que recut serà mitja hora oficial.
1: Clar, home,
5: sí,
1: clar,
5: sí. Però els col·laboradors també.
1: Amb backstage i tot.
5: Sí,
1: bueno.
0: Pensa que fa 3 anys que ets col·laborador dels Taloners, vull dir, i tu jo crec que ja ets treballador de la casa.
5: Sí?
0: Sí. Sí,
5: mira,
1: sí. Has estat molta més temps que gent que ha passat pel programa.
5: Sí, he menjat molta merda. No?
0: Sí. Vinga, va, qui ha fet història aquest cap de setmana?
5: Toni Bou, el pilot català de trial que va guanyar el seu 40è Mundial. Una fita històrica que ens fa pensar que en aquest esport només hi competeixen Toni Bou i un grapat de vaques amb cadires de rodes de trial, això sí. Jo no entenc com algú pot guanyar sempre, no? Per molt bo que sigui, i es podria ficar tres reptes, vull dir, que vagi amb una roda punxada...
0: Exacte. Pues que té 39 anys i ha guanyat 40 mundials.
5: Això tampoc pot ser, que ha jugat dos mundials...
1: Estic amb el Marc, hi ha un punt que ja no t'ha de fer ni il·lusió guanyar. És més, t'ha de fer mandra en el campionat.
0: Clar. Et presenta Toni Bou, uf,
1: és que els bons diuen, ui, va el Toni Bou, ja no hi vaig.
5: Mira, esperem que es retiri, és absurd, que faci una altra cosa, en patinet, no sé, una altra cosa, tio.
0: A veure, què ha estat el més calent del cap de setmana?
5: L'erupció del volcà Anak Krakatoa d'Indonèsia, que va obligar a tancar 6 aeroports. La temperatura de la lava del volcà oscil·lava entre els 800 i els 1.100 graus.
0: Et diré una cosa.
5: Guillem, perquè et facis una idea, és més o menys la temperatura en què es posa la bragueta de Raúl Asensio cada cop que veu Disney Channel.
1: Això no ho podem dir, Marc. Això no ho podem dir.
5: Està sol, però ja et dic jo que això és veritat.
1: Això no es pot dir.
0: Presumptament, és un borratxo i una mica assetjador, presumptament.
5: Està sol, però no vol dir que sigui innocent.
0: Bueno, perquè el van perdonar.
5: Amic, perquè va pagar.
0: Paganini. Ara, doncs que deixi l'ampolla una mica.
1: Reflexionem, si pagues és un perdó real?
5: No.
0: No sé. Jo només et dic una cosa, que això és un nom de volcà, Krakatoa.
5: Krakatoa.
0: Krakatoa, no Santa Margarida o el Cruscat. Vull dir, això és un nom de volcà, com va de ser Krakatoa. Això sí que intimida.
1: Com dos volcans en erupció.
0: La notícia indignant del cap de setmana.
5: Doncs un nou cas de repressió a l'Estelada, en aquest cas denunciat pel Club Esportiu Europa aquest diumenge arrel de la seva visita al Corcón. En aquest cas torna a ser una agressió d'un policia, un aficionat de l'Europa que duia una estelada. He de dir que jo no sabia que hi havia tantes estelades, de sobte. Vull dir, jo me'n saltava regalant totes a l'entrada del Canet Rock.
0: Encara
5: i que la resta les tenia David Fernández, totes guardades, però veig que no. Bueno,
1: és que estan totes amagades.
5: Sí, clar, i quan les traiem, clar, ens casquen, si no. Bueno, es veu que el noi aquest el van agafar, el van llançar a terra, el van golpejar i pel que sembla el volien obligar a parlar en espanyol. Desconec si el noi va parlar en espanyol després de l'agressió i les amenaces, espero que no. Del que sí estic segur és que si li passés això a l'Alba Segarra tindria un problema molt gran, perquè me l'imagino dient, no?, coses com anem a veure, senyora gent, esto es una estrellada, una bandera completamente democrática, así que pare usted de pegarme cops, perquè jo sóc d'un poble que se llama La Fuliola, conocido como La Hojarasca, para ustedes, y no he fet nada malo, d'acord? Així que pallissa assegurada.
0: Sí, sí, sí.
5: Que la
0: bravo, bravo,
5: que
0: bravo, bravo, bravo, bravo.
5: Alerta Boomer.
1: Bon dilluns, Toni Clapés.
0: Què passa?
1: Bon dilluns.
0: Màquina!
1: Com estem?
0: Bé.
1: Molt bé, estem molt contents.
4: Pues, sí. Doncs us celebro.
5: Tu també, eh?
0: Fas bona cara, eh? Se't veu, eh?
4: Sí. Sí. No, no, sí que faig bona cara.
5: Sí, sí.
4: Perdoneu.
5: No, no.
1: No, no, és veritat. Sí. No, ha... no, és que faig bona cara.
5: Ah, sí? Ni una mica d'ironia ja havia en el comentari.
0: Ah, jo potser sí, eh?
5: Ah, no, no, jo ho deia de bo.
1: No, no, no, jo ho deia bé.
5: Fins que li marxi el Moreno està
1: bon,
5: ara.
1: Has tingut bon cap de setmana.
4: Eh?
1: Has tingut bon cap de setmana.
4: Excel·lent cap
0: sí,
4: de setmana.
0: Sí, què has fet aquest cap de setmana, Cuqui?
4: Doncs...
1: Ja he dit el record.
4: No, no, bàsicament nadar.
0: Nadar? Ah,
5: molt bé.
0: On has anat a nadar?
4: Pues al mar.
0: Ah, bueno.
1: Amb boles?
4: Sí. No, amb boles no. Boles no.
5: Banyador o slip?
4: No, banyador clàssic. De...
5: Val.
1: A rapadet?
5: Els genolls, no? Tocant genoll?
4: No, no, tampoc, tampoc. No? A mitja cuixa.
5: A mig camí, no?
4: Exacte, a mig camí. La cosa val, queda a mig camí.
0: O sigui, banyador així i bòxer, eh?
4: Sí, bòxer.
0: Ah,
4: vale,
0: vale. Sí,
4: jo, amb, sempre.
1: Sense calçotets. Sí, sí.
4: No,
0: home, això, jo, calçotet bala, per favor.
1: No, la gent jove ho fa.
4: No, és que jo això del calçotet no ho he acabat d'entendre. O sigui, no. Si algú... Mira que ho he preguntat aquí al programa, però no he acabat d'entendre aquest, que a més s'estila molt, el banyador i per sota el calçotet.
5: Diuen que els adolescents ho porten per possibles tramperes.
0: Però què dius? Si amb la xarxa aquella...
4: Jo no ho entenc.
0: No,
1: també t'he de dir que la xarxa aquesta escalda molt el que és l'engonal, eh?
4: No és veritat.
1: Escalda molt.
4: No és veritat.
1: Jo que sóc de cuixa forta, les dues cuixes...
4: Perdona, però escalda més anar per sota amb uns calçotets mullats, que a més...
0: infecció.
4: Per, o sigui, el que li costa aixugar és el calçotet, un cop mullat. O sigui, és que no ho entenc.
1: No? No sé.
4: No, és que no se'l treuen.
1: No pot ser que ho fan per lluir la marca del calçotet a la goma?
4: No, és que no.
5: Si la majoria són Nike i tota marca.
4: Exacte, són uns calçotets d'unes marques realment tristíssimes. Sí, si vols fer publicitat d'aquell calçotet, és ridícul. Sí. Però no he acabat d'entendre, perquè el calçotet queda xop, per tant, tot el que seria la zona testicular, tot queda remullat i es va bullir. O sigui,
1: remullit.
4: Estàs al punt de tenir fongs.
0: Perillós, sí. Exacte, no és bo. Això és molt perillós.
4: Si sí, estàs tentant els fongs que se'n posin entre el en l'entrecuix.
0: La següent temporada Caçadors de Bolets.
4: Amb, allà, home.
5: Dins dels teus ous, igual la fan.
0: No és que del Mau, allà. Mira, home, un trabucaire.
1: Els ous de les Tadelles, tot el Berguedà sencer.
4: I en canvi, tu vas amb el banyador i s'aixuga més ràpid. I ja no et dic el que dius, els que proposes tu, aquests els slips, l'slip banyador slip, o d'aquests de nedador, tipus turbo, allò que hi ha marques,
0: però que allò... S'aixuguen ràpid, eh?
4: Allò, nedes, quan estàs nedant, ja estan aixugats.
5: El que passa és que...
4: Sí, estan secs, has de tenir, a l'aigua.
5: Has de tenir el cos molt simètric, sí, eh, per duquets.
4: Sí. Jo, si me'l poso, realment...
5: no, jo faig fàstic,
4: és tristíssim, la veritat. Sí, però... jo també. Ja som dos.
0: Quin estil?
4: Per tant, jo decideixo una cosa, saps?
5: Sí, un...
4: dissimulada.
0: Quin estil fas tu? Crol
4: i braça.
0: Crol i braça.
4: Sí, a mar obert, ara...
0: A mar obert,
4: ara,
0: eh?
4: Ara li he agafat el fil.
0: Ah, molt bé.
4: Sí, sí. I estic entusiasmat.
0: Fins la boia, anar i tornar?
4: No, no, ja, de la boia ha estat superat, ja.
0: Ah, vas més enllà.
4: Sí, ara vaig... Ara vaig, surto d'un moll... I arribo a un altre moll, i aleshores he d'anar esquivant les barques, que es passen pel forro...
5: I tornes caminant després?
4: Tot el que són, eh?
5: Tornes caminant
4: després? No, o torno caminant, o torno a refer el recorregut. Sí, nedant un altre cop.
1: De quants quilòmetres estem parlant?
4: No sé, quilòmetres no sé, però molta estona, sí.
0: I ja t'ho notava la cara, que ets un...
4: Quan surts, és un moment... És un orgasme, és espectacular.
5: Bueno, clar, has estat a punt pràcticament de morir-te.
4: No, però... És fantàstic.
0: Perquè
4: sí, vas veient, els peixos, les meduses, les brosses, les merdes de la gent, i vas esquivant el que deia barques que atraquen a les seves embarcacions al costat de la... del que seria la costa, que no poden, està prohibit. Però això passa pels ous, perquè hi ha un tant per... un tant per cent elevat de gent que té barca que les normes són
0: per gent pobra.
4: Pels que neden, no per ells. Clar. Ells aparquen on els hi dona la gana. És més, si posen unes boies per fer un circuit perquè tu puguis nedar, ells les punxen.
5: Ah, sí?
4: I les ensorren. Sí, home, això ho podeu buscar, que hi ha molts ajuntaments que m'ho han denunciat a la costa catalana, i a tot això, ni Mossos ni Guàrdia Civil, que tenen les competències, se'n preocupen de tot això. Però això és un escàndol de collons. I aleshores, com aquest cap de setmana, o sigui, allà al voltant del que seria el Golfet i tota aquella zona, la gent aparca les barques, però a tocada... O sigui, fan totalment el que està prohibit. Ostres. Però això passen pel forro, i aleshores els que nedem hem d'anar per fora de les barques amb el perill de que potser el tio de la barca, com va passar aquest cap de setmana, doncs tingui ja en tingui prou d'avorrir-se amb una embarcació, perquè, clar, tens la barca, la treus, te'n vas amb una cala, l'amarres, tires l'ancle, arrossegues tota la Posidònia, te la carregues tota, però és igual. T'estàs allà movent el cos... Saps? Els ous els tens en dansa, I quan ja en tens prou, desenganxes l'ancla i te'n tornes a la boia o te'n tornes al port. Jo vaig estar... gran al·licient.
1: Els que tenen la barca les... més gran, veus bueno, com els hi porten la paelleta?
4: No, no, exacte. I de barques que... grans, a mesura que passen els anys, les barques cada cop més grans.
5: És que vaig estar a l'Escala aquest estiu i sembla que les regalen, eh?
4: Sí, sí. Però, no, no, però l'altre dia comptàvem només amb una cala que es diu el Golfet, unes sí. 40-50 barques.
0: Què dius?
5: És moltíssim.
4: Sí, sí, és una, és, i a més aparquen, no els hi surt dels collons. I deixant davant d'això, el que dèiem, les embarcacions cada cop més grans. O sigui, de, la gent o tenen molta pasta i després hi ha els, la resta que no tenen ni per anar amb paddle surf. Que aquest és una altra pandèmia que ja en parlarem un altre dia. Saps?
0: Però tu ets de
4: hi ha cosa més desgraciada que anar amb el paddle surf, perquè els veus a la gent allà inflant com amb aquesta solana de cricket del sí, cap de setmana.
0: Sí. És una mica
5: Toni, són els gondolers de la platja.
0: No, no val la pena, potser, tot el parany que fots abans de fotre't allà, eh?
4: No, no.
0: I que arribes cansat. Arribes cansat.
4: Infla el paddle surf. Com, després que els veus suats i fets una merda. Agafa el paddle surf, que l'han de portar entre els dos. Baixa la cala.
0: No, no, no.
4: Posa't a remar, et cau tota la solana i quan acabes...
1: Desinfla.
4: De, no, puja el paddle surf, desinfla el paddle surf...
0: No val la pena. No val la pena.
4: No val la pena. No, no, no. No val la pena.
0: Bueno, content de...
4: Quedeu-vos a casa. No val la pena.
5: No val la pena res.
4: No val la pena. Quedeu-vos a casa.
1: Pagaria per veure una foto del clavés nedant.
0: És que t'anava a dir...
1: Me l'imagino...
0: Sortint de l'aigua, rotllo...

0: Ridícul més estrepitós. O sigui, van fer el submarinisme... Vas fer un bateig, la meva dona per obligació es va quedar per protegir la meva filla i jo vaig dir que no sabia respirar per la boca. I vaig sortir.
1: No apto.
0: Com una...
2: Amb el curs pagat.
0: Sí, bueno, vaig sortir i, saps, vaig quedar molt malament. L'únic.
2: Hòstia.
0: L'únic a fora.
2: Doncs ja nardarem.
0: Esperant la tornada de la família.
2: Bueno, nadarem, no et preocupis, anem els tres.
0: Sí, nada sí, però això del submarinisme no va amb mi. No.
2: Una carrera, va.
1: Ui.
2: Aviam qui arriba abans. Bueno,
0: ara anava a rajar ja d'un lloc on fan snooker.
2: Snorkel és diferent. Snorkel és per dalt.
0: No, els que fan submarinisme, que ho fan tot allà. Amb una cala de...
2: Diving.
0: Amb una cala de...
1: Jo sé quina és, d'on estàs tu, no?
0: Del Portbó? Sí, hi ha uns que... que hi ha un altre dia ja m'hi dedicaré.
1: Conec.
0: Sí, sí.
2: Coneixes?
0: Els coneixes?
1: Conec, sí. Sí.
2: Els coneixes amb ells?
0: Hi ha una noia que és basca que ho porta, o fos l'encarregada, o no sé, que es pensa que la platja és d'ella. Jo em va fotre una bronca que vaig pensar, bueno, aquesta noia, bueno, és per agafar-te les bombones i que et quedis a baix.
1: Fa 10 segons ha dit no diré res.
0: No, però ja m'estàs... Ja m'has calentat.
2: T'has calentat molt poc, eh? Vull dir, tu ja tenies ganes.
0: No, és sí, sí. La llei de costes...
2: Sí?
0: Els hauria, o sigui, els hauria de... Com es diu això? De...
2: Multar.
0: D'expropiar. I tancar el negoci. Serà el dia que ho celebraré amb Pinky.
1: Uau.
2: Amb Pinky.
0: Sí, sí.
2: Bueno, ja ni millor anem a nedar i no
0: uns
2: anem
0: imbècils, ja t'ho dic. Au,
2: bé calenteta que la pesa avui.
3: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
9: Un món més verd és possible amb Verdmón. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmón.com.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
16: Medishore. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
17: El mantenim estable aquí, quiet, va!
16: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
18: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
16: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls.

al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: és, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que no suporta trobar-se cotxes lents a l'autopista.
1: Ei, tornem a ser tu, capítol 250 de 3.200.000, oita. Aviam, aquí la velocitat permesa és de 70, la màxima, va bé? Aquest tio, tia, dona, home, va a 30, vull dir, arribarem al mateix lloc? Sí, ho sé, però per què tots els paràsits me'ls trobo jo, paràsits, satèl·lits, digue'ls-hi el que vulguis, poder estar fent la barema, poder estar trepitjant raïm i no ho sé. Em direu, ah, poder té por circular. Aneu a tomar pau.
0: Toni Clapés.
2: Bona tarda. Bona tarda. Sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. 3 minuts i arribarem a un quart de 5 de la tarda. Deixeu-me saludar a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
3: Sí, jo us saludo a tu també. Bona tarda, com esteu?
2: Ara tothom mateix fent una operació de sacat del que és la taula, perquè hi ha hagut un vessament, no tòxic, sinó d'aigua. Per tant, crec que això ho acabarem d'una manera ràpida. Sí. Què tal el cap de setmana?
3: El cap de setmana bé. M'hagués agradat fer més coses. Hauria anat al cine, hauria fet coses, però no he pogut.
2: Bueno, doncs,
3: però tu, què tal?
2: Molt bé, la veritat és que d'una manera he passat un cap de setmana excel·lent.
3: Home!
2: Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
4: Dius,
2: com estem?
4: No m'estranya que hagi passat una desgràcia, perquè avui és un dia nefast, terrorífic, de lo pitjor que pot passar avui, eh?
3: Què ha passat?
4: Avui va néixer Judas. Tal dia, un 7 de setembre, va néixer Judas, i tot el que es faci avui, tot acabarà malament.
5: Perdona, també va néixer Josep Lluís Núñez, eh? I no és Judas, eh?
4: Jo dic... Bueno, i com va acabar amb el Futbol Club Barcelona, que va haver de sortir cuita corrents. I avui, a les 12 del migdia, ja ho he sentit, l'àngel de l'Apocalipsi ha tocat la trompeta. A veure, la toca cada 7 de setembre, perquè fa proves. El dia de l'apocalipsi real, eh? Però ja l'he sentit, perquè has de tenir l'orella molt fina i sortir del balcó quan era el migdia.
2: No haurà confós amb el soroll habitual dels carrers de Barcelona, on claxons, botzines, sirenes...
4: Sí, el camió que descarrega la brutícia.
2: El camió que descarrega la brutícia, el que tira enrere, els autocars de línia... No haurà confós amb un d'aquests.
4: Jo avui he sortit del balcó i he sentit el següent... Fixa't el que... Fixa't, la trompeta de l'apocalipsis, eh? S'ha sentit fondo.
2: Sí, sí, sí.
4: Com si vingués del Tibidabo, eh?

0: amagat una mica l'Àngel.
1: Això m'ha recordat més a la brama del cèrvol que no pas una botzina de l'arcat. De qui és?
0: L'arcàngel de l'Apocalipsi.
1: De l'Apocalipsi. No, no, a mi m'ha semblat més l'Apocalipsi sí. del cèrvol.
2: A mi un vaixell. Me semblava com un sí. vaixell que venia des de...
1: Aquí ho tenim.
0: No, era més dolç. Era més angelical.
2: Dulcíssim.
1: Bueno, parlant de coses dolces. Ja us ho dolces, dic. Parlant de coses dolces. Atenció, perquè el proper... Preneu nota. Proper 23 de desembre, Palau Sant Jordi serà l'escenari de nit musical catalana, Vicenç Martí, catalana,
3: sí, ja era hora.
1: Per acomiadar l'any. I actuarà Sopa de Cabra.

0: Dúos. Aquest concert es dirà l'última gran festa de l'any, això si arribem al final d'any, i formant part de la celebració del 120è aniversari del Real Automòbil Club de Catalunya. No confondre amb el 120 aniversari del, de Ràdio Associació de Catalunya, perquè sempre ens confonen entre el RAC
1: no el mateix.
0: I el Real Automòbil Club de Catalunya. Les entrades sortiran a la venda dijous, i qui ja ens acompanya per parlar-ne d'aquest concert és el gran líder, un dels referents de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. Gerard, bona tarda.
2: Bona nit, malparits.
1: Hola, Gerard.
2: Bona nit. Finalment, Toni, ja estarem per acomiadar l'any i per fer-nos el propòsit de no repetir els errors del passat, els que ens van portar el feixisme a Europa i les guerres mundials, on morien milers d'innocents. Per això aprofitem el concert per dir no al que està passant a Alemanya i a l'auge de l'extrema dreta a Europa. No ens deixem arrossegar per discursos del passat que ens porten a guerres.
3: Em sembla que des de que coneixem, des de que sabem tot el que coneixem de la història de la humanitat, és una mica bèstia. Som especialistes en arreglar les coses a base d'hòsties.
0: Ja, però, disculpa.
2: A base d'hòsties!
0: Sí, però, dic...
1: s'ha d'acabar, que està parlant.
3: Que jo crec que és certa, que no es pot confiar en els polítics. I el fort és que estem a les seves mans.
1: Sí.
3: I són gent capaç d'arreglar qualsevol cosa amb una guerra.
0: Dic que...
3: Amb carn jove com vosaltres i com nosaltres. Per això us ho dic, que els doni el
0: no, és que,
2: avi... que els doni el balcó!
1: Això ho dic.
3: I un crit ben fort pels insubmissos.
0: És que havíem quedat per parlar del concert d'aquest de cap d'any, no perquè em facis aquest speech de la guerra.
2: Sí, Toni, però s'ha d'acabar amb la plaga de la intolerància. Acabem amb la plaga de la intolerància.
0: Sí, però torno a insistir que...
2: Per això volem dedicar per una valoració aquesta cançó a tota la gent oprimida pel feixisme, a tota la gent reprimida durant anys i panys, a tota la gent atacada pel racisme i la xenofòbia, a rius de gent oprimida. Rius de gent! Rius de gent!
4: Talles dos cabells.
2: El Josep Teó, que està aquí afinant la guitarra. Va, Josep, són molts anys de patiments i d'alegries, també. De guanys i de pèrdues compartides.
0: Gerard, ara, de veritat, és que hem quedat perquè ens fessis un apunt del concert.
2: No, perdona,
0: i...
2: Toni.
0: No, és que t'ho dic de veritat. O sigui,
2: ja
0: que
2: no sé de... quan es té que un concert o a una tertúlia. Vols que opini de les eleccions
0: no, si
2: Alemanya
0: ha, si
2: i l'auge de l'ultradreta?
0: Però si ja m'estàs opinant. Jo el que t'estic dient és que ha quedat mencionat aquest concert i ja està. Vull dir que ja ens ha quedat clar.
2: És una pèssima notícia.
0: Sí, no, que...
2: Aquest auge de l'ultradreta que confirma que la humanitat perpetua els seus errors ensopegant dos cops
0: Gerard.
2: Amb la mateixa pedra.
0: A veure, Gerard...
2: No podem seguir en la mateixa direcció. Hem de trobar altres camins.
5: Està ben lligat, això, eh?
1: Sí, ho ha fet molt bé.
5: Està bé.
0: A veure, Gerard, és, ja està. Jo crec que ja hem fet menció a aquest concert del dia 23 i ja està. Només volíem
2: vida,
0: apuntar això, eh?
2: Toni, a la vida tots són cercles. Cercles com el cercle constant.
0: Gerard, ho deixem per un altre dia. Gerard.
2: Cançó.
0: Dic que...
2: Perquè està ple de bojos. Com el boig de la ciutat. Nosaltres ja vam avisar-ho.
0: Sí. Gerard.
1: Molt ben llegat, de veritat.
2: Però sempre...
0: Mal moment que he pensat
2: sempre
0: jo...
2: Sempre tenim persones referents.
0: Sí.
2: Persones que ens guien. Persones que són el nostre far. El far del sud.
5: Bravo.
1: Molt bé.
0: Gerard.
2: A veure, I si ens equivoquem, Sempre va, podem...
0: Va, podem treure ja
2: girar,
0: la mut, ja està.
2: Sí. Donar la roda.
0: Traiem-ho tot ja, desconnectem.
2: I fer el cercle complet. Els camins són plens
0: de passes sense... Gerard! A veure... Aluja, sisplau, para ja... Para ja,
2: sempre
0: para,
2: estem atents de...
0: Gerard!
2: De canviar d'opinió.
0: Sí, jo, mira, he canviat d'opinió.
2: I de trobar el ja... camí correcte.
0: Sí,
2: poder okay. tornar enrere.
0: Sí.
2: És... la decisió correcta, moltes
0: pues mira,
2: vegades.
0: La decisió és que jo crec que ja en tenim... Vull dir, que ja ens ha quedat clar. No, ja està, ja està. Gerard, és suficient. Ja està.
2: I si tens una altra persona referent, sempre pots mirar-la com si fos una estrella.
0: Gerard...
2: Sota una estrella!
0: No, ha quedat claríssim. Gerard, moltíssimes gràcies.
2: Bona nit, malparits!
0: Bona nit.
2: Que vagi bé la tarda, roqueros! Disfruteu! Aquesta tarda tan meravellosa.
0: Gràcies.
2: Que us brinda la vida.
0: Sí, gràcies. Talla ja. Talla ja la línia amb Girona. A veure, Mònica Folquet, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: El Gerard Quintana, que feia referència a les eleccions, entre d'altres coses, de l'extrema... En aquest cas, la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que ha sacsejat, tal com s'han mencionat durant tot el dia, a Alemanya.
4: Sí, sí, i el canceller alemany que ha avisat dels efectes que això tindrà a tot el món. Friedrich Merz assegura que Alemanya té totes les eines per defensar la Constitució davant d'un govern regional d'extrema dreta i es mostra disposat a explicar millor les reformes que el govern vol tirar endavant. Ha descartat la cooperació de la CDU amb Alternativa per Alemanya i ha fet autocrítica. Diu que el seu partit és incapaç de connectar amb la gent a nivell emocional i que cal un canvi de rumb. Ha reconegut que no poden continuar com si res ni ell ni el govern federal.
6: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Òbviament hem d'acceptar els resultats. Això és la democràcia. Però no només han canviat les coses a Saxònia, han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte, a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
4: El candidat de l'extrema dreta, Ulrich Siegmund, diu que es presentarà a l'elecció com a ministre de l'Estat si té una majoria estable. Li calen, com a mínim, el suport de 3 diputats d'altres partits.
0: Saludem a aquesta hora a l'estudi de RAC1 l'analista i catedràtic emèrit de política internacional, Martí Anguera. Senyor Anguera, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda. Benvingut al programa. Bé, com valora els resultats electorals d'Alemanya i l'ascens de l'ultradreta?
7: Sí, en efecte, Guten Tagen, per si hi ha algun alemany que ens estigui escoltant, sempre s'ha de tenir la diferència idiomàtica. En efecte, amb el triomf de l'AFD, Alemanya ha aixecat el braç. Però m'agradaria destacar que els Bundeslands de Saxònia-Anhalt són l'Ohio centre-europeu. És a dir, que són el pulsòmetre del que passarà a les eleccions generals al Bundestag. És més, em consta que les enquestes del Lander de Hagendatz donen un ascens d'Alternativa per Alemanya que deixen congelat, però si anem pels sondejos de Schleswig-Holstein, fins i tot el Lander de Pretzel Telefunken o de Baden-Sennheiser ja fa anys que en aquest land en concret para l'orella el discurs ultra, fet que quan Angela Merkel encara era cancellera, ja van advertir els catedràtics de la Universitat de Kartoffenbrandenburg, el doctor Edgar, Hans Badweiser i Harold Schwenzheisen, que veurien braços alçats al Bundestag. Per cert, això on es cobra? Perquè però, tinc sóc prejubilat, sí, tinc la
0: jubilació. Però jo li anava a preguntar, aquesta deriva que hem vist aquí a la Saxònia...
7: Sí,
0: aquesta...
7: sí.
0: No, dic, si m'ho deixa preguntar...
7: Sí.
0: Aquesta deriva que hem vist en aquest...
7: Saxònia-Anhalt!
0: Sí, això, quin fet es pot produir a Alemanya que sigui, és a dir, que sigui contagiós, és a dir, que d'altres lands també votin i trin aquesta opció política.
7: Però és que ho acabo d'explicar. Són a l'Ohio centre-europeu, t'ho acabo de dir, no. És a dir, és el banc de proves, és aquella zona, aquell territori en el qual els resultats són extrapolables a la resta de l'ans i, evidentment, per contagi, a la resta d'Europa. Sí. No cal que ho digui, perquè si diem això ens situem a un nivell de pàrvols. La qual cosa em sembla que tenim una audiència mínimament il·lustrada com per no recaure en una baixesa d'haver de repetir una cosa tan òbvia. Però si vols ho torno a repetir.
0: No,
7: són a l'Ohio centre-europeu. És a dir, que el resultat que s'ha obtingut a l'Anhalt, Saxònia-Anhalt, als Bundesland, serà extrapolable a altres zones, ja no només de la, tant l'antiga república alemany com també de la, tant la, la, la, en aquest cas l'europea com la part, i això en aquest cas s'extrapolarà als resultats de la dreta i el braç alçat. No sé si m'estic explicant el que vull dir. Tant l'Europa de l'est com l'Europa reunificada, l'Alemanya de l'est i l'Alemanya reunificada, portaran els resultats completament doncs, tombats cap a la dreta. Hola!
0: Gràcies, sí, sí. Gràcies, Martí Anguera.
7: És que tinc el cupo de la prejubilació activa que ja he facturat tot el que podia facturar. Com ho fem, això?
0: Bueno, ara ho pararem. Ara mateix no, no li sé dir. Bé, anem amb més coses. Gràcies, Martí Anguera.
7: Bon dia, Sac.
0: Com dèiem, a mèrit de política internacional.
7: Gràcies.
0: Saludem, com dèiem, no saludem.
7: Ja m'ha saludat.
0: No, sí, sí, anava a dir que parlem de Pedro Sánchez perquè d'aquestes eleccions alemanyes també n'ha parlat el president del govern espanyol.
4: Sí, ha alertat, ha avisat que és una advertència que respon a la rendició de la dreta tradicional i, a més, diu que l'exemple més clar és la radicalitat del PP, el estat espanyol, en crisis com la de Ceuta.
8: Pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio. Por cierto, que habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Bueno, por algo será.
4: Sánchez, que també ha assegurat que l'actual govern espanyol és més necessari que mai, justament perquè és l'únic fre per l'avanç de l'ultradreta.
0: Més coses. Demà arranca el curs escolar, ara mateix amb cap esperança que es desconvoqui la vaga.
4: No, no, demà primer dia de classe sense professors a les aules i amb l'ambient més enrarit que mai després que aquest matí el president Illa hagi demanat als mestres que respectin el dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, el president ha dit que el curs hauria de poder començar amb normalitat.
9: El govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos i jo també m'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Els nois de Catalunya, les noies de Catalunya, els infants de Catalunya tenen dret a l'educació, les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats i demano en aquest sentit que es respecti aquest dret, també el de la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació.
4: El president tanca files amb la consellera Niubó, que la setmana passada ja va reclamar fer un parèntesi en les mobilitzacions, però les paraules d'Illa han provocat indignació entre els sindicats, que denuncien que l'objectiu de la vaga és justament garantir el dret a l'educació dels infants i dels adolescents del país. També critiquen que davant d'una situació tan complicada, amb les dues parts absolutament enrocades, Illa no s'hagi incorporat a les negociacions, tal i com els sindicats van demanar abans de l'estiu. N'ha parlat a RAC1, Marc Martorell, portaveu de la Intersindical, un dels sindicats més convocants de les protestes de demà.
10: Aquestes paraules de president Illa són les paraules d'algú que no ha mogut un dit per evitar que aquesta vaga tirés endavant. Està anunciada des del mes de juliol. Aquí no hi ha hagut ni un sol contacte de la conselleria amb els sindicats. Qui ha de respectar el dret a l'educació dels nostres infants és aquest govern. I si els mestres i docents del nostre país ens estem manifestant i estem fent un esforç enorme per lluitar precisament pel dret a l'educació de tots els infants del nostre país.
11: El que hagués hagut de fer el senyor Illas és fer com va fer el senyor Laportes amb el fitxatge del Romris. Del Romris. Ho va tancar ell.
12: Sí, senyor.
11: Si ell hagués negociat i ho hagués tancat, ja no estaríem en aquest problema.
12: Perquè ho ha de fer la Niubó.
11: Perquè ho ha de fer. Perquè home, fer, si tu ets el líder, tu estàs apatxugant com a president Laporta, que ho fa tot.
13: Tanto, aquella noia no, aquella consellera.
12: Aquella noia no té esperit.
13: No, és la consellera.
11: No, no, no, no, si tu ets el líder, no. Si tu ets el president...
12: Allà!
13: Però per alguna cosa hi ha consellers i conselleres.
12: No.
11: Si tu ets el president, fas de president.
12: Tant.
11: I si fas com el president Laporta,
13: però
11: que no dorm...
13: Però si ho ha de negociar tot, ja m'ha explicat.
11: Estava a l'hospital i estava firmant.
12: Sí, senyor.
11: Tot fet per ell. Sí, tot sí, fet per ell.
4: En tot cas, ja coneixem alguns dels detalls del que ens espera demà. En total hi haurà 11 convocatòries distribuïdes arreu del país amb protestes i manifestacions a les principals ciutats. A Barcelona, a partir de les 7 del matí es faran xocolatades a diferents punts de la capital.
14: Xocolata, xurros i els nens, escolta... Zombis comunistes. Això és com acabaran. Ara. Nens tontos, que ja són tontos, encara seran més tontos. Tots allà amb la navalla, anar apunyalant gent. Sí,
13: bueno, escolti, està dient coses que machete, jo crec que
14: ho
13: és d'estar sobrepassant.
14: El juego del machete.
13: No té res a veure una vaga de mestres en què els nens siguin zombis i vagin amb navalles, perdoni.
14: Catanes.
13: Jo crec que no té res a veure i catanes.
14: Ja m'han explicat. Els patis de l'escola pública juguen a machetes i catanes.
12: Sí, diu que sí.
14: Claro, el juego del punyal és más fuerte.
0: Podem continuar, sisplau.
4: A banda d'aquestes... A banda de les xocolatades, a les 9 s'organitzaran les columnes que hauran d'arribar a plaça Urquinaona.
14: Catanes, eh?
4: A les 10. arrencarà la manifestació que acabarà a la plaça de Sant Jaume.
0: Tot això
4: allà,
0: demà.
4: Això pel que fa a Barcelona. A la plaça de Sant Jaume, quan acabi la manifestació, s'hi farà una macroassemblea de treballadors de l'educació. A Girona també hi haurà una mena d'esmorzar popular al barri de Fontajau a 8:45. I després arrencarà la manifestació, que també acabarà en una assemblea, en aquest cas a la plaça de la Independència. A Lleida, esmorzar popular a 7:45, al pàrquing de la Fira, i a 8:00 concentracions i talls davant l'estació d'autobusos i de trens. La manifestació, en aquest cas, arrencarà a 11:00. També hi ha protestes convocades a les Terres de l'Ebre, al Baix Llobregat, al Maresme, als dos Vallesos, la Catalunya Central i l'Alt Pirineu.
0: Que la gent vagi a la privada. Bé, 2:15. Aquest matí ha estat Cal Ostrell. President Illa, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com ha anat per... bueno, Cal Ostrell. Ha estat l'Ostrell que l'ha anat a veure a Palau, no? Hem vist que l'estava esperant per allà al Palau.
2: Sí, i ell molt més positiu que vostès. Deixem-ho dir-los. Molt més positiu ell que vostès. Mm. Que només busquen, en fi, notícia negativa. I, escolti, estiguin tranquils. L'inici d'aquest curs escolar. Han d'estar tranquils perquè està tot controlat.
4: Sí, ja ho veiem.
2: Tot controlat.
7: Sí,
2: i en lloc de fixar-nos en el quan, el que hem de fer més és fixar-nos en el com. No el quan, sinó en el com. Com ja li he dit a l'Ostrell, aquest any no hi haurà calendari escolar. No hi haurà calendari escolar. Seran els mateixos alumnes els que hauran d'avaluar la situació i esbrinar quins dies poden anar a classe i quins no. Això sí. Això sí.
13: I com funciona això, perdoni, president?
2: Això és aprenentatge competencial de veritat. La Catalunya del futur necessita ciutadans amb iniciativa que siguin capaços d'enfrontar-se a problemes complexos. Això és el que necessita Catalunya. No pot ser que el govern sigui el que sempre ha de solucionar els problemes de la gent. És més, també aplicarem aquesta estratègia a àmbits com la sanitat o la mobilitat.
12: Molt bé.
2: Sanitat o la mobilitat. Ja no fa falta que informem de res. Els ciutadans han de ser capaços de valorar si poden anar o no al metge o si poden desplaçar-se amb rodalies sense que el govern els haguem de dir si els hospitals estan col·lapsats o quines línies de temps funcionen amb normalitat. Ho han de poder valorar ells sols. Perquè la Catalunya del futur hem de construir entre tots i totes. Tots i totes. No només el govern. Ja tenim molta feina. Que tothom prengui responsabilitat.
0: Gràcies.
2: Això és feina de tots.
0: Gràcies, president.
2: Prenguin nota.
0: Tot això, Mònica, ara hem de parlar del que ha passat avui a Tarragona. Sí. Hem de parlar d'una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Sí, ha deixat 3 ferits, 2 de greus. Els ferits més greus són una dona i un home que han traslladat a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Durant una manipulació de productes químics s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Ha explicat com ha passat la vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries, Fàtima Sabenc.
15: Amb la que s'estaven preparant les pràctiques de cares ja al nou començament de curs, i 3 treballadors estaven, doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes, i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. Vaja. Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra, i això és el que ha produït, doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
16: Bueno, segons... si es feia totes les normes, si ha caigut una ampolla no hi havia totes les normes.
4: Home, pot...
13: sí, clar.
4: És un accident, els accidents
13: no.
4: Normes passen...
13: sí, però no tens previst que et caigui l'ampolla, saps què vull dir?
16: Home, però si tu tens les normes, has de preveure que pugui caure l'ampolla.
13: Ells devien anar protegits, però ha caigut l'ampolla, diguéssim, és un accident.
16: Però si tu segueixes les normes... No, com pot caure una ampolla si tu segueixes les normes?
13: Home, perquè és un accident.
16: Si tu segueixes les coses... No,
13: també ha caigut una ampolla abans aquí, vull dir, veure... No,
16: no ha caigut una ampolla
13: aquí
16: perquè són uns destralers tots.
13: Ja.
16: Però les coses passen. No hi ha normes, aquí no hi ha normes de seguretat.
0: A vostè se li cau... Perdoni, li vaig dir una cosa. Vostè segueix les normes, però en canvi se li cauen les dents. És més, la dentadura ara mateix és postissa.
16: Sí, sí.
0: Doncs aleshores, doncs, tot i que vostè ha seguit les normes de netejar-se les dents i tot això.
16: Jo he seguit.
0: Que...
16: Bueno. Doncs, però hi ha dies que no, eh?
0: Doncs és el que passa, que hi ha dies que passen coses...
16: Però és culpa meva, no, perquè no he seguit la norma.
0: No, per tant m'està dient que vostè no ha seguit les normes.
16: Per tant, estic dient que potser no han seguit del tot les normes.
0: Bueno,
13: els hi ha caigut perquè no han seguit les normes. No pot ser un accident, senyor Marcelí.
16: Si tu segueixes les normes...
0: Bueno, escolta, no acabarem.
4: En tot cas, els responsables de la universitat expliquen que els 3 ferits s'han pogut dutxar immediatament i que han sortit pel seu propi peu, tot i estar ferits. De fet, ells mateixos són els que han avisat el 112. Els bombers han descontaminat l'edifici, que no ha patit danys estructurals.
0: Anem amb un cas que ens ens ha cridat l'atenció d'aquest cap de setmana, que és la mort d'un turista britànic.
17: Hòstia.
0: És que somric perquè realment el cas no deixa de ser ja... És allò del límit del turisme. Un turista britànic que va saltar d'un ferri en marxa al Tarragonès. Sí. El vaixell feia el trajecte entre Cambrils i Salou i la víctima, de 45 anys, va saltar al mar juntament amb el seu germà de 43 perquè volien arribar nedant a la platja perquè el que els havien servit al vaixell no els hi feia el pes. Yeah. A veure, Folquet, ampliem dades.
4: Doncs el diari Tarragona explica que tots dos van decidir saltar després que el capità del vaixell els negués cervesa a bord. També expliquen que els passatgers anglesos anaven beguts i que ja havien provocat molèsties a l'embarcament a Cambrils, sigui com sigui, a la costa només hi va arribar un dels germans, el germà petit.
0: L'expliquem que es van llançar per la borda i...
16: Per anar nedant,
0: el xiringuito més proper per comprar-se unes cerveses. Però un d'ells, pel que sembla, pues no...
4: Es va ofegar.
0: Ja no va arribar.
18: Bueno, això no s'ha explicat bé.
0: Sé que s'ha explicat bé, perquè ho estem explicant nosaltres.
18: No, el periodisme que toca, perquè, això d'on va passar? A prop de Salou, no?
16: Sí.
18: Claro, pues ya está. ¿Vosaltres heu vist la pel·lícula L'Odissea?
0: Sí, senyor. Mm. A més, en varen parlar aquí la setmana passada.
18: Pues
0: sí.
18: Les ha passat l'efecte de Ulises con la sirena.
16: Sí.
18: Estaven ahí, segur que havia oleaje, les va portar l'oleaje a prop de la costa, y cuando estaban a ran de costa van sentir los cantos de la sirena más ilustre de Salou. Sí. La fresita que canta. Y claro, tú suena que hay canto y no te puedo resistir, córtala.
0: Bueno, en segons quin estat estàs,
18: hombre,
0: pots escoltar això i pots escoltar altres coses.
18: Va directe cap allà.
0: Sí, sí.
18: Una sirena. A mi també me faria saltar del barco. A mi me canta la seva cançó que se diu Amor es vida, que la canta a capella i tot això. Y os harto y nada más que David Meca, mira.
19: Mírame como yo. Te quiero, mi amor.
18: Sí, me quiere.
16: Antonada.
19: Amor, tu vida.
0: S'ha d'estar molt malament per... no tens cervesa. I prens la decisió de llançar-te a l'aigua per anar a buscar el xiringuito que veus més proper per comprar-ne una.
16: Però jo, per mi, que sí que devia ser l'Ulisses, eh? Perquè tu has de pensar que Salou és com Ítaca. Saps allò de la Ítaca?
0: Sí, Ítaca, sí.
16: Doncs és això, perquè mira, allà fan unes copes de gelats.
0: No m'ho havia comentat mai. A més, vostè va tenir un apartament de multipropietat allà a Salou, fa molts anys.
16: L'últim dia que vaig a Salou, vam fer una copa que feia, no t'exagero, dos pams d'altura, d'alçada.
0: Dos pams
16: de vidre,
0: Sí, sí, com unes copes, la copa de gelat, sí.
16: I al cap d'un ondulat, saps allò? Preciosa, una copa preciosa. I aleshores hi havia, no t'exagero, 18 boles de gelat de tots els colors i tots els gustos, perquè hi havia un moment
4: que no sabia
16: que
4: ja menjava.
16: No saps quin gust té.
0: Però reconeixia els gustos o era tot una barreja?
16: No, però era boníssim. Però era, no sé,
4: i bengales?
16: Espera't.
4: Ah, perdoni.
16: Perquè al damunt hi ha un tou de nata que...
0: Sí, home, sí, d'aquesta d'esprai, que la que porta bona. Sucre.
17: És la bona.
0: Aquesta és la dolenta. Aquesta és la pèssima.
17: A mi sí, m'agrada.
0: La d'esprai és la pèssima.
4: A mi m'agrada espessa i sense sucre.
0: Aquesta és la bona.
16: I maduixots entre la nata.
0: Maduixots a dins,
16: vinga. Allò que dius...
0: O sigui, boles de gelat, maduixots, nata...
17: I xutxeries.
16: I damunt de la nata...
0: Sí.
16: I tiraven com una mena de caramelo.
0: Sí, que t'enganxa a les mans.
17: Boníssim! El marron i el vermell.
0: Que és pitjor que l'octite, aquest caramelo.
16: I llavors hi havia un lloro de paper.
0: Un lloro de paper.
4: Que s'obria. Sí, senyor.
0: Un paraigües.
16: De paper. I venen dos cambrers extraordinaris allí aguantant les safates, que allò ha de pesar un as a mort.
0: Sí, home, clar, 18 boles de gelat.
16: I venen amb unes...
0: Bengales.
16: Purnes.
4: Enceses.
0: Amb unes bengales, sí.
16: Però t'ho deixen damunt de la taula i fa un got.
4: Sí.
0: Clar.
16: Que et ve una gana i un d'això que...
0: Sí, que
16: enamora. I amb allò... Ai.
0: Ara és emocionat, ja.
16: Amb allò esmorzes, dines i sopes.
4: I va al lavabo unes quantes vegades.
16: No,
4: això li senta bé, eh?
16: Em va ole.
4: Estupendo.
16: I més bo que moltes de les porqueries que mengeu aquí al mitjà.
0: Per tant, per vostè, és el que
16: diu. Ulisses. Ulisses va anar...
0: És Ítaca.
16: Aquell home va dir, jo, esto no se puede aguantar, yo necesito unes copes de lado.
0: Ítaca està a Salou.
18: I la sirena és la fresita. Thank you.
0: Va, acabarem parlant de... La, vull dir, parlant, repassant aquest, aquestes qüestions del dia de la ANC, que escalfa ja motors de cara a la diada d'aquest divendres. Ara. Divendres la diada.
4: Sí,
18: no ho esteu dient, no ho esteu dient.
4: Ho estem dient.
18: No ho esteu dient. No
4: ho esteu dient. Aviam, ho estem explicant.
16: No, no ho esteu dient.
18: No ho esteu dient bé.
4: Digues,
18: Floquet. Tu ho explicarem.
4: Vinga, Floquet. L'ANC ha anunciat que durant la manifestació hi actuaran els cantaires que van expulsar de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV.
16: Preciós.
4: Els volen donar el protagonisme que no van poder tenir en aquella jornada.
16: Sí,
4: recordem que la policia els va encapsular i els va treure de la Sagrada Família davant la sospita que alguns dels cantaires duien estelades per ensenyar durant l'actuació. No hi seran tots, eren 600 cantaires, n'hi haurà uns 150. Cantaran diverses peces musicals
16: preciós.
4: I seran també els encarregats de tancar l'acte polític amb els segadors.
16: Molt bé, preciós.
18: Tens collons. Sí, te dic una cosa, a mi em sembla molt bé que els portin.
0: Vostè suposa que hi serà, no, la manifestació?
18: Sí, com cada any
0: que ve aquí.
18: Com cada any, com cada any. No, aquí no hi he vingut mai. Estava a la planta 15, aquí no he vingut mai.
4: Per oh, mira quina gràcia, eh?
18: Que foto!
4: Quina gràcia!
18: S'ha quedat amb la cara de Mickey Mouse amb el nas cap a dins.
4: A quina columna anirà?
18: A la columna? Pues a la que toqui. A la d'hidromassatge, no et fot? Mira, perdona, que vinguin està molt bé, sí. Però et dic una cosa, el que han de fer és agafar aquella gent que van fer allò dels drons,
16: sí.
18: Allò que van fer amb els drons.
4: Oh, meravellós, allò de Gaudí.
18: Sí.
4: Oh,
18: sí. Doncs que facin servir aquells drons que van fer servir, sí, per dibuixar el Gaudí.
0: Allò va ser preciós.
18: Sí, doncs pues que agafin els drons.
0: Sí.
18: I que en lloc,
0: els drons, no els drons.
18: En lloc de dibuixar la cara de Gaudí, per què no escriuen puta Espanya?
4: Escolti,
18: a cel de Barcelona, però almenya, en castellano, perquè lo entiendan todos.
2: Tot és qüestió de tornar enrere. Si volem, i tenim la determinació de reprendre la lluita per la independència de la nostra nació.
18: Jo sé.
2: És una lluita molt nostra, molt
18: Gerard,
2: nostrada.
0: Mira, aprofitaré...
2: Cobra molts camins.
18: Sí.
2: Cobra...
18: Molt bé.
2: Moltes portes.
0: Sí. Molt bé. Em sap greu, és que aprofitaré per fer un minut de pausa i veure si
2: una
0: quan...
2: Una pausa sempre és necessària,
0: sí,
2: per reprendre.
0: Doncs mira, si faré una pausa.
2: Una mica de vegades pot ser tortuós.
20: Versió RAC1.
21: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
20: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
0: Com dèiem, demà l'inici de curs, tenim la diada a tocar i l'inici de la setmana ens ha deixat una història d'aquestes que en fi, ens ha deixat una mica perplexes. Un examen relacionat amb el català, amb una curiosa correcció. Bé, té els detalls Marc Serra. Marc, bona tarda.
22: Bona tarda, què tal? Com esteu? Avui crec que deixaré que el protagonista de la història ho vagi explicant. Vull fer gaires titulars. Tot comença quan el Ricard va decidir presentar-se a l'examen per tenir el C2 de català.
18: Molt bé.
22: Que li va venir de gust, ara ens ho explicarà, sí. I a partir d'aquí la cosa es va anar complicant. Ricard Palou, bona tarda.
23: Hola, molt bona tarda, Marc.
22: Gràcies per atendre'ns.
23: Bona tarda a tothom, eh?
18: Bona tarda.
22: Començo amb el titular i aquí et vull demanar una petita biografia i de seguida entendreu per què la demano. A què et dediques, Ricard, i quant temps fa que aquí treballes?
23: Bé, doncs jo sóc periodista i fa, doncs, em sembla que des de l'any 93 que exerceixo, bueno, que exercic cobrant, diguéssim, fins i tot hi ha algú que m'ha pagat per fer la feina aquesta, o sigui que fa més de 30 anys.
22: Durant aquests anys, per fer-ho així com un cap mas, quants articles o reportatges o entrevistes deus haver escrit?
23: Milers d'entrevistes, reportatges, he escrit un llibre. Sí. Vull dir, després, esclar, he tingut diversos càrrecs de responsabilitat i he editat encara més milers d'articles, més milers d'entrevistes, i canviat titulars i suggerit coses. Bueno, he fet la feina que fa un periodista amb un diari de paper, que encara en queden. Sí. Bueno, amb una redacció, per entendre'ns.
22: I la meva pregunta, tot plegat gairebé sempre o sempre en català?
23: Sempre. Absolutament sempre.
18: Molt bé.
22: Llavors, et feia falta aquest certificat del C2 o te'l vas voler treure per
23: no,
22: voluntat?
23: No, la veritat és que no en tenia cap necessitat. Sí que és una cosa que sempre havia volgut fer, bàsicament, bueno, per respecte a la llengua, per respecte a l'ofici, per respecte a tot, i vaja, tinc bastants col·legues que han fet l'examen, i sense anar més lluny, de fet la meva dona el va fer l'any passat i el va aprovar, i bueno, aquí ve una mica la cosa de dir, ara jo, sí.
22: Llavors, aquí arriba el moment. Anys i anys de feina en català, editant, fent entrevistes, fent tot el que faci falta. Ens pots dir, Ricard, quina nota has tret a l'examen de redacció de C2 de català?
23: Sí, un 0.
18: Com? Perdona? No pot ser.
23: Sí, un 0.
22: Molt
23: zero,
22: dolorós.
23: Zero. No, ni un 1, ni un 2, ni un 8, ni un 7. Un 0, un 0.
22: Jo t'anava a preguntar...
23: Un 0 patatero.
16: Però com pot ser que ho haguessis fet tan malament?
22: Jo t'anava a preguntar pel matís. És a dir, quan estem dient un 0, no és un eufemisme. És a dir, és el rosco,
23: no, no.
22: És
23: el rosco,
22: com...
23: és a dir... Marc, tinc 54 anys. Mai m'havien posat un 0. Sí, un 0.
13: O sigui, no vas encertar res, vols dir?
18: Home, un 0...
22: No, o sigui, aquells zeros...
23: És que jo crec que és pitjor que no encertar res.
13: Vull dir,
22: sí, és difícil, perquè de vegades fins i tot el professor, per pena, et posava un 1 o un comentari, el que sigui...
23: Set folis, vaig escriure. Set folis. Vaig escriure a mà set folis. Sí, un 0.
22: 7 per 0, 0. O sigui, ni un no vas poder no col·locar, eh? A més, per acabar de rodonir, quin tipus de redacció devies de fer? Era una cosa molt allunyada al que has estat fent aquests anys?
23: No, de fet, l'exercici que ens van plantejar era escriure dues notícies, les dues relacionades amb temes de medi ambient.
22: És que clar.
23: I el tercer era un article d'opinió.
22: Sí, però si és el teu. O sigui, no, fet expressament pràcticament perquè traieixes una supernota. És que és clar, és que és increïble. Llavors, podríem pensar en aquest punt de l'explicació que, escolta'm, el Ricard va tenir un mal dia, ens pot passar a tots, de vegades va picar una notícia...
23: Mal dia no. Vas tenir un dia horrorós. Però horrorós, eh? És a dir, jo vaig arribar a fer l'examen i quan em van donar el full vaig estar 10 minuts mirant el sostre i dient en quin moment, perquè clar, això és una feinada, eh? Sí, tu et diuen allò, escolta, i miri, pim-pam, aquí 7.000 paraules, hòstia.
22: Sí. Però aquest mal moment no el vas tenir perquè podem comparar-ho amb les notes que vas treure a altres parts de l'examen, no? Com et va anar?
23: Sí. Les altres dues parts, és a dir, aquesta era una primera part, que va ser la més llarga, la més extensa, la que tenia més pes a la nota final, aquesta part, bueno, la nota ja és sabuda, diguéssim.
22: Sí, el 0.
23: I les altres dues parts, unes dues de la llengua, coneixements, lèxic, i tot això vaig treure... Bueno, vaig publicar a Twitter, sí. ja la part de nota, eh? Jo crec que és un 9 sobre 10, i a l'altra, que és l'expressió oral i comprensió lectora, vaig fer un 27 de 27, un 10.
22: Per tant, la resta va anar espectacular, però justament la part que domines més...
23: La de redacció periodística... Clar, sí.
22: A veure, aquí anem a les explicacions. Què creus, quina és la teva hipòtesi, la teva teoria?
23: A veure, jo la teoria que tinc, i bueno, de fet, quan tingui un moment intentaré presentar el recurs, després ja t'explicaré que no és gaire fàcil fer-ho, però bé, ho farem. La meva explicació, l'única explicació, l'únic que entenc, és que no se'n va corregir l'examen. És a dir, l'explicació, perquè al final n'hi ha d'haver alguna, és que quan l'examinadora, bueno, quan nosaltres arribem a l'examen i la prova i tal, l'examinadora ens diu que l'examen, que es prioritza o s'agraeix si el fem amb lletra lligada, en minúscula i tal, però que es prioritza la comprensió d'allò. Diu, si teniu molt mala lletra o si creieu que en allò, escolta'm, es pot fer en majúscula.
22: Clar, perquè en un examen, que jo també he corregit examen, clar, el que vols és que s'entengui.
23: Sí,
22: a mi m'és igual com ho fan.
23: L'examen era fet a mà i aleshores... bueno, jo vaig plantejar-me-ho, però a la tercera ratlla que vaig escriure dic, hòstia, clar, a veure, 25 anys de rodes de premsa, 25 anys, bueno, doncs ja sabeu...
1: La lletra,
23: jo tenia
1: lletra
23: una lletra molt maca, quan vaig sortir a la universitat tenia una lletra, escolta'm, fantàstica, però sí, al final tens lletra de metge, i a més, escolta'm, fa... no sé quan, que quan escric d'allò, doncs escrius amb ordinador, és tal qual, eh? I aleshores vaig optar per fer això, i és més, no només això, sinó que quan portava, doncs no sé, doncs un o dos folis escrits, vaig cridar al caminador, escolta, això s'entén? I em va dir, sí, sí, dic, jo ho entenc. Vale, vale, perfecte, doncs tira milles.
1: Per tant, ja en cap moment se't va dir que no poguessis fer servir les majúscules.
23: No, no, és més, es va dir que s'acceptava l'ús de majúscules, que el que es prioritzava és que, coi, que els textos s'entenguessin.
1: La persona després... que et va dir que sí, disculpa, era la que estava vigilant, que no sé si després seria correctora, no ho sabem.
23: Vigilaven. No ho sé, això ja no ho sé, aquí se m'escapa. Sí que et diré que després d'explicar això, bueno, he rebut alguna trucada de gent coneguda. Clar, jo treballant en un diari, doncs he tingut molta relació amb lingüistes i amb correctors, clar, i amb d'allò, eh? Sí, sí. I algun, doncs m'ha trucat algú que corregeix exàmens d'aquests. I m'ha dit que sí, sí, que així com, per exemple, a les Illes Balears, doncs no. No es pot fer l'examen en majúscules, aquí es veu que sí. I com a mínim, a mi se'm va dir. No sé si va cometre algun error. Jo el que crec és que la persona que ho va corregir, directament, ella va pensar que les majúscules no estaven autoritzades i per això em va cascar un zero. Ah. És que no m'ho han dit.
1: Ah, però no cal dir que has tingut tota la solidaritat del món a la xarxa. La gent ha escrit comentaris tipus les majúscules s'utilitzen en determinats moments, no quan algú li rota. Si tens mala lletra, això, la millores. És un zero ben merescut. És alguns dels senyors que t'han
23: dedicat. Això és una cosa que jo voldria destacar i voldria agrair. A Twitter hi ha molta gent enfadada amb el món. I també hi ha molta gent que la comprensió lectora doncs no la gasta molt, aleshores, esclar, no, miri, és que en principi a mi se'm va dir que en majúscules es podia fer ben fet el zero i sí. A més jo si t'hagués corregit també hagués fotut 3 de 0.
18: Sí, senyor, negatiu, no té negativa.
23: Negatiu, molt bé, sí, sí, és tal qual, vull dir, jo, i després hi ha un altre, ah, clar, com que aquest és periodista, com que és periodista li han de regalar el títol, li han de regalar el títol. No,
18: revoltava.
23: No. Això mateix. Jo no vull que se'm regali el títol, ni que se'm regali un aprovat, ni que se'm regali res. Jo el que vull és que se'm corregeixi l'examen.
1: Però ara...
23: I a mi si em posen un 6 o em posen un 7, escolta'm, és evident que tots podem tenir un mal dia i tal. Hòstia, però un 0?
1: Però escolta una cosa, ara fent de mestre Tites, que hi ha gent que busca la precisió, clar, hi ha paraules que depenen, no? Pots fer una falta d'ortografia si la poses en majúscula, minúscula, clar, això... Sí. Ho tens present, no també, que les majúscules aquí...
23: No, no, és que et dic una cosa, Marc, a mi si em diuen, escolta, mira, et fotem un 6, perquè tot i que s'admet a l'ús de les majúscules, penalitza. Per això que m'estàs dient tu, que...
13: Clar, és que les majúscules no et farien tenir un zero, és a dir, si tu te les has descuidat, per exemple.
23: Jo el que dic és, hòstia, vale, molt bé, no? Un altre dia foto el fil de Twitter i em diu, has fotut un mi accentuat en aquest fil. Vale, molt bé, sí, sí, és que, escolta'm, jo no sóc filòleg, Jo sóc periodista.
18: Doncs no es creguis.
23: També faig...
18: Fas notes de veure.
23: Puc fer alguna falta d'ortografia, però entre fer alguna falta d'ortografia, que normalment no em faig, però em puc fer, perquè a vegades hi ha errors de picatge, el que sigui, i un zero, hosti, voleu dir?
1: Sí, sí. Uh-huh. Bueno, anem a la segona part, perquè aquesta història es va complicar.
13: Encara
1: més. No, clar, és que ara més. Sí, tu, evidentment, no estàs conforme, ja sabies que aquí ha passat alguna cosa. Sí. Ara què et toca fer?
23: Ara jo tinc fins al 2 d'octubre, em sembla que és per presentar un recurs... Aquest recurs el puc presentar de manera presencial a alguna oficina de registre de la Generalitat, que a partir d'aquí tu entres al cercador i veus que hi ha moltíssimes oficines de la Generalitat, però alguna és del Servei d'Ocupació, alguna és de no sé què. Jo he trucat a dues d'aquestes oficines i m'han dit que allà no em presenti jo amb un registre per entrar una nota al registre per un tema d'examen del C2 perquè no me l'agafaran.
1: Val.
23: Val? I aleshores la part aparent més senzilla és presentar el recurs per internet.
1: Perfecte.
23: I per això necessites un certificat digital, que és el que ara mateix l'hauré de tramitar, perquè jo ja el tinc, el certificat digital. El que passa és que me'l vaig instal·lar fa anys en un altre ordinador, imagina't. I ara, com que em vaig canviar l'ordinador, doncs resulta que jo, que faig servir l'IDCAT cada dia per identificar-me, per fer gestions amb salut, per fer gestions amb qualsevol departament de la Generalitat, doncs escolta, el que no pots fer és, escolti'm una cosa, doni'm una altra contrasenya per instal·lar-me aquest certificat a un altre ordinador i poder firmar digitalment la instància que haig de presentar. Ah, no. Hòstia. Això no es pot fer.
1: Si el tens en un ordinador, no pots tenir-lo en un altre.
23: No, bueno, jo me'l vaig instal·lar en el seu dia amb un ordinador. És a dir, això ho tramites a un ajuntament.
1: Sí.
23: L'ajuntament et dona una contrasenya en paper.
1: Sí. Sí.
23: Val? Jo me'l vaig instal·lar i aquell paper doncs vaig fer el que fa el que no s'ha de fer mai, que és perdre'l, el paper de la contrasenya de fa 10 anys. Val? Aleshores ara és allò, hòstia, he oblidat la contrasenya. No, doncs ara en teoria hauria de demanar hora per demanar que m'anul·lessin aquest IDK i aleshores hauria de demanar hora perquè me'n donguessin una altra. Amb la qual cosa, i entremig d'això, jo haig de fer vida normal, sí, i haig de continuar treballant, sí, més a més.
1: I més és probable que aquesta instància potser l'hagis de fer a mà, i si l'has de fer en majúscules, llavors tot...
13: Malament.
1: No te l'acceptaran. Ja. En algun moment també podria passar això.
23: Això no m'ho havia plantejat, però també tens raó.
1: Aquí, sí, sí, a l'inici de la conversa, Ricard, has deixat anar un petit detall que a mi em sembla bastant rellevant, que és que la teva dona... Sí. Ja havia fet aquest examen.
23: Llavors, la teva dona... L'any passat,
1: què va treure?
23: El va fer l'any passat i va treure més d'un 9.
1: Llavors, a casa com esteu, Ricard? Com ho
23: portem? No, jo no ho he explicat. Jo a casa no ho he explicat, això.
16: Però ara et pots sentir...
23: No, la meva dona va estar... La meva dona va estar escoltant... No, a veure, amb esportivitat i tal, però clar, tu diràs, sí.
1: Hi ha conya, hi ha conya. A casa hi ha conya.
23: Ha tingut una mica de conyeta, home, tu diràs, sí. Home, una altra cosa no, a casa meva calés no s'obren, però la conya sí.
1: Amb qui vas compartir l'examen? És a dir, va haver-hi altres queixes o només va ser tu el problemàtic?
23: No, això... Això com les... Com allò del... Sí, això ho vaig patir en silenci, en solitari, compartint-ho a casa i tal. El que passa és que sí que, després de la indignació inicial, al cap d'una estona... Bueno, l'endemà vaig pensar, hòstia, podria que ho expliqui. I la manera que se'm va acudir d'explicar-ho, doncs mira, va ser aquest fil a Twitter que pel que veig, doncs mira, ha fet la... Ha tingut un cert ressò i un cert impacte a partir d'aquí.
1: S'ha de dir que...
23: Presentar recurs i creuar els dits i a veure.
1: Jo avui estava revisant el fil i hi havia gent, que no sé quin càrrec té o quins contactes té, que afirmaven amb molta rotunditat que això que has fet no es podia fer. És a dir, que tu no pots fer un examen en majúscules. Ho afirmaven amb rotunditat. Ara, diguem, el contacte directe ets tu, perquè si tu vas preguntar-ho allà i a posteriori fins i tot has parlat amb correctors...
23: Ara, que qui m'ho va dir, doncs, s'hagués equivocat, no ho sé, però és que a mi després, gent que es dedica a fer aquest paper de corrector, i no d'un any, sinó de temps enrere, i fins i tot n'hi ha algun, que el que passa és que, com que Twitter hi ha tant d'anònim i tant de no sé què, algun que s'identifica com a corrector que ho diu, que sí, amb la qual cosa. Doncs no ho sé, jo espero que algú em tregui l'entrellat de tot això.
1: No, Ricard, ho anirem seguint, perquè aquestes històries ens agrada saber com acaben les coses, a veure on passa.
13: Li tenen mania, ja ho sabeu.
1: Bueno, sí. El professor té mania, que és un altre clàssic.
16: És molt perillós escriure en majúscules.
1: Era difícil l'examen a banda d'això, ho dic per la gent que es vulgui presentar.
23: Jo t'haig de dir una cosa, aquest examen és el que en teoria es va dir que acabaria sent obligatori per tot el personal docent. Val? Jo aquest examen jo el veig perfectament assequible, és a dir, no és fàcil, però és que penso que un examen superior d'una llengua no pot ser fàcil, el que ha de ser un examen exigent i ha de ser un examen doncs, bueno, ben plantejat i sobretot ben corregit, si pot ser. Però aquest no és un examen perquè l'aprovi tot el personal docent, és a dir, jo m'explico, si tu pretens que tot el personal docent de ciències, per entendre'ns, assoleixi aquest nivell, és a dir, aquest examen, és assequible si tu tens un ús habitual del català, no només parlat, sinó parlat i escrit, si coneixes la norma, si no fas faltes, si coneixes el lèxic, si coneixes... I aleshores jo crec que el nivell que assoleix, que demana, doncs, bueno, és un examen, escolta, bueno, ho dit d'una altra manera, per fer aquest examen t'has de preparar i molt... O sigui, t'has de preparar bé.
1: Clar,
23: en el meu cas, jo no vaig preparar-me'l perquè, coi, perquè és la meva llengua.
1: Clar, fas habitualment.
13: Sí. Així em va anar.
1: No, perquè és la seva pràctica habitual, és que jo fa cada dia.
13: Què va treure? Un 0.
1: Ricard, me n'alegro que la dicció la tinguis bona, perquè l'escriptura, doncs, es veu que no...
16: Parlat,
3: ens ha quedat clar que en majúscules no hem d'escriure en un examen.
16: Si te cauen el peu, fan mal, les majúscules.
1: Ricard, moltíssimes gràcies, una abraçada.
23: Molt bé, igualment.
1: Fins una altra.
16: Adéu.
1: Bueno, ho seguirem, perquè vull saber si pots escriure un examen en majúscules o no. Però no hauria de premiar...
13: Bueno, ara d'anar a buscar el certificat digital.
1: Bueno, sí, tot això. Que s'entengui, no?, quan tu corregeixes la cosa, la gràcia és que s'entengui. És igual com està escrit. No ho sé.
5: Tu com de fer, quitar això...
0: Jo amb tot això dels certificats, ja...
22: No, com et va, tu, el tema dels certificats?
0: Ui! És un món que m'apassiona.
13: És l'home més tecnològic que conec.
0: Jo, home, i tant.
16: I ara això de la meva salut, es veu que no sé què hauràs de fer.
22: Sí, també, també.
0: Em sembla que això, la Folquet, potser el pot informar perquè... No, perquè em sembla que això havia quedat aturat, no?
13: Ho estaven refent perquè deixaràs de fer servir la contrasenya per entrar i t'hauràs d'identificar a través de...
6: Del certificat.
13: Mòbil, sí, però...
0: A través de l'aplicació, no?
6: Sí, però ella diu, a través de l'aplicació, però no amb contrasenya, no amb contrasenya, com fins ara, sinó amb el certificat.
13: El que passa que hi va haver moltes crítiques, perquè hi havia gent que deia, escolta'm, jo gestiono el portal de la meva salut dels meus pares, clar, o d'algú gran.
6: Dels meus fills, meu, tal.
13: I si ho referenciem tot a un telèfon mòbil, doncs això és no pot ser. I tot això és el que hem estat arreglant perquè quan ja es posi en marxa, diguéssim, no hi hagi problemes, i una persona pugui gestionar més d'un canal de la meva salut, doncs, de familiars que ho necessiten, i això amb un número mòbil.
16: Però disculpeu, però jo aniré al CAP i hi haurà una persona allà que m'atendrà?
13: Home, esclar,
16: o desapareix tot?
13: Home.
16: O què sé jo? Perquè quan dit que ho has de fer tot és el mòbil...
13: I... Però vostè demana cita a través de la meva salut.
16: No, jo truco.
13: Doncs truca i li donen cita, no?
16: Sí.
13: Doncs ja està.
6: S'havia arribat... Sí, però l'altre dia vaig trucar i em van dir, no, mira, millor fes-ho des de la meva salut.
22: S'havia arribat a dir que hi hauria una pantalla...
13: Depèn dels CAPs.
22: Hi hauria una pantalla a l'entrada, sí, que la pantalla ja faria un cribratge, perquè vostè li diria a la pantalla, a la màquina, què té... I la màquina ja li diria, passi cap una porta...
6: No, la màquina li dirà, no vingui més, que avui ha vingut. Això és el que
22: diria. Això també podria passar. Això podria passar.
16: Però si no em trobo bé, no em trobo bé.
13: Sí, home.
16: Bueno. Te prens una pastilla i no et trobes bé.
22: Sí.
16: Bé, perquè no l'encerten, la primera. No.
0: Va, deixem-me fer una pausa, sí. Ens posarem al dia del que passa aquesta hora de la tarda. Gràcies, Marc Serra. I després ens acompanyarà Toni Muñoz. Hem de parlar de l'Oeste, mai millor dit.
16: Sí.
0: De l'Oeste i del que passa. I també ens acompanyarà el periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt el director de La Vanguardia, Manel Pérez, per abordar què és el que ha passat o què està passant no només al grup Volkswagen, sinó també a Seat. Tot això després, com dèiem, d'aquesta petita pausa.
8: RAC 1. Un estiu que canviarà les seves vides.
9: Catalina!
24: Se tropezó con un escalón.
8: El retorn al cinema de Lluís Omar.
25: És una provocació darrere un altre.
8: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
26: Abuelo!
27: No deixaràs de sentir-la a prop.
8: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
28: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
29: Net, vaig tenir una cita increïble.
30: Però no deies...
29: Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
30: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
31: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
32: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
33: Escupi.
32: Avui en fem servir moltes més.
33: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
32: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
34: Únic, s'escriu amb H o sense H?
35: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
36: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
37: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
38: RAC1.cat,
37: el portal de RAC1.
38: Escolta i descobreix
37: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.
0: Són les 5 de la tarda, 4 minuts. Saludem Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Albert Bassas, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Europa que anuncia una pluja de milions, allò que li agrada tant a vostè, senyor Virgili, per Groenlàndia, per trencar amb els plans de Donald Trump. A veure de què es tracta.
2: Sí, en concret, la Unió Europea ha anunciat 200 milions d'euros d'inversió a Groenlàndia per marcar territori davant les pretensions de Donald Trump de quedar-se amb aquest territori, amb aquest país que pertany al Regne de Dinamarca. Els diners serviran per reforçar sectors estratègics com la connectivitat, les matèries primeres o les energies renovables. Tot plegat, ho ha anunciat fa uns minuts la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que diu un moviment que reforça els lligams històrics entre aquests dos països.
3: Aquest moviment reflecteix clarament que Groenlàndia heu escollit enfortir els vincles amb la Unió Europea d'acord amb els vostres valors, llibertat i interessos. Però deixeu-me dir que també demostra l'interès d'Europa d'estar més present a Groenlàndia i a l'Àrtic.

0: camp de futbol no és cap delicte. Més qüestions. Els jutjats que investiga l'accident mortal de tren a Gelida ha demanat a Adif l'expedient dels últims 5 anys de manteniment del tram on va caure el mur. Ha sol·licitat les actes d'inspecció, informes d'incidents i actuacions fetes a la via i també el nom dels responsables de manteniment i el protocol de revisió de la infraestructura. Documentació que Adif haurà de portar al Tribunal de Vilafranca del Penedès. Tot plegat servirà per investigar si hi ha alguna negligència al darrere de l'accident de l'R4 al gener, on, recordem, va morir un maquinista en pràctiques i una trentena de persones van quedar ferides. Segons el Departament de Territori, el que va fer caure el mur de contenció sobre el tren van ser els aiguats que havien caigut en aquella zona. I un últim apunt, els Mossos han desmantellat un narcopis de Badalona i han detingut dues persones per tràfic de drogues. L'habitatge està situat al carrer Sèquia, al barri de Llafià. Els Mossos van escorcollar-lo el 3 de setembre i van intervenir més de 2.000 euros en efectiu, 6 telèfons mòbils i diversos elements que servien per preparar la droga. Els arrestats són un home de 37 anys i una dona de 33. Els agents els van enxampar en descobrir que rebien moltes trucades de potencials clients amb qui després es trobaven a peu de carrer per vendre la droga.
1: I els esports avui es tanca la jornada del cap de setmana a primera i segona divisió. A primera amb dos partits d'aquí a poc més d'una hora, 7:15, Getafe-Celta, i a 10:15 de la nit, Elx-Reial Societat. I a segona, Sabadell-Còrdoba, avui a la Nova Creu Alta, 9:15, i en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans. El dia que hem sabut que Eric García podrà tornar a jugar diumenge amb el Barça al camp del Llevant, malgrat la fractura que té al nas. De fet, ja hauria pogut jugar demà passat dimecres en el debut de Champions contra el Feyenoord, però arrossega una ascensió de la temporada passada. Eric, quan ho faci, reapareixerà amb una màscara que ja ha fet servir en l'entrenament d'aquest matí. Una jornada Champions que obrirà demà el Real Madrid contra l'Inter de Milà al Bernabéu, amb un Mourinho a la defensiva, després de l'arbitratge que van rebre els blancs al camp del Betis a la Lliga, quan no els van permetre repetir el penal que va fallar Mbappé.
2: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
1: I en bàsquet, la selecció espanyola tanca la fase de grups del Mundial Femení amb un partit decisiu contra el Japó aquesta tarda. Una victòria els pot donar l'accés directe a quarts, però si perden, poden quedar eliminades. El partit començarà quan faltin 10 minuts per les 6.
3: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els fets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
0: I acabem amb el temps. Un dia més la calor torna a ser molt intensa per l'època i a aquesta hora la majoria dels termòmetres es mouen entre els 30 i els 35 graus, però puntualment s'arriba als 39 graus a la Conca de Tremp i el Pla de Lleida, tot plegat amb domini del sol, en espera que demà comenci a canviar la situació amb els primers xàfecs de tarda a la meitat nord del país.
4: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
5: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Saludem el Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. Toni, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Benvingut un dilluns més. I aquest dilluns comencem amb el que s'ha donat a conèixer fa no massa estona, en aquest cas a través del Confidencial, que ha publicat nous missatges entre Jonathan Andic i el seu pare. Un missatge que s'hauria enviat el mateix dia dels fets. De quin missatge es tracta, Toni?
6: Doncs mira, és un missatge que, aviam, tampoc és que sigui molt sorprenent, perquè ara l'estava llegint, i realment és «Buenos días, Johnny, cuando quieras me llamas para la salida». Vull dir, aquest és un dels grans missatges que aporten avui al Confidencial, que és la salutació del pare al fill, dient «Bon dia, ja m'he aixecat, diguéssim, ja em pots venir a recollir quan vulguis». I al mateix temps s'ha...
7: És important, eh?
6: És important.
5: Per dir, ja... Parlem de dos...
6: Dos missatges, no? Un, el de bon dia...
5: Aquest és un.
6: Dia que ja
5: parlem de dos
6: un.
5: Missatges que són... que fins ara no es coneixia.
7: De pare a fill.
6: De pare a fill, aquest que diu buenos días, Johnny, cuando quieras me llames para la salida. I ara,
5: un,
6: de fill
5: a pare... Aquest és el segon missatge. Que el que

0: S'ha conegut és d'uns dies abans, del dia 11. Recordem que el dia de l'accident, o el dia de la fatal caiguda d'Isaac Andic, és el 14 de desembre del 2024, i aquest és el dia 11, és uns dies abans, en el qual Jonathan Andic, el fill, li envia un missatge al pare, quedant entesos a veure quan farien aquesta sortida, que diu: "Vamos a la hora que quieras, me hace mucha ilusión poder estar a solas y hablar tranquilamente contigo, así que la hora es lo de menos. Ya me la confirmas tú. Gracias." Quina és la importància que li dona la defensa a aquests missatges? Doncs que aquí, quan Jonathan Andic li diu al seu pare, Isaac Andic, que és igual l'hora a la qual podem quedar, que la triïs tu, posa-la tu l'hora, que això demostra que no estava premeditat i que no hi havia, diguéssim, un pla al darrere per acabar amb la vida del seu pare el 14 de desembre del 2024. Aquesta pot ser una lectura. També n'hi ha d'altres, no?, que són incriminatòries. Recordem quines són les incriminatòries. Doncs que, per exemple, aquell dia, no?, el dia 14 de desembre, el seu fill, Jonathan Andic, li va dir al seu pare que ja el passaria ell a buscar amb el seu cotxe i que deixés el seu xofer particular a casa, així podrien estar tots dos junts. Això és incriminatori perquè sempre, doncs, Isaac Andic anava acompanyat del seu xofer i, per tant, estaves convidant a una tercera persona aquella passejada, no?, aquell dia, doncs, per raons... en fi, van així, no?, que al final el xofer no hi va anar. I al mateix temps, també, recordem, la fiscalia apuntava un altre indici incriminatori, i és que, segons va dir Jonathan Andic, ell, un cop acabés de xerrar amb el seu pare, ell seguiria la ruta tot sol i va quedar entesos amb la dona d'Isaac Andic, és a dir, la dona del seu pare, Estefania Nut, que ja la trucaria perquè passés a buscar el seu marit. Això també és incriminatori en el sentit, doncs, que bé, normalment tenia un xofer que l'anava a buscar, no?, i perquè havia de seguir ell sol si havien anat tots junts i podien haver tornat tots dos junts, no? Doncs, en fi, avui hem conegut, gràcies al Confidencial, aquests dos nous missatges. El primer, no és que sigui gaire, diguéssim, revelador, primer... no? Buenos días, Johnny, cuando quieras me llames para la salida.
1: Home, et diu una predisposició.
2: Home, si havien quedat...
0: Home, clar, si havien quedat i van anar junts a caminar, ja s'entén que estaven... tenia una certa predisposició,
1: però es veu que no hi anava pas forçat, el pare.
0: No, home, no.
3: I el segon...
0: I el segon és uns dies abans, Jonathan Andic, el seu pare, que li diu: "Anem a l'hora que vulguis, em fa molta il·lusió poder estar a soles amb tu i parlar tranquil·lament amb tu, així que l'hora a la qual quedem és el de menys, ja me la confirmes tu, moltes gràcies."
1: I tant.
3: Doncs, i ja està, no? Vull dir, no, vull dir, i que són els dos...
0: I ja està, i no, no, ja, aquesta és la revelació que apunta avui el diari El Confidencial.
3: I això com se sap que ho apunta la defensa? Perquè això no és una... No és una...
0: Perquè si tu et llegeixes l'article del Confidencial...
3: No, ho dic perquè dels Mossos no ho han donat a conèixer.
0: Bé, no sé, aviam, jo no sé d'on veu, quines fonts té el Confidencial, però almenys quan et llegeixes el seu article, doncs vens a entendre que... intenten interpretar que aquests missatges són favorables a la tesi de la defensa. En qualsevol cas, aquest cas, doncs, encara té molts més capítols per escriure. Veurem, doncs, quan es produeix aquesta citació d'aquella traductora d'anglès, la Joana, que en vam parlar la setmana passada, que va aparèixer a última hora, que aquesta senyora, doncs, ha de ser citada a declarar davant del jutjat
3: aquesta,
0: de Martorell.
3: La setmana passada va generar un impacte,
0: Sí, sí, va generar un impacte, però jo crec que molts dels nostres oients desconeixien de l'existència d'aquesta senyora.
3: Sí, sí, per això ho dic.
0: I quan ho vam explicar, la veritat és que va generar molt d'enrenou, el mateix enrenou, doncs, que els hi va generar, o sorpresa, als Mossos d'Esquadra quan es va presentar aquesta senyora de manera inesperada, no? Quan va explicar, doncs, que ella és qui havia mostrat aquella ruta de Montserrat a Jonathan Andic i que havia rebut instruccions de la terapeuta perquè posés el fill dels Andic en una situació límit a la vora d'un barranc. Tot això veurem si ho ratifica davant de la justícia, quin dia la citen, si és aquest mes de setembre, si s'esperen a principis d'octubre, i aquesta serà, doncs, el nou capítol que falta, doncs, per explicar-se d'aquest cas. Al mateix temps, també estem a l'espera de que l'Audiència de Barcelona encara... Imagina't si ha passat temps, Jonathan Andic va ser detingut al maig. Recordem, doncs, que el van deixar... li van dictar una presó eludible amb 1 milió d'euros de fiança.
3: Sí, que el van veure emmanillat, que va ser una condemna de telediari.
0: Sí.
3: Va ser totalment excessiu.
0: Doncs aquest senyor que va entrar a declarar, després va sortir perquè va pagar en molt poc temps va aconseguir reunir 1 milió d'euros, que pràcticament, jo faig una mica de broma, però que ho va fer sí. com amb un bísum, podríem dir.
3: Sí, sí.
2: No, que va ser molt ràpid.
0: Va ser molt ràpid, realment va ser molt ràpid. I bé, i ell va presentar igualment un recurs contra aquesta decisió, que al final era una decisió de presó. Va dictar presó. Per tant, veurem ara l'Audiència de Barcelona si considera que aquella presó està ben dictada, si els indicis incriminatoris que va redactar la jutgessa els veu fiables o no, i tindrem, diguéssim, una tercera opinió sobre aquest cas, que fins ara només en tenim dues, la de la Fiscalia i la jutgessa, que és incriminatòria, la defensa, que és exculpatòria, i veurem què diu aquest tercer actor, que és l'Audiència de Barcelona, que s'haurà de pronunciar sobre tot aquest cas.
3: Doncs no ens allunyem de Montserrat, perquè a Manresa, una ciutat que continua consternada pel crim del Carles Vilajosana, hem tingut un nou fet delictiu. En aquest cas, Toni, hem de parlar d'un robatori que va quedar en grau de temptativa perquè la víctima, Manresa, en el moment dels fets, no portava diners ni objectes de valor a sobre. Què és el que va passar?
0: Això el que va passar és divendres al vespre un jove que estava passejant per Manresa va ser assaltat per un grup de joves que el van intentar atracar. Aquest jove no portava cap objecte de valor, no els hi va poder entregar res. A canvi, el van atonyinar, li van etzibar una sèrie de cops de puny. Aquesta persona va quedar una mica contusionat i els altres van marxar. Què està passant? Doncs que Manresa, òbviament, avui es compleix una setmana de l'homicidi de Carles Vilajosana, aquest veí de 45 anys de Manresa, que va ser apunyalat i va ser assassinat per un grup de joves després que aquest home intercedís en una baralla. El que va passar és que estaven a les festes del poble, es va acabar el correfoc, i va haver-hi primer una batussa en la qual aquest senyor va intentar intermediar, va separar les parts i va marxar pel seu compte amb els seus amics. I sembla ser quan estava ja més avançada la matinada, cap a les 4 de la matinada, ja estava marxant cap a casa amb un grup d'amics, quan es va topar amb un d'aquests grups que s'havia barallat anteriorment. Un d'ells li va llançar un con de plàstic i aleshores això va fer que aquest senyor girés, de manera d'explicació, escolta, tu què et passa? I es va generar una mica d'enrenou quan un d'aquests joves va treure una navalla, li va clavar el pit i el va acabar matant. Això, òbviament, ha consternat moltíssim el municipi i la ciutat de Manresa. I, clar, durant tota la setmana ja hem sentit veus a favor, veus en contra de dir la nacionalitat o no nacionalitat de tota aquesta gent. El que estem parlant és un grup de joves que passaven la major part del seu temps en un local ocupat, en uns baixos de Manresa, que malvivien allà. No tinc clar que dormissin allà, però potser passaven gran part del seu dia allà. Tenen 15, 16 anys, l'autor dels fets en té 16, és català de pares marroquins, i l'altre actor que també ha estat que ha ingressat en un centre d'internament és un jove de 15 anys que es diu Pere, de pares catalans, de Manresa tota la vida, que també té un llarg historial criminal. El que hem pogut saber és que aquestes persones estaven en llibertat vigilada, que ja els havien detingut en nombroses ocasions, que sobretot el que havien protagonitzat són robatoris violents, com aquest que narràvem ara. No sabem si aquest del passat divendres està relacionat o no amb aquest mateix grup, però que aquest grup són molt joves, tenen 15, 16 anys i ja acumulen 4, 5 antecedents violents, entre ells un intent d'homicidi, pel qual encara ha de respondre davant la justícia, i el que sabem és el que és això.
3: Perquè els detinguts on estan ara?
0: Doncs en un centre d'internament. Van ingressar...
3: Que ja hi havien estat.
0: Ja hi havien estat. En el cas, per exemple, del Pere, havia estat 3 mesos del febrer al maig, si no recordo malament, i feia pocs mesos que havia sortit d'aquest centre d'internament, estava en llibertat vigilada, i molts us podeu preguntar si estava en llibertat vigilada, com és que no estava vigilat i ha pogut fer això. Doncs en el cas dels menors, la llibertat vigilada té una altra mena de règim en el qual està més enfocada a fer tractament terapèutic, que unes cites amb el psicòleg, amb el psiquiatre, amb algun tipus de tractament d'un altre tipus, que no tant a un control policial. I això és el que va passar a Manresa, i, en fi, avui fa una setmana d'aquest fet tan tràgic.
3: Bé, ara anem amb una d'aquestes seqüències, violentes, però que ens ha deixat una mica descol·locats, que és la següent. La història és d'un home que es troba ingressat en estat crític després d'apunyalar 3 persones i llançar-se pel balcó d'un, poca broma, quart pis de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.
1: I jo.
3: Això va passar aquest diumenge a quarts de vuit del matí. L'agressor es va autolesionar després de ferir els seus companys de pis, un dels quals està en estat greu. Per tant, aquí hi ha una baralla entre els companys de pis, o ara ens ho explicarà el Toni Bret exactament què és el que passa, i, home, el que el sorprèn, a mi el que em sorprèn és que es llenci des de... que es llenci des del quart pis, no?
0: Sí, aquí hem de posar un context. És una persona doncs, que tenia problemes de salut mental i que ahir, a dos quarts de vuit del matí, es va llevar, va agafar un ganivet i va apunyalar a totes les persones que hi havia en el seu pis. Era una persona doncs, que compartia pis amb dos amics més. Un d'ells, aquella matinada, no? La matinada de dissabte a diumenge, doncs, va portar la seva nòvia a casa, es va quedar a dormir, i aquest noi, doncs, quan es va llevar, va agafar un ganivet, va apunyalar a la noia, va apunyalar a la seva parella i va apunyalar a l'altre company de pis. Després d'aquestes agressions, va saltar pel balcó d'aquest quart pis de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, molt a prop de la Campana, de,
3: ah, sí?
0: On hi ha la Direcció General de Trànsit. Doncs allà mateix es van produir aquests fets. I bé, ara mateix es troba en estat crític l'agressor, després d'haver-se llançat al buit, i les altres persones es troben en estat greu, la seva vida no corre perill, però déu-n'hi-do l'ensurt. Un d'ells, el que estava amb la seva parella, va rebre fins a 8 ganivetades.
1: Jesús.
0: Per tant, imagina't el panorama.
3: Que, bueno, expliquen que l'agressor que es va llançar des del quart pis, que quan, després de caure al quart pis, es va aixecar i tot, eh?
2: Què dius?
3: Sí, ja es veu que hi ha imatges que quan cau, que això, ja no et pots aixecar, no, es veu que s'aixeca. Passa que, bueno, suposo que del cop, doncs, ja estem en aquesta gravetat de l'estat de salut de l'agressor.
1: Molt bé.
3: Per cert, més coses. Us en recordeu d'un cas que vàrem seguir, que ens va explicar aquí el Toni Muñoz, d'un, podríem dir, guarda de seguretat que es va atrinxerar, que el van perseguir els Mossos perquè es va saltar un control policial, aleshores el van començar a perseguir i finalment es va atrinxerar, crec que va ser en una casa de pagès, amb un...
0: A Riudoms.
3: A Riudoms, sí. I que tenia un arsenal, és a dir, ell anava armat, disparava els Mossos i els Mossos van actuar i finalment crec, si no recordo malament, si no em corregeixes, Toni, això va ser l'any 2021, el cas se'l coneix com el pistoler de Tarragona, era un home que anava a classes de tir, que tirava, que llançava tir, que tenia, per tant, permís d'armes, finalment va ser abatut pels Mossos d'Esquadra. I això, estem en l'any 26, ara arriba a judici. Què es jutja aquí?
0: Doncs es jutja l'actuació de dos agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en aquell dispositiu i que el jutge instructor ha considerat que va ser una actuació desproporcionada.
1: Perdoni?
0: Desproporcionada. Perquè es considera que el nombre de trets que van disparar els Mossos va ser superior al nombre de trets que va disparar el pistoler de Tarragona.
1: Però això és una broma, això que està dient vostè.
0: Jo ara t'explico tota la seqüència dels fets, perquè l'has explicat molt bé. Però això va ser 14 de desembre.
3: I això, perdona, ho he explicat perquè és d'aquells casos que ens els vas explicar i estàvem al fil. I passa que aquest cas estava...
0: Bueno, aquest senyor, ara has explicat que aquest senyor va ser abatut, però va quedar ferit, no va morir.
3: Ah, sí que ho recordo.
0: Un any després va demanar l'eutanàsia.
3: Sí, senyor.
0: I li van concedir. Dels dolors que tenia, va dir que la seva vida era insuportable, va demanar l'eutanàsia i se li va concedir i va acabar morint assistidament. Però clar, aquí van quedar 11 agents dels Mossos d'Esquadra a qui van imputar per aquella actuació.
1: Qui ho va imputar?
0: El jutge, instructor.
1: Quin país? Quin país és l'ego?
2: Sí, a veure. No, els Mossos no poden disparar més trets que l'agressor.
0: Això és el que ha considerat.
2: Això hi ha una
1: norma? O... Ha de ser un mosso amb un comptador?
0: Bueno, sempre hi ha tres principis que són la congruència, la proporcionalitat i l'oportunitat. És a dir, sempre totes les actuacions dels Mossos han d'anar emparades o emmarcades en aquests tres principis. Quan el jutge instructor considera que aquí s'han extralimitat, doncs és quan els imputa per un delicte de lesions greus cap a aquesta persona. Jo faig una mica de memòria. 14 de desembre 2021. Curiosament estem recordant que és la mateixa data en què va morir Isaac Andic.
2: Sí.
0: 14 de desembre, en aquest cas 2024. Aquí ens hem de remuntar uns quants anys. 14 de desembre 2021. Sí. Estem parlant, diguéssim, de fets anys anteriors, però a la mateixa data. Un quart de 12 del matí, aquest senyor, doncs, que es deia Marin Eugen Sabau,
3: sí,
0: que era de nacionalitat romanesa i que treballava per una empresa de seguretat, que es deia Securitas Seguridad, es va presentar al seu antic lloc de feina a Tarragona.
3: Ho recordo.
0: I va entrar armat i va començar a disparar contra el personal d'aquella empresa de seguretat. Va ferir 3 persones de bala, que van quedar ferides greus, i després va fugir. Va agafar el seu cotxe, un Citroën Sara, i els Mossos finalment el van intentar aturar en una rotonda, que és el que tu estaves explicant, quan intentava accedir a la carretera T11 de Tarragona. Allà no va fer cas, va obrir foc contra un dels agents i el va ferir en un braç. I després, en aquesta fugida, en aquesta fuga desesperada, es va atrinxerar, com bé deies, en una masia de Riudoms. Això eren 3:15 de la tarda, i aquest senyor doncs, estava atrinxerat amb un arsenal d'armes que tenia 3 pistoles, un rifle i moltíssima munició. A tot això, aquest senyor havia deixat un missatge que també va enviar a la gent de la seva empresa, en el qual deia: "Me enfrentaré a todos los que quieren hacerme daño. El que me busque, me encontrará. Si me acorrala la policía y tengo rehenes, las cosas acabarán mal para ellos. Los policías serán los responsables. Estoy seguro al 100% de que no me van a pillar vivo. Me pegaré un tiro en la cabeza antes de que me coja la autoridad. Que no digan la policía o los Mossos d'Esquadra que me mataron ellos, porque será mentira. Sé que les gusta ponerse medallas." Aquest és el missatge que vam...
3: O sigui, abans de que el detinguessin, ell estava disposat a...
0: A morir.
2: Suïcidar-se.
3: Tirar-se, no? Seria a disparar-se un tret al cap. Tret, sí.
0: Aleshores, aquí és quan el grup especial d'intervenció, el GEI, val? És quan intervenen, perquè per això són els especialistes en aquest tipus de situacions. Primer s'activen els negociadors, aquest home no respon, no fa cas de les ordres ni les indicacions que li diuen els Mossos de cara doncs, a que deposi les armes, i al final doncs, irrompen una sèrie de Mossos, entre els quals hi ha aquests 2 homes que han estat processats i que de ben segur acabaran a judici. I és en aquell moment quan fan les maniobres que toca, treuen les armes, aquest senyor obre foc contra aquests Mossos i és aleshores quan responen disparant-lo a diverses zones. Aquest senyor va disparar 5 trets i els Mossos, com a reacció, van disparar-ne 17. Aquesta considera el jutge que era desproporcionat, que no calien tants trets per abatre aquesta persona i que, per tant, podria ser que l'actuació fos desproporcionada de cara a aquests 2 agents dels Mossos d'Esquadra.
4: Que siguis trobat ell.
1: Exacte.
0: A veure, això és el que deien els Mossos.
2: Però venia de ferir-ne unes altres, és a dir...
4: És que és clar.
0: Sí, evidentment. La seqüència és la que us he explicat. I aleshores, doncs ara, aquests 2 agents dels Mossos d'Esquadra els han processat i s'hauran de seure al banc dels acusats d'un delicte de lesions greus cap a aquesta persona. Nosaltres hem parlat amb el José Antonio Vitos, que és l'advocat d'aquests 11 agents dels Mossos d'Esquadra que han estat imputats des de l'any 2021-2022 que es va obrir aquesta causa. Imagina't la d'anys que porta arrossegant-se aquest cas als jutjats. Finalment s'ha tancat doncs, per 9 d'ells, però hi ha 2 contra qui segueix aquesta causa, els han processat, i ell confia que han presentat un recurs davant l'Audiència de Tarragona i espera doncs, que acceptin els seus arguments i vegin doncs, que això no té cap sentit.
5: Home. Els agents del GEI estan decebuts amb aquesta interlocutòria de processament, però tenen plena confiança en que l'Audiència Provincial de Tarragona la revoqui i faci un estudi objectiu dels fets que es van produir. Tal i com recull la interlocutòria, en aquests fets, el senyor Sabau va obrir foc 5 o 6 vegades contra els agents de GEI després que intentessin mediar, intentessin fer que deposés la seva actitud. Tot i així, no ho va fer. Es va perpetrar amb diverses armes llargues i curtes i amb una gran quantitat de munició per obrir foc contra els agents i acabar la seva vida.
3: Armes curtes...
4: Llargues,
3: és a dir, tenia un arsenal.
0: I aquí hi ha una cosa que jo crec que s'ha de posar en valor, i és que els Mossos d'Esquadra van disparar com a reacció, això almenys és el que diuen tots els informes, perquè aquest home estava disparant, però no el van matar. És a dir, el van deixar ferit. Vull dir que... no ho sé. És a dir, en una situació d'estrès d'aquest estil, no sé si es pot mesurar tan bé exactament...
4: on dispares.
0: On dispares. Sí, i en aquest cas, doncs, Bé, és veritat que després aquest home, dels dolors que tenia...
3: Va demanar l'eutanàsia.
0: Va demanar l'eutanàsia i se li va concedir, no? Però, en fi, no sé, no el van matar, aquest senyor, no?
3: Doncs...
1: Aneu votant l'esquerra, aneu.
3: Doncs, no, anava a dir que ens queda un últim apunt que comentarem amb el Toni Muñoz, que és que... Una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció...
4: Ai, què ha passat?
3: Els comerciants del Passeig de Gràcia pagaran l'advocat dels seus clients que pateixin un robatori.
0: Aquesta és una informació que vam donar aquest passat dissabte a La Vanguardia.
3: És a dir, quan pateixen un robatori, per què necessiten un advocat? Per fer la denúncia o per què?
0: Necessiten un advocat per pressionar de cara a que es prenguin mesures cautelars en contra d'aquell lladre. Perquè fins ara el que ha passat és que no es perseguien prou aquests delictes. Val? I aleshores el que s'estan buscant són diverses mesures per pressionar el lladre i que al final acabi marxant d'aquell lloc.
3: Que no reincideixi.
0: Jo et poso un exemple, no? Hi ha un lladre, no?, que està en una botiga de roba del Passeig de Gràcia, hi ha un client, imagina't que li roba el telèfon mòbil. Aquell lladre l'enxampen i quan la policia li pren les dades, doncs ràpidament el cita per un judici ràpid, en aquest cas un judici lleu immediat per un delicte de furt, val? En el qual doncs, s'hi haurà de presentar d'aquí 10 dies. Allà, normalment, sempre hi ha la fiscalia, a vegades no hi va ni el propi acusat, perquè les penes que es demanen són inferiors a 2 anys i, per tant, no té l'obligació d'anar-hi, i es celebra un judici, que jo hi he estat, en el qual hi ha el fiscal, el jutge i, com a molt, algun mosso d'esquadra que hagi presenciat els fets o la pròpia víctima. Però, normalment, la víctima no hi va. No hi va ningú. Llavors, tu veus un judici, com es fa un judici sense que hi hagi acusat...
3: Sense els protagonistes.
0: I sense que hi hagi ningú. És a dir, es llegeix l'acusació i al final diu, vale, condemnem aquest senyor a una multa de tal no sé què.
3: I no hi ha ningú.
2: Ja li direm, no? Ja li enviarem a casa.
0: I l'enviarem i tal.
3: No, vull dir que no hi ha ningú.
0: Però vull dir, se celebra el judici, eh? I clar, és una cosa una mica estranya perquè tu dius, home, hi ha el jutge, hi ha el fiscal, no hi ha ningú més, i entre tots s'ho fan... Es grava aquella sessió, perquè no és un judici que és públic, tu hi pots anar de públic, però clar, no hi ha ningú.
1: I jo?
0: Aleshores, per què el Passeig de Gràcia, els comerciants del Passeig de Gràcia han decidit pagar l'advocat a les víctimes de furt? Doncs perquè es pugui personar en aquests procediments, perquè no només hi hagi la fiscalia com a acusació, també hi hagi la víctima personada, que moltes vegades, al ser una quantitat tan baixa la que t'acaben robant, doncs no li costa més diners potser pagar l'advocat que anar-hi.
4: Però
0: i
4: això no
0: va manera...
4: dir que havien canviat amb això dels mòbils.
0: Bueno, ho han canviat, però, sí, però igualment el fet que hi hagi un advocat o no, això no ho han canviat. Aleshores, el que fa és que hi ha dues acusacions, la fiscalia i la de l'advocat, i l'advocat de la víctima, i d'aquesta manera poden demanar més mesures cautelars. Per exemple, si la fiscalia no demana una ordre d'allunyament d'aquell lladre del Passeig de Gràcia, doncs sí que ho pot demanar l'acusació a l'advocat de la víctima.
3: És la manera de pressionar perquè no reincideixi el...
0: Efectivament. És a dir, és una mesura més de control, no?, cap a aquesta persona, no?, cap a aquest presumpte lladre multireincident. No? Si tu veus doncs, que aquella persona acumula diversos delictes, que tots són el Passeig de Gràcia en aquest cas, o el que sigui, i la fiscalia potser no demana res, doncs tu tens legitimitat amb una persona allà, que és el teu advocat que t'ha pagat el Passeig de Gràcia, per demanar mesures cautelars o inclús l'empresonament d'aquella persona. I després és el jutge o la jutgessa qui acaba decidint. Però és, diguéssim, sumar un actor més perquè pressioni aquestes persones. Això és una iniciativa del Passeig de Gràcia, de l'associació Amics del Passeig de Gràcia, dels comerciants, juntament amb el gremi d'hotelers, que fan això, és a dir, quan es produeixi un furt o un robatori del caire que sigui a dins dels seus establiments, doncs ells abonaran i sufragaran el cost d'aquest advocat perquè es pugui personar a la causa, si així ho desitja la víctima, i pressionar i fer la vida una mica més complicada cap a aquests lladres. En el fons, és el mateix pla que ja va fer un pla pilot, l'Ajuntament, ja va posar en marxa l'Ajuntament de Barcelona, que també consistia en el mateix, en oferir accions legals a les víctimes dels furts. En aquell cas ho pagava l'Ajuntament, ara ho pagarà doncs, els amics del Passeig de Gràcia.
3: Doncs, bueno, i fins aquí. Ens quedem amb això, cobríem aquests dos missatges, que, bueno, tampoc és que ens descobreixin massa cosa, però...
4: Són clave,
3: Bueno, però són...
0: Buenos días, Johnny, cuando quieras me llames para la salida.
4: Imagina't.
2: Ja, però és que són els mateixos que ens podríem enviar tu i jo si un dia...
0: Sí, exacte. Vull dir que no diuen res.
4: Bueno.
3: Però demostra que almenys hi havia comunicació.
4: Ara.
3: Cosa que...
4: Mostra moltes coses.
3: Exacte. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Ha estat un plaer. Fem una petita pausa i tornem. Fins ara mateix.
6: Versió RAC 1. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: Els docents mantenen la lluita al carrer.
8: La manifestació en defensa del català.
9: Els metges tornen a fer vaga.
10: Els usuaris de Renfe diuen prou.
11: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
12: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
13: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
12: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
13: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
14: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
22: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
23: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: 22 minuts són els que ens falten per arribar a les 6 de la... No hi ha cap pressa?
4: No.
0: Perquè...
4: Que has de fer res.
0: Quan més de pressa passa el temps, sí. Més de pressa et passa la vida. Per tant, escolta, tant. Qüestió
4: no,
0: de...
4: No, tranquil.
0: D'anar piano a piano. Això és com l'estiu, que no te n'adones i ja se n'acaba
4: l'estiu. Ja ha passat.
0: I parlant de fer les coses amb poc a poc i bona lletra,
2: ara.
0: Doncs una proposta per a tots aquells que tingueu que renovar l'assegurança.
2: Parlem de salut, en aquest cas, senyor Marcelí, més sí. Val que no corrin,
4: no.
2: Que les coses ens les mirem amb cura, perquè... Amb les assegurances de salut de línia directa no s'ha de passar pel metge de capçalera per demanar cita amb un especialista. I a més, pots fer-te totes les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada, que això és interessant
4: a més
2: fa guanyar temps, a vostè i a tothom. Amb menys esperes, és la millor manera de mantenir la vostra salut al dia. Tot des de només 21,90 al mes, sense copagaments, trucant al 917-700-700 o entrant a lineadirecta.com.
0: Bé, tal com us deia, abordarem com a plat principal el futur de SEAT, que ha estat, sense cap mena de dubte, un dels impactes econòmics només tornar de les vacances. Saludem el periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia, el Manel Pérez. Manel, molt bona tarda.
24: Hola, molt bona tarda.
0: Ja veig amb dinàmica ja de temporada, eh?
24: Vull dir sí, que ha arrencat amb força, sí. El de SEAT és un tema... capdalt, però bueno, el món, l'economia internacional, els mercats, que se'n diuen, també estan molt trasbalsats, el petroli, el dòlar, el deute, no hi ha res estable.
0: Bueno, doncs, si et sembla, comencem pel que tenim més a prop de casa, que és el futur d'aquesta històrica empresa catalana, que des de 1986, recordem, és propietat del grup Volkswagen. Ara mateix penja d'un fil el futur de SEAT. Dijous de la setmana passada, una revista alemanya especialitzada va filtrar que Volkswagen té la intenció d'eliminar la marca SEAT a partir del 2029, en bona mesura per fer front a la crisi provocada al sector de l'automoció per l'entrada, entre d'altres, de cotxes elèctrics, molts dels quals, no cal ser Einstein per veure-ho, estan fabricats a la Xina. El conseller delegat de la companyia, Oliver Blum, de moment diu que tots els escenaris estan oberts i que la decisió es prendrà en funció de la demanda i les condicions del mercat. El que està clar és que el Consell de Supervisió de Volkswagen ha tirat endavant un pla d'ajustament que preveu, es parlava primer en un primer moment de 100.000 llocs de treball, de moment la retallada queda amb 50.000 llocs de treball. Els 15.000 treballadors de SEAT admeten certa intranquil·litat i diuen que per garantir el futur de la fàbrica de Martorell els hi haurien d'assignar nous models si no s'electrifiquen els de SEAT. Recordem que actualment a Martorell s'hi fabriquen els models Ibiza, Arona i León i la notícia, o si més no, l'apunt és que no està confirmant la continuïtat de la marca SEAT. I la primera qüestió que li trasllado és al Manel Pérez, si això està sobtat o creus que s'apuntava, era una mort, diguéssim, anunciada. Ho dic perquè ja fa uns, no sé si parlo de fa 2-3 anys, ja es va filtrar aquesta hipòtesi de la SEAT i tant la direcció com fins i tot el sindicat majoritari ja van negar aquesta possibilitat, no? Però ara sembla que aquest cop va de debò.
24: Sí, probablement vagi de debò, no? A veure, jo crec que aquí hi ha algunes consideracions a fer. És veritat que el que agreuja la situació és la massiva irrupció del cotxe elèctric especialment xinès. Això és una mica el cop final a la situació, però el sector de l'automòbil ja arrossega des de fa molts anys una situació de sobreproducció. És a dir, tothom, els grans fabricants produïen molts milions de cotxes, Volkswagen està entre els 10 i els 9 milions de cotxes l'any, i tothom sabia que tard o d'hora havia d'arribar un moment de reducció d'aquest volum de producció. L'afegit dels cotxes xinesos agreuja aquesta situació de sobreproducció i, a més, l'agreuja una mica de manera desequilibrada, perquè els xinesos comencen a vendre molt, a preus molt, molt, molt, molt per sota de la resta, malgrat que els hi posin arancels. Continuen estant cotxes, efectivament, molt per sota de la resta. No? Això és un punt. L'altre és el tema de SEAT. Perquè l'audiència ens entengui, jo crec que en aquest tema hem de tenir tres conceptes al cap. Un és SEAT S.A., un altre és SEAT i un altre és Cupra. D'acord? SEAT S.A. és l'empresa, com
0: el grup, la matriu.
24: Correcte, la holding, com el grup Godó.
0: Grup Godó.
24: Correcte, que té una empresa que és RAC1 i una altra que és la Vanguardia. Bueno, doncs SEAT S.A. té té una marca que es diu SEAT i té una altra marca que es diu Cupra, perquè Cupra es crea des de SEAT. Llavors hi ha un moment en el que es decideix crear aquesta marca Cupra, és l'època de Luca Di Meo, fa uns quants anys, amb un cotxe de més prestacions, més valor afegit, per tant, més marge per la companyia, però que és quasi una prova. Resulta que aquesta prova és molt exitosa i al final es venen més Cupras que no pas SEATs, marca SEATs. Tot això són vendes de SEAT S.A., d'acord? Cupra va tan bé que al final Volkswagen comença a fabricar Cupras a molts altres llocs, a la República Txeca, a Alemanya, a Hongria, fins i tot a la Xina, d'acord? Amb la qual és una marca ja, d'alguna manera, del grup Volkswagen que transcendeix SEAT. Per tant, sobre Cupra no es parla ara, no? Però Cupra representa una part creixent de la producció de SEAT. Què passa? Que els models SEAT, els clàssics SEAT que nosaltres coneixem, van perdent pes. Generen menys vendes, generen menys benefici i, a més, són models de combustió que sabem que estan condemnats aquí al futur. Va haver una data que va aprovar la Comissió de la Unió Europea que després van redarir producte de la pressió dels fabricants alemanys especialment, però és una producció que va minvant. SEAT no té cotxes nous assignats, mentre que Cupra sí que té una línia que té combustió híbrids i elèctrics. Això va com un coet, però ja no és exclusivament SEAT. És una marca del grup Volkswagen que es produeix a molts llocs. Què significa? Que en un moment determinat, per motiu de costos de racionalització, Volkswagen pot decidir, doncs, fabriquem tots els Cupras a Hongria, o a Hongria, República Txeca, Alemanya i la Xina, i a lo millor no ho fem a SEAT. I SEAT S.A., a medida que va quedant-se sense models SEAT, marca SEAT, acabaria buidant-se. Aquesta és la dinàmica en la que està inscrita ara SEAT S.A. El que ara anunciava, o ha estat a punt d'anunciar el grup Volkswagen, és que es carregava la marca, d'acord? Però al carregar-se la marca, al carregar-se aquesta marca, només la deixa als penses de Cupra. I Cupra, com deia jo abans, ja és una marca global de Volkswagen que anirà movent al sí de la seva, del seu grup, en funció de les seves necessitats operatives o del cost de la mà d'obra en un moment determinat a un lloc, de la divisa, en fi, criteris d'ordre financer econòmic que deixen SEAT en una posició complicada. Llavors, tornem a empalmar amb la reorganització del grup Volkswagen. El grup Volkswagen és un grup amb un munt de marques. El grup consolidat Volkswagen té 700 societats. És un lío de gestió formidable. Té milers de directius per alimentar aquestes 700 societats, que el que menys cobra mig milió d'euros. Vull dir, aquí ha trobat una manera de retallar i fer estalvis molt, molt important. Però això significa també que reduirà marques. És a dir, que el seu missatge al mercat serà: no us torneu bojos, jo tinc una sèrie de marques, però no tantes com abans, i em dirigiré més clarament als segments que m'interessen, no? Llavors, en aquest sentit, si et quedes sense marca, com seria el cas de SEAT, el teu perill de desaparèixer és altíssim, perquè la marca bona, que és Cupra, ja no és a la pràctica de SEAT, i la marca SEAT desapareixerà del mercat. L'altre dia SEAT, arrel de totes aquestes especulacions, va fer un comunicat que ha costat d'entendre, però que allà sí que deixava clar que una cosa era SEAT S.A. i una altra era la marca SEAT, i en el que deia que confiava en el futur de la marca SEAT, perquè la té molt, de moment molt compromesa amb la marca Cupra, però ja donava a entendre que l'evolució de la marca SEAT dependria, entre altres coses, de la regulació. És a dir, de la vida que tinguin els motors de combustió, que s'acabaran prohibint, i Volkswagen ja ha dit que SEAT no tindrà models que no siguin de combustió. És a dir, que no pensa posar-la a produir cotxes elèctrics. Per tant, el seu futur és molt complicat, és un futur negre.
1: Clar, aquí, de moment, el que sabem és que hi ha, en aquest pla d'ajustament del Volkswagen, inclou el tancament de 4 plantes a Alemanya, tot això vinculat a l'entrada de, com dèiem, al canvi de paradigma del món de l'automoció. A mi el que m'ha sorprès és que es parli d'aquestes 4 plantes a Alemanya i, de moment, de les plantes aquí no se'n parli, o no se n'en parla, o es deixa per més endavant, o no s'està explicant, o el grup Volkswagen amaga alguna carta pel que fa un moment esmentaves, perquè jo, disculpa, però de les teves paraules et dedueixo, o sigui, un punt, et veig un punt pessimista.
24: Sí.
1: Tot i que tots els anàlisis i tot el que he anat escoltant és que el grup Volkswagen hi compta amb la fàbrica de Martorell.
24: Sí, de moment compta amb la fàbrica perquè li fabrica Cupras, li fabrica un bon número de Cupras, que són cotxes molt rendibles, molt més que els, donen més marge que el SEAT. Però en el comunicat aquest ja deixava clar que una cosa era SEAT S.A., és a dir, la continuïtat de la factoria, que de moment no la qüestiona, i una altra és la marca SEAT. Jo crec que en aquell comunicat, si feies un esforç i el llegies com davant d'un mirall per veure la inversa, feies millor lectura que no pas la literal, no? I en aquesta lectura t'estava dient: els cotxes de combustió s'acabaran, quan s'acabin els cotxes de combustió, la marca SEAT probablement deixarà d'existir. I això farà minvar la potència d'aquesta factoria, i més a llarg termini significa que quedarà en mans del Cupra, de les vendes de Cupra. I Cupra ja és una xarxa internacional que ja no està...
1: Clar, per això reclama una altra línia de fabricació d'un altre model, que de moment no arriba.
24: Efectivament, i que Volkswagen ni en parla d'això. No ha parlat ni en el comunicat, en cap moment ha parlat d'una línia nova que és necessària. L'optimisme, bueno, o l'esperança dels sindicats, quina és? Que SEAT és una fàbrica que ha rebut inversions recentment, o sigui, té el seu valor, no és una fàbrica antiga, obsoleta o desgastada, i per tant, doncs no seria raro que vinguessin inversions noves, no? Però, i aquí tornem un altre cop al grup Volkswagen en general, no oblidem que el principal accionista del grup Volkswagen, amb la majoria del capital, és una societat que agrupa la família Porsche i la família Pich, que són els fundadors històrics del Porsche i de Volkswagen, no? I que són els que tenen la majoria. Però el 20% està en mans de l'estat de Sajonia, que és una inversió pública que té dret a veto...
1: On han votat ara?
24: No, aquesta és Alta Sajonia.
1: Alta Sajonia.
24: La que...
1: No, ara és que ara de cop i volta...
24: La de Volkswagen és la Baixa Sajonia.
1: Té dret a veto a què?
24: De decisions estratègiques de la companyia, entre les que s'inclouen el tancament de factories del grup Volkswagen. Per tant, diguem...
1: Perquè van tancant 4.
24: Correcte.
1: I això, a Alemanya.
24: A Alemanya. Se suposa que si el govern de Baja Saxònia vol tenir arguments davant dels votants i demés, en algun moment posarà sobre la taula que els sacrificis que es fan a Alemanya també es fan fora. I això és el que té molt preocupats, òbviament, els sindicats, no només Espanya, sinó altres països on hi ha factories. Però aquest és un element fonamental per entendre la dinàmica. Jo crec que hi ha aquest element polític i després hi ha un element que, clar, analitzat nacionalment costa de veure, però Volkswagen, al final el que vol són beneficis, i els beneficis els mira globalment, i Seat és una empresa que ha anat guanyant diners aquest
1: any. Sí, perquè mira, l'estat espanyol presenta molts bons números, 122 milions de benefici el primer semestre d'aquest any.
24: Correcte.
1: És a dir que...
24: Perquè els comptes de les multinacionals són sempre... són absolutament... inescrutables. La manera de calcular com fan els fluxes de coses, un any, si els hi convé, et donen beneficis a un lloc i un altre et donen pèrdues. És a dir que, des del punt de vista global, que és el càlcul que ells fan, en un moment determinat els hi pot resultar rendible deixar de produir a un país perquè el compensen amb els guanys que tenen a un altre perquè el canvi, no?
1: El que sí que és cert és que Cupra ja ven més que Seat a Europa, això sí que és una realitat, i Espanya, però, és curiós, perquè és a l'inversa. Espanya lidera les vendes de Seat, la marca Seat, davant Cupra, i és la tercera marca més venuda, i té el Seat Ibiza i el Seat Arona entre els models més venuts. Clar, la pregunta que trasllado és, davant d'uns cotxes que són els líders en ventes, com es pot plantejar el grup Volkswagen treure'ls del mercat? Uh-huh. O els traurà del mercat quan arribi aquesta normativa que s'han de... És a dir, que Seat d'aquí ja no es mourà, és a dir, no evolucionarà aquests cotxes. Això ja els deixarà morir, com han passat amb d'altres models que amb el pas del temps doncs ja no se n'han fet més.
24: En la situació en la que estem ara, aquesta seria... la situació. Una altra és que, producte de la negociació, producte de que el govern espanyol i el govern català han dit que faran tot el possible, Volkswagen, que això ho fan molt les indústries de l'automòbil, arreplegui ajuts, subvencions, no sé què i tal, i que al final, fent un càlcul de tot, digui, escolta, doncs em surt a compte portar un model aquí.
1: Perquè aquí no hi havia en joc també una fàbrica de bateries... que finalment tampoc es tira endavant, perquè aquí va ser que aquí aquesta alerta crec que va passar una mica desapercebuda, no? La de Sagunt, que
24: s'havia... un senyal...
1: Ja que anaven a fer la fàbrica de bateries i es van tirar enrere, el grup Volkswagen.
24: Sí, i després hem de veure el que estan fent els altres grups per veure que Volkswagen no es mou en un oasis, no? Ford col·loca una part molt important de la seva factoria de València, Bussafes, a uns xinos. Nissan també fa negociacions, Renault incorpora també acords amb els xinesos, és a dir que ja tothom s'està traient una part d'aquesta sobrecapacitat. Volkswagen ha de fer el mateix. Qui diu que a lo millor per cobrir aquest forat que se li obre a Seat, Volkswagen no acaba tenint o buscant o materialitzant un acord amb algun xinès que assumeixi aquesta nova línia de producció? És una possibilitat absolutament clara, però Volkswagen ha de reduir mig milió de cotxes menys dels que produeix ara, i ha de guanyar més diners. Pues això és el que ha col·locat a Seat al creuament aquest de camins, no? Perquè es fa cotxes que dins de la gamma de Volkswagen està entre els menys rendibles, per tant, Seat el que vol és apujar el seu nivell de guany per cada cotxe que ven, i encara que Seat tingui un bon posicionament en el mercat espanyol, un Cupra li deixa molt més marge que un Seat. Dos o tres Seats, ja. I aquesta és la clau.
1: A veure, Joan Torres, sí. Anem a explicar com, del que s'ha anat coneixent, quins models, perquè ja es parla fins i tot no només de factories, sinó de models que poden desaparèixer en un futur.
3: Sí, perquè el pla de reajustament de Volkswagen inclou la reducció, ara ho deia el Manel, d'un 50% dels models actuals que es passaran a vendre. L'objectiu de Volkswagen, diu, és agilitzar els processos productius i reduir costos, és a dir, menys cotxes i també menys opcions de motorització, carrosseria, color, personalització. Volkswagen què explica? Doncs que cada sector del mercat mundial té característiques i preferències diferents. Per exemple, els europeus, diu, que es preocupen més per les emissions i el consum, els asiàtics per la tecnologia, els nord-americans busquen cotxes més grans, tot camins, camionetes, pick-ups, i que com que les vendes els últims anys han canviat, ara ho dèiem, Volkswagen ven menys a la Xina, per exemple, doncs s'han d'adaptar aquests nous temps. Models que desapareixeran aquest any i el que ve, el SUV Volkswagen Touareg, el Volkswagen T-Roc Cabrio, que és una variant descapotable, el monovolum Volkswagen Touran, l'elèctric Volkswagen ID5. Algunes informacions també apunten que es prescindiria de la berlina clàssica Volkswagen Jetta i del SUV de mida gran Volkswagen Taos, dos models orientats sobretot al mercat dels Estats Units. Pel que fa a Audi, per la seva banda, eliminaria els seus models més bàsics, que són l'A1 i el Q2.
1: L'A1 ja està eliminat. És a dir, ja no se'n fabriquen.
3: Ja no se'n fabriquen, exacte, i el Q2 tampoc. I pel que fa a Porsche, que és la marca de gamma més alta del grup, doncs podria deixar de fabricar el Taycan i el Cayenne Coupé.
1: El Taycan, recordem, model elèctric, gran aposta de Porsche, que el deixaria de fabricar, i el Cayenne Coupé. A tot això, el Q2 crec que encara es fa, però pel que veiem també està en la llista negra.
3: I a tot això recordem que pel que fa a Seat, els últims anys ja ha eliminat un reguitzell des de models que ja no fabrica, l'Alhambra, el Tàrrega, el Mi i la Teca. Els dos puntals de la marca espanyola segueixen sent l'Ibiza i l'Arona.
1: Doncs així ens estan les coses. Clar, avui, per exemple, aquest matí el president de la Generalitat doncs ha donat suport i ha garantit els llocs de treball, com també ho ha fet Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia i Empresa. Escoltem-los.
5: La importancia de mantener el sello SEAT y para ello, por supuesto, nosotros pondremos sobre la mesa todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca y este sello.
6: La indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
24: Bueno. De tota manera, encara que volen dir el mateix, jo crec que després del que hem parlat es veu el matís, no? Cuerpo, que potser ho veu més distància, parla de la marca, no? En Salvador Illa, que probablement ho coneix més de prop, diu preservar els llocs de treball i la indústria, no? Perquè, com dèiem al començament, no és el mateix la marca. Jo crec que Volkswagen ja està deixant clar que la marca desapareixerà. El Joan ho ha explicat molt bé amb el tema de les de la quantitat de marques que té i models que té el grup Volkswagen. Això és des del seu punt de vista és industrialment, imagineu-vos, has de tenir una línia diferent, una cadena de producció diferent per cada model, no? I amb la quantitat de models això és un malbaratament de temps, no? Que en termes de productivitat és crític per a la indústria de l'automòbil, que ja està en una competència ferotxa, no? I jo crec que allò de la marca està ja molt difícil. Jo crec que l'orientació ara és veure com s'aconsegueix que Seat faci més coses, a part de quedar atrapada una mica en la dinàmica només del Cupra.
1: No tens la sensació que aquest estiu que hem vist l'Odissea i que comença la pel·lícula amb el cavall de Troia, que amb els xinesos a Europa li ha passat això?
24: Sí, sense cap mena de...
1: És a dir, que cap... van entrar, que hi ha, o sigui, que tothom els hi va donar la benvinguda.
24: Sí,
1: jo crec que ens han fotut la indústria.
24: Sí, a més ja, jo crec que la indústria vista en retrospectiva, clar, sempre és més fàcil, però la indústria no va creure molt al cotxe elèctric en el començament. Van pensar que això... La prova és que quan la Unió Europea aprova una data límit la indústria demana enredarir-la, amb la qual ja és allò de mantenir-me amb respiració assistida ja, perquè realment si em fas aturar-me moriré. En part, grups com Volkswagen havien comès o van quedar atrapats en la dinàmica de que Xina s'havia convertit, la Xina s'havia convertit en el seu primer mercat mundial, era on més venia un grup com a Volkswagen, i com a conseqüència d'això, pues, d'alguna manera va confiar en que per qui arreglaria els seus problemes, però clar, els xinesos van començar a menjar-se primer el seu propi mercat i per tant aquí han acabat de patir. A banda d'això, bueno, pues, era una indústria molt, molt madura a Europa, hi havia molts fabricants en un mercat molt, molt fragmentat, pensem que per 300 milions aquí estaven la majoria dels grans fabricants mundials, estaven aquí i produïen a una escala. Volkswagen tenia a Europa un munt de factories que realment des del punt de vista de l'escala productiva també no tenia força lògica. Bueno, tot plegat, pues bueno, ha portat el que ha portat i és una dinàmica que Volkswagen ara està encapçalant això, abans han entrat altres, Renault ha patit molts ajustos, però veurem encara més ajustos al sector de l'automòbil, perquè continuen produint-se molts més cotxes dels que es venen.
1: Deixant Seat a banda, deixeu-me abordar també, abans d'acabar, l'estat del deute mundial, perquè ahir explicaves, Manel, a La Vanguardia, que des que va començar la guerra a l'Iran, recordem, ja ens hem de remuntar al febrer, i encara hi som, l'interès dels bons que emeten els països a nivell de crèdit ha pujat a tot el planeta. Això vol dir que els governs, crec que això ja ho vàrem explicar en el seu dia fa un grapat de temps amb crisis de deute, han de pagar interessos més alts als inversors que els compren perquè els hi deixin diners. A més, tot plegat va acompanyat d'un augment de la inflació. En aquest context, un dels candidats a les futures eleccions presidencials franceses, l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon, de la França Insubmisa, ha proposat calar foc textualment aquests bons, és a dir, eliminar el deute francès que té comprat el Banc Central Europeu. Mélenchon argumenta que, com que en aquest cas el deutor i el creditor són públics, no té sentit que es segueixin registrant aquest deute. Assegura que fer-ho, si fessin això, desapareixeria el deute, no tindria conseqüències, com tampoc pels operadors privats. No sé què en penses d'aquesta proposta del Jean-Luc Mélenchon.
24: Bueno, és un tema molt, molt, molt complex, no? Molt, diguem, és difícil entomar-ho bé en el context en el que estem ara, perquè realment és, en essència, el que ve a dir el Mélenchon, i hi ha economistes que ho sostenen, és que estem pagant interessos al Banc Central que al final és de tots nosaltres i, per tant, podríem fer desaparèixer aquest deute i, per tant, en el cas de França, el Banc Central té el 20% del seu deute, són 600.000 milions menys i, per tant, en comptes de tenir un deute públic sobre PIB del 115%, passaria a tenir el 80%. La imatge és molt millor.
1: Home, i tant.
24: Es paguen menys interessos. Uh-huh. Els contraris que diuen, bueno, sí, però aquests interessos tornaven a l'Estat perquè el Banc Central, el seu dividendo, el seu benefici, és un guany que es torna a les comptes del Tresor, no? Per tant, l'efecte continua estant el mateix. Però hi ha qui diu que no, que en realitat aquí canvien molt les coses i això obriria una via d'hiperinflació, perquè el que estàs fent és injectar molta liquiditat a l'economia. En essència, hi ha un punt que dona vertigen, i és aquell de dir, bueno, com que el Banc Central crea diner, tothom ho sabem ara ja, no? Crea diner, sí. Donant-li un botonet, tu apretes un botó i dius, he creat 1.000 milions d'euros, no? Perquè el Banc Central actua així, no? Ara no hi ha que imprimir o no s'ha de tenir...
1: Bueno, o no ha d'anar lligat a l'or que tinguis.
24: Correcte. Bueno, pues, llavors, és màgic, és una mena de màgia, i per tant, tal com l'has creat, el fas desaparèixer i ja està, i no té conseqüències, no? Això dona una mica de vertigen, perquè tothom intueix una mica raro això, no? De que et donin crèdit i després es borra i aquí no ha passat res, no? Llavors, això en el que estem, però és veritat que hi ha economistes que sostenen que com el Banc Central pot crear diners i mentre estigui el respaldo d'aquesta capacitat pròpia de crear diners no entrarà en bancarrota, doncs d'alguna manera o pot crear deute indefinidament o en aquests casos podria
1: Fer un reset.
24: Correcte, fer un reset, anul·lar, condonar aquest deute...
1: Clar, però si això es permet i es fa, això, això també d'altres països voldran fer el mateix.
24: Correcte, per Melenchon, clar, el que diu és que això s'hauria de fer com un acord que es faci a tota Europa. Uh-huh. Tots els bancs centrals del sistema de bancs centrals europeu haurien de fer la mateixa mesura i condonar tot el deute. Això també és complicat perquè no tothom té el mateix. Òbviament Alemanya té menys. És la que més ha posat, per dir-ho d'alguna manera, i és la que menys deute té. No tothom està en la mateixa, a la mateixa situació. Ell el que ve, d'alguna manera, ve a argumentar és que hi ha una part d'aquest deute que és fictici, que podria desaparèixer, i que això

0: resta del món, perquè com que la resta del món
1: compra dòlars,
0: correcte, obligat majoritàriament, doncs bueno, te'ls col·loca i ja està. I si vols fer alguna cosa amb els dòlars, en realitat has de comprar deute públic o has d'invertir als Estats Units, no? Però clar, el paper del Banc Central Europeu no és el mateix, no és la FED és la que mana el sistema monetari global. El Banc Central Europeu té una posició molt rellevant, molt important, però està subordinat a la Reserva Federal, que és la que de debò mana. Llavors, imitar o tenir un paper semblant al de la Reserva Federal se'm sembla a mi molt, se'm fa molt difícil de pensar que sigui possible. De tota manera, és un debat que arribarà aquí, perquè a França, al començament amb Mélenchon, li deien, és un truco populista i tal, no va ser enlloc, però al final tothom ha hagut de dir la seva i cada cop està més present en el debat, amb la qual cosa es convertirà en un dels hits de la campanya electoral de les presidencials franceses i en sentirem parlar molt. El problema per l'audiència és que són temes una mica feixucs, que són una mica...
1: No, però és una proposta electoral, àrids, a veure, no? Sí, àrids, perquè jo crec que la gent, com que ara estem amb altres temes, això del deute, la veritat és que tinc la sensació,
0: sí,
1: que la gent...
0: Ho té oblidat, el que passa és que la factura ara, com bé deies al començament, està començant a créixer i com en Trump continuï amb el seu deliri de dir que controla l'estret d'Hormuz i que els iranians estan pràcticament sota terra i que no pinten res i que estan rendits, quan sabem que no és veritat i el petroli continuï pujant, està molt a prop dels $100 al barril, veurem que les taxes d'interès pujaran molt i els estats que estan tan endeutats com estan la majoria dels estats desenvolupats, Europa i Estats Units, la factura creixerà i això implicarà que els governs intentaran reduir altres despeses i això ens recordarà una mica la malamaró social i política del 2008 i anys posteriors.
1: Doncs estupendo. Manel Pérez, moltíssimes gràcies. Encantat. Per acompanyar-nos, igualment.
0: Avui ha estat un dia...
1: Escolta, hem quedat aquí... Sí. Bueno, haurem de...
0: Algun dia trobarem alguna cosa més.
1: Florida. Haurem de, en aquest cas, d'anar a comprar un Seat i, en aquest cas, de reivindicar la nostra indústria. Cosa que, en fi, que potser s'hauria d'haver fet a nivell de país. Repeteixo, Manel, moltíssimes gràcies. Per dir que estigui especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia. Fem una pausa i després tot el món de la tele amb Rocco Eisenhauser.
2: RAC 1. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Hi ha colors que es veuen. El groc es viu en família.
4: A l'Atlètic Terrassa Hockey Club, generacions de famílies compartim el groc i una mateixa manera de viure l'esport des de 1952.
3: Hockey, tennis, pàdel, pickleball, fitness, barre i ara Hyrox i un seguit d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
4: Ara també podeu formar part d'aquesta història. Feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic.
3: Atlètic Terrassa Hockey Club, esports i família des de 1952.
4: Més informació a athc.cat.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
6: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
11: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot

0: el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: Hola.
2: Hola, Ernesto. Són les 6 i 11 minuts. Deixeu-me saludar a aquesta hora el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Anem a repassar com està la tarda. Entre d'altres coses, el Consell de Ministres que aprovarà demà la desclassificació de documents sobre la crisi migratòria de Ceuta. Per tant, veurem com queda Margarita Robles i Marlaska. A veure qui té raó.
3: Exacte, és el que va prometre Pedro Sánchez després d'assegurar que l'Estat, posicionar-se doncs amb Marlaska, no tenia cap informe que anticipés ni la possibilitat ni la magnitud de l'entrada massiva de migrants el 30 i 31 de juliol. Segons fonts del govern espanyol, els documents desclassificats no es faran públics, però fins dimecres al matí. Aquest migdia hem sabut justament que l'Audiència Nacional obrirà també una investigació sobre el col·lapse a Ceuta com un atac greu, diu, a la possibilitat i a la integritat d'Espanya. La jutgessa Maria Tardón creu que s'ha pogut cometre delictes que comprometen la pau o la independència de l'Estat i posarà el focus en quin paper hi va tenir el Marroc i també investigarà, però, la resposta i la gestió posterior del govern espanyol. A casa nostra, els sindicats educatius mantenen la convocatòria de vaga per demà, coincidint amb l'inici de curs a les escoles i instituts. Salvador Illa ha demanat aquest matí que es respecti el dret a l'educació, ho ha dit en una entrevista a 3CAT, que no ha agradat gens als sindicats. Intersindical, per exemple, lamenta que precisament el que demana el govern és el que el mateix executiu ha deixat de banda, ho ha dit a RAC1 el portaveu Marc Martorell.
4: Aquestes paraules de president Illa són les paraules d'algú que no ha mogut un dit per evitar que aquesta vaga tirés endavant. Està anunciada des del mes de juliol. No hi ha hagut ni un sol contacte de la conselleria amb els sindicats. I haver respectat el dret a l'educació dels nostres infants és aquest govern. I si els mestres i docents del nostre país han de manifestar i estem fent un esforç enorme per lluitar precisament el dret a l'educació de tots els infants del nostre país.
3: I mentre els mestres pressionen, el govern demana temps per negociar. Ella ha fet autocrítica, però demana també als sindicats un parèntesi per mirar de refer ponts. I com a gest inicial ha anunciat un programa per fer front a la calor a les aules. I una dada, els judicis per delictes lleus a Barcelona ja es fan en 10 dies. Són principalment furts de menys de 400 euros i delictes lleus d'amenaces, coaccions i lesions. El Tribunal Superior de Justícia i el Departament asseguren que les mesures que es van engegar l'any passat per agilitzar aquesta mena de delictes estan fent efecte. Es va acordar obrir 4 jutjats penals de reforç i el que més està funcionant és el que s'ha encarregat d'aquests casos, els anomenats judicis immediats. Si s'havien arribat a programar gairebé a 9 mesos vista, ara l'agenda s'ha alliberat i, per tant, és qüestió de poques setmanes. Això pot fer, però, que aquest jutjat de reforç per judicis immediats pugui desaparèixer. En canvi, les sales extres per judicis ràpids, de moment, sí que es mantindran, serveixen per delictes una mica més greus i són claus per lluitar contra la multireincidència. En aquests casos, s'ha passat de programar a un any i mig vista a tenir judici ara, entre els 4 mesos i l'any.
5: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
3: I pel que fa al temps, un dia més la calor ha tornat a ser molt intensa per l'època i s'ha arribat als 39 graus a la Conca de Tremp i el Pla de Llei del Sol continuarà dominant, però es combina amb algunes nuvolades que demà guanyaran protagonisme i descarregaran els primers xàfecs de tarda a la meitat nord del país. De cara a dimecres arribarà una tongada de pluges més important i podria haver alguns aiguats, sobretot durant el matí i el migdia, molts punts de la costa i el prelitoral.
2: Doncs gràcies. Espera't, que tinc aquí...
6: Què tens?
7: Què ha passat?
6: Què ha passat?
7: Què ha passat?
6: Què vols?
2: No sé, saps allò que...
1: Sí, ho sé.
2: No, que se m'ha desquadrat tot el que tenia, no sé exactament. Anava a saludar l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Gràcies, Jordi. Amb els esports tenia aquí els apunts, però no sé, m'han desaparegut. A veure, de què parlarem aquesta tarda?
6: Home, disseccionarem aquesta gran victòria del Barça a València el dia d'ahir, amb molts noms propis. Tenim el míster Lluís Carrera, que no sé si el tenim il·lusionat després de 17 gols en 4 jornades. La il·lusió que sembla que va creixent. I explicarem que Eric García podrà jugar ja el cap de setmana.
7: Menys mal.
6: Que no jugarà dimecres perquè, si recordeu, el van expulsar l'últim partit de Champions contra l'Atlètic de Madrid, una d'aquelles expulsions dubtoses de la temporada. Home, però sí, el Barça va acabar al carrer amb aquelles expulsions. Doncs per això no jugarà. Haurà de jugar amb màscara a partir d'ara, això sí que és veritat. Per tant, torna aquell Eric amb la màscara. I parlarem del Madrid, perquè avui ha parlat...
8: No cal.
6: Avui ha parlat Mourinho i ha parlat Mbappé. Tots dos amb un discurs... No us avanço res, discurs contundent, fins i tot un punxolesc, i per tant, avui sí que podrem dir que Mourinho ha tornat, aquell Mourinho en estat pur, i us fem la pregunta del dia...
2: Vinga, anem a la pregunta del dia. Quina és la pregunta del dia?
6: Doncs mira, avui la pregunta del dia als stories d'Instagram és: quina versió de Mourinho us agrada més? Hi ha tres versions de Mourinho. Primera opció, la versió del Xaiet, que és la que hem vist un mes, tampoc l'hem vist gaire més dies.
7: No te'l creus, no te'l creus.
6: La versió del Porqué.
7: No, m'agrada.
2: Que aquesta és la que ha tornat avui.
6: És la versió
2: del Mourinho.
6: En estat pur. O la versió culer.
7: No, tampoc te'l creus.
6: És l'altra versió de José Mourinho.
2: Bueno, culer, d'això ja fa molts anys.
6: Sí, però ho era.
2: Sí,
6: i molt.
7: Deia que ho era.
2: Bé, com tenim les votacions?
1: Jo us dic les votacions, sí, Tenim un 8%,
2: 8%,
1: un 18,
2: 18
1: i un 75.
2: 75.
1: Sí, que està claríssim.
2: Bueno, està claríssim que es creuen la versió culent. Dit això...
1: No.
6: Cau millor del que ens pensem,
2: Bueno, no ho sé, ja veurem.
6: Hi ha un xup-xup
2: et cau bé a tu, que tens la síndrome d'Estocolm, però claríssim, perquè has entrat de ple amb el... Com que no el vas viure a l'època Guardiola. No el vas patir en el frec-a-frec, en la que era el Guardiola Mourinho, Guardiola, doncs ara et cau simpàtic i estàs
6: amb...
2: Estàs seduït per aquest nom Mourinho.
6: Jo tenia 11 anys, amb 11 anys.
2: Sí, no el vas
7: patir. No tenies el cap fet encara.
2: No el vas patir.
8: Massa petit.
6: Va, doncs dic que ho ve.
9: El puto jefe, el puto amo, el que más sabe del mundo...
2: Exacte. Doncs després en parlem.
6: Fins ara.
2: Gràcies, Arnau. Deixeu-me saludar ja Rocco Eisenhauser.
10: Què tal?
2: Que
10: bona tarda!
11: Molt bé. A veure... Tinc molt de safareig.
2: Vale, escolta...
11: Tens molt de safareig.
2: Tens safareig de RAC1. Tens safareig de 2CAT.
11: No, de 3CAT.
2: Bomba.
11: De programes nous.
2: De programes nous de 3CAT.
11: Demà es fa la presentació. Tinc un safareig. Atenció a la gent que busca feina, perquè hi ha una vacant en un programa de televisió.
1: Sí. De què, però?
9: Ai,
1: de
9: per
1: què?
9: Favor.
1: Clar, hem de saber de què.
11: Bueno, però vaig ja amb el tema o no?
1: Ah, no ho sé.
11: Ah, no sé si anem a publicitat o no, Toni.
1: Com que has llançat l'AM, dic no sé de què és.
8: Jo estic jubilat, jo ho puc fer jo.
11: Tinc tanta cosa que quan tu em diguis, Toni, començo. Així que tu mateix. Deixa'm també comentar-te també que avui ha començat la nova temporada.
2: Sí, ara m'ho expliques.
9: Ah. Respira, Rocco, respira.
2: Tot això m'ho expliques perquè... No, ens està arribant un comunicat que posarà ordre a tot un seguit de comunicacions que estan sortint al voltant de RAC1 i tan bon punt la Xènia Lomo me'l faci arribar, us el llegeixo. Abans, però, parlem de l'Atlètic Terrassa.
1: Sí, senyor, perquè Terrassa. Hi ha colors que es veuen a vegades que us agraden tant els esports i el groc es viu en família. Des del 1952, això, senyor Marcelí,
8: 52.
1: Fa anys, per vostè no és res.
8: Correix.
1: Generacions de famílies comparteixen el groc i una manera de viure l'esport a l'Atlètic Terrassa Hockey Club, on podreu descobrir entre hockey, tennis, pàdel, pickleball, natació, fitness, barre i també Hyrox.
8: L'hockey, sí.
1: És el hockey en aquest cas.
8: Hockey.
1: Formeu part d'aquesta història, feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic. Atlètic Terrassa Hockey Club, esports i família des del 1952. I apunteu, si voleu, al correu electrònic, digui.
9: No, digue-ho tu.
1: El correu electrònic no, sinó la pàgina web, que és athc.cat. O sigui, que seria Atlètic Terrassa. I ja ho teniu, Hockey Club. Per tant, si voleu seguir-los, el groc és el color que us guiarà.
9: Sí.
1: què és
2: doncs,
1: a dir? Què passa?
2: No, doncs ara ja podem entrar en matèria d'un seguit d'informacions que han anat apareixent durant aquesta tarda a través, entre d'altres mitjans, a través del mitjà Comunicació 21,
11: sí,
2: que és qui ho ha publicat, i ara sí que, Rocco, estem en disposició d'explicar tant a nivell intern, a nivell de grup, com també als oients que puguin estar interessats, els canvis que viurem en les properes dates aquí a RAC1.
11: Sí, perquè hi ha canvis en la direcció de la casa. La que va ser directora de RAC1, la Valeria Carbonell, deixa...
2: La que ha estat?
11: Ha estat, sí, sí, fins ara.
2: No va ser, ha estat fins avui.
11: Deixarà el càrrec de directora de RAC1, i també el Xavier de Pol, que se l'encarregava de la direcció general del Godó Media. Hi ha canvis en aquesta direcció. Òscar Rodríguez és el nou director general de Godó Media, que ocupava el lloc de Xavier de Pol, i, atenció, Francesc Cano és el nou director de RAC1 i RAC 105. Recordem que Francesc Cano és la persona que en aquests moments dirigia la Manchester, la productora catalana, amb diferents formats, ja sigui en televisió, ja sigui en ràdio. Francesc Cano, que havia sigut també director d'informatius de Catalunya Ràdio, amb una àmplia trajectòria, serà el nou responsable de RAC1 i RAC 105. I com us he dit abans, Òscar Rodríguez i serà el nou director general de Godó Media, que se n'encarregarà doncs, de les direccions generals de La Vanguardia, de Mundo Deportivo. És a dir, té molta feina, i des d'aquí els donem la benvinguda i poca cosa més a dir. És a dir, hi ha canvis a la direcció. Com passa en qualsevol empresa del món, tu.
2: Sí, sí, no.
11: És a dir, que ens hem d'acostumar...
2: Ho dic perquè ha vingut el Rocco molt nerviós, què podem dir, què no podem dir. Estàvem discutint la jugada de què és el que fèiem i què explicàvem i què no explicàvem. Jo el que sí que... Quan ha arribat a les 6, sí que li he dit que oficialment el que coneixia, perquè aquest matí Eulàlia Carbonell s'ha acomiadat de la plantilla d'aquesta emissora, i després de les especulacions, o si més no, de la publicació d'una publicació seriosa i professional com és Comunicació 21,
11: sí,
2: quan ha publicat el nom de qui seria el substitut d'Eulàlia Carbonell, que és el de Francesc Cano, evidentment li donava tota la credibilitat, però necessitava jo, en el meu cas, la confirmació d'aquest nom com a nou director per part de l'empresa on treballem, i aquesta confirmació ha vingut donada fa uns minuts per part de qui ha estat fins ara i qui serà fins a l'1 d'octubre el director general de la ràdio, que és Xavi de Pol. Ha vingut confirmada, com dèiem, la substitució de Francesc Cano per l'Eulàlia Carbonell, i també aquests dos noms que comentàvem, que és el del Òscar Rodríguez com a nou director general de Godó Media, i la substitució i la marxa també de què ha estat fins ara aquest director general de Godó Media, que ha estat el Xavi de Pol.
11: El trobaré a faltar, el de Pol,
2: Doncs aquesta és la notícia d'aquesta hora de la tarda. Ja procediré a fer els comiats quan correspongui.
11: Sí, perquè això és a partir de l'1 d'octubre,
8: Ah, l'1 d'octubre.
11: Sí, això comença l'1 d'octubre.
8: Que hi haurà pastes, que hi haurà pastes.
2: No sé.
11: Tu amb el Cano vas coincidir, no?
8: Per la rebuda.
2: La rebuda. Em pensava que era el comiat.
8: Bueno, si volen fer pastes per comiat,
2: home,
8: també.
2: No, li dic perquè...
11: Sí. Unes pastes de comiat.
2: Es poden fer unes pastes de comiat i de benvinguda.
11: Sí.
2: No, vull dir que mira...
11: Que això, malia, deia que dir, això seria... Et preguntava que tu vas treballar amb el Francesc Cano, no? Vas coincidir a l'època de Catalunya Ràdio, quan era cap d'informatius?
1: Quin any era?
2: Clar, això ara hauríem de mirar.
8: Francesc
2: Cano va ser director d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb ell tinc una excel·lent relació i serà, evidentment, benvingut en aquesta casa com tots els...
11: Vaig parlar dijous amb ell, mira, no em va dir res.
8: I no em va dir res.
11: No em va dir res.
2: És un home discret. És un home discret.
1: Sí. Mira, l'any 2012 va ser nomenat cap d'informatius.
2: Doncs aleshores no vam coincidir perquè nosaltres...
11: 2005, no?
1: Del 12 al 22.
2: Vàrem canviar, varen fer el canvi a RAC1 el 2005, per tant, exacte, no varen coincidir. Però en tinc molt bones referències amb ell.
11: Sí,
2: personalment, tinc una bona relació, per tant, repeteixo, sigui benvingut. I a l'Òscar Rodríguez, doncs...
11: pertany al grup.
2: Pertany al grup, però no hi,
8: no
2: he tingut
11: no li poso cara, jo.
2: una relació. Yeah. Per tant, doncs també benvingut, sí, bona feina. I repeteixo, com que aquestes coses s'han de meditar i s'han de pensar, sí, sí, el comiat de l'Eulàlia Carbonell i del Xavi de Pol, doncs me'l reservo per quan ens acostem a l'1 d'octubre, si et sembla, doncs fem les coses bé, sí, i no d'una manera precipitada, perquè tal com em va dir el meu primer director, no hay mejor improvisación que la preparada.
8: Muy bien.
2: I com que ara mateix no tinc res preparat, perquè tot això ha estat un impacte rere un altre d'aquest dilluns, quan he tornat a la feina...
11: La cara que m'ha posat el Toni quan he entrat a l'estudi, com dient, què fem?
2: Sí, sí, he pensat... No, clar, com que Comunicació 21 s'havia avançat, he pensat a veure com ho gestionem.
10: Però aquest programa no ho feu tot improvisat.
2: Doncs no, doncs no, certament no.
8: Bé, hi ha papers i tot.
2: Bé, doncs repeteixo, sí, els comiats i...
11: Molta sort als que se'n van i bona sort també als que entren.
8: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé, Roncer. Exacte.
8: Quedant bé.
11: És veritat? Sí,
8: la qüestió és quedar bé amb tothom.
7: Sempre tan atrevido, Rocco.
1: Presumptament, Rocco?
11: Ara hauré d'investigar on se'n va el Depol.
1: Clar, home.
11: Clar. Perquè se'n va... Aquest segur que se'n va a algun lloc important.
8: Què vols dir?
11: Que se'n va a algun lloc important. El de Pol,
8: què vols
11: una cosa
8: dir?
11: Té, que no és tonto. És ben, ben espavilat.
8: Fixa't.
11: És de números, eh? Sap fer els números com ningú, eh?
8: Fixa't. I... Què vols venir dir? Però què vols venir dir?
11: És un crac amb els números.
8: Però què vols venir dir?
11: Jo recordo una vegada una cosa que...
2: Bueno, a part dels números, vols dir que...
11: No, és molt... És molt...
8: Té vista.
2: Que sí, ja, sí. Vols dir que...
8: Sí, té vista, té vista.
11: Té vista, té vista.
8: Sí, sí.
11: Té vista. No, que és bo amb els números. Si una cosa té, és... Et fa la declaració de la renta, però ràpid.
8: Te la fa?
11: Sí, sí.
8: A tu?
11: Ah, no, a mi no me l'ha fet. Però m'han parlat que és un coco de persona.
2: I a mi, a nivell personal, ja ho diré quan toqui, però a nivell personal, sempre el seu tracte ha sigut exquisit, extraordinari, i sempre, tota la vida, li estaria agraït per moltes coses, però entre elles, quan vaig estar de baixa pel meu linfoma, el comportament del Xavi de Pol va ser... esplèndid, i sempre ha sigut així. Per tant,
11: i és molt proper.
2: És molt bo amb números, però com deies, millor persona.
11: És molt proper amb la gent, perquè aquí moltes vegades parlava amb el personal, t'agafava una abraçada sense problemes, era una persona molt propera, i jo d'aquestes coses s'han d'agrair.
2: Però repeteixo, el comiat el faré quan arribi el moment de fer el canvi. Bé, dit això, deixa'm preguntar-te pel que ha passat a Alemanya, perquè clar, avui és el tema.
11: És el tema.
2: Tu que tens mil directe amb Alemanya...
8: Que ets de la Saxònia.
11: Jo vaig estar a Alemanya...
2: Ja es veia venir, això.
11: Jo vaig estar a Alemanya fa uns mesos, i a mi la gent amb què vaig coincidir, i gent família i amics, em van dir que el país no funcionava bé, que no estava funcionant bé, que estaven molt decebuts, que es notava que la gent estava deprimida, que el govern no estava donant solucions a absolutament res, que tot eren males notícies... i que el país necessitava fer una reforma en tot. Carreteres, ponts, que s'havia deixat a Alemanya, s'havia deixat oblidada durant molts anys.
8: La Merkel.
11: Sí, perquè va tenir un ministre, que era aquell senyor Schäuble, que anava...
2: Sí, el ministre de l'austeritat.
11: De l'austeritat,
2: que
11: també va fer austeritat a Alemanya. I no va invertir i posar pasta. I llavors, una de les coses que els alemanys sempre se sentien orgullosos era que els trens arribaven puntuals. Ni això funciona a Alemanya.
8: Què dius ara?
11: Ni els trens arriben puntuals.
8: Fixa't.
11: Ni els trens.
8: Fixa't, Alemanya, eh? Alemanya ja no va, eh?
11: I és bàsicament un càstig, Toni. Fixa't. És un càstig a la CDU, perquè en l'especial d'ahir de les eleccions a la televisió alemanya que jo vaig estar seguint, explicaven que havia un tant per cent molt alt de gent de la CDU, que de votants... que havien votat
8: els altres
11: a Alternativa per Alemanya.
8: Fixa't.
11: I també, fixa't, els socialistes. Havien votants socialistes que havien votat sempre a la SPD, que van dir que se passaven a l'Alternativa per Alemanya. Per moltes raons. Una d'elles, perquè era un vot de càstig per al país. No funciona, i a més, són tot el dia males notícies. I amb el tema de l'automòbil, tres quarts del
8: mateix.
11: I a més, la percepció de que la Unió Europea no està fent suficient, no està lluitant pels interessos d'Europa. i aquí els xinos estan arrentrant amb tota la...
2: En parlàvem amb el Manel Pérez, del futur de la indústria automobilística europea.
11: Sí, sí. Que... cada setmana veig el rànquing dels vehicles que més es venen i tots són xinos.
2: Sí, sí. Bueno,
11: perquè, clar, ens anem...
2: A nivell econòmic és impossible de...
11: És impossible,
2: de
11: efectivament. Perquè el ciutadà, per molt europeu que sigui o per molt alemany que sigui, mira la seva economia i si un cotxe xino que també fa el mateix que un cotxe alemany, encara que el millor per altres coses, li agradaria comprar-se un cotxe alemany, però si val dos vegades menys que el cotxe xino, se comprarà el xinès. Llavors els alemanys...
8: Però mira Trump ha posat aranzels. I aquí no fan.
11: Bueno, doncs això. Veurem què passa en els altres landers, però hi ha eleccions, crec que molt properament també hi ha un altre lander que va acabar eleccions. Però bueno...
12: I a Espanya veuràs.
11: Escolta'm,
2: ara començo a rebre missatges d'excompanys de Catalunya Ràdio. Fem-me la pregunta. El Cano, director...
1: Doncs sí.
11: Hi ha un amic meu que l'ha trucat i no agafa el telèfon.
2: Ja els estic dient que sí, però estan com...
8: Com a suspesos.
2: Sí, sí.
11: El Cano se'l va veure aquesta cap de setmana a la Costa Brava.
2: Bueno, jo també estava a la Costa Brava.
11: No el vas veure?
2: No, perquè...
1: No,
2: he passat el cap de setmana amb Ramull, vull dir que no amb aquesta calor...
11: Però no estava de vacances, estava de reunions.
2: Ah, doncs estava reunit. Aleshores, encara és més difícil de trobar-me'l.
11: Ai, quina calor, poseu l'aire, per favor.
1: Ja està posat, Rocco.
12: L'acabo de posar.
11: A veure, hi ha un...
12: Escolta, que això triga una mica, no em miris amb aquesta cara assassina.
2: És que tot el dia esteu tocant l'aire.
12: Però si llons aquells que tens fred, llons fa calor.
2: No, ara fa estona que no... Ara fa una calor que no
11: sé si sí que tens calor. Home, i tant, no, mira.
2: Em suen les mans.
11: Sí, tot, ho suen.
13: Calor és força bo.
2: Em passo el dia suant.
1: Com sou, també.
11: Bueno, ets suís. Canviem de tema.
2: Ara obriré una investigació. Qui ha decidit pujar la temperatura?
8: Jo, a mi no,
1: jo no ho toco. No,
2: algú d'aquí.
1: Això ho toca l'Oriol sempre.
8: Aquest aparato, no sé quin és.
2: Pues no toqueu la temperatura,
1: no, però
2: per favor.
1: Ho toca l'Oriol quan pues
2: que es toqui
1: és un ànima.
2: Que les castanyetes.
1: No. Que és pobre, bé, que porta les teles i els aires i tot.
2: No, això sí, però si és que de cop i volta ha arribat una onada de calor.
12: Perquè no hi ha terme mig en aquest aparato.
2: Bueno, ara quan arribi el Cano això ho arreglarà. Va, què més?
8: Posarà un canó d'aire fred.
11: Bravo.
1: Home, no ho havia entès, bravo.
8: No ho havia entès.
11: Sí, jo...
1: M'imaginava un canó,
2: li
1: juro.
2: Eh?
1: No, tapada no, m'he imaginat que fos algú de Catalunya Ràdio, dic que la millor allà tenien una cosa, jo què sé.
11: Demà presenta...
8: Allà teníem coloms morts. Allà hi havia coloms morts. Allà on agafaven l'aire condicionat.
11: Va, a veure, borsa de treball pels catalans, atenció, digues, perquè hi ha un programa que busca...
1: Què?
11: En aquest cas seria busca meteoròleg o metròloga.
2: Serà meteoròloga.
12: Meteoròloga.
2: No metròloga.
11: Seria
2: un nou ofici.
11: No.
2: Metròleg. O metròloga.
1: Metròleg, no sé què podria ser.
2: Meteoròleg. O meteoròloga.
1: Meteoròloga.
2: Perquè meteoròloga...
11: No, he dit metro, no, és meteoròloga.
8: Home del temps,
2: meteoròloga.
8: I dona del
2: meteoròloga
8: temps.
2: Seria un expert amb el metro.
8: Metro.
2: Que es dedica al món de controlar els metros. Sí. O del metratge del que és la cinta.
11: Doncs Aerocity s'ha quedat sense el
2: Com?
11: Seu meteoròleg.
12: Què me diu?
11: S'ha quedat i estan buscant un... I a més, o una.
2: Atenció, perquè Martí Oliveres s'està oferint, eh?
11: Sí.
2: Martí Oliveres s'ofereix com a meteoròleg d'Alfons Arús.
11: I només us puc dir una cosa. Han fet una oferta a una persona d'aquí.
2: El Martí Oliveres...
1: Clar, el Martí donaria molt bé per la tele.
2: El Martí...
12: La Bel Caral hauria de ser, tocant-se la panxa.
2: Això sí que donaria...
12: Home, clar.
1: Com ho faria?
12: Es podria dibuixar un sol a la panxa i anar fent allà.
2: Cada matí, eh? Cada matí amb l'Arús, cada matí fent el número amb la panxa.
11: Va estar a l'època de l'Arús, que estava a 8TV, ell corria per allà. No, però aquesta persona d'aquí de la ràdio...
2: Jo sé qui és.
11: Sí?
2: No,
11: ha dit que no.
2: Ho sé qui és perquè ja fa uns anys hi va col·laborar.
11: Sí.
2: No? Doncs,
1: sí. Home, ho dona.
2: És normal, és normal que
8: esclar,
2: el truqui.
8: Esclar, lògic.
2: Però obrint el ventall...
12: La Bel Caral.
2: Tens el Martí Oliveres, tens la Bel Caral
12: amb
2: la panxa... Tens...
11: Martí Oliveres farà tele també ara, eh?
2: Sí, a 2CAT, no?
11: Sí,
2: no,
11: sí, sí. Han trucat.
2: Sí, sí, bueno, és que clar...
11: Estarà d'una a dues.
2: És que aviat es dirà Dorrac. RAC 2. Bueno, però mantenint el nom 2CAT, 2RAC.
8: RAC 2RAC CAT.
11: Espero que el Francesc Cano no tingui problemes de que
1: tinguis
11: el programa aquest de la 2CAT, no?
2: Bueno, no ho sé. Ara anem a morir.
1: Catacrac.
2: Que per cert... Moment que segueix el concurs de noms, que no han acabat el moment parvulari. A veure, ja heu acabat ja? O... Ja està o no?
8: Però em pensava, és que ens passàvem que no ens senties.
2: No, és que ja havia passat full, saps?
11: Bueno. Bé, què us anava a dir?
2: Home, has dit que venies amb un sac de coses.
1: Dic que d'una a dues el Martí Oliveres farà una cosa.
11: Doncs aprofito que parlem del 2CAT.
7: Sí.
11: Pel programa del Toni, que comença aquesta temporada, el mes de setembre comença el seu nou programa.
2: No, el mes de setembre no comença.
8: Ah?
11: No, però
2: ja... Hauríem d'actualitzar-ho. Perquè la grella del 2CAT comença a l'octubre.
11: Sí, però es comença a gravar el programa.
2: Sí, però no. És que sí, és molt enrabassat. El món de la televisió...
11: Si m'han donat una data a mi per la gravació...
2: Bueno, hi ha una gravació...
8: No ves que tu saps això.
11: En qualsevol cas, la gent que vulgui anar a veure el programa del Toni, vale. Públic,
2: sí,
11: arroba,
2: que per cert,
11: visiona.tv,
2: sí,
11: el trucaran quan estigui ja preparat aquest programa, que ara no sabem ara quin dia gravem, o es grava...
2: Grava el primer... És que és molt complicat.
11: Ja, és que si ho explico el tot, primer... ho explico tot.
2: Veure, no, aquí tinc unes dates. No, és que el primer es grava el dia 21 de setembre,
11: exacte, és la data.
2: Però s'emet una mica més tard.
11: Sí, però és igual. La gent que...
2: Uns mesos més tard.
11: Bueno, doncs val, d'acord.
8: I això?
2: No m'ho facis explicar.
11: És el programa 13, és l'últim.
2: És el món de la tele. Món de la tele, a la que hi entres, t'adones de per què collons he entrat novament al món de la tele.
11: Home, t'ho passaràs molt bé.
2: Perquè... Hi ha unes dates que ja no són, i doncs això va... Sap?
11: Bé, però es grava el setembre.
2: Es grava el 21 de setembre, però ho veureu pràcticament...
8: El desembre.
11: És a dir, que la gent,
8: desembre.
11: És a dir, que la gent que estarà amb màniga curta, amb bronzejat...
2: No, home, ja els hi hem dit que hauran d'anar... Els primers programes hauran d'anar amb màniga llarga.
1: Ostres, és el que t'anava a dir, heu d'anar tapant...
11: Clar,
7: que l'aire condicionat estigui ben fort.
11: Bé, doncs public@visiona.tv, el programa del Toni que us començarà a gravar...
2: Que ara la meva dona ara desperta, perquè ja sempre diu en un món paral·lel, i ara m'envia un missatge... El Cano, director de RAC1...
1: Que no li sembla bé?
8: Digue-li si li
2: està,
8: sembla
2: només bé. Només fem preguntes. Ara se n'ha assabentat. Bueno.
8: Però digue-li si li sembla bé o no.
2: No, sí, home, sí. El Cano la va... Ja et dic. Va tenir tracte amb ella. El que et dic, ara ve la pluja de preguntes. De gent de Catalunya Ràdio que et pregunta
8: a tu,
2: la confirmació de...
8: Claro.
2: Sí, sí, podem donar-la per feta, aquesta notícia.
8: Sí.
11: No, a mi em consta que a la Manchester han estat molt contents amb ell, perquè, a més, és un bon gestor. És el que se m'ha dit a mi de dins de la casa.
8: Si està amb el Guardiola, Manchester amb el Guardiola.
11: I la persona em va dir...
2: Si és un bon gestor, ja tens molt de guanyat aquí, en aquesta casa.
11: No, a mi una persona molt important
2: perquè
11: de la
2: Manxa... Perquè hi ha passat gent mal gestora han sortit en catapulta.
11: Com qui?
2: Home, no em facis dir noms.
11: Home, a prescrit ja.
2: Eh?
11: A prescrit.
2: No, a prescrit no puc dir-se com... Perquè, però hi ha gent aquí que ha vingut i, s'han generat pitjors forats que el d'aquí
11: del Puiget.
1: També està bé que sigui llicenciat en periodisme, que hagi fet programes, que hagi estat director d'informatius, que hagi tocat el mitjà...
8: I ha torejat molt bé l'Ortega Cano.
1: Com ha torejat bé?
8: L'Ortega Cano.
2: Ui, segon acudit de la tarda. Mora meva.
12: Que pagaràs, que pagaràs.
2: Això ho han fet tots els directors. Uns amb més gràcia i d'altres menys.
12: Aquest pot clavar la puntilla.
2: També hi ha hagut directors que també...
11: Recordem que el
8: que és tocada.
1: Jo crec que sentint els seus acudits té unes ganes boges de començar,
8: Qui?
12: Cano? L'Ortega.
2: Jo crec que el Cano, si està escoltant el que estem fent, jo crec que serem els primers a caure de la grella. Perquè el nivell és...
8: Jo crec que serà el primer a dir... Sabeu què?
2: És baixíssim.
8: Quasi que no vinc.
11: El de Pol era molt fan de la secció del Iaio.
2: Sí.
11: Coses bones. Baixava expressament a veure.
2: Xavi de Pol baixava, a veure la seva secció, coses meves.
11: I reia,
2: I miri vostè.
11: I reia.
2: El pes que té Xavi de Pol... en aquest programa, i a RAC1, que jo vaig carregar-me la secció i no s'ha tornat a fer.
7: I ara ell marxa, per culpa d'haver-te carregat la secció.
8: Ara.
7: com a càstig.
2: Això es demostra amb la llibertat que hem treballat, perquè a ell li agradava la secció, m'ha dit, torna a fer coses no estigues.
8: Sí.
2: És que això està...
14: Ja està desfasat. Està desfasat.
12: Bueno, está away, está soleto.
2: Está away, li vaig dir. I em va dir, i mira, m'ho va respirar.
11: Fes una cosa, prova un dia, fes-li un especial, a veure com va el minut a minut.
8: Quin minut?
12: Coses meves.
11: Ja està, prova-ho un dia. No saps mai,
2: avui no va malament.
11: Veus? Bé, entrem en més coses.
2: El minut a minut.
11: El minut a
2: perquè
11: minut.
2: La setmana passada...
11: Va anar malament.
2: Vaig estar a punt de tirar-me de la... De la 22.
11: De la 22. Ah. Bé, entrem...
8: Però què va passar?
11: És impossible continuar, això és impossible.
8: Això no tirava. Sí, sí.
2: La setmana passada, si seguíem així, hi anava la Carbonell, el Depol i jo darrere, eh?
11: Malament va anar el rendiment la setmana passada.
2: Debacle,
11: la meitat de la gent estava de vacances.
2: No, sí, mira, aquest discurset te l'estalvies, que ja me l'han explicat alguns.
11: Però han tornat tots, no?
8: Però quina cadastro.
2: Bueno, va.
11: Han tornat tots, dic.
2: No, han tornat uns quants. Va, vinga, altres
11: temes. Doncs ja ha començat la temporada a TV3 també, perquè avui han tornat tots. Sí, estava la Melero guapíssima, eh?
8: Amb un vestit vermell. La mujer de Rocco.
11: Exacte, preciosa. Estava molt bé, els continguts m'han agradat molt.
2: Els ha costat tornar, eh?
11: Sí, efectivament. Us ha costat, sí.
2: Canvia la tele, a la corporació no hi ha canvis, no?
11: Tenia que haver... Sonava molt algun moviment abans de l'estiu, però m'han dit que no tocaven a ningú.
7: Però no deien que el Miquel Calçada, el Maremoto, que anava a Catalunya Ràdio Director, que va anar a judici i unes històries.
11: Ui, no
7: vas explicar?
11: No barregem coses. Doncs ha començat l'Ostrell amb el president de la Generalitat.
2: Sí, que l'ha estat esperant allà a la plaça Sant Jaume, m'ha fet un vídeo.
11: Sí, ha fet un vídeo. Sí.
2: Ara...
11: Ara, hi ha algú en el directe ha tocat algun cable.
8: Vaja.
11: I s'ha sentit un patec allà.
8: Vaja.
15: Una mica ja es veu el món que pot venir si no tenim les idees molt clares i no sabem...
16: És la lluita per la supervivència, la lluita d'Ucraïna, per supervivència, la lluita de...
2: Bueno, això a vegades... És que passa a tothom, eh?
11: Sí.
2: Vull dir que és tremendo, jo.
11: Ah, no, doncs el Comarques, per exemple, també ha tingut problemes... no l'has vist, que tu sempre el segueixes, el Comarques?
2: No, avui no... Bueno, és que avui he estat molt distret.
11: Clar, no, home, t'ho diràs, si estàs distret.
2: Saps?
11: Espai del temps.
2: Home, s'ha acomiadat la directora, doncs hem estat per la directora, no pel Comarques.
11: Sí, doncs el Comarques també ha tingut problemes, en aquest cas de so.
17: Fans en Magnesi i Ajuaganda d'Anna Maria la Justícia patrocinen aquest espai.
8: Hola.
18: Ai... Ha començat la jornada a de tot el país i també a les nostres càmeres recollint com el cel i el cel, primera hora del dia, amb alguns núvols de Tortosa, on la mínima també ha estat ben elevada, com a Vilanova i la Geltrú.
11: Així tota l'estona.
2: Avui, demà, encara en tindrem, però dimecres se'n va.
11: Per arreglar el problema d'això.
19: Los datos son espectaculares.
11: Ara el Rojo Vivo.
19: La mayoría absoluta a la extrema derecha alemana.
20: Alternativa por Alemania. AFD ha arrasado, como decías, Antonio, en esas elecciones regionales donde han obtenido nada más y nada menos...
11: Bé, i per acabar de rematar...
2: Bueno, el que està clar és que estem començant la temporada perquè tot va... Tot s'ha d'ajustar.
11: Sí, recorda una vegada una frase lapidària que va fer Sardà amb Cròniques Marcianes, començant la temporada... que el Salvador, el Jorge Salvador, no va posar unes músiques, es va girar, el va mirar perquè estava allà dalt penjat, li va dir...
2: Espera, posem una mica d'eco, posa una mica d'eco, allò el Xavi, què va dir? El Cerdà, què va dir?
11: Esto va a ir toda la temporada así. L'altre va posar les piles. Li va enviar una mirada i una frase lapidària que l'altre es va posar les piles ràpid, eh? Mira ara. Un dels jefes de la tele d'aquest país.
2: No, ja t'ho dic jo que...
11: Més problemes tècnics. El TN Migdia. Amb la Marta Bosch. Ara en parlarem de la Marta Bosch perquè jo crec que la tenen poc aprofitada. Està molt desaprofitada la Marta. Atenció que li va passar avui el directe.
21: L'Europa ha denunciat un nou cas de repressió policial desproporcionada cap a un aficionat seu que lluïa una estelada en el partit d'ahir al camp de l'Alcorcón. El govern espanyol defensa que l'actuació policial no va tenir res a veure amb cap bandera i que la intervenció va ser per desobediència.
11: Una vergonya va ser.
21: TV3 ha pogut parlar amb un testimoni dels fets que prefereix mantenir l'anonimat.
11: Doncs vinga, anonimat. No anava l'àudio.
8: Més anònim impossible.
11: Més anònim impossible. no anava l'àudio.
0: És evident que tenien problemes tècnics per escoltar el testimoni d'aquest noi que va ser present al camp de l'Arco Colón.
11: Jo aquesta dona, que la veig, que té presència, que és superprofessional.
8: Guerrera. Guapa, xerida.
11: Que porta anys en aquella casa.
1: Prou ja de guapes. Ahir anem amb la Melero, la Marta, a veure, són professionals o periodistes.
8: Però, però que no es pot dir que són guapes.
2: Deixa aplaudir a Montse Llull. Tu també, mira, un aplaudiment.
1: No, és que ja he deixat passar la Melero, ¿vale? Però és que ara hi ha també la Marta, que independentment...
11: Quin professional, eh? Quin professional.
1: No cal destacar.
8: Perdoneu un segon. Deia
2: el micròfon al senyor Marcelí, que ja n'estic d'ell fins als collons, avui.
11: Ah, llengut.
2: No, si no m'ha sentit, no se m'ha sentit. No se m'ha sentit. No, estic totalment d'acord amb la Montse Llull. No, excel·lents periodistes.
1: Home, per favor.
2: Marta Bosch.
11: He dit professionals. Excel·lents professionals.
2: Excel·lents protagonistes.
1: Sí, Rocco. Però hem fet... guapa que estava, que vestit vermell.
2: Però,
1: que sí,
2: no, això no ho ha dit el Rocco.
11: Ho he dit jo. Per què no podem destacar el vestit d'ella que portava un vestit vermell preciós?
2: Bueno, també deixa'm dir que als telenotícies allà, avui en dia, el que has de destacar és la bata que porten molts presentadors que et serveixen, que treballen a una ferreteria, et serveixen el Can Camó del 4, perquè el que és el vestir ja és el més senzill que hi ha.
1: Can Camó del 4, què és això?
2: Com és una ferreteria. Els de la ferreteria van amb aquelles bates.
11: Sí, de color gris.
2: I la gent sempre compra unes coses que són totalment un Can Camó del 4.
1: Què és un Can Camó? Oriol, tu saps què és un Can Camó?
4: És una peça, em sembla que és per planxar un 4.
2: Ah, un Can Camó del 4, una arandela del 3, és aquell treball que és de joier, és d'una joieria...
1: I et diuen quin número, hòstia.
2: Clar, quin número, llavors, tot de calaixets i tal. Doncs pues jo, quan veig els del Telenotícies, jo els demanaria...
1: Amb el guardapolvos.
2: Dona'm un Can Camó, que és l'únic que sé, o un clau del 3, i després em dones dos, com es diu allò? Un dos...
1: regletes, no sé.
2: Sí, no sé, dos regletes del 2 i uns agafadors.
8: Uns agafadors.
2: Bueno, perquè els veus... van amb una indumentària sembla que estiguin a la ferreteria esperant clients.
8: I saps qui també era molt eixerida? L'Imma Pedemonte, també...
2: Bueno, ara no ve el cas. A veure, tornem amb Marta Bosch.
11: Marta Bosch, què és el que vull
2: explicar? Silenci.
11: Què és el que vull explicar?
2: Bueno, talla el micro a l'abuelo, que és insuportable, digues.
11: Què vull explicar? Que al llarg de la història de TV3 ha hagut moltes dones que han passat per informatius presentant els telenotícies i que després han passat a presentar magazins.
22: Raquel Sant.
11: Però digue'm tu... presentadores d'esports que després hagin passat a fer magazins i programes d'entreteniment. Digue'm un nom.
2: Ah, jo què sé.
11: Per què no se li pot donar una oportunitat
2: ara
11: a una persona que està d'esports perquè els tenen com els tenen? Sempre i ho diuen. Ens tenen una mica allà...
2: És que ara has dit una cosa que he pensat... Mira
11: és
2: que
11: es
2: nota que hi entens. Es nota que hi entens. El Rocco es nota que hi entén. La Marta Bosch, tu la poses fent la tarda a TV3,
11: sí,
2: i això li dona... agafa una altra injecció.
11: Clar.
2: I el Gracieta, evidentment, el recol·loques en un altre lloc, que potser ella també estarà més còmoda.
11: El més 24, el més nit.
2: La Marta Bosch fent les tardes a TV3...
11: Per què no se li pot donar l'oportunitat a gent que està a esports?
2: Estic totalment d'acord.
11: Que no surten d'esports. La Imma Pedemonte no ha sortit d'esports.
8: No ha sortit mai, pobreta, sí.
11: I la Sabel Bosch tampoc. Sempre han fet esports.
22: Sempre.
11: Programes esportius. Han sortit al TN, però retransmissions, que si el tennis, que si... programes d'esports, d'esport 3.
2: En canvi, perdona.
11: Però en canvi, els altres, els telenotícies, han fet coses.
2: Sí, senyor.
11: Mira, potser un exemple. Per començar... Maria Gorgas va presentar el Telenotícies. Després va fer un programa que es diu Mac Magazine.
1: Mac Magazine, sí,
22: l'Enric Alpena.
11: L'Enric Alpena. Bueno, no recordo.
2: No, Enric Alpena, perdona, va presentar el Telenotícies, va fer un concurs.
22: I al migdia.
2: Al migdia, que va durar molts anys.
22: Sí.
2: I després ha fet altres coses.
1: Bueno, fa La Guàrdia fa més de...
2: Xavi Coral feia Telenotícies.
11: Sí,
2: després va fer La Tarda.
11: Sí.
2: Va fer el magazín de tarda. Després va fer de corresponsal a Brussel·les.
8: Sí, ara Telenotícies.
2: I ara ha tornat al Telenotícies.
11: Sí.
8: Què vols dir? Què vols venir a dir?
11: La García Melero, l'Helena, també va començar el Telenotícies amb el Salvador Alsius.
2: Sí.
11: I després va sortir de lo que és el món...
2: Molt bona reflexió, Rocco.
22: A Ramon Pellicer.
2: Ramon Pellicer,
22: també,
2: que va fer programes, fins i tot va arribar a fer un late night.
11: Vull dir que
2: tens tota la raó.
11: I feia el Bon Dia a Catalunya.
2: Sí. I tant, amb la Mari Pau Huguet. I tant a Notícies i Telediari.
11: És a dir, obro aquest meló.
8: El senyor Bax, també. Sí, Vax també va començar
11: fent... No, però no va començar mai informatius.
8: Sí, que va fer notícies.
2: A Televisió Espanyola, sí.
8: Va fer notícies.
2: A TV3, no, però a Televisió Espanyola.
8: Però va fer notícies.
11: Però que no el tinc controlat. El Vax va fer informatius.
2: El Vax feia a Miramar. I tant. Sí, sí, feia informació.
11: Bé.
2: Bueno, sí, sí. Bueno, per tant...
11: Obro aquest meló perquè...
2: Mira el Queco Novell. El Queco Novell feia informatius a Televisió Espanyola a Sant Cugat. I ara, mira, presenta a l'Està Passant.
11: TV3 no, eh? I el Queco Novell va fer... un càsting per fer de Jordi Novelles fent de continuïtat de TV3.
22: Ah, sí? Què me dius,
11: això? Hola, bon dia. Comencem les emissions de TV3.
3: A partir... Hola, bon dia.
11: Comencem.
2: Això es va jubilar, eh? El Novelles es va jubilar.
11: Sí, i era la veu de TV3, eh?
8: A mi això m'agradava.
11: Gran veu, eh?
2: Bueno, escolta, deixem aquí, perquè com que generem idees, deixem aquí la proposta. Marta Bosch ha de fer un programa
8: TV3. Programa.
11: Sí. Després,
2: total, escolta.
11: Sí.
8: Total, què vols dir?
2: No, vull dir que la tens en pantalla 3 minuts o 5 minuts per fer els esports, doncs treu-la dels esports i aprofita-la. És una excel·lent presentadora.
11: Efectivament, tens tota la raó del món.
2: A veure... Tot això, idea del Rocco, eh? Que no em poso cap medalla. No, però quan ho has dit he pensat, sí senyor, tens tota la raó.
8: Sí, sí.
11: Sí, Montserrat?
5: Sí, i tant, jo totalment a favor.
8: Jo també.
11: És a dir, donem amb moltes oportunitats...
2: I la Pont Nou m'està apuntant.
8: Què diu la Pont Nou?
2: Per decret llei, banquers i presentadors amb corbata. Està dient la Pont Nou...
8: Estic molt conforme amb el que dius. Molt conforme.
2: Corbata, eh?
11: Corbata.
2: Que tot això és l'únic informatiu que veig quan faig zapping, l'únic que van sense corbata i molt guais, és a TV3, perquè la resta d'informatius tots van en corbata. Això va ser aquest nou rotllo.
8: Hasta en bambes els he vist.
2: Sí, bueno, és el
5: que es porta. Però com els veu, vostè?
11: Sí, perquè passant en pam.
8: Sí, que van drets.
11: Bé, més coses.
2: Bueno, aniríem a... Bueno, 5 minuts, queden 5 minuts.
11: Doncs demà es presenta la graella de la nova temporada de TV3. Hi ha una sèrie de novetats que s'estan preparant. Una d'elles, ja ho vam avançar, va ser la sèrie que està sobre la vida del Ferran Adrià. En aquest cas del Bulli.
2: Com es diu aquesta sèrie?
11: Genesis.
5: Genesis. És un final que no acabo d'entendre.
11: Sí, Genesis, es diu Genesis.
2: Qui fa de Ferran Adrià?
11: Miquel Fernández.
5: No. Ah, m'agrada molt el Miquel Fernández.
2: Ah, sí?
11: Sí.
2: No sé qui és.
11: Ivan Massaguer com a Juli Soler.
2: No sé qui és, no em ve el cap la...
5: Sí. A mi canta molt bé Miquel Fernández.
11: Ivan Massaguer com a Juli Soler, Carlos Cuevas, el Carlos Cuevas,
2: sí.
11: Com a fa, com el d'Albert Adrià.
2: Sí,
11: la Mònica López.
2: Gran actor.
5: Sí.
11: La Mònica López fa com a la crítica culinària.
2: Fa de Cristina Jolón.
11: Sí.
2: No. Què et passa? Et porten les ulleres?
5: Què et passa?
2: O no, guipes,
5: no. Si les portaves, sí, per què te les treus? No.
11: Això serà una de les estrenes...
8: És molt
11: presumit. S'estrena el 21 de setembre, anirà la nit els dilluns. Després tenim el Ramon Pellicer, que s'estrena també els diumenges per la nit, que jo vam avisar abans de vacances. Ramon, intenta apretar perquè et canviïn de dia. Diumenge és un mal dia, però bueno, veurem com li va. És ara una de les estrenes de TV3, també. I atenció, perquè he sapigut que TV3 ha trucat per telèfon al Jordi Cubino. Cubino, com estàs?
22: Molt de compte. Aquesta notícia no es pot saber, no es pot dir, i et temiu a la zona de perill.
5: Quins ullaços que tens, aquests ulls blaus.
22: Els ulls blaus, sempre a Instagram.
11: Quins naturals que són aquests ulls. Que naturals que són aquests ulls. El doble és el nom del programa del Jordi Cubino. Estan buscant un Jordi Cubino 2.
22: Ui.
11: El talent del Jordi Cubino, els èxits del Jordi Cubino. Recordem que ha sigut un gran productor i gran compositor de grans cançons d'èxit. Doncs el doble és el títol d'aquest nou programa que prepara TV3. Amb Jordi Cubino, busquen el Jordi Cubino 2, que serà una de les també novetats de la temporada.
5: Però quan torna, com si fos ahir.
11: Com si fos ahir, clar, és la teva sèrie.
5: Home, és la meva sèrie. Sí. Quan torna dilluns?
11: Doncs ha de tornar dilluns. No ha tornat avui dilluns,
5: no.
11: Ja?
5: No, bueno, no ho sé, jo no hi era. Suposo que no.
11: Vale, doncs està...
5: No ho sé, ja ho miraré si
11: Continua, perquè ha sigut
8: aquelles boles que es belluguen...
5: Són molt pesadetes, aquelles boles. Jo les passo sempre, perquè com que m'ho miro al vespre, les tiro endavant.
11: Després, deixa'm comentar-te. Us puc confirmar que, efectivament, sí que hi haurà Eufòria 2027.
8: Ole.
11: I, a més, em diuen que Eufòria, això m'ho ha dit d'entreteniment, diu, sobretot, això anirà a la primavera. La idea és estrenar el programa Eufòria a la primavera, a l'abril, amb grans canvis.
8: Molt bé.
11: Ho canvien tot, sí. Avi. Ho canvia
2: bueno,
11: tot.
2: Però un moment, eh?
11: I aquí, també la selecció de les músiques, no, que va però... ser una de les coses que
2: aquí no es pot canviar, és... No, perquè si no aquí...
11: Tu ets molt bo perquè a vegades desapareixes, però estàs a la guai.
2: No, perquè muntaré... Home, perquè et deixo parlar, perquè entre el senyor Virgili, sí. La Montse Llussà...
5: Diu que s'has tornat avui, com si fos ahir, ha tornat avui.
2: I Vicenç Martí, clar...
7: Jo no
2: he dit
7: res, ara.
5: Però si no podem dir res en tot el dia.
8: No, no podem dir res.
5: És que, fill meu,
8: no podem dir res.
2: Marta Torné.
11: Ah, sí.
2: I el Miqui Núñez han de ser els presentadors.
11: Sí,
2: condicions sine qua non. A mi i el jurat que el refagin de dalt a baix, sí, perquè el jurat ha sigut... Hem anat a cada edició a pitjor.
11: Agafeu a la Nina. Agafeu a la Nina.
5: L'anglès continua o no, el Dani?
11: No ho sé.
2: Però l'anglès no feia de jurat, feia de coach.
5: Com
2: no
5: de
2: sé
5: coach.
2: Què.
5: Que
2: el posin de jurat, no sé, que posin, però de jurat han de posar gent que realment els creguis.
8: Gent que en sàpiga.
7: Diango han de posar.
11: I que tinguin una miqueta de
8: criteri.
11: D'una miqueta d'entreteniment.
7: Diango.
11: Sí. No. Que això...
5: Diango, quan cau, continua cantant.
7: I tant.
11: El que vam tenir en aquesta última edició era una cosa plana. Sí, és que una mica d'alegria, tu.
2: Sí, sí. Totalment d'acord.
11: És que estem fent
2: avui, Rocco, és que estem super d'acord.
5: No. Sou com bessones, avui, sí.
8: És que em vols...
5: Quina cara... Si m'hagués pogut
2: fet
5: matar...
2: Sí, ha fet cara d'assassin sèrie, eh?
5: M'hauria matat amb un gust.
2: Mira, anirem recollint, Rosa. Deixa-ho aquí i anirem recollint.
11: I obres de teatre que ha comprat la Corpo, també, eh?
7: Ah, sí?
11: Dones de ràdio.
2: Ah, molt bona. Molt bona obra de teatre.
5: Molt bona.
2: La
5: Gunyalons.
2: Sí, ara no recordo.
5: La Sara Diego.
2: Exacte. Sara Diego, excel·lent actriu, sí, eh?
11: Sí, dirigida pel Sergi Belbel.
2: Sí, senyor. Sí, gran obra de teatre del Sergi.
11: La Sara Espígol.
5: La
11: Sara Diego. Això s'estrena.
8: Quin dia?
11: S'estrena ja.
5: Que és el doble sentit una mica de ràdio, radiodifusió i radioteràpia.
2: Sí,
5: és a dir,
2: està
5: que
2: molt
5: està molt bé. Sí.
2: Aquí hi ha un fragment...
5: està molt bé.
2: Que és, crec que és de la Sara Diego o de l'Espígol, no sé... que comencen a parlar de les coses... Bueno, millor que la veieu.
5: Bueno, i sobretot quan parla del seu home també està molt bé.
11: I després una altra obra de teatre que han comprat drets, Una idea genial. Et sona?
5: Una idea genial?
11: Sí, dirigit pel Xavier Ricard.
22: Escolta.
11: Lluís Villanueva, Frank Capdet, Susana...
2: Aquesta no l'he vist. No,
22: perdona una cosa. Sóc el Joan Pere.
2: A veure, el Joan Pere. La del Joan Pere la tenim o no?
22: L'han comprat o no? Perquè el meu...
11: Jo no he vist el llistat de cap del Joan Pere.
2: No, però...
5: La Garatxana, sí.
2: La que ha fet ara el Joan Pere.
22: Sempre funciona.
11: Doncs la compraran segur, perquè tot el que fa el Joan Pere a TV3 funciona.
22: Tot funciona.
2: Com es diu aquesta obra que has fet ara?
22: N'he fet moltes, n'he fet moltes.
2: No, home,
22: l'última, sí, l'última.
5: Amb l'abuelo, que...
8: Sí, com es diu?
2: Que vostè fa... Com es diu?
5: Com es diu?
8: Sí, el que jo he fet.
2: Bueno, però com es diu?
8: Teu pare omnipotent.
2: Mira, saps què et dic?
8: L'auca del senyor Joan Pere.
3: RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni. Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
9: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
23: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
24: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
25: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
13: Escolta'ns al cotxe.
14: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
13: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: Versió RAC1.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
26: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
28: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
29: Tradició, cultura i natura en família.
28: Lo 13 de setembre a Deltebre.
29: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
28: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
29: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
30: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
31: T'ha anat bé de gust la rutina?
30: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
31: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
35: El mantenim estable aquí, quiet, va!
34: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
36: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
34: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
37: Torrons Vicenç. El torró torró t'ofereix aquesta secció.
2: Va, que són les 7 i 3 minuts. Una tarda convulsa.
38: Una tarda, sí, sí.
2: Pel que fa a RAC1, però evidentment per altres coses també passen coses, però avui realment estem de sacsejada.
38: Francament, Toni, ben conduïda. Era com una carretera sense GPS, sense saber si havies d'anar a dreta o a esquerra, sí, sí. I crec que
2: bueno, clar, que t'agrada conduir. Quan tens informacions al teu voltant i clar, tu no les tens confirmades, en aquest cas a l'empresa on treballes, doncs clar, es fa difícil gestionar aquesta informació que finalment hem pogut confirmar a través d'un comunicat. Bé, dit això, Edgar Fornós, bona tarda.
38: Molt bona tarda, la renca. La part tranquil·la, la part on anem a relaxar-nos, anem
39: spa,
38: a passar-ho bé.
39: El spa de la ràdio.
38: El spa, efectivament. A l'spa, futbol, riures i informació, lògicament. I nudismo. Perquè avui tenim... Bueno, de fet, ha parlat Mourinho i només dient això ja vol dir que ens ho passarem bé. D'entrada, la pregunta ens l'han tirat ell.
39: Gràcies.
38: Sí, gràcies.
39: Aplausos.
38: Sí. La pregunta que fem avui, de seguida presentem i parem la taula amb els nostres estimats tertulians. Quina versió de Mourinho t'agrada més? La del Xaiet.
40: Hay cosas que uno dice, que uno hace,
0: y que después al final te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado.
38: La del... ¿Por qué?
1: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
1: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
1: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
1: ¿Por qué?
38: O la versió culé.
3: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
4: Que enfàstic.
38: I això ho hem triat, o Mourinho ens ha inspirat aquesta pregunta, perquè avui ha parlat en la prèvia del partit de demà del Madrid contra l'Inter a l'inici de la Champions i hem tornat a recordar aquell Mourinho amb cara de pomes agres.
5: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? Porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta. Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? Un poco extraño. La cosa allí es un poco extraña.
6: Huele raro.
38: Sí, sí, ja ho deien a Madrid, quan tot anava bé. Perfecte, tres jornades, tres victòries, a la quarta es palma.
6: Nos huele un poco raro.
38: Se'n suma el Mourinho de fa uns quants anys.
6: Empieza a goler. Mira. Empieza a goler hace rato eso. Y es preocupante.
38: ¿Sabes quién te huele, Mourinho? Una persona que te conoció cuando eras virgen en el fútbol. Joan Poquieras.
5: Bravo. Hola, buen día.
6: ¿Quién es
38: anava rient, Joan Poquieras, un riure irònic, a l'estil Mourinho.
6: ¿Quién es

0: de la manera que ell vol que succeeixin.
1: I tu que el coneixes bé, l'autèntic, autèntic, no és el culer?
0: No. És aquest últim. És el Mourinho... El Mourinho trampós, el Mourinho macarra.
2: Sí.
1: El Roger Saperes de República Lliure,
2: ja d'aquella
1: època Madrid-Barça, Roger Saperes.
3: Bona tarda, bona tarda.
1: Capità d'Esport RAC1.
3: Costa afegir alguna cosa que més al que ha dit el Puquí. Jo, per mi, també. Em quedo amb el del porqué, perquè, bàsicament, com deia ell, crec que és l'únic autèntic. Fins i tot, ja quan el vaig sentir que deia que va arribar aquí en una roda de premsa, que deia, crec en la honestedat dels àrbitres, dic, està preparant el discurs per després, quan vingui Maldades, dir, mira que jo volia creure, però no em deixen. I mira que avui l'argument es desmunta fàcil, que és, per què? Doncs perquè el reglament diu que si no has trepitjat l'àrea, doncs no s'ha de repetir, ja està, és molt fàcil.
4: Me parece tan grave como que un entrenador critique el acierto de l'àrbitro.
3: Doncs és el que ha fet vostè, criticar l'encert arbitral.
4: No, perquè no se saben el reglament, els dits, per irse a su casa.
0: El reglament que a vostè li interessa.
3: Ara.
4: ¿Quién es este que habla?
0: El reglament que escriu...
4: ¿Quién es este que habla?
0: Flopper, i que vostè repeteix.
4: El de l'oveja en la cabeza.
0: I el que vostè repeteix.
1: El Josep va començar també que fins i tot va dir que no entenia ben bé perquè encara es parlava de Negreira, que van dir a la Casa Blanca, què està passant aquí?
3: Però venia prèviament d'una entrevista també amb el Pedrerol, em sembla que també va dir allò de que ja feia olor d'alguna cosa. És a dir, ha anat fent una mica de tot,
1: Sí, a veure què ens diu el nostre estimat Mr. Lluís
4: Golia Cortina.
3: Don Lluís.
5: Doncs jo, si em permeteu, encara que no em permeteu, no ho diré, ni el Xeyet, ni el culer, ni el per què, sinó seria el Llorón. Está claríssim. Ell pregunta, ¿el VAR no conoce? Sí, sí que conoce. ¿El VAR no ha querido? Sí, claro que ha querido. Que passa que has de saber el reglament. El VAR no ha entrat perquè creu o ha vist que des de dalt, doncs la posició, en aquest cas, de Bart Bartra, era correcta, tu, que Mbappé hagués fet el gol. Però això ja es veia venir. O sigui, des del minut 1, Mourinho ha estat allà molt bé. Per què? Perquè ha anat guanyant, amb Vinicius jijijaja, amb l'altre jijijoju, no sé què. El primer, no el segon ni el tercer, no. El primer que ha perdut, pum, ja salta. Llavors, ell se sent còmode amb aquest tipus de situacions. Però això està molt bé, quan perds un cop de cada tant. Però quan vas perdent, i empates, i perds, i empates, i el Barça va guanyant, i de la forma en què guanya, i amb quins jugadors guanya, no li auguro gaire bon futur, eh? Bueno, s'ho passarà ell molt bé en les rodes de premsa, nosaltres també des de fora, però pinten bastos.
1: Doncs una sorpresa última que demostra la doble personalitat de José Mourinho, una petita sorpresa a l'arxiu, que ha trobat l'Arnau Vila remenant pels arxius també de RAC1 i de TV3. Atenció, Toni Clapés, a solvència contrastada, any 96, Toni Clapés i José Mourinho.
6: Quin fàcil. No sé si saps que quan vas arribar et deien el Chico Martini. Ho saps o no?
7: T'he estudiat.
6: Escolta, i bueno, tu, amb això, tu passes o...
8: Quina veu d'en Maricón.
6: Ja t'agrada, per això, quan tu és al camp. Com ho portes, aquesta popularitat?
9: No. Comporto con la mayor naturalidad posible. Sé que voy por la calle, que las personas me conocen naturalmente, casi todas. Pero intento de ser yo mismo y de vivir mi vida fuera del Camp Nou, como todos intento de hacerlo.
6: Escolta, Josu, tu ets molt seriós aquí, però m'he estat parlant abans i t'hi havies més... És que la gent té aquesta imatge que fas por. O sigui, la gent diu, és que el Mourinho, és que... Quina entrevista t'espera avui amb el Mourinho, que és un home molt seriós. Aquest posat de seriós és perquè el Robson tot el dia està com una mica més de conya o no?
9: No. Futbol no és mi vida, però és una part important de mi vida. Una part molt important de mi vida mismo. I quan estàs... En tu profesión como estoy, de cap y cor, como vosotros lo dicen, cuando estás de alma y corazón, no lo vives con una grande concentración, con una motivación muy grande. Y yo tengo un respeto muy grande por el fútbol, porque sé que todos nosotros sin el fútbol no seríamos los mismos. La vida de nosotros y de nuestra familia sería diferente. Seríamos personas totalmente diferentes, nuestra vida cambiaría. Y hay que tener respeto por el fútbol, respeto por la entidad, respeto por los aficionados. Y cuando trabajas. Yo no diré que tengo una dupla personalidad, porque no es verdad. Pero dentro del estadio soy una persona y fuera soy una persona completamente diferente.
1: Sí. Ah, doncs sí que ho vull dir, que té una doble personalitat, una dins l'estadi i una fora.
3: És Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
0: Ja avisava, eh?
1: Sí. Recordaves aquell moment, Toni? Recordaves?
3: Sincerament, no.
10: No, el primer cop que van publicar l'arxiu de TV3, que es diu, em sembla que es diu així, en cert, que van publicar aquesta entrevista, jo no la recordava, i no sé qui em va dir, escolta, tu vas entrevistar a José Mourinho? I jo vaig dir, no. Vaig dir, no, més

0: tota la meva seguretat, vaig dir, no l'he entrevistat mai al Mourinho. I em van dir, escolta, hi ha unes imatges que circulen.
1: Era un doble.
2: És IA.
0: De TV3, que tu vas entrevistar el Mourinho. Dic, impossible, impossible. I llavors va, i clar, es van acostar i me les van ensenyar. I aleshores vaig dir, hòstia, sí, això era un programa que fèiem amb el Miquel Calçada, que es deia, sí, sobre l'Eixa Contrastada, i hi havia l'apartat, diguéssim, informatiu, que el feia el Miquel, perquè en aquella època volia fer un informatiu o un semi-informatiu. I després hi havia els esports que els feia jo. I jo aquí sí que buscava una cosa una mica més desenfadada o desengraçada. I un dia, doncs ves per on, no, és que jo no ho recordava, va venir el Mourinho, i en aquella època una de les coses que li deien Chico Martini, sí, i fins i tot ens va gravar unes imatges, va posar unes ulleres, o no recordo.
1: Ja, ja, que estava de moda, l'anunci.
0: Sí, sí, exacte, la moda del Chico Martini, sí. I ell...
3: Home, bueno, el tens allà assegut com un guaperes, en aquelles,
0: sí, sí,
3: imatges.
0: Bueno, és que el tio, a veure, en molts sectors va generar molt... molt atractiu sexual, sí. Mourinho. Pilar Rahola, recordo que tenia devoció per José Mourinho. Deia, és un malparit, però m'encanta. I això, per exemple, sí, tenia molta tirada. Sí, sí. I crec que encara la té, no ho sé, però sí, en el seu dia sí. Però ja, Enric, no recordo, si tu em preguntes com va anar, què et va dir, no recordo absolutament
2: res. Això pot passar o perquè has fet moltes coses a la vida,
0: bueno,
2: o perquè et va impactar
0: poc. Bueno, perquè no em va... Sí que recordo, en canvi... coincidir un dia amb ella a l'Udegas, però això ja ho deixo en l'apartat privat, parlant de cotxes. Però,
2: ens pots dir més o menys quina època, quin any, vull dir?
0: No, aquella època que estava al Barça.
2: Ah, l'època del Barça,
0: sí.
1: Ara que deia dels cotxes...
0: No, t'ho pensis. Estava allà, ben coincidir, que també hi havia el Manel Fuentes, mira, si me'n recordo, i que el Manel me'l va... Ben coincidir, vam estar començant a parlar, i no sé com vam anar parlant de cotxes, i no recordo de què. Va ser la conversa més distesa que he tingut amb el Mourinho.
1: El documental de Netflix surt passejant amb un cotxe i du gravat un Ferrari que porta The Special One.
2: Ah, amigo.
0: Sí, bueno, és que la pasta que ha anat fent durant tota la seva trajectòria,
1: home, no,
0: i a més cobrant els finiquitos, no?
4: Molts de 100 milions.
5: Ara ja li vindrà un altre finiquito.
4: Esa és la idea.
1: Perquè ha signat per 3, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: A veure si m'echan en diciembre i me paguen els 2 anys que me queden.
2: Yendo, perdona, a veure si això ha condicionat aquest document de Toni Clavés amb José Mourinho, l'opinió
0: de l'audiència. No crec.
3: No hi ha hagut vots d'última hora, tot i que l'opció que continua guanyant com a les 6 de la tarda és amb un 75% la del porqué, és a dir, la gent que compra la versió de Mourinho autèntica, un 17% es queda amb la versió culé, i només un 8% la versió del xaiet dels 1.100 vots del dia d'avui.
6: Paramos el programa, nos dejamos encuestas, cerramos micros a los palmeros habituales, que cada lunes son los mismos.
3: Intentem que sigui així.
0: És el nostre trident.
6: A palmear. Bajamos micros.
0: El senyor Pedro també sempre és el mateix.
6: Bajamos micros. Hay que ver lo que l'habéis obligado a hacer a Mourinho.
0: Has escoltat el que ha dit el Poquí?
6: No, porque estaba muteado.
0: Senyor Pedro també sempre és el mateix.
6: Porque soy el presentador.
0: El dictado del senyor...
6: Por cierto, de lunes a jueves en Energy, el sábado en 4.
3: No facis publicitat, si no et sap greu.
6: Llegó al Madrid como un corderito, con buenas intenciones y más correcto que el Dalai Lama. Pero que se ha encontrado al llegar la Liga de Negreira. Y lo ha visto en 4 jornadas. Una liga podrida y una persecución sin precedentes al Real Madrid. Normal que se pregunte por qué. Pero os digo una cosa. Yo como culé... no tiraría las campanas al vuelo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué os pensáis? ¿Que el Barça tiene la Liga ganada? Yo tengo un amigo que me dice que el Real Madrid lo ganará todo. Pínchalo, venga, tira, vamos.
7: Un amigo mío me decía esta tarde, el Madrid lo va a ganar todo. Acércate.
4: Más.
7: Yo como culé os digo, estoy preocupado. Empezamos.
6: Ojo,
1: Aquest tall envellirà malament, eh?
6: Sí,
1: envellirà malament.
0: Pedrerol en té uns quants que envelleixen molt malament, No un.
1: Però aquest fa poc temps
0: hi ha justament. Un dia, Arnau Vila, podries fer un recull dels talls dels documents de Pedrerol que han envellit malament, perquè crec que en té un grapat.
3: I et diré més, crec que ja són el Dalet.
0: Doncs,
3: és a dir, ja els
0: doncs,
3: tenim...
0: Mira, un dia d'aquests pots fer un recull perquè allò que és credibilitat i solvència...
6: Però estamos en un nuevo canal, eso s'han prescrito.
0: Sí, claro.
6: Venga. Y os digo una cosa.
3: ¿Más cosas?
6: Bueno, va, sigo preocupado. Mi amigo es catalán y del Barça y se llama Florenzi. ¿Eh? Florenzi Pérez.
8: ¿Cómo? Pues este amigo tuyo sabe de fútbol, ¿eh? Hazle caso porque te conviene, te lo digo yo.
6: Seguiremos informando.
2: Con Pili, mira, efectivamente. Bé, avui Mourinho i Mbappé protagonistes a la roda de premsa prèvia al partit de demà que obre la Champions pel Madrid contra l'Inter. Mourinho ha explicat, més enllà del porqué, la seva filosofia futbolística.
9: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
2: Les paraules se les endú al vent. Mister, quiero ganar. Però per tu al Madrid...
0: Per un moment, perquè ell ha dit que jugamos bien.
2: Que jugamos bien. Per això anem a dir al Mister si per tu al Madrid està jugando bien i com està començant el Madrid futbolísticament aquesta temporada.
10: Bueno, crec que és un recull de la temporada passada. És que no ha canviat res. Bueno, sí, ha canviat els entrenadors, però no tenen la fórmula o la manera de fer creure aquests jugadors, que tenen nivell individual, diríem que bo, alguns molt bo, a jugar de forma conjunta, no? A jugar amb equip. Ell diu quiero ganar. Clar, l'ADN del Madrid sempre és ganar, ja, però com guanyes? Com arribes a guanyar? Intentant jugar bé, no? Intentant tenir la pilota, combinar, etcètera, etcètera. Diu, pero no quiero jugar bien y perder. No, pues que tampoc va jugar bé l'altre dia. O sigui, si el Madrid juga bé, si el Barça juga bé, si el PSG juga bé, si el City juga bé, lo normal, el més normal és que guanyin. El que passa que no hi ha una progressió al Madrid. Des de fa ja anys està a veure a l'estat dels jugadors. Com estan els jugadors? Si els jugadors estan bé, jo no veig tàcticament novetats de Mourinho respecte a Xavi Alonso, respecte a Arbeloa. No, veig un Madrid que quan té la pilota sí, va endavant i no sé dir si fa una pressió alta o no, que guanya duels, sí, perquè els jugadors, ja et dic, són bons, físic i tècnicament són bons, però no li veig una estructura, no li veig una idea.
4: Tu que sabes? Tu que sabes de futbol ni de tàctica? Tu que sabes de la pressió alta en bloque bajo?
10: És mirar partits i dir, bueno, marcarà l'últim minut com contra l'Espanyol.
4: Tu que sabes de pressionar el centre del campo?
10: I això els posa contents? Vale, doncs que els posi contents, però... Crec que patiran.
4: Tu que sabes de los laterales que suben para desdoblar por banda? Tu que sabes de meter pierna larga?
10: Ah, eso sí, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Meta usted pierna larga, que don Luis Aragonés almenys ens deia alguna instrucció. Bona.
2: Mira, la propera resposta, francament, de Mourinho, no sé com explicar-la, només la podran desxifrar els devots de José Mourinho. Escolteu.
11: El otro día decías, después del partido de Sevilla, que había sido un poco naif, que les había faltado un poquito de viveza, ¿no? No sé si te has encontrado una plantilla muy buena futbolísticamente, pero que les falta a algunos, por su juventud, un poquito de malicia, entiéndeme, deportiva.
9: Es también una cuestión cultural. Es también una cuestión cultural. Yo a lo mejor he sido interpretado de un modo negativo, no lo sé, pero lo digo no tanto como una crítica, pero más como una constatación. Y mañana tú vas a entender lo que te digo yo. Mañana lo entenderás muy fácil.
2: Què vol dir?
5: És un exercici de cinisme.
2: Ah,
0: no.
5: Clar. Sí.
4: Ell des dels jugadors del Betis?
5: Ell en la resposta que va donar al camp del Betis va ser que els jugadors del Betis es tiraven molta estona al terra, parecía que estaven muertos, i en canvi els del Madrid
2: s'aixecaven
5: en seguida.
2: És a dir, que demà que veurem serà jugadors del Real Madrid que trigaran 5 minuts en aixecar-se.
5: Exacte. Teatro, a més, quan tothom sap dels equips que més ha fet servir les trampes, les triquiñuelas, el joc brut, això que ja diuen el otro futbol.
2: Sí, digue-li.
5: Futbol de Bordalàs ha estat el Madrid de Mourinho.
2: Ah,
5: per això és un exercici de cinisme, perquè ell fa servir sistemàticament aquestes pràctiques al Chelsea, a l'Inter, al Madrid, al Manchester United, a l'Arsenal, la Roma i tots els, el Porrom Pompero i tots els equips que han anat després. I tota la retaila d'equips. Per tant, és senzillament un exercici de cinisme. Ell viu el dia a dia i afronta cada situació veient on pot posar la boleta d'entrenar Quingot per distraure el personal i per treure el millor profit.
1: En tot cas, a mi em sembla que aquestes declaracions de Mourinho, després de la primera derrota contra el Betis, ja parlant dels àrbitres, de l'arbitratge, de que demà veurem les coses diferents, de l'actitud del seu equip, ara suposo que escoltarem també a Mbappé, em sembla ja la segona victòria del Barça després de la de Mestalla. És a dir, reforça encara més el moment del Barça escoltar aquestes declaracions de Mourinho i d'Mbappé. Per com, tot això és la prèvia del primer partit de la Champions.
0: Però no creieu que després de la lectura, des del meu punt de vista, de Mourinho, que puc coincidir amb el Joan Poqui, però crec, no sé què en pensa el Lluís, sí, que el joc del Madrid s'endurirà. És a dir, que...
1: Sí, s'embrutarà.
0: Que van jugar naïf contra el Betis, però que a partir d'ara, ja lo veràs mañana, demà...
3: L'amenaça, no?
0: L'amenaça, bueno, és com, a partir d'ara rascarem molt ja més...
5: S'ha acabat.
0: I aquí, exacte, anirem a repartir el que convingui. No
5: els
0: sé
5: jocs
0: si...
5: florals s'han acabat, no ara, sé... ara ve.
0: Sí.
5: Ara ve el Mourinho de veritat.
0: A veure, Lluís, ho llegeixes així també?
10: Total, ho llegeixo així. És que, a més, des de que ha començat la Lliga, en cap roda de premsa s'ha parlat de futbol, sempre d'aspectes que no tenen res a veure amb el joc, perquè realment no hi té que explicar. Ell sí domina aquest, l'argument del meta usted pierna larga, del joc dur, de parar el partit, que crec que és un flac favor al seu equip, perquè, repeteixo, hi ha jugadors que tenen molt bon nivell, però no ha estat capaç d'ensenyar-los res diferent que no venien fent. Per tant, parla només de talent, i això sí que sap parlar de protestes, d'àrbits, de paratemps, aquestes coses, ell se sent còmode. Però crec jo que també el part de la premsa li hauria de preguntar, escolta, explica'm, què vols veure del teu equip demà? Ah, pues que era un equip fuerte, agressiu, només parla d'això.
4: Jo no hablo
10: de combini, no de pressió alta, no etc.
2: Doncs avui, míster, li han fet moltes preguntes i fins i tot ha rebut un regal molt especial d'un periodista italià. Molta atenció.
12: Muchas gracias. Gracias.
10: Perdón?
12: Vamos,
10: de què, de què?
12: Sí,
10: no, che vuoi?
12: Volevo dire una cosa.
10: Darmi?
12: Sì.
10: Non devo pagare?
12: No. Una spessore per avere buon auspicio per il
10: percorso
12: con
10: l'Inter
12: e Madrid. Ciao.
2: Val, no s'entès molt bé, però el que li regala aquest periodista italià és un esparçó. Recordarem què va fer el Barça quan Mourinho, 2010, guanya o arriba a la final eliminant el Barça. Es van encendre els esparçors del Camp Nou quan Mourinho ho celebrava provocant, entre cometes, amb tota l'afició de l'Inter, que era una grada amunt.
1: Fins que Valdés l'agafa i se l'emporta d'allà.
5: És que Mourinho... Abans he fet, al principi de tot, quan tu, Edgar, m'has preguntat si el Mourinho entendigues és el del con el Barça en el corazón. Sí, només vull aclarir una cosa. Sí. Mourinho, jo crec que... És a dir, Mourinho no és del Barça. No era del Barça. Però sí és cert que en l'època que ell estava al Barcelona, treballant com a segon de Bobby Robson, i els anys que va estar després com a ajudant de Van Gaal, Mourinho tenia apreci pel Barcelona. I a ell li hauria agradat ser entrenador del Barcelona. I en aquell moment és veritat que ell té un vincle amb el emocional amb el Barcelona i familiar també. Els seus fills eren culers, i ell té molts amics de Sitges i ell se sentia molt a gust aquí i ell estimava el Barça, però no és del Barça. No és del Barça. Després les relacions s'han espatllat com s'han espatllat, perquè Mourinho el que sí és un molt bon entrenador reactiu. És a dir, de mirar de desarmar el futbol d'altres equips. Això ho és. I va en el seu caràcter. Ell és un guanyador. No sap perdre. Això queda clar, que no té ni puta idea de perdre. No en sap. I ho porta malament, la derrota. Perquè és un molt bon entrenador reactiu. Després, com diu el Lluís, és un entrenador que no proposa coses. O no és un número 1 en proposar coses. Però
10: tu creus, Joan?
5: Si és un molt bon entrenador reactiu.
10: Joan, digue'm, creus que si hagués continuat aquí més temps l'haguessin pogut reconduir? No.
5: Home, potser sí, aviam. Ell és un tio, és molt intel·ligent. El Mourinho és una persona molt intel·ligent.
10: Això, sí.
5: I que de futbol, el futbol entén. Ell el comprèn, el futbol. I en seguida sap veure les debilitats d'un equip i els punts forts d'un equip. Potser sí que si s'hagués donat el cas que ell vingués s'hauria empapat de la forma d'entendre el futbol d'aquí. És possible que sí, perquè ell, escolta, ell és admirador de Xavi, ell és admirador de Messi, ell és admirador de Guardiola, ell és admirador de Lamine Yamal, ell és admirador de Ronaldinho, tots aquests, ell els admira, i sincerament, a més.
10: I penso per això que els entrenadors, tots els entrenadors que han vingut, posem Johan, ni Pep i Tito, per mi, a part, no? O sigui, més que comprendre, entendre, saber-ne, el joc del Barça l'has de sentir, o sigui, l'has d'aprendre a sentir.
5: Exacte, sí, sí,
10: i realment els que han triomfat, perquè Rijkaard a la seva manera el va sentir també una mica seu, no? Després va passar el que va passar. Van Gaal, per exemple, crec que en cap moment va sentir el model de joc i la idea de joc, no? Llavors jo crec que a Mourinho li has faltat això, no? Sentir-ho.
5: Jo crec que no hauria sentit. Jo sincerament crec que no.
1: En aquest sentit, exacte, sobre el que esteu dient, Lluís i Joan, també crec que hi havia un punt d'ego en el moment en què el Barça el ve a buscar, de dir el Barça ve a buscar la meva idea per salvar-se en aquell moment que estava tan malament, no? És a dir, és capaç de canviar una mica el seu model per venir a mi. I al final allò no s'acaba fent, acaba optant per Guardiola i allò acaba com acaba, amb Mourinho arribant per intentar desarmar, com deia també el Joan, per desmuntar una mica el Barça de Guardiola, que per cert va acabar allò, 8 títols durant aquella època del Barça, 3 els que va aconseguir Mourinho, que era Lliga, Copa i Supercopa.
5: Ell surt molt ferit de la seva relació amb el Barcelona. Surt ferit en la primera etapa, perquè aquí sí que jo penso que ell és injustament tractat per l'entorn, per mitjans de comunicació, per part de l'afició. Ell és injustament tractat, perquè ell és un professional que ve aquí, com li explicava en Antonio a l'entrevista que hem sentit, a guanyar-se la vida i a fer una feina. I penso que la fa prou bé. De fet, el primer, no sé si això la gent ho sap, la primera experiència de Mourinho com a primer entrenador és amb el Barça, en una semifinal de Copa Catalunya, que Van Gaal decideix que per aquest partit, aquesta competició, el primer entrenador no serà Van Gaal, sinó que serà Mourinho, i allà jugant el Xavi, jugant el Puyol, jugant el Jofre Mateu, i tota una sèrie de gent que estava al Barça Atlètic, i Mourinho els promou per jugar.
2: Era Lleida?
5: La semifinal va ser Lleida, la final crec que es va perdre contra l'Europa, a la temporada 97-98.
3: Europa, eh?
5: Però ell realment jo crec que fa una bona feina, i ell surt ferit d'aquella primera etapa, injustament tractat. Quan se'n va d'aquí, està amb el Chelsea, i hi ha la primera eliminatòria Chelsea-Barça, allà es produeix un trencament emocional definitiu. Perquè està en ell a la banqueta del Chelsea, el públic del Barça, que el tenia enrere, en aquell moment estan forbits, l'afició visitant se situava a lateral primera galeria darrere de les banquetes, li van fer la vida impossible, fins a tal punt que des d'aquell dia l'afició visitant el camp de l'estat forbits...
1: Va passar estar darrere la porteria.
5: Està el gol. Els van canviar de lloc perquè Mourinho va dir, escolta, canvieu-lo d'aquí. I aquí es produeix la segona trencadissa. I la tercera, que és la que definitivament desenganxa Mourinho del Barcelona, és l'elecció per part de Laporta de Guardiola per davant de Mourinho.
2: Que hi ha un periodista col·laborador d'aquest espai que té uns emails que algun dia potser publica en algun llibre que no podem aquí.
13: I també sí, ja sé per on vas.
2: També hi ha un trencament, quan De l'Orno es carrega Messi, Teatro del Vuelo, etcètera.
5: Sí, allà està fent la seva feina, entre cometes, si us plau, no, seré ofensiu però no ho vull ser-ho, és la seva faceta macarra. Ell és un entrenador agressiu, del cos a cos, dur, molt dur, i en aquell moment ell sabia perfectament que allò d'Orno era expulsió, però ho sabia perfectament, i que podia haver-se carregat a Leo Messi, ho sabia, però diu la comèdia aquella del Teatro del Bueno perquè en el seu equip en aquell moment és el que li interessava.
2: Un macarra que cada cop o s'assembla a Chico Martini, hi ha un jugador al Madrid que cada cop s'assembla més a Vinicius, i és Mbappé, ha mostrat grans dosis d'humilitat.
14: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
15: ¿Solo yo y Vinicius?
14: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud. Uh-huh. Te pregunto a ti.
15: No sé, claro que tenemos que mejorar, y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
2: Com interpretes, míster, aquestes paraules d'Mbappé, on sembla que es defensa, que no hi ha autocrítica davant d'aquest periodista?
10: no hi cap amb l'ego que té i que porta a sobre, no? I tampoc que és intel·ligent en quant a la resposta. Ell pensa no. Que sí, mm-hmm. que ha respost al periodista i s'ha quedat tranquil, volguem dir, jo sóc molt bo perquè marco molts gols, però és el que et deia, és que potser no sap ni si ha de pressionar o quan ha de pressionar i si ho ha de fer o no ho ha de fer, o quan l'equip té la pilota o no, on s'ha de col·locar o no. Perquè, clar, dir-los aquests jugadors moltes vegades el que ha de fer... Escolta'm, noi, que jo ho sé fer tot, que els altres han de treballar per mi. És que la resposta per mi és perfecta i et diu com és Mbappé. És que
0: no, bueno, jo crec que va quedar... Digues, perdona, Lluís.
10: No, dic que ha quedat retratat, perquè ha quedat totalment retratat, que només pensa en ell.
2: Jo por eso lo eché, claro que sí, porque digo que estoy todo
0: lo quiero. No lo echaste, però tot recordem...
2: Sí, pràcticamente.
1: No, que havia recordat el documental, la imatge del documental, claro. Quan li diu, li recorda sí. La figura de Michael Jordan i li diu que si és el seu ídol, que faci com ell, que faci com Michael
0: sí.
1: Jordan.
0: Sí, sí.
1: Que vagi a pressionar. I la reacció d'ell en aquell moment és una mica la que crec que té ara mateix amb aquesta resposta, que està dir, això no va amb mi. I després ha passat sí, sí, el que sí. Ha passat amb el PSG, amb Dembélé, amb les Champions...
0: Sí, sí, és quan li diu... A més, el té, sí, sí. El té amb una mena
1: una
0: de...
1: Una pantalla al darrere.
0: Amb una projecció, amb una pantalla, sí, sí. I li està dient que el que ha de fer és pressionar.
1: És correcte,
0: el primer. I li diu només amb ell.
1: I diu, si tu ho fas, la resta de l'equip et seguirà, també.
16: Acaba la frase. Ser tu. Què creus que va després d'això? És una broma, és un poc una adivinança. Sí, joder, si piensas un poco...
17: Que es que tú pasas.
16: Te acordarás. Bueno, espérate, acábala después. No se te ocurre nada. Venga. Si vienes de aquí, ¿qué tienes que hacer?
17: Que marcar a uno de los dos, pero tengo que ser un poco más abajo.
16: No, tienes que marcar una zona. Y si hay dos, me quedo en medio. Una zona para que no juegue este pase aquí. Porque este pase aquí, estamos en el minuto 33. Pero puede ser en cualquier momento... Es que podríamos haber perdido la Champions. Esto es un penalti. Penalti con mucha gente dentro... Pero penalti. ¿Qué? No, pero no es buscar culpable. ¿Sabes cuál era la frase que me acababa? Sí, se catastrofí. Tú tienes que ser un líder. Y un líder, yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar, vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú no tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí cuatro, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomuani, a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie. Ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí?
17: Sí.
16: ¿Te queda claro?
17: Sí.
16: Pues ya te explicaré el ataque mañana.
17: Vale.
16: Gracias.
2: Yo creo que no. Tengo la sensación que no me entendió.
1: No,
2: se ha perdido.
1: I em sembla un discurs impecable,
2: wow, eh? Sí, sí. Dos anys a Madrid i crec
1: que... És increïble.
0: Ara, jo, d'aquest documental, el que em va sorprendre més és com Luis Enrique li parla a una estrella Mbappé, el que li diu... Sí, sí. I, o sigui, de cara a cara. No té cap por...
2: Ninguna.
0: A enfrontar-se a Mbappé.
2: I si no, que se vaya.
0: I en aquell moment era la superestrella del
2: Paris Saint-Germain. El número uno. Ah, el puto mejor.
1: Tu pots pensar, no, això, les rodes de premsa, ell és molt cridaner, però després, hòstia, però, potser el vestidor té un altre...
0: No, sol, té sol allà a Mbappé.
1: Té el mateix discurs.
0: I a més, li fot un, o sigui, fot un repàs que és que jo vaig dir, hòstia...
1: I que a més pots
0: ser... tenir molts nassos de fer aquest repàs clar, amb un crac.
18: I l'altre va fotre el camp.
1: I que tu pots pensar, això són paraules, un discurs molt maco, molt ben articulat, però és que després canvia aquesta peça posa a Dembélé, li fa el mateix discurs, se'l creu, i tots hem vist què ha passat, ha guanyat la pilota d'or i el PSG.
0: No, i qui és Luis Enrique, i per tant saps que li està dient de veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: No està fent cap comèdia.
1: Però i que després això, quan ha aconseguit que tot l'equip faci el que ell demana, l'ha portat a dalt de tot.
0: Sí, sí.
2: I s'encara amb Mbappé, abans també ho fa amb Dembélé, al final Dembélé és capaç de canviar un punt l'actitud. Míster, no sé, tu que t'has trobat amb molts equips, tant de jugador com entrenador, és a dir, o t'enfrontes a les teves estrelles o com a míster estàs mort?
10: No, no, està clar. El que passa, l'únic que pot rebatre l'entrenador en el jugador és els coneixements que té del futbol, perquè el jugador el té segurament dins del camp, però des de fora, com a entrenador, aprens moltes coses que encara de jugador no saps, no? Si el jugador et veu dubtar, estàs mort. És molt important, també, en aquests equips, l'ascendència que té l'entrenador, i amb tots els respectes, i no vull ningunejar ningú, no és el mateix que parli Arbeloa que parli Luis Enrique. No és el mateix, amb tots els respectes, i ho dic de bon cor, que et parli Xavi Alonso o que et parli Luis Enrique o Pep Guardiola. Això és molt important. Què veig jo aquí que li falta? Doncs que vale que sí, Mourinho és un entrenador, sí, respectat, però crec, no dic que li faltin coneixements, sinó idees a l'hora de convèncer el jugador. No, no m'imagino Mourinho parlant així com li va parlar Luis Enrique a Mbappé, a Vinícius, perquè fagin el que han de fer. Sí, evidentment, m'imagino a Pep, o sigui, Pep nostre senyor també, i amb un altre to, amb un altre tarannà, crec que Flick ho està fent, però per què? Perquè té gent molt jove, perquè té gent que té gana, perquè té gent que és d'aquí, que és de la casa. I Flick, és el que deia abans als entrenadors, ha interioritzat molt bé el que necessita el Barça, entén el que necessita el Barça i ho sent. I això és molt important, l'entrenador. Tu, el jugador, pensa que quan tu fas la xerrada hi ha 25 jugadors que t'estan analitzant. No t'equivoquis, parla bé, quan dones l'alineació mires els que no has dit amb la cara baix, un altre amb el mòbil. És que, bueno, és que no ho sabeu, m'agradaria que un dia poguéssiu estar dintre, perquè és que no et pots equivocar. És que no et pots equivocar, perquè si no, no et perdonen. I més a l'elit, i més a aquest tipus d'equips. O sigui, tu fas una xarxa i Mbappé igual t'està mirant amb el mòbil, o Messi igual està, o ara ja no, Messi o Lamine igual està, no sé, pentinant-se. I has d'anar molt tanto amb el que dius, perquè es poden rebentar vestidors.
0: A mi m'han explicat xarxes, xarxes de l'època Ernesto Valverde,
10: sí.
0: I anar a fer la xarxa amb tot l'equip, l'acabar l'entrenament, fer una xarxa i Messi, Luis Suárez i els amics de Messi marxar i deixar-lo amb la paraula a la boca.
2: Bueno, perquè és un entrenador que és un llengua d'hospital.
3: Home, també es va produir aquella...
0: No m'interessa lo que vas explicar.
3: I aquella imatge d'Eder Sarabia dirigint-se a Messi...
1: Sí, però no, per això dic...
3: Sobre el camp, en una pausa...
0: Que gestionar aquests egos és molt difícil. I jo no sé si, escoltant a Luis Enrique, clar, jo el veig que s'encara i que li posa el dit a la nafra, però ja hem vist que el que va fer Mbappé, que va tocar el 2.
10: Clar, però perquè, escolta'm una cosa, això és molt important també, que l'entrenador tingui el recolzament del que mana. Llavors, clar, en el PSG, aquell PSG, sabem que em va pena marxar, el que manava era Luis Enrique. El Barça de Messi, el que manava...
0: Era Messi.
10: M'entens? O sigui, sí, això és molt important.
0: No,
10: o sigui,
0: no, entrenador... està bé, l'apunt és molt important.
10: Clar.
0: Sí, sí, és que ho has definit, clar. A mi quan em van explicar aquesta anècdota vaig dir, sí, però què m'estàs dient? Sí, ja en tenia prou i va agafar. I llavors, clar, els altres... també s'agafaven dos o tres més que eren del, diguéssim, de la
1: corda.
0: De la corda, pues també van marxar i l'altre pues seguia explicant la tàctica.
1: És que sobre aquesta ascendència també que deia el míster, clar, suposo, Lluís, que tampoc és el mateix que vingui Mourinho quan venia de l'Inter de guanyar el triplet,
10: clar,
1: que vingui un Mourinho també que ve del Tottenham, Fenerbahçe, Roma, Benfica, no... No és el... Respecte a Arbeloa, segurament sí, però tampoc és el Mourinho de l'altra etapa al Real Madrid, que suposo
10: no,
1: que també
10: que no, i a més,
1: els jugadors
10: a més,
1: en són conscients també d'això.
10: Clar,
1: que,
10: i jo
1: que no arriben tothom... al seu prime o en el seu moment més àlgid.
10: Clar, i tothom sap que no ve per innovar tàcticament i per fer millors els jugadors del Madrid, no? Ve per... anem a posar ordre, per posar madura, però és que jo insisteixo, tinc dubtes de que Mourinho pugui quadrar, per exemple, Vinícius. És que tinc dubtes.
0: No.
10: És que no ho farà.
0: A Vinícius segur que no. Ja
10: no. No ho farà. És que no ho farà.
2: Va ser un de tots.
0: Li va negar la salutació.
10: Exacte.
0: I jo sí que el veig, el Mourinho, amb moltes ganes de guanyar-se en paper. Llavors el Vinícius
2: no.
0: Se sent. Però, esclar...
2: Però,
0: perdona, el Vinícius no han explicat, o almenys el que he llegit, que es queda al Madrid perquè és Mourinho que el convenç i li diu «¿Dónde vas a estar mejor que en el Real Madrid?».
5: És possible, sí, sí. Però jo veig a Vinícius com estava abans. I és el que diu el Lluís.
1: No.
5: Si els jugadors passen els partits i veuen que l'entrenador que ha vingut no la porta bé d'aquests equips del Fenerbahçe i de la Roma i no aporta res a l'equip que pugui fer-lo millorar, els jugadors acabaran dient, bueno, i aquest que ha vingut aquí.
1: Que també crec que és molt coherent amb el que estem veient, és a dir, el Madrid ho fia molt, com deia abans el Lluís també, no ha millorat el col·lectiu, sí, potser alguna individualitat, algun jugador que està una mica més, i jo crec que ho fia tot a dir
5: a Mbappé. Clar,
1: Mbappé.
5: No!
1: Perquè és qui em fotrà Mbappé, 50 no. gols. És a dir, amb aquest m'hi he de portar bé.
18: Por eso me he operado, para que pensen que soy otro.
1: Sembla que Iñaki Williams.
18: Soy una mesca.
1: Una mica Iñaki Williams.
18: Pedí Iñaki Williams i...
2: Ha canviat de contracte i de cara.
0: No? Però ara aquí, cuando te mires a l'espejo...
18: No, sí.
0: ¿Qui és aquest?
18: ¿Con quién te reconoces? No me he acostumbrado.
0: No. Nosotros tampoco, ¿eh?
18: Yo quiero ser expósito.
4: La barba també és teva? Perquè també
18: no,
4: és
18: velcro.
4: Com que...
18: Un velcro.
5: Mira. Jo el trobo igual de lleig.
0: Sí, sí. No ha millorat massa.
18: Pues sí, un espejo.
0: Va, deixem fer una pausa i tornem tot seguit i pararem, entre d'altres coses, de l'actualitat. Tenim bones notícies amb Eric García.
2: Exacte, i no s'ha d'operar com Vinícius. El nas sembla que li aguanta.
0: Bueno, ara ho tractarem, això.
19: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
20: 205 cavalls i només 4,3 litres?
21: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
22: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull. Som així. Parlem, perquè ets els nostres.
23: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
24: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
26: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
27: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
28: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
29: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
28: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Medisure.
19: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
31: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: Va, 15 minuts, arribarem a les 8 del vespre. Avui, per cert, Germán...
18: Sí!
0: Avui juga al Sabadell.
18: Juga al Sabadell! Fulles! Gas o matalàs!
2: L'últim dia festes majors.
18: Sí, Castelldefocs i Sabadell, tota l'hora,
4: Tota l'hora, sí, senyor.
2: No, el Marc Serra, que està ara per allà.
18: Sí, home, escolta'm, i vols que t'expliqui una mica el que vaig fer al pregó? O parlem després, això?
2: Crec que et vaig veure amb una corda, pot ser, no?
18: Vaig penjar...
2: Sí,
18: bueno, sí. Passant a l'Ajuntament i vaig donar molt suport al Sabadell.
32: Perquè Sabadell és una ciutat que competeix, que cau, que torna, i quan toca... Guanya!
2: Epa,
32: i tenim el Centre d'Esports Sabadell!

0: Bueno,
1: la perseverança,
0: no?
1: L'entrega, l'amor per la nostra samarreta. Què us sembla això, Sabadell? Heu aconseguit que sigui el pregoner i que literalment sigui el penjat de Sabadell, eh?
2: Com veus?
0: Bueno, ara anirem a Sabadell, abans, sí, però anem amb l'actualitat blaugrana, que passa per, com dèiem, Eric García, que té un cop. Sí, però una... sembla que no és tan greu.
2: No, s'ha fracturat el tabic nasal amb aquell cop ahir a Mestalla amb Rodri.
0: Que no se l'ha fracturat.
2: Que, perdona?
0: Que no, no se l'ha fracturat.
2: No, té una... Vaja, és que és un reincident i per tant té la zona molt sensible, jugarà amb màscara, això ens passa a qualsevol dels mortals i estem un mes al llit. Ell no només jugarà o estarà disponible per Flick el proper diumenge a València contra el Llevant, sinó que dimecres podria jugar, però no jugarà perquè està sancionat, que encara arrossega la sanció la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. Però efectivament, Eric ha pogut exercitar-se amb la resta dels seus companys, avui més aviat treball de recuperació. I, per cert, el dijous 17, crec que és, li fan un homenatge a Martorell per haver guanyat el Mundial, inaugura una Cruyff Corp, per tant, protagonisme avui per Eric García.
0: Que, per cert, de l'homenatge de la Federació Espanyola de Futbol als guanyadors del Mundial, als jugadors del Barça, ja això ja...
3: Ja ha prescrit.
0: Ja ha prescrit, no?
3: Sí,
0: ja...
3: sí, sí. Ho deixarem estar.
4: És que no cal. És que no cal. És que és el millor que podia passar.
5: Bueno, és que, no cal. El que no caldria, el que no caldria, és que l'homenatge fos de la Federació Espanyola.
4: Sí, senyor.
5: A mi em sembla que si de forma espontània, ja sé, és un tema molt sensible i per tant no és un tema per raonar, sinó que és un tema de sentiments. La raó a mi em diria que tu ets al Barcelona, tens 8 jugadors que han estat campions del món.
0: Sí.
5: La fotografia de 8 jugadors teus campions del món és una foto potentíssima, que no fan, que només enforteix l'equip. Què és el que sobrava, pel meu punt de vista, d'aquell homenatge, la instrumentalització per part de la Federació Espanyola en un club que està molt sensible. Una gran part de la Masia del Barcelona està sensibilitzat en la descatalanització del club. Per tant, el que feia nosa per mi era tota la instrumentalització per part de la Federació Espanyola. Per mi sobrava Luzán, sobrava de la Fuente. Que els futbolistes de la Barcelona tinguin un homenatge, a mi em sembla de justícia.
3: Que venia després de les hòsties de la policia espanyola.
5: Sí, sí, ho entenc. Arribats al punt, com que és una qüestió de sentiments i d'estómac més que de cap, jo haig d'anar a favor dels meus, que són els catalans. Per tant, entenc que no els fes.
4: Molt bé. Jo t'aplaudeixo. I perdona, Joan Pocic, t'has fixat, tu que ets una persona observadora i que saps parlar del que toca, t'has fixat el que ha passat del desplaçament cap a València?
5: El desplaçament...
4: Quina maleta portaven els jugadors del Barça? Bueno. Alguns jugadors
5: no
4: del Barça.
5: No li dono importància.
4: No, jo sí que dono importància, ho explico perquè...
5: A mi em preocupa que hostin per dues talades a aficionats de l'Europa.
4: A mi també.
5: A aficionats del Sabadell, que també va passar.
4: A
5: això
4: mi també. Això
5: sí que
4: m'indigna,
5: ara que
4: portin... Però encara em sembla més greu que hi hagin jugadors del Barça que jugant pel Barça vagin amb la maleteta de la selecció espanyola.
5: S'ha d'aprofitar el que tens a casa.
4: I direm els noms.
5: S'ha de reciclar.
4: No, sí, però la merda no
5: recicla. S'ha de reciclar.
4: La merda les escombraries no recicla. Una merda maleta. El Pedri, l'Eric, el Joan García i el Dani Volvo, tots tres catalans.
5: Olmo.
4: Sí, amb la maleteta de la selecció espanyola. Per favor. No sembla vergonyós, a mi sí.
0: Bé, anaves a seguir el fil del Poqui, que ho puc entendre, però a mi m'agradaria conèixer l'opinió dels jugadors.
5: Home. Pots imaginar-te-la.
6: Algun dels jugadors que van parlar després del partit van dir que estaven en suport al club.
5: Va dir que
6: les decisions.
4: Sí.
5: No em consta cap altre. Igual no tinc present cap altre.
0: No, perquè si el club l'està tancat...
6: Dani Olmo, a l'homenatge a Terrassa, també li van preguntar i va dir que si el club havia pres aquesta decisió, els jugadors estaven a muerte.
5: S'escuden en el club.
2: I Dani Olmo defendó...
5: Perquè, com ha dit el Roger, aquell homenatge venia després del que va passar a Elx. I per tant s'entén que la sensibilitat està a flor de pell i per tant és millor en un context que és Camp Nou amb molta gent que té aquesta sensibilitat, entre ells jo mateix, millor passar pàgina i no fer-ho. Sí, però insisteixo, si les coses es fan fredament, amb el sentit comú, no hi hauria res més... més agradable per aquests futbolistes que rebre l'homenatge de la seva pròpia afició.
3: Sí, sí. Si es feia, havia de ser una festa. No hagués estat una festa, per tant...
0: Que hem d'anar a Sabadell, però abans
3: sí.
0: Anem a endolcir la tarda.
3: Sí.
0: A veure, què ens... Perquè,
3: home, bombon!
0: Han arribat una mostra i pràcticament no queda res.
6: Doncs mira, ja sabeu que quedar amb els amics per fer safareig mai passarà de moda, a mi m'encanta, i encara queda estiu, sobretot amb aquesta calor, per poder gaudir de la millor forma de compartir les xafarderies i combatre la calor, que és fent bomboneig. Perquè amb un batut de xocolata de bombon, amb glaçons, tot passa millor. Aquí a la redacció, efectivament, ja l'hem tastat. Boníssim. Jo me n'he pres una aquesta tarda. I és boníssim. Així que, si tu, Joan, tu vols fer bomboneig?
5: Sí, vull.
6: Doncs demana al teu bar o a la teva cafeteria.
0: No te'l dona, eh? Demana'l.
6: Ara te'n dono un, si vols, però demana'l.
2: A ritme de
0: bombon i després ja el demanes.
2: Doncs a ritme de bombon i de Gran Germán, anem cap a Sabadell, perquè en poc més de mitja hora comença aquest partit de la quarta jornada. Partidàs Sabadell contra Córdoba. Atenció, perquè si el Sabadell aconsegueix guanyar, encara invicta en aquesta segona divisió, se situaria tercer. Allà hi tenim en guàrdia, com sempre ben preparat, el nostre estimat company d'esports, el Pau Bonastre. Pau, com estàs? Bona tarda.
7: Don Pau.
8: Bona tarda, què tal, com esteu?
2: Pau.
7: Pau.
2: No et veig molt entusiasmat, de moment, eh?
7: Sí, home, sí.
2: És que anem amb tot a Germán.
7: Bajo. Mica en mica es va... Mira, us haig de dir que la rodalia de l'estadi és plena perquè avui s'acaba la festa major aquí a Sabadell. De fet, a tocar de l'estadi al Parc de Catalunya a partir de les 10 de la nit hi ha el Castell de Focs. Per tant, des de la nostra posició veurem la segona part i també el Castell de Focs. Per tant, serà una postal ben maca i més enllà d'això esperem gaudir d'aquest partit a partir de 2:15 entre el Sabadell i el Córdoba.
2: Amb quin 11 surt el Sabadell, Pau?
0: Alineaciones.
7: Doncs, mira, amb Diego Foli a la porteria, defensa de 3 formada per català Edgar Ius, Carçant, Carrer Esquerra, Miqui Codina, Carrer Dretà, Ton Ripoll, mig del camp per Quadri, Urri, Pere Pons, i al davant Nico Gioacchini i Joel Priego. És un 11 molt a la línia de Ferran Costa aquest inici de temporada, només una variació respecte a la setmana passada aquí a casa contra l'Almeria, en què el Sabadell va guanyar per 1-0.
0: El futbol està a una velocitat de quillar-se, però és el món del quillo, ja. Nivell de garroleo...
5: Ja està quillat fa any.
0: Però ara ja, o sigui, és...
5: Que jo he portat
0: la garrolamenta a tope. No, però ha anat en progressió, eh? O sigui, ara arriba un xaval com l'Iniesta i jo crec que era traumatitzat de veure que en tots... O sigui, és l'únic que no porta tatuatges, eh?
2: Vull dir, allò que va dir Pep, no? Ni se tinta el pedo, ni se pot llevar tatuatges.
0: I la música aquesta ho corrobora.
5: Que guapa, Tete.
7: L'altre dia, a la final de la Copa Catalunya, la música era molt millor, perquè era una música nostrada, eh? I avui sí que és veritat que...
9: Una puta mela!
7: Personalment no és el meu gust, però vaja, no passa res.
0: Oh, tu te gusta lo catarra, entonces esa mierda.
7: Per favor. No són merdes, eh? No,
0: esto es esta música que os gusta a vosotros, de los festivales, no, eso.
2: Eso que habéis dicho,
0: es una puta mierda.
7: Va, però tingui respecte, per favor.
2: No. I defensa't, sisplau.
5: Obeses, el millor grup que hi ha.
0: Obeses,
5: els catarres, també. Els búhos. Són molt dels búhos, també.
0: Los búhos, eso por la noche.
7: O que la Lúdic Van. La
5: Lúdic Van. Lúdic Van va tancar la festa major de Vilafranca.
7: Sí.
0: A mi de què m'importa això? Cómprate una perra i la paseas. A veure si se te escapa i te pone a llorar.
2: A la festa major no hi aniràs, a Sabadell, a la festa major.
0: Claro que voy, Tete, si a 200 metros del campo de fútbol de la Creu Alta esa, está la feria, Tete, están todas las atracciones, están todos los Tete, es como si estuviera Cambrianza abierto, Tete. Estamos todos ahí, Tete. Es lo puto mejor, ahí la churrería, puedes chutar y disparar ahí lo que quieres, las pistolas, todo, Tete. Los peluches para la novia.
2: No sé, Pau, com els jugadors de Ferran Costa poden...
0: La chuche de metro, aquella chuche de metro.
2: Aïllar-se d'aquest ambient tan festiu. No sé si això pot dificultar aquest partit per a Clau Sabadell, eh?
7: Esperem que no, però sí que serà curiós com a mínim que darrere la porteria de gol sud durant un tram de la segona part sortint focs artificials durant uns 20 minuts a partir de les 10 de la nit. Per tant, ja estarem en el tram final de partit. Jo crec que l'equip estarà ben concentrat i amb ganes.
0: Perdona, això és música o és que estan... estan...
3: En la feria.
7: No, és música i
0: estan matant algú.
5: Mare meva, tu. Però escolta, quina tortura. Jo, amb aquesta música, amb l'estona que portem, jo, perdona, però jo no vaig a l'estadi.
7: Però tu què?
0: No, és que és una tortura.
7: Després val la pena, eh?
0: Bueno, sí.
7: Val la pena el partit.
0: A quina hora juga el partit?
7: A 8:45.
0: Hòstia, però perdona, vas a les 8:05 i acabes anant a l'otorrino perquè t'han rebentat el timpà. Què és aquest? Mira, mira.
2: Sí que... Guns N' Roses, mira.
0: Esta no me gusta. Me gustaba más la de antes.
2: Guns N' Roses...
0: Guns N' Roses, eh?
2: No està mal. No és no haver-me rei.
0: No, no està mal. No està mal.
7: Hem de venir temps.
0: Rebentin els vidres.
2: No soc molt, eh? No soc molt. Jo ja saps que soc més romàntic.
0: Sí, tu ets de Bisbal.
2: Exacte.
0: De Richie Poveri.
2: Més balada.
0: Àlex, ho vago en los campos de fútbol.
2: Efectivament.
0: Bueno, va. Hem de deixar-ho aquí. Fins demà. Adéu.
2: Adéu, adéu. Rodi!
10: Versió RAC 1.
9: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
10: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
11: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
12: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
13: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
12: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
14: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
15: Doncs ves a Mr. D.
14: Mr. D?
15: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
16: Únic, s'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
20: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
21: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al Molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
22: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
23: Escolta, navega, descarrega, informa.
22: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
0: Doncs ja ens acompanya la Anna Ballonesta, què tal?
24: Hola, Toni, espera, que no tinc auriculars, que me n'acabo de donar ara.
0: Vinga, ja està.
24: Ja està.
0: Què?
24: Tot a punt. Res, doncs, avui pendents d'aquest inici de curs, demà, amb la vaga convocada pels professors, sí. Parlarem amb les associacions de pares, de famílies, per saber com ho veuen. També hem sortit al carrer a preguntar a alguns pares què pensen fer demà, i la veritat és que n'hem trobat molts que diuen que portaran igualment els fills a l'escola.
0: Per tant,
24: haurem de veure demà quin és el volum d'alumnes que va a les escoles, que hi haurà aquests serveis mínims, i en fi, què és el que acaba passant.
25: Jo portava els fills al col·legi a l'Opus i ni una vaga.
24: Mm-hmm.
25: Ni una.
24: Bueno.
2: Va, veurem.
24: Fins demà, Toni. Les 8 en punt. Bon vespre.
26: Vinga, sintonia, compañero. Sona Bayoneta, les notícies. Vinga.
27: Amb Anna Ballonet.
24: Quan falten poques hores per la tornada a l'escola, es preveu que sigui un curs complicat i conflictiu. Primer dia d'escola, com ara dèiem, amb la vaga del professorat i també amb l'amenaça que les protestes continuïn si no s'arriba a un acord entre els sindicats i la conselleria. El portaveu de la intersindical, Marc Martorell, explicava a RAC1 que el govern no ha fet tot el que estava a les seves mans per aturar la protesta.
28: No hi ha hagut ni un sol contacte de la conselleria amb els sindicats. Qui ha de respectar el dret a l'educació dels nostres infants és aquest govern. I si els mestres i docents del nostre país han de manifestar i estem fent un esforç enorme per lluitar precisament pel dret a l'educació de tots els infants del nostre país.
24: Analitzarem els perquès d'aquesta protesta amb el secretari d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú. Unes reivindicacions, però, que no totes les famílies comparteixen.
1: Bueno, no em sembla bé. Entenc les reivindicacions, però vull dir, els nens han d'anar a l'escola ja, porten molts dies de vacances.
3: Després de 2 meses de vacaciones les hace falta sus compañeros, sus clases, todo.
4: Bueno, me parece que está bien que reivindiquen, pero mis hijas van a ir al cole igual.
5: En todas las huelgas hasta ahora no ha ido, pero mañana sí que va.
24: Són les respostes d'alguns dels pares amb qui hem parlat. També ho preguntarem en temps de tertúlia a l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes. I més enllà de l'inici de curs, també hi ha novetats judicials sobre la Sala Ceuta. L'Audiència Nacional serà qui ho investigarà com una causa penal, perquè, entre d'altres, considera que es va fer un intent d'atemptar contra l'Estat i parla del Marroc com a afavoridor d'aquest assalt. A Alemanya, mentrestant, encara ressona també la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, des del nazisme, que cap partit amb una ideologia clarament racista i xenòfoba havia tret uns resultats tan bons. Ho analitzarem també en temps de tertúlia amb la corresponsal de RAC1 al país. I també parlarem de pisos. Els preus han pujat un 10% al segon trimestre, si ho comparem amb el mateix període de l'any passat. De seguida també n'analitzarem totes les dades. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, venen canvis perquè aquesta setmana recuperarem l'ambient normal que tocaria per l'època.
6: Sí, per fi, tot i que tant aquesta nit com demà encara continuarà fent moltíssima calor, de cara a dimecres la temperatura caurà en picat i l'ambient de la segona part de la setmana ja serà molt agradable i fins i tot fresc al Pirineu. A més, dimecres arribarà un canvi molt sobtat amb xàfecs i tempestes que podrien ser molt fortes i deixar alguns aiguats, però demà últimes hores del dia ja descarregaran també els primers ruixats al nord del país.
24: Ara ho ampliarem i a partir de les 10 avui torna la Clara Caraltó, com ja fèiem els dilluns habitualment, però fem una secció nova. Continuarem parlant de literatura, però en comptes de fer-ho al voltant de l'amor, aquesta temporada l'eix central seran els objectes. Passem del paraules d'amor a les paraules i les coses. Com dèiem, serà a la part final del programa. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
7: Bon vespre.
24: El curs escolar comença demà amb una nova vaga de mestres i professors. I és que si demà comencés un curs normal, a aquesta hora milers de famílies acabarien d'enllestir motxilles i llibretes. Demà hauria de ser el primer dia de classe, però el curs comença amb una altra aturada de mestres i professors. El fracàs de les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern ha abocat l'alumnat a un curs que es preveu complicat i ple de mobilitzacions.
7: A hores d'ara hi ha incertesa sobre l'èxit de la vaga de demà. Quants professors s'hi adheriran? Les del curs passat van tenir un gran seguiment entre els docents, algunes per sobre del 80%. Sigui com sigui, el curs començarà mogut. Volen que el primer dia sigui una primera demostració de força. El Departament d'Educació assegura que ha fet un esforç majúscul per assumir les demandes i defensa el pacte que van arribar amb els sindicats minoritaris a finals de l'any passat. Però la resta de sindicats, els majoritaris, no en tenen prou. N'ha parlat a RAC1 el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell.
8: Són les paraules des de la sergenia d'algú que no en té ni la més remota idea de quina és la situació que vivim a les aules del nostre país. Està completament desconnectat, perquè si es pensa que nosaltres fem vaga per sabotejar el dret de l'educació o fem vaga perquè ens agrada fer vaga, està molt equivocat. No és una situació d'emergència educativa i és per això que ens manifestem.
7: Malgrat l'aturada, demà obriran les escoles, instituts i centres arreu del país amb serveis mínims per acollir més d'un milió d'alumnes.
24: Doncs repassem tots els detalls d'aquest inici convuls amb la Violeta Martos.
9: El curs arrencarà amb més d'1.600.000 alumnes si comptem tots els ensenyaments i règims. L'única xifra que augmenta serà els que faran educació infantil de primer cicle. També hi haurà més de 1.800 professionals nous, dels quals 1.100 seran docents, i les aules d'acollida arribaran a una xifra rècord, 2.000. Això són 800 més de les que s'havien projectat per l'any passat. Els alumnes veuran començar un curs molt similar, almenys per ara, a com van acabar l'any passat, quan van acumular una vintena de vagues. USTEC, CGT, la Intersindical, CNT i COS asseguren que no s'ha fet prou per desconvocar la protesta. En canvi, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària creuen que l'acord que van signar el maig dibuixa una bona base. Les principals pedres a la sabata del govern aquest curs, per tant, seran les mateixes que l'any passat. Augment de plantilla, reducció de ràtios, protecció de la llengua i la climatització dels centres.
24: I més enllà de de tot això, el curs començarà amb manifestacions i amb assemblees a primera hora. Hi ha una desena de convocatòries de vaga i de protestes planificades. Violeta.
10: La jornada començarà arreu del país amb xocolatades i esmorzars a primera hora que donaran pas a les mobilitzacions. A Barcelona la protesta arrencarà a la plaça Urquinaona i acabarà a la plaça Sant Jaume amb una assemblea. En canvi, a Girona l'esmorzar serà a Fontejau i la manifestació a la plaça de la Independència. La convocatòria a la Catalunya Central i al Bages serà davant dels serveis territorials d'educació i a Lleida els punts de concentració seran la Fira i la plaça de la Paeria. També hi ha accions convocades al Camp de Tarragona, a l'Ebre, al Vallès Oriental i Occidental i al Baix Llobregat. I dins dels centres hi haurà un docent per cada tres aules infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial hi serà la meitat de la plantilla i el 33% a les llars d'infants.
24: I per cert que després de tantes protestes en els últims mesos és inevitable que les accions dels docents hagin traspuat a la societat. La majoria està d'acord amb les reivindicacions dels professors, segons les conclusions.

0: Però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles? Ha utilitzat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i el propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país.
1: Però l'oposició suca pam aquesta crisi que té el govern amb el sector educatiu, l'acusen de quedar-se de braços plegats aquest estiu en comptes d'intentar resoldre el conflicte. Els socis Esquerra i els Comuns assenyalen al president Illa. No entenen que un dia abans de començar la vaga demani una treva al professorat. En canvi, Junts, la CUP i el PP apugen el to contra el departament i demanen directament la destitució de la consellera Esther Niubó. Més detalls, Alba Carnicer.
2: Sí, els socis de govern retrauen a la consellera que es presenti a l'inici de curs sense haver fet els deures, tot i no demanar-ne la dimissió. La republicana Elisenda Alemany i Gerardo Pisarello dels Comuns creuen que el govern ha fet una molt mala gestió.
3: Tenim un govern que va fent, un govern que es troba els problemes sobre la taula, que els deixa podrir.
4: Se'ns ha parlat de treves, ens hagués agradat que es parlessin de mesures més concretes.
2: Per la seva banda, Mònica Sales de Junts, la CUP, Aire Su Moreno i Juan Fernández del PP no entenen que Niubó continuï al capdavant de la conselleria i és per això que demanen a Illa que la parti immediatament.
5: Va acabar el curs en vaga i demà el curs torna a començar en vaga. Això clarament és mala gestió.
6: Qui està garantint el dret a l'educació són els milers de professors i professores que lluita per abaixar les ràtios, per garantir la inclusiva.
7: Aquesta vaga, la primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
2: A més, tots els partits reclamen un debat a fons sobre el model educatiu.
1: I encara sobre les demandes de els docents, una de les queixes compartides és els recursos que tenen per tractar totes les problemàtiques que troben dins l'aula, entre ells la diversitat o també l'impacte de l'ús abusiu de les pantalles. N'ha parlat aquest matí al Monarracó el filòsof i pedagog Francesc Torralba.
8: Hi ha molts nois i noies que amb dificultat fan una subordinada i una coordinada, no? A més, una pobresa lingüística immensa. Qui té pobresa lingüística també té pobresa de pensaments. Hem de, naturalment, subratllar el valor del text, el valor de la lectura, el valor del silenci en la lectura, el valor de l'escriptura. I això és una batalla, que els professors tenim i que, diguem-ho, de passada l'estem perdent. Aquesta batalla l'estem perdent.
1: Torralba ha avisat que aquest dèficit té un impacte directe sobre totes les àrees de vida de les criatures i no només en l'àmbit escolar. Doncs bé, sobre aquest inici de curs escolar convuls que comença demà, marcat, com dèiem, per aquesta convocatòria de vaga, avui li hem preguntat a la directora de Món Economia, Gemma Aguilera, què en pensa.
9: Demà les portes de les escoles s'haurien d'obrir amb la il·lusió del primer dia, però una altra vegada ho faran amb el soroll de fons d'un conflicte enquistat des de fa massa temps. Els mestres tenen motius de pes per fer vaga a l'escola pública. Reclamen recursos reals per una escola inclusiva que avui fa aigües. I això és indiscutible, no es pot ensenyar amb dignitat quan falten mans a les aules. Però tampoc podem ignorar l'esgotament d'unes famílies al límit dels malabars, ni la fragilitat d'uns infants per a qui demà serà un dia emocionalment potent. Des del Palau de la Generalitat, Educació ofereix avenços a mitges, més pensats per sortir del pas que per construir futur. El PSC és un partit que gestiona i administra una autonomia, però defuig els conflictes estructurals i els sindicats convocants, situant la vaga en una data tan sensible, s'equivoquen de targeta de presentació i perden empatia social. Falta molta cintura a banda i banda, i quan la política i la protesta s'enroquen en un combat d'egos, l'educació es devalua i els nostres fills acaben pagant els plats trencats.
1: Gràcies, Gemma. I, per cert, més enllà de l'inici de curs, el que encara porta cua són també les infiltracions policials en assemblees de professors. Els Mossos han assegurat a la justícia que no existeix cap ordre per escrit per fer aquesta polèmica actuació. El TCJ, que és qui investiga les denúncies de tres sindicats de mestres, havia preguntat a la policia catalana qui va ordenar aquesta infiltració. En l'escrit de resposta que ha avançat avui el diari Opunés, la comissària d'informació respon que no va ser una ordre per escrit i que no pot determinar una cadena de comandament. Afegeix que, en tot cas, l'únic que volien és tenir informació per dissenyar un dispositiu adequat al dia de la vaga. Minuts per arribar a un quart de nou, l'Audiència Nacional investigarà l'allau de migrants a Ceuta. Ho farà com un intent d'atemptar contra l'Estat. La jutgessa Maria Tardón diu que es va cometre una violació massiva de la sobirania territorial d'Espanya. A més, també conclou que s'evidencia una gestió clara i indubtable del Marroc que va afavorir aquest assalt. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
10: Sí, la jutgessa assumeix com a propi l'informe policial i acusa el Marroc d'haver col·laborat en l'allau massiva a Ceuta. El gran dubte és qui s'hi darà a declarar i de quina manera investigarà el Marroc. L'Audiència Nacional Espanyola és el tribunal competent per

0: delictes contra Espanya comesos des de l'estranger. En la interlocutòria d'avui anuncia que investiga delictes, entre d'altres, de crims de lesa humanitat, i van morir 141 persones, temptativa d'homicidi i organització criminal. La jutgessa obre causa després de mitja dotzena de peticions d'associacions, sobretot d'ultradreta, de Ceoir a Vox i de Se Acabó la Fiesta a Ahora España, però també el PP. Tots ells han de presentar una fiança de 6.000 euros per formar part de l'acusació popular en els propers dies.
1: I per cert que demà potser resolem també algunes incògnites o dubtes de tot el que va passar aquell dia. El govern espanyol desclassificarà tots els documents policials i del CNI sobre Ceuta. La decisió s'aprovarà al Consell de Ministres. I mentrestant, el PP insisteix a exigir a Pedro Sánchez que desacrediti el Marroc per la seva responsabilitat en el llau de migrants. Ho deien tant Alberto Núñez Feijóo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
3: Marruecos ha vuelto a utilizar el control fronterizo y la presión migratoria como un instrumento al servicio de fines políticos, como un instrumento para poner en jaque a la integridad territorial de Ceuta y de España, para poner en jaque a un Estado miembro de la Unión Europea.
1: I el govern espanyol reitera que no hi ha proves i que tot són interessos polítics. Declaracions d'Òscar Puente a Radio Cable.
4: Zurrarle a Marruecos es muy rentable políticamente en España. Primero, la derecha siempre, desde el africanismo, ha tenido esa aversión a Marruecos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ahí tienen metido, ¿no?, ese complejo, ¿no? Y luego la izquierda ha tenido una posición histórica en relación con el Sáhara que también hace que se vea a Marruecos como, pues como un Estado que no es simpático, ¿no? Y por tanto, atizarle a Marruecos es rentable. Pero luego está gobernar.
1: I per la seva banda, Pedro Sánchez relacionava avui Ceuta amb Alemanya i amb les eleccions a Saxònia-Anhalt, després del resultat històric de la ultradreta. Diu que és una advertència i que el principal problema és la rendició de la dreta tradicional.
5: Pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio. Por cierto, que habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Bueno, por algo será.
1: Doncs bé, parlant d'aquesta victòria extrema a de l'extrema dreta, volíem dir, a Alemanya, també ara amenaça de provocar un autèntic terratrèmol polític a tot Europa, un resultat electoral clar, per primer cop des de la caiguda del nazisme, ara fa més de 80 anys, un partit d'ultradreta, obertament racista, xenòfob, euroscèptic i prorrus, està a punt de governar un dels lands del país. Sense amagar la derrota, el canceller alemany Friedrich Merz admet que tindrà conseqüències i no només al seu país.
6: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Òbviament hem d'acceptar els resultats. Això és la democràcia. Però no només han canviat les coses a Saxònia, han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
1: I encara no fa ni 24 hores d'aquesta victòria electoral i l'extrema dreta busca ara la manera d'aconseguir fer govern.
7: Tot i l'espectacular resultat del 43,8% dels vots, Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i ha de negociar la investidura. El líder a Saxònia-Anhalt, Ulrich Siegmund, haurà de seure's a la taula i pactar per aconseguir el suport de com a mínim 3 diputats d'altres partits. De moment, només el Partit Populista d'Esquerres, amb 5 escons, està obertament disposat a col·laborar-hi. Feia mesos que Alternativa per Alemanya liderava les enquestes i ara han aconseguit una victòria sense pal·liatius. Avui, la seva presidenta, Alice Weidel, ha assegurat que aconseguiran captar més del 40% dels vots.
1: La victòria de l'extrema dreta alemanya, que també ha sacsejat el mapa polític europeu, Alternativa per Alemanya, ha rebut felicitacions dels partits més ultres d'Europa, però també ha evidenciat la fredor amb altres actors ultraconservadors com Giorgia Meloni o fins i tot el reagrupament nacional de Marine Le Pen, que s'ha mantingut en un perfil molt baix. Mentrestant, i com és habitual, les institucions europees han tirat pilotes fora i no han entrat a valorar els resultats. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
8: Tant la Comissió Europea com el Consell Europeu han tirat pilotes fora. Des de Groenlàndia, la presidenta de la Comissió Europea no ha volgut contestar la pregunta de com això canvia l'escenari polític europeu. Ara bé, la incògnita d'Alemanya serveix també per Brussel·les, i és que el paper de la CDU amb l'AFD i si pacten o no amb ells podria tenir un efecte dominó a l'Eurocambra, on el PP europeu, liderat per l'alemany Manfred Weber, ja fa temps que es deixa estimar per l'extrema dreta europea en temes migratoris o climàtics, i fins i tot havia obert la porta a pactar certs temes amb l'AFD, però sempre havia comptat amb el veto del canceller alemany. L'AFD ha rebut felicitacions efusives d'Elon Musk, de Vox o de la Lliga de Matteo Salvini a Itàlia. En canvi, Marine Le Pen, que va trencar amb ells al Parlament Europeu, ha tingut una reacció molt freda, i l'ultraconservadora Giorgia Meloni ha cedit la reacció del govern italià al seu ministre d'Exteriors, el popular Antonio Tajani, que ha lamentat la victòria de l'AFD qualificant-la de pèssima notícia.
1: Vuit i 18 minuts, l'Assemblea Nacional Catalana escalfa motors per la Diada i reunirà demà tots els expresidents de l'entitat per fer pinya. L'objectiu és llançar un missatge d'unitat en un moment en què l'independentisme té un ull posat a la penetració que pot tenir l'extrema dreta també dins el moviment. L'entitat, però, demana no desviar el rumb i crida a sortir al carrer per respondre als atacs catalanòfobs dels últims mesos, a Giró.
9: L'ANC apela a la bona acollida que va tenir la crida a omplir estelades al Camp Nou com a resposta a l'agressió policial a l'aficionat culer a ells. L'entitat demana tornar-hi aquest 11 de setembre, deixant de banda batalles partidistes. Una crida a la unitat que demà intentaran exhibir internament reunint tots els expresidents de l'entitat. I seran des de Dolors Marín, la primera presidenta abans de constituir-se legalment, fins a l'actual Josep Vila, passant per Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Elisenda Pelusier, Dolors Feliu i Lluís Llach. L'ANC també ha anunciat aquestes últimes hores que al final de la manifestació de la Diada reconeixerà els 600 cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Un grup d'aquests 150 músics interpretaran diverses peces i tancaran l'acte amb els segadors, com volien fer alguns d'aquests artistes fora de programa en acabar la celebració de la Sagrada Família.
1: Gràcies, Cesc. I d'altra banda, Esquerra Republicana demana la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per l'actuació policial sobre un aficionat de l'Europa que portava una estelada al camp de l'Alcorcón. És el segon cop que passen 15 dies després de la pallissa que va rebre el jove aficionat del Barça Elx.
7: Els republicans reclamen a Grande Marlaska explicacions immediata sobre el modus operandi de la policia espanyola després d'aquest cas al Corcón. Per això demanen que el ministre comparegui al Congrés i també al Senat. Junts i la CUP també han condemnat aquesta agressió que, segons el govern espanyol, no és tan clara com l'anterior. La principal diferència és que no en tenim imatges, però a més el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, demana paciència perquè li han arribat, diu, diverses versions del que hauria passat. Ho deia a BTV.
10: Que això és el que he parlat amb el president de l'Europa. Jo l'entenc perfectament, jo recabo la informació i no em quadra. Simplement el que dic és que hi ha diferents versions i, per tant, jo crec que el que demano és prudència i no arribar a conclusions precipitades. Hi ha un problema...
7: Segons ha denunciat l'Europa i assegurant diversos testimonis, els agents haurien agafat l'aficionat del coll per ensenyar una estelada i l'haurien tirat a terra i li haurien donat cops. També relaten que després de requisar-li la bandera van intentar obligar-lo a dir que era espanyol.
1: Nou minuts i ens plantarem a dos quarts de nou. Novetats també importants sobre el cas judicial que afecta Zapatero. L'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha reconegut davant el jutge que va pagar 530.000 euros a l'expresident espanyol pel rescat de l'aerolínia. Aquest ha estat només el primer capítol d'una setmana que es preveu especialment complicada pel PSOE als tribunals. Demà haurà de donar explicacions un altre exdirectiu de Plus Ultra. I de cara a dimecres i dijous tornarà a escena el cas Leire amb més compareixences previstes. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
11: La setmana judicial es presenta complicada per al PSOE amb quatre declaracions en quatre dies a l'Audiència Nacional. Avui l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha reconegut que van pagar 530.000 euros per les gestions que, segons diu, va fer Zapatero per aconseguir el rescat de l'aerolínia. L'acusació xoca frontalment amb la versió de l'expresident espanyol que ha negat haver fet aquestes gestions i també haver cobrat aquests diners. Demà serà el torn de les explicacions de l'exconseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli, que seguirà la mateixa línia. I dimecres el focus Mossos passarà al cas Leire. Haurà de comparèixer la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, investigada per un presumpte delicte de falsedat documental. La setmana judicial es tancarà dijous amb la declaració de Leonardo Marcos, que va ser director general de la Guàrdia Civil.
1: I tot això cal afegir-hi també una cita més que esquitxa l'entorn del PSOE. El jutge Juan Carlos Peinado, que investiga la dona de Pedro Sánchez, ha citat Begoña Gómez demà a la tarda. És l'últim pas abans d'enviar el cas a judici amb un jurat popular. A més de Gómez, haurà de comparèixer també la seva assessora, Cristina Álvarez, que també està investigada. La situació arriba uns dies després que les defenses presentessin els escrits de conclusions demanant la nul·litat de la causa. I encara en crònica judicial, a casa nostra, els judicis per delictes lleus a Barcelona ja es fan en 10 dies. S'havien arribat a programar a gairebé 9 mesos vista, però segons les dades del TCJ i el Departament de Justícia, les mesures de reforç han ajudat a reconduir aquesta situació. Benet Iñigo.
12: Fa un any i mig que es va posar en marxa un jutjat extra dels anomenats judicis immediats. Són els de furt de menys de 400 euros, lesions lleus, coaccions o amenaces, delictes penats amb menys d'un any i mig de presó i que s'acostumen a fer sense gaires testimonis ni tràmits. Ara que l'agenda s'ha alliberat i han tornat al termini establert, aquest jutjat de reforç pot desaparèixer. En canvi, sí que es mantenen de moment els jutjats extra per judicis ràpids, per delictes una mica més greus i clau en la lluita contra la multireincidència. S'ha arribat a programar a un any i mig vista en lloc dels 30 dies legals. Ara s'estan planificant entre 4 mesos i un any, depenent del jutjat.
1: Gràcies, Benet. I d'altra banda, la compra d'habitatge a Catalunya s'encareix un 10,1% durant el segon trimestre respecte a l'any passat, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. És un dels augments, volíem dir, més grans des de la bombolla immobiliària, i els preus ja encadenen un any i mig creixent més d'un 10%. En repassem totes les dades amb aquest informe que ha fet el Jordi Casals amb la Violeta Martos.
13: L'habitatge de segona mà empeny els preus.
14: Entre els mesos de juny i agost, els preus que més han pujat són els dels pisos de segona mà, que s'han enfilat un 10,6%. Per contra, l'increment del preu dels pisos nous ha sigut d'un 6,4%.
13: Un any i mig d'increments per sobre del 10%.
14: Tot i que la xifra es desaccelera lleugerament respecte a l'any passat, és el setè trimestre seguit que els preus pugen a un ritme de dos dígits, des de l'últim trimestre del 2024. Catalunya també encadena un cicle de pujades ininterrompudes que es manté des del 2014.
13: Un increment per sota de la mitjana estatal.
14: Al conjunt de l'Estat, el preu de l'habitatge s'ha enfilat 2 punts més que a Catalunya, poc més d'un 12%. De fet, és la tercera comunitat on menys s'han encarit els pisos. Catalunya se situa només per sobre de Navarra i el País Basc. L'augment més destacat ha estat a Ceuta, on els preus han augmentat més d'un 15%.
1: I el govern espanyol es compromet a fer tot el possible perquè la marca SEAT no desaparegui. El vicepresident Carlos Cuerpo ha admès que la transició al vehicle elèctric ha agafat el sector desprevingut, però assegura que els fabricants espanyols han aconseguit adaptar-se.
7: És la primera vegada que la Moncloa es pronuncia després que la setmana passada el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovés un pla de reestructuració de l'empresa que obria la porta a la desaparició de SEAT com a marca de vehicles. Avui, Carlos Cuerpo reivindicava l'eficiència de les plantes que la marca té a Catalunya.
15: Muchas de estas grandes compañías, por ejemplo Volkswagen, lo que está diciendo es que sus empresas, sus industrias, sus fábricas más eficientes son las españolas. Y esto es un elemento de garantía para que pueda permanecer esa actividad en nuestro país y pueda permanecer el empleo, no solo es el empleo de las grandes fábricas de automóviles, sino de todo el sector que va con ellas.
7: En aquest sentit, assegura que la Moncloa dedicarà tots els esforços a mantenir la marca i el segell de SEAT.
1: I a tot això, la Unió Patronal Metal·lúrgica també ha demanat a Volkswagen que reconsideri la idea de fer desaparèixer la marca. En un comunicat, la patronal ha defensat que el futur industrial de l'empresa ha de quedar del tot garantit. I per cert, que encara parlant de grans empreses a Catalunya, Fried Ravik obrirà una planta de producció a Maçanet de la Selva. La marca de patates fregides, snacks i fruita seca també obrirà un centre de distribució a Madrid amb una inversió total de prop de 115 milions d'euros. I un últim apunt, en aquest cas sobre mobilitat, avui s'ha reprès el servei de Rodalies cap a la Universitat Autònoma, tot i que ha estat a mig gas. L'R7 torna a circular entre les estacions de Montcada Bifurcació i de Cerdanyola Universitat. A Barcelona, el metro també recupera el servei de les línies 9 i 10 Nord, i també ha tornat a la normalitat a l'estació de Plaça Catalunya, perquè des d'avui ja es pot fer el transbord entre les línies 1 i 3 del metro pel passadís subterrani. I encara a Barcelona, i relacionat amb les obres de l'L9, els afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran una demanda col·lectiva contra la Generalitat. 2 mesos després de l'esfondrament, encara hi ha desenes de veïns que no han tornat a casa i comerciants que no poden aixecar la persiana.
7: Reclamaran danys materials, econòmics i morals per la incompetència, diuen, de l'administració. L'advocada dels afectats al·lega que no s'ha fet prou per atendre les famílies ni els comerciants i que, a més, l'accident es podria haver evitat si s'haguessin revisat bé les obres. El clot, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, l'hauria provocat no haver omplert bé el formigó de les cavitats que estaven deixant els treballs de l'L9 del metro. Això va passar a principis de juliol. Ara encara hi ha desallotjats els veïns de 33 habitatges i 8 locals comercials.
1: I en successos a Tarragona, una explosió al laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili ha deixat 3 ferits. Són 3 treballadors que preparaven les pràctiques dels alumnes.
7: 2 d'ells, un home i una dona, estan en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre una altra dona, ingressat a l'Hospital de Santa Tecla, en estat menys greu. Segons la universitat, tot plegat ha estat un accident. A més, també expliquen que la manipulació dels productes químics s'havia fet seguint estrictament les normes de seguretat i que els 3 ferits s'han pogut dutxar de seguida i han pogut anar a l'hospital ells mateixos.
1: I encara el tarragonès, a Constantí, el govern ha posat en marxa la primera planta de biogàs de l'estat gestionada per un institut públic, l'IRTA. S'aprofitaran els residus d'una granja per generar energia neta. L'objectiu és arribar a produir 2 terawatts de biogàs al 2030. És el 7% del consum de gas a tota Catalunya. Des de Tarragona, Marina Pérez Got.
16: En marxa a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, una planta experimental de biogàs. L'objectiu és fer recerca respecte a aquesta tecnologia que consisteix en transformar les dejeccions ramaderes en biogàs, fertilitzants i aigua tractada. Això permet transformar un residu en energia i productes pel sector primari. El director general de l'IRTA, Josep Usall, ha explicat que, a més, tindrà una vessant educativa.
17: I l'altre element que també creiem que és molt important és que això també serà un espai educatiu, un espai informatiu, vale? De tal forma que aquí el que estem generant és una informació molt detallada del que és una planta de biogàs, com funciona, quins avantatges, quins convenients.
16: La planta es nodrirà de matèria orgànica procedent de granges de porcí i aviram de la zona i l'energia servirà tant per aquestes granges com per la pròpia planta.
1: Per 2:15, l'Hospital de Sant Joan de Déu lidera un assaig clínic europeu per buscar un tractament contra un tumor cerebral infantil molt agressiu. Aquest càncer afecta nens d'entre 5 i 10 anys i només un de cada 100 sobreviu més de 5 anys després del diagnòstic, Víctor Massip.
18: L'oglioma difús intrínsec de tronc és una malaltia que suma més de 300 diagnòstics a l'any a Europa. El tumor s'infiltra a la zona del cervell que controla funcions vitals com respirar o empassar. Ara mateix l'únic que poden fer els metges és aplicar la radioteràpia per alleujar els símptomes. Per això, el projecte europeu provarà per primera vegada una estratègia que combina diferents immunoteràpies. El director assistencial de Sant Joan de Déu, Andrés Morales, explica a RAC1 que primer ho faran en un grup de pacients reduït dels centres que participaran en l'assaig.
19: Con la financiación que hemos conseguido para este ensayo clínico podremos tratar 15 pacientes reclutados en estos 3 centros de Holanda, Italia y España. Esta, digamos, es la primera capa que es muy importante para esta enfermedad huérfana en tratamientos novedosos.
18: En aquesta primera fase confirmaran si el tractament és segur. Si els pacients reaccionen bé, l'equip ampliarà el nombre de malalts i se planteja exportar la fórmula a altres tumors similars.
1: Doncs precisament avui al 9C parlarem amb el pare d'en Max Vilarroig, que és un nen de 13 anys que va morir fa uns mesos per aquesta mateixa malaltia. Li van diagnosticar justament a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on va participar en un assaig clínic per intentar trobar un tractament. A ell no li va arribar a temps, però el seu cas sí que va servir per avançar en la investigació d'aquesta malaltia. En parlarem, com dèiem, amb el seu pare cap a 9:45 de la nit en temps de tertúlia. Aquesta nit arrenca oficialment la temporada teatral. Un any més i ja en van 25. El bo i millor del teatre català es dona cita a la gala Catalunya Aixeca el Taló, que donarà el tret de sortida a un any farcit d'espectacles. La gala arrenca d'aquí a mitja hora al Gran Teatre del Liceu. Anem cap allà a una part del bon vespre.
20: Bon vespre, Liceu. Ja fa una estona que s'ha convertit en un formiguer de la flor i la nata del sector de la cultura catalana. També van arribant representants institucionals. Es preveu que vingui l'humorista Toni Albà, l'actriu Mercè Martínez o el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ara projectaran un vídeo sobre els 25 anys de la gala, que hauria de començar a les 9 en punt. Per primera vegada, la cerimònia no constarà de diferents actuacions, sinó que serà una obra de teatre musical feta especialment per l'ocasió. Repassarà els últims 25 anys a Catalunya des de la crisi econòmica del 2008 2018 fins la pandèmia del Covid-19, i tot a través dels ulls de l'actriu Marta Rivera, que es posarà a la pell d'una mare de família que vol dedicar-se al teatre. A darrere d'aquesta creació hi ha la direcció de Joan Maria Segura i el guió de Sergi Belbel. Aquest any, durant la gala, també premiaran el president del grup Focus, Daniel Martínez de Obregón, amb la menció honorífica del Premi Catalunya de Teatre.
1: Gràcies. Una temporada que arrenca en el millor moment també de la història del teatre a Catalunya. Aquest 2025-26 s'ha arribat als 4 milions d'espectadors arreu del país. D'aquests, més de 3 milions s'han congregat als teatres de la ciutat de Barcelona amb una recaptació rècord de més de 103 milions d'euros. Repassem tots els detalls d'aquesta temporada històrica amb aquest informe que ha fet la Maria Cusó i el Sergi Giró.
9: Quants espectadors van anar al teatre la temporada passada?
0: 3.176.328 a la ciutat de Barcelona. Això són 40.000 més que la temporada anterior.
9: Què ha anat a veure la gent?
0: Doncs més de 1.300 espectacles. Els més vistos, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera, Impro Show, L'Amor venia en taxi i el Hamlet d'en Peyu i l'Albert Pla.
9: En català?
0: La majoria. Fins a un 41% dels espectacles programats eren en català, davant del 32% que eren en castellà. I gairebé la meitat dels espectadors han escollit veure una obra en català davant del 35% que ho ha fet en castellà.
9: Han omplert sales?
0: Pràcticament. El percentatge d'ocupació ha arribat al 67% de mitjana, assolint el seu màxim al mes de gener, on es va arribar al 79%.
9: Quins són els teatres amb més públic?
0: Si parlem de sales grans, és a dir, de més de 200 localitats, els més concorreguts han estat el Tívoli, el Liceu i el Victòria.
9: I les sales petites?
0: La Sala Montaner, el Texas i l'Arts són les que han aplegat més públic.
1: I del teatre a les pantalles també tenim bones notícies pel que fa al cinema català. Cronos ha signat la millor estrena d'una pel·lícula en català des del Carràs.
21: Necessitem reforços a les rambles en Boqueria.
1: La pel·lícula que narra la persecució dels terroristes dels atemptats del 17 d'agost ha portat més de 33.000 espectadors a les butaques en el primer cap de setmana a les sales de cinema. A més, la gran majoria, més de 27.000 persones, l'han vista en versió original, en català. S'acosta així, doncs, com dèiem, al debut històric d'Alcarràs, de Carles Simón, que va aconseguir aplegar més de 41.000 espectadors al primer cap de setmana als cinemes. I el Festival de Venècia rendeix a un dels mestres del cinema japonès, Hirokazu Korida. Fa només uns minuts la seva nova pel·lícula, Look Back, ha rebut una de les ovacions més sorolloses de l'edició. La pel·lícula és l'adaptació amb actors de carn i ossos d'un popular manga japonès que parla sobre l'amistat entre dues nenes que somien ser dibuixants. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon vespre.
22: Sí, bon vespre. Només 4 mesos després de presentar pel·lícula Cannes, Koreeda ha desembarcat al Lido amb una nova producció sota el braç. Look Back és una carta d'amor al manga i a la passió per crear. Segueix dues nenes que, unides pel dibuix, acaben construint una amistat que les acompanyarà durant anys. Koreeda ho retrata amb un preciosisme absolut, recreant-se fins i tot en el so del llapis sobre el paper.
23: Manga bakari yondere to
24: De petit em deien que només llegia manga i que si em passava el dia llegint-ne acabaria sent un mal adult. Però crec que aquesta manera de veure les coses ha anat canviant. Crec que avui molta gent llegeix manga sense vergonya, amb la mateixa naturalitat amb què llegeix literatura.
22: Però a Venècia no hi ha treva. Demà s'estrena Búnker, que gairebé una dècada després torna a reunir davant la càmera Javier Bardem i Penélope Cruz.
1: Gràcies, Adrià, des de Venècia. I de tornada a casa nostra, atenció també als amants dels castells, perquè si voleu anar al concurs de Tarragona, encara hi sou a temps. Demà es posen a la venda 1.500 entrades per la sessió de dissabte, que és la de les colles mitjanes.
7: Aquest any, en lloc de cues virtuals, la venda de les entrades es va fer per sorteig. Alguns dels que podien comprar-ne per dissabte no ho han fet i ara les que han quedat alliberades es podran comprar a través del web del concurs. En canvi, les 400 que han quedat lliures per la gran sessió del diumenge, la de les colles més grans, s'adjudicaran seguint l'ordre de la llista del sorteig, tot plegat quan ja estan confirmades les 42 colles que hi participaran el 3 i 4 d'octubre. Com és habitual, els Minyons de Terrassa han renunciat a competir-hi.
1: Passen ara 6 minuts a 2:15 i en música el Palau Sant Jordi acollirà un gran concert per acomiadar el 2026. Es farà el 23 de desembre i actuaran els Catarres.
25: Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: The Tallets.
25: I de fer el bailoteo. Cada nit veig junts ballant el son del salseo.
1: Sopa de Cabra.
26: Donaria amor si poguessis tornar-me.
1: I també Búhos.
26: Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
1: Es dirà l'última gran festa de l'any i formarà part de la celebració del 120è aniversari del RAC. Les entrades es posen a la venda aquest dijous. I abans del temps, avui també us hem de parlar de canvis, en aquesta casa, a RAC1 i el grup Godó. Francesc Cano serà el nou director de RAC1 a partir de l'1 d'octubre i substitueix en el càrrec Eulàlia Carbonell, que era directora des del 2023. Cano és actualment el director de la productora a la Manchester i havia ocupat diferents càrrecs a Catalunya Ràdio i també a les emissores de la Generalitat. Per la seva banda, Eulàlia Carbonell deixa RAC1 després de tancar la millor temporada de la seva història amb més d'un milió d'oients diaris els últims dos anys i també ha dut a terme canvis tecnològics que han inclòs la inauguració d'aquests nous estudis a la planta 3 de l'edifici de Torre Barcelona. El grup Godó també ha nomenat, però, a Òscar Rodríguez com a nou director general de Godó Media en substitució de Xavi de Pol. Òscar Rodríguez ha ocupat també diferents càrrecs, com ara les direccions generals de La Vanguardia i Mundo Deportivo, i fins ara era el director general de Godó Estrategis, que és la divisió que comercialitza els espais publicitaris d'aquest grup. I 38, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Albert Ferran, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Des de 8:45 que el Sabadell tanca la jornada de la segona divisió a casa contra el Còrdoba.
2: El conjunt arlequinat ha arrencat la temporada amb una victòria i dos empats, i si avui aconsegueix sumar els 3 punts, acabaria la jornada entre els 4 primers classificats.
1: Doncs connectem amb RAC+1, on podeu seguir el partit en directe. Xavi Puig, hola, bon vespre.
3: Hola, bon vespre. Anna, perdó, connexió amb el 9C. Mira, i en bon moment aquesta connexió, perquè Pau ja s'ha avançat al Sabadell a la nova Creu Alta.
4: Sí, ara el 8 de partit ja està guanyant el Sabadell aquí a la nova Creu Alta contra el Córdoba gràcies al gol que ha fet Nico Joaquín, i tot ha vingut d'una bona recuperació de Quadri en la sortida de pilota de l'equip rival. Li ha servit en safata per l'estatunidenc. S'ha avançat el Sabadell al 8 i mig de la primera. Sabadell 1, Córdoba 0.
3: Es comencen bé les coses, de moment tot just encara ni hem arribat al minut 10 de la primera meitat.
1: Doncs bon peu, que comença el Sabadell amb aquest partit contra el Còrdoba. Gràcies, Xavi, que vagi bé, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: I també, Albert, en joc un partit de primera divisió.
2: Sí, ja les acaballes, a l'últim quart d'hora de partit, empat, Getafe 1, Celta 1, el Getafe jugant amb 10 futbolistes. La jornada de primera es tancarà a 9:45 de la nit amb el duel entre l'Elx i la Reial Societat.
1: Avui s'acaba la quarta jornada de Lliga i demà arrenca la Champions amb el debut del Reial Madrid. Avui Mourinho ha pujat el to a la sala de premsa i ha carregat contra el VAR del Betis Madrid.
2: Tot i començar la temporada amb un to més aviat baix, ja la primera derrota al camp del Betis ha fet aparèixer el Mourinho més crític. Aquest migdia, en la prèvia del Madrid-Inter, ha assenyalat l'àrbitre del VAR per no fer repetir el penal fallat per Mbappé.
5: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
2: També aquest migdia Mbappé ha defensat la seva candidatura a la pilota d'or i ha tret pit dels seus números golejadors quan li han preguntat per les seves obligacions defensives. Demà aquest Madrid-Inter a les 9, a la mateixa hora, Lilla Betis i Borussia Dortmund-Villarreal.
1: I el Barça, Eric García, podrà tornar a jugar diumenge al camp del Llevant malgrat la fractura que té el nas.
2: Ho farà amb màscara, que ja ha fet servir a l'entrenament d'aquest migdia. De fet, ja hauria pogut jugar demà passat dimecres en el debut de Champions contra el Feyenoord, però arrossega una sanció de la temporada passada.
1: I acabem, Albert, amb un resultat de l'actualitat poliesportiva.
2: Sí, del Mundial Femení de Bàsquet, perquè la selecció espanyola ha acabat primera del seu grup i passa directament a quarts de final després de guanyar aquesta tarda al Japó per 59-79.
1: Gràcies, Albert. Bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Dinou minuts per les 9, repàs el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
6: Bon vespre.
1: Ara sí que aquesta calorada, per fi, té les hores comptades, no?
6: Sí, ara sí, per fi podem anunciar ja aquesta esperada baixada de la temperatura per recuperar la normalitat de cara a dimecres i dijous. Per tant, encara queden 24, pràcticament 48 hores en què el termòmetre, doncs, encara es mantindrà a la banda alta, però sí que dimecres durant el dia notarem una clatellada molt important, a més acompanyada d'un canvi també de temps molt significatiu, o sigui que s'acaba aquest inici de setembre històric, sense precedents a tot el país, amb moltíssima calor. La bona notícia és que avui ja no hem arribat als 40 graus, portàvem el cap de setmana i divendres arribant-hi, avui ja no, 39. Tot i així, és moltíssima calor. S'ha arribat als 39 a la Conca de Tremp, també al Pla de Lleida. Demà, si fa no fa, 36, 38 a moltes comarques interiors. Cap a les comarques de Girona pot fer molta calor demà. Tenim un avís de perill per calor intensa. Però atenció, sens dubte, al canvi que arribarà dimecres. És un moment en què tindrem el xoc de masses, tota aquesta calor acumulada, entrarà aire fred en altura, la humitat del mar tan calent. Tindrem una situació possiblement d'aiguats que podrien ser molt forts a les comarques entre Barcelona i Tarragona, sobretot al voltant del Penedès, atenció, Garraf, Alt, Baix Penedès, Anoia, Vallès Occidental, Baix Llobregat, fins i tot la mateixa ciutat de Barcelona, quilòmetres amunt, quilòmetres avall, n'haurem d'estar pendents perquè també a la Catalunya Central migdia i tarda pot ploure i de valent. Tenim avisos de perill per intensitat de pluja de fins a més de 20 litres en mitja hora, però en aquestes tres comarques de l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf, aquí podem tenir aiguats de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant el matí, i això podria coincidir amb l'hora d'entrada a les escoles.
1: Exacte, per tant, sobretot al Mont-Arracú hauran d'estar pendents dimecres al matí, perquè recordem, a més, ara en parlarem a la tertúlia, que demà hi ha prevista aquesta vaga, segur que molts nens aniran a l'escola, però el dia on hi haurà el gran gruix d'entrada a l'escola serà dimecres, i pel que ens dius pot ser justament en aquesta hora on hi hagi aquestes precipitacions fortes. Per tant, el temps ens canviarà com un mitjó, que no ens quedi la imatge que hem tingut aquests darrers dies, perquè dimecres no s'assemblarà gens ni mica.
6: Gens ni mica, i després dijous quan ens despertem, fins i tot a moltes comarques, un jersei de bon matí, el canvi serà radical. No és que vingui la tardor de cop, ens posem un toc, ens posem a setembre, i per tant, sensació de fresca en molts moments quan estigui tapat, quan plogui al llarg de dimecres, i sobretot els matins ja sí que canviaran radicalment a l'interior del Pirineu, però a la costa encara, doncs, evidentment, les nits seran suaus.
1: Perquè ara t'enganxo, Martí, però... Sí. Pot tornar la calor o ja ho donaries per acabat? Perquè l'estiu no s'ha acabat.
6: No, l'estiu no s'ha acabat i la calor tampoc.
1: El
6: que podríem dir que s'ha acabat és la calor extrema i desbocada que hem tingut.
1: D'acord, ja és alguna cosa.
6: Ja és algo, celebrem-ho. Sí.
1: Martí, gràcies, fins aquí una estona, que vagi bé.
6: Fins ara.
1: Pràcticament 9:15, de seguida la tertúlia, però abans, Anna Salvador, bon vespre.
8: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
8: Doncs mira, hem de parlar de les teories sobre els vídeos críptics que Oasis estan penjant aquests dies a les xarxes socials.
1: Ja són bastant divertits, eh?
8: Sí. Sí, són bastant divertits.
1: I els vídeos en si no, però el que amaguen s'ha convertit en un joc gairebé,
8: exacte,
1: no?
8: Exacte, un joc als comentaris de les publicacions, exacte, que tothom va endevinant. Ja fa dies que el grup alimenta els rumors sobre una possible gira europea l'any que ve i publica cada dia un vídeo amb pistes sobre les ciutats per on podrien passar. N'hi ha hagut alguns de molt evidents, com el que van publicar ahir i que insinua precisament que podrien anunciar concerts a Barcelona. És un vídeo on es veu un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Joan Miró,
1: sí,
8: al darrere.
1: Sí, bastant evident aquest.
8: Sí, i de fet podria també donar pistes sobre quan podrien ser aquests concerts, perquè també s'hi veuen les dates del 18 de juny al 26 d'agost.
1: Veurem.
8: A veure si es confirma.
1: A veure què hi havia de cert en aquests cartells.
8: A part d'aquest possible concert a Barcelona, doncs també altres vídeos que insinuen dates a llocs com Glasgow, Manchester o Múnich. I l'últim l'han publicat fa cosa de 3 hores i és potser una mica més misteriós, podríem dir. Només hi surten dos nois corrent per un port mentre els persegueixen dos agents de la policia.
1: A veure, hem estat una estona a la redacció intentant desxifrar les lletres dels contenidors que surten al port. A veure si trobem alguna pista. No.
8: Però sí que hi ha una
1: teoria. Però hem anat als comentaris, no?
8: Exacte, hem anat als comentaris a veure què deien més fans del grup.
1: Exacte.
8: I creuen que es tractaria d'Amsterdam perquè el grup, atenció, va anul·lar un concert que havien de fer el 1994 després de participar en una baralla multitudinària en un ferri que anava cap a la ciutat.
1: Ostres! Volen rebuscar.
8: I amb aquesta història dedueixen que es tracta d'Amsterdam.
1: S'ha de tenir molta imaginació o ser, com tu deies, un autèntic fan d'Oasis per arribar a aquesta conclusió amb aquest vídeo.
8: Ben bé.
1: Ja veurem, a veure quan surtin les dates. Gràcies, Anna, que vagi bé.
8: Fins ara.
1: Ara passa un minut de 9:15.
10: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem la tertúlia d'aquest dilluns 7 de setembre. Avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia, que saludem de nou en aquestes tertúlies. Què tal, Susana? Com estàs? Ben tornada. També la Isabel Llauger, experta en relacions institucionals. Isabel, com estàs?
1: Molt bé, bona nit.
0: Ara no ens havíem retrobat amb la Isabel. Que ens has portat una mica de...
1: Sí, perquè he pensat que després no me'n recordava, però vas començar la setmana passada, però avui és el primer dilluns de temporada.
0: Exacte, perquè dilluns passat vam tenir mitja hora, però tertúlia dilluns encara no n'havíem tingut. El que passa és que, bueno, ja trobarem el moment per picar una miqueta. També ens acompanya el Jordi Cominal, empresari i exdiputat del Parlament. Jordi, què tal? Com estàs?
2: Molt contenta
0: de saludar-te de nou aquest any. I també la periodista del Crític, Laura Aznar, que ens vam saludar també la setmana passada. Ara us veia que fèieu cares, no sé si els heu vist aquests vídeos d'Oasis, o hi ha algú molt fan d'Oasis o no, a la taula?
3: No.
0: Tu, Jordi?
2: Jo, a mi és un dels grups que... Clar, jo tinc una edat o dues, però sí que a la meva època de joventut, els Oasis i el Blur, que hi havia aquell...
0: Tu eres d'Oasis.
2: Jo era més d'Oasis, sí. I quan deia allò de l'edat, que si vinc a Barcelona estaré content, però el meu plan era celebrar els 50 anys anant a un d'aquests concerts, però no a Barcelona.
0: És a dir, que
2: la gràcia és viatjar. No?
0: Que no t'acaba d'agradar que vinguin aquí.
2: No, que vinguin, per si un cas. Almenys que
0: dic que espatlla l'excusa de marxar fora de viatge.
2: La gràcia era marxar per ahí, sí.
0: Però si venen a Barcelona pots repetir.
2: Exactament, no? Fantàstic. Sí.
0: A veure com anirà això de les entrades, si realment es confirma que venen, eh? Però com anirà el tema de les entrades, perquè amb la gira que van fer l'any passat van volar, literalment. Molta gent sí que va poder viatjar, però n'hi ha molta que es va quedar sense entrades i veurem què és el que passa a aquesta propera gira. Demà inici del curs, déu-n'hi-do, quin inici de curs, ben remogut. Susana, tu has pogut entrevistar la consellera Niubó, has seguit molts inicis de curs. Sí. Creus que aquest any especialment és dels més complicats que hem explicat en aquests últims anys?
1: No, jo em penso que després... No. Jo, com a inici de curs, com a primer dia de curs, sí, que és el més complicat, perquè jo no recordo
0: que el primer dia inici de curs es fes vaga.
1: El que passa que és molt simbòlic. I, de fet, al marge del seguiment que pugui tenir aquesta vaga, és una demostració de força de qui estem, els sindicats, que si volem anar a fer que aquest curs no vagi bé, doncs ho podem fer. És una mica aquesta idea. Em penso que el seguiment... pot no ser l'esperat pels sindicats, no sé que ara si parlem amb algun d'ells. No penso que sigui molt seguit, però sí que és molt simbòlic i molt significatiu d'un pols que s'està mantenint i que, de fet, en els últims dies del curs passat es va veure que era un tour de force, o sigui que no estem en taules. No està guanyant ningú en aquest moment.
0: Jordi, tu que tens... anava a dir criatures, però ja no són tan criatures. Ja són una mica criatures. Més grans. Tenen edat... Un té edat escolar? No.
2: No, els dos... O sigui, un està... Ara és quan dius... El pare no sap el curt. No. Un entre 17 i començar el segon de batxillerat, i l'altre encara està a l'ESO, però...
0: Demà què?
2: Demà normalitat absoluta. Van nosaltres, els dos centres, i un és concertat i l'altre és públic. Mm-hmm. I en aquest sentit, clar, sempre la concertada sempre hi ha aquest tracte potser més d'això, hi ha menys rotació, coneixes més... O no ho sé, en tot cas, nosaltres sí que és una escola molt familiar i molt bé.
0: Però normalitat absoluta,
2: normalitat
0: què vols
2: absoluta,
0: dir?
2: És que els nens...
0: El teu cas personal que hi aniran o de que
2: sí.
0: Et consta que l'escola...
2: Els nens hi aniran i hi ha classe normal.
0: Ah, sí, us han dit?
2: Missatge d'això. I a l'Insti m'he trobat que... alguns professors que no
0: fins
2: fan vaga...
0: Fins
2: i tot públic. Alguns professors que no fan vaga, però que tenien com l'acord amb no cobrir les baixes dels que fan vaga...
0: Els serveis mínims.
2: Sí. Sí que s'han trobat, no només a Sant Celoni, he parlat amb diversos centres per informar-me una micona, de dir, escolta, és el primer dia, algú els ha de rebre en aquests nens. És a dir, potser és una mica bèstia que a la primera hora del primer dia de curs vagin a una aula i no hi hagi ningú a dir-los... Aquí estareu durant els propers mesos i estareu ben trencats.
1: Ja serveis mínims,
2: no? I llavors sí que hi ha hagut gent que ha decidit, doncs almenys aquesta primera, ser-hi. Jo quan la Susana deia potser no hi haurà tant seguiment, per la informació que tinc, crec que va vinculada amb això, quan es parla de si es perjudica molt els nens, de si les vocacions, si ja no és el que era... Hi ha hagut un punt de... Escolta, estan molt enfadats amb el departament, jo crec que, com dic sempre, mai havia donat tanta raó als sindicats de profes, no? Uh-huh. Però és que crec que el departament ha fet les coses tan malament que hi ha un cert fonament per poder entendre determinades coses. Però tot i així fer-la el primer dia curs, a primera hora i tot plegat, crec que hi ha alguns que han dit, un moment, intentem que tot això no vagi pel pla de gra des de bon començar.
1: Hi ha molta trencadissa també entre els propis sindicats, sí, sí. I entre les assemblees de professors i els mateixos sindicats. Entre la pròpia USTEC també hi ha trencadissa interna.
0: Sí, perquè en les negociacions anteriors USTEC apuntava més cap a una direcció, després es va fer una consulta i la consulta va sortir el resultat oposat al que en un principi s'havia dit des del sindicat. Vull dir que aquí també veurem el seguiment que pugui tenir. Li volia preguntar a l'Isabel, perquè Isabel, tu havies estat professora.
1: Sí, jo havia estat.
0: Fa molt de temps. Veient les reivindicacions actuals, quina lectura en fas del que reclamen els professors, del que fins ara ha concedit el govern o ha cedit el govern?
1: A veure, jo crec que la reivindicació dels professors és legítima i lícita, perquè és veritat, tenim un problema de ràtios, tenim un problema d'atenció diversificada, tenim un problema de clima, tenim un problema de català, i tenim moltes coses sobre la taula. Però també em sembla que la conselleria, a diferència del que comentava en Jordi, jo crec que la conselleria ha estat dialogant amb els sindicats des del principi. I el problema és que jo crec que socialment, demà que comença el curs amb una vaga, pot acabar passant que aquesta disbauxa entre les reivindicacions sindicals o entre els propis sindicals en a l'hora d'estar d'acord amb una mateixa reivindicació pot acabar passant que socialment hi hagi un descrèdit. És a dir, jo crec que la comunitat educativa té moltes mancances, perquè hi ha mancances estructurals a la societat, com també podríem parlar amb serenitat, etcètera. Però crec que el que està passant és que quan una reivindicació que és legítima es troba una manera de canalitzar i la conselleria fa un esforç per dir que sí, immediatament apareix una altra reivindicació que anula aquella primera reivindicació que s'ha concedit, doncs, hi ha un augment de 1.500 euros durant l'any, que està consolidat, em sembla que són hi ha 85.000 docents i no, em sembla que són un percentatge no sé quants mils que n'hi ha de més. Per tant, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que s'han anat concedint, però en canvi tinc la sensació que els sindicats, i crec que això també s'ha de poder explicar, els sindicats també han de reivindicar allò que els hi toca, però també dir allò que han aconseguit, perquè si no acaba creant-se un clima de descrèdit a tot arreu que no contribueix a que ni les famílies estiguin satisfetes, ni els sindicats estiguin satisfets, ni els professors, ni la conselleria tingui capacitat de negociació. La negociació no pot ser només una exigència, perquè si només es considera una exigència, ja no existeix la negociació. Existeix una altra cosa, la reivindicació pura i dura, però la negociació implica sentar-se i allò que s'ha aconseguit posar un valor.
0: Laura.
3: Sí, però és que si t'hi fixes, Isabel, qui es va aixecar a la taula inicialment, i això va ser el motiu inicial de la trencadissa, va ser justament la Conselleria d'Educació, que al marge dels espais de negociació i utilitzant unes majories que no eren representatives, va signar un acord que va qualificar d'acord de país amb dos sindicats que no són majoritaris en el sector de l'educació. És a dir, jo crec que el principal error estratègic del govern va ser justament tancar aquest pacte al marge de l'espai de negociació amb els sindicats i també on hi havia els sindicats majoritaris que representen, tenen les majories representatives dintre del sector. Jo crec que aquest va ser l'error inicial, i al marge del seguiment que pugui haver-hi o no en aquesta vaga convocada, crec que el que va passar l'anterior curs i l'inici d'aquest és l'expressió d'un malestar que no són reivindicacions salarials només el que s'està posant sobre la taula, sinó que aquest malestar parteix de temes que estan enquistats des de fa molt de temps a l'educació i que són molt legítims, perquè si t'hi fixes, jo crec que sí que els diferents sindicats han posat en valor les millores adquirides gràcies a l'organització col·lectiva, gràcies a la pressió que han fet els diferents sindicats, i demanen el seu escrupolós compliment. Però hi ha moltes qüestions que fa molt de temps que la comunitat educativa posa sobre la taula que no s'han complert i que aquest govern no està amb la voluntat almenys de donar-los compliment. Des d'una molt bàsica que fa molt temps que s'arrossega, que és el bàsic compliment de la LEC, de la Llei d'Educació de Catalunya, que implica que s'ha d'invertir un 6% del PIB en educació i no m'ha arribat mai per sobre de la meitat, passant perquè no es tanquin grups a la pública al ritme que s'han obren a la concertada, passant per recursos a la inclusiva que facin que la inclusió sigui no només un eslògan, sinó real, passant per les ràtios, passant per millors salaris. És a dir, hi ha moltes reivindicacions, algunes de les quals estan molt enquistades, i cap govern, no només aquest, cap govern li ha donat resposta, no? Per tant, jo crec que no són reivindicacions que s'estan posant ara mateix sobre la taula i que manen de les males condicions laborals d'aquest sector, sinó que són estructurals i problemàtiques dintre del sistema de l'educació.
2: Jo en el resum de històries per no dormir, crec que hi ha errors per les dues bandes i que condicionaran molt el seguiment. És a dir, el país marxa de vacances amb una situació molt enquistada, amb diversos errors per part de tots, i tornem de vacances i ningú s'ha mogut. És el primer error. És a dir, per mi avui que el president de la Generalitat surti a anunciar determinades coses el dia abans de la vaga, quan ha estat tot l'estiu de vacances, entenc, em sembla molt malament. És a dir, si tu te'n vas de vacances tinguent les escoles en vaga i després el dia abans de començar el curs a dir que s'ha de negociar, em sembla una molt mala postura.
1: Difícilment haguessin... No, errors per part del govern, però
2: exacte,
1: difícilment els sindicats haguessin sabut, haguessin descol·locat.
2: Però no tindrien l'excusa de dir-te que fins al dia abans tu no t'hi has posat. Que ja veníem, la consellera, per punt de salut, va estar de baixa, per tant, aquí res a retreure. S'hi va posar el Departament de la Presidència. Es va anunciar un acord amb sindicats com si fos el gran acord i eren sindicats minoritaris. Es va infiltrar Mossos d'Esquadra en reunions dels mestres, val? Uh-huh. Però, per altra banda...
0: I que ara no se sap ben bé
2: què va passar.
0: Qui va donar l'ordre.
2: Però, per altre cantó, el sindicat majoritari, després de pressionar molt, arriba a un acord amb el govern, el sotmet a votació i el perd.
3: I respecta el resultat d'aquesta votació.
2: Sense dimitir ningú, que també dius, escolta, han de ser representatius, no? És a dir, no diré a ningú què han de fer. Però és a dir, els sistemes de negociació és... Jo puc negociar amb tu, si quan tu queda una cosa, tots els que tu representes te la tomben, i tu, lluny de defensar la teva posició, et desfàs tots els acords i tornes a anar-te'n a la manifestació, tampoc és un bon sistema de negociació.
3: Però no s'han desfet els acords arribats, eh? Simplement que
2: no han desencallat les vagues. No, però
3: jo crec que el fet justament de que no s'aprovés l'acord, que en termes majoritaris no s'aprovés l'acord que va proposar l'USTEC, implicava aquest calendari de mobilitzacions, perquè no s'estava aplicant, no s'estava aprovant per part de les majories a les quals l'USTEC representa allò que estava demanant l'USTEC o allò que havia posat sobre la taula l'USTEC. En tant que no es va aprovar això, justament per això segueixen les mobilitzacions.
2: Si tu ets un sindicat representatiu, i de fet es denunciava l'acord amb Comissions i UGT perquè són minoritaris, tu dius, el majoritari sóc jo, si tu, com a direcció d'aquest sindicat, quan arribes a un acord, els teus representats te'l tomben, difícilment l'altra part tu ja et veu com a representatiu, perquè diu, jo amb qui he de parlar perquè quan arribo a un acord allò avanci, no? Per tant, jo dic que ha sigut una suma de molts errors, i aquí estem, amb un tema que és clau pel benestar del país, per la formació dels nens, per l'organització de les famílies. Que, escolta, Déu-n'hi-do.
4: Esteu dient, a més, que tots, tant tu com Laura com tu, Jordi, no? Parleu de que hi ha uns problemes estructurals des de fa molts anys, i per tant, i aquesta que és una realitat, i que per tant no és una qüestió només conjuntural, sinó que és estructural, fa tants anys, és a dir, fa més de 20 anys que arrosseguem tota una sèrie de problemes que ens porten a que hi ha una realitat avui dia on aquesta conselleria es troba intentant resoldre aquells problemes que són heretats i que no vull dir que el PSC no tingués responsabilitat durant tots aquests anys, també, la part que li tocava. Però també hem de ser molt conscients de que les reivindicacions, fins que s'assoleixen en la negociació una capacitat de resoldre-les, requereixen un temps. I aquesta conselleria, jo crec que els últims dos anys ha tingut una voluntat de mà estesa, que s'ha equivocat, evidentment, perquè si no, segurament no es tindríem aquí. Però també em sembla que hi ha d'haver un bany de realitat als sindicats, que a més hi ha unes eleccions d'aquí poc, hi ha una qüestió que el que sigui més dur segurament és el que més sortirà reforçat en aquestes properes eleccions. I estem en un principi de curs que per tots ens sembla, doncs la Susana ens deia, no recorda cap inici de curs que comencés amb una vaga, realment, i a nivell també pedagògic, socialment, requereix explicar-ho molt bé.
1: No, i després hi ha un altre factor, que és el suport social que puguin continuar tenint els sindicats i que això, vulguis o no, també els desgasta en les seves protestes. Ja no és que hi hagi una divisió dins del mateix professorat. Us recordo que venim d'un cicle de 23 vagues, 23 dies de vaga. Això, sumeu hores lectives i són moltíssimes hores, o sigui, és molta pèrdua lectiva i fins i tot del rendiment acadèmic dels nens, no?
0: I si suma-li els resultats de PISA, a banda de tot el merder que hi ha hagut,
1: el que passi demà, i tot el merder de PISA, i tot plegat, no? Però jo em penso que també els sindicats han de ser molt conscients de que per tenir més força a l'hora de negociar amb el departament han de tenir un suport social. Si perden aquest suport social, em penso que van perdent molt llençols pel camí, perquè després tindran els pares, tindran més contestació interna, hi haurà més conflictivitat, i aquí el que s'ha d'anar és una mena de pacificació. Quina solució hi ha? Jo no ho sé, jo crec que s'han de tornar a seure a negociar i tornar a posar el comptador, no et dic a zero, perquè el comptador no està a zero, però sí que s'han de començar a posar negre sobre blanc amb mesures que puguin ser realistes i que puguin apaivagar una mica el malestar. Tot no val. tot no s'hi val perquè tot és impossible i no hi ha diners i da, no? La consellera, a l'entrevista que ens va donar La Vanguardia, va obrir la porta que hi haguessin més diners sobre la taula. Doncs, bueno, doncs estirem per aquí.
4: Clar, és a dir, anem a buscar coses concretes. Quan les aconseguim, siguem capaços d'explicar com a sindicats que les hem assolit.
1: Sí, però el que no val és que només es portin a la taula les reivindicacions laborals i no pas reivindicacions pedagògiques o bé reivindicacions de formació del professorat.
3: Però és que això no és veritat, que s'hagin posat sobre la taula només reivindicacions salarials.
1: Això en els últims temps, sí. Sí, home, sí, i tant,
3: si
1: que sí.
3: Si tu mires el que demana...
1: De fet, el govern va intentar tapar la protesta només també amb reivindicacions salarials. El problema...
3: Però és que això no és el que posaven sobre la taula els diferents sindicats, i particularment els majoritaris, no només posaven sobre la taula reivindicacions salarials, que també serien molt legítimes. Parlaven també de ràtios, parlaven també de recursos per la inclusiva, també parlaven de no tancament de grups de l'escola pública, parlaven de més inversió en l'escola pública, justament perquè el sistema educatiu pateix d'un infrafinançament endèmic. És a dir, jo no crec que seria molt legítim.
1: Cada reunió que hi havia hi havia una capa de demanda nova, jo crec que això és des del principi.
2: Aquest és el moll de l'os, perquè és a dir, ho han de decidir els sindicats, això, o ha de decidir el Parlament de Catalunya? Perquè, per exemple, és a dir, el model educatiu d'un país el decideixen els sindicats dels que treballen a la funció pública d'aquell sector, o ho decideix el que fa les lleis al país? Perquè aquí hi ha un tema...
3: Els que fan les lleis del país no les apliquen. Tenim un 6% d'inversió en educació del PIB i no tenim.
2: S'ha inventat un concepte que no vull que em digueu reaccionari, perquè tots hi estarem d'acord, que és la inclusiva. Perfecte. Però ningú va comptar quant costa mantenir això. I és més, ningú va calcular si això ens ho podem permetre com a país.
3: Però és que
2: perquè no se sap si es pot pagar.
3: Hi ha un decret aprovat perquè s'ha de desplegar l'escola inclusiva. La història és que els sindicats diuen, i la comunitat educativa diu, per desplegar això, que està aprovat al Parlament, necessito recursos, perquè si no la inclusió només és un eslògan.
2: Estem al cap del carrer.
3: És a dir, però jo no crec que els sindicats estiguin incidint en la definició que hauria de ser parlamentària de com ha de ser l'educació, sinó que la comunitat educativa és qui pateix aquesta manca de finançament i aquesta manca d'orientació en molts casos del sistema educatiu, no? I que, per tant, per això posen sobre la taula les seves demandes, que, insisteixo, van molt més enllà de les salarials. Però només acabo amb dues coses que s'han comentat, i és veritat que jo estic d'acord que les vagues, per definició, tenen un element disruptiu, han de molestar, evidentment, no? Però jo crec que, bàsicament, si s'han pogut negociar millores respecte a l'acord inicial entre la Conselleria i UGT i Comissions, que, insisteixo, són sindicats minoritaris, és justament gràcies a la pressió i a la força de l'organització col·lectiva, perquè, si no, no hi hauria hagut, per molt que hi haguessin hagut negociacions i reunions, no hi hauria hagut per part del govern la voluntat de millorar-ho, perquè va qualificar aquell acord inicial com a acord de país, no? Per tant, no hi hauria hagut aquesta predisposició. I després, que quan parlàvem de que les negociacions s'han de mantenir actives, el sindicat majoritari, que és l'USTEC, el que està dient és que no pararà el calendari de mobilitzacions justament perquè el govern no li ha ofert un calendari de negociacions tancat, no? Jo crec que això és el que estan demanant com a mínim els sindicats majoritaris, que es produeixi per intentar encarrilar aquesta situació.
2: No defenso el que ha fet el govern aquí, simplement jo crec que, com la Susana deia, com ho solucionarem, perquè uns i altres, crec que val la pena poder mirar els orígens del conflicte, i són bastant més amplis, i aquí quan alguns diuen s'ha de revisar una mica el sistema educatiu, crec que estaria bé, perquè evidentment que s'ha d'innovar educativament i evidentment que les necessitats d'ara són molt diferents de fa uns anys, però aquí potser s'ha posat les proves pilots s'han fet amb el conjunt del sistema i no en parts del sistema, que és com normalment es fan les proves. Dir, ho provo aquí, funciona o no funciona, puc corregir de més o de menys. Si cada innovació pedagògica que volem fer l'apliquem de cop a tot el sistema, doncs quan no surten del tot bé, el sistema peta i estem aquí.
0: És veritat que potser hi ha un problema de fons, com deia el Jordi, però el que passa és que si s'ha de repensar ara a tot el model educatiu, això no es fa en un mes, no, ni en dos, ni segurament en un curs polític. Aleshores, les reivindicacions estan sobre la taula. Per tant, s'han de trobar alguna mena d'acord, ja sigui amb calendari, amb propostes concretes, perquè això es pugui resoldre, perquè ja fa molt de temps que s'arrosseguen aquestes mancances i aquests mals resultats també que estem veient a les aules. Vull dir que potser sí que a la llarga s'ha de repensar, però s'han de buscar solucions també més immediates. Isabel?
4: I aquestes solucions que tu comentaves, quan abans també em deies tu què penses d'aquestes reivindicacions que són legítimes, també hi ha una vessant que jo crec que no s'escolta prou. Hi ha molts professors que no estan d'acord amb una manera de gestionar aquestes vagues. Molts docents que els sembla que això no s'està fent bé. Llavors, aquests no tenen veu perquè els sindicats legítimament reivindiquen aquestes millores i no acaben de traslladar en aquells que els donen sentit tota la informació. I això també és una realitat. És a dir, la informació arriba per un cert interès i després aquella informació que reivindica que que se sentin d'una altra manera, no arriba. Hi ha molts docents de la pública que estan molt insatisfets de com s'estan portant aquestes gestions. Jo crec que això també s'ha de dir, i que els sindicats, en el seu model de representació, no està tenint en compte que hi ha gent que no li agrada gens perquè considera que socialment s'estan desacreditant. I és una realitat. I jo crec que el govern de la Generalitat té l'obligació de sentar-se, i els sindicats tenen l'obligació d'explicar també allò que han assolit.
3: Però aquests professors, per exemple, poden no anar a la vaga per començar, i per continuar poden votar a sindicats que, per exemple, estiguessin d'acord amb el primer pacte que es va rubricar
4: amb el Consell de la Conselleria.
0: I veurem què passa també demà.
3: I tenen tota la legitimitat de fer-ho, igual que els altres, els que sí que estan d'acord amb que hi hagi un calendari de mobilitzacions, tenen tot el dret d'expressar-ho.
0: I veurem què passa demà també amb aquest seguiment. Ara seguirem el debat, però també volem parlar amb diferents persones, també des del sindicat USTEC, des de les federacions de famílies, perquè ens expliquin com ho veuen elles. Abans la Susana deia, es pot perdre aquest suport social, el suport dels

0: classe. Volem saber què és el que t'has trobat avui pel carrer, Joan.
1: Doncs mira, m'he trobat una mica bastant de tot. M'he trobat amb pares que sí que estan d'acord amb els professors, però sí que és veritat que la majoria deien que precisament després de tot un estiu es comenci el curs aquest primer dia. Ho podem escoltar.
2: Yo no estoy de acuerdo que el primer día hagan huelga porque ya han tenido bastante tiempo para pensarlo. No estoy de acuerdo. Creo que sí que es verdad que debemos salir más a las calles a protestar y unirnos como padres, pero no estoy de acuerdo que el primer día ya estén protestando.
3: Bueno, no em sembla bé. Entenc les reivindicacions, però vull dir, els nens han d'anar a l'escola ja, porten molts dies de vacances.
4: Pienso que si los profesores tienen sus derechos también de expresarse, aún así también nos afecta un poco a los padres por el tema del trabajo, que ellos ya empiezan al cole y que ellos también ya después de 2 meses de vacaciones les hace falta sus compañeros, sus clases, todo.
1: Doncs ja ho veieu, una mica de tot.
0: Sí, hi ha una mica de tot. Clar, no sé si has trobat famílies que també entenen aquestes reclamacions que fan els professors i que, per tant, es posen al costat dels qui decideixin demà fer vaga.
1: Sí, bueno, la majoria, com hem dit, estan en contra també. Ho entenen, però m'he trobat amb un cas en concret, que ara l'escoltarem, que està una mica entremig. Entén les reclamacions i les incomunitats del professorat, però també pateix una mica per aquesta incertesa que comentàvem ara, que pateixen també els pares, això ens ha comentat.
5: És una mica contradictori perquè per un costat penses que els mestres tenen els seus drets, que han de lluitar per ells, però per la banda dels pares, doncs clar, què fas amb els pares? Ja el primer dia comences a tornar a trobar-te ja amb la vaga i a saber fins quan temps es prolongarà. És complicat.
0: I clar, la pregunta final és, davant d'aquest escenari, davant d'aquestes opinions de sí o no, demà què faran? Perquè al final molta gent treballa, potser ja s'havien organitzat les vacances de tornar justament avui per demà començar el curs. Què faran? Portaran els nens o no els portaran a l'escola?
1: Doncs mira, com portem parlant, tant sí com no. Hi ha gent que té molt clar que no els portarà a classe, però sí que hi ha gent, pares i mares, que tenen molt clar que confien en aquests serveis mínims i que sí que els portaran a classe.
4: Sí, tengo que llevar el trabajo, no me da... Espera, entonces así tengan media jornada, los tendré que llevar.
2: En todas las huelgas hasta ahora no ha ido, pero mañana sí que va.
6: Bueno, me parece que está bien que reivindiquen, pero mis hijas van a ir al cole igual.
0: Clar, molta gent perquè no pot, i també molta gent perquè, segons l'edat, jo recordo que el primer dia d'escola fa il·lusió trobar-te amb els companys si no els has vist sobretot durant gairebé 3 mesos i potser en algunes cases hi ha nervis de dir, no, és que jo... I a l'escola segur que en altres no, eh? Hi ha gent que no deu voler tornar a l'escola.
7: Jo no tenia gens de ganes, la veritat, després de l'estiu.
0: Com més petit, no? A vegades
7: sí, petitona,
0: tens més ganes de tornar. Gràcies.
1: Sí, sí, sí. De fet, m'he trobat amb una mare que just deia que el seu fill, que sí, que tenia moltíssimes ganes de tornar.
0: La mare no volia, però el fill insistia.
1: Exacte.
0: Que demà volia anar a l'escola. Sí, sí, sí. Gràcies, Joan. De seguida parlarem amb l'USTEC, el sindicat majoritari de professors, però volem saber precisament, ara que sentíem alguns pares, mares, com afronten aquest nou curs les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, i per això a aquesta hora tenim en línia la directora de la FAC, Lidón Gasull. Lidón Gasull, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com entenen vostès aquesta convocatòria de vaga que es fa el primer dia de curs, tenint en compte, ara també ho dèiem aquí a la tertúlia, que és un dia tan important i alhora tan sensible pels alumnes i per les famílies?
8: Bé, nosaltres entenem que estem en aquesta situació perquè el Departament d'Educació, doncs, poder no ha fet tots els esforços que eren necessaris per intentar evitar aquesta vaga al primer dia de curs. De fet, ja des de les últimes vagues i un cop ja vam saber, sabíem que això no anava de reivindicacions laborals, no? Sinó que el que estaven posant sobre la taula quan van dir que no en aquell preacord era que no eren només reivindicacions laborals, sinó que anava de problemes estructurals del sistema, no? I això va quedar ben clar. I nosaltres creiem que el Departament d'Educació no ha sabut gestionar bé aquesta crisi, no ha obert, no, aquest debat més enllà de la mesa sindical, en el moment que el problema són problemes estructurals del sistema. Aquí, evidentment, hem d'obrir un espai que va més enllà dels sindicats, amb diferents agents de la comunitat educativa, per veure com entomem aquesta situació, a quins acords podem arribar i quin calendari posem, quins criteris i sobretot quin pressupost

0: va associat. Això no s'ha donat, s'han fet molts anuncis de reunions amb famílies, etc, però ha estat bilateral, totes les trobades han estat bilaterals i no hem tingut l'oportunitat de tenir un espai o de crear un espai amb els diferents agents de la comunitat educativa on es pugui posar sobre la taula quins són els reptes, quines són les diferents propostes, com apropem postures i com arribem a consensos i establim, insisteixo, criteris, calendari i pressupost. Actualment nosaltres el que estem veient és que aquesta no és una reivindicació dels professionals de la educació. És una reivindicació dels diferents agents de la comunitat educativa. No ens hem d'oblidar de les reivindicacions que tenen les famílies sobre la taula. No ens hem d'oblidar de també inclús les direccions que solen no fer soroll gairebé mai i també han posat moltes reivindicacions sobre la taula i, per tant, ja nosaltres entenem que el que hi ha és una crisi de confiança. És veritat que no és tot culpa d'aquest govern, però sí que és veritat que estem, no?, a un punt, no?, de saturació i que ara mateix tenim una crisi de confiança que s'ha de poder gestionar i que nosaltres creiem que no s'ha sabut gestionar.
1: Creuen, però, que és un sentiment majoritari per part de les famílies de com estan vivint aquesta situació? Perquè és veritat que ja portem moltes jornades de vaga en aquest curs anterior. Com ho viuen, això, les famílies, que no tothom es pot permetre tampoc tots els dies doncs, fer-se càrrec dels seus fills o deixar-los amb qui sigui. Creu que és majoritari entre les famílies aquest sentiment de reivindicació però alhora necessitat?
0: Bé, a ningú se li escapa que sempre una convocatòria de vaga, doncs evidentment que per les famílies és un mal cas, les famílies s'han de reorganitzar, però finalment l'únic que podem fer respecte a l'exercici d'un dret fonamental. A partir d'aquí, les famílies viuen pitjor, no?, que el sistema no els està donant resposta, viuen pitjor que no hi ha una adaptació dels centres a l'emergència climàtica, això són mesures que s'haurien que els seus fills i filles estan patint des de ja, quan sabem que la calor afecta l'aprenentatge, vull dir, no és només un tema de confort tèrmic, sinó que té implicacions en l'aprenentatge. Hi ha un problema de manca de places públiques, per exemple, a la secundària tenim un problema d'excés de ràtios, això també ho viuen les famílies diàriament, manca de professionals en els centres educatius, manca d'un bon desplegament del decret d'educació inclusiva, tenim molts problemes en la planificació educativa, que no hi ha una planificació educativa a mig o llarg termini, sinó cada any no es va improvisant, i així podríem nomenar molts dels problemes estructurals que té el sistema i que l'alumnat pateix cada dia.
1: Però,
0: no?
1: Per tant, vostè creu que final demà això, aquest malestar es traslladarà en l'assistència d'aquests alumnes a les aules? És a dir, que l'assistència serà molt minoritària?
0: Però és que en qualsevol convocatòria de vaga hi han garantits uns serveis mínims i, evidentment, sí, les famílies tenen tot el dret de portar els seus als centres educatius, és que una cosa no treu l'altra.
1: Sí, però dic, no és el mateix que havent-hi uns serveis mínims, per exemple, un 80% dels alumnes vagin a classe que amb aquests mateixos serveis mínims només decideixin portar els seus fills a l'escola, no sé, un 30% dels pares. Per això li preguntava, vostè creu que demà hi haurà un seguiment massiu d'aquesta vaga o que molts pares o molts alumnes aniran a classe?
0: Segurament molts alumnes aniran a classe, d'altres les famílies decidiran que es queden a casa. També és veritat que per ser un primer dia escolar segurament i pel que ens arriba, segurament hi haurà més alumnat que va a classe que en les vagues que hem viscut en anterioritat, però això és una elecció que fan les famílies, la vaga no l'estan fent les famílies, la vaga l'estan fent els professionals i una vaga també és per mostrar el col·lapse d'un sistema, no? En el moment que un treballador de l'educació està de vaga, s'ha de notar que la seva falta. Per tant, no veiem que això sigui un problema ni que sigui... les famílies no són les que fan la vaga, la fan els professionals. Evidentment, s'han de respectar els serveis mínims. Els serveis mínims estaran segurament més alumnat que en anterior vagues i assistirà, però bé, això s'haurà de gestionar i li correspon al Departament d'Educació també garantir que el primer dia passa amb la major normalitat possible.
1: Les famílies trobeu a faltar que també se us tingui una miqueta més en compte en totes aquestes negociacions, però també en general, quan es debaten algunes qüestions sobre com ha de ser el model educatiu o quines són les millores que s'han d'aplicar, us sentiu prou representades, les famílies? Prou escoltades?
0: Bé, és que és un tema d'entendre que el sistema educatiu funciona per la implicació de diferents agents educatius. Ni un és més important que l'altre. Bé, el més important és l'alumnat, que és el subjecte del dret a l'educació. El que hem d'entendre és que els diferents agents educatius han de poder participar de les diferents propostes que es posin sobre la taula. I, evidentment, que les famílies són un agent educatiu més i, per tant, hi hem de ser. Fins ara no hi hem estat i és el que hem demanat per activar i per passiva al Departament d'Educació. És el Departament d'Educació qui té l'obligació de seure a tots els agents i de construir propostes amb tots els agents de la comunitat educativa. Abans a la taula parlàveu de si això ha de ser, qui té legitimitat és el Parlament o són els sindicats. Sí. Doncs ni el Parlament ni els sindicats, no? La normativa ja està aprovada, la normativa el que hem de fer és aplicar-la i posar-li voluntat política. I a partir d'aquí són els diferents agents de la comunitat educativa qui han de poder construir les diferents propostes, consensuar-les i, evidentment, fer el seguiment perquè aquestes es compleixen, no? I per tant, no hi ha un agent més important que l'altre, sinó que tots els agents, no, han de poder participar i això ho ha de garantir el Departament d'Educació. I aquí és on nosaltres entenem que s'ha equivocat. Evidentment que les famílies no hem d'entrar en reivindicacions laborals, els hi podem donar suport, però aquestes sí que són pròpies del sindicat, però la resta de propostes, evidentment, s'han de construir i s'han de consensuar amb la resta de la comunitat educativa, que són els primers agents, no?, que estan afectats per la programació educativa.
1: I acabo, no sé si més enllà de la vaga de demà, des de les famílies, també comparteixen aquestes altres formes de protesta dels professors, com per exemple el fet de no voler fer excursions o de no fer colònies, com quina valoració en fan d'aquestes accions reivindicatives?
0: Bé, nosaltres és que creiem que també s'ha creat molta confusió, no, amb aquest tema de sortides de colònies. Hem de diferenciar clarament les sortides de les colònies. Les sortides són activitats que es fan en horari lectiu i que normalment donen resposta també a aprenentatges que els centres educatius, no, han de garantir per complir amb el currículum. Això són les sortides. I, per altra banda, tenim les colònies, que les hem de deixar a banda perquè les colònies es fan fora de l'horari lectiu, tenen pernoctació i, per tant, tenen un règim completament diferent. És veritat que des de la FAC entenem que les sortides s'haurien de poder preservar. Són aprenentatges molt importants que molts nens i nenes només poden tenir aquest tipus d'aprenentatge si són a través de l'escola i si no, doncs no tenen accés a aquests aprenentatges i per tant creiem que els hauríem de preservar. I nosaltres entenem que, per exemple, hi ha altres vies per fer pressió al departament, no? Com és el no cobrament de quotes, que molts dels conceptes que es cobren en aquestes quotes són il·legals i que això sí que d'alguna forma pressionaria el Departament d'Educació per poder garantir, per obligar-lo a garantir la gratuïtat de l'educació. I entenem que les sortides, les que es fan en horari lectiu i que estan vinculades al currículum i al projecte educatiu del centre, les hauríem de poder preservar. De totes maneres, li correspon al Departament d'Educació garantir les condicions que siguin necessàries en aquests professionals de la educació perquè puguin fer aquestes sortides amb condicions. A nosaltres el que ens sorprèn és que el Departament d'Educació no estigui posant aquest tema sobre la taula o que aquest tema no hagi estat objecte de negociació, no? I creiem que el Departament hauria de vetllar perquè aquestes activitats en temps lectiu, com són les sortides, es poguessin garantir. I aquí hem trobat a faltar la voluntat del Departament de posar alguna proposta sobre la taula per poder-les garantir.
1: I ara sí, última sobre una qüestió que vostè també apuntava anteriorment. Clar, ens trobem en aquesta situació que cada vegada fa més calor a final de curs, però també a l'inici de curs. Aquest any anirà ben justet amb aquesta onada de calor que hem tingut aquests primers dies de setembre. Avui el president Salvador Illa deia que les properes setmanes presentaran un pla per climatitzar tots els centres. En aquesta entrevista que feia a Trescat, miri, si li sembla, escoltem què és el que deia.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
1: Què li sembla aquest anunci per part del president? És realment urgent que es posi fil a l'agulla també amb aquesta qüestió de la climatització?
0: Evidentment, és urgent. És que el pla que havíem presentat a 10 anys és completament inviable. És a dir, aquesta és una realitat que ens atrapa actualment, que ens afecta actualment, que ja portem molts anys que la comunitat educativa ho posa sobre la taula i no s'ha actuat. I no s'ha actuat, no s'ha actuat bé, no hi ha hagut una planificació, no hi ha hagut una implementació coherent amb criteris, i evidentment ara ens trobem amb un problema, però és un problema que s'ha de poder abordar. La veritat és que a nosaltres el que ens va sorprendre són els 100 milions d'euros que va anunciar la consellera que hi hauria per aerotèrmia. Amb això, evidentment, no podem entomar el repte que tenim en els centres educatius, més que res perquè hi ha molts centres educatius que estan construïts en anterioritat a la norma, no?, que regeix les construccions actualment, i que, per tant, és un repte, no?, poder-los adaptar bueno, per poder-los preparar perquè puguin donar la resposta necessària a l'emergència climàtica. I això és un repte que tenim per davant i que en 100 milions d'euros, evidentment, no soluciona. Per tant, nosaltres esperem, no, que aquesta xifra realment augmenti i que hi hagi un pla clar de com actuarà. És veritat que aquí també hem d'actuar. No es pot simplement començar a climatitzar. Ho hem de fer d'una forma responsable i sostenible, no? I que els centres educatius no es tracta només de posar aires acondicionats, sinó també de poder parlar dels entorns d'aquests centres educatius, no? Dels seus patis, no? De com adaptem tot el centre educatiu i els seus entorns, perquè els nens no només estan dintre de les aules, sinó que també fan vida, no, al redor del centre, no, dins i fora del centre. I, per tant, sí que és una qüestió que hem d'entomar, no, amb molt rigor i que ho hem de fer bé. Per tant, però no sabem aquesta proposta, quan la coneixerem podrem parlar-ne més en profunditat.
1: Lidón Gasull, directora de l'AFAC, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
0: Bona nit, gràcies a vosaltres.
1: I també afegim una altra veu a la tertúlia, en aquest cas del sindicat USTEC, que és qui convoca aquesta vaga de demà. Tenim en línia Andreu Mombrú, que és secretari d'Acció Sindical d'USTEC. Senyor Mombrú, bona nit.
3: Molt bona nit.
1: Evidentment, no hi ha hagut cap moviment, oi, que pugui fer canviar absolutament res d'aquesta convocatòria de demà, oi?
3: No hi ha hagut cap moviment i precisament per això hi ha la vaga. És cert que aquesta setmana se'ns va convocar una trobada, però una trobada més, diguéssim, adreçada o pensada cara a la galeria per fer veure que hi havia converses amb tothom, que no una trobada per obrir una veritable negociació i per situar un calendari de negociació que ens permeti abordar totes les carpetes pendents i tots aquells aspectes estructurals de l'educació catalana. Nosaltres ens vam reunir amb la consellera ja el 13 de juliol i li vam traslladar que teníem plena predisposició i voluntat d'abordar totes les reivindicacions i de poder negociar durant l'estiu. No ha existit aquesta voluntat negociadora per part del govern. Se'ns convoca 4 dies de la jornada de vaga, tampoc per establir un calendari de negociació i, per tant, aquesta és la situació en què comencem el curs.
1: Vostès, com a sindicats, s'esperaven algun gest més per part del govern en aquests dies previs a l'inici de curs, de cara a poder evitar aquesta vaga?
3: Nosaltres entenem que la responsabilitat de resoldre el conflicte educatiu, que és un conflicte de calat, que a més ve d'un malestar que s'ha anat acumulant durant anys i anys degut a causes estructurals, com és aquest infrafinançament crònic, com és la manca de recursos per desplegar l'educació inclusiva, doncs sí, el govern té la responsabilitat d'atendre aquest conflicte i és el que té la responsabilitat última de garantir el dret a l'educació, i per garantir el dret a l'educació calen els recursos que ho facin possible. Al final nosaltres sempre diem que les, diguéssim, les condicions laborals dels treballadors de l'educació són les condicions, acaben sent les condicions d'aprenentatge de l'alumnat, i per tant el govern aquí té una responsabilitat de garantir el dret a l'educació i té una responsabilitat de negociar i de reconduir aquest conflicte i aquest malestar profund que hi ha entre els treballadors i treballadores de l'educació i en el conjunt de la comunitat educativa. Ara sentia la directora de la FAC, la Lidón Gasull, hi ha molts elements que són coincidents plenament amb les reivindicacions de les famílies. Tot allò que té a veure amb el blindatge de l'educació pública, que no pot ser que ens trobem els últims 5 anys en què hem perdut prop d'un 22% d'oferta d'I3 pública, mentre no, veiem com es manté la concertada, que estiguem tan lluny d'aquest 6% del PIB d'inversió que marca la pròpia Llei d'Educació de Catalunya, que tinguem infraestructures, no, centres educatius, que hi ha alguns que cauen a trossos, que estan en unes condicions que no garanteixen la dignitat per tal de poder desenvolupar una tasca educativa, no? O que tenim aquest decret d'inclusió que marca uns principis, però que ha estat mancat dels recursos que el fessin possible, de les aules d'acollida necessàries, dels reforços dels serveis educatius, dels EAPs, dels reforços dels equips psicopedagògics i psicosocials. Per tant, aquesta és la situació i és necessari que el govern faci un canvi. És urgent que reconsideri aquesta posició que manté i que s'obri a negociar. Convidaríem el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, que es passegés pels centres educatius del país, per aquests que han començat el curs sense la plantilla completa, per aquests que han de fer classes amb 30 adolescents a 35 graus, i que veiés quina és la realitat de l'educació pública del país.
1: Demà hi ha aquesta vaga, quin és el següent pas? És a dir, vostès esperen que sigui el departament qui els convoqui a una reunió, vostès marquen un temps límit perquè si no hi ha hagut cap avenç tornin a convocar una jornada de vaga. Què ha de passar després d'aquest primer dia d'escola?
3: Bé, nosaltres entenem que el que seria desitjable, evidentment, és que el govern sí que establís un calendari clar de negociació per abordar totes aquestes qüestions que estem situant. En tot cas, si no és així, nosaltres seguirem fent el que hem fet els últims 2 anys. Des d'USTEC hem volgut ser garantia d'organització i, per tant, de seguir impulsant les assemblees en els centres, no? Les trobades en els centres, l'organització de base, de mobilització, i, per tant, seguirem, no, impulsant un pla de lluita en coordinació amb les assemblees i amb la resta de sindicats convocants, i de negociació. Nosaltres, tant el març com el maig com ara, sempre hem estat predisposats a la negociació, no ens hem aixecat de la taula de negociació, i per tant aquí estem esperant per reconduir aquest conflicte, que és un conflicte que va més enllà de les qüestions estrictament laborals, sinó que és una demanda per blindar una educació pública, inclusiva i en català.
1: Per tant, si no s'arriba a cap acord, si no hi ha avenços, es podrien repetir les vagues habituals i recurrents com les que hi va haver el curs passat? Aquest escenari és un escenari que es contempla ara mateix?
3: Evidentment. És un escenari que contemplem. Nosaltres, aquesta vaga d'inici de curs, que entenem que és un dia que té un especial simbolisme, no?, impacte mediàtic, al final els treballadors i treballadores hem de buscar també, quan ens trobem un enrocament al davant i no hi ha negociació, hem de buscar aquells mecanismes que sacsegin, no? Doncs, evidentment, si no hi ha negociació, nosaltres impulsarem un nou cicle de mobilitzacions. Aquest dia 8 és un toc d'atenció. Marca que, no?, ve a dir que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública, i si les properes setmanes no hi ha negociació, ens tornarem a trobar aquest mateix trimestre amb mobilitzacions que volem que siguin en complicitat, en aliança amb el conjunt d'actors de la comunitat educativa de l'educació pública.
1: Què vol dir les següents setmanes? És a dir, quin marge us doneu?
3: Nosaltres, des de l'endemà mateix del 8 de setembre, seguirem anant als centres, mantindrem la reivindicació, mantindrem l'organització i la mobilització. Hem de veure exactament, perquè ho hem de consensuar des de la base, com hem fet, no?, amb aquest compromís de democratitzar les decisions que ha marcat molt tot aquest cicle de lluita. En cada etapa el que hem fet és consultar el col·lectiu quines havien de ser les reivindicacions, consultar el col·lectiu quin havia de ser el pla de lluita, consultar preguntar al col·lectiu quines havien de ser les prioritats i, per tant, nosaltres ens mantenim en aquest compromís de democratització de les decisions. Per tant, el que farem és aquest treball de decidir col·lectivament quins són les properes passes.
1: Sí, però em referia si el govern no proposa cap calendari, per exemple, en un mes, dos mesos, fins quan es pot esperar? És a dir, fins Nadal seria el límit o ja estaríem parlant de molt enllà?
3: Nosaltres contemplem mobilitzacions aquest mateix trimestre. Evidentment, el que no farem és que si no hi ha cap moviment per part del govern, doncs esperar passat Nadal per tornar a convocar algun tipus de mobilització. Haurem de veure quina sigui, però en tot cas, això és especular. Nosaltres el que voldríem precisament és que el govern mogués fitxa ja i que permetés abordar totes aquestes qüestions que a final de curs, degut principalment al pecat original que hi ha hagut en aquest conflicte, no? en aquest procés de negociació, que va ser l'acord de país signat al març i que va condicionar tota la negociació, que va fer que no es poguessin abordar segurament tots els temes que s'havien d'abordar ni abordar-los amb el calat necessari, no? Doncs, diguéssim, a partir d'aquesta situació ha costat molt poder avançar. Ara el que traslladem és que s'ha d'anar, no? Realment hem de poder anar a les causes estructurals, al finançament, al blindatge de grups de la pública, a la qüestió de les infraestructures, al desplegament de la inclusiva. També és urgent perquè hi ha una situació d'emergència lingüística, no? En el conjunt de la societat, però això ens hi trobem dia a dia en les aules. Només un de cada quatre alumnes utilitza de forma habitual el català a les aules. Tenim una ofensiva per part de la judicatura de l'Estat que no garanteix l'educació en català. Per tant, aquí també volem poder abordar la situació de la llengua i garantir els recursos perquè el català sigui present en tots els espais educatius, a les aules, a l'espai del migdia, en els extraescolars, etc.
1: I acabo, quin seguiment espereu que pugui tenir aquesta vaga demà?
3: Nosaltres, evidentment, no tenim una bola de vidre. El que sí que sabem és que ens estem organitzant i que hem fet tota la feina possible perquè la vaga de demà sigui una vaga que visibilitzi aquest malestar que existeix. I, per tant, el que segur és que demà hi haurà una imatge de mobilitzacions massives, d'organització, d'assemblees i de continuïtat en aquesta lluita per blindar l'educació pública.
1: Andreu Mombrú, secretari d'Acció Sindical d'USTEC, gràcies per atendre'ns al 9C i estarem, evidentment, demà també pendents a aquesta convocatòria de vaga. Que vagi bé, bona nit.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 9:35, algun comentari breu per tancar aquest tema? Susana, Jordi, del que s'ha dit? Res, eh? Sí, 30 segons i posem el punt final.
4: El problema és que has dit breu.
1: No, perquè ja hem tingut una estona abans per poder-nos esplaiar una mica.
4: No, però per respecte als que han parlat, doncs no diré una crítica allò i no d'això, però crec que es denota a nivell significatiu i que el govern hauria de prendre nota un canvi generacional en les organitzacions d'ensenyament. És a dir, hi ha hagut algunes afirmacions, com diu, no cal revisar. És a dir, tenim PISA que és un desastre, tenim el sector que està en vaga, i la representant de les AMPAs ha dit que no cal revisar res, que el que s'ha de fer és fer-ho i prou. Clar, em sembla una actitud molt diferent al que hauria pogut passar fa uns anys enrere, no? O quan ara parlen de democratitzar les decisions, que vol dir que han de ser per assemblea, sí. com si la democràcia representativa no fos democràcia. És a dir, hi ha un canvi de mentalitat que jo crec que... Vull dir, pot agradar més o menys, però això és bastant així, i que el govern haurà de començar a adaptar-s'hi, perquè amb qui ha d'interlocutar és amb un pensament que no és el mateix que feia 10 o 15 anys enrere.
5: Passa que jo també crec que el govern ha de també exercitar la seva autoritat i que en un moment donat doncs el rumb que marqui la conselleria ha de ser molt clar i que segurament en aquelles concessions i en aquelles qüestions que potser no s'han explicat del tot bé haurà de ser més pedagògic, però realment ha de marcar el ritme al govern, perquè si no el que ens acabarem trobant és que la comunitat educativa, que té tota la legitimitat a reivindicar el que calgui, es confondrà de focus, no? I jo crec que aquí el lideratge de la conselleria ha de ser un lideratge fort, i ho sento, però em sembla que s'ha de començar a dir que la conselleria ha d'exercir el seu lideratge sentant-se a negociar tot allò que calgui, però també marcant el rumb de l'acció de govern que vol portar a terme.
1: 9:37 minuts, deixem aquest tema, fem una pausa i de seguida, quan tornem, analitzarem què és el que ha passat amb aquestes eleccions a Alemanya.
6: 9C, amb Anna Ballonesta. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
9: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
14: El mantenim estable aquí, quiet, va!
13: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
15: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
13: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Vint minuts per arribar a les 9. Deixem-me que posem ara el focus en Alemanya, en aquesta victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, perquè, ho dèiem abans a l'informatiu, per primer cop des de la caiguda del nazisme, que un partit d'ultradreta amb idees obertament racistes, xenòfobes, euroescèptiques, també prorusses, doncs està a punt de governar un dels lands del país. El canceller alemany, de fet, Friedrich Merz, ha admès que tindrà conseqüències no només al seu país, sinó que caldrà fer-hi front.
16: Zutiefst schockiert.
17: Estem en xoc. No ens esperàvem que passés això. Òbviament hem d'acceptar els resultats. Això és la democràcia. Però no només han canviat les coses a Saxònia, han canviat les coses a tota Alemanya. Els resultats tindran un impacte, a escala internacional. Només cal veure qui els ha felicitat. Això és un resultat que no podem tornar a la feina com si res.
1: Li volem preguntar per tot plegat a aquesta hora la corresponsal de RAC1 a Alemanya, la Laura Ruiz Trullols. Laura, bona nit.
18: Hola, bona nit.
1: Realment poden estar en xoc els dirigents polítics després d'aquest resultat? És molt més elevat del que es podien arribar a esperar? O era fins a un cert punt previsible que passés això?
18: Aviam, era previsible que guanyés. Feia mesos que les enquestes ho preveien. El que passa és que haver-se quedat tan a prop de la majoria absoluta, això suposo que és el que refereix al canceller Merz, i també doncs el seu partit ha perdut la meitat de vots. Tampoc entenc que això tampoc s'ho esperava. De fet, el candidat dels conservadors no intentarà formar govern, tal com havia anat dient durant la campanya que sí que ho faria, però ha dit que no, que es mantindrà fins que es formi govern i que per un tema dit de raó d'estat, però no ho intentarà.
1: Clar, tot aquest canvi no passa d'un dia per l'altre, aquest augment de l'extrema dreta no ve de fa 4 dies. Què creus que ha passat a Alemanya aquests últims temps? Perquè, ja no només a Alemanya, però sí que et pregunto per aquest cas concret que coneixes també de prop, perquè s'arribin a produir aquests resultats.
18: Per una banda, hem de parlar d'un vot de càstig, no? El canceller Merz és un dels el més impopular de la història, té un 13% d'aprovació per part de la població. Ha dit algunes coses que realment han sentat molt malament als ciutadans. Per exemple, ha dit que els alemanys han de treballar més, repetides vegades. És una persona que no cau massa bé. I d'altra banda, el govern de coalició que lidera vol tirar endavant reformes d'algunes de les grans estructures de l'estat social d'Alemanya. Per exemple, vol reformar les pensions, vol reformar el sistema sanitari, i tot plegat són reformes que fan molta por en un context com l'actual, no? Amb una crisi energètica, al moment en què l'economia alemanya doncs està frenada. Hi ha moltes persones que creuen que l'alternativa és votar en un partit que els hi promet altres coses, i també hi ha moltes persones amb una sensació de que els diners dels alemanys s'utilitzen per finançar guerres que els són alienes, com la d'Ucraïna, i també doncs que hi ha moltes persones que reben diners, com els refugiats, i que en canvi no van a la butxaca dels alemanys, diguéssim, que el concepte d'alemanys que tenen ells. I per altra banda, en el cas de Saxònia-Anhalt sí que hem de parlar d'un vot d'il·lusió, que de fet per això s'explica que hagin arrasat d'aquesta manera, perquè han aconseguit posar al capdavant doncs un candidat jove, carismàtic. De fet, ha aconseguit que moltes persones que no havien anat mai a votar ho fessin aquesta vegada.
1: Una participació altíssima, no?
18: Ha arrossegat vot de... Perdona?
1: Que hi ha hagut una participació molt alta, també.
18: Clar, una participació molt alta, i això, quan mires d'on prové el vot, ha agafat vots dels conservadors, però també de partits d'esquerra. Per tant, bueno, és un fenomen, és una persona que té milers de seguidors a TikTok, és un dels polítics amb més seguidors a TikTok a Alemanya, s'ha envoltat de youtubers i de... sobretot de youtubers i persones que amplificaven els seus missatges a les xarxes socials, molt crític amb els mitjans tradicionals, i el seu missatge ha calat.
1: Creus que hi ha realment possibilitats que l'extrema dreta pugui formar govern? Necessita 3 diputats, no?, d'altres partits que li donin suport?
18: Sí, ara mateix té 39 diputats i només li faltarien 3 per la majoria absoluta de 42 que necessitaria en una primera volta, i en una segona volta, que seria al cap de 7 dies, necessitaria aquesta majoria absoluta. I en una tercera volta, només amb 6 abstencions ja podria formar govern.
1: Per tant, és més probable, és que pugui passar?
18: Sí, és probable, sobretot perquè això, el candidat de la CDU, que és la segona força, però molt, molt més avall, ha dit que no intentarà oposar-s'hi, per una banda. Per altra banda, el partit d'aliances Arabakeknek, que és un partit populista d'esquerres molt complex, ha dit que estan disposats a col·laborar-hi. No se sap encara de quina manera, si es posaran d'acord o no, però ells tenen 5 diputats, doncs que els hi donin aquestes 5 abstencions i que aconsegueixin una última abstenció per part d'algun diputat, per exemple, dels conservadors, podria ser.
1: Quan ha de passar això, una mica? Quin és el calendari, Laura?
18: Ara comencen les negociacions i, per tant, les pròximes setmanes sabrem si això anirà de pressa o s'allarga. A vegades s'allarga força.
1: No, era per saber si hi havia un temps límit o hi havia doncs, això, uns dies per poder formar govern o...
18: Sí, o sigui, per la tercera volta sí que hi ha, em sembla que 6 mesos de límit.
1: Doncs ho seguirem a aquest possible mandat de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt després d'aquest resultat. Laura Ruiz Rollols, gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
18: Vinga, bona nit.
1: Clar, ens ho deia la corresponsal de RAC1 Alemanya. Crítica amb els mitjans tradicionals, molt popular a TikTok, ha captat votants de l'esquerra, que això potser és el que dins del nostre panorama polític és el que ens pot fer ballar més al cap. Però les altres característiques us sonen, Jordi? Deies que no.
4: No, hi ha molt l'exvotant de la CUP que veu l'Oriol com una opció. A la Catalunya Vella. Sí, sí, sí. A veure, suposo que m'estaves parlant de l'Aliança.
1: Sí.
4: Però jo aquí, per començar pel principi del tema, i llavors acabaré aquí, perquè al final és un vot d'antisistema, és antisistèmic, és un vot del ressentiment, de gent que està molt emprenyada. I això està passant a tot arreu, i hi ha unes causes concretes. Jo aquí, per situar-nos, és a dir, és un land de l'antiga Alemanya de l'Est. Molt deprimit econòmicament, que se senten... No, hi ha, no és un lloc amb molta immigració, per tant, aquí aquest element... segurament no seria clau, pensava que és un 9, un 10% d'immigració, per tant seria un dels lands més baixos en immigració. Molt descontents amb Berlín, és a dir, se senten menys tinguts, venen de l'Europa, de l'Alemanya de l'Est, per tant això de prorussos tampoc és tan estrany, i estem parlant d'un land de 2 milions de persones, és a dir, context. No han votat 80 milions de... Ara, menys tenir-ho...
1: Anava a dir, estàs intentant tranquil·litzar,
4: no,
1: però creus que...
4: No, estic realment... contextualitzant, perquè el que més m'ha sobtat de tot, i he fet que ara quan ho deies, és que el senyor Merz, no, digui, quina sorpresa, dius, bueno, però ets un marcià, ets un marcià. És a dir, no esperar que aquesta gent podia guanyar aquestes eleccions i que t'hagi agafat a contrapeu, segurament...
1: No de tant, potser.
4: Bueno, però explica clarament... que aquest senyor no té al cap el país que gestiona. Quan hi ha una onada reaccionària d'aquest tipus, és impossible valorar-la. Hi ha un moment que les coses fan clic. I dius, quants en faran? 20? En faran 30? En faran 40? Ostres, com és? Perquè pel que sigui, hi ha un moment que la gent diu, doncs, escolta, jo els voto i sí cal que peti tot. Per què? Perquè si no peta, seguiré estant molt emprenyat, em sentiré menys tingut, etc. I el que és important de subratllar, i acabo, és el gairebé el 80% de participació. Això a nivell europeu, eleccions que passin del 60%, hi havia hagut un punt aquí a l'època del procés, i quan passen coses molt, molt extraordinàries, però un 80% de participació, 78 em sembla...
1: Sí, implica, és altíssim.
4: I això vol dir que incorpora gent de fora del sistema o gent molt jove. És a dir, gent que no ha format part d'aquest sistema que... no se'l creuen, que els hi sembla una colla de pijos insuportables i èlits que no estan per ells i tot plegat, i van
1: i aquest factor de la il·lusió que comentava també la Laura, no? Gent que normalment no sortirien però que per algun motiu se senta, hi ha una motivació, no? Que els,
4: hi ha una motivació porta... que Fukuyama, que va escriure el fi de la història, i ara diu, pues hi ha més història que mai perquè tornem als nacionalismes i tot plegat i tal. És aquest punt de la gent molt enfadada que els hi torna a dir, escolta, és que podríem ser una mica més com abans. Tu podries tornar a ser una mica més respectat. És a dir, i evidentment hi ha uns elements identitaris que s'hi agafen.
18: Laura. Jo crec que quan hi ha un ascens d'aquest tipus no hi ha una única raó que ho expliqui. Normalment són ascens que tenen al darrere múltiples factors que expliquen el perquè d'aquest creixement. En el cas d'aquesta regió concreta, jo desconeixia molt la realitat socioeconòmica i sociològica d'aquesta realitat i porto un parell de dies llegint-la i he llegit com diferents analistes experts diuen que hi ha una crisi econòmica i energètica galopant en aquesta zona concreta, que hi ha hagut una pèrdua de 300.000 llocs de treball en la indústria, que era una de les principals sectors que més ocupava la població d'aquesta zona, al qual se sumen els acomiadaments massius a Volkswagen. Això explica que segurament hi hagi un punt d'incertesa en termes econòmics que se suma a una realitat que no és particular d'Alemanya i d'aquesta zona concreta, sinó que és mundial, que hi ha una onada reaccionària global i hi ha una crisi de la socialdemocràcia i de l'esquerra, que en molts casos fent d'oposició i també quan governa no està sent capaç de donar resposta a les necessitats materials de les classes treballadores. Tot això és un còctel perfecte perquè formacions d'aquest tipus prosperin. Jo crec que és cíclic, però tampoc sóc un expert en la matèria, però molts experts en la matèria diuen que és bastant cíclic si es plantegen solucions diferents per part d'altres formacions que han quedat molt més fora d'òrbita. Ara bé, caldrà veure, i jo crec que quan hi ha triomfs de formacions d'aquest tipus es veuen les costures o la solidesa dels estats de dret, també. Perquè moltes de les mesures que proposa Alternativa per Alemanya, a part de que contradiuen directament l'estat de dret i la Constitució alemanya, no hi ha competències. Aquesta formació no té competències per exercir-les perquè són competències
16: franges federals. Vull dir que hi haurà moltes coses que simplement les anuncia i són eslògans, però que no les podrà realitzar. I d'altres que podria realitzar-se, que es podrien realitzar, si al final acaba aquesta persona governant, doncs es veurà la solidesa realment de l'estat de dret i del sistema democràtic, si realment es poden produir o no. Vull dir que jo espero que sigui una cosa cíclica, però que és natural i que hi ha molts factors que l'expliquen i, per tant, hi hauria molts elements a valorar i analitzar del per què hi ha aquest creixement en molts països, que és molt similar.
1: Isabel.
5: Sí, jo crec que estan d'acord amb el que dieu. A mi em preocupa també la mirada que fem a vegades de que ens plantegem que hi ha hagut tota una sèrie de persones que han votat l'extrema dreta perquè de sobte s'han radicalitzat i ens han tornat totes extremistes. Aquest no és el plantejament, és a dir, jo crec que precisament el que passa és que creix aquest partit i doble els escons que ha aconseguit, no només perquè els seus votants siguin extremistes, precisament perquè hi ha molts votants que no són extremistes però que consideren que aquest partit els pot representar, no? I a mi també em planteja un dubte, no? I és que el cordó sanitari que s'està plantejant fer pot servir perquè no governi, però no perquè desapareixin aquests votants, no? I llavors crec que el progressisme s'ha de fer un replantejament de tot plegat, no? Jo a mi, a parlar d'esquerres i dretes, a mi em resulta ara ja una miqueta difícil, no? Perquè crec que a mi em quadra més progressisme i conservadorisme, perquè em sembla que respon més a una realitat, no? I crec que realment el progressisme només començarà a guanyar quan un treballador enfadat es plantegi que les solucions que li dona als progressistes tenen a veure amb les solucions que ell necessita. I ara mateix em sembla que blindar que no governin i fer un cordó sanitari no dona resposta a la realitat democràtica d'aquell país. I crec que segurament serà un error. És a dir, els cordons sanitaris a mi em semblen que són perillosos. Sobretot perquè ja no pots menystenir tota aquesta ciutadania, no pots acusar-los d'immoralitat o de... Perquè no hi ha la meitat de la ciutadania que és immoral o que no és democràtica, etcètera, no? Jo crec que el progressisme ha de fer una reflexió, perquè aquesta és una senyal. Tu Jordi, em marcaves en el context acotat de quina població és, dels habitants que tenen, etcètera. Però és una senyal que l'Anna i la Laura diu que són cícliques. Segur que són cícliques, però mentre es duren, la pèrdua de drets, la pèrdua de llibertats, la radicalització de postures passa factura a tothom, no? I crec que aquesta és una visa de navegants, però que el progressisme s'ha de començar a mirar les coses i en aquests votants no com enemics, sinó a gent que has de convèncer que les teves polítiques també els facilitaran la vida. I has de parlar de salaris, d'habitatge, d'immigració, etcètera, etcètera, donant unes solucions que ara mateix no te les has plantejat, perquè has tingut un excessiu bonisme durant masses anys.
1: Susana i Jordi.
19: Sí, no, per rematar, perquè estic una mica d'acord amb tots, especialment amb la Isabel. Jo penso que l'ultradreta, tant a Alemanya com a tota la resta de països allà on s'està imposant, Itàlia, és igual, als Estats Units, i ja veurem què passa a Hongria i als Països Baixos.
4: I a França.
19: I a França també, amb la Le Pen, sí senyor, es nodreix de la contradicció de l'esquerra. És igual, diguem-li progressisme, diguem-li. Sí, home, sí. Què passa? Doncs que l'esquerra ha deixat anar determinats discursos i fins i tot determinats àmbits, amb un discurs que ha donat l'esquena bàsicament a la classe treballadora, i aquesta classe treballadora doncs ha perdut la por al feixisme, ho podem dir així, però sí, evidentment aquí hi ha hagut uns greus errors del que és el progressisme a l'esquerra, com li vulguem dir. Cordons sanitaris, absolutament en contra. O sigui, s'estan demostrant que aquests cordons el que fan és precisament enfortir els partits que queden a fora. Tornem-hi, és igual, parlem d'Alemanya o parlem d'Espanya o parlem de Catalunya o parlem de França, és igual, s'està demostrant que això no funciona. I després, evidentment estem en una societat diferent. Avui hi havia un article de La Vanguardia, del Xavier Mas de Xaixàs, on parlava que Europa podia tornar al 33. Jo m'he posat els pèls com escàrpies, que deien en castellà, no? Home, doncs Europa hauria d'estar una mica espantada respecte a aquesta onada que tenim. Però sí que és veritat que aquests partits, un cop arribin al govern, ara no tenen el desgast de governar. Després veurem, i amb això el que deia la Laura, no? Ja veurem què passa quan hagin de governar i si poden fer tot el que diuen. I la polarització de la societat, evidentment, sous estancats a nivell general, classe mitja-baixa destrossada, si no dir ja del tot empobrida, serveis deficients, un discurs... allò molt, com t'ho diria jo, molt poca autocrítica per part del progressisme, dient no, pagueu impostos, que nosaltres us donarem uns serveis que resulta que no es corresponen amb el que la gent considera que ha de rebre pel que paga, no? Tot plegat configura un panorama que realment doncs, fa una mica de por. Sí.
1: Jordi i Laura, per acabar.
4: Doncs també comparteixo bastant el que deies ara, Susana, i respecte al que deia l'Isabel, que jo estic molt d'acord. Hi ha una part de l'acord de després de la Segona Guerra Mundial entre la democràcia cristiana i la socialdemocràcia que es va mirar amb simpatia els radicalismes d'esquerra durant molt de temps. És a dir, es va acceptar que atacar el sistema des de l'esquerra feia gràcia perquè molts de joves havien sigut revolucionaris. Això ha imposat un marc de pensament políticament correcte, per mi insuportable, en el qual, quan les cases mitjanes han intentat qüestionar coses, se'ls ha dit o a bon passes o ets fatxa. Hi ha hagut un moment que han dit, doncs escolta tu, a rebentar aquesta cosa. Per què? Perquè no se'm defensa i a més se m'acusa de coses que jo no sóc. I el pèndol ha tombat. I ara però el radicalisme ve per un altre costat. I el que ha de fer Europa i el que han de fer les institucions és reaccionar. És a dir, de l'any 33 queda molt poca gent viva. I quan parlem de l'èxit PISA també passa perquè ningú tingui ni idea de tot el que ha passat aquí. Vale? Tampoc oblidem que sempre que hi ha reconciliacions polítiques que duren 40 anys és perquè hi ha hagut guerres. Per tant, fa molt temps que per sort no n'hi ha. Llavors aquí hi ha gent que dirà, escolta, això que m'expliqueu no ho sé, però sé que jo no sóc no sé què, i com que no ho veig com aquests em diuen que ho he de veure, m'esteu dient fatxa, doncs mira, ara votaré en aquests. I per tant, aquí cal agafar-se en sèrie les causes, agafar-se en sèrie les persones que pensen votar i no acusar-los permanentment de tot, però sobretot reaccionar i combatre les idees d'una manera clara.
16: Sí, jo només vull fer un apunt, perquè és que no estic d'acord amb el tema del cordó sanitari, perquè és que jo realment crec que si és estètic és quan no funciona. És a dir, no conec el cas d'Alemanya, però ho podem portar a Catalunya. Jo realment crec que no hi ha hagut un cordó sanitari amb l'extrema dreta. S'ha dit que hi havia aquest cordó sanitari, però quan formacions que no formen part de l'extrema dreta absorbeixen part del discurs de l'extrema dreta i quan hi ha mitjans que compren acríticament l'agenda de l'extrema dreta, el cordó sanitari s'ha anunciat, però no s'ha practicat. És a dir, és difícil veure si això incrementa o no la possibilitat de creixement de l'extrema dreta quan almenys a Catalunya, que dic, desconec la realitat a Alemanya, però almenys a Catalunya i almenys a l'estat espanyol aquest cordó sanitari s'ha anunciat però no s'ha posat en pràctica.
1: Doncs queda dit, veurem també què és el que passa a Alemanya i evidentment tenim tot aquest any per endavant amb eleccions municipals i eleccions espanyoles també, a veure si canvien o no els discursos per part de l'esquerra. Susana Cuadrado, Isabel Llauger, Jordi Cominal i Laura Aznar, gràcies un dia més per acompanyar-nos a la tertúlia del 9C. Que vagi molt bé. Bye. Fem una pausa quan sonen les 10 en punt i de seguida actualitzarem la informació.
20: RAC 1. Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
21: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
20: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
22: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
20: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
22: I la primera consulta és gratis.
20: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
22: I aquest setembre torna sense ulleres.
23: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
24: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
25: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
26: Un nou aparador d'àudios i podcast.
27: Endreçats i a un sol clic.
28: Per triar i remenar.
29: Amb tot el contingut dels programes.
30: I també els podcasts originals de RAC 1.
31: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
32: I som tots.
33: Més fàcil.
34: Més directe.
35: Més intuïtiu.
36: Més RAC 1.
37: Tots som un milió.
38: Notícia.
0: Entrevistes, temes virals, podcast.
2: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i gairebé 2 minuts. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
3: Bona nit.
1: Que és el més destacat a aquesta hora.
3: Que som a les portes del primer dia de curs escolar que estarà marcat per la vaga de mestres i professors. El fracàs de les negociacions entre sindicats majoritaris i el govern ha abocat l'alumnat a un curs que es preveu complicat i ple de mobilitzacions. En una entrevista aquí al 9C, el secretari d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, explicava que el de demà és només un primer avís.
6: Si no hi ha negociació, nosaltres impulsarem un nou cicle de mobilitzacions. Aquest dia 8 és un toc d'atenció. Marca que, no?, ve a dir que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública i si les properes setmanes no hi ha negociació, ens tornarem a trobar aquest mateix trimestre amb mobilitzacions.
3: Demà hi haurà un docent per cada 3 alumnes infantil, primària i secundària, per cada 3 aules, volíem dir infantil, primària i secundària, i una persona de l'equip directiu per centre. Els centres d'educació especial hi serà la meitat de la plantilla i el 33% a les llars d'infants. Demà, per cert, la consellera Esther Niubó serà al matí al Món a RAC1.
1: Serà a partir d'un quart de 10 del matí. D'altra banda, el govern espanyol desclassificarà tots els documents policials i del CNI sobre Ceuta.
3: La decisió s'aprovarà el Consell de Ministres. Segons el PSOE, aquests informes constataran que no hi havia cap advertència seriosa sobre el que va passar i tot això l'endemà que es confirmi que l'Audiència Nacional investigarà l'allau de migrants a Ceuta. Ho farà com un intent d'atemptat contra l'Estat. La jutgessa Maria Tardón diu que es va cometre una violació massiva de la sobirania territorial d'Espanya. A més, conclou que s'evidencia una gestió clara i indubtable del Marroc que va afavorir l'assalt.
1: I atenció també a això, un jutge investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa.
3: La justícia ha admès a tràmit la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra, denuncien que el que va passar com a presumpta detenció il·legal, prevaricació administrativa contra els drets fonamentals, delicte d'odi o de discriminació ideològica. S'adreça aquesta denúncia cap a l'operatiu policial de la policia espanyola i dels Mossos d'Esquadra. L'associació defensa que l'expulsió i l'encapsulament dels cantaires va ser després que intentessin exhibir partitures amb l'estelada impresa.
1: I en marxa a aquesta hora la gala del Teatre Català que dona el tret de sortida a la temporada. Catalunya aixeca el taló que es fa al Gran Teatre del Liceu. Anem cap allà. Una part de bona nit.
7: Bona nit. L'espectacle que s'està a punt d'acabar ha començat a les 9 amb l'actriu Marta Rivera en la pell d'una mare de família que vol dedicar-se al teatre. Amb ella la funció està repassant els últims 25 anys d'història a Catalunya. La família protagonista passa per les manifestacions contra la pujada de l'IVA cultural del 2012 o la pandèmia del Covid-19. Tot amb el teatre com eix central i amenitzat amb actuacions musicals com la Divan La Banda, que ha cantat Under Pressure. A banda de la música també hi ha hagut lloc per les reivindicacions amb clams a favor del dret a l'habitatge o l'accés a la cultura.
1: Gràcies, Ona. Bona nit.
7: Bona nit.
1: I gràcies, Pep, també.
3: Fins ara.
1: Els esports, Aleix Pariser, com estàs?
8: Hola, bona nit, Anna.
1: Què fareu avui al Tu Diràs?
8: Doncs mira, avui torna el Consell del Tu Diràs, una secció que fem habitualment les últimes temporades els dilluns per obrir setmana amb Santi Nolla, director de Mundo Deportiu, amb Antoni Bassas, per parlar del bon inici del Barça de Flick en aquesta tercera temporada del tècnic alemany a la banqueta. Això serà la primera mitja hora de programa. Després a les 11, tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu, Marc Guillén, per fer tota la prèvia de la Champions. Demà arrenca una nova edició de la Lliga de Campions amb el Madrid-Inter de Milà com a plat fort. Sentirem Mourinho, sentirem Mbappé, que avui han parlat a la prèvia i han hagut d'afrontar preguntes complicades. I per tancar el programa, dues novetats o dues notícies avui per tancar el programa. Una, Toni Bou, que ens visita després de guanyar 40 mundials de trial. 40 mundials.
1: Déu-n'hi-do, eh?
8: I l'altra és que estrenem secció amb el David Broc.
1: Ah.
8: Es dirà pel Broc Gros. Sí, l'ha pensat el Saperes, el nom.
1: Ah, per si de cas les crítiques l'ha pensat el Zafe, no?
8: Sí, pel Broc Gros, perquè el que farem cada dilluns per tancar el programa amb el David Broc és repassar algun jugador odiat, no estimat pel barcelonisme o algun fitxatge frustrat.
1: Ui,
8: a la història del Barça.
1: N'hi ha uns quants, no?
8: Sí, avui comencem amb el tòtem. Luis Figo.
1: Home.
8: Avui per estrenar secció.
1: I admeteu suggeriments,
8: sí,
1: propostes...
8: Sí, sí, sí, sí. També obrirem als oients que ens puguin dir quin jugador no els agrada, a veure si el Broc li fa una radiografia.
1: Us escoltem. Gràcies, Aleix. Fins ara.
8: Fins ara.
1: I el temps, Martí Oliveres. A veure, demà comença a canviar la situació, però que ningú tiri coets, perquè demà encara farà calor, eh?
4: Exacte, moltíssima calor. De fet, al migdia, altre cop serà fàcil passar dels 35 a moltes comarques i acostar-nos als 38 o 39, com ha passat avui. Demà, sobretot, aquesta calor revifa cap a les comarques gironines. Avisos de perill per calor molt intensa al nord-est de Catalunya, però, com dèiem, a tot arreu encara es notarà. Serà dimecres. Dimecres arriba el canvi de temps, la normalització de les temperatures, fins i tot ambient fresc quan descarregui, quan es posi ploure, perquè tenim previst un canvi important de temps que ens portarà pluges possibles aiguats durant el matí i migdia de dimecres a moltes comarques, segurament més l'àrea del Penedès, Garraf, Catalunya Central, però bé, pot acabar plovent a moltes comarques. I demà a la tarda ja es pot iniciar aquest canvi de temps amb alguns xàfecs, algunes tempestes cap al Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, sobretot, que són comarques en avís del Servei Meteorològic.
1: Doncs de moment demà calor i dimecres alerta amb aquestes pluges. Gràcies, Martí, que vagi bé. Fins demà.
4: Bona nit.
1: Una pausa i de seguida les paraules i les coses aquí al 9C amb la Clara Caraltó.
5: RAC 1.
9: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
10: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
9: I la primera consulta és gratis.
10: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
9: I aquest setembre torna sense ulleres.
5: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
11: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
12: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
11: Un nou aparador d'àudios i podcast.
13: Endreçats i a un sol clic.
14: Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
17: I també els podcasts originals de RAC 1.
18: I un cercador.

0: Per fi torna aquesta sintonia aquí al No Ho Sé. Dilluns passat vam tenir programa, però només de mitja hora, i per tant no vam poder escoltar ni saludar de nou a la Clara Queraltó. Clara, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt contenta aquí una altra vegada. Tornem aquí, sembla que no hagi passat res, Anna?
0: Bueno, aquí no, perquè nosaltres ens havíem acomiadat a la 15, per tant ens retrobem en aquest nou espai, però vaja, em sembla que això ens acostumarem ràpid, perquè jo porto només una setmana i em sembla que he estat aquí tota la vida.
1: Total, i aquí darrere l'estiu, no?
0: Ai, sí.
1: I hem contestat tots els tòpics sobre l'estiu... Hem descansat, sí, quina calor.
0: Exacte.
1: Aquesta gent que et trobes... Jo tenia ganes de començar la rutina, que dius... Nois,
0: segur?
1: No necessiteu vacances, necessiteu una vida nova. O sigui,
0: tu que ets professora i demà, en teoria, comença el curs, però amb aquesta vaga, a veure com anirà tot plegat. Deia, torna aquesta sintonia,
1: sí,
0: que és la que ja escoltàvem la passada temporada, amb aquesta secció, amb Paraules d'amor, però que canvies el nom.
1: Sí.
0: Es diu Les paraules i les coses, perquè
1: aquest any i les coses.
0: És una secció nova, no?
1: Sí. Deixem una mica enrere l'amor. Hem parlat durant 11 mesos d'amor.
0: Ja ha donat molt de
1: Vam parlar-ne moltíssim, vam tocar totes les categories, ja només ens quedava parlar de l'amor entre cosins germans, ja
0: hauríem hagut de parlar... Quedava alguna cosa.
1: Des del Palau de la Sarsuela, gairebé hauríem hagut de parlar. Llavors, el deixem una mica enrere.
0: Vinga.
1: No ens ha fet res l'amor, no és que no hi creguem, però ja n'havíem parlat molt. Llavors, ara la secció es diu Les paraules i les coses, parlarem de literatura i parlarem de coses. I tu em diràs, coses.
0: Oh, coses
1: són coses.
0: Molt, clar. Molt genèric.
1: Exacte. Però parlarem d'aquestes coses petites, objectes, corrents, això que veiem en el nostre dia a dia, no sé què tenim aquí, doncs una ampolla d'aigua, un boli, una finestra, no? Coses que ja tenim tan vistes que gairebé ni veiem ni ens hi fixem, i veurem com se les ha mirat la literatura.
0: Ostres.
1: Com passades pel filtre dels escriptors, una cosa ben innocent es pot convertir en un conflicte, en una cosa complicada, no? Per exemple, jo miro una finestra i dius, ai, hi veig unes ditades, hi veig una mica brut. Què hi veurà un escriptor? Solitud, inexorable pas del temps, desig...
0: La porta, l'exterior...
1: L'exterior, la meva mare no em va estimar prou, saps? Tot el que la literatura és capaç d'abocar en aquests petits objectes. Fem això. M'ho compres?
0: D'acord.
1: Sí? Ara no em diguis que no m'ho compres, que tinc tot el guió escrit.
0: Vinc disposada a que em sorprenguis, perquè, clar, d'un objecte qualsevol, portar-ho al camp de la literatura... Estic convençuda que ho pots fer, però d'entrada és més complicat que parlar d'amor.
1: Mira,
0: no
1: ho sé, perquè jo penso que al final l'amor, clar, també és limitat, o sigui, els tipus d'amor. Jo crec que no, jo crec que serà divertit i que... Sí, espero.
0: Va.
1: Penso que sí. A veure.
0: Ens hi posem aquesta setmana, amb què vols
1: posem.
0: Començar?
1: Primer objecte, a veure. Aquest estiu ha fet molta calor, això ho hem dit, ho hem repetit, ens hem fet molt pesats dient que tot l'estiu suats i paralitzats. Tenim bones tecnologies per poder, diguem, passar la calor, botonet...
0: Sí, aquí dins estem bé, per exemple.
1: No, aquí estem superbé, o sigui, aire condicionat a tope, tenim ventiladors, però tenim també un artefacte més rudimentari, diguem. A veure, tota la tarda practicant, eh? Espero que em surti.
0: M'encanta aquest gest que estàs a punt de fer. Home!
1: Tu que ho veus, Anna?
0: Un ventall.
1: Un vano, sí? En podem dir vanos, tranquils, que està acceptat pel DIEC, és correcte.
0: Jo en porto un a la bossa,
1: Ho sabia.
0: Per què?
1: Digues que l'Anna en porta un o dos.
0: Perquè m'has vist alguna vegada. Mira, em porto...
1: Em portes dos.
0: Em porto dos.
1: És que veus? Jo no em porto mai. O sigui, l'he hagut de buscar per portar-lo avui aquí.
0: No, és veritat que... Explico per què molt ràpid, perquè no vull treure temps de la secció, però ara que tinc una criatura petita... Li encanten els vanos. Llavors el meu el vol agafar sempre. I
1: clar,
0: el meu, doncs, li tinc un cert carinyo, no vull que me'l trenqui, no? Llavors em vaig haver de comprar un una mica més econòmic, perquè quan vento ell el vol agafar, llavors que si el vol agafar i el vol llançar i l'estripa, doncs no passa res. I ara sempre vaig amb dos vanos.
1: Amb el teu i amb el seu, que el pot babar, no?
0: Bueno, sí.
1: Veus?
0: Bé, tampoc no li deixo gaire que se'l posi a la boca, que no es faci mal, però vaja, sí. Que vaig amb un que és una mica més bonic i un que més senzillet.
1: No tenia cap dubte que portaves vano.
0: Però per què?
1: Jo crec que els vanos han tornat. O sigui, fa uns anys, jo ara no sé si això és una visió esbiaixada meva del món, però fa uns anys ningú portava vanos. I ara tothom en porta. És com que està una moda.
0: Les mares, les àvies, les tietes, no?
1: Això sí, però...
0: Tinc una tieta que feia
1: no.
0: col·lecció de vanos, imagina't.
1: I que a més es vanten molt bé aquí sobre el pit, no?
0: Sí.
1: Jo crec que els vanos...
0: Els bons, hi ha molta diferència de qualitats. A veure, em deixes el teu moment?
1: No és de gaire qualitat.
0: Ja, no, perquè és que un vanos mesura la qualitat...
1: Sí.
0: A veure, es desenrosca prou bé.
1: Prou bé.
0: Es pot fer, perquè hi ha vanos que no pots fer aquest gest. N'hi ha altres que sí.
1: Clar, i han d'estar pintades amb cera les lames perquè faci aquest soroll. Sí.
0: També he viciat a fer aquest soroll.

0: acosta't una mica, per
1: favor. Va, vinga, deixem-nos d'anècdotes personals i tirem per la literatura.
2: El vano serveix doncs, per refrescar-nos quan fa calor, calor, molta calor, que deien la troba Kung Fu, però també serveix per amagar el rostre, serveix per enviar un missatge, serveix per observar sense ser observat. Tot això és molt literal. Val, les mestres i les reines del llenguatge del vano eren les dones de l'època victoriana, a finals del segle XIX. De fet, jo ara investigant aquí sobre els vanos he vist que hi havia tot un llenguatge.
1: Sí,
2: existia tot un llenguatge. Clar, pensa que elles vivien en aquest món amb un festeig ple de convencions, per tant, era important que, segons quins missatges que tu volies donar, no se n'assabentés tothom, no?
1: Per exemple, els vanos parlen, també.
2: Els vanos parlen. Obert de cop i sobre el cor és un t'estimo, m'agrades. Tancar-lo rotundament era un no. Tancar-lo a poc era un penso en tu, em pertanys, m'interesses. Acostar-lo a la temple era un m'interesses també, no? Vull tenir-te a prop.
1: Carai.
2: És a dir, hi havia tota una mena de llenguatge molt clar. Llavors, això sembla molt bonic, el que passa és que jo llavors, investigant, he vist que sobretot això qui ho va fomentar va ser un fabricant de vanos francès.
1: Ah!
2: O sigui, tot plegat va ser una estratègia de màrqueting.
1: Ja està tot dit, doncs.
2: Ell, per vendre'n més, va fer com unes octavetes amb tota aquesta cosa molt ben explicada.
1: Trobo una bona campanya de màrqueting.
2: És una molt bona campanya de màrqueting. O sigui, pensa que en aquests...
1: Inventes un llenguatge nou i a sobre vens un producte que serveix per una altra cosa, que és per refrescar-te, no?
2: Exacte. I a més, el que... Clar, a mi ho trobo molt interessant, perquè aquesta gent, tots els seus likes i les seves cosetes que no podien fer, ho feien a través dels vanos.

0: I això, un autor que ho va explotar, que ho va entendre molt fàcilment, va ser Oscar Wilde amb el seu El ventall de Lady Windermere, que és una obra de teatre del 1892. Llavors, en aquesta obra de teatre, tota la trama, tots els embolics són a partir d'un ventall. Resulta que el protagonista li regala a la seva dona un ventall preciós, pensa que també eren com objectes de luxe, pedres precioses, tal. Li regala pel seu aniversari, que passa que a la seva dona ja li han inflat una mica el cap, que el seu marit, diguem que està una mica massa amb una dona de reputació dubtosa.
1: Vaja.
0: Llavors ella comença una investigació per veure què fa el seu home, amb tan mala sort que es deixa el vano on no se l'ha de deixar. Llavors, aquest ventall acaba a mans de l'amant. Llavors, com tota la vida, l'important ja no és el que ha passat, sinó el que sembla que ha passat, no? Perquè ha arribat a on havia d'arribar, no? Llavors, la prova inicialment de l'amor d'aquest senyor, la seva dona, la Lady Windermere, que això, que era una prova d'amor, acaba sent la prova irrefutable d'un escàndol. Llavors, ho fa molt ràpid l'Oscar Wilde, perquè tot passa en 24 hores. És a dir, aquest ventall se'l deixa
1: a... pim-pam-pum.
0: Pim-pam-pum. A les 5 de la tarda se'l deixa on no se l'ha de deixar i a les 2 de l'endemà ja està tot capgirat. Sí? Ja hi ha hagut xantatges, secrets...
1: Quanta acció!
0: Fugides, tot concentrat. I a més, de manera molt irònica, aquesta suposada amant... No faré spoiler a la primera història del primer dia de la secció. Llegiu-la, l'obra, que la tenim traduïda pel Joan Sallent, o hi ha una adaptació cinematogràfica a Filmin. Vull dir que l'Oscar Wilde és molt divertit amb aquesta cosa de fer-te un gir que tu llavors fas... Val! Que no era l'amant, que... Val! Ho fa molt bé, ho fa molt bé, i això a la gent li encantava. Ell era molt crític, era molt irònic, en diu de bones. Per exemple, diu, la gent bona és la que fa més mal al món perquè dona massa importància a la gent dolenta. Que m'agrada molt capgirar la moral d'aquesta manera, perquè tu dius, els que estan obsessionats amb el bé i el mal...
1: Jordi Nieto vol que la repeteixis, que se la vol...
0: Diu que la gent bona és la que fa més mal al món perquè dona massa importància a la gent dolenta. Estem obsessionats amb el bé i el mal, amb diferenciar el bé i el mal, llavors és aquesta gent que jutja molt els altres, que intenta mantenir molt les aparences tota l'estona, no? L'obra pensa que es va estrenar al St. James Theatre de Londres.
1: Sí?
0: De Londres va tenir molt, molt, molt d'èxit. L'Oscar Wilde sabia molt bé el públic ric del West End que li agradava. Aleshores va ser un èxit total. Diuen que quan es va acabar l'estrena el públic va començar a cridar l'autor, l'autor! I ell va pujar amb un piti.
1: Carai, tu!
0: Val? Amb tota la seva xuleria. I es veu que va fer una mica de speech com dient... Quin públic tan intel·ligent que sou, que sabeu apreciar una obra tan bo. Ostres, va venir dir allò de... No li faltaven padrins a l'Oscar Wilde,
1: una cosa... No, quina retroalimentació,
0: sí.
1: No?
0: El que passa és que, pobre, ell, uns anys després el van empresonar, això ho vaig explicar a la temporada passada als Amors Silenciats, per la seva homosexualitat.
1: Sí.
0: I aleshores el que van fer, perquè sabien que portava gent al teatre, però per evitar boicots, no posaven el seu nom en els cartells.
1: Ah.
0: I deien, de l'autor de El ventall de Lady Windermere.
1: Ja, i que vulgui entendre, doncs ja...
0: De manera eufemística, així la gent, diguem, que era un reclam.
1: Quin any estem parlant, això?
0: El 1892 s'estrena Lady Windermere's Fan al James Theatre de Londres. Doncs mira, avancem una mica més perquè els ventalls no són només cosa de l'aristocràcia anglesa.

0: Tu, i clar, podríem dir, això és un anunci d'una colònia de Paco Rabanne. Val?
1: Sí, que ho és.
0: Però és que això és l'havanera de l'àrea l'havanera de l'òpera Carmen de Georges Bizet. Sí, clar, la Carmen...
1: A vegades les músiques dels anuncis venen d'algun lloc,
0: exacte.
1: Eh?
0: Sí, sí. Clar, la Carmen, que representa doncs, la llibertat, la passió, no? La fatalitat, és aquest model absolut de la femme fatal. I a tots els cartells, és sevillana, és gitana, a tots els cartells, a totes les posades en escena, si busques a Google, sempre va, sempre apareix amb una flor i amb un vano.
1: I amb un vano.
0: Sí, que és una mica per simbolitzar doncs, la seva capacitat de seducció, el coqueteig...
1: Aquest... Ai, mira, no havia pensat mai.
0: Aquest poder que té sobre sí, els sí. homes. Sí, sí, sí. És un...
1: No, no havia pensat aquest element del vano que arribés a representar tot aquest llenguatge que deies que hi ha darrere i que només amb aquesta imatge un cartell recull aquesta idea,
0: exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí, sí, és això que dius. Clar, i ara dèiem, és una òpera, però és que resulta que aquesta òpera, o sigui, és la música de l'anunci del Paco Rabanne, era una òpera, però és que resulta que aquesta òpera, 30 anys abans, era una novel·leta. És a dir, Georges Bizet es basa en una petita novel·la, una novel·la molt curta, 80 pàgines, d'un autor francès que es diu Prosper Mérimée. Que jo no ho sabia. Jo és que entro, Anna, quan aquí amb uns rabbit holes, que en diuen, saps? Que començo com a llegir ara els ventalls. Jo no sabia que es veu que al segle XIX, tota la secció està en el segle XIX, Sevilla els hi encantava als francesos, però perquè hi veien una cosa exòtica, la tauromàquia, com una mica... O sigui, hi veien una mica una terra sense llei, una cosa una mica primitiva, però que els hi...
1: Una
0: literàriament...
1: cosa autèntica,
0: sí.
1: No?
0: Exacte, com molt genuïna i tal, llavors això literàriament els interessava. Llavors, Prosper Mérimée escriu aquesta novel·la, Carmen, la novel·la això, 80 pàgines, fàcil de llegir, una novel·la també profundament misògina. Avisats que veu.
1: Ja.
0: Val?
1: També amb el context de l'època.
0: Exactament, amb el context de l'època. I una de les coses que són diferents de la novel·la i de l'òpera és que, clar, la novel·la no sentim mai la Carmen. A la novel·la tot queda explicat a través de Don José.
1: Des del punt de vista de...
0: Des del punt de vista del seu amant, que, diguem, s'ha enamorat molt d'ella, l'ha estimat molt, però és que finalment la mata. Val?
1: Déu-n'hi-do.
0: És molt, molt, molt terrible. Clar, recordem que la Carmen és aquesta cigarrera gitana, ella treballa en una fàbrica de cigars, seductora, independent, imprevisible, tot, i totalment al·lèrgica a la idea d'una fidelitat o d'un compromís. Aleshores, quan ella li diu, quan la Carmen li diu al Don José, que diguem que ho ha fet tot per ella, li diu que s'ha enamorat del torero Escamilla,
1: ai.
0: Agafa Don José i l'apunyala.
1: Carai.
0: És el final del quart acte, l'apunyala i després s'entrega a les autoritats, no? Per tant, és una història terrorífica. Terrorífica, és una història terrible, és un crim masclista. Amb els anys, clar, ara no hi ha cap lectura de Carmen, cap adaptació, cap res que hi posin ni gota de romanticisme. Durant molt de temps es parlava, doncs, d'un atac de gelosia, d'un, no? I clar, diguem que això tant, aquesta llibertat del personatge, que és molt modern a l'època, és el que acaba portant a la seva fatalitat. Tan escandalós va ser que es veu que abans d'estrenar l'obra, l'òpera, que l'havien d'estrenar a París, ja no trobaven cap cantant d'òpera que volgués fer de Carmen.
1: Ostres.
0: Llavors ja li deien a Bizet, li deien, potser que canvies el final. No ho acabem de veure, té un punt d'immoral, això ho representaràs en un teatre que és molt familiar. Era un teatre de burgesos i tal, això no agradarà. Ell, que no, que mantindrem el final de la novel·la i tal, no? I efectivament va tenir una molt mala recepció, les crítiques van ser molt dolentes. Clar, aquest públic burgès, familiar, tal, del teatre aquest de París...
1: Com? Com ho va rebre, això?
0: Fatal. No només per al tema del sexe, de la violència, sinó també, i això és interessant, que la protagonista és una cigarrera, és algú de les classes populars, de les classes baixes, i això no van saber com entomar-ho.
1: No sé per què sospitava que més per com acabava, no els hauria semblat bé pel caràcter.
0: Exacte, de la Carmen. Total, total. Aleshores, Georges Bizet va morir 3 mesos després d'estrenar Carmen a París, que havia sigut un fracàs, mort que no té ni 40 anys, i ell mai va saber que acabaria sent un èxit. O sigui, l'èxit de Carmen no comença fins al cap d'un any que no l'estrenen a l'Òpera de Viena. Per tant, diuen que la seva salut va empitjorar
1: Després com a conseqüència...
0: Com a conseqüència d'això, no? Va sentir molt que havia fracassat i, per tant, mai va saber que havia contribuït a crear un mite cultural.
1: Passa molt. Amb molts autors, eh?
0: Passa amb molts
1: autors. Que tenen l'èxit després de morir-se. Que
0: és a dir, sí, mai no poden ni sospitar, diguem, la transcendència de la seva obra, no? O de la seva mirada sobre una obra ja existent. Per tant, també la podem llegir, la podem mirar, la podem escoltar, la Carmen, eh? Molt, molt, molt interessant.

0: ara m'has col·locat totalment aquesta
1: total,
0: música.
1: Total.
0: Ara t'ho explico. Aquest és el Jay Show, que és un dels cantants...
1: No el conec.
0: No, jo tampoc el coneixia, eh? També he fet recerca. És un dels cantants xinesos com més populars, més exitosos. I te l'he posat perquè ara anem a una novel·la que passa a la Xina. De fet, el ventall és originari de la Xina.
1: Ah, és que jo t'anava a dir al principi, dic, sí que els ventalls, no?, em venen al cap dones orientals. No sabia concretament si de la Xina o del Japó, però sí que tenim, no?, la imatge també aquesta de vegades, no?, de les geishes, mm-hmm, amb els vanus... Vaja, que també ens transporta cap allà.
0: Exacte, sí. Doncs mira, ara estem a la Xina, al segle XIX. No ens hem mogut del segle XIX, mm-hmm, en tota la secció.
1: Seguim.
0: Aquí agafats. Estem a una zona del sud de la Xina, a una regió concreta, petiteta, on resulta que les dones han creat un llenguatge per comunicar-se entre elles. Només el coneixen les dones, el Nuxu. Aleshores, com que estan, diguem, sotmeses a una fèrria autoritat masculina... aquest llenguatge els permet parlar de tot allò que queda fora d'aquesta esfera masculina. Llavors, en aquesta novel·la, que es diu Flor de neu i el ventall secret, que és una novel·la del 2017 de l'Elisa Si, les dues protagonistes, quan és nena, una d'aquestes dues protagonistes, li passa el ventall amb un petit poema escrit en aquesta llengua, en Nuxu. Aleshores, el que explica la novel·la és aquesta història d'amistat a través del que s'escriu en el ventall, que són les petites decepcions, molt curtet, però sí, les petites decepcions, les frustracions, els objectius, les tristeses, tal, no? Aleshores, això va existir de veritat, aquest llenguatge va existir de veritat, i l'autora, l'Elisa Si, va viatjar el 2003 en aquesta... L'Elisa Si, l'autora, és mig nord-americana, mig xinesa, mm-hmm, aleshores va viatjar per investigar i va parlar amb una de les últimes dones que encara coneixia aquesta llengua.
1: Jo diria, ara no em voldria equivocar, però diria que en una secció del No s'ha parlat prou, no de la temporada passada, sinó de l'anterior, mm-hmm, ara no sé si va ser l'Anna Priscila Magrinyà o la Candela Figueres, vam parlar també d'aquest llenguatge que jo no havia sentit mai.
0: Jo ho havia sentit
1: i
0: ara per primera vegada.
1: I és la segona vegada que em torno
0: a sentir.
1: Fort. Vull dir que és molt, molt curiós. Però aquí entenc que el missatge sí que era físic, Escrit directament al vano.
0: Però en un llenguatge que només entenien aquestes dones. Mm-hmm. Clar, i es desenvolupa aquí, al segle XIX, diguem que es comença a fer famós, segles abans ja es comença a gestar, s'aprenien entre les mares, les germanes, no?, entre amigues, llavors com se l'ensenyaven, i era també perquè en aquestes zones les dones quedaven com fora de la formació reglada del xinès escrit. Mm-hmm. Aleshores, és la primera llengua que està associada només a un grup de dones.
1: I deies que havia entrevistat a l'última...
0: A una de les últimes, una dona molt velleta que tenia gairebé 100 anys.
1: Ostres.
0: I era, de les últimes que coneixia aquesta llengua, i l'Elisa Si investiga i tal. La història aquesta que jo t'explico del ventall secret, que ella és fictícia, però té tot un substrat històric real, no? I es veu que ho feien així, s'ho escrivien en ventalls, en vanos, ho brodaven en alguns mocadors, no? O sigui, objectes, diguem, que fos fàcil que es poguessin passar entre elles.
1: I que no fossin sospitosos,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, que no fossin sospitosos. Per tant, aquesta última història d'avui és una història sobre l'amistat entre dones, que ja ens interessa molt, i de la necessitat de trobar espais on les dones, on la veu de les dones pogués existir. Mm-hmm. Per tant, Flor de neu i el ventall secret també la tenim editada en català, la tradueix la Rosa Maria Borràs, així que ja tenim feina. Tanco el ventall per avui.
1: A veure.
0: Escolta, el ventall era una mica el WhatsApp. WhatsApp del segle XIX, eh?
1: Ai, que no el vull trencar, eh? Mira, el WhatsApp...
0: Home,
1: està ben vist, està ben vist.
0: Seduccions ben vist. Per enviar missatges, per amagar segons quines infidelitats, no? Sí.
1: És un bon missatge. Jo desconeixia absolutament que el vano tingués una utilitat més enllà de... Aquesta, que ara estem aquí sentint. Aquí no sé d'on deu venir la tradició dels vanos i si realment s'han fet servir també per aquesta comunicació. Jo ara mateix faig servir el vano i em sembla que l'única cosa que estic comunicant és... m'estic morint de calor.
0: Jo així com a català, clar, tenim les auques i ventalls del carner, que es feien servir a l'època de l'època del carner per escriure algunes petites historietes amoroses, fragments amorosos. I també teníem una revista modernista que es deia El Ventall. La va fundar un xaval de 18 anys, que tu als 18 dius, jo estic decidint que vull escriure. Ell et fundava una revista modernista.
1: I ja ho tenia decidit. Doncs sí, avui, sí, en aquest Les paraules i les coses, amb la Clara Caraltó, que hem començat pel ventall. Cada setmana us anirem portant, doncs, històries relacionades amb un objecte. Gràcies, Clara, que vagi bé. Fins la setmana que ve. Ho deixem aquí, ara el tu diràs. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 7 de setembre del 2026, un dilluns de prèvia de Champions. Demà arrenca la gran competició europea de clubs amb els primers partits d'aquesta fase Lliga. El Barça debutarà dimecres, a la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Demà en farem la prèvia, com toca, sentint Flick, Gio van Bronckhorst, l'exlateral esquerre del Barça és l'entrenador del Feyenoord. Atenció, perquè demà amb Flick parla Lamine Yamal serà el jugador que apareixerà davant la premsa abans del debut europeu. Per tant, interessant també què en pensa l'estrella del Barça d'aquesta Champions. Una decisió que m'encanta del Barça. Segurament ja estava presa, però lliga molt amb que avui Kylian Mbappé, l'estrella del Madrid, surt a parlar en l'estrena de la Champions del Madrid demà contra l'Inter de Milà i Lamine Yamal li agafarà el relleu i també serà el primer jugador del Barça en parlar abans de l'estrena de la Champions. Avui el davanter francès del Madrid ha hagut d'afrontar preguntes complicades sobre, per exemple, per què no pressiona com fan Rafinha o Dembélé al Barça i al PSG. Ara sentirem què ha dit Mbappé. I també Mbappé ha dit que mereix guanyar la pilota d'or. Segur que demà el debat de la pilota d'or seguirà amb Lamine Yamal i això que la gala és el 26 d'octubre. Queda un mes i mig per aquesta gala que es farà a Londres, però el debat a les sales de premsa està servit i ja ha començat. Ara escoltarem amb calma Mbappé, també Mourinho, que avui ha començat a ser el Mourinho que recordàvem, parlant d'àrbitres, del VAR, plorant una mica després de la derrota de divendres al camp del Betis i deixant anar ja un d'aquells porqué d'època, mítics. Quan obrim tertúlia, a les 11 ens endinsarem en l'Univers Champions, perquè demà també debuten, per exemple, a banda del Madrid-Inter, hi ha un Borussia Dortmund-Villarreal i un Lilla-Betis. Tres equips de la Lliga Espanyola demà dimarts entren en acció i farem tots els partits a RAC1. Seguirà el format de la Champions a RAC1 amb el Jaume Molló i farem tota la Champions aquesta temporada, tant dimarts com dimecres i aquesta setmana dijous, perquè és superjornada de Champions, la primera, la de l'estrena, i els tres dies tindrem Champions a RAC1. I també mirarem avui quins poden ser els grans rivals del Barça per guanyar aquesta edició de la Champions, que esperem que sigui la vençuda. A la dotzena, esperem que sigui la vençuda i per fi el Barça pugui trencar aquesta sequera a Europa que s'allarga des del juny del 2015 a Berlín. Aquesta temporada, per cert, com a curiositat, la final es torna a jugar el mes de juny, concretament el 5 de juny del 2027, al Metropolitano, a Madrid. Fins ara es jugava a finals de maig. No sé si és una senyal del destí o no, però aquest any la final de la Champions torna a ser el mes de juny. L'última vegada que la guanya el Barça també va ser el juny del 2015. El Barça que parteix com un dels candidats i més si tenim en compte el que ens ha ensenyat l'equip de Flick en aquest tram inicial de temporada. Quins partidassos de Lliga està fent el Barça, que ja és líder en solitari, li treu 3 punts al Madrid en 4 jornades i 5 a l'Atlético. Va de maneta en maneta, sense davanter centre pur, atropellant futbolísticament els rivals amb una superioritat aclaparadora i amb la sensació que encara no ha tocat sostre ni l'equip de Flick ni alguns jugadors com Lamine, Rodri, Pedri o Fermín, entre molts d'altres. Tot plegat fa molt bona pinta, ara ho comentem. Igual que també fa bona pinta el Consell del Tu diràs, que una temporada més obrirà els dilluns aquí a la ràdio.
0: El Consell del Tu diràs.
1: Amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi. Què tal? Bona nit.
2: Molt bé. Molt content de...
1: Ben tornat.
2: Obrir...
1: La setmana, eh?
2: Obrir la temporada,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: la nova
1: sí.
2: Temporada, a l'emissora líder, amb dos grans companys, amb un programa sensacional.
1: Moltes gràcies. Jo també estic molt content. Sí, amb l'Antoni Bassas, que també seguirà els dilluns amb nosaltres. Hola, Antoni.
3: Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi. Bona. Content, com deia el Charlie Reixac, de passar de pòster a pòster. Si de passar de la temporada 25-26 a la 26-27.
1: Seguiu.
3: Això és important.
1: A l'àlbum de cromos seguiu,
3: sí, passar de pòster a pòster.
1: Molt bé, m'encanta aquest concepte. Sí. Ha anat bé l'estiu? Sí?
2: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Esteu
3: bé?
1: Molt bé, sí? Sí, sí. Ha arrencat bé la temporada, vull dir que
3: sí,
1: no ens podem queixar. Molt bé. Re, un parell de coses. A veure, s'ha jugat avui el Getafe un Celta 1. Això ja és resultat definitiu, Getafe 1, Celta 1, de la jornada del cap de setmana, i s'està jugant a l'Elx 0, Reial Societat 2. Està a la segona part, aquest partit, que completa la quarta jornada de Lliga. Elx 0, Reial Societat 2, quan acabi, a quarts de 12, actualitzem el marcador i mirem com ha quedat la classificació, però l'Elx està enfonsadíssim a la classificació, té una pinta de primer entrenador destituït, Anselmi, que fa por, i la Reial Societat, que ha reaccionat després de començar molt malament la Lliga i que amb aquesta victòria s'enfilaria al 7 punts. I a segona divisió, ara mateix s'ha tancat la quarta jornada a la nova Creu Alta de Sabadell, en el partit de festa major de la ciutat. Allà hi tenim el Pau Bonastre, hem fet tot el partit a RAC+1. Deixeu-me connectar un moment per saber com ha acabat, que estava molt emocionant aquest Sabadell-Còrdoba. A RAC+1 amb el Puig, amb el Bonastre i amb el Gerard Guardi, entre d'altres, comentant aquest partit. Que... Hola, companys, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit, Aleix.
1: Què tal? Digueu-me que hi ha hagut bones notícies a la nova Creu Alta.
4: I tan boníssimes, una victòria més amb un partidàs del Sabadell, Pau, amb aquest 3-2 final contra el Còrdoba.
5: Sí, perquè la gent està celebrant l'himne, amb l'himne del Sabadell, la victòria del Centre d'Esports ha guanyat per 3-2 contra el Còrdoba, un doblet de Joaquini i el gol d'Urri al tram final des del punt de penal, el gol definitiu per tornar a avançar el Sabadell, per fer el 3-2 en una nit espectacular, divertida, entretinguda aquí a la nova Creu Alta, dilluns de festa major a Sabadell, ha guanyat el Sabadell 8 punts de 12 possibles, ho celebren els jugadors, ho celebra l'afició, ho celebra la nova Creu Alta.
1: Sí, sí, Guardi, immillorable, l'inici de l'equip, amb 8 punts, quart a la classificació i fent feina de cara a la permanència, que és el gran objectiu, tot i que encara sigui quart ara mateix.
4: Setmana fantàstica, Aleix, amb aquest 6 de 6 en Lliga, aixecant el trofeu de la Copa Catalunya i el somni de veure com l'equip arlequinat, després de 2 ascensos consecutius, està al capdavant de la Liga Hypermotions. Ara li deia al Pau, amb aquest ADN, amb aquest segell de Ferran Costa, aquesta temporada no sé fins on arribarem, però ens ho passarem pipa, això segur.
1: Molt bé. Puig, us deixo tancar aquí a RAC+1. Més tard, el tu diràs, sentim reaccions dels protagonistes.
4: Perfecte, fins ara.
1: Adéu, fins ara. Ha guanyat el Sabadell 3-2. Que, hi havies anat molt a la nova Creu Alta, o no?
3: També, de millor, sí, perquè sí, el Sabadell ja ha estat anys a primera divisió. Jo el recordo com a Criu, el Camp Nou... Però després amb en Puyol havíem anat moltes vegades a la nova Creu Alta, sí.
1: Sí. Tu recordes alguna crònica?
2: Jo recordo haver anat una de les primeres... abans, per exemple, s'anava quan els jugadors de la selecció anaven convocats i tornava a l'aeroport i s'anava, els periodistes anàvem allà. I jo recordo haver fet una arribada de la primera convocatòria, crec que va ser de Garzón.
1: Hi ha una anècdota que sempre recorda molt a Sabadell, que és la de Cruyff fent baixar Guardiola al filial i Guardiola havent d'anar a la nova Creu Alta i sí. Fent el gol de la victòria amb el filial.
3: Li va dir, te vas con el filial i metes un gol. I el va fer.
1: I el va fer. I va ser de la victòria.
3: I el va fer, sí. Aquell dia el Barça jugava a Burgos, el Barça gran, i recordo que abans del partit, perquè les coses han canviat una miqueta, caminant per la gespa abans de començar, el Puyol i jo li vam dir en el Johan, però com eres traïdor a Guardiola? No, perquè aquest nano ha d'esforçar-se, ha de treballar, i li ha dit que anés allà i que marqués un gol. I sí.
1: I el va fer. El va marcar. Va ser el de la victòria. 1-2 va guanyar el Barça B en aquella època al camp del Sabadell, ara fa molts anys. Ara que has dit el nom del Puyol, després et preguntaré per la presentació avui del llibre Factor Puyol, no?, del Josep Maria Déu, i pels 50 anys de la transmissió d'un partit de futbol en català a la ràdio, el 5 de setembre, això va ser dissabte, de 1976, doncs aquest dissabte em va fer 50 anys, ara en parlarem, sé que amb el Basté vas entrar l'altre dia,
3: sí,
1: però a veure si pots recordar.
3: Avui era també el Jordi.
1: Hi havia molta gent,
3: Sí, el Xavi Bosch, no, hi havia molta gent. Sí,
1: perfecte, sí. Doncs mira, per tancar el consell avui, si podem recordar molt una mica bé el que va significar, no?, aquesta primera transmissió d'un partit de futbol en català després de la Guerra Civil del 1976 amb en Puyol al capdavant, tu que hi vas formar part, no?, d'aquella transmissió durant 14 anys. Tinc aquí uns sobres, Santi, Antoni, no sé si recordeu...
2: Tu creus que...
1: Tu creus que val la pena?
3: Bueno, explica-ho ràpid, perquè avui dia tinc uns sobres, és una expressió que no sona gaire bé. Saps què vull dir?
1: El 4 de juny va ser l'última vegada que ens vam veure, que vam fer consell, i us vaig demanar que féssiu la vostra porra del Mundial. Mundial que va acabar guanyant la selecció espanyola. Llavors, mira, estic obrint-ho i aquí no hi ha problema. Santi Nolla, anirem ràpid, eh? Santi Nolla, a veure, què vas dir... Vas dir... França, vas dir.
2: No entenc res.
1: Que guanyaria. Sí, França, vas dir que guanyaria. Sí. Ah, i vas dir Julián sí, Bernardo no, posa aquí. Clar, us vaig demanar això també. Julián sí, Bernardo no, final... Al final no, no.
2: Va un 50%.
1: Aquí, sí. I que marxarien Casador, Araujo i Rashford. Aquesta sí, eh?
3: Sempre l'abat, eh? Sí. Tu tenies informació privilegiada,
1: sí,
3: eh?
1: Sí. I que França seria campiona, va acabar quarta, va ser quarta, no? Sí, perquè Anglaterra va perdre. I l'Antoni, a veure, Antoni Bassas. Tu vas dir que marxarien Rashford, Chesney i Casador.
3: Bueno.
1: Chesney s'acaba quedant.
3: Collà... Però ara ja no és el segon porter, no? No,
1: ara hi ha l'Ivakovic, també, que forma part de la plantilla.
3: Els altres dos sí, eh?
1: Sí. Julián Álvarez va dir que sí, vindrà, com creia tothom. I França campiona del món, també. Veu coincidir els dos, sense saber-ho.
3: Bueno, no ens hem equivocat tant. El França va ser semifinalista.
1: Sí, sí, sí, tota la raó del món.
3: En el partit en el que vaig veure clar que Espanya seria campiona del món, perquè França estava fent un mundial impecable, i en canvi Espanya la va minimitzar, o sigui, és que no apareix a França per enlloc. I aleshores, amb una Espanya-Argentina estava molt clar que em vaig fer tips de dir-ho aquella setmana, eh? No hi ha dubte, la favorita és Espanya.
1: Jo pensava que hi hauria aquell punt sentimental de l'Argentina, de Messi, perquè Messi arribava fos i l'Argentina no tenia res més. Allò era... O t'aferraves a Messi o ja
3: tots
1: està.
3: Agafats amb una corda al precipici, i el Maradona i les Malvines i Leo, i, no sé, i som-hi tots, i llavors perdien i a última hora guanyaven Egipte. O sigui, sí. hi ha un moment que aquest xiclet ja es fa malbé, perquè no dona més de sí.
1: No, i futbolísticament la selecció espanyola va ser espectacular, sí. com està passant ara amb el Barça, que això em lliga amb el que volia començar
2: el Consell. No va tenir qualitat, només Messi, també Messi, a la part, ja diguéssim, d'un Mundial al final del Mundial. O sigui, no... La diferència va ser, jo crec que, abismal.
1: Abismal, sí. Com estem veient ara amb el Barça, no?, en aquest inici de Lliga, que això em lliga, perquè, clar, Rodri, MVP del Mundial, ara el Barça, Lamine, Olmo, tot i que Fermín està a casa surt, Cubarsí, Pedri, és que l'estructura de la selecció espanyola és el futbol que estem veient al Barça, no? Us està sorprenent o no el que estem veient fins ara? Què?
3: Home, diguéssim que per la intensitat i el volum sí, és a dir, primer perquè venim d'un Mundial i dius, bueno, aviam com arrencaran i com estaran de forma i com vindran i no sé què, i aleshores resulta que l'equip pressiona des del minut 1 al minut 90, que és una cosa que tu sempre, Santi, havies posat molt, molt l'accent, tenint en compte el futbol d'avui en dia. Està fora de tota estadística que de 4 partits n'hi hagi 3 que marquis 5 gols, que hagis marcat 15 gols, o sigui, 15 gols fora de casa, no?
1: Són 10 gols. 10 fora de casa, 0-5 a Elx, 0-5 a València i després els del Camp Nou.
3: 10 gols fora de casa, o sigui, és que em sembla estratosfèric, no? I les societats que es veuen, allò que ja en diuen el Fermín Lamal, diguéssim, no? Aquesta associació per la dreta. Una cosa que avui en diuen Joan Jopallàs a La Vanguardia, la defensa catalana, que té nom de jugada d'escacs, però vull dir que tens a la porteria el Joan García i tens l'Eric García, el Pau Cubarsí, el Gerard Martín i el Xavi Espar.
1: La gran sorpresa per mi d'aquest inici.
3: És a dir, Fermín, que quan penso que l'any passat, a l'estiu, va sonar que potser per 30 o 40 milions el malvenia amb el futbol anglès, però quin cap, pensar que pots desprendre d'una joia del planter com aquesta, no? És a dir, quan penses que jugadors com Gavi tenen problemes, que no trobes a faltar gens Frenkie de Jong, que ens hem passat l'estiu dient que no tenim un nou, que no tenim un nou, i hem marcat 17 gols, home, jo crec que tot això, francament, com es diu en aquests casos, supera la mateixa empresa. Ha estat una sorpresa per la mateixa empresa. I llavors, els socis del Barça ja són prou madurs i intel·ligents per entendre que això no serà sempre així, que les temporades tenen cicles, que no podem caure en la trampa que ara el Barça, el dia que no guanyi marcant 5 gols, avui no han estat gaire bé. No, tot això que estan fent té un mèrit extraordinari. I, francament, jo crec que presenten candidatura per una gran temporada. I en el cas del Barça, una gran temporada és tornar a guanyar la Lliga, que ja guanyar-li 3 lligues seguides al Madrid ja em semblaria estratosfèric.
1: Això ho han fet Cruyff i Guardiola.
3: Amb la necessitat que té el Madrid de títols, que fa 2 anys que no veu res, i presenten candidatura al Champions. Però, bueno, escolta, estem a 7 de setembre, vull dir, calma. No?
2: Sí, jo crec que el Barça ha millorat de plantilla. I et diré que ha fitxat molt bé, amb la sensació de que és segurament la millor plantilla des de l'era Messi, et diria. Després de la deuda Messi, la millor plantilla que hi ha hagut, doncs et diria que potser és aquesta, no? S'ha fitxat molt bé, s'ha fitxat en intel·ligència, s'ha aprofitat, diguéssim, una oportunitat de mercat com Rodri, que crec que és un fitxatge que pot marcar una certa diferència, no només per el que té el Barça, sinó per el que deixa de tenir al rival.
1: Què li dius avui? Antiestrès, al teu article? Rodri és l'antiestrès, no?
2: És que per mi és molt relaxant.
1: O sigui, la pausa, no?
2: 90, sí, ja donant amb la samarreta per dintre. És, per mi és absolutament...
3: L'únic, l'altre dia m'hi fixava, és l'únic que va amb la samarreta per dintre.
2: Jo crec que és l'únic en tot el món del futbol. No recordo un altre amb la samarreta per dintre.
1: És que sembla un futbolista seriós, dins i fora del camp. Sí, tranquil, sí. Seriós, intel·ligent, no? Amb el cap ben amoblat.
2: Sí, i a més vull dir que donaria la sensació que... el antiestrès és una persona lenta, no, és que la circulació de la pilota amb ell és absolutament i després és simple, no? I eficient, no? I crec que és un fitxatge clau, però a part s'ha reforçat molt bé en les dues bandes, o sigui, tant Gordon com Adeyemi, el que fa és la temporada passada en què van patir molt amb la baixa de Rafinha a la Champions, amb la possible baixa de Lamine. Avui, Rafinha i Lamine, baixes són baixes potentes, però en Gordon i Adeyemi no és el mateix, diguéssim, que no tenia Rooney. Ferran, o sigui, que aquí... I després, jo crec que també és la confecció d'una plantilla en la que has extremat la competència. Sí? Jo crec que aquí... competeix tothom a un nivell altíssim. És que...
1: Olmo.
2: És que, clar, és que Fermín se'n surt, però és que Olmo...
1: Sí, quan entra fa assistències.
2: Surt 10 minuts i fa dues assistències. Sí. O sigui, és que l'arribada de Xavi Espar, clar, és que Cancelo... O sigui, deies, bueno, s'ho faran Cancelo i Valde. No? S'ho faran Cancelo i Valde i Xavi Espar.
1: Ja ho veurem, no?
2: Clar, o sigui, al mig del camp, en l'entrada de Rodri. O sigui, jo crec que la competència que hi ha dintre del mateix grup farà, bueno, està fent i fa que l'equip hagi pujat un altre esgraó. I això es veurà durant tota la temporada, aquesta competència. Es veurà perquè, d'alguna manera, també tenim la sensació de que Flick sap comportar aquest tipus de grups. No? Sí. I els porta bé.
1: Sí, hi ha com una banqueta de luxe que tu veus els canvis i dius... Ah, que ara entra aquest. Val, no ha baixat el nivell, això. Ah, que ara entra aquest altre. Hòstia, això no ha baixat el nivell. Al contrari, entren frescos i com que tenen més o menys la mateixa qualitat que el que estava sent titular, encara atropelles més el rival que està cansat.
3: En
1: no?
3: temporades anteriors tu veies el canvi del minut 15 de la segona part i deies, bueno, aviam, sí, l'hem de fer perquè alguna cosa hem de canviar, no? Perquè el partit estava empatat, però allò podia ser. I en canvi, home, ara vas bastant sobresegur. Sobre la incorporació de Rodri, també deixa'm dir que des d'un punt de vista futbolístic està explicat el que significa, però també és un cop moral. És a dir, es tracta d'un jugador madrileny que diu no, jo no vull anar al Madrid. És possible que hi hagi tot el tema de la pilota d'or i que s'ho va prendre malament, que el van menys tenir perquè el Vinícius no hi va voler anar quan va saber que no li donarien a ell i tot plegat. Però, aviam, les coses no només es decideixen per despit. O sigui, quan una pilota d'or, guanyador d'un mundial de futbol, diu, no, és que jo aquí m'hi entendré amb tots aquests, fan el futbol que jo sé fer, ha estat 7 anys treballant amb el Pep a Manchester, i s'imagina que a Madrid serà un cromo més de l'àlbum que cada temporada munta Florentino Pérez, doncs, home, doncs que la decisió d'anar pel Barça és molt racional. I això jo crec que, bueno, pel futbol espanyol és tota una declaració de on som, no? D'on som. I on som és que el Mundial l'han guanyat jugadors de diversos equips. Penso, per exemple, amb el porter Unai Simón, però també penso amb el
2: Pedro Porro.
3: No, Pedro Porro, o l'Oyarzábal, no?, de la Real Societat.
1: Sí, l'Àlex Baena també va tenir un paper important de l'Atlético, no?
3: Però jo crec que ja es pot afirmar, i espero que ningú s'enfadi, i si s'enfada, doncs que s'hi posi fulles, que sense el Barça Espanya no tindria 2 Mundials. Ni el del 2010, ni el del 2026.
2: Bueno. No, i Rodri, abundant amb el que comentes, sí, estic d'acord, tria un model.
3: Home.
2: Sí, a veure, hi ha una qüestió de club, però no veig a Rodri en la guerra, diguéssim, de clubs, sinó que el que fa és triar un model futbolístic que ell ha mamat, que li convé futbolísticament, i que veu que és el que pot seguir i que pot, el que pot anar bé.
3: Clar, un nano que s'emmira...
2: Tria un estil de joc.
3: Sí, sí.
1: Parlant d'això, dels estils de joc, feia com certa respecte al retorn de Mourinho i potser els fitxatges que ha fet el Madrid, que deies, hòstia, pot ser que en defensa l'hagin encertat una mica, al davant mantenen, no?, la pegada que diuen ells, Bernardo Silva, a veure com funciona... però la sensació és que no ha canviat massa i que comencem ja a veure, no? Demà escrius a... És que ara estic veient a mundodeportivo.com. Demà que escrius, caretes fora, no ja? O sigui, que comences a veure que comencen a queixar-se i a ser els d'abans.
2: Sí, no? Ja sí, Mourinho ha estat bé, ha estat, diguéssim, intentant, no?, contingut durant un temps i a la primera derrota ja ha sortit, no? Jo crec que d'una forma no tan exagerada i tan brutal com abans, o sigui, amb un to més...
3: Ens fem
2: més
3: grans, Santi.
2: Sí, amb un to més baix, però, a veure, evident, o sigui, la primera derrota ja ha creat els primers nervis. El Madrid també tiene una altra qüestió. Jo crec que el Madrid aquesta temporada competirà.
3: Sí, home, sí, el mateix que acabem de dir del Barça, de dir tranquils que som a 7 de desembre, de setembre es pot dir també pel Madrid, o s'ha de dir també pel Madrid, i tots sabem que en efecte serà competitiu, perquè també s'ha reforçat. I el Madrid és un especialista en guanyar lligues venint des del darrere i guanyar Champions en anys que la Lliga no està fent gran cosa. El mateix Barça, l'any 92, l'any de Wembley, només va ser líder els 5 últims minuts del campionat a Tenerife. Els 5 últims minuts, durant tota la Lliga, no va ser líder i la va guanyar. És a dir, compta amb aquestes coses d'eufòria.
2: Sí, el Madrid normalment es posa al febrer.
3: Sí, sí.
2: O sigui,
1: però compta que no arribi tard, perquè
2: tard,
1: el ritme del Barça...
2: I moltes vegades arriba tard. Però veure o llegir o escoltar les declaracions de Modric?
3: Sí.
2: Modric, que va dir, nosaltres, va reconèixer que el Barça era un equip que se'n sortia i que eren molt bons, no com altres que parlen d'arbitratges. Ell va reconèixer que era un equip molt bo i que ells, per exemple, on estaven i on posaven el focus, era fonamentalment a Champions, perquè era l'únic que realment els feia motivar o vibrar i tal, no? I que esperaven a posar-se allò i que van arribar tard moltes vegades perquè davant hi havia un equip d'excels com el Barça.
3: Sí. I tot això ho va dir un dia que l'intentaven fer parlar de Negreira, i va dir un moment, i va dir tot això que ara ha dit el Santi. No, sobre això de Mourinho, haig de dir que per mi ha sigut música a les meves orelles. Sí, home, perquè és que ha posat les coses allà on han de ser. El Madrid parlant a la sala de premsa i el Barça parlant al camp. Ja està, és fantàstic.
1: Que és com, sembla un déjà vu, del que va passar en aquelles èpoques, no? del Mourinho i de Guardiola.
3: Una mica, hauria de tenir un sentit de pudor o de ridícul després d'aquestes exhibicions del Barça, de sortir ja a parlar de que per què no van repetir un penal. O sigui, per l'amor de Déu. Però, bueno, escolta, ja s'ho faran, és el seu problema. Ja dic, és fantàstic.
1: De la pilota d'or, que encara queda un mes i mig, em voleu dir alguna cosa?
2: Jo crec que ara estan en campanya, també. O sigui, jo crec que Mbappé i Lamin ara estan mirant... No, perquè...
1: Però té més mèrits Lamin? Jo crec que Mbappé no hauria d'estar en la terna de candidats.
2: No, però no és això. Jo el que crec és que ara... El que hi ha és que no hi ha una decisió, o sigui, no hi ha un jugador que sigui molt clar per aquesta pilota d'or, i la decisió, molta gent pensa que es prendrà d'aquí al 26, crec que...
1: D'octubre.
2: I que durant aquesta etapa els highlights podran marcar...
1: Alguns vots més, potser, o alguna
2: cosa... Podran marcar vots a favor que puguin ser decisius amb una elecció que no està... molt clar avui.
3: El Mbappé va guanyar el Pichichi de la temporada anterior.
1: Ha fet Lliga, Pichichi en Lliga, Pichichi en Champions i Pichichi del Mundial, però no guanya cap títol. Ha fet molts gols en les tres competicions.
3: Que algú pot pensar, però si no ha guanyat res. Però no, home, individualment, que d'això va el premi, ell sí que ha destacat en com a golejador, no? Però normalment el pes d'allò que es guanya és molt important.
2: Jo no recordo una pilota d'or... No recordo, i és possible que potser falli la meva memòria, que no hagi guanyat res.
3: Seria molt estrany, perquè per això ja hi ha la bota d'or. O sigui, els golejadors els hi donen la bota d'or, diguéssim.
1: Clar.
3: Però vull dir-te que no, que sí que té algun mèrit individual, però jo crec que la pilota d'or no va d'això. Jo crec que per poc que fins al 23 d'octubre el Barça ho faci bé i Lamine marqui gols com el primer d'ahir,
1: sí.
3: Continuarà enamorant. I, francament, doncs, un campió del món també és una cosa que cediu el prestigi de la pilota d'or.
2: Entre els dos, jo crec que és clar.
3: Qui més pot haver-hi?
1: Ha d'estar per sobre, Lamine.
2: Estarà...
1: Rodri pot ser-hi com a MVP Rodri, del Mundial.
2: Dembélé,
1: campió de la Champions. Fabián ha fet Champions i Mundial, però és veritat que és un migcampista.
2: Crec que pot estar per Estèlia.
1: I Messi, jo el posaria entre els 5 millors.
2: I Messi també està. Les... En el que és la lluita, jo crec que són aquests 5-6.
1: Clar, clar. Bé, tindrem un mes i mig per parlar-ne. Re, una pausa molt ràpida i ara tanquem el Consell. Parlant un moment d'aquests 50 anys de la primera transmissió en català radiofònica que va fer Joaquim Maria Pujal el 5 de setembre de 1976, en un Barça 4 a Les Palmes 0, primera jornada d'aquella Lliga, amb dos gols de Johan Cruyff.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Volver a Europa.
7: Volver a levantar la copa.
8: Volver a Neptuno.
9: A Cibeles.
10: A Canaletas.
11: A la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
14: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
15: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
16: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
17: És passar corrent davant la Sagrada Família.
16: És sentir la brisa del Mediterrani.
17: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
16: És monumental.
17: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
16: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
17: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
18: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
19: 52.112, 52112.
18: Sèrie...
19: 43.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: El Consell del Tu Diràs.
1: Aquí seguim amb Santi Nolla i Antoni Bassas fent el primer Consell del Tu Diràs d'aquesta temporada que pinta molt bé pel Barça. Tu recordes aquella transmissió, 5 de setembre del 76, fa 50 anys?
2: Sí, home, jo crec que va ser un fet absolutament històric per part de dos mestres, el mestre Pujal, però també l'Antoni, diguéssim que... A veure, en aquell moment, crec que també va, no sé si també va participar el Josep Maria Casanovas.
3: No, Casanovas va fer la transmissió del primer partit per TV3.
2: Per TV3.
3: El dia de la inauguració de les emissions de TV3, el partit un Barça-Sassuna el va fer el Josep Maria Casanovas.
2: Sí, però sobretot el que jo crec que és molt important és el nivell d'innovació que va suposar, no? O sigui, un altre tipus de llenguatge, no? Una altra forma de retransmissions, un tarannà diferent a la premsa esportiva. No? O sigui, a mi el que em queda d'allò, independentment de la valoració brutal de fer un català, no? Però sobretot és que va marcar un nou to amb el que és les retransmissions de la premsa esportiva. Va ser una nova etapa en el món de la premsa esportiva. No? Jo crec que jo això és el que... valoro, no?, per damunt de qualsevol.
3: Sí, va ser un canvi de llengua, però també va ser un canvi de model, com diu el Santi. Pensa, per exemple, que en el primer partit Cruyff marca un gol i el Quim diu li ha fotut una fava extraordinària. Llavors va haver-hi com una petita polèmica aquelles setmanes sobre si un locutor per la ràdio, estem parlant de l'any 76, podia dir li ha fotut una fava, perquè això era com massa col·loquial, no? I va haver-hi discussions sobre això, però és un exemple perfecte per veure com en Pujal es va aproximar al sentiment de l'espectador, que probablement a casa seva estava dient això, i al cap i a la fi, fotre, doncs és un verb que està al diccionari, no? Una altra cosa és que en aquell moment es considerés especialment malsonant.
2: Sí, i la retransmissió, diguéssim, barcelonista. Sí. Si volies que no, clar, en aquell moment la premsa esportiva, no, tot el debat era i l'objectivitat on està i tal, no? I va haver gent aquí valenta, un parell de coses, sí, que va dir, escolta, no, mira, nosaltres som d'aquí. Això no significa que
3: diguem mentides.
2: O sigui, al revés, el que passa que ho fem des de la proximitat del que sent.
1: Sí. I el sentiment
2: que
1: una mica,
2: escolta,
1: no?
2: Clar, no?
3: Sí, sí. En això, diguéssim, en Puyol va ser visionari, no? Vam tenir sort que això, els pioners, van ser gent molt rigorosa, en Puyol era llicenciat en filologia, molt rigorosa, molt ambiciosa i amb molta capacitat d'innovació. Amb aquesta idea de dir, no n'hi ha prou en fer un català, ho hem de fer molt bé, hem de ser competitius, hem de tenir un bon patrocinador, la Caixa, que ens permeti posar més micròfons, més periodistes, per tant, fer millor transmissió, perquè així no només prestigiarem la llengua, sinó que demostrarem a les nostres empreses que es pot guanyar diners fent partits en català i que nosaltres ens podem guanyar la vida també, no? És a dir, hi havia un plantejament d'anar per totes, de pensar en gran des del primer dia. Jo me'n recordo que a vegades em deia, diu no, perdonin els oients, però tenim problemes. No tornis a dir mai més, tenim problemes. Perquè saps què passa? Quan tu dius tenim problemes, l'oient se'n va a buscar una emissora on no tenen problemes. Clar, clar. Per tant, si tens problemes, sí, te'ls aguantes, els soluciones, a no ser que no es puguin deixar d'explicar.
1: Eren temes tècnics, vols dir, no? Sí. Que potser la connexió, sí, fallava.
3: La connexió fallava o el cable no m'arriba. Sí. A l'època encara no hi havia micròfons autònoms. Hòstia. Per tant, extirpa del teu llenguatge l'expressió tenim problemes.
1: Que, aquells 14 anys per tu, què? Una escola?
3: Una escola, sí, sí. Jo vaig tenir la sort de tenir un mestre cada setmana, perquè és veritat que en Puyol revisava molt la feina que fèiem. Sí, aleshores ell deia, bueno, després això ha continuat, no? Però si tu pots cometre un error, no passa res, però el que no pots és que sempre cometis el mateix error. Mm. No? Has d'aprendre dels errors i aquestes coses.
1: Heredia va obrir el marcador, Johan Cruyff va fer dos gols i Manolo Clares va tancar aquella victòria a Barça 4, a Las Palmas 0, a l'inici d'aquella Lliga 76-77. 76-77, sí. Abans de marxar i aprofitant això, hola, Oriol Jové, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: És que ja que hem celebrat els 50 anys de la primera transmissió d'un partit del Barça en català, l'Oriol m'ha dit, escolta'm, a la meva base de dades he trobat que el Barça actual, el 2026, és el que té més accent català des de la dictadura.
8: Sí, l'actual està sent la temporada en què els jugadors catalans estan tenint més protagonisme, més minuts des de la dictadura. Ara mateix els jugadors catalans dins l'equip sumen 2.313 minuts dels 4.312 que acumulen en aquests 4 partits que portem el conjunt de tota la plantilla. Això vol dir que el 54% dels minuts els han jugat catalans. La xifra és la més alta, el percentatge és el més alt des de la temporada 1970-1971, en què va ser del 57%. Per tant, això que deia, crec, l'Antoni al principi del Consell, que comences a mirar i tens Joan Garcia, tens Cobercí, tens Esparta...
1: La defensa catalana.
8: Darrere,
1: no?
8: Sí. La defensa, sí, catalana, efectivament, doncs té una traducció en els números i en la participació dels catalans dins d'equip.
2: El 70-71, quin era el
8: percentatge? El 57%.
1: I la plantilla?
8: Els minuts, sí, jugats per catalans.
3: Ja t'ho diré, hi havia en Rifé, hi havia Torres, hi havia Eladio, o Ladi, però li dèiem Eladio, hi havia el Reixac...
1: Mira, sí, Miguel Reina, Joaquim Rifé, Antonio Torres, Narcís
3: Martí
1: Filosia, sí, Juan, sí, Carlos Pérez, Marcial Manuel Pina, hi havia Zabalza, que no, Reixac, no. Lluís Pujol, Sadurní, Asensi,
3: Pujol, no, l'Asensi era la cantina,
1: Valencià, Fuster, sí, Josep Maria Fuster, Alfonseda, Pere Valentí Mora, sí, sí, uns quants aquí, sí, sí.
3: Alfonseda marca el gol de la victòria a la final de l'any 71 contra el València, el Santiago Bernabéu.
1: En Buckingham, d'entrenador.
8: Sí. Sí, sí. Ara mateix els tres jugadors amb més minuts són catalans, de fet. Joan Garcia i Xavi Espart, que són els únics que ho han jugat tot. I després vindria en tercera posició Lamine Yamal. Per tant, important. De fet, és interessant veure com la presència de catalans no para de créixer. O sigui, és una tendència a l'alça del Barça, perquè la temporada 23-24, que és l'última amb Xavi a la banqueta, el percentatge de participació dels catalans era del 20%. La primera temporada amb Hansi Flick, la següent puja fins al 37%, la següent fins al 49%, fins a aquesta, que de moment ens estem situant amb el 54%.
3: Tens el percentatge d'espanyols al Madrid?
8: Aquest seria bastant baix, bueno, realment. L'hauríem de mirar.
3: No, bueno, però és que aquestes coses també compten.
1: El 10%, no?
3: Dir, jo crec que hi ha un tipus de soci que s'identifica molt més si l'equip ve del planter o ve de casa. I podríem, si es tracta d'accents, podríem afegir Fermín com a català d'adopció, perquè és catalanoparlant, diguéssim, no? Però entenc el que vol. Evidentment, el que has fet era amb jugadors d'aquí. Jo crec que això ajuda molt a la simbiosi amb l'equip, a la identificació. Et fa il·lusió veure que Fermín marca gols o que Lamín...
1: Que
3: Cubarsí és una muralla allà darrere, que l'Espart és tot un descobriment, tot això, no?
1: Sí, de fet, ja, tu crec que ho has dit alguna vegada aquí al Consell, Santi, l'Elenio Herrera deia que la millor manera d'aconseguir un Barça campió era defensar una base de porteria, defensa i mig del camp de catalans, del planter, i la davantera als tops del món, no? Sí. I tu això ho has defensat moltes vegades, a dir, el millor Barça de la història és planter i després quatre fitxatges
2: normalment
1: estructurals.
2: Normalment és això, no? Si repasses la història, bé, això, no? Una base de la Masia, però de cantera del Barça, i els millors del món o el millor del món.
1: Mm. Com sí, Messi, perquè... a aquella època. Bueno,
2: que hem tingut. O sigui,
3: Penses en Maradona, penses en Messi, en Ronaldo, en Ronaldinho, en Romario...
2: Rivaldo, sí.
3: Rivaldo, vull dir, per qui ha passat, ha vestit de blaugrana la crem de la crem.
8: Sí.
3: No?
8: Tens unes quantes pilotes d'or?
1: Sí, i tant. I ara venen Rafinha i Gabriel Jesús, a veure com surten. El primer brasiler va molt bé, a veure el segon brasiler, que ha arribat a última hora, si arriba a l'alçada d'aquests que hem comentat. Magnífic.
2: Un nou i un fals nou, però... amb molt gol, eh?
1: Sí. O sigui, 6 gols porta Rafinha. Increïble. Si segueix aquest ritme, pot rebentar qualsevol rècord.
2: Porta més que Mbappé, eh? T'ho dic perquè Mbappé avui ha dit que...
1: sí que és veritat. Jo marco muchos goles, más que aquellos.
2: Más que aquellos, sí, però aquesta temporada no.
1: No, de moment no.
2: A veure, és veritat, si s'ho passa al Mundial, no, però aquesta temporada, nano, no estàs.
1: No té molt clara l'estadística, no. Escolta, un plaer retrobar-vos. Dilluns que ve més. Gràcies, Antoni, gràcies, Santi, gràcies, Oriol. Fins ara.
8: Fins ara.
1: Vinga, una pausa i canviem la taula.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Volver a Europa.
11: Volver a levantar la copa.
9: Volver a Neptuno.
11: A Cibeles.
12: A Canaletas.
13: A la Plaza Nueva.
14: A la Plaza Mayor.
15: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
7: Ràdio en directe.
3: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
3: RAC més 1.
7: Notícies.
10: Podcast.
3: Contingut exclusiu.
7: Escolta.
10: Navega.
7: Descarrega.
3: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
7: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
7: I renovada.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
18: el 16 d'agost de 2001.
17: I el número de la sort, el...
18: 4.
17: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre, aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omó de Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omó de Jaeco. I a més, no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodejaeco.es. Dies del Drac, d'Omó de Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omó de Jaeco de Catalunya. Ja tenim per aquí el Marc Guillén, analista del Barça Juga a RAC1. Hola, Marc.
1: Hola, molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Ben tornat els dilluns.
1: Moltes gràcies.
0: Fas
1: molt
0: bé,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Content, a més, ha començat bé la temporada.
1: Home, si no estem contents, la veritat és que seria per fer-nos-ho mirar, perquè la veritat és que sí. L'equip està amb una alegria, transmet una energia, bé, ens ho passem bé. A cada partit és un goig, la veritat és que sí. I jo sóc dels que ja no hi pateixo normalment, com patiria ara, que hi ha gent, bueno, massa aviat, potser això es torçarà. Bueno, no, escolta'm, gaudim-ho. Gaudim-ho.
0: Gaudim-ho. Hola, David Bernabéu, què tal?
2: Què tal, Aleix?
0: Què tal? Bona nit. Ben tornat,
2: bona nit, també. Bona nit. Per fi torno, torno a estar amb vosaltres.
0: Content, també? Començat sí, bé la temporada, has pogut fer vacances, descansar amb el Mundial?
2: No, sí, sí, mira, fotia segles, per dir-ho d'alguna manera de forma gràfica, que no podia fer, no podia enllaçar tres setmanes consecutives.
0: De festa, vols dir?
2: Jo, a la pràctica, mai són tres setmanes consecutives de festa, perquè sempre estic amb l'antena posada, no? Com segurament molts dels companys. Però feia temps que no podia agafar-me tres setmanes de vacances. I clar, com a molt 15 dies, entre els dies que deixes de desconnectar...
0: I les has fet ara?
2: I aterrar i tot...
0: Les has fet ara?
2: Les he fet, o sigui, el dia 31, que va ser el dilluns de la setmana passada, que no vaig poder venir aquí, entre altres coses, perquè vas a jugar molt tard, és quan vaig tornar.
0: Val. O sigui, has pogut gaudir de l'inici de Lliga del Barça tranquil·lament, des de casa...
2: Sí, i... no, la veritat és que sí, i, home, en la línia del que... És que jo crec que ningú, cap dels quatre que estarem aquí avui, podem parlar en una altra direcció. Jo, sincerament, haig de dir que... O sigui, si em preguntes, estàs sorprès? T'haig de dir no, perquè crec que aquest equip és capaç de fer-ho. Si em dius, t'esperaves tant d'hora... Ja no aquest rendiment i aquests resultats, sinó aquesta sensació de fam, de voracitat, de perfecció en la pressió, de 17 gols en 4 jornades, de fer els millors registres des de la temporada 2011-2012. Jo crec que ningú.
0: Sí. No, i de fet...
2: Més enllà dels rivals, perquè la gent ara ho barreja molt amb el tema dels rivals, no? Clar, ha jugat contra qui ha jugat, això sempre es fa.
0: És un percentatge,
2: I
0: això,
2: és evident que això acaba de començar, que hi ha lesions, sancions, hi haurà mals moments, bons moments, baixes formes, etc, i s'ha de veure com evoluciona tot, no? Però crec que hem d'analitzar el que estem veient del Barça en comparació als seus rivals, no els que ha tingut al camp, sinó els rivals amb els que jugarà els Garrofes.
0: No,
2: clar, la diferència per mi, ara mateix, és abismal.
0: Sí, sí. No, i que l'Elx, evidentment, és un percentatge del partit. Vull dir, el rival que tens al davant és un percentatge del partit. Ara, sí, sí. Potser el Barça ha guanyat perquè ha fet 80% de coses bé i l'Elx n'ha fet 20% de coses malament.
2: Però
0: això ha passat tota la vida.
2: I no ha jugat al nivell que va jugar ahir.
0: Clar. Hola, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo.
3: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Com estàs?
3: Bé, home.
0: Aquest fa poc que ha tornat de vacances, també, eh?
3: Molt com el David.
0: Sí.
3: Jo vaig...
0: Fas bona cara, lladre.
3: El dilluns de la setmana passada.
0: A l'agost heu pogut fer 15-20 dies.
3: Jo he fet 15 dies a l'agost i 15 al juliol.
0: Oh, molt bé.
3: Està bé. Passa que, al final, és veritat que costa desconnectar.
0: Clar.
3: Perquè entre el que arrossegues de quan comences les vacances i que ja et prepares per quan has de tornar a treballar, però bueno, ha estat bé, la veritat que ha estat bé.
0: Molt bé, m'alegro moltíssim que estigueu bé i que ara puguem parlar d'aquest magnífic Barça 3.0, perquè és el Barça 3.0 de Flick, la tercera temporada, que barreja una mica l'energia i l'efervescència del primer any. El segon any sembla que va baixar una mica, però que l'equip a vegades s'havia contemporitzat, i jo crec que ara ho ha sublimat, de moment, pel que hem vist, no? Hi ha energia i alhora hi ha tempo amb aquests fitxatges que han entrat, no?
1: Sí, jo crec que la segona temporada, al final, hi ha moltes baixes i molts canvis sobre la marxa, i que el gran mèrit que té Flick és que sap reinventar, sense Íñigo, Eric agafant un rol que no tenia, Gerard Martín tres quarts del mateix, ha de reinventar una mica la davantera perquè Rafinha, doncs, no hi està, i Lewandowski ja no rendeix com abans. Vull dir que va haver de fer moltes coses Flick perquè allò tirés, i al final l'equip va tirar. Però aquesta temporada has pogut fitxar i sembla que tot s'ha aposentat una miqueta. La veritat és que a mi quasi del més interessant del partit d'ahir potser va ser la roda de premsa on Hansi Flick diu, no diu hem d'anar a gas tot el dia,

0: senyor que diu, quan, escolta'm, quan ja anem guanyant de molt, el que hem de fer és controlar el joc. I controlar, i tenir pilota. I això ho havia dit, ho havia dit d'altres temporades i altres partits, però jo hi li vaig notar una mica que realment aquesta ha de ser la següent evolució que ha de fer el Barça. Tindria sentit amb els jugadors que ha fitxat, especialment a Rodri, i perquè té tant vertigen al davant, té tanta velocitat al davant, que justament doncs, potser, i això ja sortirà de natural, el que ha de fer l'entrenador és posar-li aquest punt de pausa, aquest punt de control. I entre Rodri mig del camp, entre Spark, que està sent el quart migcampista, la veritat és que estem veient un Barça més que mai de control, de possessió, de saber frenar el joc, i jo crec que això és un ingredient que faria que el Barça acabi de ser rodó, perquè el rock and roll el té, el porten els gens, i és una cosa diferencial, però si jo crec que si vols acabar de ser un equip hegemònic, com pot ser aquest Barça, també ha de saber dominar el punt de pausa, sobretot perquè en defensa no pateixis, no?
1: A mi hi ha dues coses sorprenents, Fernando i David, que és, una, Xavi Espart. Jo crec que és un bolet que ha aparegut aquí, que s'ha inventat Flick i que només ho ha vist ell lateral esquerre i li està sortint de nassos, un jugador ara mateix intocable, ha jugat tots els minuts juntament amb Joan Garcia, vull dir, això ja t'ho diu tot. I l'altre és el no de Julián o el no de l'Atlético, que ens ha fet dubtar, i després l'altra sorpresa és que veus a Rafinha, que sembla que hagi estat un davanter brasiler tota la vida. No, no sé, per mi són les dues grans sorpreses. Rodri ja sabíem que podia portar el que està portant i de moment l'hem vist a comptagotes. Però aquestes dues a mi m'han sorprès molt.
2: El Barça jo crec que té millor plantilla que la temporada passada, tot i que no podem oblidar que els grans objectius quan va començar el mercat era un davanter centre
1: i un central esquerrà. Sí, sí, sí. És el que ens transmetien.
2: El que sigui, això no s'ha pogut fer. S'ha pogut portar a un davanter centre al final com Gabriel Jesús, però jo crec que és una solució d'emergència, una oportunitat de mercat. I al final, el gran fitxatge que havia de ser Julián ha estat Rodri. Ha estat Rodri perquè jo crec que l'impacte a nivell de plantilla i a nivell del mercat ha estat el fitxatge de Rodri, sobretot també perquè semblava que tenia certa tendència a anar cap al Real Madrid. Però no sé si al final el tema de ser l'arma electoral del Riquelme, l'opositor de Florentino, va fer que ell no les tingués totes, que el Florentino no anés a tope amb ell, i al final va haver l'ocasió de mercat i se'l van quedar. I està molt bé. I jo crec que el Barça, quan es veurà la gran evolució d'aquest Barça 3.0 que dius tu, és precisament quan Rodri estigui aposentat a l'equip. O sigui, quan ell mani en el joc del Barça. I quan
1: que ja ho fa una mica, eh?
2: Ja ho fa, però dic que quan agafi els automatismes, quan ja reconegui quan li ha de donar a Lamine i quan no li ha de donar, perquè és veritat que han jugat a la selecció, però no tens el dia a dia. Una selecció sí, és un mes intensiu, però el gran coneixement dels companys és en el dia a dia, no? Hi ha de conèixer Rafinha, hi ha de conèixer Gordon, i hi ha de conèixer també a gent que no ha jugat amb ell a la selecció, i jo crec que és un fitxatge diferencial, sobretot per aconseguir això, l'experiència que li mancava al Barça i la direcció de joc que potser en algun moment, en determinats partits, feia falta perquè no es descontrolessin, o perquè anaves amb el marcador a favor i no havies de jugar-te-la, o perquè anaves amb el marcador en contra i el que no podies és descomposar-te i que t'enganxessin a la contra o amb la defensa molt avançada. No? Jo crec que Rodri ha donat el punt diferencial sense deixar de banda que la resta de fitxatges estan força bé. I el tema del Xavi Espart, a mi em sembla un descobriment molt bo, un xaval, un altre cop demostrar que la pedrera del Barça segueix generant jugadors boníssims. L'única prevenció que tinc és si en partits grossos davant de rivals d'aquells potents per banda, especialistes, que precisament al món del futbol de realment el que ja són molts extrems bons, si no patirà massa.
1: Però això no ho veuràs fins a l'octubre, quan arribin PSGs, Madrid...
2: Bueno, quan
1: ara,
2: arribi
1: no?
2: La Champions, quan clar. Arribi el Madrid...
1: A veure, dimecres, pel Feyenoord, no sé si li podrà...
2: Quan arribi l'Atlético... O sigui, amb la pilota als peus no hi ha dubte. El tema és... clar, si una defensa que a la part esquerra té Xavi Espart i Gerard Martín, que tampoc és un central pur, és un invent de Flick, que jo crec que ho ha fet molt bé, però que... no es va formar així, si el Barça tindrà un petit forat per allà. Però bueno, ho haurem de veure en els partits i ho haurem de veure si Flick no ho modula també quan arribin aquells partits.
1: Ha dit Santinoll abans, David, i no sé si estàs d'acord, que és la millor plantilla del Barça post-Messi. que ell creu que a nivell d'això, de qualitat de banqueta de 11 titular, després d'aquella època de Messi, no? Segurament és la plantilla més...
3: La millor plantilla post-Messi i la millor plantilla de les tres que tingui Hansi Flick.
0: Sí.
3: El seu abast, claríssimament. És a dir, per mi hi ha dos factors diferencials. Primer, sobre el tema dels laterals...
1: Deixa'm fer-te un apunt. No oblidem la primera temporada de Flick, que va d'un pal a Milà, sí, que no optes a un triplet històric,
3: parlem de...
1: Vull dir, tenies a Lewandowski un tenies...
3: Parlem de plantilla. Quan parlem de plantilla, de la capacitat per poder aplicar recanvis quan no tinguis jugadors titulars, o bé físicament, o a la base, o sigui, o disponibles per lesió, per sanció, la capacitat d'aplicar recanvis de top... Jo crec que és la millor plantilla, en diferència dels que ha tingut Hansi Flick. Per mi, en atac, és una evidència claríssima, això que estic dient. És a dir, la sensació amb la que acabes l'any passat abans de la lesió de Lamine Yamal és que és Lamine contra el món. Contra l'Atleti a Madrid, a les dues eliminadores, especialment a la de Champions, al Camp Nou i al Metropolitano, acabes tenint la sensació de que o la lia Lamine o no la lia ningú. Després... Tota aquesta sensació que tenim ara de que realment els fitxatges han caigut de peu, que és la que tenim, després tot això, clar, s'ha de refrendar en els partits d'altíssim nivell, òbviament, no? Però, ostres, has ampliat el ventall. Has ampliat el ventall. O sigui, has redoblat les amenaces. És a dir, per mi, Gordon és increïble. No ha fet gol, però és que ha fet... Crec que són 4 assistències en 4 partits. I l'any passat en va fer 5 en tota la Premier. Que és el que moltes vegades deien quan parlàvem de Julià, no, però és que ve de fer 8 gols a l'Atlètic de Madrid. Ja, però és que el context, què? Clar, el context l'han de tenir en compte. O sigui, com pot ser que Gordon hagi fet 4 assistències... Cony, perquè saps quantes ocasions ha generat? 67 ocasions de gol. És que, clar, és un nivell de generació brutal, que si ets bon jugador, doncs, evidentment, els teus números has de tenir un impacte. Llavors, per mi, en atac, és una de les qüestions que s'ha de destacar, és a dir, Hansi Flick, per una banda... tens molta més competència, la qual cosa reforça les possibilitats de la plantilla a nivell competitiu, i també t'exigeixen com a entrenador gestionar situacions de jugadors que doncs, no seran titulars a vegades. Per exemple, ahir... O sigui, Dani Olmo, estem parlant d'un dels millors jugadors del Mundial. I ha de sortir 20 minuts a demostrar coses i fer dues assistències per dir-li d'entrada jo estic igual que Fermín. Fermín no ha anat al Mundial, però comença la temporada com un canó. No? És a dir, però és que tens amb Gordon i Adeyemi, ara tens amb Espar Cancelo, de cop i volta Cancelo li ha aparegut Espar, és a dir, totes aquestes qüestions...
1: Rodri Bernal.
3: Gavi no està jugant.
1: Rodri Bernal.
3: Gavi no està jugant. I Rodri Bernal, que per mi jo crec que és el gran exemple de tot això. No?
1: Eric Koundé.
3: Que crec que el missatge que li envia ahir Flick a Bernal és molt assenyat, no? Perquè li està dient... Tu ets l'escollit, que jo crec que Bernal, bueno, entenc que ho està assumint així, eh? Però li diu, tu ets l'escollit, vull dir que després de Rodri has d'anar tu, però si tu ets capaç d'aprofitar aquesta oportunitat i recollir-ho de manera correcta, li està dient, si no t'impacientes, si no comences a pensar més en els minuts que perds per l'arribada de Rodri, que no amb els que pots jugar de qualitat, si creus que amb 19 anys has de ser obligatòriament al mig centre titular del Barça, t'equivocaràs. El que has de fer és aprendre al costat del Rodri, aprofitar aquesta oportunitat i aprofitar els minuts de qualitat que segurament et donaré, no? És a dir, que vas en aquesta direcció, per tant, per una banda més competitiva, però a l'altra banda també gestionar. I després, per mi, ja que estem amb Rodri, és que serà la gran diferència. Serà la gran diferència. Ahir, per mi, és una exhibició. No, és una exhibició descomunal. Descomunal. És a dir, en aquests moments és que és això que dèiem, o sigui, per mi Bernal té moltes condicions, però ja no per Bernal, per qualsevol altre que el vulguis comparar, no? Compara-lo amb Frenkie de Jong, va, si et ve de gust. És a dir, clar, és que té, és a dir, a un o dos tops...
1: Aquest sí
3: que
1: ho tindrà difícil.
3: La posició no la perds mai, quan creus que t'has d'incrustar entre els tres centrals t'incrustes per fer la sortida 3 contra 2, resulta que t'ofereixes sempre ets una solució. Sempre ets una solució. Després domina la passada curta, la passada llarga, la qualitat de la passada és brutal. Ahir, per exemple, la Racona, en una sortida de pilota, la Racona allà al banderó de corna, no només és capaç de sortir, sinó aixecar el cap a la velocitat de la llum i posar-li una pilota al cercle central perquè tiri la contra Fermín. És a dir, aviam, és absolutament...
2: Té una pausa i un control del joc i de la pilota.
3: I com dius, Fernando, en els grans partits...
2: Sí, jo crec que serà
3: això
2: diferencial.
3: Això dimensionarà el Barça.
1: Ah, Jordi Roura em deia, Jordi Roura em deia, diu, tants anys que hem estat al futbol base t'hi fixes molt en això, no? I molta gent potser que veu el partit no s'hi acaba de fixar en aquests detalls. Diu, Rodri sap en tot moment qui té al davant, al darrere, a l'esquerra i a la dreta. En tot moment, que és el que feia Busquets, que per això el feia tan bo, Xavi, Iniestes, no? Són jugadors que són tan intel·ligents que saben, això, amb un toc què poden fer, què no poden fer, no?
2: Com... Amb un amago del cos.
1: Clar,
2: perquè hi ha un moment
1: clar,
2: que sembla que sortirà cap a un cantó i s'atura i surt per l'altre... I l'altre, i el rival ja s'ha anat
1: però
2: on no va la pilota.
1: Mentrestant està mirant pel retrovisor i ja sap què farà després
2: bueno,
1: de l'acció.
2: Això com una... Era Xavi. Abans de rebre ja estava mirant
1: a tot arreu,
2: cap a tot arreu a veure per on el podien empaitar i a qui li podia passar.
1: Sí, sí.
0: Jugo amb una autoritat que la veritat és que és al·lucinant. Des del primer moment que va entrar al Camp Nou, jo moltes vegades els jugadors s'ho reconeixen entre ells i és que des de que arriba, entra, tothom li passa la pilota. La mínima que pot li passa la pilota. I com juga ell amb aquesta tranquil·litat i amb els tempos, no? Sap jugar, moltes vegades repeteix la mateixa passada i ho fa amb certa lentitud, però ho fa expressament per ajuntar el rival. Quan repeteixes la passada, els ajuntes, els frenes una mica, pausar el joc és difícil. Vull dir, els equips dolents, normalment, veiem que sempre van a tota pastilla, no poden frenar, perquè no tens la qualitat. El bo és el que frena el joc.
3: Exacte.
0: Ell el frena i quan vol l'accelera. Quan vol, doncs, li passarà la ment, quan li vol farà la passada vertical, quan vol alliberarà el company, que ja que l'he frenat, us heu despistat, us heu pensat que sí, que frenàvem i anàvem a jugar aquí lent, i de sobte allibero un rival, a un company, al Fermín de turno, i ell accelerarà.
3: Us ajunto i us obligo a estirar-vos.
0: Ah, exacte, sí, sí. Genero una mica d'espai, quan us ajunto per aquí, m'esteu generant un espai a un altre costat. És una lectura, una comprensió del joc que clar, que és molt superior, si Bernal t'encanta, però quan veus a l'altre, dius, clar, és que l'altre fa 10 anys, li porta 10 anys d'avantatge.
3: Perquè la cantarella que sentíem quan ni tan sols somiàvem en que Rodri pogués venir al Barça, perquè efectivament tots pensàvem que aniria al Madrid, normalment el que es deia és, aviam, però és que si tenim, si al mig del camp el tenim cobert, si al mig del camp el tenim cobert, tenim molta gent, ja, però tenir molta gent no vol dir tenir els millors. És a dir, tenim alguns molt bons, però és que si pots fitxar el millor, m'és igual que tinguem molta gent, perquè sumarà segur. Ja s'està
2: veient. No, i vam parlar algun cop al final de la temporada passada que potser el Barça, jo recordo haver-ho parlat aquí, potser li mancava un jugador que acabés de donar-li aquella pausa, tenia molts perfils al mig del camp, i me'n recordo que era quan parlaven de Bernardo Silva. Potser no era el candidat, però sí que era un jugador amb un perfil que dius, home, aquest sí que et podria donar això ja en partits grans i no accelerar-te, o accelerar-te a voluntat, o aturar-te a voluntat. Home, si era l'opció entre Bernardo Silva, que em semblava molt bo, o Rodri, que em sembla excels, i que és pilotador, i que és líder de la selecció espanyola, campiona de tot, doncs crec que no hi ha dubte ni hi ha debat.
1: La sensació és que triomfarà més Rodri al Barça que Bernardo Silva a Madrid. Aquesta és la sensació que tinc jo a dia d'avui, però ho veurem.
2: Sembla.
1: Mira, ara que estem parlant de noms propis del Barça, necessito la vostra ajuda, perquè els amics d'Obramat ens demanen que un cop es tanqui la jornada de Lliga, i ara és a punt de tancar-se, perquè mira, estan ja al minut 97, el Martínez Valero, Elx 2, Reial Societat 3. Guanyava 0-2 la Real, s'ha quedat amb 10, l'Elx ha remuntat 2-2, bé, ha aconseguit empatar 2-2, i ara mateix, amb un home menys, Sučić acaba de fer el 92, acaba de fer el 2-3, i la Reial està a punt de guanyar el Martínez Valero aquest partit que tanca la jornada número 4. I com que està a punt de tancar-se la jornada, vinga, us demanaré que busquem el professional de la jornada de la Mat d'Obramat. Amb quin professional us quedaríeu? Entren tots, àrbitres, el de divendres, si voleu, a la Cartuja. Entren jugadors, entren entrenadors, vull dir, us heu de quedar amb una persona d'aquesta jornada, de primera divisió. Ho teniu clar o no? Podeu repetir, repetir Rodri, si voleu.
0: Aquesta jornada, sincerament, ja queda una mica lluny, però aquesta jornada jo crec que es recordava pel gol de Parrot, no?
1: Sí.
0: Home, és un
1: dels... O el de la Mina Mestalla,
0: bueno,
1: el primer que fa.
0: Sí, però escolta'm, el que jo per mi és notori i més sorprenent és que el Betis acabi guanyant, Parrot a més de tenir un nom un punt curiós, és el gran fitxatge del Betis, és un dels grans fitxatges de la Lliga, s'han gastat 15 milions i alguna més, no sé si després del Barça i el Madrid deu ser el fitxatge més car de la Lliga, després dels tres grans. Un gol, un punt afortunat, si vols, no serà el millor gol de la seva trajectòria, però crec que és un gol molt significatiu.
1: És de professional, perquè estava on s'havia de ser,
0: exacte,
1: en un refús a dins
0: l'àrea.
1: Parlo, perfecte. Fernando, amb qui et quedes?
2: Jo estava entre Álvaro Valles i Fermín. Però per una qüestió de simpatia, doncs escolliré Fermín, perquè a mi el partit que fa Fermín ahir, mira, que Rafinha, que Lamin, Rodri... Però l'exhibició de Fermín...
3: Sí, sí.
2: O sigui, en pilota, a l'espai...
1: Controls orientats.
2: A l'espai reduït, xutant, donant passades que acaben en gol o que no acaben en gol perquè t'anulen un gol o perquè Rafinha no acaba d'arribar, fent jugades individuals d'aquelles de que se'n va de tothom. Em sembla que està en un moment de forma brutal.
4: No para de créixer, sí, sí.
1: Va,
4: sí.
1: Gran professional de la jornada, Fermín, també. I tu, Bernabéu?
3: Doncs mira, jo et diré Mourinho.
1: Molt bé.
3: Perquè per fi s'ha tret la careta, s'ha posat al seu lloc i d'alguna manera ens ha transmès el que ja sabíem. Era el millor fitxatge del Barça de l'estiu, sens dubte, d'aquesta temporada.
1: Senyor. Doncs molt bé, tots ells professionals d'aquesta quarta...
2: Massa, molt.
1: Aguantant
2: molt.
1: Ara entrarà la Mia López a fer-lo sentir Mourinho.
3: Jo ja pensaves que no sortiria.
2: Jo pensava que algú de la seva família li havia dit... fills, papa, no
1: tranquil,
2: la tornis a liar.
1: Tranquil, no?
2: No posis el teu nom al fang un altre cop, com vas fer fa 10 anys. No, sisplau, ja ets una persona gran, assenyada, que ha viscut moltes experiències, que té un palmarès, no cal. Però és possible que algú hagi tocat la corneta i hagi dit, nano, et vam fitxar a posar-te al fang.
1: Ah, clar.
3: Jo crec que hi ha dues maneres...
1: Perquè baixis aquí a embrutar-te.
2: Però és que no ho havia fet, tens, fins ara.
3: No, vull dir, professional de la jornada, perquè hi ha dues maneres de donar-te'n que el Barça l'està patant. Una veient-lo,
1: I l'altra
3: escoltant avui a Mourinho i Mbappé.
1: Mirant el rival i escoltant el que han dit, que ara el Damià López ens ho farà sentir. S'acaba el partit, el Martínez Valero, Elx 2, Reial Societat 3. L'Elx, QE, juntament amb el València, fa una mala pinta espectacular, aquest Elx. La Reial Societat, amb 7 punts, escala a mitja taula.
3: Anselmi, no?
1: Sí, Anselmi té mala pinta. Sí. Aquest també podria ser un professional dolent de la jornada, però aquest no seria d'Obramat, eh? Atenció, els que són professionals tot l'any d'Obramat sempre diuen que un bon equip es construeix a partir d'una bona defensa i la seguretat que dona. I a Obramat pensen que un bon negoci es construeix igual, des de la seguretat per als professionals. Així que vés a descobrir a Obramat la seva àmplia gamma d'equips de protecció individual i vestuari laboral, com ara calçat de seguretat, guants de protecció, equips anticaiguda, protecció respiratòria i un llarg etcètera. De les millors marques de qualitat professional. 20 anys construint junts, Obramat. 11:45. Ara tornem per sentir Mourinho, Mbappé i seguir parlant del Barça i del Madrid en aquesta estrena de Champions.
5: RAC 1.
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: Huele, huele.
9: Va. ¡Rifado! ¡24 horas! Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
8: Venga. Ocasión Plus.
10: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
11: Doncs vés a Mr. D.
10: Mr. D?
11: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Aquest setembre vine a Romacrum Amanda i endú't el teu matre sense esperes. Arribar i moldre.

0: un vehicle híbrid.
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
0: Més eficient, és menys consum.
1: Més potent és més cavalls.
0: Tot a Romauto.
1: Barcelona.
0: Molins de Rei.
1: Mataró.
0: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
0: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomautoNissan.com.
0: Romauto.
2: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Com ens agrada aquesta sintonia, que a partir de demà tornarà a sonar aquí a l'antena de RAC1. Dimarts, dimecres i dijous, la jornada. Hola, Damià López.
1: Bona nit.
0: Què tal, Talismà?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Ja ha fet la primera, a la Cartuja.
2: Sí, sí, sí.
0: A la Cartuja.
2: Sí. I no, hi vaig sentir alguns comentaris de dir, va, vols dir, estarà de vacances, no sé què, no cal que hi vagi, patapam.
1: No, els llocs hi hem de ser sempre. Perquè mai saps on pots...
2: Totalment d'acord.
1: Mai saps on pots punxar,
2: totalment
1: no?
2: Totalment d'acord.
1: Així que, bé, bueno, avui un bon primer, divendres
3: avui,
1: a Sevilla.
3: Divendres va fer la primera i... I demà...
2: Bon divendres en general.
3: Va la segona estaca,
2: Va ser un divendres, bon divendres en general, bueno, has dit?
1: No, un divendres futbolístic.
2: Ah,
1: la cosa feia una calor a Sevilla que és que no podies ni sortir al carrer. O sigui, va ser simplement hotel, aire condicionat, dinar, anar a l'estadi i tornar, perquè realment jo no recordo un partit, sincerament, que em sués la mà, que em sués el micròfon, que em suessin les celles. O sigui, va ser terrible la calor que feia, la humitat que feia l'altre dia a Sevilla. O sigui, va ser tota una experiència realment a nivell climatològic, fins i tot.
0: I això cal dir al Gamper?
1: La humitat del Guadalquivir, allà al costat de l'estadi... No, i els jugadors, imagina't, si ho patia jo, com no ho van haver de patir els futbolistes, també,
0: Per això hi ha les pauses d'hidratació, no?
4: Passa que,
0: no?
4: Sí, però per aquesta calor va ser un bon partit,
1: Sí, sí. No, va ser un bon partit.
0: De ritme, sí.
4: Ostres, ocasions, arribades... Sí.
1: Però a partir de primera jornada del Champions al Bernabéu, jo no crec absolutament gens en una patinada demà del Madrid.
4: Està Lautaro,
1: al mig del camp
3: que presenta el Madrid demà.
1: Molt marmat.
3: No és apte ni per la Mailand.
0: Sí, perquè té molts sancionats, no? Ho tens, això, Damià?
1: Sí, home, sí.
0: Que volia repassar-ho al final amb el possible 11, però que té un munt de sancionats.
3: Per favor.
0: No, la Mailand té una bona plantilla. L'Inter també té baixes.
3: Passant Jovem i Valverde.
4: Tenen químiques.
3: Igual s'esmatussen.
1: A veure. Si ara per si qüestionem el mig del camp del Madrid, que excepte Guller, que ara mateix Arda Guller és el millor, està sent el millor del Madrid, però arrossega sancionats, té sancionats de la Champions l'any passat Camavinga, Bernardo Silva i Guller, aquests són baixa segura, Tchouaméni i Thiago Pitar, que són baixa en aquest inici de temporada, s'han entrenat avui i tenen opcions d'entrar a la convocatòria, però mai serien titulars. Per tant, fixa't, Tchouaméni, Thiago Pitar, Bernardo Silva, Guller, Camavinga, o sigui que només té Valverde, dels migcampistes només té Valverde, a partir d'aquí haurà d'inventar, i a banda d'això, doncs, els Asensio, Militao, Mendy, Rodrigo es mantenen de baixa. Que ficarà Brahim per allà, potser...
3: I l'Inter és un bon equip.
0: Clar,
1: Festero, també.
0: Valverde, Brahim i potser...
1: Mario Rivas.
0: Bellingham. I potser Bellingham.
3: Alexander Arnold jugant de mig centre.
0: També?
4: Sí.
0: Podria ser.
4: I ell avui hem preguntat i no ha volgut...
3: Exacte.
4: Mullar-se. O sigui, ha donat a entendre que seria una opció.
0: Va. Hi ha algun equip que veieu... Ara entrem en la prèvia del Madrid, Inter. Hi ha algun equip que veieu molt favorit en aquesta Champions o no? Que li pugui fer... Vull dir, el Barça jo crec que és un dels candidats. Però hi ha algun altre equip...
4: PSG, però ha començat fluix. Ara, això no és com comença.
3: Com cada any,
4: Clar, això no és com comença, és com acaba. I Luis Enrique té la fórmula. I té els jugadors. O sigui...
3: És increïble.
4: Porta dues seguides.
3: És increïble, però, que... Si... No sé si els dos últims anys el Bayern... almenys l'últim any, no? El Bayern i el PSG, arribant més lluny que el Barça, i en canvi les apostes de la Champions guanya el Barça.
0: Ara mateix, sí. Es dispara els mòbils.
3: He dit les apostes de la Champions les guanya el Barça i el mòbil de...
0: Perquè Guillena estava mirant les plantilles per fer una bona anàlisi.
3: Anaves
0: a mirar alguna cosa d'una plantilla i se t'ha disparat el mòbil. No passa res. No, això anava a dir. Hi ha algun... Jo el PSG ara mateix, jo no... Bueno, clar, sempre va de menys a més, però...
2: Perquè vols dir que no el comptaràs, el PSG?
0: Sí, però anar guanyant dues, home, seria molt difícil que guanyés la tercera, no?
3: No, però és favorit.
2: Sí, però...
3: Bayern,
0: no. A mi el Bayern. Em fa bona pipa, que manté Kane, Lluís Díaz...
3: O sigui, i Barça, potser, sí, manté aquest nivell, evidentment.
0: Val.
2: Bé, el Bayern, la veritat és que està en un projecte... L'any passat ja va ser molt exuberant i jo els comptaria segur. El PSG, per això, també. Ha renovat una mica la segona línia de davanters, amb Ferran, amb Kliuix, i amb un altre que ara no me'n recordo, que és justament el que anava a buscar, però ha renovat... que la davantera titular sempre tingui competència, ha començat malament, sí, però que ha començat fent les clàssiques de l'inici de temporada, Santana, Dembélé, dient que se'n vagi una mica a descansar, a vacances perquè no està bé, bueno, tindrà... El problema que tindria el PSG és que es relaxi, d'alguna manera, s'acomodi, però jo crec que amb Luis Enrique això justament no els hi deixarà fer.
4: Van fitxar el xaval de l'Ajax?
2: Ah, també, aquest.
4: El Götze?
2: Sí, el Götze. Tenen Götze.
4: És que com que estava de vacances mentre passava això, no sabia si l'havien fitxat o no.
2: Aquest és el que no
4: em sortia. També és un extrem que també...
2: Sí, Götze, Akliuix i Ferran són tres que partiran de suplents, però que aniran punxant els tres de davant.
0: Els han canviat per Barcola, Gonzalo Ramos i un altre extrem que tenien també.
2: El
0: Kang In-Lee, que ha anat a l'Atlético. Pues sí, clar, és que han canviat els tres suplents del davant.
2: Sí, justament per això.
4: Els cremats que juguen menys, suposo que s'han oxigenat.
3: I que Götze, per generar-li competència a Kvaratskhelia, que si està a un gran nivell, serà titular en els grans partits, però Mika Götze...
2: Que no es puguin adormir.
3: És una cosa similar, té molt desequilibri.
2: Clar. Mm. Jo l'Arsenal tampoc no el descartaria, veurem la temporada com se li fa de llarga o no, perquè és molt exigent, els de la Premier els hi costa arribar, perquè es desgasten tant a la Lliga que els hi costa arribar, però també, sens dubte, que seria un dels grans favorits. I el Barça, sincerament, jo crec que per com està jugant, però sobretot amb el que hem dit de la plantilla, perquè ja és la tercera temporada, i per jugadors com Rodri, que jo crec que justament Rodri ve... per, en aquests partits, donar-te el salt de qualitat que no tenies, aquest punt d'experiència, aquest punt de pes en el joc que no tenies.
0: Ja tocaria.
3: Per mi, els dos
0: 11 anys ja som, farà 12 anys el juny del 27, quan jugui la
2: final.
0: Jo
2: saps que sempre he rebaixat una mica el tema i he dit, bueno, la Champions, poc a poc, tranquils, jo no posaria com a gran favorit al Barça, encara li faltes... Jo crec que aquest any ja sí que l'hem de considerar com un dels grans favorits.
0: Jo, com a mínim, arribar a la final. Tu, escolta, tornar a viure una nit així, una prèvia, com Déu mana, a l'afició...
2: Com a mínim arribar a la final, no. Si arribes a la final, la guanyes.
0: Val, però un moment, a mi el que m'agradaria és que el Barça per fi tornés a jugar una final de la Champions. A partir d'aquí, evidentment, m'agradaria que la guanyés, però viure tota la litúrgia de la final m'encantaria, tu, ja toca.
3: Hem de percebre, que encara no ho podem percebre, perquè hem de veure el Barça en els millors escenaris, novament aquesta temporada. Hem de percebre abans aquella sensació que teníem 2008, 2009, 2010, 2011, que donàvem per sentència que el Barça arribaria com a mínim a les semifinals.
0: Sí.
3: És que tot el que no fos això era una sorpresa, però clar, aquells jugadors ens van fer creure això. Tu veus jugar al Barça ara i per mi, conjuntament al Bayern de Múnich, que jo hagi vist fins ara, de Vincent Kompany, per mi són els dos millors equips jugant a futbol. Fins i tot per damunt del PSG. Altra cosa és la competitivitat del PSG. Juga bé, evidentment juga bé a futbol, domina molts registres, no? Perquè si no guanyes dues Champions consecutives, però si em parles de vistositat, d'atac, de futbol d'atac, de ganes de sotmetre el rival, per mi són els dos millors equips, i molt similars, a més, en el concepte de joc. Però cap dels dos ha guanyat aquests dos últims anys. Ara, jo crec que el pas que havia fet el Barça competitiu, per mi el va fer fa dues temporades. O sigui, el Barça no estava a les travesses de res. Abans de la primera... és veritat que venia a jugar quarts amb Xavi, però la sensació que a la tornada...
4: Guanyant a París.
3: Sí, guanyant a París.
0: 2-3 guanya, i Araujo és l'expulsió que hi ha.
3: I a la tornada topes amb la realitat. El Barça, flic del primer any, va estar a mig detall de jugar a final de la Champions, i l'any passat, doncs, t'equivoques al partit d'anada... Però la tornada,
0: bueno.
3: Mica més de sort...
0: T'equivoques, però hi ha unes mans a Pubill, que després han dit que eren mans, que ho marquen tot. I a la tornada, tu li remontes, a la tornada li remontes.
3: Però fas un partit sense gols.
0: No, a la tornada l'igual és l'eliminatòria, no?
3: I t'arriben tres cops i en fas dos gols. Vull dir, detalls que tu ja crec que s'ha de controlar.
0: I t'expulsen a Eric, que no podràs jugar dimecres.
3: Exacte, vull dir que... Jo crec que el pas per ser competitiu, els dos últims anys l'ha fet. Ara ja, doncs, és el tercer i definitiu estadi.
4: És veritat que el Barça... amb la plantilla que ha fet, amb l'entrenador tercer any, un entrenador empoderat també, perquè li han donat galons, i ara el que porta la preparació física, per exemple, és de la seva corda. O sigui, ara està còmode allà. Bueno, en fitxatge jo crec que tenen el seu segell també, perquè Adeyemi, per exemple, i entenc que Gordon també té un punt del seu segell, no? Renunciant a fitxatges, perquè li van posar en safata a Bastoni i no el va voler. El que sigui, però no el veia. O sigui, jo crec que això és important. I amb jugadors que, a més, porten, a part d'haver guanyat una Eurocopa, ara són guanyadors d'un Mundial, home, això també t'ha de donar un punt...
2: També.
4: Clar, de creure-t'ho i de dir, escolta'm, jo ja estic preparat per aquestes coses, perquè quan he tingut els francesos, Mbappé, Doué, Dembélé...
0: els argentins, els argentins rascant.
4: És a dir, i a la final has tingut, home, una Argentina de Messi, que potser no estava en el seu millor moment perquè Messi estava patint, però, bueno, competitiva, eh? O sigui, un equip molt potent a nivell competitiu, que en l'última jugada igual et porta als penals.
0: Sí, aquella que treu Cubarsí, no és?
4: Treu Cubarsí, és a dir, jo crec que el Barça s'ho ha cregut i, per exemple, té un Rafinha que l'any passat ho va passar fatal, que ara deu estar motivadíssim sent la tria de l'entrenador com a capità i davant de centre.
0: Sí, sí.
2: Aquesta, per això, és per mi de les més incògnites que té el Barça, perquè es mantindrà en forma, o sigui, no es lesionarà, bueno, esperem que sí, clar, però vull dir, l'any passat va caure molt lesionat, i veiem que Rafinha és una peça bàsica per aquest equip, perquè la davantera ara ens enganxa, ens agrada molt, però si et cau Rafinha, doncs bé, hi ha alternatives, Gabriel Jesús s'hi podrà posar,
0: Olmo Fermín
2: hi pot jugar, no, tindràs alternatives, però en el fons, per aquestes fases en les que diem, doncs hi han d'haver aquest tipus de jugadors. Ningú l'ha mencionat i entenc que no el vulguem mencionar, però, tot i que en sàpiga greu, jo no confio gaire en la temporada en general del Madrid, jo a la Lliga de Campions.
0: Ja, bueno. Per la història, no?
2: Sempre són, sempre són. L'any passat va ser un desastre i els hi va anar d'un tris d'eliminar el Bayern de Múnich. Si el Camavinga no fa el préssec, els podien eliminar, i hem dit que el Bayern de Múnich era una passada d'equip, doncs, home, els jugadors els segueix tenint...
0: Bueno, mira, si el Madrid elimina el Bayern a quarts, ens haguéssim perdut el 5-4 de les semis del PSG-Bayern, no? Que va ser brutal aquella anada.
4: No, vale, però... I el City els va durar un telediari, eh?
0: Sí, però ell ja estava aquell City.
3: Va ser tremendo. Però només una cosa, Aleix. On hem de posar l'exigència al Barça, a la Champions?
0: No, a
3: semis. Jo la poso en que realment...
0: A semis.
3: Acabi acabi aixecant la copa, tant de bo, o no l'acabi aixecant, amb la sensació de que has donat el màxim i de que has donat bona imatge, has competit amb les teves possibilitats, has jugat bé a futbol i ha fet sentir orgullosa a la seva gent.
0: Ja, però sincerament, això s'ha de traduir...
3: Molta gent, quan escolta aquest missatge, et parla que és un missatge perdedor. Jo ja ho sé, però realment, clar... s'ha d'exigir guanyar la Champions, la guanya una.
0: No, però arribar lluny, a unes semis, que estiguis allà a punt...
2: No es pot exigir, però mira, però estaràs d'acord amb mi, perquè va una mica en la línia, jo crec, del que dius, però dit d'una altra manera, sí que estem ara davant, jo crec que ara ja aquesta temporada, i amb Rodri i companyia, tens una generació...
3: No estàs
2: que
3: com
2: dius,
3: fa dos anys.
2: En els dos o tres propers anys...
3: Ha de guanyar Champions.
2: N'hauries de guanyar una.
3: Sí. Totalment.
2: Tens equip per fer-ho.
0: És així.
2: Que després la Champions és molt capritxosa i molt mal parida i de vegades se t'escapa i de vegades et cau, perquè podem dir que el Madrid a mi no m'agradarà gens aquesta temporada i li podria arribar a caure. Vull dir que no saps mai. Però sí que ara tens realment un equip que en els dos o tres propers anys està fet per poder-ne guanyar.
4: I cada cop tenen més experiència aquests jugadors.
0: Sí.
4: Cada cop van fent anys.
0: Han après, no?
4: Partits,
0: de les derrotes de l'Inter.
4: Jo et diré una cosa, que jo... Per mi, el repte és guanyar en ofici. És a dir, a mi se'm va quedar clavat que a l'anada i a la tornada contra l'Atlético t'expulsessin dos centrals. Sento. Jo, què vols que et digui? És que així és molt difícil.
3: No, i t'ha passat...
4: Quants gols vas encaixar amb l'Inter?
3: Set.
4: O sigui, tu vas fer 6, però encaixant 7 gols és difícil arribar a una final. Doncs si t'expulsen a cada partit, a l'anada i a la tornada, un dels centrals, pels motius que siguin, però que els professionals de futbol han de tenir absolutament identificats.
3: O sigui, jo crec, Fernando, que no tornarà a una eliminatòria on et clavin 7 gols, sincerament.
4: Bueno, no, jo no dic que et clavin 7, però que tu contra un Atlético, que tampoc és que sigui allò, un equip que era allò, un vendaval en atac, ostres, doncs vas quedar disminuït en els dos partits.
3: Jo crec... Sí.
4: I et van identificar una carència i te la van explotar.
3: Sí, però jo, sincerament...
4: Ostres, i portant-ho a la Copa, per exemple, que el Barça va intentar fer una remuntada estratosfèrica que li va anar de poc, però no la va aconseguir, el partit d'anada de la Copa, que va ser eliminatori també contra l'Atlético de Madrid... També crec que ens li van fer 4.
0: A la primera part.
3: Però per mi no sé si esteu d'acord.
4: Això no pot tornar a passar. Entenc jo, eh?
3: No, totalment d'acord.
4: Poden guanyar, però no així.
3: Jo crec que no tornarà a passar perquè l'equip està molt més fet. A mi em sembla, o sigui, continuo pensant que la primera temporada de Flick, jo crec que el nivell competitiu i el nivell de rendiment del Barça va estar bastant per sobre
0: de la plantilla,
3: del que projectava la plantilla.
2: Ai, del joc.
3: I del joc.
2: Jo crec que
3: o sigui,
2: del joc.
3: És a dir, era un joc imperfecte. És a dir, atacaven molt bé moltes vegades, però defensivament era un drama. Era un drama, és a dir, era un equip absolutament imperfecte, encara per construir, amb molts detalls a millorar, molts, i vas arribar... Bueno, és que et vas quedar a res. És que...
0: No, un pal de la mina.
3: El pal de la mina hagués entrat. Sí. O hagués decidit anar al corna, o, per exemple, Araujo hagués defensat millor una acció per la qual, si està per alguna cosa preparat, és per defensar aquest tipus d'accions, és que estaves a la final. I a la final la gent diu, oh, és que el PSG igual t'hagués passat per sobre. Jo crec que no t'hagués passat per sobre. Jo crec que t'hagués fet ocasions, però és que tu també li haguessis fet, no? Perquè el Barça era això. Però bé, està molt per sobre. O sigui, jo, a mi m'arribes a dir, guanyaràs tots els títols nacionals, li fotràs no sé quantes finals al Madrid, guanyaràs la Lliga com la guanyes, i no m'ho crec. I ara, en canvi, ets un equip molt millor plantilla, molt millor equip, amb moltes experiències al darrere.
0: A veure si això es trasllada al camp a partir de dimecres, que el Barça debuta a la tarda contra el Feyenoord. Demà, a RAC+1, ja fem a 3:45 de la tarda l'AEK d'Atenes, l'ASC austríac, i el Bruges-Aston Villa. Bé. Aquests són els dos partits inaugurals que
2: hem decidit
0: fer-los a RAC+1.
2: Sí.
0: I a les 9 de la nit, a RAC1, farem el Madrid-Inter com a plat fort.
4: Però amb talismà allà?
0: No, a distància. No. A distància. No funciona tan bé a distància, però intentarem que vagi bé.
4: També no, ja has fet la feina.
0: Clar, la feina bona ja l'ha feta.
4: L'has feta, sí.
0: Demà a les 9, Madrid-Inter, bueno, Dortmund...
1: Pensava que anaves a preguntar si és que m'ha acreditat el Florentino, no? Pensava que anaves a furgar.
4: Ha canviat alguna cosa, això?
1: No, tot igual.
0: Tot igual.
1: A la Champions, no.
0: A les 9 demà, Madrid-Inter, Dortmund-Villarreal, que és un bon partit, Porto-Manchester City, a Dodragao, bon partit, i Lille-Betis. Per tant, demà, aquests 4 partits a les 9, que també els fem aquí a RAC1. I ara farem la prèvia del Madrid-Inter, del Madrid-Inter, que ha estat molt divertida avui amb Mbappé i Mourinho. Una pausa i de seguida continuem.
5: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
6: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
7: La veritat és que va sobre rodes.
6: Tan content estàs?
7: Això també.
6: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
8: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
9: És passar corrent davant la Sagrada Família.
8: És sentir la brisa del Mediterrani.
9: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
8: És monumental.
9: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
8: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
9: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: 7 i la mitjanit. Si busques cotxe, autocol·lecció.com. Si busques confiança, autocol·lecció.com. Si busques garantia, autocol·lecció.com. I si busques emoció, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ja a autocol·lecció.com. A veure, Damià, s'està pendent d'aquesta prèvia grossa, a més, sí. Madrid-Inter, i han parlat Mourinho i Mbappé.
1: Sí, recordem, el Madrid ve de perdre 1-0 camp del Betis, mentre que l'Inter suma 9 punts de 9 possibles a la seva lliga. Aquest cap de setmana ha aixecat un 0-2 al Nàpols i va acabar guanyant 3-2 amb doblet de Lautaro Martínez. I per ser el primer dia de Champions, la veritat és que les rodes de premsa han donat molt joc. Normalment hauríem de començar per Mourinho, però avui ho farem per Mbappé. El Madrid ha volgut treure la seva màxima estrella i el cert és que el davanter francès no ha acabat de gestionar bé algunes de les preguntes que li han formulat, molt a la defensiva, especialment quan li han posat sobre la taula el nom d'altres futbolistes que no juguen al Madrid i que ho fan en la seva posició. Aquesta és la pregunta de Javier Herraez, de la cadena SER.
12: Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
13: ¿Solo yo y Vinicius?
12: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG, o a Rafinha con el Barça, o otros jugadores que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud, te pregunto a ti.
13: No sé, claro que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
0: Ay, ay, Mbappé. Si entres a això ja, malament anem. Saps a què m'ha recordat? M'ha recordat al teu documental.
2: Sí.
0: Mira, m'agradaria recordar el que va dir Luis Enrique a Mbappé quan encara era jugador del PSG.
14: Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú no tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí cuatro, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomuani, o a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres, Dios. Atacando no, nadie como tú. Ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí?
15: Sí.
14: ¿Te queda claro?
15: Sí.
14: Pues ya te explicaré el ataque mañana.
15: Vale.
14: Gracias.
0: No le va a quedar claro. No. Yo creo que no va a entender.
3: Al sí. Vale, está.
0: Vale, vale. Está vale, no però jo quiero meter goles, no?
2: Bé, és un jugador que...
0: És l'exemple perfecte, no?, que, sí, el que li demana un entrenador i el que ell no ha volgut fer perquè no vol fer-ho, perquè no li ve de gust. Perquè...
2: Exacte. Okay. És que jo crec que li han dit tots els entrenadors, segur, difícil que li hagin dit d'una manera més convincent que el que li diu Luis Enrique, més directa, però ell ha escollit un altre camí i avui l'ha explicat perfectament a la roda de premsa. Jo crec que Mbappé ha nascut a una època massa tard, o sigui, hauria d'haver nascut fa 20 anys, quan els davanters realment no defensaven, i no havien de defensar. Ara tots han de defensar, a no ser que sigui realment un jugador d'aquells tan determinants, com jo només en recordo un, que realment ell sol, en tots i cadascun dels partits, i dels importants també, te'l trencava
0: sí,
2: ell sol.
0: Sí, Leo Messi però estàs parlant. Però, ja, però saps què feien els partits bons de Champions? Mossegava, a vegades.
2: Sí, però poc.
0: A vegades, però a vegades.
2: Sí, però Leix, jo crec que poc.
3: No compareu.
2: El que passa és que ell era capaç de desencallar-te tot l'atac. I Mbappé això no ho ha pogut fer. Mbappé és el millor davanter centre, el millor davanter potser que hi ha al futbol actual des de fa 5 o 6 anys. Però en els partits grossos, els partits que veien realment aspres, que no hi ha espais, que els marcatges estan ben fets, que costa molt jugar, ell segueix sent ràpid i segueix tenint gol, però no sap llegir el joc, no es mou gaire bé, no sap moure l'equip. És un davanter centre, és un especialista, un jugador que ell, en les seves funcions, les seves aptituds, d'alguna manera, doncs està en el FIFA, estaria, tot tindria 99-99, però en la que fa la lectura, el joc, la creació, l'inventar, el llegir, el desmarcar-se, en tot això, ell no és el que era...
0: I té un altre problema,
2: Messi.
0: Que llavors... n'hi ha un altre que no corre al seu costat.
2: No, i per això t'ho dic, perquè si ell, i repassa les últimes temporades, són unes quantes, amb el PSG, amb el Madrid, els dies grossos, el Mundial, l'últim Mundial mateix, quan França no jugava res, tu no creus que el petitó hagués sortit allà i hagués dit, amb l'equip de França, em poso aquí al mig, comencem a remenar la pilota
0: va
2: i
0: passar,
2: juguem a alguna
0: cosa? Va passar amb Anglaterra, a la semifinal amb Argentina, que estava perduda i apareix l'altre i diu...
2: Vale, doncs ell va i Mbappé és incapaç de fer això. Llavors, com que ell és incapaç de fer això, noi, t'has d'adaptar a lo que és el futbol modern, t'has d'adaptar a defensar, a córrer, i mentre no ho faci, doncs els seus equips no tiren al nivell que ell tindria. Ell només es preocupa dels seus gols, sí, en marca més que ningú, però de títols, doncs té els que té, ell s'ho guanya.
0: Zero, amb el Madrid zero, títols.
3: Sí, per mi li falta humilitat. És a dir, si tingués la humilitat que no té, això li passa a molts jugadors, eh? Els jugadors que es consideren cracs o que són... Que, és a dir, que estan relacionats amb el gol i que els costa doncs ampliar-se amb aquestes facetes, no? Però si parlem d'Mbappé, jo crec que li falta la humilitat per millorar. És molt important. Per millorar has de tenir humilitat. Ell creu que els gols li donen els suficients galons com per... Bueno, escolta'm, jo ja decideixo partits, faig gols... No? És a dir, la sortida que avui té... Perquè al final a tu no t'estan interpel·lant ni Dembélé, ni Rafinha. T'ha fet una pregunta a un periodista sobre si consideres que has de defensar més del que defenses. I per sortir de la pregunta, com que en el fons saps que no tens un argument clar per proposar, què fas? Doncs interpel·les els dos futbolistes dels quals et poso exemple a Javier Herráez, no? I és recordar que tu fas més gols que ell. Ja, però jo et pregunto, quants gols han guanyat? Ai, quants títols han guanyat entre els dos? 10. Quants has guanyat tu? 0. Si tu saps que has guanyat 0 de 9 Champions, si tu saps que has guanyat 0 dels 9 últims títols grans que ha jugat al Madrid, no has guanyat cap. Si tu vas venir aquí, que pràcticament arribaves amb el Madrid campió de Lliga Champions com el FIC campeador, que serviries gairebé per enviar definitivament a la cova al Barça, que el Barça estava a punt de desaparèixer, que l'ensorraries a la misèria, i resulta que 2 anys després Lamine Yamal t'ha pintat la cara, perquè te l'ha pintat, sigues humil. I si hi ha realment un gran entrenador que ve de ser 2 cops campió d'Europa ja t'explicava el que t'explicava als entranyes del Parc dels Prínceps o a la ciutat esportiva del Paris Saint-Germain, ostres, mira't al mirall. No et miris al Malik. Mira't al mirall, mira't als ulls i digues, ostres, en què puc millorar per ser millor? Clar, ostres, jo crec... I el que li passa, i acabo a l'eix també, és que ell veu que va venir aquí com el futbolista que... pràcticament elevaria el Madrid a una 5a dimensió, i de moment es troben que són 2 anys en blanc i veus jugar al Barça.
0: Ja, la comparació és...
3: I la comparació és odiosa, duríssima, i penses,
0: duríssima. Sí,
3: és que em puc quedar un tercer any. Si sobre et venen dient que el problema ets tu, perquè a més enllà que has fotut 100 gols en 2 anys, gairebé, no defenses, jo crec que Mbappé avui... Jo l'he vist molt tens, tens i molt desesperat.
0: És una magnífica notícia que a l'inici de temporada... ja estiguin així, no? Amb aquests debats, amb aquestes pressions i amb aquests intercanvis a la sala de premsa, no? Jugadors periodistes.
4: A mi em demostra que és poc intel·ligent.
0: Però mira, ho havia demostrat que era un tio, no? Centrat, amb el cap amoblat, quan sortia a parlar, de, hòstia, té discurs...
4: Això són coses diferents, és veritat, que no és un tio que la li, que no que digui borrades o que es faci expulsar, però ell té un do, que és boníssim, que fa molts gols, que té una velocitat estratosfèrica... I ara mateix jo crec que és el millor golejador que hi ha a nivell mundial, juntament amb... Posa-li Haaland, posa-li...
3: Kane.
4: Harry Kane. Bueno, està al top, no? Però és que Luis Enrique, a la seva manera, li va donar la recepta per ser millor del que era. Per fer un pas més o dos cap a l'esglaó, perquè ell no és Messi, eh?
3: Clar.
4: Com que no és Messi...
3: No, ell no
4: agafarà un partit i te'l decidirà amb 3 o 4 gols o 2 o 3 assistències, perquè Messi era molt gran pels gols que donava i pels gols que generava. És que li contem a Messi els gols, però si li contem les assistències, ja no et dic. I les està donant fins a darrera hora al Mundial, que li va posar una pilota al cap a Lautaro perquè eliminessin Anglaterra, diria que va ser.
0: Sí.
4: Amb la dreta.
0: Sí, amb la dreta.
4: Amb la dreta, amb 39 sí. anys, i allà que estava suant sang... i amb el seu pare, tal com estava, morint-se en un hospital. O sigui, lo de Messi és inabastable, però aquest no és Messi. Llavors, si et donen la recepta, el primer que et fan és millor jugador, si l'apliques, i a sobre que la gent et valoraria com dient, ostres, li van dir això? I el tio, amb una exhibició d'humilitat, va dir, ho faig. I a més, arrossego, com ell diu, a la zanga d'una Vinícius, i si no l'arrossegues, el retrates encara més.
0: Clar.
4: Vale? I llavors, el debat està absolutament guanyat per part seva. No ho fa. Per què i què veu? Els gols. Jo faig molts gols i amb això ja en tinc prou. En un esport de 11 persones en un equip, per molts gols que facis, no ets tan bo com per decantar sempre el resultat. En el bàsquet, un tio que faci 40 o 50 punts pot decantar-t'ho. Me'n recordo Nikos Galis, o Michael Jordan, o Curry. Però en un futbol de 11 contra 11 és molt difícil. I després, em sembla que és un egoista de nassos. Perquè si ho limites tot, els gols que fas i com queda al final la classificació del Pichichi, pot fer molts gols.
0: És que ara anirem a això, perquè...
4: Sí, però guanya el Pichichi, però no guanya la Lliga. Pot guanyar la Botador i el Pichichi, però no guanya la Lliga, i no guanya la Champions. De fet, Mourinho fa poc ho va dir, diu, no m'interessa que faci tants gols. M'interessa que faci gols quan els ha de fer.
0: Ja ho ha dit el seu actual entrenador.
4: És a dir, que ja t'estan dient coses, de dir, tu penses que ets el més guapo del món, però de tant en tant et posen davant del mirall i potser no surts tan bé.
0: Heu parlat molt d'humilitat i és que ara sentirem algunes declaracions més d'Mbappé que el retraten, una mica.
1: Sí, li han preguntat també, a banda de la pregunta del Javier Reyes, li han preguntat directament si es considera el millor jugador del món.
15: Te quiero preguntar si tú ahora mismo te consideras el mejor jugador del mundo.
13: Yo siempre, personal, cada uno tiene su opinión. Este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero es los periodistas que van a votar y van a votar para quién piensas es el mejor jugador del mundo.
1: Y le han preguntado también si considera que es mereix la pilota d'or.
13: Yo pienso que cuando juegas por el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente... te asocia a este tipo de premio, te asocia a los premios colectivos, premios individuales. Claro que mucha gente, cuando veo en la calle, me hablan del Balón de Oro, mucha gente hablan de mí como de posible Balón de Oro. Es verdad que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver, yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo.
1: Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, es decir, que de alguna manera se esperan guanyarlo y total que no sigue guanyarlo.
4: Pero yo he hecho mucha historia, que
1: sería un revés para él.
16: He hecho mucha historia,
0: que es el màxim golejador de la història dels mundials, superant Messi per
16: això. Però aviam, un jugador...
2: Denota que té un entorn que no li fa cap favor.
1: Bueno, però va dir Mourinho, el propi Mourinho va fer referència que ell havia fet història quan va engegar la campanya.
3: Però jo, per exemple, és a dir, jo no dic que s'esclogui de la pilota d'or, evidentment pot ser un dels aspirants, està clar, no? Però quan tu has fet una semifinal com la que fas contra Espanya i no has guanyat el torneig, i Espanya va minimitzar, no vas existir. No vas existir en el primer partit realment que dius aquí haig de demostrar que ets el millor. No és allò que diguis tres ocasions, dos pals. No existeixes.
0: No.
3: Hi ha un rival que minimitza, que no existeixes, que t'esborra del mapa. Tu no pots dir que has fet història en la competició més important del món de l'esport simplement perquè ets el màxim golejador de la història mundial. Perdona, has perdut el Mundial. No has arribat ni a la final. Ja està, és així, és la realitat.
0: És compatible, vull dir, realment ell, de moment, ell forma part de les estadístiques de la història.
2: Però no és entendre, per mi, amb això estic molt d'acord amb el David, jo crec que és no entendre de què va aquest esport. Aquest esport és un esport col·lectiu, i tu has de guanyar com a col·lectiu i com a equip, i tu tenies la millor plantilla, o sigui, entres aquí amb la millor plantilla, perquè jo crec que per plantilla, segurament França estava per sobre d'Espanya, i arribes i t'han fumut un bany que tu has de sortir amb les orelles cap avall i no voler tornar a parlar d'aquest Mundial. Per molt que hagis marcat gols un darrere l'altre, però és que li era molt fàcil en França. Vaja, no sé, jo ho entenc.
4: No, això no és molt intel·ligent i és un egoista i un individualista, perquè ell què mira? Porto tants gols. Però per què han servit aquests gols?
2: Si no sé, per
4: res. Els gols tenen un fi, que és guanyar. I en aquell partit no és que guanyessis o que et guanyessin a l'últim minut o a la tanda de penals. No, et van passar per sobre. I aquell dia era quan tu hauries de sortir. Seguint el que diu Luis Enrique, i si estaves dominat, en defensa, deixar-te la vida, recuperar una pilota a la frontal i fer un gol que et fiqués en el partit, per exemple, o donar-li una passada a un company que acabés en gol. Què compta també els gols del tercer i quart lloc?
0: A la primera part els ja van fotre un repàs també.
4: Perdoneu. Són molt importants aquells gols,
3: no? Estàs compareixent avui a la sala de premsa com a futbolista del Madrid. Abans d'un partit de Champions. Em vols dir que has guanyat amb el Madrid? No ha guanyat res. No.
2: Però va ser màxim golejador d'algú,
3: sí, tot el, tot el que tu vulguis. Ha fotut gairebé 100 gols en treball, però no has guanyat res. T'han portat per guanyar i no has guanyat res. La terra rival t'ho està guanyant tot. És a dir, si tu surts amb l'escut del Madrid i reivindiques la pilota d'or quan vens de no guanyar res i vens d'un final de temporada molt mogut, on molta gent, malgrat els gols que vas fer, t'apuntàvem al dit perquè entenien que t'havies esborrat dels partits més importants de la temporada. I quan, a més, a nivell estadístic, veus que el tram de màxim rendiment del Madrid a la temporada, inclosa la famosa eliminatòria contra el Manchester City, és sense tu, perquè estaves lesionat, i resulta que quan tu tornes

0: jo sóc el millor, sóc el que faig més gols, i t'estan preguntant que si hauries de defensar més. Clarament, jo crec que el que ell pensa és que si és el millor, és el que fa més gols i no guanya, és perquè està mal acompanyat. Yeah. Això és el que tu penses. Quan tu, quan tu ets el millor i ets el que fa més gols, tu imagina't quan tu has jugat en algun equip i creus que ets el millor i no guanyes. Per què?
1: Fots
0: perquè
1: un hat-trick i per
2: perquè la resta són dolents i no defensen
0: sí,
2: bé, no?
0: Sí, ell, jo estic segur que ell pensa que els jugadors del Barça són millors que els seus companys. Perquè si no, no diria. Si no, ell no es manifestaria com el millor.
3: Però en clau,
2: totalment, en clau no equip totalment, i en clau club, això és fatal.
0: Ell, però ell pensa que Lamine Yamal, lògicament, és millor que Vinícius, segur. O pensa que Pedri és millor que Valverde. O pensa que
2: que Rodri és millor que Valverde.
0: Aquesta és la seva realitat, i que el Barça en conjunt juga millor que el Madrid. Aleshores ell pensava, què m'he de posar jo aquí a pressionar? Jo faig el meu, que és marcar gols, que pressionin els altres. Però clar, ell, en el seu ego,
2: està deixant en evidència els seus companys.
0: Ell en el seu ego no se sent pitjor que Lamine Yamal, ni que Messi, si m'apures. En el seu ego, perquè el futbolista, igual que tu i jo ens sabem el calendari, Mbappé no sap més enllà de l'Inter. Ni sap més enllà del Rayo. Mbappé només sap que demà...
1: És de pensar, m'estan apuntant a mi quan jo he fotut 100 gols en 2 anys, no hem guanyat res, exacte. La gent vol donar a entendre que jo sóc un...
2: El problema no és meu.
1: Quan sóc l'únic tio que els emboca.
2: El problema no és meu. El problema no és meu. És bona aquesta reflexió.
0: Així funciona el cervell.
2: Vull trucar un moment a Itàlia, perquè avui hi ha hagut una anècdota a la sala de premsa que m'agradaria comentar amb el periodista.
0: Bueno, Madrid, que està aquí.
2: Està a Madrid, perdona, clar, però amb un periodista italià. Però anem a acabar de sentir Mbappé i ara farem aquest truc testimonial avui, que hi ha hagut una escena curiosa, la roda de premsa de Mourinho, un periodista italià.
0: Ràpidament, sobre Mbappé, li hem preguntat si és compatible amb Vinícius.
4: Nosotros tenemos el mismo objetivo, es de hacer que el Madrid gana los partidos, gana títulos, y la verdad es que intentamos controlar únicamente lo que podemos controlar. Controlar la opinión de la gente no podemos, pero podemos escuchar cuando la gente no nos hace opiniones como este, y intentamos siempre mejorar e ir adelante.
0: Passem a José Mourinho, deixem Mbappé, passem a Mourinho, que després de la primera derrota ja va pujant al to, primers por què, primers qüestionaments al VAR i a l'ètica arbitral. Mourinho, sobre el penal d'Mbappé, que el VAR va estar revisant per possible invasió de l'àrea de Bartra, recordem que les imatges demostren que quan Mbappé xuta, Bartra té un peu de suport fora de l'àrea i l'altre encara no trepitja l'àrea madridista.
5: El penalti, per què motiu no ha sido repetido? Perquè el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta. Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? Un poco extraño. La cosa allí es un poco extraña.
0: I encara, en aquest sentit, a Mourinho li ha faltat temps per posar sobre la taula la paraula honestedat.
5: Yo quiero ir en la dirección de la honestidad. ¿Honestad?
6: Honestidad.
5: De la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Prefiero ir en la dirección de la honestidad. Pero si este es el caso, no puede ser el árbitro, no puede ser el VAR. Porque lo que va a pasar próxima semana o dentro de un mes o de dentro de 2 meses es que una situación igual se va a repetir el penalti.
0: I, per últim...
3: Però, perdona, Damià, perdona.
1: El que no sabia el reglament era ell.
3: Però una cosa, però no queda clar que està ben aplicat el reglament.
2: Clar. Ahir el Molló em deia que hi ha una circular del CTA que diu que si tens el cos endavant es podria fer repetir,
3: Jo vaig sentir a un especialista arbitral, a una ràdio, que deia que hi havia aquesta regla...
1: És una norma de la IFAB.
3: I que després es van reunir els àrbitres en una convenció i van quedar en el reglament tal com es va aplicar a la Cartuja.
0: Un peu de suport.
3: Que si té un peu de suport fora i encara... No, o sigui, no té els dos peus dintre de l'àrea encara que estiguin a l'aire. Si els té dintre de l'àrea, a l'aire, però ja dintre de l'àrea, s'ha de repetir. Però si un no està dintre de l'àrea i està fora, no s'ha de repetir.
2: Si té un peu a fora, no s'ha de repetir. Sí, pot ser que això...
1: Si té un peu a fora i l'altre
2: la
1: té l'aire.
2: Si té un peu a fora i l'altre té l'aire, no passa res, no?
3: Clar, jo el que dic és que
2: Si es té els dos a l'aire, llavors sí.
1: És l'esperit de la norma, que clar. Jo crec que s'hauria de canviar. Ara, la norma que hi ha és aquesta, aprovada per l'AIFAP.
3: Llavors, espero que...

0: tiempo de revisión que es aquests vídeos que fan del comitè tècnic d'àrbitres,
1: sí, doni la raó, si no doni la raó a que
2: seria un escàndol si no la posen.
0: Doni la raó, l'han de posar i l'han d'explicar, perquè és que està posat, està posant sota sospita la honestedat de la gent del bar. És que ho ha dit.
2: No,
0: comencem
2: ja. Els està dient.
0: La honestedat.
2: O sou uns incompetents perquè no us coneixeu el reglament.
0: O sou dolents o sou uns manguis.
2: Exacte,
1: o aneu contra nosaltres a propòsit.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
2: Quan a més a més, escolta'm una cosa, ja, en tot cas, en el millor dels casos pel Madrid, el que hi hauria és una certa dissensió de la norma. Però no estem parlant de que hagi quedat clar que el penal s'hauria de repetir. Aleshores, ell, voluntàriament, està molt clar que el que vol és enredar i embrutar, i voluntàriament el que fa és dir-te ja estic començant a veure que o bé sou uns incompetents, és a dir, que sou dolents i per això em perjudiqueu, o bé, que seria molt pitjor, que esteu corruptes.
1: De forma deliberada aneu en contra del Madrid.
2: Ostres, quarta jornada de Lliga.
0: I fins ara, no ho havia fet. I fins ara s'havia posicionat en contra de la tesi de Real Madrid Televisió i, per tant, de Florentino Pérez, de que aquesta és la, com li deien, la mugrienta Liga Negreira.
1: Sí.
0: Perquè ho continuen dient. Diuen encara i mantenen la teoria de que el cas Negreira encara embruta els àrbitres actuals que piten actualment i predisposen contra el Real Madrid i a favor del Barça. Això ho diu la tele del Madrid. I ell, un dia en una roda de premsa, va dir que ell pensava que no. Que ell creu que els àrbitres que hi ha ara el que volen és no apropar-se a la suposada influència arbitral de Negreira favorable al Barça. Llavors, què ha passat aquí perquè quatre jornades després, a la quarta jornada, hagi canviat?
1: Una derrota.
3: Una derrota.
0: Una derrota? O que ha sonat el telèfon vermell algú que li ha dit... No.
1: Queixa't una mica que
0: apreta,
1: ja... Queixa't una mica.
0: Apreta perquè tu vas quedar molt bé amb tothom dient que no creies que això estava així, però t'estan emplomant. Apreta i genera merder. Però això és merder. I si no surt el comitè tècnic arbitral... Marramiau.
1: Sí, perquè...
0: Marramiau, perquè si tenen una regla i s'ha complert i l'han aplicat bé, han de dir-ho.
1: Ha obert la porta, ha obert la porta. Bé, de Mourinho, que alguna més?
3: Sí, una última, Mourinho ja sobre el partit. Diu que no vol pensar massa a llarg termini, en clau guanyar o no guanyar la Champions, diu que vol guanyar demà.
4: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
1: Quiero ganar, Molt bé. Això és el que ha dit Mourinho. La roda de premsa de Mourinho ha acabat amb un periodista italià donant-li un obsequi. El tenim en línia a les 12 i 18 minuts de la nit, el tu diràs, és el Tancredi Palmeri.
3: Mític.
1: Periodista mític italià. Hola, Tancredi, què tal? Bona sera.
5: Todo bien. Buenas noches a vosotros.
1: Buenas noches, sí. Encantado.
5: No hablo catalán, pero te digo, vivía en Erasmus con dos chicas catalanas. El 65% de lo que hablas lo entiendo.
1: Ah, que bé, perfecte. Et puc preguntar en català, doncs? Puc intentar-ho?
5: Intentamos.
1: Intentem, perfecte. Què li ha regalat a Mourinho? Ens ho pots explicar, sisplau?
5: Bueno, yo le he regalado un aspersor, que es una palabra esta que no existe en italiano y que todos los italianos aprendieron en el 2010. L'aspersor en italiano se dice irrigatore, cuando supuestamente... que nadie se enfade en Cataluña, por favor, cuando supuestamente el Barcelona prendió los aspersores cuando el Inter salió a la cancha a celebrar la victoria en la semifinal. Desde entonces fue la celebración, bueno, en ese momento, inútil que no vamos a mentir, el Barcelona quería... ahogar la felicidad dell'Inter del Camp Nou, no hacerlo celebrar y lo, por supuesto lo hizo aún más mágico porque cuando tú ves las imágenes de Mourinho que corre en el agua, de Samuel con Milito que celebra en el agua, bueno, es mágico, parece como un film de la Hollywood de los años 50 con Fred Astaire que Singing in the Rain. Querían ahogarlos y me recuerda, yo estuve en el Mundial este verano, estaba en el Central Park y asistí a esta cosa mítica que nosotros hemos visto todos muchas veces en las películas americanas, ovvero los niños que en el verano en Central Park hacen juegos en las fuentes de agua. Sí. Bueno, parecía lo mismo, así que el aspersor se quedó como un objeto icónico del trayecto de Mourinho, en esta que, aunque fue una derrota, es pero la victoria más importante de la historia del Inter en Europa, y entonces, para recordar su trayecto y para desearle lo mejor en este nuevo trayecto con el Madrid, porque obviamente l'Inter lo ganó la Champions en el Bernabéu, se regale las personas.
1: Vale. En Barcelona no nos ha hecho mucha gracia.
0: Era Gene Kelly.
1: En Barcelona, claro, no nos trae demasiado buenos recuerdos, porque además aquel día le roban un gol a Boyan, que era legal, que hubiera eliminado al Inter.
5: Para nada.
1: No son manos de Touré.
5: Y Busquets se tiró al suelo.
2: Tú sabes que sin VAR... 70
5: minutos.
2: Estabas en casa.
5: Busquets se tira al suelo. No había tarjeta roja. Vale. Intenta jugar 10 hombres contra el Barcelona, mejor de la historia, con 10 hombres en el campo.
2: Yo creo, Tancredi, que si puedes, regálale una aspersora a Benguerenza, el árbitro de la ida, que te lo va a aceptar de buen grado, por el gran trabajo que hizo.
5: Y te digo más, porque es verdad que hay un gol en fuera de juego.
2: Y dos penaltis a Dani Alves tremendos. Pero tremendos.
5: No.
2: Hombre, yo estaba en San Siro, en el Meazza, mejor dicho, y me acuerdo perfectamente.
5: Hay Milito parado a 30 metros de la puerta con nadie a la frente por un fuera de juego que no había. Así que lo vio mal Benquerenza dos veces, en favor y en contra el Inter, o en favor en contra de Barcelona, pero uno se recuerda solo uno.
1: Aquí en Barcelona la sensación que tenemos es que se nos privó de ganar una Champions en el Bernabéu, que hubiera sido el sumum del sumum para el barcelonismo, ¿no? Pero bueno.
5: Esto es. Yo tengo que decirte, yo creo que aún más por la derrota, creo que la razón por la cual los barcelonistas, yo creo que estoy saliendo como el más antipático de la historia de Raccoon, de las noches de Raccoon momento. Yo creo que la razón por la cual los barcelonistas odian Mourinho aún más que la derrota es por cómo le entró en la piel. Dejaremos la piel y nosotros dejaremos la sangre. Remontada y se acabó la remontada. Barcelona es una obsesión para él, es un sueño para nosotros, para el Barcelona es una obsesión. O sea, cada cosa, yo me quedo en Barcelona-Inter, no voy más allá luego con porque Ovrebo, porque otras cosas que son Barcelona del Madrid, que es otra cosa. Pero en ese momento, Mourinho consiguió meterle un bug en toda la naranja mecánica que era el Barcelona, pero no solo en el juego, hasta en la narración de todo que tenía que remontarse.
0: Bueno. Sí, però no et preocupis, perquè això va ser el 2010, no?
1: Sí.
0: El 2011...
1: El 2011 el Barça va guanyar.
0: Va passar una cosa al Bernabéu, Mourinho, a la banqueta del Madrid.
1: Sí, és verdad. Que
5: bueno, jo estic hablando del Inter de
1: claro,
5: Mourinho.
1: Claro, claro. Bueno, pues a ver si mañana el Inter nos da una alegría y nos la devuelve de alguna manera. Con aspersores
5: no
1: o sin aspersores.
5: No quiero decepcionarlos, pero lo veo muy difícil, honestamente.
1: ¿Sí?
5: Honestamente es muy difícil.
1: Bueno.
5: No es el Inter que era el Inter, pero es un Inter muy bueno. Bueno, hace dos años era finalista de Champions. El problema es que le costó mucho. Acaba de jugar un partido en el sábado, el Inter, de ganar contra el Napoli, un partido que fue el mejor de los últimos, creo, 5 años en Serie A, pero no del Inter, de toda la liga, y le costó muchísimo. Una remontada es así, desde 0-2 a 3-2 contra el Napoli, los últimos 25 minutos, un gran desgaste, y entonces jugar 72 horas, entonces con un día menos de descanso contra este del Madrid, que está enfadado porque en Sevilla perdió bien, o sea, jugó bien, pero perdió. Pero no es que no tenga juego, y entonces tiene el juego y volverá más enfadado. La veo difícil, creo que no va a dar esta alegría al Barcelona, honesto. Bueno.
1: A ver si no tienes razón. Nada, Tancredi, que un abrazo y que espero que le guste el regalo a Mourinho.
5: Ojalá.
1: Vale.
5: A vosotros.
1: Chao.
5: Gracias, chicos.
1: Chao.
5: Gracias.
1: Buenas noches. Tancredi, Palmeria, en directe. Sí, sí. És cert que l'Inter, ara m'ha fet recordar això, i l'eliminació del primer any de Flick amb Lamine, i ara em cau antipàtic. Espero que demà ens la torni l'Inter, d'alguna manera. Clar, és que l'Inter ens n'ha fotut dues de grosses,
2: Aquella eliminatòria del 2010 és que va venir tocada des del primer moment, perquè ja vam fer
1: el del volcà.
2: El desplaçament, sí, com com el vam fer.
1: Però el gol era legal, Touré no la toca amb la mà.
2: El Barça, els primers 20-25 minuts és un bany del Barça, és un bany. És un gol de Pedro que es posa 0-1, després una assistència de sortarà el lateral...
1: Sí, a l'esquerra.
2: El lateral brasiler del ex de l'Ajax.
0: Maicon.
2: Maicon.
6: Maxwell.
2: Maxwell en sortia.
1: Que va al PSG.
2: No, jo recordo, estàvem allà, 25 minuts, que dius, bueno, quan marca Pedro, vaig dir, hòstia, hi fotem 3, tu. Anem aquí amb l'eliminació. I de cop i volta perdem el nord, defensivament, Alves
1: va fer un mal
2: partit, desconecta, gol de Snyder i tal.
0: Va ser molt complicada. Hi va haver un episodi que jo crec que va descentrar una mica el Guardiola, que és que el seu amic Figo, que estava dintre de l'Inter, enviat per Mourinho, va anar a veure si li podia treure l'alineació.
1: El Pep? A xerrar amb ell?
0: Sí.
1: Hòstia, aquesta no la sabia.
0: Recordeu, busqueu a Google i surt. El va anar a allò a sacar a veure si li podia treure l'alineació, allò amb la broma, amb el cachondeo i tal, i l'enviava al Mourinho. Fins que el Pep fins i tot va dir, escolta, però això què és?
1: M'acabes de fer un spoiler meravellós, perquè avui estrenem secció amb el David Brock, una secció que cada dilluns farà jugadors odiats o fitxatges frustrats de la història del barcelonisme. I avui fem el...
6: Comencem.
0: Judas.
1: El tòtem, sí.
0: Judas.
1: Avui parlarem de Luis Figo. De seguida, aquí el Tu diràs. Vinga, un moment.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
8: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
10: Volver a Neptuno.
11: A Cibeles.
12: A Canaletas.
13: A la Plaza Nueva.
14: A la Plaza Mayor.
15: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
16: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
21: El mantenim estable aquí, quiet, va!
20: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
22: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
20: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
23: Never been cheaper. It's running through the whole wide world like a fever.
1: Pràcticament 2:15 de la matinada. Aquest setembre, escolta, arriba, tria i emporta-te'l. A Roma Coruma, Mazda tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar ja el teu nou Mazda sense esperes. Sí, sí, arriba i moldre. Ves, tries el teu Mazda i l'estrenes al moment. Recorda, només a Mazda Sabadell i Mataró Roma Coruma, la teva concessió Mazda. Aquest setembre no esperis més. Roma Coruma. Del Madrid Inter, res, ens queda fer una pinzellada del rival, sí. Deia el Tancredi que no hi confia massa, l'Inter què?
3: Sí, com dèiem, li ha remuntat un 3-2 aquest cap de setmana al Nàpols, el Tancredi ha definit aquest partit com el millor de l'últim lustre, dels últims 5 anys, ha dit a la Sèrie A. Ha parlat Lautaro Martínez a Madrid.
2: No és molt de l'Inter, Tancredi, no?
3: No és Nera Zurro, no? El Tancredi, no, un mite, el Tancredi Palmeri. Interessant, Lautaro Martínez, li han preguntat per Julián Álvarez, de qui coneix perfectament de la selecció.
24: Le hablé, le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo, porque más allá de que compartimos plantel y compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo y seguramente que el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil, pero bueno, la decisión es de su club, la decisión de del presidente de su club, así que nada, le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también.
3: Y Lautaro sobre la retirada de Messi de la selección argentina.
24: Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa Leo para el mundo del fútbol, para nuestra selección, para nuestro país. Y bueno, nada, tuve la posibilidad de hablar con él, de hacer también un post de Instagram para dedicarle algunas palabras, para agradecerle también, porque en definitiva todo lo que nos ha enseñado, cómo nos ha guiado al triunfo, más allá de haber pasado por muchos momentos difíciles, no rendirse nunca, y eso es lo que se valora y eso es lo que me llevo conmigo.
3: Y por último, sobre el partido de Dama.
24: Un equipo importante, como dije antes, un equipo con muchísimo valor, con jugadores de muchísimo nivel, pero sí, se han reforzado muy bien, han contratado jugadores de muchísima calidad en defensa, pero como dije antes, nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de hacer el mejor papel posible para poder contrarrestar el nivel de ellos con nuestras armas.
3: Madrid-Inter a les 9, xiularà l'anglès Michael Oliver amb l'escocès Andrew Dallas al bar.
1: Tindrem el talismà Damián López narrant aquest partit aquí a la Champions a RAC1. Afina bé, a veure molt si bé. Fas 2-2.
3: Vinga.
1: En 4 dies. Gràcies, Dami.
3: Bona nit.
1: Adéu, vagi bé. Hola, Roger Saperes.
6: Què tal? Bona nit, Parisé.
1: Dimecres, debut al Barça, a la Champions. Demà, la Minyamà, el Flick, a la sala de premsa, demà farem una bona prèvia. Però, re, un tastet. Què en sabem del conjunt neerlandès?
6: Sí, del Feyenoord, que serà el rival del Barça en aquesta estrena a la Champions, doncs que ara mateix és tercer a l'Eredivisie, després de 5 jornades amb 11 punts, a 2 del PSV i a 4 del líder, que és la Zeta Alkmaar. Els entrena Giovan Bronckhorst des d'aquest estiu en la segona etapa al capdavant del Feyenoord. La primera va ser del 2015 al 2019. Va entrenar-lo 4 temporades. Recordem, exlateral esquerre del Barça en l'època de Rijkaard i, sense anar més lluny, també titular a la final de París, on el Barça va ser campió d'Europa. Té també un ex-blaugrana en les seves files com Mika Marmol, un jugador cedit per la Reial Societat com Javi López i un davanter valencià de 21 anys fitxat de l'Eintracht de Frankfurt com Nacho Ferri. Un altre dels davanters és Shaquille Van Persie, que és fill de Robin Van Persie, que jugava a les categories inferiors del Feyenoord fins que va pujar al primer equip fa 2 anys. Aquest estiu ha incorporat 7 jugadors, ha traspassat i durant la baixa a 12. L'any passat va ser subcampió a 19 punts del PSV i el darrer títol que va guanyar va ser la Supercopa dels Països Baixos al 2024. Per trobar l'últim títol internacional ens hem de remuntar a la temporada 2001-2002, quan va guanyar l'antiga Copa de la UEFA, l'actual Europa League. A la Champions, el millor resultat dels darrers anys és una classificació pels vuitens de final. La temporada 2024-2025 van guanyar el Benfica, el Bayern, van empatar amb el City, però van caure, com diem, als vuitens contra l'Inter de Milà per un global de 4-1.
1: Sí, i compta amb la seva afició, que en vindran uns quants són perillosos.
6: Precisament afables.
1: Sí. Per conèixer una mica més aquest Feyenoord, per fer-ne un tastet, li hem demanat a l'Albert Blaia que faci una radiografia, un petit informe, en un minut, del més destacat que ens trobarem dimecres al Camp Nou d'aquest Feyenoord.
10: El Feyenoord és l'equip d'un vell conegut del Barça, de Giovan Bronckhorst, i la veritat és que és un equip tendre a nivell competitiu. Sí que és cert que té qualitat en alguns aspectes, però des del meu punt de vista no crec que pugui resistir si el Barça està al nivell d'aquest inici de temporada. És un equip ofensiu que li agrada tenir la pilota, però poc competitiu en alguns escenaris. Defensivament és fluix, deixa dubtes. De fet, aquest inici de temporada ha encaixat en tots els partits excepte un. Són 7 gols encaixats en aquest inici de temporada a l'Eredivisie. Ha perdut el seu màxim golejador, Ueda, el davanter titular de la selecció japonesa, que va anotar 25 gols la temporada passada, pràcticament a les acaballes del mercat. A finals d'agost va marxar al Lille, una pèrdua molt important en un equip que l'any passat va quedar més fora dels 24 primers a l'Europa League. Per tant, a nivell competitiu crec que és complicat aquest Feyenoord de Van Bronckhorst. És veritat que a nivell defensiu té bona presència als laterals amb Mika Marmol, ex-blaugrana, i Jovario Reid, que és per mi el millor jugador que té aquest conjunt, un lateral molt prometedor que està relacionat amb el Bayern, però més enllà d'això és un equip amb capacitat per tenir la pilota, fer bones associacions, però tendre competitivament, i jo crec que defensivament està molt lluny del que pot marcar aquest Futbol Club Barcelona.
1: Vamos, que veurem una altra golejada. No, Marc, ja en parlarem demà amb calma, però ja la prèvia dimecres tu amb el Pou, però escolta, té bona pinta.
3: Estem pujadets,
1: té bona pinta.
4: Home, la veritat és que el Barça va embaladíssim i ara se li ha posat un rival amb majúscules per realment plantar-li cara. I el Feyenoord, doncs, ho ha explicat molt bé el Blaia, i jo encara m'havia de mirar els... tinc pendent de veure els partits d'aquesta temporada, però està clar que a Holanda el nivell és una mica inferior i que no tenen els jugadors la categoria en principi per plantar-li cara a aquest Barça i més jugant-se al Camp Nou, no?
1: Sí, ja arribaran les garrofes, ja, que després el Barça té PSG, Galatasaray, Aston Villa, vull dir que té un...
3: No em miris amb temes de calendari, no em miris a mi, eh? No,
0: PSG la setmana del Clàssic.
1: Sí, la setmana del Clàssic, sí. Vull dir que...
3: Ho saps tot, tu.
1: Sí, no, el Barça, clar, després ha d'anar primer a Turquia, no?, quan es reprengui la competició el 17 d'octubre, que és Galatasaray, Galatasaray i París.
0: O sigui, Galatasaray, Betis, PSG i...
1: Galatasaray, Betis, PSG, Madrid.
0: I Madrid.
1: Sí, quatre partits importants, dos de Lliga, Betis i Madrid, i les sortides, perquè té dues sortides seguides al Barça, la jornada 2 i la jornada 3. Bé, va, ja en parlarem d'això.
4: Quins horaris? Quins horaris?
1: No, a les 9. Demà, demà és a 3 quarts de 7.
4: No, dic, però les sortides...
1: Encara, bueno, el del Clàssic sí, diumenge 25 d'octubre a les 9. El del Betis encara no ha sortit. Bé, 35 minuts passant de la mitjanit. Per tancar tertúlia, aquest any els dilluns farem una secció nova. M'agradaria que compartíssiu amb el personatge que hem fitxat, que no és un altre...
6: És una teràpia, perdona.
4: No tant d'idola, encara.
6: No, però és igual. Jo sempre m'avanço perquè tinc aquesta ansietat.
1: Hola, David Broc.
6: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit, benvingut al Tu Diràs.
6: Jo vinc a fer teràpia, però conjunta. O sigui,
0: I cobrant.
6: Sí, no, això sempre. És el primer cas de teràpia.
0: Que teràpia i cobrant.
6: Que cobres, mèrit, no que pagues.
0: Està bé. Xico listo, eh?
6: Agraïbo, que ja, gràcies a mi, fareu teràpia cobrant.
1: Llavors, la idea de la secció cada dilluns per tancar tertúlia és, a veure, explica-la, és un jugador odiat, un fitxatge frustrat, què vols fer?
6: És fer un petit homenatge, no sempre afectuós,
1: val,
6: a fiascos, tolles... i innominables de la història del Barça.
1: Val.
6: Contemporània, que són les que jo he vist. És a dir, no tindria gaire sentit parlar de tios que no vaig veure...
0: Doncs no has començat a menjar més, eh?
6: No, però que vull dir que gent que jo he vist jugar i que, per motius X, que anirem explicant en el seu moment, han provocat una certa animadversió, dèria, ràbia... No? És a dir,
0: n'hi ha uns quants, Tens per omplir.
6: No, és que el Leix em va dir arribarem a final de temporada i vaig dir no tinguis cap dubte que arribarem.
1: Home, és que hi ha 40 dilluns, dic, trobaràs 40 fiascos, 40 jugadors odiats...
6: 40 i 60 i els que vulguis.
1: Val, perfecte.
6: Perquè tenim les nostres dèries, cadascú.
1: Sí, això és així.
6: A vegades compartides, a vegades no.
1: T'he de dir que m'agradaria... Això no ho havíem parlat tu i jo abans de la secció, però crec que no està malament.
6: És que no parles res, vull dir...
0: És la secció menys treballada.
1: Jo m'he deixat portar.
0: Allà i deixa
6: ho explico. És una nota d'àudio. David, no sé què. Sí, val.
1: Sí, m'agradaria fer alguna cosa.
6: Sí,
1: què et sembla això?
6: Val,
1: sí, val,
6: ja està. Perfecte. No hi ha guió,
1: no hi ha res. No, no, que anava a dir...
0: Això és confiança.
1: Totalment.
0: Què et sembla?
4: Els Brocs, perquè ja podem ampliar el seu germà també, mentre li diguis que hi ha una factura pel mig.
1: No, siguem així, home, pobra. Escolta, què et sembla si algun oient vol, a Tu Diràs arroba recuponet, que ens envien una proposta de jugador.
6: Sí. No, de dir, si encara, oients... encara menys feina. No hauré ni de pensar
1: no. En jugadors. Tu tingues els teus pensats...
6: Jo faré veure que els odio perquè ja els tindré fet. No?
0: Val. És l'única feina que tenies.
1: Si hi ha algun oient que tingui una dèria amb algun futbolista...
6: Hi ha noms que se't poden escapar i que algú digui no us recordeu d'aquest tio
1: clar,
6: que va fer aquest atracament històric al Barça?
1: Si algú ens vol ajudar a partir dels dilluns, perquè cada dilluns farem un jugador, la radiografia d'un jugador. Doncs si algú ens vol ajudar, tu diràs arroba recuponet.
6: El perfil és una mica, és el que et dic, fracassos, és a dir, pot ser un tio que és bo, però el Barça fracassa estrepitosament, molts diners, tots coneixem.
1: Tenim casos. Un mal record, sí, ja t'entenc, correcte.
6: Després hi ha el concepte Toia, que és un tio que és dolent, ja de mena, és a dir, que el fitxa sabent que és dolent.
4: Un paquet.
6: I després l'innominable és aquell senyor odiós que tu has odiat tota la teva vida pels motius, a vegades són molt arbitraris, ja ho veuràs.
1: Va.
6: I hi ha jugadors
0: que odiem... Per aquí, no?
1: Avui començarem pel...
6: No, però aquí no és arbitrari, aquí és un motiu.
1: El 100% de la colarada...
0: Aquí és objectiu,
1: El 100% de la colarada entendrà el leitmotiv de la secció.
0: Si trobes algun personalista que no comparteixi, porta'l aquí a l'estudi. Perquè té una entrevista.
4: Jo dic entre l'any 99, 2000 i dos o tres anyets més, allà tens una bicoca de tolles,
6: sí,
4: de
6: fitxatges... És el que es coneix com l'època no daurada. L'època
1: daurada... Ell es diu David Broc i la secció l'hem batejat així gràcies a la idea del Roger Saperes.

0: Pel broc gros.
1: Pel broc gros.
2: Fixa't que el nom ja... Va dir, el Roger, tu em vas dir, és aquest? Sí, sí, endavant.
1: O sigui, sí, sí, m'agrada.
2: No, no hi ha cap tipus de debat.
1: Hem pensat a jugar amb el teu cognom.
3: Una altra cosa que no ha hagut de pensar.
1: No.
3: Una altra cosa que li vam fet, allà.
1: Escolta, en comptes de pel broc gros, què et sembla pel broc gros? M'encanta, sí, jugueu amb el meu cognom,
2: no,
1: perfecte.
2: Està ben trobat. Bé, les paraules d'aquests ja sabeu que a mi m'agraden molt.
1: Va. I... Doncs vinga, va, fot-li, que tenim 7-8 minuts. Vinga.
2: Res, començarem amb... És que hem de començar pel pare, hem de matar el pare. O sigui, si comencem amb aquest senyor ja tot és coll avall. És Luis Felipe Madeira Figo. Figo, no? Figo, Figo, Judas. O sigui, quin nom preferiu? O sigui,
1: no, Judas.
2: Havíem de començar amb Figo, evidentment, perquè crec que és l'únic tio que aglutina l'odi de tota la massa social del Barça. És a dir, jo crec que en altres casos trobarem, no, discussions, gent que dirà no, aquest era més bo, aquella millor... Figo no perdona, no? I jo crec que era el nom que havíem de començar, perquè a més és un tio que ens va posar les banyes i ens ho va negar a la cara. Mm. Aquest, per mi, el més greu de Figo és això. És a dir que...
1: És una doble traïció, no?
2: Clar, la infidelitat tu la pots perdonar. A l'Àudrup el van perdonar. A Xustre el van perdonar. I a més hi havia un motiu de fons que deies no, és que aquest tio se'n va perquè està malament al club, s'ha separat de la dona i tal, però en Figo hòstia, ens va dir que no. I vam preguntar, has estat infidel? I ens va dir no. En l'entrevista aquella mítica de l'esport, saps?
4: Sí, se'm va anar.
2: I clar, o sigui, en el moment que et diuen que no, mirant els ulls, no? Com dient, no, t'ho juro, jo no he fet res, i 10 dies després el veus firmant amb el Madrid, això no es pot perdonar. O sigui, hi ha infidelitats que no es poden perdonar, i aquesta, evidentment, és la més flagrant de tota la història del Barça. I havien de començar amb Figo.
1: Sí, tant. Jo crec
2: no
1: que...
2: Sé si, no sé si ho veieu igual,
3: era,
2: però...
3: Bueno, li
1: era,
3: si
1: era el nom
3: Madrid,
1: de l'inici.
3: Si se sentia madridista, va dir, no, jo soy portugués.
1: Sí.
3: Va dir,
2: no, és que ella a l'entrevista arriba a dir...
3: Portugués.
2: No estic tan sonat com per fitxar per Florentino. Sí, sí. I el 24 de juliol estaré al Camp Nou. O sigui, el tio va dir això. Clar, o sigui, jo no he posat les banyes, ni me les han posat, que jo sàpiga. És a dir, que potser me les han posat, però una infidelitat, si tu l'expliques... Mira, passat això, pues jo crec que el soci del Barça l'hagués acabat perdonant. O sigui, hi hagués hagut un...
1: Sí, no?
2: No
1: sé,
2: no creus
1: sé
2: que no?
1: Jo crec que no. Jo no he vist mai una cosa igual al Camp Nou al seu retorn.
4: Mai ha fet cap propòsit per arreglar-ho.
3: Mai.
2: No, clar, però això, és aquest tip. O sigui,
4: sempre ha estat a tots els mitjans de Catalunya, tots els periodistes
3: catalans... Ell l'únic que va fer, perquè jo recordo em va agafar amb una edat que, ostres, és que no podia creure'm que estava passant allò, i vaig ser dels que vaig veure la presentació i vaig veure que no somreia i dius, veus, és que segueix sent culer.
2: És una de les imatges,
3: I quan diu la frase aquesta...
2: I es va enganyar també, És a dir, quan ell estava fent la cara aquella, no?
3: Sí.
2: Tu encara tenies aquell punt d'esperança.
3: Sí.
2: De dir, és, encara m'estima, no?
3: Exacte. Jo el vaig tenir absolutament...
1: I va contra cor, no?
3: I diu la frase aquesta, no vol dir que és madridista i diu que és portuguès. Ara, de seguida, és veritat que li van fer una xiulada, que déu-n'hi-do. La veritat és que va ser bèstia, però des d'aquell dia... Des d'aquell dia fa creu i ratlla i és com, no, jo seré merengue fins a la mèdula i em canvio de samarreta.
4: Hi ha dues imatges, que és la de la presentació amb Di Stéfano al costat i aquella cara de pomes agres, i l'altra, quan surt al Camp Nou, que hi ha estat tot l'equip al camp i ell es tapa les orelles, sí. Perquè jo no he viscut una xiulada. Jo recordo que dia de tothom dir no, s'ha d'anar, no al partit, no, a l'escalfament.
2: Però jo crec que si ell no hagués estat tan...
4: I quan va sortir a escalfar-se, que anava rodejat al voltant de tot el...
2: Però jugadors. Si ell no hagués estat tan ressentit, és a dir, la típica amant ressentit o ressentit, que no aconsegueix superar, no, que l'ex l'hagi rebutjat d'aquesta manera... Jo crec que el Barça va acabar perdonant a tots. O sigui... No, la massa social del Barça, al final, és com molt...
3: T'he de dir que jo crec, per això...
2: L'Àudrup va ser perdonat, i, hòstia, la traïció de l'Àudrup també va ser important, tot i que hi havia uns motius de fons, no? I és a dir, que ell no estava a gust amb l'entrenador, o amb el que fos...
5: Sí, amb Nikolaev.
2: Clar, i aleshores... Però al final es va perdonar.
5: Schuster va estar un any sense jugar perquè el van portar als tribunals.
2: Sí, clar, Schuster... Hi havia divorci.
5: Hi havia atenuants.
2: Sí.
3: El que passa que en aquest cas...
6: Una cosa, que era capità del Barça.
2: I era capità...
6: Molt estimat.
2: Sí.
6: Jugador molt estimat. Era en aquells moments, tot i ser portuguès, tot i no haver nascut a la Masia futbolísticament, era pràcticament un símbol del barcelonisme.
2: Clar, sí,
6: hi ha pocs casos com aquest. L'estranger que hagi estat un símbol del barcelonisme no n'hi ha molts. Potser Stoichkov, Koeman, el seu moment, etc.
5: I anem a la base. Era un usurero, ho va fer per diners, per 500 milions.
2: Sí, però a mi això no. A mi això,
5: per 500 milions,
2: no suposaria un problema?
3: No,
2: sí, Fernando, si ens hagués dit vull cobrar més i el Barça no em paga el que... És un jugador de futbol I tu
5: sí,
2: pots...
5: però si al final li acabarien pagant, perquè s'estava convertint no en un símbol del Barça.
2: Sí, sí, però vaja, si no li haguessin pagat, i tu dius, té tot el dret del món, un jugador de futbol, a canviar de club, si vol, per
5: passar. Però canviar de club, però al Madrid... Cosa,
3: però és que el que diu el David, sí, però això és una mica el que va passar. El que passa és que no és el que se'ns va explicar, ni Figo ho va saber explicar.
2: Ah, aquest és el problema.
3: I després, no? Després, home, Gaspar i això ens manipula tots plegats i juga amb la premsa, amb la pressió, sí, però, i li tira, i amb això sí que jo defenso una mica a Figo, es va muntar un sidral perquè va interessar, perquè el club, el Barça...
5: Flirteja amb el Real Madrid sent ja un jugador estimadíssim per la mà del Barça.
2: Això, Fernando, és la infidelitat.
5: Flirteja amb l'Inter de Milán, amb l'Arsenal, amb la Juve, amb Madrid...
2: Però això és la infidelitat i el motiu de fons...
3: Tu que estaves allà...
5: Sí que hi era, sí.
3: Gaspar... A, vol tapar tot el desastre que és el club, tirant-li tota la merda.
5: Sí,
3: clar, bueno, llavors es juga...
5: Això és una altra cosa.
3: No, pues, ho sento, però això... Però això és reprovable, també.
6: Però Gaspar era un portaveu de Núñez, en aquell moment. O sigui, el que decideix no renovar Figo pels diners que demanava Figo és Núñez.
3: Vale,
6: és Núñez i l'enganyen, i l'enganyen.
3: D'acord.
6: Li prometen la renovació, no el renoven, etcètera. Ara, no justifica...
3: Però un cop ve Figo aquí jugar, un cop ve Figo aquí jugar, Gaspar, per tapar el desastre que està sent el club, diu, anem a tirar-li tot
6: a Figo.
3: I és ell el culpable, no jo, que estic aquí...
5: Però tu pots filtrejar amb qui sigui, menys amb el Madrid. I a més va firmar un paper. O sigui, quan tu firmes un paper, en aquell moment... El paper, a més, diria que era... No, no sé si és les dades.
6: Sí,
5: et dono 500 quilos...
2: 500 quilos, sí, per signar.
5: Però si després no vens...
1: Tu m'has de pagar 100, cau,
2: sí, sí.
5: Si després no vens, igual has de pringar 5.000.
2: Sí, ah, sí, sí. No, no, era una xifra molt més elevada.
4: Que llavors, per això va dir Florentino, que pagaria els abonaments,
2: clar,
4: si no venia.
5: Clar. I llavors el seu agent ve i ell li diu, escolta, que no vull anar. Quan guanya Florentino, diu, que no vull anar. Diu, nano, doncs, pues, o anem,
2: clar,
5: o anem, o tu i jo...
2: Sí, sí.
5: Anem a la presó.
4: Canut,
5: o estem desnonats.
4: Fernando, en el llibre que va escriure...
5: I jo em suïcido.
4: ...editat de Mundo Deportivo, que es deia tota la veritat sobre el cas Figo.
5: Crec que va fer el Lluís Canut.
4: Sí, per això, dic que el Canut explicava que Veiga, en el moment en què li diu Figo no vull anar al Madrid, li diu, si tu no vas al Madrid, jo em penjo o salto per aquesta...
5: Suïcido.
4: Sí, sí, jo em suïcido. Sí, sí. Perquè jo no podré...
2: Que hagués estat un final èpic,
6: eh? Tot i que en el documental, el gran traïdor... És futre.
2: Sí, sí.
6: Sí, sí, sí. L'Atlètic de Madrid és el que, d'alguna manera...
5: Que la gestió.
2: Que aquest documental acaba blanquejant bastant a Figo, eh?
3: Sí.
2: És un documental que ahir, al final, queda com... Tot el meu entorn.
1: Jo m'ho vaig trobar.
2: Jo no vaig fer
1: res.
6: Però que et digui una cosa, David, que estàvem avisats amb Figo, perquè Figo havia incorregut en diverses duplicitats de contracte.
2: I per això...
6: Per això t'ha avançat a arribar al Barça.
5: Per això fitxa al Barça.
4: Fitxa pel Barça perquè havia signat amb la Juve i el Parma.
6: Amb la Juve i el Parma.
4: I després també hi ha la història que, estant al Barça, negocia amb el Milan... I que el Barça, per trencar una mica el preacord que tenia el Milan, acaba emportant-se cap aquí a Reisiger, a Dugarry, a Bogarde, que li col·loca el Milan de dir, val, jo no el fitxaré, però tu...
2: Aquesta és una altra, eh? Amb la pasta de Figo, que venen Overmars i Manuel Petit. Ho dic perquè fins i tot les conseqüències de la seva marxa...
5: Aquí tens pel capítol Toya, sobretot Petit.
2: No, és que Petit ja el tinc. És un dels meus predilectes.
1: Veig que Figo encara genera...
2: L'últim, Figo, el tema de que no ha fet cap esforç, al contrari. S'ha esforçat en ser anticatalà, en menys tenir la premsa catalana sempre que ha pogut. A més, amb aquestes tendències polítiques, diguéssim, anticatalanes, de dretes... Clar, o sigui, tot el que suma Figo, aquell anunci que va fer per Uber Eats, Nueva Cochinillo, o sigui, ja fent la gracieta, que no tenia cap gràcia... Tot això, jo crec que al final la gent no el perdonarà mai. O sigui, en altres casos hem vist que hi ha hagut un perdó. Aquí, ell no ha fet cap esforç i, per tant... justificadíssim.
5: Però David, no t'ho perdis, que quan ha d'anar al Madrid, es veu que la nit abans truca a Gaspar
2: i li diu
5: que a veure si ell paga els 5.000 quilos per alliberar-lo d'això que llavors que no se'n va al Madrid.
2: Però és que
5: I l'altre li diu, home, però si jo tenia el meu aquí, per què faré? Et refitxaré per gastar 5.000 quilos?
6: Un jugador més odiat a la història del club.
2: No, no, és el top 1.
1: És el top 1.
2: Per això hem començat amb ell, perquè...
1: Per això hem arrencat així.
2: Havíem de matar el pare i aleshores a partir d'ara començarem amb coses, diguéssim, més...
5: Tu li dius pare, però hi ha gent que li diu fill...
2: És molt metafòric. No, és aquelles històries de...
1: Sí, hem començat bé pel broc gros. Prepareu-vos la setmana que ve, aviam quina sorpresa ens porta.
5: Garantia d'èxit, David, ja ho veuràs.
6: Hòstia, molt guapa aquesta secció.
1: Sí, perquè a més recordarem coses del passat que seran divertides.
2: Sí, ells té bones idees. Com trucar-me a mi per...
1: És molt bo. Gràcies, mira, us deixo un
5: filó. No, ja es veu treballada, això sí. Coses com sigui.
2: Sí, hi ha documentació prèvia.
1: T'ha explicat història, ha sortit idees del documental, l'anècdota...
2: No porto papers, però...
6: Li he vist al mòbil, no passaven de les quatre línies.
2: És el meu guió habitual.
1: Dilluns que ve més. Gràcies, Broc, eh? Ens encanta, pel Broc Gros. Gràcies, amics. Vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
5: Anem a fer la llista.
0: Hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo. Blancos, llorones, feliciten los campeones. Blancos, llorones, feliciten los campeones.
7: RAC 1. Aquest setembre vine a Roma Grum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Magda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Roma Grum a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Roma Grum.
8: Únic s'escriu amb H o sense H?
9: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
11: Molins de Rei.
10: Mataró.
11: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chistado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Ven a Ocasión Plus!
14: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
16: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 8:01 de la matinada. Encara ens queda la visita de Toni Bou, que ha aconseguit el seu mundial número 40 de trial. Una autèntica barbaritat, i avui el volem felicitar al tram final del Tu diràs. Abans us recordo que per tots aquells que encara no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu fet la volta al món, pels qui no us vau atrevir a demanar mai aquella cita, o que al final no es van dedicar al que els apassionava, si mai el que podeu aconseguir ara és un Honda Civic. Encara hi sou a temps. Això sí que ho podeu aconseguir, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Abans del Toni Bou, un parell de coses. La primera, Saperes, hem sabut avui els comptes que el Barça presentarà a l'Assemblea de Socis Compromissaris que es farà el dissabte 19 de setembre.
4: Sí, uns comptes que presenten uns ingressos rècord de 1.060 milions d'euros, 66 més que l'anterior exercici, i unes despeses que s'enfilen fins als 1.022 milions. El resultat net després d'impostos són unes pèrdues de 18 milions d'euros, malgrat els 4 milions de benefici que havia pressupostat el Barça. Com va destacar el club en el seu comunicat, l'exercici ordinari es tanca amb un resultat ordinari positiu de 200.000 euros. El deute net augmenta en un 29% fins als 607 milions, fruit dels interessos pel finançament de l'Espai Barça. Pel que fa al capítol d'ingressos, hi ha dos factors clau per haver superat la barrera històrica dels 1.000 milions. El primer, el retorn a l'Spotify Camp Nou, que suposa un augment del 29% en els ingressos per explotació de l'estadi, de 175 milions a 225. D'altra banda, un nou màxim històric en patrocinis, 265 milions, i un rècord de facturació de BLM amb 208 milions d'euros. BLM, marxandatge del club. A l'altre cantó, un dels factors que explica el tancament en pèrdues és una nova devaluació de Barça Studios.
1: Les famoses palanques.
4: Sí, després que en el darrer exercici el Barça hagi hagut d'assumir una nova pèrdua de valor d'aquesta societat, absorbint-ne un 9,72% amb un cost de 23 milions d'euros. A més, en els comptes del club queda reflectit una provisió per un litigi judicial amb un dels socis inversors en aquesta societat, com és Vestigia. Un altre dels cas que s'ha hagut de resoldre, segons es desprèn d'aquests números que presentarà el club, és l'impagament en el negoci dels PSLs, els seients VIP de l'estadi de l'Spotify Camp Nou, dins de l'acord que s'havia tancat amb Ruslan Birladeanu. Recordem que també és qui porta el tema de Barça Mobile, que encara no s'ha acabat de llançar. L'empresari moldau havia satisfet alguns dels pagaments, però en tenia pendent un de 28 milions. Finalment, el club va acordar amb ell recuperar 142 d'aquests seients per poder-los comercialitzar de nou i ja ha obtingut una xifra que supera per poc els 9 milions d'euros. Veient aquests 18 milions de pèrdues, en el resultat final dels comptes s'entén millor el desig que tenia el club de poder tancar un traspàs com el de Marc Casador per mínim 20 milions abans del 30 de juny. De cara a l'exercici 26-27 es pressuposten uns ingressos de 1.195 milions i unes despeses de 1.133 amb un benefici net final d'un milió d'euros.
1: En els propers dies donarem més detalls del que diu la lletra petita d'aquests comptes que el club presentarà a l'assemblea del dia 19 de setembre. Gràcies, Sape.
4: Que vagi bé, bona nit.
1: Demà més, en dia de prèvia, en Flic, Lamine Yamal a la sala de premsa. I ho explicàvem a l'inici del Tu diràs. El Sabadell ha viscut una nit màgica a la Nova Creu Alta, guanyant 3-2 al Còrdoba, enmig d'un castell de focs a tocar de l'estadi. Si no n'heu vist imatges, busqueu-les a les xarxes, perquè s'ha tancat la festa major de Sabadell amb un castell de focs artificials que es veien des de la Nova Creu Alta mentre s'estava jugant la segona part d'aquest Sabadell-Còrdoba, que ha acabat amb una gran victòria del Sabadell, que ha començat de forma immillorable a la segona divisió i al seu retorn al futbol professional. Fa una estona ha parlat Ferran Costa, el tècnic, a la sala de premsa de la Nova Creu Alta, ho ha seguit el Pau Bonastre des d'allà, des de Sabadell. Hola, Pau, bona nit.
13: Hola, Aleix, bona nit. Realment ha estat una nit rodona amb el castell de focs espectacular darrere del gol sud i que ha acabat d'allò més bé, tot i que el Sabadell ha hagut de guanyar el partit dues vegades. Primer s'ha posat 2-0, el Còrdoba ho ha acabat igualant i al final Urri ha decidit des dels 11 metres. Un Sabadell atrevit, amb xip guanyador. En parla Ferran Costa.
17: És un tema de mentalitat i crec que és la gran victòria del que portem tots junts, que aquesta mentalitat de ser els pobrissons, de pensar que tot ens passa a nosaltres però que va malament, l'hem canviat per anem fins al final, que potser som capaços de fer-ho caure de la nostra banda.
13: L'inici del partit ha estat un dia més fulgurant, amb una pressió asfixiant i posant-se 2-0 al Sabadell en el tram inicial de partit. Això en deia el tècnic del conjunt arrequinat.
17: Nosaltres intentem entrar fort sempre als partits, entrar molt connectat, donar-li valor a cada minut de la competició. Som un equip que sempre busquen endavant, que no especulem, que sortim a guanyar els partits des de la primera acció, i així ho hem fet. No és la primera vegada que aconseguim avançar-nos ràpidament a casa.
13: Per cert, que l'entrenador ha revelat que havia fet èmfasi als jugadors que no es despistessin durant el castell de focs. 8 punts de 12 possibles, avui primers gols encaixats, però compensa amb aquesta bona línia del Sabadell, tercer classificat de la segona divisió. Diumenge, un altre repte a Mallorca.
1: Sí, contra el Mallorca, un equip que acaba de deixar de primera divisió. Gràcies, Pau. Vinga, una última pausa molt ràpida i de seguida Toni Bou en aquest estudi.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
18: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
19: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
20: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
21: 45.712.
22: Em toca. Em toca?
21: Això és el número de la loteria, ara?
22: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
23: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Avui al tram final del Tu diràs ens visita un campió. No és un campió qualsevol, perquè és 40 vegades campió del món. Toni Bou, què tal?
24: Molt bé, molt content.
1: Moltes gràcies per haver vingut als estudis nous de RAC1. Ja fa un temps que els hem estrenat, però crec que no hi havies vingut mai encara.
24: Primera vegada i molt xulo. Molt xulo, eh? Ha millorat, ha millorat.
1: És com estrenar moto de trial nova, no?
24: Sí, és de tot el nou sempre és molt divertit.
1: Sí, sí. Ens has portat també una placa commemorativa d'aquest 40è mundial de trial que has aconseguit. Hòstia, que es diu aviat, eh? 40 títols, eh?
24: Ràpid, sí, sí. 20 anys consecutius guanyant a l'Indoor i l'Outdoor des del 2007. És una passada. La veritat que una de les millors decisions de la meva vida, quan vaig entrenar aquest equip al 2007 i no ho esperava per res del món. El meu somni era poder-me dedicar a el que més m'agrada i mira, doncs encara amb 40 anys doncs podré seguir disfrutant-ho.
1: Fas els 40 anys ara a l'octubre?
24: El 17 d'octubre faig els 40 anys, així que m'he adelantat una mica amb títols.
1: Si t'havies proposat guanyar 40 títols mundials l'any que fessis 40 anys, va. I ara hi ha un altre repte, 45 en 45 anys o no?
24: Bueno, veig que més que un repte era un somni això i bueno, doncs m'anava apropant, sempre deia que això quedava molt lluny, al final doncs m'agrada molt anar pas a pas i anar assolint les coses i intentar digerir-les i la veritat que sí que veia que era possible, però pensava que, bueno, que quedava molt i sempre poden passar moltes coses i ho hem acabat aconseguint, molt content, amb una lesió de l'espatlla que ens ha complicat una mica sobretot l'inici de temporada, però molt content de, sense haver-me parat, he pres la decisió d'intentar seguir i la veritat que ha valgut la pena.
1: Et feia mal, doncs, sí? Quan competies?
24: Sí, està clar, em vaig trencar un tendó el 2016, l'agost passat em vaig trencar un altre, estic competint sense dos tendons i la gent pensarà que estic molt malament i molt bé a la vegada perquè doncs, amb dos tendons trencats has estat molt malament,
1: has guanyat tot.
24: Però per l'altra banda he guanyat, així que malament sobre la moto no he estat per res, la posició és incòmoda, evidentment doncs, tinc mals i m'impedeix doncs, segons quins moviments que abans tenia, però la veritat que m'he sorprès de lo competitiu que he pogut arribar a ser. Els primers tres mesos vaig tindre hora quiròfan dos vegades i anava veient la llum, tenia l'experiència el 2016, les lesions d'ombro són molt, d'espatlla són molt complicades, costa molt saber què passarà un cop obres una espatlla i així que vam ser totalment conservadors amb el metge, vam dir ho intentem i quan no es pugui més obrim. I
1: sí,
24: no
1: cancel·laves, pugui més. Cancel·laves l'operació, tenies hora i cancel·laves.
24: L'última vegada la vam cancel·lar crec que era després de dos dies de carrera a Itàlia, que era una prova de foc als Alps, vam decidir que si allà no aguantava els dos dies doncs tenia el dilluns hora quiròfan i el diumenge vaig trucar al metge i vaig dir de moment no m'opero.
1: He guanyat, de moment no m'opero.
24: He guanyat els dos dies, he patit però menys que l'última carrera, ho vull intentar, no vull operar-me i quedar-me amb la dubte.
1: Si t'haguessis operat que eren? Quants mesos de baixa o setmanes de baixa eren?
24: Primer el metge, que és dels millors que hi ha, em va dir que sobre uns 3, però quan va vindre a l'Indoor de Barcelona a veure em va dir que jo ho arrencava tot en 3 mesos, així que suposo que és de 4, 5, 6, això sempre s'allarga, és difícil tornar a estar a un 100% i més quan hi ha un tendó que no operaria. Llavors fa que sigui una espatlla molt complicada i que la decisió que prengui ha de ser amb calma.
1: Tu pararàs ara, que ja has aconseguit la fita dels 40 títols en 40 anys?
24: Ho tornem a mirar bé i decidiré amb paciència, posant per davant la salut, però també la meva experiència, tot el que ha passat. És veritat que ara ja m'he esperat molt, i no ve d'esperar una mica més i res, estic més per no operar-me que per operar-me, però sí que m'ho vull mirar bé, tornar a fer una resonància i veure com està.
1: O sigui, tu vols seguir competint i guanyant títols, no t'avorreixes?
24: Bueno, més que competint, vull seguir fent el que més m'agrada, que és el que m'ha portat a ser tan pesat i a guanyar 20 anys consecutius. O sigui, la meva prova més dura és cada entrenament, perquè m'apreto moltíssim. Estigui cansat o no, doncs m'apreto en el meu 100% de lo que tingui aquell dia, i això és el que m'ha portat fins aquí, i bueno, doncs ser un malalt del trial, de la competició, em fa doncs que em posi a prova després a les carreres, no? Però no competeixo només per guanyar, sinó perquè faig el que més m'agrada i per ser millor cada dia.
1: I no t'avorreixes, eh? Vull dir, en el dia a dia, que és el més pesat, segurament, de repetir, no, l'exercici o de tornar a fer un entrenament que ja has fet 300.000 vegades, on trobes la motivació? Perquè ja ho has aconseguit tot, Toni.
24: Bueno, em sé millor. La motivació és ser millor
1: però si
24: que...
1: Però ja ets el millor, saps
24: no, què No, però bueno, és impossible ser... Jo me'n vaig enfadat dels entrenos i me'n vaig enfadat de carreres que he guanyat. Ahir vaig guanyar la carrera, vaig perdre una de les voltes, però no vaig fer una carrera intel·ligent com m'hauria agradat, vaig perdre els papers en algun moment, vaig anar una mica pues, esbarat, vaig fer errors que no hauria d'haver fet i, bueno, en el seu moment pues, vaig disfrutar de la victòria perquè és el que m'ha ensenyat l'experiència, però després m'agrada pues, analitzar les carreres i saber que sempre es pot millorar. Sempre es pot millorar, sempre. I això és una de les coses que em manté practicant aquest esport.
1: Els rivals què et diuen? Plega ja.
24: Bueno, segur que ho pensen i alguns m'ho diuen també, però un esportista, com sempre he dit, ha de ser superegoista i aconseguir el màxim possible, i el que m'està quedant clar és que, bueno, per la meva religió m'ho estic deixant tot i quan em retiri no podré dir que no he donat el meu màxim.
1: A Piera ja t'esperen, no?, per fer-te un altre homenatge. És com la Festa Major, ja, no? Vull dir, fer homenatge a Toni Bou a Piera és com cada any, no?, com la Festa Major, com, no?
24: Pels meus tradició, ja. Pels meus amics, doncs, dues vegades l'any, al final.
1: Bueno, clar, indoor i outdoor.
24: A l'indoor tampoc el deixem de celebrar i, bueno, pues, he tingut la gran sort d'estar envoltat sempre de lo millor, i per un esportista és superimportant, i que hem disfrutat cada títol com si fos l'últim, perquè sempre ho dic, no?, perquè hagi guanyat moltes vegades no vol dir que seguiré guanyant i s'ha de disfrutar.
1: Et queda una última prova d'aquest Mundial que ja has guanyat matemàticament, del 40è Mundial entre indoor i outdoor, que tinc aquí les xifres, són 20 Mundials outdoor, a l'aire lliure, en 24 participacions, o sigui, has guanyat 20 de 24, i has guanyat 20 Mundials de trials indoor, sota sostre, 20 de 22 participacions.
24: Aquí millor.
1: Aquí millor, sí, no?
24: Clar, però no perfecte, eh?
1: Però no, home, és que deixa alguna cosa pels altres, no? No, i el que et vull dir és que hi ha hagut un any, el 2019, que vas aconseguir guanyar totes les proves del Mundial. O sigui, vas ser campió del món, però vas guanyar totes les proves, no vas deixar res pels rivals. I aquest any, crec que tot i la lesió i els problemes que has tingut, ho has guanyat tot i et queda aquesta última prova, no?, per fer el ple. Això et motiva, clar.
24: Això motiva, sí, clar. Bé, motiva ja aquesta setmana que tenim ara, després de les entrevistes i dels dies de premsa, doncs toca això, intentar-ho. A veure si... Amb una pressió diferent, evidentment, però seria maco, després de tants anys, que el normal seria que estigués retirat, doncs, a part d'aconseguir el títol, doncs, poder tornar a aconseguir un pleno, doncs, m'agradaria molt, però bueno, amb calma i també a divertir-me de l'última carrera, perquè l'any també ha sigut molt dur, encara que hagi sigut uns resultats espectaculars i s'ha de disfrutar dels moments.
1: No. El 2007 vas guanyar el primer títol mundial de trial i el 2026 has guanyat el 40è. Què li diries al Toni Bou que arrencava el 2007?
24: Que no canvi res.
1: Te'n recordes o no, per això?
24: Sí, evidentment que me'n recordo de moltes coses, de molts moments, de moltes coses que he après i del moment d'anar en aquest equip, no? D'anar a entrar al Repsol Honda, era el moment que hi havia la quatre temps, que ningú volia anar-hi, i va ser un moment que vaig aprofitar la meva oportunitat i em va tocar la loteria perquè era la millor decisió que podia prendre i no ho tenia gens clar en aquell moment, em va anar de poc de no prendre-la, i gràcies al meu pare i a meditar-ho molt a casa vam acabar prenent aquesta decisió i va ser superencertada, i li diria això, que no canvi res, que tingui sempre aquestes ganes de no rendir-se mai i de lluitar fins l'últim moment. Em quedaria sobretot amb això i amb disfrutar entre carreres i de cada moment.
1: Te'n recordes dels 40 Mundials?
24: Me'n recordo dels 40 Mundials, però molt més d'uns que d'altres, i pues, sí que tinc alguns moments d'algun eclipse per allà que em costa i que després quan reacciono o quan ho parlo, me'n recordo molt de les carreres, amb això tinc molta memòria, i a vegades me'n recordo estar de les zones específiques.
1: O sigui, d'algun peu que vas posar que no tocava, tant, sí, te'n recordes?
24: I de moments d'abans de guanyar el Mundial et podria dir carreres que havia perdut i me'n recordo aquell moment perquè et marquen molt, però també aprens moltíssim d'aquests errors perquè et marquen i després et fan millor.
1: N'hi ha alguna que et vingui ara al cap, per exemple?
24: Bueno, sí, et podria dir un indoor que vaig perdre a la última zona a Tarragona, que no era ni Mundial, era Campionat d'Espanya, i poder parlo del 2005 o 2006, així que no me'n recordo
1: tant. Abans de començar a
24: guanyar. Que em va guanyar l'Albert Cabestany, i res, vaig aprendre molt allà, perquè vaig prendre una decisió que no tocava en aquell moment, que evidentment em va semblar, va ser més intuïció que decisió, a sobre de la moto i em va ajudar molt a després doncs, meditar una mica més les coses i actuar per intuïció, però quan ho fas, fer-ho 100%, que aquell moment doncs, vaig fer-ho com a mitges.
1: Dels 40 mundials, n'hi ha algun que sigui més especial que un altre o es fa difícil això?
24: Bah, sí, hi ha diferents. Tots són molt especials perquè costen molt, però el primer és únic i repetible.
1: Aquest on va ser? Va, que te'l recordes?
24: A Menorca.
1: El 2007
24: sí,
1: a Menorca.
24: Sí, sí, i no vaig guanyar la carrera, vaig fer segon.
1: Però matemàticament ja eres campió.
24: I amb aquest segon lloc, i a més encara quedava una carrera a Madrid i vaig poder proclamar-la allà. Sí que no vaig dormir la nit abans, sí que no vaig dormir.
1: No vas dormir la nit abans? No vaig dormir la nit abans. Nervis?
24: Dels nervis, sí, em van consumir. Els primers anys van ser... doncs tinc molta potència interior, per dir-ho així, llavors doncs, aquestes ganes de guanyar se'm feia llarga l'espera per la competició i penso que és una cosa que hem de viure molt els esportistes i que si ho arribes a canalitzar...

0: quan plou molt o quan la climatologia és molt difícil, fa que sigui complicat, diria, poder carreres de Japó, diversos anys, que sempre acaben uns diluvis espectaculars i que hi ha unes fangueres, unes difícils. Guanyar una carrera amb més de 100 punts és una barbaritat i m'ha passat, jo diria que només a Japó, on era 5 rere 5 i que per petites diferències, perquè no es podien passar les zones, va ploure moltíssim i no et podies moure de lloc i va ser una carrera espectacular, m'ho vaig passar com un nen petit.
1: No. I la cursa que t'agrada més? N'hi ha alguna que diguis, oh, m'encanten aquí?
0: M'encanten els indoors, m'encanten les carreres complicades. Als Estats Units, per exemple, l'any passat va ser una carrera superdivertida, on m'ho vaig passar superbé, sobretot el primer dia, perquè a vegades doncs, fan canvis pel segon i no queden les zones tan complicades. I et diria que em quedaria amb algun indoor de Barcelona, perquè és la carrera de casa, perquè és el Sant Jordi dona per marcar zones molt llargues, molt altes, molt complicades, que és el que més m'agrada, carreres on es facin punts, on hi hagi molta dificultat i on realment et posis a prova.
1: Molt bé. Per tant, no et retires i de moment no hi ha data, eh? Vull dir, aniràs fent fins que puguis, fins que et deixi l'espatlla o fins que tu et vegis amb ganes.
0: Fins que rebenti, segur que quan plegui serà perquè no perquè guanyi o perdi, sinó perquè no m'ho passo bé sobre la moto perquè no puc més.
1: I després què farà Toni Bou? Tens clar això?
0: Bueno, a veure, amb 20 anys amb Repsol Honda, hem creat una relació, una família, i els últims, et diria, que dos contractes, que cada un ha sigut de 4 anys, i ja em feien ambaixador perquè ja em retiraven, i ja volen que em quedi amb la marca, així que, bueno, me'n quedaré vinculat amb ells, he tingut la gran sort, com he dit, d'estar el millor com podia estar, i això també em dona tranquil·litat.
1: Formar algun pilot de triar, alguna cosa així, t'agradaria, la teva experiència, traslladar-la?
0: M'agradaria molt, i és algo que ja disfruto, diguéssim, no a temps complet, perquè no puc, però m'agrada molt, i és una manera també de seguir vinculat a la competició.
1: Val. I l'última, hi ha algun premi individual que et faci il·lusió rebre? No sé, el Princesa d'Astúries, per exemple, perquè, clar, a Gales de Mundo Deportivo t'han donat premis, no? A tot arreu t'han donat premis esportius, però no sé si hi ha alguna cosa que diguis, hòstia, m'agradaria que em reconeguessin, o no t'importen aquests premis.
0: Mira, sincerament, la gent podrà pensar que ho dic per dir, no? Però, a part de que sóc superconscient que és un esport minoritari, també entenc que si hagués aconseguit aquests números amb un altre esport que no fos minoritari, tindria molts més premis individuals, però donen bastant igual els premis. No competeixo per guanyar aquests premis i me'ls donen doncs, benvinguts. També sóc el típic que em fa molta mandra anar a les gales, així que no m'agrada gaire, ho faig perquè sé que s'ha de fer, però disfruto d'altres coses i evidentment que amb els anys doncs, valoro més quan em donen un premi, ho entenc més, ho he arribat a apreciar d'una altra manera, però tinc molt clara la meva posició i el que més m'importa.
1: 40 anys, Toni Bou farà el 17 d'octubre, 40 títols mundials de trial. Déu-n'hi-do. Un pilot històric, sens dubte, i avui ens ha visitat aquí al Tu Diràs. Moltes felicitats, moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes
1: si
0: gràcies.
1: Si segueixes guanyant, et seguirem convidant, perquè
0: a veure,
1: és històric el que estàs
0: fent.
1: A
0: veure si puc vindre més.
1: Molt bé. Gas, Toni.
0: Merci, gràcies.
2: Winamax, el més important és guanyar.
1: Quin gran campió, Toni Bou. Hola, Xavi Puig, eh?
3: Hola, bona nit.
1: L'has entrevistat també unes quantes vegades al Superesports, eh?
3: Sí, i tant.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
3: És un crac, segurament, si no el millor, un dels millors, evidentment, esportistes catalans de la història.
1: M'ha sorprès que estigui guanyant mundials amb dos tendons de l'espatlla fotuts, vull dir, una cosa mai vista.
3: I que se'n recordi d'una prova de Tarragona del Campionat d'Espanya, que la té allà clavada, de dir, allà vaig aprendre molt, eh?
1: El 2005-2006, tio, abans de començar a guanyar mundials, els 40 que té. Bé, què ens queda a l'últim minut? Hem de començar per l'Open dels Estats Units, no? Avui es completarà el quadre de quarts de final masculí i femení.
3: Sí, s'ha classificat el belga Blocs, de 21 anys, després d'eliminar Cerúndolo en 4-7. Ara en joc el francès Gea contra Van den Saltjup. Compte que aquest francès ja guanya 2-16-0. I Khachanov contra Tien. De moment, Khachanov ha guanyat el primer set. De matinada jugarà l'Esberev d'Arderi. Avui hem sabut que Alcaraz jugarà els quarts contra Shelton ja de matinada, cap a quarts de 3 a les 3, matinada de dimarts a dimecres. Per cert, que amb l'eliminació de Tsitsipas, per primera vegada des del Wimbledon del 1877, fa 149 anys, a les semifinals d'un gran slam no hi haurà un tenista que jugui al revés a una mà.
1: Hòstia, és bona aquesta.
3: La Jové, aquesta però del tennis. I en categoria femenina, Andreeva, Zenk, ha eliminat Swiatek i Rybakina han passat a quarts, ja de matinada, últim partit de vuitens, Goff contra Jovic.
1: Aquest dimarts comença l'última setmana la Vuelta, amb Enric Mas defensant el mallot vermell de líder.
3: Avui hi ha hagut descans, demà etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera, la traca bona, dijous, divendres i dissabte.

0: dissabte. Dijous, contrarrellotge individual de 32 quilòmetres i divendres i dissabte, etapes d'alta muntanya. Enric Mas té 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Fèlix Gal i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. El balear té clar que no seran dies fàcils, però és optimista.
1: Va ser una setmana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espada y la pared, pero yo creo que tenemos la mejor gestión desde el coche y los corredores estamos confiados, tranquilos y creo que podemos salir beneficiados de todo eso.
0: La Vuelta s'acabarà diumenge a Granada.
2: Si guanya Enric Mas, tenim una gran sèrie del Día Menos Pensado, de Movistar.
0: Sí, tot i que no tinc clar que aquest any hi hagi... No ho tinc clar, potser sí, i si guanya potser em fan una cosa així express.
2: Clar, hauríem de fer alguna cosa. Parlant de ciclisme, ja tenim les llistes de la selecció espanyola pel Mundial.
0: Sí, amb les catalanes Paula Blas i Mireia Benito, la selecció femenina, disputaran a més la prova en ruta i també la contrarrellotge a la selecció masculina, i serà el català Marcel Camproví. Enric Mas i Juan Ayuso seran els caps de fila amb Verona, Romeo, García, Pierna, Rieta i Beloki. El Mundial és al Canadà, el diumenge 20 de setembre les dues cronos, i el dissabte 26 de setembre la prova de fons femenina, el diumenge 27 de setembre la prova de fons masculina.
2: Del Mundial de Ciclisme al Mundial de Bàsquet Femení, a Espanya s'ha classificat directament ja pels quarts de final.
0: Amb la victòria avui a l'última jornada de la fase de grups, de 20 contra el Japó, 79-59, amb 20 punts de la nova jugadora de l'Espar Girona, Illana Martín. Amb aquest triomf i la victòria d'Alemanya contra Mali, Espanya es classifica directe cap a quarts, on jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre Austràlia i Itàlia.
2: I una última notícia destacada d'aquest dilluns: en el món del waterpolo, el Club Natació Sabadell ha decidit prescindir de la seva boia, Maika García.
0: La jugadora s'ha mostrat molesta per la decisió del club de la seva vida, 11 mesos després de ser mare, i sabent de la seva intenció de continuar competint fins als Jocs de Los Angeles del 28. En un comunicat on es mostra dolguda i trista, afirma que mai hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el seu final a Sabadell. De fet, Maika defensa que el Reial Decret 1006 fa que un contracte d'una jugadora embarassada en el seu últim any signat es prorrogui automàticament un any. Ho ha explicat en una entrevista al Periódico de Catalunya.
3: Para mí creo que la ley hay que cumplir. Y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba, porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo, y no ha sido para nada agradable.
0: Hores després del comunicat de Maika García, el Club Natació Sant Andreu ha anunciat el seu fitxatge per les dues pròximes temporades.
2: Doncs a veure si pot seguir competint a gran nivell ara el Sant Andreu i poder complir el somni de retirar-se en els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Gràcies, Puig.
0: Bona nit.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
5: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: A RAC 1, tu diràs.
8: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
5: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
10: Yeah.
9: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
10: Yeah.
9: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
10: Yeah.
9: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
11: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Aquí tancarem aquest Tu diràs d'avui intens, amb moltes coses. Deixeu-me tenir unes paraules d'agraïment pel David Llorenç, company que ens ha acompanyat durant molts anys aquí a la ràdio fent la secció del Final Feliç o d'altres seccions, perquè feia més de 20 anys que col·laborava d'alguna manera al Tu diràs, amb els diversos presentadors que hi ha hagut al llarg d'aquestes dues dècades. Aquesta temporada no ens acompanyarà fent aquesta magnífica secció que feia per tancar els dilluns, però des d'aquí li volia agrair la feinada, el carinyo, la complicitat que hem tingut tingut en aquestes últimes temporades amb el final feliç i desitjar-li molta sort en les seves noves aventures professionals. Per tant, des d'aquí, gràcies, David, i fins molt aviat. Gràcies també a l'Oriol Montfort, com sempre, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb Champions a RAC+1 i a RAC1, i amb Tu diràs després a partir de les 11. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu. Bona nit.
10: Tu diràs.
12: RAC1. Notícies. Pol Prats.
13: Bona nit, ara passen 21 minuts de la una. El govern espanyol es personarà com a perjudicat en la causa que ha obert l'Audiència Nacional per l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Aquest dilluns, la jutgessa Maria Tardón ha anunciat que ho investiga com un intent d'atemptar contra l'Estat. És una causa penal en què s'investigaran també delictes com ara crims de lesa humanitat pels més de 140 morts ofegats i també intent d'homicidi o organització criminal, entre altres. El gran interrogant ara és qui citarà aquesta jutgessa i de quina manera investigarà el Marroc. Doncs bé, fa uns minuts el ministre de Política Territorial i també gestor de la crisi a Ceuta ha anunciat que l'executiu espanyol, com dèiem, demanarà formar part d'aquesta causa com a perjudicat. Ángel Víctor Torres ho ha dit a Televisió Espanyola.
14: El gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado ante la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiendo.
13: Recordem que fins ara el govern espanyol s'ha negat de totes a assenyalar el Marroc, malgrat l'informe policial que en principi ho certifica. La magistrada Maria Tardón justament ha obert aquesta causa després d'assumir com a propi aquest informe policial, un informe que recordem que la Moncloa no sabia que existia fins que es va filtrar a la premsa, perquè la jutgessa va ser qui va ordenar als policies que no l'ensenyessin a ningú. Doncs bé, justament fa poca estona un altre ministre, el de Transports, Òscar Puente, ha posat en dubte la imparcialitat de María Tardón para investigar aquest cas justament per l'episodi de l'informe.
15: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, por lo que estamos viendo, ¿no? Hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
13: Puente ho ha dit a la Cadena SER. I d'aquí a 7 hores mal comptades comença el curs escolar a Catalunya i ho farà amb una nova vaga de docents. Si no hi ha un gir de guió d'última hora, milers de professors i mestres es quedaran a casa com a protesta després que les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern tornin a estar en punt mort. Andreu Mombrú, de l'USTEC, un dels sindicats que convoca la protesta, ha avisat que si tot continua igual, aquesta pot ser la primera aturada de moltes aquest nou curs. N'ha parlat el 9C/RAC1.
16: Si no hi ha negociació, nosaltres impulsarem un nou cicle de mobilitzacions. Aquest dia 8 és un toc d'atenció. Marca que, no?, ve a dir que aquest serà un curs de lluita per l'educació pública i si les properes setmanes no hi ha negociació, ens tornarem a trobar aquest mateix trimestre amb mobilitzacions.
13: Pel primer dia d'escola hi haurà serveis mínims a infantil, primària i secundària. Hi haurà com a mínim un docent cada 3 aules i almenys una persona de l'equip directiu per centre als centres d'educació especial i serà com a mínim la meitat de la plantilla i a les llars d'infants almenys el 33%. Aquest dimarts, per cert, la consellera d'Educació, Esther Niubó, serà al Món a RAC1 amb Jordi Basté. Més coses, un estudi liderat per IS Global conclou que aplicar impostos a les grans fortunes i redistribuir aquesta riquesa salvaria milions de vides d'aquí al 2030. L'informe, que s'ha publicat a la mitjanit, calcula que si les grans fortunes paguessin un impost mínim del 3%, aquests diners permetrien salvar la vida a 29 milions i mig de persones en els propers 3 anys i mig. Els investigadors plantegen aquesta i altres mesures fiscals per compensar la retallada d'ajuda humanitària a escala global. L'estudi s'ha publicat, per cert, a la revista The Lancet. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
17: El Sabadell és tercer a la classificació de segona divisió i a només un punt de l'ascens directe després de la victòria d'aquesta nit per 3-2 contra el Córdoba, que ha tancat la jornada 4. Els arlequinats s'han avançat amb 2 gols de Joaquín i al primer quart d'hora que els andalusos han igualat i Urri de penal al minut 89 ha marcat el gol de la victòria. Mentrestant, a primera, la jornada s'ha tancat amb victòria de la Real Societat per 2-3 al camp de l'Elx i empat a 1 entre el Getafe i el Celta. I aquest dimarts comença la Lliga de Campions. Ho fa amb el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes LASK a 6:45 de la tarda i en directe a RAC+1. I també a RAC1 a partir de les 9 amb el Madrid Inter, el Borussia Dortmund Villarreal, el Lilla Betis i el Porto Manchester City. El Barça no juga fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. I aquest dimarts també arrenca l'última setmana de la Vuelta amb el balear Enric Mas defensant el mallot vermell de líder.
13: I el temps aquest dimarts continuarà fent moltíssima calor, però la situació ja començarà a canviar i a últimes hores del dia d'aquest dimarts descarregaran els primers xàfecs al nord del país. Dimecres les pluges agafaran encara més protagonisme i seran especialment intenses entre el Penedès, Barcelona i la Catalunya Central. Per aquest episodi, per cert, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per possibles inundacions. Aquest dimarts la tramuntana i el mestral començaran a bufar també amb ganes als dos extrems del país i tot plegat obrirà la porta a una caiguda en picat de la temperatura en les properes hores. És tot, més informació, com sempre, a RAC1.cat.
18: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
18: El portal de RAC1.
20: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
21: Ciutadans de Catalunya.
20: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
22: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de...
23: La Diagonal.
22: Encara som a la Diagonal, eh? Sí. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
24: Hola! Sí. Sabadell, Eixample Dret, El Prat, Nou Barris, Gràcies, Barberà, Sant Gregori, Vilafranca del Penedès, Rubí, Mataró, Setmanat...
25: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
22: Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
26: Bon dia, Òscar Dalmau.
22: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
26: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
22: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
26: De seguida parlem de l'ascens a l'extrema dreta alemanya, de l'inici del curs escolar, demà o no, del nou líder de la Lliga Espanyola, de la victòria ahir del Barça masculí de futbol, el que abans es coneixia com el Barça...
22: Hòstia, que no sabeu fer res més que parlar del club de la cena d'enfrente.
26: Home, fem altres coses, ja l'he dit.
22: Tu creus que heu d'embafar l'audiència?
26: Aviam.
22: Parlant del Futbol Club L'Esport, l'Esports.
26: L'Esport, sí. En parlem perquè el Barça va fer un partit des ahir, no només això...
22: Però, perdona, però avui ha vingut tot de pericos entre el públic.
26: Ah, sí?
22: Home, parleu de l'Espanyol. Parlem del partidàs de l'Espanyol.
26: Parlem del partidàs de l'Espanyol. A veure, l'Espanyol va...
22: Què? Sí. Què? L'Espanyol, què?
26: Això dic.
22: Et costa, què?
26: No, home, què?
22: Costa parlar de l'Espanyol en aquesta ràdio.
26: Home, costa perquè...
22: Parla.
26: Sí.
22: Què?
26: L'Espanyol ahir va empatar contra el Sevilla 1-1.
22: Bueno.
26: Què?
22: Això...
26: Partidàs?
22: Home, partidàs, un partidàs és que aquest empat... Amaga moltíssimes coses positives, eh?
26: Amaga coses positives, sí.
22: Per favor, 1-1, 1-1 contra el Sevilla.
26: Sí.
22: Un punt més a la classificació.
26: Sí, sí. Ja sé com funciona. Ja...
22: Ep, sí. I jugant a casa nostra. Ep, i jugant contra 10 durant mitja hora perquè el Sevilla li van expulsar un paio.
26: I tot això és bo, se suposa.
22: Ep, i marcant el gol de l'empat a l'últim minut.
26: Ja. Yeah.
22: Emoció.
26: Sí.
22: Taquicàrdia. Mm-hmm. Caiguda lliure.
26: Sí.
22: Final feliç.
26: Sí.
22: L'Espanyol és el dragon cap de la Lliga de Futbol.
26: Bueno. Ja van uns nens que és 1-1.
22: Esperem que no sigui l'huracan Còndor. L'huracan Còndor, una columna que cau en picat. Una caiguda lliure de 7 metres.
26: No, un moment. Ja
22: quan arriba es baten tots.
26: Sí,
22: l'huracan Còndor.
26: La temporada passada ja va passar l'huracan Còndor, que van pujar, després van caure molt fort i després van aixecar una mica prou...
22: Just com per sobreviure.
26: Traient la mà de sota terra. Molt bé, doncs felicitats a l'Espanyol, ja està, ja matem el tema. Moltes gràcies.
22: No, matem el tema, no matem el tema.
26: Sí.
22: En canvi, el Barça què fa? Home!
26: Com que què fa?
22: El Barça què?
26: El Barça està arrasant.
22: El Barça al minut
0: 20 de partit,
1: sí,
0: ja guanya 18 a 0.
1: Però, i això li sembla malament.
0: I això què és? Sí. Exacte, això és avorrit.
1: Home, no.
0: Veure un partit del Barça és avorrit.
1: No, home, no.
0: És com veure Titanic.
1: Què diu ara?
0: Bueno, ja saps que el barco xocarà, s'enfonsarà i Leonardo DiCaprio morirà, sí, perquè l'únic tauló de fusta que flotaràs a la planca era la seva estimada tot per ella. Sí, ja. Bueno, quina gràcia té saber com acaba.
1: Home,
3: hi ha moltes teories sobre el tema de Leonardo DiCaprio morint, perquè hi ha programes de televisió que fins i tot han fet una projecció de quan, sí, media aquell tauló.
0: Exacte.
3: I han vist que cabien perfectament dues persones i mitja, i que per tant...
4: És ella, ella és una egoista. O sigui, al final se tracta de victimitzar la víctima.
0: Victimitzar la víctima.
4: De revictimitzar. Si la culpa és de la dona. O sigui, no pot ser, pues, la culpa no és de la dona, la culpa és de Leonardo.
0: De l'aigua.
4: Que anava tan calent que no necessitava pujar a la fusta.
3: Ja tenia una boia, vols dir?
4: Bueno, sí.
0: Bé, escolteu, de seguida parlem de la jornada de Lliga.
4: Perdona.
0: Sisplau, eh?
4: No,
0: va, Jean Pol.
1: Descanseu, que de seguida, això dèiem, que parlarem de la jornada de Lliga del cap de setmana, però abans hem de parlar d'altres qüestions.
0: Sí, si res no canvia, les properes hores el curs escolar començarà demà amb una nova jornada de vaga, eh?
1: O sigui, que no començarà curs escolar, és
0: a
1: això?
0: Veure, sí.
3: De fet, avui tenim tot de refugiats a l'estudi, que...
0: Sí, tot de nens que ja us podeu quedar aquí perquè demà no hi ha classe.
3: N'hi ha tres que han vingut amb el sac de dormir.
1: Exacte. Són meninos de rua.
0: Bé, a veure, avi, sí, serveis mínims, sí, n'hi haurà demà.
1: Molt bé. Serveis mínims vol dir que hi haurà molts pocs mestres per molts nens, eh?
0: Sí.
1: I que no es podrà fer classe en condicions òptimes.
0: Sí.
1: I que els nens jugaran més que aprendran.
0: Sí.
1: Doncs no s'ha de diferenciar un dia de vaga d'un dia normal de classe, eh? Perquè això, home, això va així,
0: bueno,
1: eh?
0: Tampoc exageri,
1: no, bueno, no exageri,
0: home.
1: No exageri. Què diuen els sindicats? A favor dels sindicats, de tota manera.
3: Els sindicats convocants que diuen que són conscients que fer vaga el primer dia de curs és una data sensible, sí, i que això complica la vida de moltes famílies, però que la situació és la que és.
1: Jo crec que aquí el tema és que la gent ja té els pebrots plens de la situació a les aules.
0: Segurament,
1: general,
0: sí.
1: A mi em passa el mateix. Jo n'estic, sí, fins al capdamunt. Tinc els collons tan inflats que ja els he posat nom.
0: Avi, sisplau.
1: Els voleu conèixer?
0: Avi, que hi ha menors.
1: Vinga. Bueno, no rebris el cap. Tenen nom.
3: Els
1: meus sobrats tenen nom, es diuen Lenin i Bakunin. I cadascun pensa una cosa... són autònoms, el de l'esquerra i el de la dreta. Ja veuràs, un moment, mira. Aviam. Mira, Lenin, què en penses de la vaga de mestres de demà?
7: Si els mestres no tenen condicions dignes, els alumnes no tindran oportunitats.
1: Molt bé, veus, tenen un cervell propi.
0: Està bé, pot ser que tingui la veu de Doraemon.
19: La butxaca màgica.
1: Sí, exacte. És la butxaca màgica.
0: És una mica sortit a la butxaca màgica.
1: Això és el que ha dit el Lenin. I què diuen Bakunin?
7: Tot el suport als professors.
1: Molt bé.
7: Canteu amb mi.
1: Sí.
7: A les barricades, a les barricades.
1: Molt bé, canta i tot. Vinga, a casa tots dos. Fins aquí l'opinió de Lenin i en Bakunin, altrament coneguts com els meus pebrots inflats.
0: Molt bé, i vostè què en pensa, avi, de tot això?
1: Miri, jo, sobre la vaga de professorat de demà...
0: Sí.
1: Jo penso que...
0: Avi, no es deixi a mitges la frase.
1: Vols veure el pal de la pancarta?
0: Va, avi, sisplau, que avui a la competència també parlarem d'eleccions a Alemanya.
1: Sí, de les eleccions regionals, per primer
0: molt
1: cop.
0: Bé, molt interessant.
1: Sí, a vostè, és el seu tema?
0: Ojo, no eleccions a Alemanya, que
1: no.
0: Ja m'interessaria molt, molt, molt poc.
1: A vostè li interessa més que...
0: Eleccions... regionals.
1: Sí,
0: ojo,
1: és una tradició, també,
0: ojo,
1: de tant en tant, les eleccions regionals.
0: Algú me sabria dir alguna regió d'Alemanya?
4: Palma de Mallorca.
3: És correcte.
4: Palma, es diu... No es diu Palma de Mallorca, es diu Palma...
3: Sí, però ja s'ha entès, s'ha entès.
4: No, massa coses enteneu. La mare
3: que
4: em va parir.
3: Bueno, és estrany que s'hagi equivocat.
0: Dèiem que parlem de les eleccions, sí, regionals a Alemanya. Per primer cop des de l'auge del nazisme, l'extrema dreta governarà un land alemany.
3: Sí, el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta.
0: Bueno, molt bé. Tu dius, l'extrema dreta guanya les eleccions a Alemanya.
3: Sí.
0: I jo pregunto, per una paraula, eh?
3: Sí. A veure, deixa'm estar.
0: No?
3: El que dèiem, que l'últim partit d'extrema dreta amb possibilitats de governar algun lloc a Alemanya van ser els nazis.
0: Bueno, tu me dones aquesta dada?
3: Sí, com dada històrica, com per tenir-la sobre la taula, com per poder jugar.
0: No? I es veu el viaix, i es veu el peu del que calces.
3: Ja. Yeah.
4: Però és que l'última vegada vam guanyar un partit d'extrema, eren els nazis.
3: Sí. Nazis no, que és en castellà. S'entressaràs als nazis.
0: Bueno, pues jo et pregunto, ara en dues paraules, no en una.
3: No.
2: Faig la pregunta en dues.
5: Sí.
2: És que van guanyar els nazis.
5: Sí, ja.
2: I què?
26: No, bueno, és igual amb vostè.
5: No, és igual, no. Guanya l'extrema dreta a Alemanya. Guanya l'extrema dreta
3: a
5: Alemanya.
3: Una cosa, un moment. És Alemanya, no és Alemanya.
26: No, home, són 18 temporades. Jo crec que això ja no ho imaginem. Oriol, sisplau.
3: No,
26: ja
3: ni vostè ni Màrius Carol. No, és Alemanya.
26: És Alemanya.
5: Escolta, és que dels nazis només expliqueu lo dolent.
26: Aviam, un moment.
5: Escolta'm.
26: No ho... S'ha de contextualitzar.
5: Expliqueu-ho tot. Sí. Els nazis van fer moltes carreteres, eh?
26: Sí, bueno, sí, clar, alguna cosa havien de fer.
5: I una altra cosa. Mai cap exèrcit al món ha anat tan ben vestit...
26: Ah, bueno, però ja està.
5: ...com l'exèrcit nazi, eh? Ojo, eh? Botes lluents, eh?
26: Botes lluents, bueno, sí... I? En una paraula.
5: Abrics?
26: Abrics.
5: Quan feia fred...
26: Sí.
5: Els tios anaven amb abrics creuats, eh?
26: Sí, allà de... Ojo, no va donar per...
5: Ojo, eh? I de pell, eh?
26: I de pell, sí.
5: Tota la roba de tot l'exèrcit feta a mida, eh?
26: Sí.
5: A cal sastre.
26: Un únic sastre, eh? Per tot l'exèrcit. Bueno, en fi, moltes gràcies, deixo estar. No banalitzi.
5: No, perdona, tu vas fer una panícula. No banalitzo.
26: Crec que ha arribat ara, no banalitzi.
5: És que, clar, tot és negatiu dels nazis. Escolta'm, fixeu-vos en la roba.
26: No.
5: Tu veus una panícula de guerra?
26: Sí.
5: Qui porta els uniformes guapos?
26: Bueno, tant és, no, un no va perquè porti un uniforme més...
2: Això, l'exèrcit del Regne Unit s'enfrenta als nazis alemans, perquè llavors tu... Tu agafes un nen, agafes qualsevol d'aquests nens...
26: No, deixis...
5: Que han vingut avui...
26: No barregi nens i nazis.
5: Els hi poses la pel·lícula...
26: Sí, i...
5: L'exèrcit britànic...
26: Sí.
5: ...contra l'exèrcit alemany...
26: Els russos que anaven amb aquella cosa tan peludeta...
5: Amb qui aniríeu vosaltres?
26: Va, deixi el...
3: No els han vist, deixi...
5: Amb l'exèrcit anglès, uns soldats que van amb boina...
26: A veure, un moment,
5: els nazis.
26: Sí.
5: Vale, per favor.
26: No.
3: Ara, acabem de destruir tota la tramoia del programa.
5: Bueno, que aquesta és la ràdio Walker. Sí. Aquesta és
3: la ràdio de les sensacions.
26: Porten nens adoctrinats.
5: Home, nens adoctrinats, però a tope. Fixa't tu que els pares ja no fan de pares. Fan de ventrílocues. Ojo, no tinc collons de dir-ho jo. Digue-ho tu, que tens 4 anys.
19: Em sona aquest plantejament.
3: Jo crec que no, ha sigut un nen, ha sigut un pare fent veu de nen dient...
26: No. De fet, he estat jo. És la meva veu d'abans de...
3: Abans de canviar la veu, l'any
5: passat, no? Dieu-li a aquesta criatura adoctrinada que els uniformes d'Alemanya, de l'exèrcit, els dissenyava un gran dissenyador de moda que es deia Hugo Bros.
26: No, Hugo Bros, no, Hugo Bos.
5: Què he dit, Hugo Bros?
26: No.
5: Germà del Mario Bros?
26: No.
5: I de Luigi Bros. Dos dels germans eren lampistes, sí. I el tercer va sortir dissenyador de moda.
26: Sí.
5: Deuria ser el germà de construir.
26: Ja, va, prou. Sí, no puc més.
5: Escolta'm, ja jo només us diré una cosa. Us poseu les mans al cap i una mica també al cul amb que l'extrema dreta moderada guanyi unes eleccions.
3: L'extrema dreta moderada, Jep.
5: Sí, home, sí. Però escolta'm, l'extrema dreta ja mana als Estats Units. Què passa?
2: Home, no, la guerra mundial, la bomba nuclear...
5: No, com a molt. Podríeu dir, bueno, és que es posen una gorra. Posa una gorra, Ronald Trump i tots els...
3: Ronald Trump ha fet augmentar els preus a nivell mundial a uns límits amb tot el tema de l'estret d'Hormuz, no acabat amb la guerra d'Ucraïna.
5: Escolta'm, jo... Poc producte americà consumeixo. Però el ketchup...
3: Moment, què dius?
5: A mi el ketchup...
3: Què estàs dient, en Pol?
4: No, ja... Prepareu-vos perquè donaré una dada d'aquí poc.
5: Va, home... Ja trigaves.
3: Què diu Donald Trump? És igual.
5: No res, l'extrema dreta ja mana als Estats Units i no passa res. L'extrema dreta mana a Argentina?
2: Sí. Argentina ha declarat la guerra. A Europa i tot els... L'han matat.
26: No ha declarat la
5: guerra. Com a molt. Però ja ha sortit Milei amb una serra elèctrica. I em diràs tu quin mal hi ha. Han sortit amb una serra i...
4: Les botigues d'empanades, vull dir, és guerra híbrida. No,
3: que aquest no és elèctric, és mecànica la serra. Perquè si fos elèctrica, que també n'hi ha, hauria de sortir amb un cable elèctric. I surt... Jo crec que va amb
4: batxilla. Però tenen bateria, també.
5: Porten bateria, sí. Llavors, amb un carregador...
4: Al final anirem tots a l'extrema dreta, perquè, clar, si no hi ha dades...
5: Però, escolta'm, l'extrema dreta mana a Itàlia?
3: Sí, amb el govern més longeu de la història.
2: També, i tot s'acabarà el món.
26: On vol anar a parar?
5: Pues escolta'm,
6: L'extrema dreta manarà a Espanya. Però ja us podeu anar preparant. I escolta'm, no passarà res.
8: No passarà
6: bueno,
8: res.
6: Bueno, així, aquest programa de ràdio us el tancaran.
8: Sí.
6: Però ja està.
8: A mi fa molta por tot plegat. Que mani l'extrema dreta a Espanya mi fa molta por. Sí. T'imagines que guanya l'extrema dreta a Espanya i espien els rivals polítics amb Pegasus? O pitjor encara, us imagineu que l'extrema dreta arriba al poder i prohibeix fer un referèndum? I que malgrat tot la gent vota pacíficament i envia la policia a tonyinar votants? T'imagines que guanya l'extrema dreta i la policia espanyola tonyina nanos per portar una estelada? Prepareu o que tanquen diaris, o que tanquen TV3 al País Valencià. És que tu imagina que arriba l'extrema dreta a Espanya. Són capaços d'enterrar gent en calç viva,
6: Que
8: és increïble el que són capaços.
6: Ja està?
8: Sí, ja m'he quedat tranquil. No sé si s'ha entès.
6: Sí, diria que sí.
8: D'acord, molt bé. Doncs si no ho torno a repetir, per si hi ha algú que no ha estat a la guai.
6: No cal.
8: Perquè aquí l'únic que ha demostrat que està una mica atent és un nen de 4 anys.
9: No són mesos.
6: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
26: Tot seguit la repassem.
10: No cal moure's de RAC1 per escoltar La competència.
26: Doncs això, ha arribat l'hora de parlar del Barça, ho havíem de fer...
11: Efectivament!
26: Hem parlat de l'Espanyol una estona i ara toca parlar una estoneta, potser una mica menys del Barça, Espera un moment, Charlie, de tota manera...
11: Efectivament, soc Charlie Carol i això és passió pel futbol! Passió pel futbol! Però abans de parlar del Barça, tot i que aquest és un programa d'humor, hem de tractar un tema seriós.
26: Sí.
11: Un tema incòmode. Uh-huh. Un tema fins i tot desagradable. El partit d'ahir de l'Espanyol.
26: No, home, no. Però que ha de ser incòmode. Ja n'hem parlat.
11: Un moment. Demano la paraula per il·lusions.
26: Per al·lusions.
12: A veure, vostè ja n'ha parlat abans.
11: No, per al·lusions. Demano la paraula perquè estic il·lusionat.
12: Demano
11: la paraula per il·lusions.
26: Sí.
11: Perquè aquest Espanyol il·lusiona.
26: Sí, ja l'hem vist al principi.
11: Ahir, 6 de setembre. De 2026. El dia en què l'Espanyol va aconseguir arrencar un empat del tot poderós Sevilla, de Georgi Kotxorashvili. Un migcampista espectacular del Sevilla. Li van treure targeta groga al minut 2.
26: Sí, no l'havia sentit mai, el nom d'aquest jugador.
11: Perquè ets un ignorant.
26: Bueno, pel que sí.
11: L'Espanyol va aconseguir un punt contra l'equip de jugadors de talla mundial com Robi Ure. John Guridi. Manuel Bueno Sebastián.
26: Això són jugadors reals.
11: Sí, figures antològiques del futbol mundial. Com Miguel Sierra. O José Carmona. Jugadors amb nom de vida, qualitat dubtosíssima. Sírvame usted una copa de tinto, Miguel Sierra. O un José Carmona. Tintorro Gran Reserva.
26: Per què diu Tintorro Gran Reserva? No, sí que tinc la sensació d'haver anat a l'institut amb Miguel Sierra i José Carmona.
12: Estava pensant si eren jugadors de l'Espanyol o excompanys meus d'institut. Sí.
23: Jugadors del Sevilla, de fet.
11: Per favor, que no sabem l'alineació de l'Espanyol, o què collons?
26: No entenc per què està tan content per l'Espanyol.
12: Edu Expósito, és l'únic que conec.
26: Sí, deia que només van poder empatar a l'últim minut, van salvar un puntet, això és veritat, i això que a l'última hora de partit, com ha explicat vos abans, el Sevilla només tenia 10 jugadors.
11: Escolti, m'és igual, però jo estic il·lusionat, la il·lusió no me la traureu.
26: Però deixi'm parlar del Barça, hòstia.
11: Estic il·lusionat perquè ahir l'Espanyol s'enfrontava al seu màxim rival.
26: El Sevilla?
11: No, l'Espanyol.
26: O sigui, el màxim rival de l'Espanyol és l'Espanyol.
11: Tu calla, que això només ho puc dir jo, que sóc perico.
8: Perdoneu que estigui ara, sí, m'ha semblat sentir que em cridàveu.
6: No, Jean Paul, no t'hem cridat en cap moment.
8: La Jean Paul Senyal?
6: En cap moment.
8: Segur?
6: En cap moment.
8: Doncs la gent és a punt de cridar el meu nom.
6: Què dius? No interrompis, sisplau, que hem de continuar parlant.
8: No, t'ho creus?
6: No.
8: Ja veuràs, escolta atentament. La gent que vol...
9: La dada ja pot.
8: Bueno, hi ha una persona...
26: Sí, una persona.
8: Hi ha una que ens va sentir la setmana passada i que sap de què va el rotllo.
6: Només una persona.
8: Qui és aquesta persona? Ha sigut tu? Ha sigut tu? Ha sigut tu. Molt bé, doncs aquesta persona ho tens tot pagat per Òscar Dalmau.
26: Sí, sí. I els altres?
8: I els altres ara tenen l'oportunitat de fer-ho millor. Quan dic la gent que vol, vosaltres heu de contestar la dada Jean Paul.
12: Amb il·lusió, no, diria?
8: Sí, ja no demano tant. Val?
6: Molt bé.
8: La gent que vol... Bona, la gent entregada, moltes gràcies.
26: És veritat que allò de l'il·lusió no...
8: Un moment.
6: Perdó.
8: Has trepitjat una cosa que ja estava trepitjada.
6: Sí.
8: Podem sentir, sisplau? Gràcies.
10: Dada
8: Jean Paul.
6: La dada Jean Paul.
8: Jean Paul.
6: A veure, quina és la dada que ens has de donar?
8: La temporada 91-92, la Unió Esportiva Figueres es va enfrontar al Cádiz en promoció d'ascens a primera.
6: I?
8: I va perdre.
6: No, no, que dic, i això què té a veure amb l'Espanyol Sevilla d'ahir, que estàvem parlant ara?
4: Res, però jo tinc una base de dades i el que passa que encara no sé filtrar les dades, me falta el Premium de Cloud.
6: Pues llavors, no facis aquesta secció?
4: Bueno, és que...
6: O sigui, si dones una dada, ha de tenir relació amb el tema que estem parlant. A mi què m'importa que la Unió Esportiva Figueres...
4: Ja estàs disparant contra la gent de Figueres, que no són catalans o què?
6: Home, sí, però que no té res a veure amb el que estàvem parlant.
4: Aleshores, com el meu referent, jo faig com el meu referent, que és l'Oriol Jové, ja ho sabeu, el mateix fa el nostre company
6: d'esport, sí, Oriol Jové.
4: L'especialista en dades, ja sabeu, el vam tenir la setmana passada aquí.
6: Perdona, l'Oriol Jové sí que té una base de dades contrastadíssima. Bueno. Ell no agafa una dada a la babala. Vull dir, l'Oriol Jové no s'inventa res.
4: Amb tots els respectes, sembla força que s'inventen les coses, eh?
6: És que ha de semblar...
4: Ahir a les xarxes va publicar una dada que diu, atenció, això va publicar en Jové, i diu, amb el 0-1, Lamine Yamal ha marcat el número 300 de la història del Barça al camp.
6: El gol. No, no ha marcat el número 300.
4: La gent pel context, home, tractant-se de futbol, crec que ja ho havia entès.
12: Perdó.
4: Perdó.
12: No era telefonia. No és que hagués marcat el número 300 i a veure qui respon. No?
4: És el que estava pensant la gent. Bueno, amb el 0-1, torno a llegir.
6: Sí.
4: Amb el 0-1, Lamine Yamal ha marcat el gol número 300 de la història del Barça al camp d'un equip que tingui un ratpenat a l'escut. Que són
6: això és una dada teva?
4: És el València i el Batman Futbol Club.
6: Pues una dada teva.
4: No, és real, que ho va dir ell, el Jové.
6: És una dada de l'Oriol Jové.
12: Em passa, ja ho sé, jo també ho he sentit, però em passa com amb el Dalmau, que ja no sé quines dades són del Jové, quines són les teves.
4: He dit, amb tots els respectes, sembla que s'inventi les coses. Sí. Ahir va publicar a la xarxa X aquesta dada. Amb el 0-1, Lamine Yamal ha marcat el gol número 300 de la història del Barça al camp d'un equip que tingui un ratpenat a l'escut. Ho va dir.
6: I el gol número 299 de la història del Barça al camp d'un equip que té un ratpenat a l'escut, contra quin equip?
13: Wuhan Futbol Club, crec que era. Algú de Wuhan o algo així.
4: Wuhan.
12: Jo diria que l'Albacete també té un ratpenat a l'escut.
4: I segons com el Barça... Doncs,
12: el Barça, antigament, crec que en algun moment havia tingut un ratpenat. Voldria dir que algú s'ha marcat un gol en pròpia porta.
14: Ens van robar ratpenats, ens estan robant gols.
15: Dagondés i el Fraga.
12: Sí, el Fraga també té el ratpenat.
15: El club de futbol, l'escut de Fraga, diria que tenen un morcegot allí. Sí, allí no diuen morcegot, de lo que altres li dieu ratpenat.
12: Ratpenat, ratapinyada.
15: Ni pinyada ni collons, no, morcegot!
12: Sí, cadascú, diguem que és un idioma viu, tenim moltes variants per dir...
15: Pot ser o no?
12: Sí, pot ser. Ara, mira,
16: parem... Unió Deportiva Fraga no hi ha cap ratpenat, hi ha un arbre.
15: A l'escut de Fraga.
12: Ah, l'escut de Fraga, no pas a l'equip de...
13: Un arbre, però si fas molt zoom, em sembla que hi ha el ratpenat.
12: Estan dormint, estan penjats, eh? Han canviat...
16: Ah, l'escut sí que n'hi ha un.
15: Oi, tal, un morcegot? La mar de majo, el morcegot.
12: Molt bé, molt bé.
15: I què passa, que l'equip de futbol de Fraga l'han matat, el morcegot?
12: Sí, no té...
15: Cago en Déu, en la d'insectes que se mengen.
12: No, estan molt bé, el morcegot.
15: Tres criatures.
12: Sí, bueno, molt bé.
4: Us ha agradat la dada?
15: Molt bé, fins aquí la dada, Jean-Paul.
4: Moltes gràcies.
12: Però la Jové era aquesta.
6: Aquesta és la dada de Jean-Paul.
12: Que la gent que vol la dada de Jean-Paul, però...
4: La
12: gent
4: que té...
12: Doncs la dada de Jové.
15: Bé, escolta'm, atenció, analitzem la victòria del Barça contra el València. Sí. I va haver gol. 5 gols com 5 sols.
12: Sí.
15: Atenció, perquè els jugadors del Barça van fer als del València un examen de pròstata.
12: Què dic?
15: Però en lloc d'un dit,
12: sí?
15: No. Els hi van ficar la maneta.
12: Què dius?
15: 5 gols.
12: No, o sigui, centris. Però,
15: Quina connexió la de Fermín i Lamín.
12: Sí, home, jo...
15: Fermín i Lamín, Lamín i Fermín.
12: Sí.
15: Només hi falten Antalgín i Ventolín.
12: Sí, no, sí.
15: I menció a banda també per Pedri, per Rodri i, sobretot, anem tots al Barça de Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Hansi Flick. Atenció, sisplau, connectem amb les rodalies del Mercat de Sant Antoni a Barcelona, perquè em sembla que el Barça té els millors cromos de la col·lecció d'enguany de Panini.
12: Sí.
15: Pedri.
12: Sí.
15: Tengui.
12: Sí.
15: Rodri. Tengui.
12: Sí, Charlie, tranqui.
15: Tranqui tu, friki.
12: No, home, un moment.
15: Rafinha, tengui. Adeyemi, tengui. Sí. Ansu, falti. Ansu, falti, però no el necessiti.
17: Bueno,
12: molta estona per aquest acudit.
17: Ah, ara que estàveu parlant del Mercat de Sant Antoni, l'escut del Mercat de Sant Antoni també hi ha...
6: També hi ha un ratpenat.
17: Hi ha un ratpenat.
12: Sí. M'informa l'Àlex Arbiol que...
6: Això és la dada... Això, perdona, un moment. Has donat una dada,
17: perdona,
6: no?
17: Perdona.
6: Abans de donar-la has de preguntar a la gent si la vol o no.
17: Vale, voleu o què?
6: No, home, no, però aquesta no és la pregunta, hòstia. Vale,
12: què és el que vol? El públic que vol?
17: La dada de Jean Paul és el que vol, no?
6: No, però tu han de dir ells, no tu.
17: Ah, sí. Que, si jo dic...
6: El públic que vol.
17: El públic que vol. El públic que vol... Vale,
6: espera't un moment.
17: Dada Jean Paul. Vale. Ah,
6: pues quina és la dada de Jean Paul?
17: Sí, el que he dit abans, el del Mercat de Sant Antoni, que hi ha que... l'escut, que em penso, jo diria que no volia llançar-me a la piscina, però si em llenço a la piscina vindran uns rapenats.
18: És correcte.
17: És correcte, és l'escut de la ciutat, i apareix pues, això, el rapenat a sobre de tot, com dient fuà. Jo des d'aquí ho estic flipant.
6: Pues jo, mira, que vaig sempre al Mercat de Sant Antoni a comprar pijames...
12: Sí...
6: No hi tornaré.
12: No, què diu ara?
6: A mi els ratpenats me fan fàstic, nenes. Tot això és el que és el murciélago i aquests.
12: No, però no li han de fer fàstic.
6: Això, perquè... i les aranyes, nenes?
12: Home, però...
6: És que no puc, és que no... I les paneroles?
12: Una cosa.
6: És que no puc. I les serps?
12: Sí, on vol...
6: És que no puc.
12: Però on vol viure vostè? En una torre de mar?
6: I els mosquits. Jo que hi és veure un mosquit.
12: Escolti, si les vespes...
6: És que m'he posat en un repel·lent d'aquests. Escolta, no. M'han acribillat aquest estiu.
12: No pateixi, per exemple, pels ratpenats, perquè no fan res. Al contrari, els ratpenats fan que...
6: Sí, oh, no fan res, no fan res, que no es mira Ràcula. Ja, la pel·lícula?
12: Sí, però Ràcula...
6: Què? L'heu vista, eh? Ojo, sí, però que no, xupen la sang, eh?
12: No, no xupen la sang.
6: Com o sigui, que no?
12: Al contrari, es mengen els mosquits, fan control de plagues...
6: Però la mort de Déu, que l'altre dia vaig veure un documental de no sé on, Austràlia, o un lloc d'aquests de Nova Caledònia. Que hi ha uns ratpenats que són com persones de grans, penjats cap per avall.
17: Són gossos.
6: Bueno, són gossos.
12: Són gossos a males, eh?
6: Són criatures de l'infern.
12: No són criatures...
6: Com és possible?
12: A més, aquesta varietat, em penso que són frutívors, vull dir que com a molt...
6: Frutívors? Fota't en un tu a la... Que obrissis la porta de l'habitació, veiessis un senyor, perquè tenen... Fan 1,80 m aquests ratpenats. Mira tu.
12: Qualsevol dia vas...
6: Mira també amb de quin país és, això.
12: Qualsevol dia vas a l'Ametlla Origen, i com que són frutívors, allà estan, eh?
17: Bueno, fresquets estaran, perquè cau aquella mena de rosada.
6: Bueno, doncs no te'l vulguis trobar tu a l'habitació.
12: Diria que són de les Filipines, però bueno, ja algun cop n'hem parlat d'aquest tipus de ratpenats que criden molt l'atenció, perquè efectivament doncs són com un gosset cap per baix.
6: Un gosset,
12: i amb
6: ales, sí. Pues és un dogo argentí.
12: Que ha de ser un
6: gosset
12: argentí.
6: Com si fos un chihuahua. Pues sí. És com si fos el Dràcula. El com si fos una persona, vostè però cap per avall.
12: Però vostè té un problema amb la ficció, i és que confon el Dràcula amb la realitat. No hi ha cap Dràcula.
6: La ficció, no.
12: No et xuclen la sang, no et converteixen... O sigui, no et converteixen al seu torn en persones eternes.
6: Fixa't, ja hi ha un home, que t'està explicant, ha d'explicar-te ara de què va el Dràcula, eh? És que des de luego...
12: Efectivament, viu a les Filipines, em deixen més o menys 1,50 m.
6: Home, 1,50 m d'animal,
12: Com Leo Messi.
6: Ojo, ahí cap per avall, és que encara fa més por. Perquè tu trobes un animal...
12: Sí.
6: De 1,50 m, a peu dret... Bueno, mira, home, et pots espantar.
12: Home, la veritat és...
6: Però cap per avall! Nenes! Ojo, cap per avall!
12: Ara està ensenyant la imatge... Podem mirar que les imatges que ensenyem no siguin d'intel·ligència artificial?
6: No són d'intel·ligència artificial.
12: Està a X-Tech, és a dir, això ho ha pujat algun professor de primària o secundària de... Podem mirar que no sigui intel·ligència artificial? Ho dic perquè aquest ratpenat fa... O sigui, està per entrar al Barça de bàsquet. El primer equip. Fa 1,95 m aproximadament.
6: No, però bueno, si us hi fixeu a la boqueta i té una poma. Ai, bueno, no fa res. Heu d'estar tranquils, perquè si te'l trobes a un pam, com el senyor aquest de la fotografia, doncs tranquil se'l veus.
17: Ja us ho ha dit l'Òscar Andreu. Són frutívors.
6: Sí, i tant. Vosaltres què voleu? La dada de l'Òscar Andreu, no?
17: No, això... És que al final no saps on comença la persona i on el personatge.
6: Bé, atenció, sisplau. Sí,
12: tens alguna cosa a comentar del partit?
6: El partit del Barça.
12: Sí,
6: València-Barça. No. Atenció, no sé si el vau veure, però el partit d'ahir va ser tan fàcil que Flick, per donar emoció al maig, va demanar-li a Rodri que li trenqués el nas a Eric García.
12: No, què diu ara?
6: Semblava talment com si Rodri fos un policia espanyol i l'Eric portés una estelada.
12: Li va destrossar el tabic nasal.
6: I per donar-li encara més emoció al partit, perquè ja es veia que allò el Barça guanyaria de sobres, Flick va decidir
15: que qui havia d'entrar en lloc d'Eric era Koundé.
26: Compte, eh? Fer-ho una mica difícil, una mica per, difícil. Donar, per donar emoció.
15: Koundé,
26: eh?
15: Que cada cop que tocava la pilota era com anar a jugar a llançar destrals amb un amic invident i borratxo. Eh?
26: Bueno, molt subtil, Sarri.
15: Però sabeu què va ser el millor de la victòria del Barça?
17: Què?
15: El millor de la victòria del Barça va ser la derrota del Real Madrid divendres contra el Betis!
17: Ja no me'n recordava.
15: Sí, senyor! 1-0! Sí, el... Va perdre el Madrid!
26: Sí, va perdre el Madrid contra el Betis i Diomandé, que és aquell fitxatge de 120 milions d'euros, encara no ha acabat d'arrencar.
15: Hòstia, Diomandé!
26: Diomandé, sí.
15: Què Hola?
26: Què fas? Què passa?
15: És el repartidor d'Amazon que va portar Diomandé al Real Madrid.
26: Una... Diomandé va arribar a Bernabéu amb un repartidor d'Amazon?
15: Sí, senyor, perquè Diomandé és un paquet! Quin paquet, mare meva! Voleu xalar? Eh? Voleu xalar?
18: Sí!
15: Doncs sentim la narració del gol del Betis des d'una emissora de ràdio neutral.
26: Sí.
15: I un locutor encara més neutral.
26: Qui sentirem?
15: El company d'esports de RAC1, Damià Aguilà.
26: Damià López. No li canviem el nom.
15: Perdoneu. És l'emoció. Atenció, Damià López, ja sabeu, el coneixeu?
26: Sí, home, i tant.
17: És company. Ha estat en aquest estudi amb nosaltres.
15: Un tio tranquil.
26: Home, sí, home.
15: Dels molts adjectius que podries posar al costat d'en Damià, diries tranquil.
26: A la redacció.
15: El primer seria tranquil.
26: Sí.
15: I el segon...
26: Neutral.
15: Neutral.
26: No, home, bueno...
15: Sentim la narració del gol del Betis, sisplau, contra el Real Madrid.
20: 10 minuts. Pica Fornals, per rematar a Nathan! Gol! Gol! Remata Nathan! Treu Courtois! I el gol del Betis! Remata Nathan! Treu Courtois! I el gol del Betis! El gol de Parro! Irish Power!
17: Què diu?
20: Rocs cap a Dublín! Remata Nathan!
17: Remata Nathan, eh? Sembla...
20: Visca Dublín! Visca Irlanda! Va. El Madrid que es fon en el forn de Sevilla! El Madrid que es desfà en l'infern andalús! Marca Parrot! Cau el Madrid de mou!
15: Cau el Madrid!
26: A 20 segons de refundar l'ira, eh?
17: O sigui, crec que entenc només un 20% del que diu. Remata Nathan...
15: I Parrot.
17: Remata Parrot...
21: Perquè parla gaèlic.
15: És que el Dami és més irlandès que fotre 5 pintes de cervesa per esmorzar.
26: Sí, bueno.
15: Però encara hi ha més moments de joia, perquè el Madrid va empatar el partit al minut 87.
26: Una tradició, també.
15: Li van anul·lar el gol.
20: Però no té una altra vegada en qualitat, la deixa per Vinícius, fan control orientats, la rematada, gol. Acaba de marcar Espí. Vinícius i Espí fa un golaç, però un golaç, eh? Rematant d'esquena, Espí fa un golaç. 1-1, minut 87.
26: Fora de joc s'està mirant, eh?
20: Compte, perquè això sí que seria la bomba, eh?
26: No tenim repetició.
20: Si li anul·len aquest gol. Compte, gol anul·lat. Gol d'Espí anul·lat. Gol d'Espí anul·lat. Betis 1, Madrid 0.
26: Bueno,
15: neutral, no? Un tio que... És just.
26: No, ningú li demana...
15: En Damià és just.
26: Però ningú li demana en Damià, que sigui neutral, no.
15: Perdona,
26: just,
15: Òscar.
26: Res. Volem...
15: Òscar.
26: Què?
17: Deixa-li la mà.
26: Deixa-li la mà.
15: És un bon gol d'Espí.
26: Sí, sí, home, Espí, déu-n'hi-do, eh?
15: Sant Joan d'Espí.
26: No,
15: és un bon gol.
26: És aquest jugador de Llevant que...
15: Deu... Si li anul·len...
26: Alegria.
15: Una miqueta d'alegria.
26: Mm-hmm.
15: Però atenció, sisplau.
17: Ja no té veu, el Damià, aquestes alçades.
15: Però és que després de fotre aquests crits, avui el Dami s'ha llevat amb la mateixa veu que Miguel Bosé.
26: Però
15: això no va ser tot.
26: Ah, no?
15: Perquè quan ja passaven uns minuts del minut 90, que dius, això ja s'ha d'acabar.
26: Sí, clar.
15: L'àrbitre entona aquella cèlebre cançoneta que sona cada jornada de Lliga.
26: Sí, sí.
15: Penalti per al Real Madrid.
26: Yeah.
15: I atenció, perquè el penal qui l'ha de xutar?
26: Home.
15: Mbappé.
20: Vinícius, línia a fons, corna. Ah, no, porteria. Compte. Així la... Perdó. Penal? Penal per mans?
26: Penal per mans.
20: Falten 3 minuts i mig per jugar-se. Ficarà Mbappé. I va Mbappé. Xuta el francès. Mbappé, treu ball. Mbappé una altra vegada. El trepall. El trepall. Ibáñez li celebra la cara. Ibáñez li celebra la cara. I Mbappé a aguantar. I Mbappé a menjar. I Mbappé a menjar-se-la. A xutar Mbappé. Ibáñez li treu. I Ibáñez li celebra a la cara. I Mbappé a menjar-se-la. Ha fallat Mbappé.
7: Aguanta un segon que s'ha de mirar que el jugador del Betis que rebutja no és l'altre davant.
20: Com hem de repetir, escàndol majúscul a la cara. Grits de així, així, gana el Madrid.
7: És que a mi no em queda clar si té...
20: Corna! Avui no és el dia al Madrid i Mbappé a menjar-se-la.
15: Sí, senyor.
12: Mai un corna s'havia cridat tard.
15: Mai. Corna, ens quedem amb això, sí. Dami. Mbappé a menjar-se-la. Tot i que jo crec que el Damià el que volia dir a l'Mbappé és a menjar-me-la.
12: No, deixi-ho estar. Moltes gràcies, Charlie. Ja pots descansar. La Lliga continua i nosaltres també.
15: De què parlareu ara? De què parlareu? No, parlarem del futbol, perquè, escolta, veiem a traca, amb lo del futbol.
12: Que bueno, n'havíem de parlar, el Barça va bé, i en Consum ha volgut participar d'alguna manera dient que un 1-1 de l'Espanyol era una cosa destacable.
7: Efectivament, sí.
12: Molt s'ha fet llarg per parlar de ratpenats durant una estona, també.
7: L'Àlex Arbiol també recordava que el Llevant també té un ratpenat al seu... tot l'escut de València també ho té, doncs clar, doncs ja està.
17: Va, sí, al final, si lligues caps, bueno, doncs pots fer sempre el mateix.
15: Una altra dada? Ets a punt de donar?
12: Sobre ratpenats.
17: Estava fent un mapa dels països catalans al meu cap, però el Bacete me n'està trencant.
12: Sí. Perquè el ratpenat és un símbol de la corona d'Aragó, llavors...
17: Sí. Bueno, doncs, aleshores, doncs, els països catalans i versió premium.
12: I el Bacete.
15: Bé, escoltem, parlem d'un fenomen a l'alça, sisplau, parlem de crèdits.
18: Sí, perquè augmenta el nombre de gent que demana crèdits al banc per poder anar de vacances.
21: Perdona, què tal?
15: Perdona tu, Nani, si ets possible avui, quan intervinguis, si és que intervens, primer demana...